0: passació dels temps dies, discursos ultra han atit la situació en un terri on grups minoritaris han de fabifar violència del conflicte nord-atlàntic. Un dispositiu dels Mossos de Quadra ha impedit que trobés al centre de Barcelona un centre del grup d'extrema neonacional i una manifestació antifeixista que volia. Els Mossos han colpejat amb torres alguns antifeixistes que han intentat creuar el cop policial. La invitació de Lluís Rodríguez Zapatero i les joves que van al seu despatx complica encara més el futur dels presidents. De moment, el PSOE manté la fiança, però portes dins del pit crea el nerviosisme. Els socis de govern també reclamen explicacions. Sant Boi de Llobregat homenatge a les persones aptes als hospitals psiquiàtrics clans durant la Guerra Civil. Aquest municipi va haver gairebé 3 víctimes entre el 1936 i el 1939. L'actor, director, guionista i productor Joel Jan ha repetit el Premi Serrat Carrià a la Gala de Comenda del FICCAT, Festival Internacional Cinema en Galà, Roda de Els Malnoms, de Marc Ortiz, s'emporta el millor llarg metge a la 18è del rival.
1: L'Atlètic Bonet ha fet aquest dissabte i s'ha proclamat campió de Champions Colina de Verpolo per segona vegada. El Mariners ha guanyat la final, però recta li ha pet a 16. Abans d'aquest dia, a les 6 del Barça, jugarà la final de Champions a Colònia contra Uxa de Berlín. El títol serem el tot de Catalunya. I aquest del Barça que s'ha classificat per a la final de la Lliga CB han guanyat 6 a 5 al Tenerife en el tercer partit. Aquest diumenge la Pep buscarà allà l'eliminatòria contra el Barça. Necessita un trio a l'Olímpic d'Ona.
0: Pel temps, aquest diumenge amb un altre assolellat i lleugerament càlid. Les temperatures superen els 30 graus arreu del país i podria arribar als 36 o 37 est. A la tarda hi haurà nublades i alguna testa al del Pirineu. 3 Info. Solucions us forma Clagil. L'incendi d'exabte a Uja, Segarra, que ja està establit afecta al voltant de 1.000 hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa de foc aquest diumenge amb entrada de vent dinada. El foc ha aclarat una zona al límit al municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han encès amb rapidesa i han arribat a la carena, a la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sant Uja, Marta Casoliva.
2: Al principi hem vist una capetita, hem visat a Defes i Paix del Poble, i evidentment més. En l'accent de ràpid que s'ha pogut, cap a la zona, passa que, com que cas el per segar, per xar, pues, fa tallar i agra una miqueta amb això. Després ja té una mica més cap d'alt, fins a la zona.
0: Els bombers han centrat els preesforços al cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola ajuda de pagesos amb tos. Aquest foc ha declarat pocs dies després del comandament de la cuita del cereal que posa un munt de perill a les esports de la màquina de reacció. Joan Ells, responsable de l'editorial del PSI i sal del CIT Agri a Lleida, aquesta crida.
3: La gent que no pagesos no siguen res, que no estan sin medi natur per evitar aquests d'incendi. Que miri, una orilla, una xapa de motor, etcètera, poden passar. Necessitem ara de 12 dies que puguem treballar aquí.
0: En total, els bombers han 40 dotacions terrestres i 9 d'aèries. 3 persones aquest dissabte en accidents del vent natural a l'Amell de Marola, a Gadà, un jove de 8 anys llogat al riu Bregat quan es banyava a les rasques amb altres nois. Un altre accident mort ha estat un home als 8 anys que hi ha submarisme al costat de l'Iot de Sancadora, davant del Creus, que és a l'Empordà. I ens, al Pallar Sobirà, una persona morta encara d'una altura 100 metres a port de Medacorba. D'altra banda, agents de policia judici a la comandància de Gina investiguen l'empresa que ha llogat a l'auto d'aigua al noi que va desaparèixer dimarts mentre feia la sortida a la Vallada d'Arròs amb dos companys. La voluntat si complia amb l'armativa. Les mus han dut GPS i els menors sempre han d'anar amb un gui i arma. Han trobat tradició en les versions de la mesa i dels dos amics del nord que rep que tenia 6 anys. Aquest dissabte els bombers han retirat de la recerca del desaparegut. De moment, continua la guàrdia i el buscant amb port de Mossos.
4: 3CAT Info. Ràdio Informació 24.
0: La plena internacional destaca que durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acords Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada aquest diumenge coincidint amb el dia del seu aniversari i que immediatament després sortirà l'estret mus. L'Egim Iranià, però, ha descartat que la signatura sigui diumenge, però ho ha acollit present a residències nord-abans. L'agència d'acció ha publicat que efectivament la firma d'anomenar Memorandum d'Entente aquest diumenge durant una reunió actual als mediadors paquistanesos i que això abocarà una pròrroga del toque el foc de 60 dies per negociar la nuclear. En un missatge a la xarxa social Donald Trump ha assegurat que més endavant amb calma els Estats Units entraran a l'Iran per acollir i destruir o bé diluir l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra que va

0: en el 28 de febrer, reobriria l'estret d'Hormuz per passar al 20% del petroli mundial i els del qual ha provocat crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que hi redeixi de les posicions dels aliats de Hezbollah com a part de negociació, però els israelins ja han dit que no senten els parlar. Aquest dia Israel ha anat a evacuar una vintena d'aliats del sud del país i els bombardeus han fet un mort. A Belfast, la concentració contra el ritme aplega milers de persones davant de la ment, amb representants de partits i sindicats inclosos, tots units contra violència patida aquesta pels imants i solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Fastem Olivares.
1: Han estat milers de persones que s'han aplacat davant d'ajuntaments creades per organitzacions contra el racisme. L'objectiu era alçar la veu i que la violència d'aquesta setmana contra els imants no la de la majoria de gent d'aquesta ciutat i que res que els legitimi. Sentim Ivan Cantova, Estats Units, el racisme a Belfast, tant de Catalunya Ràdio.
2: Since then we've seen...
3: Des de llavors hem pogut racis i desplaçaments de persones que, les persones de la comunitat sentin aïllades i mirades. Que veus no dir, també sé que jurídicament vol molt alt i que rebre la violència racista.
1: Concentració també ha servit d'una suport comunitat gran nord-irlandesa i també a la família víctima que veurà les caritades a mans, suposadament refugi de Nesquizó, Timi Reguagoi, del Belfast Sanctuary, també a la Ciutat de Catalunya Ràdio.
4: El record està víctima del crim a ganivetades, esperem que arribi. Això notifica un genitzat amb les persones de color que s'ha de l'enda del dia, és per això avui sóc aquí per donar-ho d'aquesta mica gent de Belfast.
1: La manifestació ja n'està presentant diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: A Castro, un dispositiu dels us d'escola impedits trobessin al centre de l'ONU manifestes grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i un altre d'antifeixista. Núcleo Nacional, que a Madrid a partir d'unitacions franquistes, ha plegat un centenar de persones davant de la decisió del govern espanyol. Manifestació antifeixista n'hi ha intent d'impedir la concentració d'extrema dreta, però el cordó de gent i avalots els ha barrat pas a York. Els Mossos han pejat amb res alguns dels manifestants que intentaven travessar. Fins la marxa ha continuat sent incidents al barri de Sia. Un port ha denunciat la permissivitat amb extrema dreta i ha augurat que continuaran protestant les seves convocatòries.
5: Quan tot la fiesta o quan passa la seva fiesta, un normalitat, nosaltres estem allà, el jubilat estarem allà, barri-nos allà.
0: En la concentració Núcleo Nacional, els dirigents han fet cursos contra la immigració, la seguretat i el govern espanyol. També s'han tret crides a la Unit Espanya i contra la premsa. Tant de tres persones participen dissabte a la segona cursa racista de Barcelona, que està a la zona de Montjuïc. L'ha organitzat la cooperativa Topanta i els beneficis es destinen a millorar les condicions del col·lectiu de manters. La Mindar és un dels portadeus.
6: Estaremos a demostrar que no solo existe la extrema derecha, pero también estamos aquí nuestras personas a resistir para luchar para llegar a una situación.
0: L'organitzador defensa que cada activitat com aquesta per contrastar els cursos com micció. Aquest any la iniciativa s'ha ampliat a altres locals catalans. Ja són en alguns llocs i a l'Ador n'hi ha de previs de dir que d'ells sona també a l'arca de la Garrotxa. Els suïssos voten diumenge en referèndum una proposta sense precedents. Limitar la població del país a 10 milions. La iniciativa té el suport del Popular Partit Popular Suís, majoritari del Parlament. Si guanyen els favorables, el govern es podria veure obligat a posar la immigració i restringir la lliure circulació de la Unió Europea. Si les enquestes guanyen el no, per poc. La nova investigació oberta, José Luis Rodríguez Zapatero, per frau fiscal i contra, ha assajat encara més el partit suïssa, que compta els dies per a la declaració la setmana que ve davant del jutjat. Primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, demana respecte a la pressió d'innocència. Ho ha fet un consell nacional del PSC abans de l'estiu, en què han nomenat 125 candidats alcalde de Catalunya a les municipals de l'any que ve.
7: Retamos a la justicia. Pedimos también respeto por presión de inocencia, que es la piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos en respeto por honorabilidad, personas, institución. Y nosotros somos contundentes con no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y iremos siendo.
0: Per la seva banda, la veu del PSOE, Minguet, en una entrevista a Ràdio Nacional, ha assegurat que hi ha posat calendari judicial per fer caure Sánchez.
8: Venimos notando eso, muchas veces, en temas judiciales que afecten a la izquierda y en lentitud en temas judiciales que afecten a la izquierda.
0: Dins el partit per queix, el guit per les joies que la policia va al despatx de l'expresident es valora més d'un milió d'euros i a vegades són més les veus íntimes que mostren a Pafagón. Els socis d'Humà també reclamen explicacions. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
9: Señor Zapatero, tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos qué salen las cosas de Zapatero por valor millón de euros. También nos preguntamos de dónde es el artículo de la señora Ayuso por un millón de euros que tampoco ha dado explicaciones.
0: El PP aprofita l'impulsió de Zapatero per desgastar el

0: en el espai Albert Núñez Jo i l'Unitzabxi.
1: La furante carrera de emprendedor de Zapató. ¡Hombre! El fre moral de Sánchez. La joda del coron de Pedro Sánchez. Fijaros que ha aparecido.
0: Els populars prometen fer una neteja completa de les vagueres de Castera que asseguren posat en marxa Pedro Sánchez contra policies, jutges i fiscal. A gran clau política us expliquem que els quatre aspirants Junts Catalunya a la Diada de Barcelona han engegat aquest dissabte campanya electoral per les primàries de setmana que ve. El procés intern, dit a l'AI postconsent, servirà perquè mesurin les forces les sensibilitats que viuen el tit de Carles Puigdemont. Jordi Corran.
2: Cap dels aspirants admet que s'estiteja en pols o interna, però l'acció de candidat a Barcelona ascendeix al debat estricte. Ciutat, fet, l'edició juntira hauria ferit un candidat. Consens sense pres. Si m'han declarat a Catalunya, diu l'actual cap files element Jordi, diputada del Congrés, la Calvo Cata, Jaume Alonso Quilles i diputada del Parlament, Glòria.
3: Evident que aquí m'ha pols contra ningú, que en aquests moments que hauríem de centrar-nos a Barcelona, que crec que almenys jo...

0: després d'assistir a un acte d'Aliança Catalana. En un comunicat, l'equip de govern municipal explica que després de veure les imatges del regidor en un acte del partit de Sílvia Orriols, li van demanar que dimitís. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, sosté en el mateix escrit que al seu govern no hi ha lloc per a qui estigui o flirtegi amb formacions d'extrema dreta. L'alcaldessa d'Esquerra Republicana governa amb un acord amb Junts.
1: El temps.
0: Eloi Cordomí.
2: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast amb les temperatures que hi haurà en superfície, pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
1: 3CAT Info.
0: L'startup nord-americana Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per a tots els usuaris només 3 dies després del seu llançament comercial. És la resposta a la directiu del govern dels Estats Units de prohibir el seu accés als ciutadans estrangers per motius de seguretat nacional. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris segons la nacionalitat, Anthropic ha optat finalment per desactivar l'accés a tothom. Aquest és un pas més en les tensions entre l'administració Trump i l'empresa Anthropic per les grans diferències que mantenen sobre l'ús militar i la vigilància domèstica de la intel·ligència artificial. En una entrevista a 3CAT Info, l'especialista en intel·ligència artificial i també CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, destaca el gran poder de l'ús d'aquestes tecnologies.
3: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla, i per això el govern dels Estats Units ha decidit prohibir l'accés a gent que no siguin nord-americans a aquests models tan avançats, qui les controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
0: Per Ganyet, per poder innovar és necessari que hi hagi regulació. La Generalitat es planteja pagar un complement salarial als funcionaris que deixin de fer teletreball i facin una jornada laboral de 35 hores. Actualment tenen dret a treballar a distància durant 2 dies i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els representants sindicals són reticents a la mesura. Volen concrecions sobre quin col·lectiu s'aplicaria. Reclamen també compensacions per als qui no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet. I també demanen que el teletreball sigui voluntari. Sentim Manoleo Fages, de Comissions Obreres, i Yolanda Adroer, de la UGT.
4: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar? Y entonces, ¿qué medida compensatoria habrá? ¿Y qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
5: A la llama Montjuïc, mentre es respecti que sigui una mesura voluntària. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible.
0: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta, el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros. La defensa de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, diu que els missatges de WhatsApp entre ells difosos aquest divendres són incomplets i que estan fora de context amb l'objectiu que encaixin amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, algunes frases com "no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te" cal emmarcar-les en un context metafòric i de creixement emocional fent referència al concepte matar el pare de Freud. Aquest missatge missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango, que, entre altres coses, li impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se setmanalment al jutjat. Isaac Andic va morir en una caiguda per un barranc a Collbató el desembre del 2024, quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan. El missatge és de 5 mesos abans.

0: Sants. El director de teatre Lluís Pasqual assegura que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer de la mateixa manera. Pasqual explica que les paraules de Caballé, en què la soprano manifestava que li agradaria que fos ell qui s'encarregués d'un possible homenatge, eren reals, però que l'entrevista original tenia el so molt defectuós i per això la va fer reproduir amb la veu de Judit Martín. Ho ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio, on també ha dit que tant la família de Caballé com el Liceu n'estaven al cas.
1: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
0: Després de tota aquesta polèmica, ahir el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari.
1: No crec que sigui casualitat.
2: No creus que sigui casualitat?
1: Malauradament no crec que sigui casualitat. No.
2: I qui li vol mal a Lluís Pasqual?
1: No ho sé.
0: Pasqual, que actualment viu a Madrid, diu que Catalunya s'ha convertit en un lloc hostil per a ell.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El comerç local es reivindica com a peça clau per garantir la seguretat als carrers. Arran dels últims tirotejos amb víctimes, la petita i mitjana empresa sosté que els establiments comercials i els serveis de barri actuen com uns ulls invisibles que dissuadeixen els delinqüents. Per això reclamen ser reconeguts com a infraestructura essencial de país. La PIMEC recull idees que ja va formular l'any 1961 la urbanista Jane Jacobs, que defensava que els carrers amb molta activitat, comerç, serveis de proximitat i presència constant de persones generen una vigilància informal que va més enllà de la presència policial. El vicepresident de l'entitat, Antoni Torres, ho ha explicat a 3CAT Info.
4: I te'n vas a Barcelona o a Barcelona, qualsevol ciutat nostra del país, i te'n vas a zones on la gent et diu: mira, per aquí millor que no passis. I mires aquella zona i realment veus que està degradada, que té poca llum, que no té botigues, no té establiments. Aleshores, per això és el fet que diem que aquesta activitat en els carrers genera seguretat.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
2: L'Atlètic Barcelonet ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
3: 3CAT Info.
2: Comencem pel waterpolo perquè aquest dissabte hem pogut explicar un triomf majúscul.
5: Mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! A Malta ha caigut la segona!
2: Així ha estat la narració del David Ubach del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història. Ho han aconseguit a Malta imposant-se al final al transatlàntic, que és el Prorreco italià, en un ajustat 17-16. El tècnic mariner és Fran Fernández en declaracions al Tot Gira.
6: Pues se siente una tremenda alegría porque al final la conexión que tenemos va más allá del waterpolo. Hemos creído, hemos trabajado y gracias, Francisco, gracias. Y volver a traer la copa a casa después de 4.411 días es una gran alegría.
2: Un Fran Fernández que com a jugador va guanyar la Champions del 2014 i ara l'ha aconseguida en el seu primer any com a entrenador mariner. Per cert, que Alberto Munarriz ha estat designat MVP de la final. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda, els blaugranes jugaran la final contra el Fuxa de Berlín. N'ha parlat el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira.
7: Un rival que juga molt bé, està molt fresc que nosaltres. Serà un partit molt competit i volem guanyar, per suposat. Ja veurem, hem de preparar només en un dia i perdona'm, he de començar a treballar sobre Berlín.
2: El Barça s'ha classificat per la final després de derrotar aquest dissabte l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i s'enfrontarà, com dèiem, al Fuxa de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. El Fuxa hi juga Aitor Ariño, el sentim també al Tot Gira.
8: També és algú molt emocionant poder estar a una altra Final Four, a una final a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té al Berlín, així que ojalà demà es dongui.
2: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En bàsquet, el Barça s'ha classificat per la final de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit de la sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. El tècnic blaugrana és Xavi Pascual.
9: Cada partit és diferent. En una final, a més, sempre has d'estar posat i concentrat en el partit i saltar qualsevol oportunitat de guanyar. No? No, els partits de les finals no et venen mai, els has d'anar a buscar, els has d'anar a buscar amb tot. I en aquesta final hem de fer igual, no? Ser valents i anar a buscar tots els partits.
2: A més, la classificació per la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els verdinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit, i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un Olímpic ple.
10: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho. I ara ho hem de demostrar.
2: Si el València guanya aquest diumenge, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final amb factor pista a favor.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En motor, George Russell sortirà des de la pole a la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest diumenge a les 3 de la tarda. És la tercera pole d'aquesta temporada per Russell.
11: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
2: Carlos Sainz sortirà 16è, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que, com hem dit, començarà a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
3: L'actualitat esportiva a fons.
2: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a la segona divisió, 1-0 al camp del Zamora, amb el gol arribant per ser al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I per ser al Mundial, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
3: 3CAT Info.
2: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vilassana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga el segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
12: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
2: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vilassana. D'altra banda, també aquest diumenge, en aquest cas a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'Hockey Lliga, un duel que jugarà a la pista del Liceo, on els igualadins van caure 8-2 en el primer enfrontament de la sèrie. I, per cert, tornant a l'Hockey Lliga femenina, aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en derrotar el Caldes a l'eliminatòria final. I acabarem amb ciclisme, perquè la campiona de la Vuelta a Espanya, Paula Blasi, és la nova líder del Tour de Pirineus després de fer una gran etapa passant pel mític coll del Tourmalet. La ciclista d'Espluga s'ha imposat en solitari a la segona etapa i ho té tot de cara per guanyar la prova aquest diumenge a la tercera i última etapa.
3: Són 2:45.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. A partir d'ara us explicarem que Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió de caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. I anirem a Sant Boi de Llobregat, que ha homenatjat les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. En aquest municipi va haver-hi gairebé 3.000 víctimes entre el 1936 i el 1939. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: El cap de setmana històric per l'esport català. D'una banda, aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió d'Europa masculí de waterpolo en derrotar 17-16 al Prorreco italià, aixecant la segona Champions de la seva història. I aquest diumenge, el Barça d'handbol juga a les 6 la final de la Champions a Colònia. La jugarà contra el Fuxa de Berlín en un duel que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Pel que fa al temps, per aquest diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 graus a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu. L'incendi d'aquest dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc s'ha declarat en una zona límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
2: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda de pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del Sindicat Agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
3: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atancin massa al medi natural per evitar aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
0: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos, i que això provocarà una pròrroga de l'alto al foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir o diluir l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz per on passa el 20% del petroli mundial i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat evacuar una vintena de localitats del sud del país i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Kim Olivares.
5: Han estat milers de persones les que s'han aplegat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivanka Antova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Since then we've seen...
7: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
5: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
5: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió dels caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. El mandatari ucraïnès està convidat a la reunió de treball que faran els líders dimarts. No està prevista cap reunió privada entre Trump i Zelensky, tot i que es podrien trobar de manera informal. Trump sí que farà una trobada bilateral amb el president francès Emmanuel Macron, amb qui soparà dimecres a Versalles. Trump també tindrà contactes amb els líders d'Egipte, Qatar, els Emirats Àrabs i l'Índia. Albània, la Fiscalia investiga possibles lligams entre el polèmic projecte turístic de la filla i el gendre de Donald Trump i sospitosos de tràfic de drogues i blanqueig de capitals. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat detenir una vintena de persones relacionades amb un cas de tràfic de cocaïna, entre les quals n'hi ha algunes que podrien estar vinculades a la gran operació immobiliària d'Ivanka Trump i Jared Kushner, que ha provocat una forta contestació als carrers. Segons publicacions en mitjans locals, se sospita que per blanquejar els diners s'haurien formalitzat contractes de venda a favor d'una empresa amb les inicials ALD, que podrien correspondre a l'empresa de la família de Trump, que està comprant grans quantitats de terreny a la zona d'Sverneck, un territori protegit on es vol executar l'operació. Aquests i altres projectes han provocat mobilitzacions massives a Albània aquestes setmanes. Aquest dissabte, un grup d'uns 200 manifestants han trencat les tanques d'una promoció per a un complex de luxe a la costa adriàtica albanesa. El govern de Veneçuela s'ha mostrat satisfet per l'operació conjunta amb els Estats Units que ha permès matar el líder de la banda Tren de Aragua, Héctor El Niño Herrero. Donald Trump ha anunciat l'atac que després ha confirmat la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez. S'han difós unes imatges aèries de l'explosió d'una casa humil enmig de la vegetació i Caracas ha informat que l'operació s'ha fet en unes instal·lacions mineres d'or a l'estat de Bolívar, al sud-est del país. En un comunicat, el govern veneçolà ha felicitat tots els que han participat en l'operació i ha assegurat que la República Bolivariana manté el seu compromís amb la lluita contra la delinqüència organitzada. Feia 3 anys que El Niño Herrero es trobava en parador desconegut. En una entrevista a 3Cat Info, la periodista d'investigació Rona Rísquez Sánchez, especialista en Tren de Aragua, preveu que aquesta mort pugui tenir conseqüències en el procés contra Nicolás Maduro.
6: su figura tenía mucho más peso que el hecho de ser simplemente el líder de un grupo criminal. Entonces, esto va a tener implicaciones en todo el sentido, en el sentido político, en el sentido incluso del proceso judicial contra Maduro y, por supuesto, en el ámbito criminal, no solo en Venezuela, sino en América Latina.
0: Donald Trump va impulsar la declaració de Tren de Aragua com a organització terrorista i la seva administració ha deportat més de 200 migrants veneçolans a El Salvador acusats de pertànyer a l'organització.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una nena de 12 mesos està hospitalitzada després de caure divendres des d'un primer pis al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. L'accident va passar quan la criatura es va enfilar a la barana del balcó de casa seva i va caure. Els seus pares, que eren a casa, van sortir al carrer alertats pels crits dels veïns i ells mateixos van portar la nena al cap de la població des d'on la van traslladar en helicòpter a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Envien a presó dos homes per pagar a tres adolescents de menys de 16 anys a canvi de sexe a Girona. Els acusats de 35 i 44 anys no es coneixien entre ells i contactaven amb les noies a través de les xarxes socials. Els fets van passar a Girona entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. La investigació dels Mossos va permetre detenir un primer sospitós el 28 de maig passat i una segona persona el dia 10 de juny. Tots dos estan acusats dels delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i d'un altre delicte de prostitució i explotació sexual. Després de declarar, el jutjat de guàrdia va decretar presó per a tots dos. Els Mossos donen per tancada la investigació. Les entitats ecologistes gironines han protestat aquest dissabte davant de la seu de la Generalitat a Girona en contra dels macroprojectes energètics previstos a diversos espais de la demarcació sense el consens del territori. Ho han fet amb una performance i plantant un molí de vent i enganxant plaques solars a l'edifici. Ens ho explica des de Girona en Gerard Vila.
9: Consens amb el territori. Aquesta és la principal demanda que fan les entitats ecologistes gironines per evitar que tirin endavant projectes com el Parc Eòlic Marí de Roses o les prop de 100 hectàrees fotovoltaiques entre el Gironès i el Pla de l'Estany. Cristina Vilà és membre de SOS Costa Brava.
10: Que s'escolti el territori, no? Que no només s'escolti les grans empreses energètiques, que no es faci el negoci per elles, que es miri realment quanta energia necessita Catalunya.
9: Les entitats han simulat com un multimilionari decidia plantar molins i plaques davant de la seu de la Generalitat a Girona. Eduard Arribot és l'advocat de SOS Costa Brava.
11: Si hagués estat per la Generalitat, els aiguamolls de l'Empordà serien una urbanització. El Cap de Creus no seria un parc natural. La platja de Castell estaria destruïda. I així infinitament.
9: Els pagesos també han donat suport a la protesta i han reclamat anar cap a la sobirania alimentària.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Estat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de costa. En concret, la franja que va des del carrer Pepe Rubianes, a la Barceloneta, fins a l'inici del terme municipal de Sant Adrià del Besòs. Això inclou la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, explica que aquest canvi permetrà fer treballs per adaptar l'espai al canvi climàtic.
12: Això ha de permetre fer les transformacions que tenen a veure amb l'adaptació climàtica, en el manteniment de les platges i també en els nous espais verds que estem generant en aquests moments. En el parc del litoral que està ja en marxa i en totes les actuacions que hem fet al llarg de les platges de la ciutat estem invertint més de 100 milions d'euros.
0: La negociació entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda continuarà perquè el consistori també té com a objectiu aconseguir la propietat de l'espai entre la plaça del Mar i la resta del litoral.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
0: Eloi Cordomí.
13: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast Amb les temperatures que hi haurà en superfície, pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
0: Aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3. Està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar. Malgrat que l'objectiu encara no és trepitjar la Lluna, l'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. És un reportatge de la Núria Har amb el muntatge musical de Macià Closes.
14: Andre Douglas, Colonel Frank Rubio, Luca Parmitano, Artemis 3 Commander, Randy Bresnik.
15: La nova tripulació d'Artemis està formada per 3 nord-americans i un italià, el primer europeu que participa en un programa lunar, del que no hi ha rastres de cap dona astronauta. Això fa que la nova missió sigui ben diferent de l'anterior, quan fa 2 mesos l'especialista de missió Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
16: But there's one new thing I know.
15: Això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. Des de l'Associació de Dones Científiques i Patiamars lamenten la falta de presència femenina. Carlota Keimer, enginyera i astronauta anàloga d'Hipàtia 3.
17: No és el luxe que ens podem permetre de perdre talent, sinó que també és el luxe que ens estem permetent de perdre recerca, de perdre una generació de nenes sense referents. Per tant, excloure les dones de la ciència d'aquesta avantguarda és literalment deixar la salut i el futur de la meitat de la humanitat a les fosques.
15: En el que portem de dècada, des del 2020, aquest és el segon cop que la NASA exclou les dones d'una tripulació espacial i la primera que deixa les astronautes fora de la carrera lunar. Tot plegat també ha provocat sorpresa la fundadora i directora d'ISARSAT, l'astronauta anàloga d'Hipàtia 2, Mònica Roca.
18: Jo crec que hi ha hagut una reacció del públic, no? De dir, aquesta imatge de 4 homes no un quadra ja. O sigui, no pot ser que a mi no em representen aquestes 4 persones.
15: La NASA ho ha justificat amb l'argument de la meritocràcia, però les xifres demostren que hi ha dones igual de vàlides.
18: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
17: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
15: La tripulació d'Artemis 3 no trepitjarà la Lluna, sinó que assajarà la maniobra per acoplar la nau Orion als mòduls lunars de la pròxima missió.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El cementiri de Sant Boi de Llobregat ha acollit aquest dissabte un homenatge a les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. Es tracta d'una tragèdia poc coneguda que només a Sant Boi va deixar gairebé 3.000 víctimes entre els anys 36 i 39. Francesc Martinet, de Besnets per la Dignitat, vol saber què li va passar al seu besavi Josep.
19: Vam saber quins familiars l'havien visitat, no? Vam confirmar una mica els problemes que podia tenir i també doncs, hi ha famílies que també sospiten que els seus familiars no tenien cap tipus de problema. Llavors també és important recuperar els expedients per veure bé, què va passar. No? Hi havia persones, de vegades dones, que es tancaven als psiquiàtrics només perquè molestaven.
0: El seu besavi és un dels gairebé 3.000 morts als centres psiquiàtrics de Sant Boi durant la Guerra Civil. 10 morts cada dia durant 3 anys i la majoria van ser enterrats a les fosses comunes del cementiri de la ciutat. Eren persones que van patir doblement per l'estigma del trastorn mental i les conseqüències de la guerra i ni les famílies sabien com van anar a parar a Sant Boi, on llavors vivien 10.000 habitants. Els registres del cementiri documenten més de 3.200 enterraments, la majoria d'interns que vivien en condicions extremes. Així ho detalla Carles Serret i Bernús, director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat.
20: Desnutrició. O sigui, és un problema de desassistència. O sigui, a mi m'agrada dir, m'agrada entre cometes, que moren de les mateixes causes que els camps de concentració, l'únic és sense l'aplicació directa de violència. Tot i que, evidentment, la desassistència, la manca d'alimentació, de roba de llit, de medicació, de calefacció, etc., també és una forma de violència.
0: Durant l'acte, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha reivindicat la necessitat de recuperar la dignitat i la identitat d'unes víctimes que durant dècades van quedar relegades a l'oblit i ha defensat que la memòria democràtica ha de servir per garantir que no s'oblidi ningú.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català. És un dels guardons que s'han donat a conèixer a la gala de Cluenda que s'ha fet aquest dissabte al vespre a Roda de Berà, on també s'ha distingit la trajectòria de Joel Joan. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
1: Una gala que ha deixat un palmarès molt repartit, com valora Toni Pinel, codirector del festival.
21: El millor llargmetratge pels mals noms. També estem molt contents d'aquesta menció especial per Tenit, que sense cap dubte també és una pel·lícula molt especial de cinema en català. Per la part de documentals, també estem contents que hi hagin dos documentals que surtin premiats, un dintre de la categoria i l'altre per Comarques Tarragonines.
1: Qui també ha pujat a l'escenari per recollir un guardó, concretament el Premi Honorífic Montserrat Carulla, ha estat l'actor, director, guionista i productor Joel Joan, que ha defensat la identitat i la llengua catalana.
22: A un americà, jo dubto que un americà li donin el premi per fer totes les pel·lícules en americà, Tarantino, gràcies, ara donem un premi per... No, això en els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis. Aquest premi és la verificació d'una trista anomalia en el nostre país, que és que estem minoritzats i hi ha gent amb moltes ganes d'acabar amb la nostra llengua.
1: Tot plegat en una edició del FICCAT històrica, segons l'organització, que calcula que unes 8.000 persones han participat en les activitats i projeccions d'una 80a de produccions que s'han programat durant una setmana a Roda de Berà.
0: Un equip internacional de científics ha trobat un immens cementiri de balenes a 7.000 metres de profunditat a l'oceà Índic. Aquesta espectacular fossa, on es calcula que hi podria haver més de 10 milions de cadàvers de balenes, conté restes de fa més de 3 milions d'anys. La particularitat del descobriment és la grandària de la fossa i, sobretot, la fondària, 7.000 metres de profunditat, mentre que altres cementiris de cetacis coneguts fins ara s'havien trobat a 4.000 metres dins el fons marí. El catedràtic de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, Àlex Aguilar, ha explicat a 3CAT Info que els corrents marins i la forma de la fossa han facilitat l'acumulació de cadàvers precisament en aquest punt.
23: D'entrada, no vol dir que tots els animals hagin mort exactament en aquell lloc, ni molt menys. És senzillament un lloc on les corrents els porten. I per una altra banda, també, aquesta fossa té forma de V. Tenia aquesta forma que fa que els animals s'acumulin.
0: La zona també allotja diverses espècies de cucs, moluscos i estrelles de mar que s'alimenten d'aquests cadàvers i algunes de les quals són encara desconegudes per la ciència.
23: Llavors això dona lloc a que tota una sèrie d'organismes que viuen en aquestes fondàries puguin alimentar-se d'això. Cucs, crustacis, de moluscs que viuen alimentant-se precisament d'aquestes restes òssies que són una contribució que ve de la superfície i que en aquests casos és una mica excepcional.
0: La troballa es va fer el 2023 amb un submarí Batiscaf que cartografiava la zona i s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature.
4: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
24: L'Atlètic Barceloneta ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
4: 3CAT Info.
24: Comencem pel waterpolo perquè aquest dissabte hem pogut explicar a Catalunya Ràdio un triomf en majúscules.
25: Mira, mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! A Malta ha caigut la segona! 12 anys després del 2014...
24: Aquesta ha estat la narració del David Ubach del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història. Ho han aconseguit a Malta, imposant-se a la final al transatlàntic, que és el Prorreco italià, per un ajustadíssim 17-16. Alberto Munarriz, jugador mariner, ha estat designat MVP de la final. El sentim al Tot Gira.
2: Demuestra lo difícil que es, ¿no? Hoy Fran, antes del partido en la reunión, nos ponía los días que habían pasado. No desde que la habíamos ganado, sino desde que no jugamos una final de Champions. Es muy difícil a nivel de clubes conseguir estar ahí.
24: Un Munarriz que ja formava part de la plantilla campiona d'Europa el 2014 i que ha repetit 12 anys després. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda, els blaugranes jugaran la final contra el Fuchsia de Berlín. N'ha parlat al Tot Gira el blaugrana Dick Amem, que jugarà precisament la final contra el seu equip del futur.
3: No, me da igual que estoy en el Barça, soy jugador del Barça y mañana ya haré el 1000%.
24: El Barça, per cert, que s'ha classificat per aquesta final després de derrotar l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i que s'enfrontarà al Fuchsia de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. Al Fuchsia hi juga Aitor Ariño. El sentim també al Tot Gira.
5: També és algo molt emocionant poder estar una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
24: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: Trescat Info.
24: En bàsquet, el Barça s'ha classificat per a la final de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit de la seva sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. Sentim el jugador blaugrana Joel Parra en declaracions al Tot Gira.
6: Nosaltres, des del primer moment, confiàvem en aquest equip, sabíem que eren les coses complicades, però sabíem que si tothom estava al 100% i que ajudaria l'equip a guanyar, teníem moltes possibilitats de jugar en la final de CB i així ha sigut.
24: A més, la classificació per a la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya, els anfitrions. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els vertinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit, i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un Olímpic ple.
7: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho, i ara ho hem de demostrar.
24: Si el València guanya, això sí, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final, amb factor pista a favor dels valencians.
4: L'actualitat esportiva a fons.
24: En motor, aquest diumenge a les 3 de la tarda, cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, amb el pilot de Mercedes, George Russell, sortint des de la pole.
8: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
24: Carlos Sainz sortirà 16, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a segona divisió 1-0 al camp del Zamora, amb el gol que ha arribat pels locals al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I el Mundial, per cert, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
4: 3CAT Info.
24: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vilassana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga, el segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
26: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
24: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vilassana. Per cert, que aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en aquesta hoquei lliga femenina, derrotant el Caldes a l'eliminatòria final. I d'altra banda, aquest diumenge, també a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'hoquei lliga a la pista del Liceo. El duel serà el segon de l'eliminatòria, el millor de 5, després del primer, on l'Igualada va caure per 8-2. Tornem un moment a parlar de motor perquè tenim prova del Mundial de Trial a Andorra. A la categoria masculina, victòria de Toni Bou, que ara suma ja 30 punts més que el seu màxim perseguidor.
9: Pues la veritat que molt content de guanyar aquí a la carrera de casa. Sempre és difícil, doncs, aquesta carrera, perquè és un lloc on entreno molt i a vegades les sensacions em poden confondre una miqueta, però supercontent. M'ha anat molt bé des del principi, crec que hem fet una molt bona feina amb la moto i el resultat ha sigut increïble.
24: Pel que fa a la categoria femenina, la italiana Sofia Rabino ha guanyat la primera jornada. Al darrere, i amb la mateixa puntuació, la líder, la catalana Berta Bellán, acumula 17 punts d'avantatge. Aquest diumenge es farà la segona jornada. I aquest dissabte, per cert, ha quedat definida la final de la Lliga Masculina de Futbol Sala. El Pozo Murcia ha eliminat el Palma i serà el rival del Barça. La sèrie començarà dimarts vinent al Palau Blaugrana.
4: Trescat Info.

0: Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja a la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Dissabte negre al medi natural, un jove ofegat al Llobregat, un submarinista cadaqués a l'Alt Empordà i una persona cau de 100 metres al port de Medecorba, a Alins, al Pallars Sobirà. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. Multitudinària protesta antiracista a Belfast després dels aldarulls anti-immigració dels últims dies. Els discursos ultras han atiat la situació en un territori on grups minoritaris miren de fer revifar la violència del conflicte nord-irlandès. Un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una concentració del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una manifestació antifeixista que volia impedir-la. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns antifeixistes que han intentat creuar el cordó policial. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que van trobar al seu despatx complica encara més el futur de l'expresident. De moment, el PSOE li manté la confiança, però de portes endins del partit creix el nerviosisme. Els socis de govern també reclamen explicacions. Sant Boi de Llobregat homenatja les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. En aquest municipi va haver-hi gairebé 3.000 víctimes entre el 1936 i el 1939. L'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut aquest dissabte el Premi Montserrat Carulla a la Gala de Cloenda del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català a Roda de Barà. Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del festival.
1: Esports. L'Atlètic Barcelonet ha fet història aquest dissabte i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada. Els mariners han guanyat la final al Prorreco italià per 17-16. D'altra banda, aquest diumenge a les 6 de la tarda, el Barça d'handbol jugarà la final de Champions a Colònia contra el Fuxa de Berlín. El partit el seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça de bàsquet s'ha classificat per a la final de la Lliga CB en guanyar 76-85 al Tenerife en el tercer partit. Aquest diumenge a les 8, la penya buscarà allargar l'eliminatòria contra el València necessitant un triomf a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'incendi d'aquest dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc s'ha declarat en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
3: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda de pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del sindicat agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
4: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atancin massa al medi natural, per evitar
2: aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
0: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. 3 persones han mort aquest dissabte en accidents del medi natural. A l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un jove de 18 anys s'ha ofegat al riu Llobregat quan es banyava a la resclosa amb altres nois. Un altre accident mortal ha estat el d'un home d'uns 80 anys que feia submarinisme al costat de l'illot de Sencalladora, al davant del Cap de Creus a Cadaqués, a l'Alt Empordà. I a l'Ins, al Pallars Sobirà, una persona morta en caure d'una altura de 100 metres al port de Medacorba. D'altra banda, agents de la policia judicial de la comandància de Girona investiguen l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi que va desaparèixer dimecres mentre feia una sortida a la badia de Roses amb 2 companys. La voluntat és saber si complia amb la normativa. Les motos han de dur GPS i els menors sempre han d'anar amb un guia i armilla. Han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i dels 2 amics del menor, que recordem que tenia 16 anys. Aquest dissabte els bombers s'han retirat de la recerca del jove desaparegut. De moment, continua la Guàrdia Civil buscant amb el suport dels Mossos.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: De la plana internacional destaca que durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos, i que això provocarà una pròrroga de l'alto el foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir, o bé diluir, l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra, que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial, i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat evacuar una vintena de localitats del sud del país, i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament, amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
5: Han estat milers de persones les que s'han aplacat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivan Cantova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Since then we've seen...
7: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així, i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
5: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima, que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
5: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: A casa nostra, un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una manifestació del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una altra d'antifeixista. Núcleo Nacional, creat a Madrid a partir d'organitzacions falangistes, ha plegat un centenar de persones davant de la delegació del govern espanyol. La manifestació antifeixista tenia intenció d'impedir la concentració de l'extrema dreta, però el cordó d'agents antiavalots els ha barrat el pas al carrer Mallorca. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns dels manifestants que intentaven travessar-lo. Finalment, la marxa ha continuat sense incidents fins al barri de Gràcia. Un portaveu ha denunciat la permissivitat amb l'extrema dreta i ha assegurat que continuaran protestant contra les seves convocatòries.
9: Quan Núcleo Nacional o quan qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà, parlant-nos al llarg.
0: En la concentració de Núcleo Nacional, els dirigents han fet discursos contra la immigració, la inseguretat i el govern espanyol. També s'han tret crides a favor de la unitat d'Espanya i contra la premsa. Al voltant de 3.000 persones han participat aquest dissabte a la segona cursa antiracista de Barcelona, que s'ha fet a la zona de Montjuïc. L'ha organitzat la cooperativa Top Manta i els beneficis es destinen a millorar les condicions del col·lectiu de manters. Lamin Sarr n'és un dels portaveus.
10: Estaremos para demostrar que no solo existe la extrema derecha, pero también estamos aquí nosotros, las personas antiracistas, para luchar per arribar a una justícia social.
0: Els organitzadors defensen que calen activitats com aquesta per contrarrestar els discursos contra la immigració. Aquest any, a més, la iniciativa s'ha ampliat a altres localitats catalanes. Ja se n'han fet en alguns llocs i a la tardor n'hi ha de previstes a Vic, Sabadell, Solsona i també a la comarca de la Garrotxa. Els suïssos voten diumenge en referèndum una proposta sense precedents, limitar la població del país a 10 milions d'habitants. La iniciativa té el suport del populista Partit Popular Suís, majoritari al Parlament. Si guanyen els favorables, el govern es podria veure obligat a posar fi a la immigració i restringir la lliure circulació amb la Unió Europea. Segons les enquestes, guanyarà el no, però per poc. La nova investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per frau fiscal i contraban ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per a la seva declaració la setmana que ve davant del jutge. El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, demana respecte per la presumpció d'innocència. Ho ha fet a l'últim Consell Nacional del PSC abans de l'estiu, en què s'han nomenat 126 candidats a alcalde a tot Catalunya per a les municipals de l'any que ve.
11: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
0: Per la seva banda, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista a Ràdio Nacional ha assegurat que hi ha un suposat calendari judicial per fer caure Pedro Sánchez.
12: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
0: Dins el partit, però, creix el neguit per les joies que la policia va trobar al despatx de l'expresident espanyol, valorades en més d'un milió d'euros, i cada de vegades són més les veus internes que mostren estupefacció. Els socis de Sumar també reclamen explicacions. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
13: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de 1 millón de euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
0: El PP aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava així.
14: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
0: Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policies, jutges i fiscals. Encara en clau política us expliquem que els quatre aspirants de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona han engegat aquest dissabte la campanya electoral per a les primàries del cap de setmana que ve. Un procés intern inèdit a l'espai postconvergent que servirà perquè mesurin les forces les diferents sensibilitats que conviuen al partit de Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
15: Cap dels aspirants admet que s'estigui plantejant un pols en clau interna, però l'elecció del candidat a Barcelona transcendeix el debat estricte de ciutat. De fet, la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens, sense primàries. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
16: És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú. Jo crec que en aquests moments el que hauríem de fer és centrar-nos en Barcelona, que crec que és, almenys és el que faig jo, segur.
17: Jo no sóc la candidata de ningú, jo sóc, o vull ser, la candidata de tothom. Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona.
18: No enfoquem aquestes primàries en clau de guerres internes, de famílies, de partit o de plebiscit de ningú. Junts és un partit puigdemontista.
19: Jo crec que aquesta candidatura hauria d'estar feta de tots aquests sensibilitats de dins de Junts per Catalunya, que crec que ja hi són ara mateix.
15: Al cap de setmana que ve, uns 1.200 militants estaran cridats a votar de manera telemàtica.
0: Un regidor de Junts a l'Ajuntament de Salt abandona el govern després d'assistir a un acte d'Aliança Catalana. En un comunicat, l'equip de govern municipal explica que després de veure les imatges del regidor en un acte del partit de Sílvia Orriols, li van demanar que dimitís. L'alcaldessa de Salt, Cristina

0: Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast amb les temperatures que hi haurà en superfície pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
1: 3Cat Info.
2: L'startup nord-americana Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per a tots els usuaris només 3 dies després del seu llançament comercial. És la resposta a la directiu del govern dels Estats Units de prohibir el seu accés als ciutadans estrangers per motius de seguretat nacional. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris segons la nacionalitat, Anthropic ha optat finalment per desactivar l'accés a tothom. Aquest és un pas més en les tensions entre l'administració Trump i l'empresa Anthropic per les grans diferències que mantenen sobre l'ús militar i la vigilància domèstica de la intel·ligència artificial. En una entrevista a 3Cat Info, l'especialista en intel·ligència artificial i també CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, destaca el gran poder de l'ús d'aquestes tecnologies.
3: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla, i per això el govern dels Estats Units ha decidit prohibir l'accés a gent que no siguin nord-americans a aquests models tan avançats, qui les controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
2: Per Ganyet, per poder innovar és necessari que hi hagi regulació. La Generalitat es planteja pagar un complement salarial als funcionaris que deixin de fer teletreball i facin una jornada laboral de 35 hores. Actualment tenen dret a treballar a distància durant 2 dies i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els representants sindicals són reticents a la mesura. Volen concrecions sobre quin col·lectiu s'aplicaria. Reclamen també compensacions per als qui no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet. I també demanen que el teletreball sigui voluntari. Sentim Manoleo Fages, de Comissions Obreres, i Yolanda Adroer, de la UGT.
4: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar y entonces qué medida compensatoria habrá y qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
5: El veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible.
2: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta, el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros. La defensa de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, diu que els missatges de WhatsApp entre ells difosos aquest divendres són incomplets i que estan fora de context amb l'objectiu que encaixin amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, algunes frases com «No m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te» cal emmarcar-les en un context metafòric i de creixement emocional fent referència al concepte «matar el pare» de Freud. Aquest missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango, que, entre altres coses, li impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se setmanalment al jutjat. Isaac Andic va morir en una caiguda per un barranc a Collbató el desembre del 2024, quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan. El missatge és de 5 mesos abans. El director de teatre Lluís Pasqual assegura que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer de la mateixa manera. Pasqual explica que les paraules de Caballé, en què la soprano manifestava que li agradaria que fos ell qui s'encarregués d'un possible homenatge, eren reals, però que l'entrevista original tenia el so molt defectuós i per això la va fer reproduir amb la veu de Judit Martín. Ho ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio, on també ha dit que tant la família de Caballé com el Liceu n'estaven al cas.
1: vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Cavaller d'aquell

0: tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res, i naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, a la família Cavaller, i em van dir endavant, fes el que vulguis.
1: Després de tota aquesta polèmica, ahir el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari.
0: No crec que sigui casualitat.
2: No creus que sigui casualitat?
0: Malauradament no crec que sigui casualitat. No.
2: I qui li vol mal a Lluís Pasqual?
0: No ho sé.
1: Pasqual, que actualment viu a Madrid, diu que Catalunya s'ha convertit en un lloc hostil per a ell.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El comerç local la reivindica com a peça clau per garantir la seguretat als carrers. Arran dels últims tirotejos amb víctimes, la petita i mitjana empresa sosté que els establiments comercials i els serveis de barri actuen com uns ulls invisibles que dissuadeixen els delinqüents. Per això reclamen ser reconeguts com a infraestructura essencial de país. La PIMEC recull idees que ja va formular l'any 1961 la urbanista Jane Jacobs, que defensava que els carrers amb molta activitat, comerç, serveis de proximitat i presència constant de persones generen una vigilància informal que va més enllà de la presència policial. El vicepresident de l'entitat, Antoni Torres, ho ha explicat a 3CAT Info.
4: I te'n vas a Barcelona, o Barcelona, qualsevol ciutat nostra del país, i te'n vas a zones on la gent et diu, mira, per aquí millor que no passis. I mires aquella zona i realment veus que està degradada, que té poca llum, que no té botigues, no té establiments. Aleshores, per això és el fet que diem que aquesta activitat en els carrers genera seguretat.
1: Esports. Amb en Marc Andrés.
2: L'Atlètic Barcelonet ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
3: 3CAT Info.
2: Comencem pel waterpolo perquè aquest dissabte hem pogut explicar un triomf majúscul.
5: Mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! A Malta ha caigut la segona!
2: Així ha estat la narració del David Ubach del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història. Ho han aconseguit a Malta imposant-se al final al transatlàntic que és el Prorreco italià en un ajustat 17-16. El tècnic mariner és Fran Fernández en declaracions al Tot Gira.
6: Pues se siente una tremenda alegría porque al final la conexión que tenemos va más allá del waterpolo. Hemos creído, hemos trabajado y
7: gracias, Francisco.
6: Y volver a traer la copa a casa después de 4.411 días es una gran alegría.
2: Un Fran Fernández que com a jugador va guanyar la Champions del 2014 i ara l'ha aconseguida en el seu primer any com a entrenador mariner. Per cert, que Alberto Munarriz ha estat designat MVP de la final. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda, els blaugranes jugaran la final contra el Fuxa de Berlín. N'ha parlat el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira.
8: Un rival que juga molt bé, està molt fresc que nosaltres. Serà un partit molt competit i volem guanyar, per suposat. Ja veurem, hem de preparar només en un dia i perdona'm, he de començar a treballar sobre Berlín.
2: El Barça s'ha classificat per la final després de derrotar aquest dissabte l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i s'enfrontarà, com dèiem, al Fuxa de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. El Fuxa hi juga Aitor Ariño, el sentim també al Tot Gira.
9: També és algú molt emocionant poder estar a una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
2: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En bàsquet, el Barça s'ha classificat per la final de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit de la sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. El tècnic blaugrana és Xavi Pasqual.
10: Cada partit és diferent, amb una final, a més, sempre has d'estar posat i concentrat en el partit i saltar qualsevol oportunitat de guanyar. No, els partits de les finals no et venen mai, els has d'anar a buscar, els has d'anar a buscar amb tot. I en aquesta final hem de fer igual, no? Ser valents i anar a buscar tots els partits.
2: A més, la classificació per la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els verdinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un olímpic ple.
7: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho i ara ho hem de demostrar.
2: Si el València guanya aquest diumenge, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final amb factor pista a favor.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En motor, George Russell sortirà des de la pole a la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest diumenge a les 3 de la tarda. És la tercera pole d'aquesta temporada per Russell.
11: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
2: Carlos Sainz sortirà 16è, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que, com hem dit, començarà a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
3: L'actualitat esportiva a fons.
2: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a la segona divisió, 1-0 al camp del Zamora, amb el gol arribant per ser al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I per ser al Mundial, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
3: 3CAT Info.
2: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vilassana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga el segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
12: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
2: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vilassana. D'altra banda, també aquest diumenge, en aquest cas a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'Hockey Lliga, un duel que jugarà a la pista del Liceo, on els igualadins van caure 8-2 en el primer enfrontament de la sèrie. I, per cert, tornant a l'Hockey Lliga femenina, aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en derrotar el Caldes a l'eliminatòria final. I acabarem amb ciclisme perquè la campiona de la Vuelta a Espanya, Paula Blasi, és la nova líder del Tour de Pirineus després de fer una gran etapa passant pel mític coll del Tourmalet. La ciclista d'Espluga s'ha imposat en solitari a la segona etapa i ho té tot de cara per guanyar la prova aquest diumenge a la tercera i última etapa.
3: Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. A partir d'ara us explicarem que Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió de caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. I anirem a Sant Boi de Llobregat, que ha homenatjat les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. En aquest municipi va haver-hi gairebé 3.000 víctimes entre el 1936 i el 1939. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: El cap de setmana històric per l'esport català. D'una banda, aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió d'Europa masculí de waterpolo en derrotar 17-16 el Prorreco italià, aixecant la segona Champions de la seva història. I aquest diumenge, el Barça d'handbol juga a les 6 la final de la Champions a Colònia. La jugarà contra el Fuxa de Berlín en un duel que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Pel que fa al temps, per aquest diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 graus a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu. L'incendi d'aquest dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc s'ha declarat en una zona límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
2: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda de pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del Sindicat Agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
3: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atancin massa al medi natural per evitar aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
0: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos, i que això provocarà una pròrroga de l'alto al foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma, els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir o diluir l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial, i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat evacuar una vintena de localitats del sud del país i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament, amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Kim Olivares.
5: Han estat milers de persones les que s'han aplegat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivanka Antova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Since then we've seen...
7: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
5: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Our heart goes out to the victim of the knife.
9: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
5: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió dels caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. El mandatari ucraïnès està convidat a la reunió de treball que faran els líders dimarts. No està prevista cap reunió privada entre Trump i Zelensky, tot i que es podrien trobar de manera informal. Trump sí que farà una trobada bilateral amb el president francès Emmanuel Macron, amb qui soparà dimecres a Versalles. Trump també tindrà contactes amb els líders d'Egipte, Qatar, els Emirats Àrabs i l'Índia. Albània, la Fiscalia investiga possibles lligams entre el polèmic projecte turístic de la filla i el gendre de Donald Trump i sospitosos de tràfic de drogues i blanqueig de capitals. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat detenir una vintena de persones relacionades amb un cas de tràfic de cocaïna, entre les quals n'hi ha algunes que podrien estar vinculades a la gran operació immobiliària d'Ivanka Trump i Jared Kushner, que ha provocat una forta contestació als carrers. Segons publicacions en mitjans locals, se sospita que per blanquejar els diners s'haurien formalitzat contractes de venda a favor d'una empresa amb les inicials ALD, que podrien correspondre a l'empresa de la família de Trump, que està comprant grans quantitats de terreny a la zona d'Sverneck, un territori protegit on es vol executar l'operació. Aquests i altres projectes han provocat mobilitzacions massives a Albània aquestes setmanes. Aquest dissabte, un grup d'uns 200 manifestants han trencat les tanques d'una promoció per a un complex de luxe a la costa adriàtica albanesa. El govern de Veneçuela s'ha mostrat satisfet per l'operació conjunta amb els Estats Units que ha permès matar el líder de la banda Tren de Aragua, Héctor El Niño Herrero. Donald Trump ha anunciat l'atac que després ha confirmat la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez. S'han difós unes imatges aèries de l'explosió d'una casa humil enmig de la vegetació i Caracas ha informat que l'operació s'ha fet en unes instal·lacions mineres d'or a l'estat de Bolívar, al sud-est del país. En un comunicat, el govern veneçolà ha felicitat tots els que han participat en l'operació i ha assegurat que la República Bolivariana manté el seu compromís amb la lluita contra la delinqüència organitzada. Feia 3 anys que El Niño Herrero es trobava en parador desconegut. En una entrevista a 3Cat Info, la periodista d'investigació Rona Rísquez Sánchez, especialista en Tren de Aragua, preveu que aquesta mort pugui tenir conseqüències en el procés contra Nicolás Maduro.
6: su figura tenía mucho más peso que el hecho de ser simplemente el líder de un grupo criminal. Entonces, esto va a tener implicaciones en todo el sentido, en el sentido político, en el sentido incluso del proceso judicial contra Maduro y, por supuesto, en el ámbito criminal, no solo en Venezuela, sino en América Latina.
0: Donald Trump va impulsar la declaració de Tren de Aragua com a organització terrorista i la seva administració ha deportat més de 200 migrants veneçolans a El Salvador acusats de pertànyer a l'organització.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una nena de 12 mesos està hospitalitzada després de caure divendres des d'un primer pis al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. L'accident va passar quan la criatura es va enfilar a la barana del balcó de casa seva i va caure. Els seus pares, que eren a casa, van sortir al carrer alertats pels crits dels veïns i ells mateixos van portar la nena al cap de la població des d'on la van traslladar en helicòpter a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Envien a presó dos homes per pagar a tres adolescents de menys de 16 anys a canvi de sexe a Girona. Els acusats de 35 i 44 anys no es coneixien entre ells i contactaven amb les noies a través de les xarxes socials. Els fets van passar a Girona entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. La investigació dels Mossos va permetre detenir un primer sospitós el 28 de maig passat i una segona persona el dia 10 de juny. Tots dos estan acusats dels delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i d'un altre delicte de prostitució i explotació sexual. Després de declarar, el jutjat de guàrdia va decretar presó per a tots dos. Els Mossos donen per tancada la investigació. Les entitats ecologistes gironines han protestat aquest dissabte davant de la seu de la Generalitat a Girona en contra dels macroprojectes energètics previstos a diversos espais de la demarcació sense el consens del territori. Ho han fet amb una performance i plantant un molí de vent i enganxant plaques solars a l'edifici. Ens ho explica des de Girona en Gerard Vila.
10: Consens amb el territori. Aquesta és la principal demanda que fan les entitats ecologistes gironines per evitar que tirin endavant projectes com el Parc Eòlic Marí de Roses o les prop de 100 hectàrees fotovoltaiques entre el Gironès i el Pla de l'Estany. Cristina Vilà és membre de SOS Costa Brava.
11: Que s'escolti el territori, no? Que no només s'escolti les grans empreses energètiques, que no es faci el negoci per elles, que es miri realment quanta energia necessita Catalunya.
10: Les entitats han simulat com un multimilionari decidia plantar molins i plaques davant de la seu de la Generalitat a Girona. Eduard Arribot és l'advocat de SOS Costa Brava.
12: Si hagués estat per la Generalitat, els aiguamolls de l'Empordà serien una urbanització, el Cap de Creus no seria un parc natural, la platja de Castell estaria destruïda, i així infinitament.
10: Els pagesos també han donat suport a la protesta i han reclamat anar cap a la sobirania alimentària.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Altat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de costa. En concret, la franja que va des del carrer Pepe Rubianes, a la Barceloneta, fins a l'inici del terme municipal de Sant Adrià del Besòs. Això inclou la zona olímpica, la plataforma marina del fòrum i la zona de banys adjacent. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, explica que aquest canvi permetrà fer treballs per adaptar l'espai al canvi climàtic.
13: Això ha de permetre fer les transformacions que tenen a veure amb l'adaptació climàtica, en el manteniment de les platges i també en els nous espais verds que estem generant en aquests moments. En el parc del litoral que està ja en marxa i en totes les actuacions que hem fet al llarg de les platges de la ciutat estem invertint més de 100 milions d'euros.
0: La negociació entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda continuarà perquè el consistori també té com a objectiu aconseguir la propietat de l'espai entre la plaça del Mar i la resta del litoral.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
0: Eloi Cordomí.
14: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast Amb les temperatures que hi haurà en superfície, pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
0: Aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3. Està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar. Malgrat que l'objectiu encara no és trepitjar la Lluna, l'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. És un reportatge de la Núria Hart amb el muntatge musical de Macià Closes.
15: Andre Douglas, Colonel Frank Rubio, Luca Parmitano, Artemis 3 Commander, Randy Bresnan.
16: La nova tripulació d'Artemis està formada per 3 nord-americans i un italià, el primer europeu que participa en un programa lunar, del que no hi ha rastres de cap dona astronauta. Això fa que la nova missió sigui ben diferent de l'anterior, quan fa 2 mesos l'especialista de missió Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
17: But there's one new thing I know.
16: Això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. Des de l'Associació de Dones Científiques i Patia Mars lamenten la falta de presència femenina. Carlota Keimer, enginyera i astronauta anàloga d'Hipàtia 3.
18: No és el luxe que ens podem permetre de perdre talent, sinó que també és el luxe que ens estem permetent de perdre recerca, de perdre una generació de nenes sense referents. Per tant, excloure les dones de la ciència d'aquesta avantguarda és literalment deixar la salut i el futur de la meitat de la humanitat a les fosques.
16: En el que portem de dècada, des del 2020, aquest és el segon cop que la NASA exclou les dones d'una tripulació espacial i la primera que deixa les astronautes fora de la carrera lunar. Tot plegat també ha provocat sorpresa la fundadora i directora d'ISARSAT, l'astronauta anàloga d'Hipàtia 2, Mònica Roca.
19: Jo crec que hi ha hagut una reacció del públic, no? De dir, aquesta imatge de 4 homes, no, un quadre ja. O sigui, no pot ser que a mi no em representen aquestes 4 persones.
16: La NASA ho ha justificat amb l'argument de la meritocràcia, però les xifres demostren que hi ha dones igual de vàlides.
19: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
18: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
16: La tripulació d'Artemis 3 no trepitjarà la Lluna, sinó que assajarà la maniobra per acoplar la nau Orion als mòduls lunars de la pròxima missió.
4: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: El cementiri de Sant Boi de Llobregat ha acollit aquest dissabte un homenatge a les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. Es tracta d'una tragèdia poc coneguda que només a Sant Boi va deixar gairebé 3.000 víctimes entre els anys 36 i 39. Francesc Martinet, de Besnets per la Dignitat, vol saber què li va passar al seu besavi Josep.
20: Vam saber quins familiars l'havien visitat, no? Vam confirmar una mica els problemes que podia tenir i també doncs, hi ha famílies que ens sospiten que els seus familiars no tenien cap tipus de problema. Llavors també és important recuperar els expedients per veure bé, què va passar. No? Hi havia persones, de vegades dones, que es tancaven als psiquiàtrics només perquè molestaven.
0: El seu besavi és un dels gairebé 3.000 morts als centres psiquiàtrics de Sant Boi durant la Guerra Civil, 10 morts cada dia durant 3 anys, i la majoria van ser enterrats a les fosses comunes del cementiri de la ciutat. Eren persones que van patir doblement per l'estigma del trastorn mental i les conseqüències de la guerra, i ni les famílies sabien com van anar a parar a Sant Boi, on llavors vivien 10.000 habitants. Els registres del cementiri documenten més de 3.200 enterraments, la majoria d'interns que vivien en condicions extremes. Així ho detalla Carles Serret i Bernús, director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat.
21: Desnutrició. O sigui, és un problema de desassistència. O sigui, a mi m'agrada dir, m'agrada entre cometes, que moren de les mateixes causes que els camps de concentració, l'únic és sense l'aplicació directa de violència. Tot i que, evidentment, la desassistència, la manca d'alimentació, de roba de llit, de medicació, de calefacció, etc., també és una forma de violència.
0: Durant l'acte, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha reivindicat la necessitat de recuperar la dignitat i la identitat d'unes víctimes que durant dècades van quedar relegades a l'oblit i ha defensat que la memòria democràtica ha de servir per garantir que no s'oblidi ningú.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català. És un dels guardons que s'han donat a conèixer a la gala de Cluenda que s'ha fet aquest dissabte al vespre a Roda de Berà, on també s'ha distingit la trajectòria de Joel Joan. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
1: Una gala que ha deixat un palmarès molt repartit, com valora Toni Pinel, codirector del festival.
2: El millor llargmetratge pels mals noms. També estem molt contents d'aquesta menció especial per Tanit, que sense cap dubte també és una pel·lícula molt especial de cinema en català. Per la part de documentals, també estem contents que hi hagin dos documentals que surtin premiats, un dintre de la categoria i l'altre per Comarques Tarragonines.
1: Qui també ha pujat a l'escenari per recollir un guardó, concretament el Premi Honorífic Montserrat Carulla, ha estat l'actor, director, guionista i productor Joel Joan, que ha defensat la identitat i la llengua catalana.
22: A un americà, jo dubto que un americà li donin el premi per fer totes les pel·lícules en americà, Tarantino, gràcies, ara donem un premi per... No, això en els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis. Aquest premi és la verificació d'una trista anomalia en el nostre país, que és que estem minoritzats i hi ha gent amb moltes ganes d'acabar amb la nostra llengua.
1: Tot plegat en una edició del FICCAT històrica, segons l'organització, que calcula que unes 8.000 persones han participat en les activitats i projeccions d'una 80a de produccions que s'han programat durant una setmana a Roda de Berà.
0: Un equip internacional de científics ha trobat un immens cementiri de balenes a 7.000 metres de profunditat a l'oceà Índic. Aquesta espectacular fossa, on es calcula que hi podria haver més de 10 milions de cadàvers de balenes, conté restes de fa més de 3 milions d'anys. La particularitat del descobriment és la grandària de la fossa i, sobretot, la fondària, 7.000 metres de profunditat, mentre que altres cementiris de cetacis coneguts fins ara s'havien trobat a 4.000 metres dins el fons marí. El catedràtic de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, Àlex Aguilar, ha explicat a 3CAT Info que els corrents marins i la forma de la fossa han facilitat l'acumulació de cadàvers precisament en aquest punt.
23: D'entrada, no vol dir que tots els animals hagin mort exactament en aquell lloc, ni molt menys. És senzillament un lloc on les corrents els porten. I per una altra banda, també, aquesta fossa té forma de V. Tenia aquesta forma que fa que els animals s'acumulin.
0: La zona també allotja diverses espècies de cucs, moluscos i estrelles de mar que s'alimenten d'aquests cadàvers i algunes de les quals són encara desconegudes per la ciència.
23: Llavors això dona lloc a que tota una sèrie d'organismes que viuen en aquestes fondàries puguin alimentar-se d'això. Cucs, crustacis, de moluscs que viuen alimentant-se precisament d'aquestes restes òssies que són una contribució que ve de la superfície i que en aquests casos és una mica excepcional.
0: La troballa es va fer el 2023 amb un submarí Batiscaf que cartografiava la zona i s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature.
4: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
24: L'Atlètic Barceloneta ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
4: 3CAT Info.
24: Comencem pel waterpolo perquè aquest dissabte hem pogut explicar a Catalunya Ràdio un triomf en majúscules.
25: Mira, mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! A Malta ha caigut la segona! 12 anys després del 2014...
24: Aquesta ha estat la narració del David Ubaga del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història. Ho han aconseguit a Malta, imposant-se a la final al transatlàntic, que és el Prorreco italià, per un ajustadíssim 17-16. Alberto Munárriz, jugador mariner, ha estat designat MVP de la final. El sentim al Tot Gira.
3: Demuestra lo difícil que es, ¿no? Hoy Fran, antes del partido en la reunión, nos ponía los días que habían pasado, no desde que habíamos ganado, sino desde que no jugamos una final de Champions. Es muy difícil a nivel de clubes conseguir estar ahí.
24: Un Munárriz que ja formava part de la plantilla campiona d'Europa el 2014 i que ha repetit 12 anys després. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda, els blaugranes jugaran la final contra el Fuxa de Berlín. N'ha parlat al Tot Gira el blaugrana Dick Amem, que jugarà precisament la final contra el seu equip del futur.
5: No, me da igual que estoy en el Barça, soy jugador del Barça y mañana ya haré el 1000%.
24: El Barça, per cert, que s'ha classificat per aquesta final després de derrotar l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i que s'enfrontarà al Fuxe de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. Al Fuxe hi juga Aitor Ariño. El sentim també al Tot Gira.
6: També és algo molt emocionant poder estar a una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
24: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: Trescat Info.
24: En bàsquet, el Barça s'ha classificat per a la final de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit de la seva sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. Sentim el jugador blaugrana Joel Parra en declaracions al Tot Gira.
7: Nosaltres, des del primer moment, confiàvem en aquest equip, sabíem que eren les coses complicades, però sabíem que si tothom estava al 100% i que ajudaria l'equip a guanyar, teníem moltes possibilitats de jugar una final de CB i així ha sigut.
24: A més, la classificació per a la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya, els anfitrions. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els vertinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit, i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un olímpic ple.
8: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho, i ara ho hem de demostrar.
24: Si el València guanya, això sí, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final, amb factor pista a favor dels valencians.
4: L'actualitat esportiva a fons.
24: En motor, aquest diumenge a les 3 de la tarda, cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, amb el pilot de Mercedes, George Russell, sortint des de la pole.
9: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
24: Carlos Sainz sortirà 16è, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a segona divisió 1-0 al camp del Zamora, amb el gol que ha arribat pels locals al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I el Mundial, per cert, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
4: 3CAT Info.
24: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vilassana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga, el segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
26: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
24: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vilassana. Per cert, que aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en aquesta hoquei lliga femenina, derrotant el Caldes a l'eliminatòria final. I d'altra banda, aquest diumenge, també a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'hoquei lliga a la pista del Liceo. El duel serà el segon de l'eliminatòria, el millor de 5, després del primer, on l'Igualada va caure per 8-2. Tornem un moment a parlar de motor perquè tenim prova del Mundial de Trial a Andorra. A la categoria masculina, victòria de Toni Bou, que ara suma ja 30 punts més que el seu màxim perseguidor.
10: Pues la veritat que molt content de guanyar aquí a la carrera de casa. Sempre és difícil, doncs, aquesta carrera, perquè és un lloc on entreno molt i a vegades les sensacions em poden, pues, confondre una miqueta, però supercontent. No tot molt bé des del principi, crec que hem fet una molt bona feina amb la moto i el resultat ha sigut increïble.
24: Pel que fa a la categoria femenina, la italiana Sofia Rabino ha guanyat la primera jornada. Al darrere, i amb la mateixa puntuació, la líder, la catalana Berta Bellán, acumula 17 punts d'avantatge. Aquest diumenge es farà la segona jornada. I aquest dissabte, per cert, ha quedat definida la final de la Lliga Masculina de Futbol Sala. El Pozo Murcia ha eliminat el Palma i serà el rival del Barça. La sèrie començarà dimarts vinent al Palau Blaugrana.
4: Trescat Info.

0: Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja a la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Dissabte negre al medi natural, un jove ofegat al Llobregat, un submarinista cadaqués a l'Alt Empordà i una persona cau de 100 metres al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. Multitudinària protesta antiracista a Belfast després dels aldarulls anti-immigració dels últims dies. Els discursos ultras han atiat la situació en un territori on grups minoritaris miren de fer revifar la violència del conflicte nord-irlandès. Un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una concentració del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una manifestació antifeixista que volia impedir-la. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns antifeixistes que han intentat creuar el cordó policial. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que van trobar al seu despatx complica encara més el futur de l'expresident. De moment, el PSOE li manté la confiança, però de portes endins del partit creix el nerviosisme. Els socis de govern també reclamen explicacions. Sant Boi de Llobregat homenatja les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. En aquest municipi va haver-hi gairebé 3.000 víctimes entre el 1936 i el 1939. L'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut aquest dissabte el Premi Montserrat Carulla a la Gala de Cluenda del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català a Roda de Barà. Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del festival.
1: Esports. L'Atlètic Barcelonet ha fet història aquest dissabte i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada. Els mariners han guanyat la final al Prorreco italià per 17-16. D'altra banda, aquest diumenge a les 6 de la tarda, el Barça d'handbol jugarà la final de Champions a Colònia contra el Fuxa de Berlín. El partit el seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça de bàsquet s'ha classificat per a la final de la Lliga CB en guanyar 76-85 al Tenerife en el tercer partit. Aquest diumenge a les 8, la penya buscarà allargar l'eliminatòria contra el València necessitant un triomf a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'incendi d'aquest dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc s'ha declarat en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
3: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda de pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del sindicat agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
4: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atansin massa al medi natural per evitar
2: aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
0: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. 3 persones han mort aquest dissabte en accidents del medi natural. A l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un jove de 18 anys s'ha ofegat al riu Llobregat quan es banyava a la resclosa amb altres nois. Un altre accident mortal ha estat el d'un home d'uns 80 anys que feia submarinisme al costat de l'illot de Sencalladora, al davant del Cap de Creus a Cadaqués, a l'Alt Empordà. I a l'Ins, al Pallars Sobirà, una persona morta en caure d'una altura de 100 metres al port de Medacorba. D'altra banda, agents de la policia judicial de la Comandància de Girona investiguen l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi que va desaparèixer dimecres mentre feia una sortida a la badia de Roses amb 2 companys. La voluntat és saber si complia amb la normativa. Les motos han de dur GPS i els menors sempre han d'anar amb un guia i armilla. Han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i dels 2 amics del menor, que recordem que tenia 16 anys. Aquest dissabte els bombers s'han retirat de la recerca del jove desaparegut. De moment, continua la Guàrdia Civil buscant amb el suport dels Mossos.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: De la plana internacional destaca que durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos, i que això provocarà una pròrroga de l'alto el foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir, o bé diluir, l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra, que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial, i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat evacuar una 20ena de localitats del sud del país, i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament, amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
5: Han estat milers de persones les que s'han aplacat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivanka Antova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Since then we've seen...
7: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així, i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
5: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima, que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
5: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: A casa nostra, un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una manifestació del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una altra d'antifeixista. Núcleo Nacional, creat a Madrid a partir d'organitzacions falangistes, ha plegat un centenar de persones davant de la delegació del govern espanyol. La manifestació antifeixista tenia intenció d'impedir la concentració de l'extrema dreta, però el cordó d'agents antiavalots els ha barrat el pas al carrer Mallorca. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns dels manifestants que intentaven travessar-lo. Finalment, la marxa ha continuat sense incidents fins al barri de Gràcia. Un portaveu ha denunciat la permissivitat amb l'extrema dreta i ha assegurat que continuaran protestant contra les seves convocatòries.
6: Quan Núcleo Nacional o quan qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà, parlant-nos al llarg.
0: En la concentració de Núcleo Nacional, els dirigents han fet discursos contra la immigració, la inseguretat i el govern espanyol. També s'han tret crides a favor de la unitat d'Espanya i contra la premsa. Al voltant de 3.000 persones han participat aquest dissabte a la segona cursa antiracista de Barcelona, que s'ha fet a la zona de Montjuïc. L'ha organitzat la cooperativa Top Manta i els beneficis es destinen a millorar les condicions del col·lectiu de manters. Lamin Sar n'és un dels portaveus.
9: Estaremos para demostrar que no solo existe la extrema derecha, pero también estamos aquí nosotros, las personas antiracistas, para luchar per arribar a una justícia social.
0: Els organitzadors defensen que calen activitats com aquesta per contrarrestar els discursos contra la immigració. Aquest any, a més, la iniciativa s'ha ampliat a altres localitats catalanes. Ja se n'han fet en alguns llocs i a la tardor n'hi ha de previstes a Vic, Sabadell, Solsona i també a la comarca de la Garrotxa. Els suïssos voten diumenge en referèndum una proposta sense precedents, limitar la població del país a 10 milions d'habitants. La iniciativa té el suport del populista Partit Popular Suís, majoritari al Parlament. Si guanyen els favorables, el govern es podria veure obligat a posar fi a la immigració i restringir la lliure circulació amb la Unió Europea. Segons les enquestes, guanyarà el no, però per poc. La nova investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per frau fiscal i contraban ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per a la seva declaració la setmana que ve davant del jutge. El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, demana respecte per la presumpció d'innocència. Ho ha fet a l'últim Consell Nacional del PSC abans de l'estiu, en què s'han nomenat 126 candidats a alcalde a tot Catalunya per a les municipals de l'any que ve.
10: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
0: Per la seva banda, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista a Ràdio Nacional ha assegurat que hi ha un suposat calendari judicial per fer caure Pedro Sánchez.
11: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
0: Dins el partit, però, creix el neguit per les joies que la policia va trobar al despatx de l'expresident espanyol, valorades en més d'un milió d'euros, i cada de vegades són més les veus internes que mostren estupefacció. Els socis de Sumar també reclamen explicacions. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
12: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de 1 millón de euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
0: El PP aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava així.
13: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
0: Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policies, jutges i fiscals. Encara en clau política us expliquem que els quatre aspirants de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona han engegat aquest dissabte la campanya electoral per a les primàries del cap de setmana que ve. Un procés intern inèdit a l'espai postconvergent que servirà perquè mesurin les forces les diferents sensibilitats que conviuen al partit de Carles Puigdemont. Jordi Corbalán.
14: Cap dels aspirants admet que s'estigui plantejant un pols en clau interna, però l'elecció del candidat a Barcelona transcendeix el debat estricte de ciutat. De fet, la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens, sense primàries. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat, Jaume Alonso Cuevillas, i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
15: És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú. Jo crec que en aquests moments el que hauríem de fer és centrar-nos en Barcelona, que crec que és, almenys és el que faig jo, segur.
16: Jo no sóc la candidata de ningú, jo sóc, o vull ser, la candidata de tothom. Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona.
17: No enfoquem aquestes primàries en clau de guerres internes, de famílies, de partit o de plebiscit de ningú. Junts és un partit puigdemontista.
18: Jo crec que aquesta candidatura hauria d'estar feta de tots aquests sensibilitats de dins de Junts per Catalunya, que crec que ja hi són ara mateix.
14: Al cap de setmana que ve, uns 1.200 militants estaran cridats a votar de manera telemàtica.
0: Un regidor de Junts a l'Ajuntament de Salt abandona el govern després d'assistir a un acte d'Aliança Catalana. En un comunicat, l'equip de govern municipal explica que després de veure les imatges del regidor en un acte del partit de Sílvia Orriols, li van demanar que dimitís. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, sosté en el mateix escrit que el seu govern no hi ha lloc per a qui estigui o flirtegi amb formacions d'extrema dreta. L'alcaldessa d'Esquerra Republicana governa amb un acord amb Junts.
4: El temps.
0: Eloi Cordomí.
19: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast amb les temperatures que hi haurà en superfície pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu.

0: L'startup nord-americana Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per a tots els usuaris només 3 dies després del seu llançament comercial. És la resposta a la directiva del govern dels Estats Units de prohibir el seu accés als ciutadans estrangers per motius de seguretat nacional. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris segons la nacionalitat, Anthropic ha optat finalment per desactivar l'accés a tothom. Aquest és un pas més en les tensions entre l'administració Trump i l'empresa Anthropic per les grans diferències que mantenen sobre l'ús militar i la vigilància domèstica de la intel·ligència artificial. En una entrevista a 3CAT Info, l'especialista en intel·ligència artificial i també CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, destaca el gran poder de l'ús d'aquestes tecnologies.
1: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla, i per això el govern dels Estats Units ha decidit prohibir l'accés a gent que no siguin nord-americans a aquests models tan avançats, qui les controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
0: Per Ganyet, per poder innovar és necessari que hi hagi regulació. La Generalitat es planteja pagar un complement salarial als funcionaris que deixin de fer teletreball i facin una jornada laboral de 35 hores. Actualment tenen dret a treballar a distància durant 2 dies i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els representants sindicals són reticents a la mesura. Volen concrecions sobre quin col·lectiu s'aplicaria. Reclamen també compensacions per als qui no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet. I també demanen que el teletreball sigui voluntari. Sentim Manolo Fages, de Comissions Obreres, i Yolanda Adroer, de la UGT.
2: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar? Y entonces, ¿qué medida compensatoria habrá y qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
3: A la llama Montjuïc, mentre es respecti que sigui una mesura voluntària. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible.
0: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta, el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros. La defensa de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, diu que els missatges de WhatsApp entre ells difosos aquest divendres són incomplets i que estan fora de context amb l'objectiu que encaixin amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, algunes frases com "no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te" cal emmarcar-les en un context metafòric i de creixement emocional fent referència al concepte matar el pare de Freud. Aquest missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango, que, entre altres coses, li impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se setmanalment al jutjat. Isaac Andic va morir en una caiguda per un barranc a Collbató el desembre del 2024, quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan. El missatge és de 5 mesos abans. El director de teatre Lluís Pasqual assegura que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer de la mateixa manera. Pasqual explica que les paraules de Caballé, en què la soprano manifestava que li agradaria que fos ell qui s'encarregués d'un possible homenatge, eren reals, però que l'entrevista original tenia el so molt defectuós i per això la va fer reproduir amb la veu de Judit Martín. Ho ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio, on també ha dit que tant la família de Caballé com el Liceu n'estaven al cas.
4: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res, i naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
0: Després de tota aquesta polèmica, ahir el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari.
4: No crec que sigui casualitat.
5: No creus que sigui casualitat?
4: Malauradament no crec que sigui casualitat. No.
5: I qui li vol mal a Lluís Pasqual?
4: No ho sé.
0: Pasqual, que actualment viu a Madrid, diu que Catalunya s'ha

0: convertit en un lloc hostil per a ell.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El comerç local es reivindica com a peça clau per garantir la seguretat als carrers. Arran dels últims tirotejos amb víctimes, la petita i mitjana empresa sosté que els establiments comercials i els serveis de barri actuen com uns ulls invisibles que dissuadeixen els delinqüents. Per això reclamen ser reconeguts com a infraestructura essencial de país. La PIMEC recull idees que ja va formular l'any 1961 la urbanista Jane Jacobs, que defensava que els carrers amb molta activitat, comerç, serveis de proximitat i presència constant de persones generen una vigilància informal que va més enllà de la presència policial. El vicepresident de l'entitat, Antoni Torres, ho ha explicat a 3Cat Info.
2: I te'n vas a Barcelona o Barcelona, qualsevol ciutat nostra del país, i te'n vas a zones on la gent et diu, mira, per aquí millor que no passis. I mires aquella zona i realment veus que està degradada, que té poca llum, que no té botigues, no té establiments. Aleshores, per això és el fet que diem que aquesta activitat en els carrers genera seguretat.
1: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
3: L'Atlètic Barcelonet ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
1: 3Cat Info.
3: Comencem pel waterpolo perquè aquest dissabte hem pogut explicar un triomf majúscul.
4: Mira, mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! Amb alta, caigut la segona!
3: Així ha estat la narració del David Ubach del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història. Ho han aconseguit a Malta, imposant-se al final al transatlàntic, que és el Prorreco italià, en un ajustat 17-16. El tècnic mariner és Fran Fernández en declaracions al Tot Gira.
5: Pues se siente una tremenda alegría porque al final la conexión que tenemos va más allá del waterpolo. Hemos creído, hemos trabajado y gracias, Francesco, gracias. Y volver a traer la copa a casa después de 4.411 días es una gran alegría.
3: Un Fran Fernández que com a jugador va guanyar la Champions del 2014 i ara l'ha aconseguida en el seu primer any com a entrenador mariner. Per cert, que Alberto Munárriz ha estat designat MVP de la final. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda, els blaugranes jugaran la final contra el Fuxa de Berlín. N'ha parlat el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira.
6: Un rival que juga molt bé, està molt fresc que nosaltres. Serà un partit molt competit i volem guanyar, per suposat. Ja ho veurem. Hem de preparar només en un dia i perdona'm, he de començar a treballar sobre Berlín.
3: El Barça s'ha classificat per la final després de derrotar aquest dissabte l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i s'enfrontarà, com dèiem, al Fuxa de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. El Fuxa hi juga Aitor Ariño, el sentim també al Tot Gira.
7: També és algú molt emocionant poder estar un altre Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
3: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En bàsquet, el Barça s'ha classificat per la final de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit de la sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. El tècnic blaugrana és Xavi Pasqual.
8: Cada partit és diferent, en una final, a més, sempre has d'estar posat i concentrat en el partit i saltar qualsevol oportunitat de guanyar. No, els partits de les finals no et venen mai, els has d'anar a buscar, els has d'anar a buscar amb tot. I en aquesta final hem de fer igual, ser valents i anar a buscar tots els partits.
3: A més, la classificació per la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els verdinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un olímpic ple.
9: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho i ara ho hem de demostrar.
3: Si el València guanya aquest diumenge, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final amb factor pista a favor.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En motor, George Russell sortirà des de la pole a la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest diumenge a les 3 de la tarda. És la tercera pole d'aquesta temporada per Russell.
10: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
3: Carlos Sainz sortirà a 16, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que, com hem dit, començarà a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a la segona divisió, 1-0 al camp del Zamora, amb el gol arribant per ser al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I per ser al Mundial, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
1: 3CAT Info.
3: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vilassana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga al segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
11: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
3: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vilassana. D'altra banda, també aquest diumenge, en aquest cas a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'Hockey Lliga, un duel que jugarà a la pista del Liceo, on els igualadins van caure 8-2 en el primer enfrontament de la sèrie. I, per cert, tornant a l'Hockey Lliga femenina, aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en derrotar el Caldes a l'eliminatòria final. I acabarem amb ciclisme perquè la campiona de la Vuelta a Espanya, Paula Blasi, és la nova líder del Tour de Pirineus després de fer una gran etapa passant pel mític coll del Tourmalet. La ciclista d'Espluga s'ha imposat en solitari a la segona etapa i ho té tot de cara per guanyar la prova aquest diumenge a la tercera i última etapa.
1: Són 4:45.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. A partir d'ara us explicarem que Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió de caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. I anirem a Sant Boi de Llobregat, que ha homenatjat les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. En aquest municipi va haver-hi gairebé 3.000 víctimes entre el 1936 i el 1939. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: El cap de setmana històric per l'esport català. D'una banda, aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió d'Europa masculí de waterpolo en derrotar 17-16 al Prorreco italià, aixecant la segona Champions de la seva història. I aquest diumenge, el Barça d'handbol juga a les 6 la final de la Champions a Colònia. La jugarà contra el Fuxa de Berlín en un duel que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Pel que fa al temps, per aquest diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 graus a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu. L'incendi d'aquest dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc s'ha declarat en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
2: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda de pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del Sindicat Agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
3: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atancin massa al medi natural per evitar aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
0: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos, i que això provocarà una pròrroga de l'alto al foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma, els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir o diluir l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial, i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat evacuar una vintena de localitats del sud del país i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Kim Olivares.
5: Han estat milers de persones les que s'han aplacat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivan Cantova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Since then we've seen...
7: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
5: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
5: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió dels caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. El mandatari ucraïnès està convidat a la reunió de treball que faran els líders dimarts. No està prevista cap reunió privada entre Trump i Zelensky, tot i que es podrien trobar de manera informal. Trump sí que farà una trobada bilateral amb el president francès Emmanuel Macron, amb qui soparà dimecres a Versalles. Trump també tindrà contactes amb els líders d'Egipte, Qatar, els Emirats Àrabs i l'Índia. Albània, la Fiscalia investiga possibles lligams entre el polèmic projecte turístic de la filla i el gendre de Donald Trump i sospitosos de tràfic de drogues i blanqueig de capitals. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat detenir una vintena de persones relacionades amb un cas de tràfic de cocaïna, entre les quals n'hi ha algunes que podrien estar vinculades a la gran operació immobiliària d'Ivanka Trump i Jared Kushner, que ha provocat una forta contestació als carrers. Segons publicant mitjans locals, se sospita que per blanquejar els diners s'haurien formalitzat contractes de venda a favor d'una empresa amb les inicials ALD, que podrien correspondre a l'empresa de la família de Trump, que està comprant grans quantitats de terreny a la zona d'Sverneck, un territori protegit on es vol executar l'operació. Aquests i altres projectes han provocat mobilitzacions massives a Albània aquestes setmanes. Aquest dissabte, un grup d'uns 200 manifestants han trencat les tanques d'una promoció per a un complex de luxe a la costa adriàtica albanesa. El govern de Veneçuela s'ha mostrat satisfet per l'operació conjunta amb els Estats Units que ha permès matar el líder de la banda Tren de Aragua, Héctor El Niño Herrero. Donald Trump ha anunciat l'atac que després ha confirmat la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez. S'han difós unes imatges aèries de l'explosió d'una casa humil enmig de la vegetació i Caracas ha informat que l'operació s'ha fet en unes instal·lacions mineres d'or a l'estat de Bolívar, al sud-est del país. En un comunicat, el govern veneçolà ha felicitat tots els que han participat en l'operació i ha assegurat que la República Bolivariana manté el seu compromís amb la lluita contra la delinqüència organitzada. Feia 3 anys que El Niño Herrero es trobava en parador desconegut. En una entrevista a 3Cat Info, la periodista d'investigació Rona Risquet Sánchez, especialista en Tren de Aragua, preveu que aquesta mort pugui tenir conseqüències en el procés contra Nicolás Maduro.
9: su figura tenía mucho más peso que el hecho de ser simplemente el líder de un grupo criminal. Entonces, esto va a tener implicaciones en todo el sentido, en el sentido político, en el sentido incluso del proceso judicial contra Maduro y, por supuesto, en el ámbito criminal, no solo en Venezuela, sino en América Latina.
0: Donald Trump va impulsar la declaració de Tren de Aragua com a organització terrorista i la seva administració ha deportat més de 200 migrants veneçolans a El Salvador acusats de pertànyer a l'organització.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una nena de 12 mesos està hospitalitzada després de caure divendres des d'un primer pis al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. L'accident va passar quan la criatura es va enfilar a la barana del balcó de casa seva i va caure. Els seus pares, que eren a casa, van sortir al carrer alertats pels crits dels veïns i ells mateixos van portar la nena al cap de la població des d'on la van traslladar en helicòpter a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Envien a presó dos homes per pagar a tres adolescents de menys de 16 anys a canvi de sexe a Girona. Els acusats de 35 i 44 anys no es coneixien entre ells i contactaven amb les noies a través de les xarxes socials. Els fets van passar a Girona entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. La investigació dels Mossos va permetre detenir un primer sospitós el 28 de maig passat i una segona persona el dia 10 de juny. Tots dos estan acusats dels delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i d'un altre delicte de prostitució i explotació sexual. Després de declarar, el jutjat de guàrdia va decretar presó per a tots dos. Els Mossos donen per tancada la investigació. Les entitats ecologistes gironines han protestat aquest dissabte davant de la seu de la Generalitat a Girona en contra dels macroprojectes energètics previstos a diversos espais de la demarcació sense el consens del territori. Ho han fet amb una performance i plantant un molí de vent i enganxant plaques solars a l'edifici. Ens ho explica des de Girona en Gerard Vila.
10: Consens amb el territori. Aquesta és la principal demanda que fan les entitats ecologistes gironines per evitar que tirin endavant projectes com el Parc Eòlic Marí de Roses o les prop de 100 hectàrees fotovoltaiques entre el Gironès i el Pla de l'Estany. Cristina Vilà és membre de SOS Costa Brava.
11: Que s'escolti el territori, no? Que no només s'escolti les grans empreses energètiques, que no es faci el negoci per elles, que es miri realment quanta energia necessita Catalunya.
10: Les entitats han simulat com un multimilionari decidia plantar molins i plaques davant de la seu de la Generalitat a Girona. Eduard Arribot és l'advocat de SOS Costa Brava.
12: Si hagués estat per la Generalitat, els aiguamolls de l'Empordà serien una urbanització. El Cap de Creus no seria un parc natural. La platja de Castell estaria destruïda. I així infinitament.
10: Els pagesos també han donat suport a la protesta i han reclamat anar cap a la sobirania alimentària.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Estat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de costa. En concret, la franja que va des del carrer Pepe Rubianes, a la Barceloneta, fins a l'inici del terme municipal de Sant Adrià del Besòs. Això inclou la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, explica que aquest canvi permetrà fer treballs per adaptar l'espai al canvi climàtic.
13: Això ha de permetre fer les transformacions que tenen a veure amb l'adaptació climàtica, en el manteniment de les platges i també en els nous espais verds que estem generant en aquests moments. En el parc del litoral que està ja en marxa i en totes les actuacions que hem fet al llarg de les platges de la ciutat estem invertint més de 100 milions d'euros.
0: La negociació entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda continuarà perquè el consistori també té com a objectiu aconseguir la propietat de l'espai entre la plaça del Mar i la resta del litoral.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
0: Eloi Cordomí.
14: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast Amb les temperatures que hi haurà en superfície, pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
0: Aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3. Està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar. Malgrat que l'objectiu encara no és trepitjar la Lluna, l'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. És un reportatge de la Núria Har amb el muntatge musical de Macià Closes.
15: Andre Douglas, Colonel Frank Rubio, Luca Parmitano, Artemis 3 Commander, Randy Bresnik.
16: La nova tripulació d'Artemis està formada per 3 nord-americans i un italià, el primer europeu que participa en un programa lunar, del que no hi ha rastres de cap dona astronauta. Això fa que la nova missió sigui ben diferent de l'anterior, quan fa 2 mesos l'especialista de missió Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
17: But there's one new thing I know.
16: Això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. Des de l'Associació de Dones Científiques i Patia Mars lamenten la falta de presència femenina. Carlota Keimer, enginyera i astronauta anàloga d'Hipàtia 3.
18: No és el luxe que ens podem permetre de perdre talent, sinó que també és el luxe que ens estem permetent de perdre recerca, de perdre una generació de nenes sense referents. Per tant, excloure les dones de la ciència d'aquesta avantguarda és literalment deixar la salut i el futur de la meitat de la humanitat a les fosques.
16: En el que portem de dècada, des del 2020, aquest és el segon cop que la NASA exclou les dones d'una tripulació espacial i la primera que deixa les astronautes fora de la carrera lunar. Tot plegat també ha provocat sorpresa la fundadora i directora d'Isarsat, l'astronauta anàloga d'Hipàtia 2, Mònica Roca.
19: Jo crec que hi ha hagut una reacció del públic, no? De dir, aquesta imatge de 4 homes no un quadre ja. O sigui, no pot ser que a mi no em representen aquestes 4 persones.
16: La NASA ho ha justificat amb l'argument de la meritocràcia, però les xifres demostren que hi ha dones igual de vàlides.
19: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
18: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
16: La tripulació d'Artemis 3 no trepitjarà la Lluna, sinó que assajarà la maniobra per acoplar la nau Orion als mòduls lunars de la pròxima missió.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El cementiri de Sant Boi de Llobregat ha acollit aquest dissabte un homenatge a les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. Es tracta d'una tragèdia poc coneguda que només a Sant Boi va deixar gairebé 3.000 víctimes entre els anys 36 i 39. Francesc Martinet, de Besnets per la Dignitat, vol saber què li va passar al seu besavi Josep.
20: Vam saber quins familiars l'havien visitat, no? Vam confirmar una mica els problemes que podia tenir i també doncs, hi ha famílies que hem de sospitar que els seus familiars no tenien cap tipus de problema. Llavors també és important recuperar els expedients per veure bé, què va passar. No? Hi havia persones, de vegades dones, que es tancaven als psiquiàtrics només perquè molestaven.
0: El seu besavi és un dels gairebé 3.000 morts als centres psiquiàtrics de Sant Boi durant la Guerra Civil. 10 morts cada dia durant 3 anys i la majoria van ser enterrats a les fosses comunes del cementiri de la ciutat. Eren persones que van patir doblement per l'estigma del trastorn mental i les conseqüències de la guerra i ni les famílies sabien com van anar a parar a Sant Boi, on llavors vivien 10.000 habitants. Els registres del cementiri documenten més de 3.200 enterraments, la majoria d'interns que vivien en condicions extremes. Així ho detalla Carles Serret i Bernús, director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat.
21: Desnutrició. O sigui, és un problema de desassistència. O sigui, a mi m'agrada dir, m'agrada entre cometes, que moren de les mateixes causes que els camps de concentració, l'únic és sense l'aplicació directa de violència. Tot i que, evidentment, la desassistència, la manca d'alimentació, de roba de llit, de medicació, de calefacció, etc., també és una forma de violència.
0: Durant l'acte, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha reivindicat la necessitat de recuperar la dignitat i la identitat d'unes víctimes que durant dècades van quedar relegades a l'oblit i ha defensat que la memòria democràtica ha de servir per garantir que no s'oblidi ningú.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català. És un dels guardons que s'han donat a conèixer a la gala de Cluenda que s'ha fet aquest dissabte al vespre a Roda de Berà, on també s'ha distingit la trajectòria de Joel Joan. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
2: Una gala que ha deixat un palmarès molt repartit, com valora Toni Pinel, codirector del festival.
22: El millor llargmetratge pels mals noms. També estem molt contents d'aquesta menció especial per Tenit, que sense cap dubte també és una pel·lícula molt especial de cinema en català. Per la part de documentals, també estem contents que hi hagin dos documentals que surtin premiats, un dintre de la categoria i l'altre per Comarques Tarragonines.
2: Qui també ha pujat a l'escenari per recollir un guardó, concretament el Premi Honorífic Montserrat Carulla, ha estat l'actor, director, guionista i productor Joel Joan, que ha defensat la identitat i la llengua catalana.
23: A un americà, jo dubto que un americà li donin el premi per fer totes les pel·lícules en americà, Tarantino, gràcies, ara et donem un premi per... No, això en els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis. Aquest premi és la verificació d'una trista anomalia en el nostre país, que és que estem minoritzats i hi ha gent amb moltes ganes d'acabar amb la nostra llengua.
2: Tot plegat en una edició del FICCAT històrica, segons l'organització, que calcula que unes 8.000 persones han participat en les activitats i projeccions d'una 80a de produccions que s'han programat durant una setmana a Roda de Berà.
0: Un equip internacional de científics ha trobat un immens cementiri de balenes a 7.000 metres de profunditat a l'oceà Índic. Aquesta espectacular fossa, on es calcula que hi podria haver més de 10 milions de cadàvers de balenes, conté restes de fa més de 3 milions d'anys. La particularitat del descobriment és la grandària de la fossa i, sobretot, la fondària, 7.000 metres de profunditat, mentre que altres cementiris de cetacis coneguts fins ara s'havien trobat a 4.000 metres dins el fons marí. El catedràtic de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, Àlex Aguilar, ha explicat a 3CAT Info que els corrents marins i la forma de la fossa han facilitat l'acumulació de cadàvers precisament en aquest punt.
24: D'entrada, no vol dir que tots els animals hagin mort exactament en aquell lloc, ni molt menys. És senzillament un lloc on les corrents els porten. I per una altra banda, també, aquesta fossa té forma de V. Tenia aquesta forma que fa que els animals s'acumulin.
0: La zona també allotja diverses espècies de cucs, moluscos i estrelles de mar que s'alimenten d'aquests cadàvers i algunes de les quals són encara desconegudes per la ciència.
24: Llavors això dona lloc a que tota una sèrie d'organismes que viuen en aquestes fondàries puguin alimentar-se d'això. Cucs, crustacis, de moluscs que viuen alimentant-se precisament d'aquestes restes òssies que són una contribució que ve de la superfície i que en aquests casos és una mica excepcional.
0: La troballa es va fer el 2023 amb un submarí Batiscaf que cartografiava la zona i s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature.
1: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
25: L'Atlètic Barceloneta ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
1: 3CAT Info.
25: Comencem pel waterpolo perquè aquest dissabte hem pogut explicar a Catalunya Ràdio un triomf en majúscules.
26: Mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! A Malta ha caigut la segona, 12 anys després del 2014.
25: Aquesta ha estat la narració del David Ubaga del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història. Ho han aconseguit a Malta, imposant-se a la final al transatlàntic, que és el Prorreco italià, per un ajustadíssim 17-16. Alberto Munarriz, jugador mariner, ha estat designat MVP de la final. El sentim al Tot Gira.
3: Demuestra lo difícil que es, ¿no? Hoy Fran, antes del partido en la reunión, nos ponía los días que habían pasado. No desde que habíamos ganado, sino desde que no jugamos una final de Champions. Es muy difícil a nivel de clubes conseguir estar ahí.
25: Un Munarriz que ja formava part de la plantilla campiona d'Europa el 2014 i que ha repetit 12 anys després. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda, els blaugrana jugaran la final contra el Fuchsia de Berlín. N'ha parlat el Tot Gira el blaugrana Dikamem, que jugarà precisament la final contra el seu equip del futur.
5: No, me da igual que estoy en el Barça, soy jugador del Barça y mañana ya haré el 1000%.
25: El Barça, per cert, que s'ha classificat per aquesta final després de derrotar l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i que s'enfrontarà al Fuchsia de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. Al Fuchsia hi juga Aitor Ariño. El sentim també al Tot Gira.
6: També és algo molt emocionant poder estar un altre Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
25: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Trescat Info.
25: En bàsquet, el Barça s'ha classificat per a la final de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit de la seva sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. Sentim el jugador blaugrana Joel Parra en declaracions al Tot Gira.
7: Nosaltres, des del primer moment, confiàvem en aquest equip, sabíem que eren les coses complicades, però sabíem que si tothom estava al 100% i que ajudaria l'equip a guanyar, teníem moltes possibilitats de jugar una final de CB i així ha sigut.
25: A més, la classificació per a la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya, els anfitrions. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els verdinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit, i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un olímpic ple.
8: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho, i ara ho hem de demostrar.
25: Si el València guanya, això sí, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final, amb factor pista a favor dels valencians.
1: L'actualitat esportiva a fons.
25: En motor, aquest diumenge a les 3 de la tarda, cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, amb el pilot de Mercedes, George Russell, sortint des de la pole.
9: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
25: Carlos Sainz sortirà setzè, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a segona divisió 1-0 al camp del Zamora, amb el gol que ha arribat pels locals al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I el Mundial, per cert, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
1: 3CAT Info.
25: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vila-sana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga, el segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
11: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
25: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vila-sana. Per cert, que aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en aquesta hoquei lliga femenina, derrotant el Caldes a l'eliminatòria final. I d'altra banda, aquest diumenge, també a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'hoquei lliga a la pista del Liceo. El duel serà el segon de l'eliminatòria, el millor de 5, després del primer, on l'Igualada va caure per 8-2. Tornem un moment a parlar de motor perquè tenim prova del Mundial de Trial a Andorra. A la categoria masculina, victòria de Toni Bou, que ara suma ja 30 punts més que el seu màxim perseguidor.
10: Pues veig que molt content de guanyar aquí a la carrera de casa. Sempre és difícil, doncs, aquesta carrera, perquè és un lloc on entreno molt i a vegades les sensacions em poden confondre una miqueta, però supercontent. M'ha anat molt bé des del principi, crec que hem fet una molt bona feina amb la moto i el resultat ha sigut increïble.
25: Pel que fa a la categoria femenina, la italiana Sofia Rabino ha guanyat la primera jornada. Al darrere, i amb la mateixa puntuació, la líder, la catalana Berta Bellán, acumula 17 punts d'avantatge. Aquest diumenge es farà la segona jornada. I aquest dissabte, per cert, ha quedat definida la final de la Lliga Masculina de Futbol Sala. El Pozo Murcia ha eliminat el Palma i serà el rival del Barça. La sèrie començarà dimarts vinent al Palau Blaugrana.
1: Trescat Info.

0: Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja a la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Dissabte negre al medi natural, un jove ofegat al Llobregat, un submarinista cadaqués a l'Alt Empordà i una persona cau de 100 metres al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. Multitudinària protesta antiracista a Belfast després dels aldarulls anti-immigració dels últims dies. Els discursos ultras han atiat la situació en un territori on grups minoritaris miren de fer revifar la violència del conflicte nord-irlandès. Un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una concentració del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una manifestació antifeixista que volia impedir-la. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns antifeixistes que han intentat creuar el cordó policial. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que van trobar al seu despatx complica encara més el futur de l'expresident. De moment, el PSOE li manté la confiança, però de portes endins del partit creix el nerviosisme. Els socis de govern també reclamen explicacions. Sant Boi de Llobregat homenatja les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. En aquest municipi va haver-hi gairebé 3.000 víctimes entre el 1936 i el 1939. L'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut aquest dissabte el Premi Montserrat Carulla a la Gala de Cloenda del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català a Roda de Barà. Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del festival.
1: Esports. L'Atlètic Barceloneta ha fet història aquest dissabte i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada. Els mariners han guanyat la final al Prorreco italià per 17-16. D'altra banda, aquest diumenge a les 6 de la tarda, el Barça d'handbol jugarà la final de Champions a Colònia contra el Fuxa de Berlín. El partit el seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça de bàsquet s'ha classificat per a la final de la Lliga CB en guanyar 76-85 al Tenerife en el tercer partit. Aquest diumenge a les 8, la penya buscarà allargar l'eliminatòria contra el València necessitant un triomf a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'incendi d'aquest dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc s'ha declarat en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
3: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda de pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del sindicat agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
4: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atansin massa al medi natural, per evitar
2: aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
0: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. 3 persones han mort aquest dissabte en accidents al medi natural. A l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un jove de 18 anys s'ha ofegat al riu Llobregat quan es banyava a la resclosa amb altres nois. Un altre accident mortal ha estat el d'un home d'uns 80 anys que feia submarinisme al costat de l'illot de Sencalladora, al davant del Cap de Creus a Cadaqués, a l'Alt Empordà. I a Lins, al Pallars Sobirà, una persona morta en caure d'una altura de 100 metres al port de Medacorba. D'altra banda, agents de la policia judicial de la Comandància de Girona investiguen l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi que va desaparèixer dimecres mentre feia una sortida a la badia de Roses amb 2 companys. La voluntat és saber si complia amb la normativa. Les motos han de dur GPS i els menors sempre han d'anar amb un guia i armilla. Han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i dels 2 amics del menor, que recordem que tenia 16 anys. Aquest dissabte els bombers s'han retirat de la recerca del jove desaparegut. De moment, continua la Guàrdia Civil buscant amb el suport dels Mossos.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: De la plana internacional destaca que durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos, i que això provocarà una pròrroga de l'alto el foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir, o bé diluir, l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra, que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial, i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat a una vintena de localitats del sud del país, i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament, amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
5: Han estat milers de persones les que s'han aplegat davant de l'Ajuntament, convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivanka Antova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Since then we've seen...
7: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així, i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
5: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima, que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Our heart goes out to the victim of the knife.
9: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
5: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: A casa nostra, un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una manifestació del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una altra d'antifeixista. Núcleo Nacional, creat a Madrid a partir d'organitzacions falangistes, ha plegat un centenar de persones davant de la delegació del govern espanyol. La manifestació antifeixista tenia intenció d'impedir la concentració de l'extrema dreta, però el cordó d'agents antiavalots els ha barrat el pas al carrer Mallorca. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns dels manifestants que intentaven travessar-lo. Finalment, la marxa ha continuat sense incidents fins al barri de Gràcia. Un portaveu ha denunciat la permissivitat amb l'extrema dreta i ha assegurat que continuaran protestant contra les seves convocatòries.
10: Quan Núcleo Nacional o quan qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà, parlant-nos al cas.
0: En la concentració de Núcleo Nacional, els dirigents han fet discursos contra la immigració, la inseguretat i el govern espanyol. També s'han fet crides a favor de la unitat d'Espanya i contra la premsa. Al voltant de 3.000 persones han participat aquest dissabte a la segona cursa antiracista de Barcelona, que s'ha fet a la zona de Montjuïc. L'ha organitzat la cooperativa Top Manta i els beneficis es destinen a millorar les condicions del col·lectiu de manters. Lamin Sarr n'és un dels portaveus.
11: Estaremos para demostrar que no solo existe la extrema derecha, pero también estamos aquí nosotros, las personas antiracistas, para luchar per arribar a una justícia social.
0: Els organitzadors defensen que calen activitats com aquesta per contrarrestar els discursos contra la immigració. Aquest any, a més, la iniciativa s'ha ampliat a altres localitats catalanes. Ja se n'han fet en alguns llocs i a la tardor n'hi ha de previstes a Vic, Sabadell, Solsona i també a la comarca de la Garrotxa. Els suïssos voten diumenge en referèndum una proposta sense precedents, limitar la població del país a 10 milions d'habitants. La iniciativa té el suport del populista Partit Popular Suís, majoritari al Parlament. Si guanyen els favorables, el govern es podria veure obligat a posar fi a la immigració i restringir la lliure circulació amb la Unió Europea. Segons les enquestes, guanyarà el no, però per poc. La nova investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per frau fiscal i contraban ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per a la seva declaració la setmana que ve davant del jutge. El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, demana respecte per la presumpció d'innocència. Ho ha fet a l'últim Consell Nacional del PSC abans de l'estiu, en què s'han nomenat 126 candidats a alcalde a tot Catalunya per a les municipals de l'any que ve.
12: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
0: Per la seva banda, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista a Ràdio Nacional ha assegurat que hi ha un suposat calendari judicial per fer caure Pedro Sánchez.
13: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
0: Dins el partit, però, creix el neguit per les joies que la policia va trobar al despatx de l'expresident espanyol, valorades en més d'un milió d'euros, i cada de vegades són més les veus internes que mostren estupefacció. Els socis de Sumar també reclamen explicacions. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
14: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de 1 millón de euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
0: El PP aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava així.
15: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
0: Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policies, jutges i fiscals. Encara en clau política us expliquem que els quatre aspirants de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona han engegat aquest dissabte la campanya electoral per a les primàries del cap de setmana que ve. Un procés intern inèdit a l'espai postconvergent que servirà perquè mesurin les forces les diferents sensibilitats que conviuen al partit de Carles Puigdemont. Jordi Corbalán.
16: Cap dels aspirants admet que s'estigui plantejant un pols en clau interna, però l'elecció del candidat a Barcelona transcendeix el debat estricte de ciutat. De fet, la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens, sense primàries. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
17: És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú. Jo crec que en aquests moments el que hauríem de fer és centrar-nos en Barcelona, que crec que és, almenys és el que faig jo, segur.
18: Jo no sóc la candidata de ningú, jo sóc o vull ser la candidata de tothom. Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona.
19: No enfoquem aquestes primàries en clau de guerres internes, de famílies, de partit o de plebiscit de ningú. Junts és un partit puigdemontista.
20: Jo crec que aquesta candidatura hauria d'estar feta de tots aquests sensibilitats de dins de Junts per Catalunya, que crec que ja hi són ara mateix.
16: Al cap de setmana que ve, uns 1.200 militants estaran cridats a votar de manera telemàtica.
0: Un regidor de Junts a l'Ajuntament de Salt abandona el govern després d'assistir a un acte d'Aliança Catalana. En un comunicat, l'equip de govern municipal explica que després de veure les imatges del regidor en un acte del partit de Sílvia Orriols, li van demanar que dimitís. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, sosté en el mateix escrit que el seu govern no hi ha lloc per a qui estigui o flirtegi amb formacions d'extrema dreta. L'alcaldessa d'Esquerra Republicana governa amb un acord amb Junts.
4: El temps.
0: Eloi Cordomí.
21: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast amb les temperatures que hi haurà en superfície, pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
4: 3CAT Info.
0: L'startup nord-americana Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per a tots els usuaris només 3 dies després del seu llançament comercial. És la resposta a la directiu del govern

0: CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, destaca el gran poder de l'ús d'aquestes tecnologies.
1: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla, i per això el govern dels Estats Units ha decidit prohibir l'accés a gent que no siguin nord-americans a aquests models tan avançats, qui les controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
0: Per Ganyet, per poder innovar és necessari que hi hagi regulació. La Generalitat es planteja pagar un complement salarial als funcionaris que deixin de fer teletreball i facin una jornada laboral de 35 hores. Actualment tenen dret a treballar a distància durant 2 dies i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els representants sindicals són reticents a la mesura. Volen concrecions sobre quin col·lectiu s'aplicaria. Reclamen també compensacions per als qui no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet. I també demanen que el teletreball sigui voluntari. Sentim Manoleo Fages de Comissions Obreres i Yolanda Adroer de la UGT.
2: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar y entonces qué medida compensatoria habrá y qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
3: El veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible.
0: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta, el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros. La defensa de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, diu que els missatges de WhatsApp entre ells difosos aquest divendres són incomplets i que estan fora de context amb l'objectiu que encaixin amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, algunes frases com «No m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te» cal emmarcar-les en un context metafòric i de creixement emocional fent referència al concepte «matar el pare» de Freud. Aquest missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango, que, entre altres coses, li impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se setmanalment al jutjat. Isaac Andic va morir en una caiguda per un barranc a Collbató el desembre del 2024, quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan. El missatge és de 5 mesos abans. El director de teatre Lluís Pasqual assegura que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer de la mateixa manera. Pasqual explica que les paraules de Caballé, en què la soprano manifestava que li agradaria que fos ell qui s'encarregués d'un possible homenatge, eren reals, però que l'entrevista original tenia el so molt defectuós i per això la va fer reproduir amb la veu de Judit Martín. Ho ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio, on també ha dit que tant la família de Caballé com el Liceu n'estaven al cas.
4: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment, jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
0: Després de tota aquesta polèmica, ahir el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari.
4: No crec que sigui casualitat.
5: No creus que sigui casualitat?
4: Malauradament no crec que sigui casualitat. No.
5: I qui li vol mal a Lluís Pasqual?
4: No ho sé.
0: Pasqual, que actualment viu a Madrid, diu que Catalunya s'ha convertit en un lloc hostil per a ell.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El comerç local es reivindica com a peça clau per garantir la seguretat als carrers. Arran dels últims tirotejos amb víctimes, la petita i mitjana empresa sosté que els establiments comercials i els serveis de barri actuen com uns ulls invisibles que dissuadeixen els delinqüents. Per això reclamen ser reconeguts com a infraestructura essencial de país. La PIMEC recull idees que ja va formular l'any 1961 la urbanista Jane Jacobs.

0: que defensava que els carrers amb molta activitat, comerç, serveis de proximitat i presència constant de persones generen una vigilància informal que va més enllà de la presència policial. El vicepresident de l'entitat, Antoni Torres, ho ha explicat a 3Cat Info.
1: I te'n vas a Barcelona o a Barcelona, qualsevol ciutat nostra del país, i te'n vas a zones on la gent et diu, mira, per aquí millor que no passis. I mires aquella zona i realment veus que està degradada, que té poca llum, que no té botigues, no té establiments. Aleshores, per això és el fet que diem que aquesta activitat en els carrers genera seguretat.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
2: L'Atlètic Barcelonet ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
3: 3Cat Info.
2: Comencem pel waterpolo perquè aquest dissabte hem pogut explicar un triomf majúscul.
4: Mira, mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! Amb alta, ha caigut la segona!
2: Així ha estat la narració del David Ubach del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història. Ho han aconseguit a Malta imposant-se al final al transatlàntic que és el Prorreco italià en un ajustat 17-16. El tècnic mariner és Fran Fernández en declaracions al Tot Gira.
5: Pues se siente una tremenda alegría porque al final la conexión que tenemos va más allá del waterpolo. Hemos creído, hemos trabajado y gracias, Francisco, gracias. Y volver a traer la copa a casa después de 4.411 días es una gran alegría.
2: Un Fran Fernández que com a jugador va guanyar la Champions del 2014 i ara l'ha aconseguida en el seu primer any com a entrenador mariner. Per cert, que Alberto Munarriz ha estat designat MVP de la final. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda, els blaugranes jugaran la final contra el Fuxa de Berlín. N'ha parlat el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira.
6: Un rival que juga molt bé, està molt fresc que nosaltres. Serà un partit molt competit i volem guanyar, per suposat. Ja veurem, hem de preparar només en un dia i perdona'm, he de començar a treballar sobre Berlín.
2: El Barça s'ha classificat per la final després de derrotar aquest dissabte l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i s'enfrontarà, com dèiem, al Fuxa de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. El Fuxa hi juga Aitor Ariño, el sentim també al Tot Gira.
7: També és algú molt emocionant poder estar a una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
2: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En bàsquet, el Barça s'ha classificat per la final de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit de la sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. El tècnic blaugrana és Xavi Pascual.
8: Cada partit és diferent, amb una final, a més, sempre has d'estar posat i concentrat en el partit i saltar qualsevol oportunitat de guanyar, no? No, els partits de les finals no et venen mai, els has d'anar a buscar, els has d'anar a buscar amb tot, i en aquesta final hem de fer igual, no? Ser valents i anar a buscar tots els partits.
2: A més, la classificació per la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els verdinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit, i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un olímpic ple.
9: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho, i ara ho hem de demostrar.
2: Si el València guanya aquest diumenge, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final amb factor pista a favor.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En motor, George Russell sortirà des de la pole a la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest diumenge a les 3 de la tarda. És la tercera pole d'aquesta temporada per Russell.
10: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
2: Carlos Sainz sortirà 16è, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que, com hem dit, començarà a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
3: L'actualitat esportiva a fons.
2: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a la segona divisió, 1-0 al camp del Zamora, amb el gol arribant per ser al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I per ser al Mundial, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
3: 3CAT Info.
2: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vilassana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga el segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
11: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
2: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vilassana. D'altra banda, també aquest diumenge, en aquest cas a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'Hockey Lliga, un duel que jugarà a la pista del Liceo, on els igualadins van caure 8-2 en el primer enfrontament de la sèrie. I per cert, tornant a l'Hockey Lliga femenina, aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en derrotar el Caldes a l'eliminatòria final. I acabarem amb ciclisme perquè la campiona de la Vuelta a Espanya, Paula Blasi, és la nova líder del Tour de Pirineus després de fer una gran etapa passant pel mític coll del Tourmalet. La ciclista d'Espluga s'ha imposat en solitari a la segona etapa i ho té tot de cara per guanyar la prova aquest diumenge a la tercera i última etapa.
3: Són 6:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. A partir d'ara us explicarem que Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió de caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. I anirem a Sant Boi de Llobregat, que ha homenatjat les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. En aquest municipi va haver-hi gairebé 3.000 víctimes entre el 1936 i el 1939. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: El cap de setmana històric per l'esport català. D'una banda, aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió d'Europa masculí de waterpolo en derrotar 17-16 al Prorreco italià, aixecant la segona Champions de la seva història. I aquest diumenge, el Barça d'handbol juga a les 6 la final de la Champions a Colònia. La jugarà contra el Fuxa de Berlín en un duel que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Pel que fa al temps, per aquest diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 graus a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu. L'incendi d'aquest dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc s'ha declarat en una zona límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
2: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda de pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del Sindicat Agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
3: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atancin massa al medi natural per evitar aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
0: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos, i que això provocarà una pròrroga de l'alto al foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma, els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir o diluir l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz per on passa el 20% del petroli mundial i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat evacuar una vintena de localitats del sud del país i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Kim Olivares.
5: Han estat milers de persones les que s'han aplegat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivan Cantova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Since then we've seen...
7: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
5: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
5: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió dels caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. El mandatari ucraïnès està convidat a la reunió de treball que faran els líders dimarts. No està prevista cap reunió privada entre Trump i Zelensky, tot i que es podrien trobar de manera informal. Trump sí que farà una trobada bilateral amb el president francès Emmanuel Macron, amb qui soparà dimecres a Versalles. Trump també tindrà contactes amb els líders d'Egipte, Qatar, els Emirats Àrabs i l'Índia. Albània, la Fiscalia investiga possibles lligams entre el polèmic projecte turístic de la filla i el gendre de Donald Trump i sospitosos de tràfic de drogues i blanqueig de capitals. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat detenir una vintena de persones relacionades amb un cas de tràfic de cocaïna, entre les quals n'hi ha algunes que podrien estar vinculades a la gran operació immobiliària d'Ivanka Trump i Jared Kushner, que ha provocat una forta contestació als carrers. Segons publicant mitjans locals, se sospita que per blanquejar els diners s'haurien formalitzat contractes de venda a favor d'una empresa amb les inicials ALD, que podrien correspondre a l'empresa de la família de Trump, que està comprant grans quantitats de terreny a la zona d'Sverneck, un territori protegit on es vol executar l'operació. Aquests i altres projectes han provocat mobilitzacions massives a Albània aquestes setmanes. Aquest dissabte, un grup d'uns 200 manifestants han trencat les tanques d'una promoció per a un complex de luxe a la costa adriàtica albanesa. El govern de Veneçuela s'ha mostrat satisfet per l'operació conjunta amb els Estats Units que ha permès matar el líder de la banda Tren de Aragua, Héctor El Niño Herrero. Donald Trump ha anunciat l'atac que després ha confirmat la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez. S'han difós unes imatges aèries de l'explosió d'una casa humil enmig de la vegetació i Caracas ha informat que l'operació s'ha fet en unes instal·lacions mineres d'or a l'estat de Bolívar, al sud-est del país. En un comunicat, el govern veneçolà ha felicitat tots els que han participat en l'operació i ha assegurat que la República Bolivariana manté el seu compromís amb la lluita contra la delinqüència organitzada. Feia 3 anys que El Niño Herrero es trobava en parador desconegut. En una entrevista a 3Cat Info, la periodista d'investigació Rona Rísquez Sánchez, especialista en Tren de Aragua, preveu que aquesta mort pugui tenir conseqüències en el procés contra Nicolás Maduro.
9: su figura tenía mucho más peso que el hecho de ser simplemente el líder de un grupo criminal. Entonces, esto va a tener implicaciones en todo el sentido, en el sentido político, en el sentido incluso del proceso judicial contra Maduro y, por supuesto, en el ámbito criminal, no solo en Venezuela, sino en América Latina.
0: Donald Trump va impulsar la declaració de Tren de Aragua com a organització terrorista i la seva administració ha deportat més de 200 migrants veneçolans a El Salvador acusats de pertànyer a l'organització.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una nena de 12 mesos està hospitalitzada després de caure divendres des d'un primer pis al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. L'accident va passar quan la criatura es va enfilar a la barana del balcó de casa seva i va caure. Els seus pares, que eren a casa, van sortir al carrer alertats pels crits dels veïns i ells mateixos van portar la nena al cap de la població des d'on la van traslladar en helicòpter a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Envien a presó dos homes per pagar a tres adolescents de menys de 16 anys a canvi de sexe a Girona. Els acusats de 35 i 44 anys no es coneixien entre ells i contactaven amb les noies a través de les xarxes socials. Els fets van passar a Girona entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. La investigació dels Mossos va permetre detenir un primer sospitós el 28 de maig passat i una segona persona el dia 10 de juny. Tots dos estan acusats dels delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i d'un altre delicte de prostitució i explotació sexual. Després de declarar, el jutjat de guàrdia va decretar presó per a tots dos. Els Mossos donen per tancada la investigació. Les entitats ecologistes gironines han protestat aquest dissabte davant de la seu de la Generalitat a Girona en contra dels macroprojectes energètics previstos a diversos espais de la demarcació sense el consens del territori. Ho han fet amb una performance i plantant un molí de vent i enganxant plaques solars a l'edifici. Ens ho explica des de Girona en Gerard Vila.
10: Consens amb el territori. Aquesta és la principal demanda que fan les entitats ecologistes gironines per evitar que tirin endavant projectes com el Parc Eòlic Marí de Roses o les prop de 100 hectàrees fotovoltaiques entre el Gironès i el Pla de l'Estany. Cristina Vilà és membre de SOS Costa Brava.
11: Que s'escolti el territori, no? Que no només s'escolti les grans empreses energètiques, que no es faci el negoci per elles, que es miri realment quanta energia necessita Catalunya.
10: Les entitats han simulat com un multimilionari decidia plantar molins i plaques davant de la seu de la Generalitat a Girona. Eduard Arribot és l'advocat de SOS Costa Brava.
12: Si hagués estat per la Generalitat, els aiguamolls de l'Empordà serien una urbanització. El Cap de Creus no seria un parc natural. La platja de Castell estaria destruïda. I així infinitament.
10: Els pagesos també han donat suport a la protesta i han reclamat anar cap a la sobirania alimentària.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Estat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de costa. En concret, la franja que va des del carrer Pepe Rubianes, a la Barceloneta, fins a l'inici del terme municipal de Sant Adrià del Besòs. Això inclou la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, explica que aquest canvi permetrà fer treballs per adaptar l'espai al canvi climàtic.
13: Això ha de permetre fer les transformacions que tenen a veure amb l'adaptació climàtica, en el manteniment de les platges i també en els nous espais verds que estem generant en aquests moments. En el parc del litoral que està ja en marxa i en totes les actuacions que hem fet al llarg de les platges de la ciutat estem invertint més de 100 milions d'euros.
0: La negociació entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda continuarà perquè el consistori també té com a objectiu aconseguir la propietat de l'espai entre la plaça del Mar i la resta del litoral.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
0: Eloi Cordomí.
14: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast Amb les temperatures que hi haurà en superfície, pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
0: Aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3. Està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar. Malgrat que l'objectiu encara no és trepitjar la Lluna, l'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. És un reportatge de la Núria Hart amb el muntatge musical de Macià Closes.
15: Andre Douglas, Colonel Frank Rubio, Luca Parmitano, Artemis 3 Commander, Randy Bresnik.
16: La nova tripulació d'Artemis està formada per 3 nord-americans i un italià, el primer europeu que participa en un programa lunar, del que no hi ha rastres de cap dona astronauta. Això fa que la nova missió sigui ben diferent de l'anterior, quan fa 2 mesos l'especialista de missió Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
17: But there's one new thing I know.
16: Això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. Des de l'Associació de Dones Científiques i Patia Mars lamenten la falta de presència femenina. Carlota Keimer, enginyera i astronauta anàloga d'Hipàtia 3.
18: No és el luxe que ens podem permetre de perdre talent, sinó que també és el luxe que ens estem permetent de perdre recerca, de perdre una generació de nenes sense referents. Per tant, excloure les dones de la ciència d'aquesta avantguarda és literalment deixar la salut i el futur de la meitat de la humanitat a les fosques.
16: En el que portem de dècada, des del 2020, aquest és el segon cop que la NASA exclou les dones d'una tripulació espacial i la primera que deixa les astronautes fora de la carrera lunar. Tot plegat també ha provocat sorpresa la fundadora i directora d'Isarsat, l'astronauta anàloga d'Hipàtia 2, Mònica Roca.
19: Jo crec que hi ha hagut una reacció del públic, no? De dir, aquesta imatge de 4 homes no un quadre ja. O sigui, no pot ser que a mi no em representen aquestes 4 persones.
16: La NASA ho ha justificat amb l'argument de la meritocràcia, però les xifres demostren que hi ha dones igual de vàlides.
19: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
18: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
16: La tripulació d'Artemis 3 no trepitjarà la Lluna, sinó que assajarà la maniobra per acoplar la nau Orion als mòduls lunars de la pròxima missió.
4: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: El cementiri de Sant Boi de Llobregat ha acollit aquest dissabte un homenatge a les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. Es tracta d'una tragèdia poc coneguda que només a Sant Boi va deixar gairebé 3.000 víctimes entre els anys 36 i 39. Francesc Martinet, de Besnets per la Dignitat, vol saber què li va passar al seu besavi Josep.
20: Vam saber quins familiars l'havien visitat, no? Vam confirmar una mica els problemes que podia tenir i també doncs, hi ha famílies que també sospiten que els seus familiars no tenien cap tipus de problema. Llavors també és important recuperar els expedients per veure bé, què va passar. No? Hi havia persones, de vegades dones, que es tancaven als psiquiàtrics només perquè molestaven.
0: El seu besavi és un dels gairebé 3.000 morts als centres psiquiàtrics de Sant Boi durant la Guerra Civil, 10 morts cada dia durant 3 anys, i la majoria van ser enterrats a les fosses comunes del cementiri de la ciutat. Eren persones que van patir doblement per l'estigma del trastorn mental i les conseqüències de la guerra, i ni les famílies sabien com van anar a parar a Sant Boi, on llavors vivien 10.000 habitants. Els registres del cementiri documenten més de 3.200 enterraments, la majoria d'interns que vivien en condicions extremes. Així ho detalla Carles Serret i Bernús, director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat.
21: Desnutrició. O sigui, és un problema de desassistència. O sigui, a mi m'agrada dir, m'agrada entre cometes, que moren de les mateixes causes que els camps de concentració, l'únic és sense l'aplicació directa de violència. Tot i que, evidentment, la desassistència, la manca d'alimentació, de roba de llit, de medicació, de calefacció, etc., també és una forma de violència.
0: Durant l'acte, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha reivindicat la necessitat de recuperar la dignitat i la identitat d'unes víctimes que durant dècades van quedar relegades a l'oblit i ha defensat que la memòria democràtica ha de servir per garantir que no s'oblidi ningú.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català. És un dels guardons que s'han donat a conèixer a la gala de Cluenda que s'ha fet aquest dissabte al vespre a Roda de Berà, on també s'ha distingit la trajectòria de Joel Joan. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
1: Una gala que ha deixat un palmarès molt repartit, com valora Toni Pinel, codirector del festival.
2: El millor llargmetratge pels mals noms. També estem molt contents d'aquesta menció especial per Tanit, que sense cap dubte també és una pel·lícula molt especial de cinema en català. Per la part de documentals, també estem contents que hi hagin dos documentals que surtin premiats, un dintre de la categoria i l'altre per Comarques Tarragonines.
1: Qui també ha pujat a l'escenari per recollir un guardó, concretament el Premi Honorífic Montserrat Carulla, ha estat l'actor, director, guionista i productor Joel Joan, que ha defensat la identitat i la llengua catalana.
22: A un americà, jo dubto que un americà li donin el premi per fer totes les pel·lícules en americà, Tarantino, gràcies, ara donem un premi per... No, això en els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis. Aquest premi és la verificació d'una trista anomalia en el nostre país, que és que estem minoritzats i hi ha gent amb moltes ganes d'acabar amb la nostra llengua.
1: Tot plegat en una edició del FICCAT històrica, segons l'organització, que calcula que unes 8.000 persones han participat en les activitats i projeccions d'una 80a de produccions que s'han programat durant una setmana a Roda de Berà.
0: Un equip internacional de científics ha trobat un immens cementiri de balenes a 7.000 metres de profunditat a l'oceà Índic. Aquesta espectacular fossa, on es calcula que hi podria haver més de 10 milions de cadàvers de balenes, conté restes de fa més de 3 milions d'anys. La particularitat del descobriment és la grandària de la fossa i, sobretot, la fondària, 7.000 metres de profunditat, mentre que altres cementiris de cetacis coneguts fins ara s'havien trobat a 4.000 metres dins el fons marí. El catedràtic de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, Àlex Aguilar, ha explicat a 3CAT Info que els corrents marins i la forma de la fossa han facilitat l'acumulació de cadàvers precisament en aquest punt.
23: D'entrada, no vol dir que tots els animals hagin mort exactament en aquell lloc, ni molt menys. És senzillament un lloc on les corrents els porten. I per una altra banda, també, aquesta fossa té forma de V. Tenia aquesta forma que fa que els animals s'acumulin.
0: La zona també allotja diverses espècies de cucs, moluscos i estrelles de mar que s'alimenten d'aquests cadàvers i algunes de les quals són encara desconegudes per la ciència.
23: Llavors això dona lloc a que tota una sèrie d'organismes que viuen en aquestes fondàries puguin alimentar-se d'això. Cucs, crustacis, de moluscs que viuen alimentant-se precisament d'aquestes restes òssies que són una contribució que ve de la superfície i que en aquests casos és una mica excepcional.
0: La troballa es va fer el 2023 amb un submarí Batiscaf que cartografiava la zona i s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature.
4: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
24: L'Atlètic Barceloneta ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
4: 3CAT Info.
24: Comencem pel waterpolo perquè aquest dissabte hem pogut explicar a Catalunya Ràdio un triomf en majúscules.
25: Mira, mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! A Malta ha caigut la segona! 12 anys després del 2014...
24: Aquesta ha estat la narració del David Ubaga del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història. Ho han aconseguit a Malta, imposant-se a la final al transatlàntic, que és el Prorreco italià, per un ajustadíssim 17-16. Alberto Munarriz, jugador mariner, ha estat designat MVP de la final. El sentim al Tot Gira.
3: Demuestra lo difícil que es, ¿no? Hoy Fran, antes del partido en la reunión, nos ponía los días que habían pasado. No desde que la habíamos ganado, sino desde que no jugamos una final de Champions. Es muy difícil a nivel de clubes conseguir estar ahí.
24: Un Munarriz que ja formava part de la plantilla campiona d'Europa el 2014 i que ha repetit 12 anys després. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda, els blaugrana jugaran la final contra el Fuchsia de Berlín. N'ha parlat al Tot Gira el blaugrana Dick Amem, que jugarà precisament la final contra el seu equip del futur.
5: No, me da igual que estoy en el Barça, soy jugador del Barça y mañana ya haré el 1000%.
24: El Barça, per cert, que s'ha classificat per aquesta final després de derrotar l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i que s'enfrontarà al Fuchsia de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. Al Fuchsia hi juga Aitor Ariño, el sentim també al Tot Gira.
6: També és algú molt emocionant poder estar un altre Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
24: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Trescat Info.
24: En bàsquet, el Barça s'ha classificat per a la final de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit de la seva sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. Sentim el jugador blaugrana, Joel Parra, en declaracions al Tot Gira.
8: Nosaltres, des del primer moment, confiàvem en aquest equip, sabíem que eren les coses complicades, però sabíem que si tothom estava al 100% i que ajudaria l'equip a guanyar, teníem moltes possibilitats de jugar una final de CB i així ha sigut.
24: A més, la classificació per a la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya, els anfitrions. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els vertinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit, i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un Olímpic ple.
9: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho, i ara ho hem de demostrar.
24: Si el València guanya, això sí, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final, amb factor pista a favor dels valencians.
7: L'actualitat esportiva a fons.
24: En motor, aquest diumenge a les 3 de la tarda, cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, amb el pilot de Mercedes, George Russell, sortint des de la pole.
26: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
24: Carlos Sainz sortirà setzè, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a segona divisió 1-0 al camp del Zamora, amb el gol que ha arribat pels locals al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I el Mundial, per cert, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
7: 3CAT Info.
24: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vilassana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga, el segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
27: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
24: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vilassana. Per cert, que aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en aquesta hoquei lliga femenina, derrotant el Caldes a l'eliminatòria final. I d'altra banda, aquest diumenge, també a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'hoquei lliga a la pista del Liceo. El duel serà el segon de l'eliminatòria, el millor de 5, després del primer, on l'Igualada va caure per 8-2. Tornem un moment a parlar de motor perquè tenim prova del Mundial de Trial a Andorra. A la categoria masculina, victòria de Toni Bou, que ara suma ja 30 punts més que el seu màxim perseguidor.
10: Pues la veritat que molt content de guanyar aquí a la carrera de casa. Sempre és difícil, doncs, aquesta carrera, perquè és un lloc on entreno molt i a vegades les sensacions em poden confondre una miqueta, però supercontent. M'ha anat molt bé des del principi, crec que hem fet una molt bona feina amb la moto i el resultat ha sigut increïble.
24: Pel que fa a la categoria femenina, la italiana Sofia Rabino ha guanyat la primera jornada. Al darrere, i amb la mateixa puntuació, la líder, la catalana Berta Bellán, acumula 17 punts d'avantatge. Aquest diumenge es farà la segona jornada. I aquest dissabte, per cert, ha quedat definida la final de la Lliga Masculina de Futbol Sala. El Pozo Murcia ha eliminat el Palma i serà el rival del Barça. La sèrie començarà dimarts vinent al Palau Blaugrana.
7: Trescat Info.

0: Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja a la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Dissabte negre al medi natural, un jove ofegat al Llobregat, un submarinista cadaqués a l'Alt Empordà i una persona cau de 100 metres al port de Medecorba, a Alins, al Pallars Sobirà. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. Multitudinària protesta antiracista a Belfast després dels aldarulls anti-immigració dels últims dies. Els discursos ultras han atiat la situació en un territori on grups minoritaris miren de fer revifar la violència del conflicte nord-irlandès. Un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una concentració del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una manifestació antifeixista que volia impedir-la. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns antifeixistes que han intentat creuar el cordó policial. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que van trobar al seu despatx complica encara més el futur de l'expresident. De moment, el PSOE li manté la confiança, però de portes endins del partit creix el nerviosisme. Els socis de govern també reclamen explicacions. Sant Boi de Llobregat homenatja les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. En aquest municipi va haver-hi gairebé 3.000 víctimes entre el 1936 i el 1939. L'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut aquest dissabte el Premi Montserrat Carulla a la Gala de Cloenda del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català a Roda de Barà. Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del festival.
1: Esports. L'Atlètic Barcelonet ha fet història aquest dissabte i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada. Els mariners han guanyat la final al Prorreco italià per 17-16. D'altra banda, aquest diumenge a les 6 de la tarda, el Barça d'handbol jugarà la final de Champions a Colònia contra el Fuxa de Berlín. El partit el seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça de bàsquet s'ha classificat per a la final de la Lliga CB en guanyar 76-85 al Tenerife en el tercer partit. Aquest diumenge a les 8, la penya buscarà allargar l'eliminatòria contra el València necessitant un triomf a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'incendi d'aquest dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc s'ha declarat en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
3: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda de pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del sindicat agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
4: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atancin massa al medi natural, per evitar
2: aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
0: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. 3 persones han mort aquest dissabte en accidents del medi natural. A l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un jove de 18 anys s'ha ofegat al riu Llobregat quan es banyava a la resclosa amb altres nois. Un altre accident mortal ha estat el d'un home d'uns 80 anys que feia submarinisme al costat de l'illot de Sencalladora, al davant del Cap de Creus a Cadaqués, a l'Alt Empordà. I a Lins, al Pallars Sobirà, una persona morta en caure d'una altura de 100 metres al port de Medacorba. D'altra banda, agents de la policia judicial de la Comandància de Girona investiguen l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi que va desaparèixer dimecres mentre feia una sortida a la badia de Roses amb dos companys. La voluntat és saber si complia amb la normativa. Les motos han de dur GPS i els menors sempre han d'anar amb un guia i armilla. Han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i dels dos amics del menor, que recordem que tenia 16 anys. Aquest dissabte els bombers s'han retirat de la recerca del jove desaparegut. De moment, continua la Guàrdia Civil buscant amb el suport dels Mossos.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: De la plana internacional destaca que durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos, i que això provocarà una pròrroga de l'alto el foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir, o bé diluir, l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra, que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial, i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat evacuar una vintena de localitats del sud del país, i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament, amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
5: Han estat milers de persones les que s'han aplacat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivanka Antova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Since then we've seen...
7: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així, i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
5: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima, que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Our heart goes out to the victim of the knife crime.
9: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
5: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: A casa nostra, un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una manifestació del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una altra d'antifeixista. Núcleo Nacional, creat a Madrid a partir d'organitzacions falangistes, ha plegat un centenar de persones davant de la delegació del govern espanyol. La manifestació antifeixista tenia intenció d'impedir la concentració de l'extrema dreta, però el cordó d'agents antiavalots els ha barrat el pas al carrer Mallorca. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns dels manifestants que intentaven travessar-lo. Finalment, la marxa ha continuat sense incidents fins al barri de Gràcia. Un portaveu ha denunciat la permissivitat amb l'extrema dreta i ha assegurat que continuaran protestant contra les seves convocatòries.
10: Quan Núcleo Nacional o qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà, parlant-nos al cas!
0: En la concentració de Núcleo Nacional, els dirigents han fet discursos contra la immigració, la inseguretat i el govern espanyol. També s'han fet crides a favor de la unitat d'Espanya i contra la premsa. Al voltant de 3.000 persones han participat aquest dissabte a la segona cursa antiracista de Barcelona, que s'ha fet a la zona de Montjuïc. L'ha organitzat la cooperativa Top Manta i els beneficis es destinen a millorar les condicions del col·lectiu de manters. Lamin Sarr n'és un dels portaveus.
11: Estaremos para demostrar que no solo existe la extrema derecha, pero también estamos aquí nosotros, las personas antiracistas, para luchar per arribar a una justícia social.
0: Els organitzadors defensen que calen activitats com aquesta per contrarrestar els discursos contra la immigració. Aquest any, a més, la iniciativa s'ha ampliat a altres localitats catalanes. Ja se n'han fet en alguns llocs i a la tardor n'hi ha de previstes a Vic, Sabadell, Solsona i també a la comarca de la Garrotxa. Els suïssos voten diumenge en referèndum una proposta sense precedents, limitar la població del país a 10 milions d'habitants. La iniciativa té el suport del populista Partit Popular Suís, majoritari al Parlament. Si guanyen els favorables, el govern es podria veure obligat a posar fi a la immigració i restringir la lliure circulació amb la Unió Europea. Segons les enquestes, guanyarà el no, però per poc. La nova investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per frau fiscal i contraban ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per a la seva declaració la setmana que ve davant del jutge. El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, demana respecte per la presumpció d'innocència. Ho ha fet a l'últim Consell Nacional del PSC abans de l'estiu, en què s'han nomenat 126 candidats a alcalde a tot Catalunya per a les municipals de l'any que ve.
12: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
0: Per la seva banda, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista a Ràdio Nacional ha assegurat que hi ha un suposat calendari judicial per fer caure Pedro Sánchez.
13: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
0: Dins el partit, però, creix el neguit per les joies que la policia va trobar al despatx de l'expresident espanyol, valorades en més d'un milió d'euros, i cada de vegades són més les veus internes que mostren estupefacció. Els socis de Sumar també reclamen explicacions. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
14: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de 1 millón de euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
0: El PP aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava així.
15: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
0: Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policies, jutges i fiscals. Encara en clau política us expliquem que els quatre aspirants de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona han engegat aquest dissabte la campanya electoral per a les primàries del cap de setmana que ve. Un procés intern inèdit a l'espai postconvergent que servirà perquè mesurin les forces les diferents sensibilitats que conviuen al partit de Carles Puigdemont. Jordi Corbalan.
16: Cap dels aspirants admet que s'estigui plantejant un pols en clau interna, però l'elecció del candidat a Barcelona transcendeix el debat estricte de ciutat. De fet, la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens, sense primàries. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
17: És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú. Jo crec que en aquests moments el que hauríem de fer és centrar-nos en Barcelona, que crec que és, almenys és el que faig jo, segur.
18: Jo no sóc la candidata de ningú, jo sóc o vull ser la candidata de tothom. Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona.
19: No enfoquem aquestes primàries en clau de guerres internes, de famílies, de partit o de plebiscit de ningú. Junts és un partit puigdemontista.
20: Jo crec que aquesta candidatura hauria d'estar feta de tots aquests sensibilitats de dins de Junts per Catalunya, que crec que ja hi són ara mateix.
16: Al cap de setmana que ve, uns 1.200 militants estaran cridats a votar de manera telemàtica.
0: Un regidor de Junts a l'Ajuntament de Salt abandona el govern després d'assistir a un acte d'Aliança Catalana. En un comunicat, l'equip de govern municipal explica que després de veure les imatges del regidor en un acte del partit de Sílvia Orriols, li van demanar que dimitís. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, sosté en el mateix escrit que el seu govern no hi ha lloc per a qui estigui o flirtegi amb formacions d'extrema dreta. L'alcaldessa d'Esquerra Republicana governa amb un acord amb Junts.
4: El temps.
0: Eloi Cordomí.
21: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast amb les temperatures que hi haurà en superfície, pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
4: 3CAT Info.
0: L'startup nord-americana Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per a tots els usuaris només 3 dies després del seu llançament comercial. És la resposta a la directiva del govern dels Estats Units de prohibir el seu accés als ciutadans estrangers per motius de seguretat nacional. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris segons la nacionalitat, Anthropic ha optat finalment per desactivar l'accés a tothom. Aquest és un pas més en les tensions entre l'administració Trump i l'empresa Anthropic per les grans diferències que mantenen sobre l'ús militar i la vigilància domèstica de la intel·ligència artificial. En una entrevista a 3CAT Info, l'especialista en intel·ligència artificial i també CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, destaca el gran poder de l'ús d'aquestes tecnologies.
22: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre

0: a distància durant 2 dies i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els representants sindicals són reticents a la mesura. Volen concrecions sobre quin col·lectiu s'aplicaria. Reclamen també compensacions per als qui no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet. I també demanen que el teletreball sigui voluntari. Sentim Manoleo Fages de Comissions Obreres i Yolanda Adroer de la UGT.
1: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar? Y entonces, ¿qué medida compensatoria habrá y qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
2: El veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible.
0: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta, el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros. La defensa de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, diu que els missatges de WhatsApp entre ells difosos aquest divendres són incomplets i que estan fora de context amb l'objectiu que encaixin amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, algunes frases com «no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te» cal emmarcar-les en un context metafòric i de creixement emocional fent referència al concepte «matar el pare» de Freud. Aquest missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango, que, entre altres coses, li impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se setmanalment al jutjat. Isaac Andic va morir en una caiguda per un barranc a Collbató el desembre del 2024, quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan. El missatge és de 5 mesos abans. El director de teatre Lluís Pasqual assegura que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer de la mateixa manera. Pasqual explica que les paraules de Caballé, en què la soprano manifestava que li agradaria que fos ell qui s'encarregués d'un possible homenatge, eren reals, però que l'entrevista original tenia el so molt defectuós i per això la va fer reproduir amb la veu de Judit Martín. Ho ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio, on també ha dit que tant la família de Caballé com el Liceu n'estaven al cas.
3: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment, jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
0: Després de tota aquesta polèmica, ahir el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari.
3: No crec que sigui casualitat.
4: No creus que sigui casualitat?
3: Malauradament no crec que sigui casualitat. No.
4: I qui li vol mal a Lluís Pasqual?
3: No ho sé.
0: Pasqual, que actualment viu a Madrid, diu que Catalunya s'ha convertit en un lloc hostil per a ell.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El comerç local la reivindica com a peça clau per garantir la seguretat als carrers. Arran dels últims tirotejos amb víctimes, la petita i mitjana empresa sosté que els establiments comercials i els serveis de barri actuen com uns ulls invisibles que dissuadeixen els delinqüents. Per això reclamen ser reconeguts com a infraestructura essencial de país. La PIMEC recull idees que ja va formular l'any 1961 la urbanista Jane Jacobs, que defensava que els carrers amb molta activitat, comerç, serveis de proximitat i presència constant de persones generen una vigilància informal que va més enllà de la presència policial. El vicepresident de l'entitat, Antoni Torres, ho ha explicat a 3CAT Info.
6: I te'n vas a Barcelona o a Barcelona, qualsevol ciutat nostra del país, i te'n vas a zones on la gent et diu: mira, per aquí millor que no passis. I mires aquella zona i realment veus que està degradada, que té poca llum, que no té botigues, no té establiments. Aleshores, per això és el fet que diem que aquesta activitat en els carrers genera seguretat.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.

0: L'Atlètic Barcelonet ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
1: 3Cat Info.
0: Comencem pel waterpolo perquè aquest dissabte hem pogut explicar un triomf majúscul.
2: Mira, mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! A Malta ha caigut la segona!
0: Així ha estat la narració del David Ubach del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història. Ho han aconseguit a Malta imposant-se al final al transatlàntic, que és el Prorreco italià, en un ajustat 17-16. El tècnic mariner és Fran Fernández en declaracions al Tot Gira.
3: Pues se siente una tremenda alegría porque al final la conexión que tenemos va más allá del waterpolo. Hemos creído, hemos trabajado y gracias, Francisco, gracias. Y volver a traer la copa a casa después de 4.411 días es una gran alegría.
0: Un Fran Fernández que com a jugador va guanyar la Champions del 2014 i ara l'ha aconseguida en el seu primer any com a entrenador mariner. Per cert, que Alberto Munarriz ha estat designat MVP de la final. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda, els blaugranes jugaran la final contra el Fuxa de Berlín. N'ha parlat el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira.
4: Un rival que juga molt bé, està molt fresc que nosaltres. Serà un partit molt competit i volem guanyar, per suposat. Ja ho veurem. Hem de preparar només en un dia i perdona'm, he de començar a treballar sobre Berlín.
0: El Barça s'ha classificat per la final després de derrotar aquest dissabte l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i s'enfrontarà, com dèiem, al Fuxa de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. El Fuxa hi juga Aitor Ariño, el sentim també al Tot Gira.
5: També és algú molt emocionant poder estar un altre Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té al Berlín, així que ojalà demà es dongui.
0: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En bàsquet, el Barça s'ha classificat per la final de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit de la sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. El tècnic blaugrana és Xavi Pascual.
6: Cada partit és diferent, amb una final, a més, sempre has d'estar posat i concentrat en el partit i saltar qualsevol oportunitat de guanyar. No, els partits de les finals no et venen mai, els has d'anar a buscar, els has d'anar a buscar amb tot. I en aquesta final hem de fer igual, no? Ser valents i anar a buscar tots els partits.
0: A més, la classificació per la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els verdinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un olímpic ple.
7: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho. I ara ho hem de demostrar.
0: Si el València guanya aquest diumenge, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final amb factor pista a favor.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motor, George Russell sortirà des de la pole a la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest diumenge a les 3 de la tarda. És la tercera pole d'aquesta temporada per Russell.
8: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
0: Carlos Sainz sortirà 16è, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que, com hem dit, començarà a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a la segona divisió, 1-0 al camp del Zamora, amb el gol arribant per ser al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I per ser al Mundial, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
1: 3Cat Info.
0: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vilassana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga el segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
9: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
0: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vilassana. D'altra banda, també aquest diumenge, en aquest cas a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'Hockey Lliga, un duel que jugarà a la pista del Liceo, on els igualadins van caure 8-2 en el primer enfrontament de la sèrie. I per cert, tornant a l'Hockey Lliga femenina, aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en derrotar el Caldes a l'eliminatòria final. I acabarem amb ciclisme perquè la campiona de la Vuelta a Espanya, Paula Blasi, és la nova líder del Tour de Pirineus després de fer una gran etapa passant pel mític coll del Tourmalet. La ciclista d'Espluga s'ha imposat en solitari a la segona etapa i ho té tot de cara per guanyar la prova aquest diumenge a la tercera i última etapa.
1: Són 7:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. A partir d'ara us explicarem que Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió de caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. I anirem a Sant Boi de Llobregat, que ha homenatjat les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. En aquest municipi va haver-hi gairebé 3.000 víctimes entre el 1936 i el 1939. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: El cap de setmana històric per l'esport català. D'una banda, aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió d'Europa masculí de waterpolo en derrotar 17-16 al Prorreco italià, aixecant la segona Champions de la seva història. I aquest diumenge, el Barça d'handbol juga a les 6 la final de la Champions a Colònia. La jugarà contra el Fuxa de Berlín en un duel que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Pel que fa al temps, per aquest diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 graus a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu. L'incendi d'aquest dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc s'ha declarat en una zona límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
2: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda de pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del Sindicat Agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
3: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atancin massa al medi natural per evitar aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
0: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos, i que això provocarà una pròrroga de l'alto el foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma, els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir o diluir l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial, i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat evacuar una vintena de localitats del sud del país i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament, amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Kim Olivares.
5: Han estat milers de persones les que s'han aplegat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivanka Antova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Since then we've seen...
7: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
5: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
5: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió dels caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. El mandatari ucraïnès està convidat a la reunió de treball que faran els líders dimarts. No està prevista cap reunió privada entre Trump i Zelensky, tot i que es podrien trobar de manera informal. Trump sí que farà una trobada bilateral amb el president francès Emmanuel Macron, amb qui soparà dimecres a Versalles. Trump també tindrà contactes amb els líders d'Egipte, Qatar, els Emirats Àrabs i l'Índia. Albània, la Fiscalia investiga possibles lligams entre el polèmic projecte turístic de la filla i el gendre de Donald Trump i sospitosos de tràfic de drogues i blanqueig de capitals. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat detenir una vintena de persones relacionades amb un cas de tràfic de cocaïna, entre les quals n'hi ha algunes que podrien estar vinculades a la gran operació immobiliària d'Ivanka Trump i Jared Kushner, que ha provocat una forta contestació als carrers. Segons publicacions en mitjans locals, se sospita que per blanquejar els diners s'haurien formalitzat contractes de venda a favor d'una empresa amb les inicials ALD, que podrien correspondre a l'empresa de la família de Trump, que està comprant grans quantitats de terreny a la zona d'Sverneck, un territori protegit on es vol executar l'operació. Aquests i altres projectes han provocat mobilitzacions massives a Albània aquestes setmanes. Aquest dissabte, un grup d'uns 200 manifestants han trencat les tanques d'una promoció per a un complex de luxe a la costa adriàtica albanesa. El govern de Veneçuela s'ha mostrat satisfet per l'operació conjunta amb els Estats Units que ha permès matar el líder de la banda Tren de Aragua, Héctor El Niño Herrero. Donald Trump ha anunciat l'atac que després ha confirmat la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez. S'han difós unes imatges aèries de l'explosió d'una casa humil enmig de la vegetació i Caracas ha informat que l'operació s'ha fet en unes instal·lacions mineres d'or a l'estat de Bolívar, al sud-est del país. En un comunicat, el govern veneçolà ha felicitat tots els que han participat en l'operació i ha assegurat que la República Bolivariana manté el seu compromís amb la lluita contra la delinqüència organitzada. Feia 3 anys que El Niño Herrero es trobava en parador desconegut. En una entrevista a 3Cat Info, la periodista d'investigació Rona Rísquez Sánchez, especialista en Tren de Aragua, preveu que aquesta mort pugui tenir conseqüències en el procés contra Nicolás Maduro.
9: su figura tenía mucho más peso que el hecho de ser simplemente el líder de un grupo criminal. Entonces, esto va a tener implicaciones en todo sentido, en el sentido político, en el sentido incluso del proceso judicial contra Maduro y, por supuesto, en el ámbito criminal, no solo en Venezuela, sino en América Latina.
0: Donald Trump va impulsar la declaració de Tren de Aragua com a organització terrorista i la seva administració ha deportat més de 200 migrants veneçolans a El Salvador acusats de pertànyer a l'organització.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una nena de 12 mesos està hospitalitzada després de caure divendres des d'un primer pis al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. L'accident va passar quan la criatura es va enfilar a la barana del balcó de casa seva i va caure. Els seus pares, que eren a casa, van sortir al carrer alertats pels crits dels veïns i ells mateixos van portar la nena al cap de la població des d'on la van traslladar en helicòpter a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Envien a presó dos homes per pagar a tres adolescents de menys de 16 anys a canvi de sexe a Girona. Els acusats de 35 i 44 anys no es coneixien entre ells i contactaven amb les noies a través de les xarxes socials. Els fets van passar a Girona entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. La investigació dels Mossos va permetre detenir un primer sospitós el 28 de maig passat i una segona persona el dia 10 de juny. Tots dos estan acusats dels delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i d'un altre delicte de prostitució i explotació sexual. Després de declarar, el jutjat de guàrdia va decretar presó per a tots dos. Els Mossos donen per tancada la investigació. Les entitats ecologistes gironines han protestat aquest dissabte davant de la seu de la Generalitat a Girona en contra dels macroprojectes energètics previstos a diversos espais de la demarcació sense el consens del territori. Ho han fet amb una performance i plantant un molí de vent i enganxant plaques solars a l'edifici. Ens ho explica des de Girona en Gerard Vila.
10: Consens amb el territori. Aquesta és la principal demanda que fan les entitats ecologistes gironines per evitar que tirin endavant projectes com el Parc Eòlic Marí de Roses o les prop de 100 hectàrees fotovoltaiques entre el Gironès i el Pla de l'Estany. Cristina Vilà és membre de SOS Costa Brava.
11: Que s'escolti el territori, no? Que no només s'escolti les grans empreses energètiques, que no es faci el negoci per elles, que es miri realment quanta energia necessita Catalunya.
10: Les entitats han simulat com un multimilionari decidia plantar molins i plaques davant de la seu de la Generalitat a Girona. Eduard Arribot és l'advocat de SOS Costa Brava.
12: Si hagués estat per la Generalitat, els aiguamolls de l'Empordà serien una urbanització. El Cap de Creus no seria un parc natural. La platja de Castell estaria destruïda. I així infinitament.
10: Els pagesos també han donat suport a la protesta i han reclamat anar cap a la sobirania alimentària.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Estat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de costa. En concret, la franja que va des del carrer Pepe Rubianes, a la Barceloneta, fins a l'inici del terme municipal de Sant Adrià del Besòs. Això inclou la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, explica que aquest canvi permetrà fer treballs per adaptar l'espai al canvi climàtic.
13: Això ha de permetre fer les transformacions que tenen a veure amb l'adaptació climàtica, en el manteniment de les platges i també en els nous espais verds que estem generant en aquests moments. En el parc del litoral que està ja en marxa i en totes les actuacions que hem fet al llarg de les platges de la ciutat estem invertint més de 100 milions d'euros.
0: La negociació entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda continuarà perquè el consistori també té com a objectiu aconseguir la propietat de l'espai entre la plaça del Mar i la resta del litoral.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
0: Eloi Cordomí.
14: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast Amb les temperatures que hi haurà en superfície, pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
0: Aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3. Està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar. Malgrat que l'objectiu encara no és trepitjar la Lluna, l'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. És un reportatge de la Núria Har amb el muntatge musical de Macià Closes.
15: Andre Douglas, Colonel Frank Rubio, Luca Parmitano, Artemis 3 Commander, Randy Bresnan.
16: La nova tripulació d'Artemis està formada per 3 nord-americans i un italià, el primer europeu que participa en un programa lunar, del que no hi ha rastres de cap dona astronauta. Això fa que la nova missió sigui ben diferent de l'anterior, quan fa 2 mesos l'especialista de missió Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
17: But there's one new thing I know.
16: Això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. Des de l'Associació de Dones Científiques i Patia Mars lamenten la falta de presència femenina. Carlota Keimer, enginyera i astronauta anàloga d'Hipàtia 3.
18: No és el luxe que ens podem permetre de perdre talent, sinó que també és el luxe que ens estem permetent de perdre recerca, de perdre una generació de nenes sense referents. Per tant, excloure les dones de la ciència d'aquesta avantguarda és literalment deixar la salut i el futur de la meitat de la humanitat a les fosques.
16: En el que portem de dècada, des del 2020, aquest és el segon cop que la NASA exclou les dones d'una tripulació espacial i la primera que deixa les astronautes fora de la carrera lunar. Tot plegat també ha provocat sorpresa la fundadora i directora d'Isarsat, l'astronauta anàloga d'Hipàtia 2, Mònica Roca.
19: Jo crec que hi ha hagut una reacció del públic, no? De dir, aquesta imatge de 4 homes no un quadre ja. O sigui, no pot ser que a mi no em representen aquestes 4 persones.
16: La NASA ho ha justificat amb l'argument de la meritocràcia, però les xifres demostren que hi ha dones igual de vàlides.
19: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
18: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
16: La tripulació d'Artemis 3 no trepitjarà la Lluna, sinó que assajarà la maniobra per acoplar la nau Orion als mòduls lunars de la pròxima missió.
4: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: El cementiri de Sant Boi de Llobregat ha acollit aquest dissabte un homenatge a les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. Es tracta d'una tragèdia poc coneguda que només a Sant Boi va deixar gairebé 3.000 víctimes entre els anys 36 i 39. Francesc Martinet, de Besnets per la Dignitat, vol saber què li va passar al seu besavi Josep.
20: Vam saber quins familiars l'havien visitat, no? Vam confirmar una mica els problemes que podia tenir i també doncs, hi ha famílies que hem de sospitar que els seus familiars no tenien cap tipus de problema. Llavors també és important recuperar els expedients per veure bé, què va passar. No? Hi havia persones, de vegades dones, que es tancaven als psiquiàtrics només perquè molestaven.
0: El seu besavi és un dels gairebé 3.000 morts als centres psiquiàtrics de Sant Boi durant la Guerra Civil. 10 morts cada dia durant 3 anys i la majoria van ser enterrats a les fosses comunes del cementiri de la ciutat. Eren persones que van patir doblement per l'estigma del trastorn mental i les conseqüències de la guerra i ni les famílies sabien com van anar a parar a Sant Boi, on llavors vivien 10.000 habitants. Els registres del cementiri documenten més de 3.200 enterraments, la majoria d'interns que vivien en condicions extremes. Així ho detalla Carles Serret i Bernús, director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat.
21: Desnutrició. O sigui, és un problema de desassistència. O sigui, a mi m'agrada dir, m'agrada entre cometes, que moren de les mateixes causes que els camps de concentració, l'únic que sense l'aplicació directa de violència. Tot i que, evidentment, la desassistència, la manca d'alimentació, de roba de llit, de medicació, de calefacció, etc., també és una forma de violència.
0: Durant l'acte, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha reivindicat la necessitat de recuperar la dignitat i la identitat d'unes víctimes que durant dècades van quedar relegades a l'oblit i ha defensat que la memòria democràtica ha de servir per garantir que no s'oblidi ningú.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català. És un dels guardons que s'han donat a conèixer a la gala de Cluenda que s'ha fet aquest dissabte al vespre a Roda de Berà, on també s'ha distingit la trajectòria de Joel Joan. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
2: Una gala que ha deixat un palmarès molt repartit, com valora Toni Pinel, codirector del festival.
22: El millor llargmetratge pels mals noms. També estem molt contents d'aquesta menció especial per Tanit, que sense cap dubte també és una pel·lícula molt especial de cinema en català. Per la part de documentals, també estem contents que hi hagin dos documentals que surtin premiats, un dintre de la categoria i l'altre per Comarques Tarragonines.
2: Qui també ha pujat a l'escenari per recollir un guardó, concretament el Premi Honorífic Montserrat Carulla, ha estat l'actor, director, guionista i productor Joel Joan, qui ha defensat la identitat i la llengua catalana.
23: A un americà, jo dubto que un americà li donin el premi per fer totes les pel·lícules en americà, Tarantino, gràcies, ara donem un premi per... No, això en els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis. Aquest premi és la verificació d'una trista anomalia en el nostre país, que és que estem minoritzats i hi ha gent amb moltes ganes d'acabar amb la nostra llengua.
2: Tot plegat en una edició del FICCAT històrica, segons l'organització, que calcula que unes 8.000 persones han participat en les activitats i projeccions d'una 80a de produccions que s'han programat durant una setmana a Roda de Berà.
0: Un equip internacional de científics ha trobat un immens cementiri de balenes a 7.000 metres de profunditat a l'oceà Índic. Aquesta espectacular fossa, on es calcula que hi podria haver més de 10 milions de cadàvers de balenes, conté restes de fa més de 3 milions d'anys. La particularitat del descobriment és la grandària de la fossa i, sobretot, la fondària, 7.000 metres de profunditat, mentre que altres cementiris de cetacis coneguts fins ara s'havien trobat a 4.000 metres dins el fons marí. El catedràtic de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, Àlex Aguilar, ha explicat a 3CAT Info que els corrents marins i la forma de la fossa han facilitat l'acumulació de cadàvers precisament en aquest punt.
24: D'entrada, no vol dir que tots els animals hagin mort exactament en aquell lloc, ni molt menys. És senzillament un lloc on les corrents els porten. I per una altra banda, també, aquesta fossa té forma de V. Tenia aquesta forma que fa que els animals s'acumulin.
0: La zona també allotja diverses espècies de cucs, moluscos i estrelles de mar que s'alimenten d'aquests cadàvers i algunes de les quals són encara desconegudes per la ciència.
24: Llavors això dona lloc a que tota una sèrie d'organismes que viuen en aquestes fondàries puguin alimentar-se d'això. Cucs, crustacis, de moluscs que viuen alimentant-se precisament d'aquestes restes òssies que són una contribució que ve de la superfície i que en aquests casos és una unitat excepcional.
0: La troballa es va fer el 2023 amb un submarí Batiscaf que cartografiava la zona i s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature.
1: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
25: L'Atlètic Barceloneta ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
1: 3CAT Info.
25: Comencem pel waterpolo perquè aquest dissabte hem pogut explicar a Catalunya Ràdio un triomf en majúscules.
26: Mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! A Malta ha caigut la segona! 12 anys després del 2014...
25: Aquesta ha estat la narració del David Ubach del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història. Ho han aconseguit a Malta, imposant-se a la final al transatlàntic, que és el Prorreco italià, per un ajustadíssim 17-16. Alberto Munárriz, jugador mariner, ha estat designat MVP de la final. El sentim al Tot Gira.
3: Demuestra lo difícil que es, ¿no? Hoy Fran, antes del partido en la reunión, nos ponía los días que habían pasado. No desde que la habíamos ganado, sino desde que no jugamos una final de Champions. Es muy difícil a nivel de clubes conseguir estar ahí.
25: Un Munárriz que ja formava part de la plantilla campiona d'Europa el 2014 i que ha repetit 12 anys després. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda els blaugranes jugaran la final contra el Fuchsia de Berlín. N'ha parlat el Tot Gira el blaugrana Dick Amem, que jugarà precisament la final contra el seu equip del futur.
5: No, me da igual que estoy en el Barça, soy jugador del Barça y mañana ya haré el 1000%.
25: El Barça, per cert, que s'ha classificat per aquesta final després de derrotar l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i que s'enfrontarà al Fuchsia de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. El Fuchsia hi juga Aitor Ariño. El sentim també al Tot Gira.
6: També és algú molt emocionant poder estar a una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
25: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
25: En bàsquet, el Barça s'ha classificat per a la final de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit de la seva sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. Sentim el jugador blaugrana Joel Parra en declaracions al Tot Gira.
7: Nosaltres, des del primer moment, confiàvem en aquest equip, sabíem que eren les coses complicades, però sabíem que si tothom estava al 100% i que ajudaria l'equip a guanyar, teníem moltes possibilitats de jugar en la final de CB i així ha sigut.
25: A més, la classificació per a la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya, els anfitrions. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els vertinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit, i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un olímpic ple.
8: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho, i ara ho hem de demostrar.
25: Si el València guanya, això sí, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final, amb factor pista a favor dels valencians.
1: L'actualitat esportiva a fons.
25: En motor, aquest diumenge a les 3 de la tarda, cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, amb el pilot de Mercedes, George Russell, sortint des de la pole.
9: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
25: Carlos Sainz sortirà 16è, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a segona divisió 1-0 al camp del Zamora, amb el gol que ha arribat pels locals al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I el Mundial, per cert, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
1: 3CAT Info.
25: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vilassana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga, el segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
11: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
25: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vilassana. Per cert, que aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en aquesta hoquei lliga femenina, derrotant el Caldes a l'eliminatòria final. I d'altra banda, aquest diumenge, també a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'hoquei lliga a la pista del Liceo. El duel serà el segon de l'eliminatòria, el millor de 5, després del primer, on l'Igualada va caure per 8-2. Tornem un moment a parlar de motor perquè tenim prova del Mundial de Trial a Andorra. A la categoria masculina, victòria de Toni Bou, que ara suma ja 30 punts més que el seu màxim perseguidor.
10: Pues veig que molt content de guanyar aquí a la carrera de casa. Sempre és difícil, doncs, aquesta carrera, perquè és un lloc on entreno molt i a vegades les sensacions em poden confondre una miqueta, però supercontent. M'ha anat molt bé des del principi, crec que hem fet una molt bona feina amb la moto i el resultat ha sigut increïble.
25: Pel que fa a la categoria femenina, la italiana Sofia Rabino ha guanyat la primera jornada. Al darrere, i amb la mateixa puntuació, la líder, la catalana Berta Bellán, acumula 17 punts d'avantatge. Aquest diumenge es farà la segona jornada. I aquest dissabte, per cert, ha quedat definida la final de la Lliga Masculina de Futbol Sala. El Pozo Murcia ha eliminat el Palma i serà el rival del Barça. La sèrie començarà dimarts vinent al Palau Blaugrana.
12: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 14 de juny del 2026, un 14 de juny de l'any 1928, va néixer a l'Argentina Che Guevara. Un mateix 14 de juny, però 18 anys més tard, el 1946, va néixer als Estats Units Donald Trump. Dues icones immortals, el comunisme contra el capitalisme, si bé tots dos han acabat venent samarretes i gorres amb la seva cara estampada. Donald Trump fa avui 80 anys i s'esforça titànicament a fer coincidir un acord de pau amb l'Iran amb el seu aniversari. Continua fidel al seu estil d'avançar treves i pactes abans de signar-los, amb la qual cosa la majoria de vegades acaben en paper mullat. Arrossegat per Netanyahu, fa setmanes que Trump no sap com acabar una guerra que ell mateix va començar. Un conflicte que havia de ser curt, però que ja té més de 100 dies. Fidel al seu estil i malgrat les crítiques, Trump vol bufar les 80 espelmes per la Porta Gran i aquest cap de setmana s'ha organitzat un campionat d'arts marcials a mida als jardins de la Casa Blanca. Tant a l'Iran com al pati de casa, Trump aplica la doctrina Guevara. Fins la victòria, sempre. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: És l'última jornada de protesta dels docents aquest curs amb una manifestació aquest matí al centre de Barcelona.
2: La convoquen els sindicats educatius contraris als acords amb el govern que avisen de noves mobilitzacions al curs vinent.
0: Tres morts aquest cap de setmana en tres accidents al medi natural.
2: Són un noi que s'ha ofegat al riu Llobregat, al seu pas pel Berguedà, un home que feia submarinisme a Cadaqués i una tercera persona que ha caigut de 100 metres al port de Medacorba, al Pallars Sobirà.
0: Això només amb dissabte. Esperem que aquest diumenge sigui més tranquil. Estabilitzat el primer incendi important de la temporada.
2: Els bombers continuen treballant en el foc agrícola i forestal de Sanaüja, la Segarra, per evitar que revifi amb la marinada que es preveu avui a la zona.
0: Tensió entre els Mossos i manifestants antifeixistes que protestaven contra una manifestació d'ultradreta a Barcelona.
2: Els agents han carregat contra els antifeixistes. Un cordó policial ha impedit que les dues protestes coincidissin.
0: I a Belfast, protesta multitudinària per denunciar els aldarulls antiimmigració dels últims dies.
2: Milers de persones es van manifestar ahir contra el racisme i demanant respecte pels migrants.
0: Els esports, els Knicks de Nova York, campions de l'NBA. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Han aconseguit el títol aquesta matinada després de guanyar la pista dels Spurs de San Antonio per 90-94 per posar un 4-1 definitiu en la final. Feia 53 anys que no aconseguien el títol.
0: Molt de mèrit. Eterns Knicks, 53 anys sense el títol. A més, no eren els favorits d'aquesta final i s'han imposat per 4-1. Per tant, l'enhorabona. Empat a 1 entre el Brasil i el Marroc al Mundial de Futbol en el primer partit més o menys interessant.
3: Un gran gol de Vinícius per fer l'empat. Ha maquillat aquesta nit una discreta actuació de la selecció de Carlo Ancelotti. Partit gris del blaugrana Rafinha, que amb prou feines ha entrat en joc i pràcticament no ha tingut cap ocasió.
0: L'Atlètic Barceloneta és campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada.
3: Els mariners van guanyar la final al Prorreco italià per 17-16.
0: I el Barça d'handbol juga aquesta tarda a les 6 la final de la Champions a Colònia.
3: Contra el Fuxa de Berlín i el Barça de bàsquet, classificat per a la final de la Lliga ACB en guanyar a Tenerife 76-85.
0: I el Sabadell, que la cosa no va anar del tot bé, a Zamora, 1-0 i tocarà remuntar.
3: Sí, exacte.
0: Però ens en sortirem, eh?
3: Derrota per la mínima.
0: No, no, és que hi va haver llàgrimes a casa. En fi, a veure, Jofre Genoé, bon dia.
4: Bon dia, ànims.
0: Molta calor avui, eh?
4: Sí, sí, sí. Bé, de moment no és desbocada, està dintre dels marges, però és el que tindrem i, a més, un episodi que s'allarga. S'allarga, també doncs, ens anem ja acostant a l'arribada de l'estiu, però bé, ja anunciem que aquestes temperatures, o si no, tenim una finestra que veiem que el termòmetre pugui tornar a baixar i donar-nos una mica de respir, sinó que sembla que la calor va a més, es mantindrà a la part alta, fins i tot a finals de la setmana que ve encara es podria intensificar una mica més. Per tant, molta paciència i bé, avui doncs, màximes que arribaran a tocar els 37 o 38, sobretot al voltant del Pla de Lleida de Segrià. A la resta, com ahir, si fa no fa, potser puja un grauet més, però uns valors bastant similars ahir amb sol, i aquesta tarda sí que en el Pirineu, entre el Pirineu i Prepirineu, no més enllà, hi ha possibilitat d'algunes nuvolades i alguns ruixats, algun petit xàfec. Demà fins i tot encara podríem guanyar una mica més de terreny, però sempre a l'interior, no pas en punts de la costa on aquests propers dies es mantindrà doncs, aquest ambient de força sol i d'ambient de ple estiu. Marinada reactivant-se, especialment entre el prelitoral del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i sobretot a mitja tarda.
1: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia, Muriol Marc, Núria Oriols, Carles Munguilot i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica de l'Iol Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Avui ens intentaran resoldre per què el preu de la gasolina no acaba de pujar, malgrat que la guerra continua i malgrat que era una guerra sobretot energètica i que l'estret d'Hormuz continua bastant paralitzat. Just després, avui al suplement, declaracions d'amor solemnes, històries des de l'altar, històries de matrimoni, parelles que s'han demanat de casar de les maneres més originals possibles. En rebrem tres en aquest estudi de Catalunya Ràdio. A les 11, Marina Laminos, amb el seu Malalts de Ràdio, Arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També vindran les Amigues de les Arts, la Rosa Rodon i la Marta Ferrer, amb les recomanacions de restaurants i pantalles. A l'eclipsi del suplement, les nits d'Andrea Vilallonga, professora d'Operación Triunfo, assessora en imatge i comunicació, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabent, el seu Demà ho deixo.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
1: El suplement, amb Roger Escapa. L'informatiu del suplement.
0: Passen 7 minuts de les 7 del matí, els docents fan avui un últim cop de força al carrer abans no s'acabi el curs i es manifesten aquest matí a Barcelona. La comunitat educativa torna a fer un pols al carrer sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Avui faran sentir les seves demandes al centre de la capital catalana, Eva.
2: Sí, en una marxa que arrenca a 11:45 al Jardinets de Gràcia i finalitzarà a la plaça Catalunya. Les organitzacions convocants han fet una crida a sortir massivament al carrer després de 25 dies de vaga a Catalunya, 11 dels quals a Barcelona. I ja han avisat que el curs que ve començarà també amb més vagues. La marxa la convoquen els sindicats USTEC, CGT, Intersindical CNT, COS, i també s'hi sumen les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Sentim David Canyó de l'USTEC, Marc Martorell de la Intersindical, Ingrid Xavarria de la CGT.
8: Hem d'omplir una altra vegada els carrers de Barcelona. És importantíssim ficar aquesta demanda concreta, que és que l'educació ha tocat fons.
9: Que és una lluita de tota la classe treballadora catalana. I és per això que fem aquesta crida tothom al carrer a Barcelona.
10: Segurament començarem amb vagues fins a arribar a salvar l'educació que totes ens mereixem.
2: Els impulsors de la marxa volen que serveixi per reclamar un gran acord per a l'educació pública i també defensar tots els serveis públics i els drets socials. Els sindicats consideren que les problemàtiques del sector educatiu formen part d'una crisi més àmplia que també afecta altres drets, com ara el de l'accés a l'habitatge o l'atenció sanitària. Recordem que la manifestació d'avui arriba 10 dies després que els docents rebutgessin amb una consulta la setmana passada el preacord entre Educació i els sindicats Comissions Obreres, UGT, USTEC i professors de secundària. En aquesta recta final de curs, una altra data clau serà el 20 de juny, quan els docents faran una assemblea educativa per decidir els pròxims passos de cara al curs que ve.
0: Mentrestant, el govern i els comuns acorden que les famílies monoparentals tinguin les mateixes rebaixes que les famílies nombroses en les quotes universitàries. La mesura entrarà en vigor aquest mateix curs, el 26-27, i beneficiarà amb una rebaixa del 50% les famílies monoparentals amb un sol fill o filla. L'exempció del 100% de la quota a les famílies monoparentals que tinguin més d'un fill o d'una filla.
2: Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en declaracions aquí a Catalunya Ràdio.
11: Catalunya ara mateix aproximadament hi ha 78.000 títols de família monoparental vigents. Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
2: La mesura forma part de l'acord que el govern ha fet, l'acord de pressupostos que el govern ha signat amb els comuns. L'executiu destinarà 12,5 milions d'euros a aquesta mesura. Jessica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
12: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, estan situades en risc de pobresa, estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
2: Els nous preus s'aplicaran a tots els estudis oficials de grau i màster impartits per les universitats públiques catalanes i també la UOC.
0: Cap de setmana negra al medi natural perquè tres persones han mort aquest dissabte mentre feien diferents activitats lúdiques al Berguedà, a l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà.
2: Sí, els bombers han rescatat el cos sense vida d'un jove ofegat al riu Llobregat, a la resclosa de l'Ametlla de Merola, al Berguedà. És un noi de 18 anys que es banyava amb un grup d'amics en aquesta zona. A l'Alt Empordà, un submarinista mort a Cadaqués després de no haver pogut tornar a l'embarcació. La unitat marítima dels Mossos d'Esquadra ha localitzat el cos sense vida de l'home a uns 10 metres de profunditat en una zona a prop de Sant Calladora. I al Pallars Sobirà, una persona mort després de precipitar-se uns 100 metres al port de Medacorba, al terme municipal de Lins, a tocar de la frontera amb França i Andorra. Al marge d'aquestes tres víctimes mortals, afegirem també que la policia judicial de la Comandància de Girona investiga l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi que va desaparèixer dimecres mentre feia una sortida a la Badia de Roses amb dos companys. La voluntat és saber si complia amb la normativa. Les motos han de dur GPS i els menors sempre han d'anar amb un guia i armilla. Han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i també dels dos amics del noi. Avui els bombers s'han retirat de la recerca del jove desaparegut. De moment continua la Guàrdia Civil amb el suport dels Mossos.
0: Els bombers també han seguit treballant durant tota la nit en l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ahir ja es va donar per estabilitzat, i han mantingut la vigilància a tots els punts calents per evitar una possible represa de les flames durant aquest matí amb l'arribada de vent de marinada.
2: És el primer incendi important d'aquesta temporada, un foc però que, com diem, ja està estabilitzat i afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Es va declarar en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames es van estendre ràpidament i van arribar a la carena de la Serra de les Valls. Marta Casoli és l'alcaldessa de Sanaüja.
13: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
2: Ara ho sentíem, aquest foc ha coincidit amb la collita de cereal, una situació de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció.
0: Els Mossos van carregar ahir contra els antifeixistes que van voler esquivar el cordó policial que els separava d'una altra concentració d'extrema dreta convocada pel grup neonazi Núcleo Nacional. Diversos periodistes identificats com a premsa també van rebre cops durant les càrregues policials. El fort dispositiu dels Mossos volia impedir que les dues manifestacions es trobessin al centre de Barcelona.
2: Un centenar d'ultres de Núcleo Nacional s'havien concentrat a les 8 del vespre davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya. Mitja hora abans, prop d'un miler d'antifeixistes van sortir des de la plaça Tatuán en direcció a la concentració neonazi amb la intenció d'impedir-la. Però els antiavalots dels Mossos els van barrar el pas a la cruïlla de Mallorca amb Bailén, on es van viure moments de molta tensió. Un portaveu dels antifeixistes ha denunciat la permissivitat amb l'extrema dreta.
14: Quan Núcleo Nacional o qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà, parlant-nos al pas!
2: Finalment, els antifeixistes van travessar la Diagonal i van anar fins a plaça Joanic, al barri de Gràcia.
0: Belfast surt al carrer per denunciar els aldarulls antiimmigració de l'última setmana a la capital d'Irlanda del Nord. Ahir milers de persones es van manifestar contra el racisme i van demanar respecte als immigrants. A la concentració també s'hi van sumar representants de diversos partits i sindicats. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
15: La gent de Belfast ha volgut alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivan Cantova, membre d'Units contra el racisme a Belfast, els organitzadors de la concentració.
16: Since then we've seen racist.
17: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
15: També s'ha donat suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagoye, del Belfast City Sanctuary.
18: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
15: Per alguns dels participants, el millor que pot fer el govern de Londres és atacar la pobresa que porta al racisme.
2: Justament ahir, la policia britànica va detenir l'activista d'extrema dreta i antiimmigració Tommy Robinson a l'aeroport de Heathrow, a Londres. Els agents el van retenir durant 3 hores en virtut de les lleis antiterroristes del país. Robinson ho ha denunciat a les seves xarxes com un atac contra la llibertat d'expressió.
0: Precisament la migració també ha inspirat un referèndum a Suïssa. El país vota avui si limita la població a 10 milions en un referèndum vinculant a proposta de l'extrema dreta populista. Si els suïssos voten que sí, el govern es veurà obligat a actuar quan el país arribi als 9 milions i mig d'habitants, una xifra que està a punt d'aconseguir.
2: Fa temps que una bona part dels suïssos creuen que la immigració afecta la qualitat de vida. Ho explica aquest advocat antiimmigració, Ian Pahut.
19: La gent que s'enfronta als embussos matinals, a l'autopista, als trens atapeïts, a l'augment de preus de l'habitatge i a l'increment de la delinqüència es pregunta: en quin país vull viure? M'agradaria viure en un país on la vida sigui bona. Hem de preservar el que estimem i crec que Suïssa ha de continuar sent Suïssa.
20: Je pense que la Suisse doit rester la Suisse.
2: Els sectors empresarials, però, són contraris a limitar la immigració i a enemistar-se amb la Unió Europea, el principal soci comercial de Suïssa.
0: Versions contradictòries sobre quan es podria firmar l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que sembla que haurien acostat posicions. Donald Trump insisteix que el document es podria firmar avui mateix, però l'Iran ho nega. El nou capítol de la guerra, pel relat, arriba després que ahir al migdia el Pakistan, que fa de mediador, confirmés que la signatura seria electrònica i que seria en qüestió d'hores.
2: En un missatge a la seva xarxa social, Trump manté que l'acord es firmarà avui i que immediatament després es reobrirà l'estret d'Hormuz. És el calendari del president nord-americà que, per cert, coincideix amb avui, el seu aniversari, fa 80 anys. El règim iranià, però, ho ha descartat precisament per les reticències nord-americanes, diu. Falta per saber també què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten interpel·lats. Tot plegat, mentre també ha provocat tensions entre Trump i Netanyahu, que avui ha convocat el seu gabinet de seguretat per discutir el possible acord entre els Estats Units i l'Iran.
0: La nova investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per frau fiscal i contraband ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per la seva declaració la setmana que ve davant del jutge. Zapatero haurà de parlar dijous, a partir de dimecres està citat. De moment el PSOE li manté la confiança, però de portes endins del partit creix el nerviosisme i els socis de govern reclamen explicacions.
2: El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, demanava ahir respecte per la presumpció d'innocència. Ho va dir en l'últim Consell Nacional dels Socialistes Catalans abans de l'estiu, en què es van nomenar 126 candidats a alcalde a tot Catalunya per a les municipals de l'any que ve.
21: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
2: La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista a Ràdio Nacional, també assegurava que hi ha un suposat calendari judicial per fer caure Pedro Sánchez.
22: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
2: Dins el partit, però, creix el neguit per les joies que la policia va trobar al despatx de l'expresident espanyol, valorades en més d'un milió d'euros, i cada vegada són més les veus internes que mostren estupefacció. Els socis de Sumar també reclamen explicacions. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
23: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de un millón de euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de un millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
2: El PP aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava així:
24: la fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
2: Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policies, jutges i fiscals.
0: I aquestes últimes hores, aquí al Suplement, hem sentit Lluís Pasqual, que assegura que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer de la mateixa manera. El director teatral va concedir ahir la primera entrevista aquí al Suplement, on va ser així de contundent.
25: Jo no vaig fer res il·legal.
0: No et penedeixes de res?
25: No. No.
2: Lluís Pasqual ha sortit al pas de les afirmacions.

0: Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Cavaller d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment, jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Cavaller, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
1: Divendres, el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari que se celebra enguany. Pasqual va confirmar que es va fer de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat, deia aquí el suplement, que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari. Pasqual, recordem, actualment viu a Madrid.
2: Podeu recuperar la conversa amb Lluís Pasqual a catradio.cat/el suplement. Efectivament, ell considera que no és una casualitat que els 50 anys coincideixi amb tota aquesta història de la qual no es penedeix de res. L'actor i director Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla a la gala de cloenda del FICCAT, el Festival Internacional de Cine en Català, que es va fer ahir al vespre a Roda de Barà, tarragonès. Els Mals Noms, de Marc Ortiz, ha guanyat el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del festival. Des de Roda de Barà, Ariadna Escoda.
3: L'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha recollit el guardó amb un discurs en què ha defensat tant la identitat com la llengua catalana en l'àmbit audiovisual.
4: En els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis. Aquest premi és la verificació d'una trista anomalia en el nostre país, que és que estem minoritzats i hi ha gent amb moltes ganes d'acabar amb la nostra llengua.
3: Entre el palmarès anunciat aquest dissabte, destaca la producció Els Mals Noms, de Marc Ortiz, com a millor llargmetratge, Indòmita Llum, de Luis Samperi, com a millor documental, o Operació Hiperita, la trama de la guerra química, de Toni Orensanz, i Joana Zapata, com a millor producció de les comarques tarragonines. El FICCAT tanca una edició històrica amb 8.000 espectadors.
2: I ara anem fins a Salt, on la colla dels Marrecs de Salt celebren avui 30 anys en una jornada castellera a Girona amb la companyia de castellers de Vilafranca i la colla jove dels Xiquets de Tarragona. Els últims 15 anys, a les comarques de Girona s'ha doblat el nombre de colles i ja n'hi ha una desena. Carla Saló Pujol, bon dia.
5: Bon dia. Els Marrecs són la colla activa més antiga de terres gironines i, de moment, l'única que ha assolit un castell de nou. Ho destaca el seu cap de colla, Pau Caravaca.
6: De colles convencionals, som l'única colla que ha assolit els castells de 8 aquí a la zona de les comarques de Girona, però a més hem arribat a fer el castell de 9.
5: I això els esperona per arribar més lluny i anima també la resta de colles gironines. Laia Palma, presidenta dels Merlets del Montgrí, Blanca Bastit, presidenta dels Guillats de la Selva, Josep Puello, casteller dels Esperxats de l'Estany, i Jordi Soler, casteller dels Minyons de Santa Cristina d'Aro.
7: Hi ha molta germanor, estan molt disposats a ensenyar, no hi ha competència.
8: Hi ha una expansió, que cada vegada hi ha més colles i també està pujant el nivell de les colles que ja existeixen.
9: Sí, sí, ens ajudem molt. Realment hi ha bona relació.
10: Cada vegada, doncs, les colles castelleres de la zona estan en un millor nivell.
5: La colla castellera de Figueres, els Xerrics d'Olot, la colla castellera de la Cerdanya i la colla universitària dels Xuriquers de la Universitat de Girona són les altres colles en actiu que hi ha avui a la demarcació.
2: I encara una altra història. Avui dia, viatjar entre Barcelona i Madrid amb alta velocitat és un 44% més barat que abans de la liberalització del mercat ferroviari ara fa 5 anys. Així es desprèn d'un estudi del cercador de reserves de trens i d'autobusos Trainline, que conclou que els preus d'aquest mitjà de transport continuen sent més econòmics que abans de la pandèmia.
1: Tot això se suma a l'encariment del preu del combustible i sobretot del querosè arran de la guerra a l'Iran, un factor que aquest estiu pot fer decantar els usuaris cap al tren a l'hora de planificar les vacances. Pedro García es el director general de Trainline Europa.
11: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios. No sabemos dónde va a llegar este verano porque hay mucha incertidumbre, pero sí que empezamos a ver tendencias de cambios de esa demanda.
1: Un altre motiu que explica l'increment de demanda de bitllets de tren són els descomptes que ofereix el govern espanyol als joves d'entre 18 i 30 anys per utilitzar aquest transport.
12: L'informatiu del suplement. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
14: Quina ratxa! Quants maig portes?
13: 150.
14: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
15: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. avui dijous.
12: Viatgem

0: l'altre barri, amb Blai Mercè.
1: Un món on tothom està de vacances.
2: En creure un món.
1: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
0: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
3: L'altre barri, amb Blai Mercè.
0: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. L'informatiu del suplement.
4: 5 minuts per 7:45 del matí. Tenim notícia fresca d'aquesta matinada. Els Knicks de Nova York s'han proclamat campions de l'NBA. I això és notícia perquè feia 53 anys que no passava als Knicks, que són una de les franquícies més clàssiques de l'NBA. Campions després de batre el San Antonio Spurs. Bon dia, Albert Benet.
5: Quina pronúncia, Roger Escapa. Bon dia. Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs, com diu l'Escapa. Aquesta vegada els han guanyat a San Antonio per 90-94 i han posat un 4-1 definitiu en la final de la NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des de 1973. Al base dels Knicks, Jalen Brunson ha estat elegit MVP de la final, ha liderat l'equip de Nova York cap al títol i ha anotat 45 punts en aquest cinquè i definitiu partit. I també de la nit passada destaquem l'empat a 1 entre el Brasil i el Marroc al Mundial de Futbol. Un gran gol de Vinícius per fer l'empat va maquillar una discreta actuació de la selecció de Carlo Ancelotti. Partit gris del jugador del Barça, Rafinha, que amb prou feines va entrar en joc i pràcticament no va tenir cap ocasió, només una no gaire clara. També aquesta passada nit al Mundial destaca l'empat a 1 de Qatar amb el tècnic Julen Lopetegui al capdavant contra Suïssa. De matinada, Escòcia ha guanyat Haití per 1-0. I ara en joc a aquesta hora, Austràlia 1, Turquia 0. El partit és a la segona part. Últims 30 minuts, última mitja hora. I mentre el Barça de bàsquet espera rival per a la final de la CB, després de classificar-s'hi per la via ràpida, ara en parlarem, i mentre el Barça d'handbol es prepara per jugar avui la final de la Champions, també en parlarem, l'Atlètic Barceloneta celebra el títol de campió de la Champions masculina de waterpolo, després de guanyar el Prorreco italià a la final jugada a Malta per 17-16. Alberto Munarriz, jugador de l'Atlètic Barceloneta, va ser designat MVP de la final.
6: Demuestra lo difícil que es, ¿no? Hoy Fran, antes del partido en la reunión, nos ponía los días que habían pasado, no desde que habíamos ganado, sino desde que no jugamos una final de Champions. Es muy difícil a nivel de clubes conseguir estar ahí.
5: Així s'expressava Munarriz al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És el segon títol de Champions per l'Atlètic Barceloneta. El primer el va aconseguir fa 12 anys. I ho dèiem, el Barça d'handbol jugarà aquesta tarda a partir de les 6 la final de la Champions contra el Fuchsia de Berlín, després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37 a la pròrroga. El jugador del Barça, Dick Amem, s'enfrontarà avui a la final al seu futur equip. Així en parlava ell mateix al Tot Gira.
7: No, me da igual que estoy en el Barça, soy jugador del Barça y mañana ya haré el 1000%.
5: El rival del Barça avui a la final, el Fuchsia, i juga l'exblaurana Aitor Ariño. El sentim també a Catalunya i a Ràdio, també al Tot Gira.
8: També és algo molt emocionant poder estar una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es doni.
5: El Fuchsia de Berlín va superar el Magdeburg en l'altra semifinal per 35-40. I ho dèiem també, el Barça de bàsquet jugarà una final de la CB 3 anys després, classificació per la via ràpida amb un 3-0 contra el Tenerife. Això després de guanyar la pista de l'equip canari 76-85, amb una bona actuació especialment de la Provítola, Panther i Clyburn. Tots tres van ser decisius quan el Barça perdia per 36-22. Joel Parra, jugador del Barça.
9: Nosaltres, des del primer moment, confiàvem en aquest equip, sabíem que eren les coses complicades, però sabíem que si tothom estava al 100% i que ajudaria l'equip a guanyar, teníem moltes possibilitats de jugar en la final de CB i així ha sigut.
5: A més de lluitar pel títol, la classificació per la final de la CB també li garanteix al Barça la participació a la pròxima Supercopa, que disputarà juntament amb la Penya, el Baskonia i el València. Avui és el torn del Joventut. A l'Olímpic de Badalona ha de guanyar tant sí com no el València a partir de les 8 del vespre per forçar el quart partit i no quedar fora de la final avui mateix. Derrota del Sabadell al camp del Zamora per 1-0 en l'anada de la final per l'ascens a la segona divisió de futbol. La tornada es jugarà a la Nova Creu Alta divendres que ve. I George Russell amb Mercedes sortirà des de la pole al Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1, la tercera pole que fa aquesta temporada.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
4: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
2: Molt bon dia, Roger.
10: 3, 2, 1... Seganya!
4: Com està, Joan Anton Català?
2: Molt bé, Roger Escapa.
4: Escolta'm, ens vam deixar de comentar fa un parell de setmanes aquella fantàstica explosió. Jo només veure-la vaig pensar quants milions de dòlars s'estaven perdent. Sí. La companyia de Jeff Bezos, el Blue Origin, va veure com explotava de manera molt espectacular un dels seus coets més preuats en ple enlairament. Crec que estaven fent proves.
2: Estaven fent proves. No era enlairament, però fent proves. Sí.
4: I vaig veure el vídeo en què tu també, a través de les teves xarxes, comparties aquest moment de l'explosió. I impressionant. ningú va prendre mal, suposo.
2: No.
4: Però, és a dir, la dimensió de l'incendi...
2: Sí, i les conseqüències que vindran a continuació. Perquè això és un coet que es diu New Glenn, de la companyia Blue Origin de Jeff Bezos, ja ho has dit bé. Aquest coet havia anat, aquest model de coet havia anat dos cops a l'espai, prèviament.
4: No el mateix,
2: No el mateix, el model de coet. Però és bàsic, aquest coet, el desenvolupament d'aquest coet, és bàsic pel retorn humà dels nord-americans a la Lluna. Perquè recordem que aquí tenim Elon Musk amb el seu SpaceX, però com que la NASA diu, no ho posarem tot al mateix cistell, no? També han atorgat contracte a Blue Origin, de manera que els fan competir entre els dos. El que abans tingui les naus preparades, aquesta comissió serà la que ajudarà la NASA a retornar. Clar, aquí hi ha molta
4: pressa. Què vol dir retornar?
2: A retornar els humans a la superfície de la Lluna.
4: Però i l'anada ho fan amb un altre coet? O com
2: sí, va? Seran dos coets. Bueno, és una coreografia molt complexa. Bàsicament és el que hem vist de la nau Orió, que és aquesta que amb Artemis 2 ho vàrem estar seguint, que durà astronautes cap a l'òrbita de la Lluna, i allà s'acoblaran en una altra nau que haurà portat o bé Elon Musk o bé Jeff Bezos, que serà l'ascensor que pujarà i baixarà a la Lluna. És molt complex, molt complicat. Però, clar, tot això s'ha de desenvolupar, de manera que el New Glenn, aquest coet, aquest model, havia anat dos cops a l'espai. El segon cop havia de posar un satèl·lit en òrbita d'una companyia privada, i va fallar. El satèl·lit es va destrossar, i les companyies d'assegurança allà van coquinar, van haver de pagar. De manera que les autoritats nord-americanes van dir aquest coet no s'ha posat bé en òrbites, representa un cert perill. Per tant, no donem permís que es torni a enlairar fins que no feu proves de motor. I són les proves que es van fer. Es diu foc estàtic. Foc estàtic és que s'engeguen els motors, però el coet no se'n va cap a l'espai. Només s'engeguen i es comprova la potència dels motors.
4: I en una d'aquestes proves...
2: va tapar. Explosió tremenda, increïble.
4: Però de pel·lícula.
2: De pel·lícula. Destrossant la plataforma de llançament, que trigaran temps a recuperar-la.
4: El coet, evidentment.
2: El coet, per suposat. La credibilitat una mica tocada, no?
4: Ah, o sigui, aquest és el coet que ha de repescar els astronautes de la Lluna.
2: Sí, hem de dir que SpaceX, Elon Musk, ens té acostumats a fer petar les seves naus. Hem vist un munt de...
4: És la manera... Vols dir que Jeff Bezos tenia gelos.
2: Sí. No, la qüestió és que aquesta no s'esperava. La qüestió és que aquest no s'esperava. Ningú esperava que en una prova...
4: Tu creus que això pot endarrerir el projecte...
2: Absolutament.
4: Dels Estats Units d'enviar els seus astronautes?
2: Absolutament, Roger. Però és que jo ja ho deia...
4: Sí, que serà la Xina.
2: No, això tampoc no ho sé. Però la Xina s'ho mira des de la Xina, tot això.
4: S'ho mira des de les crispetes que s'està menjant.
2: Crispetes, exacte, davant de la tele, mirant aquestes coses dels nord-americans.
4: També perquè si els xinesos fan explotar algun dels seus coets, no ens n'assabentarem, segurament.
2: Aquesta és una altra. No, de fet, ells els deixen caure directament sobre poblacions, que això també ho hem d'explicar, perquè aquí sembla que estiguem prenent partit a favor de la Xina, no? De vegades, perquè fem molta mofa dels nord-americans. No, jo no prenc partit de ningú. Simplement explico les coses com són. La Xina té un programa especial tremendament bo, super potent, molt potent, però també fan coses que avui, ple segle XXI...
4: Què vol dir que deixen caure els seus coets a la seva població?
2: Una fase d'un coet, saps que els coets van per fases, no? I es desprenen aquestes fases. Aquestes fases hem de vigilar que caiguin en llocs que no estiguin poblats o els oceans. Hem de controlar el retorn d'aquests. La Xina, els últims anys, els ha fet caure a prop, a qualsevol lloc. I hi ha imatges a prop de poblacions, vol dir a quilòmetres de poblacions, que amb fragments molt grossos de coets xinesos que han caigut. Per favor, som a segle XXI. Perquè aquí n'hi ha per un i pels altres. No? Tots.
4: Bé, doncs un recordatori per Jeff Bezos a l'arrencada d'aquesta Terra és plana d'avui. On, a petició de l'audiència, resoldrem algunes preguntes quotidianes que tenen a veure amb la ciència i que a vegades ens traslladen no només els més petits de la casa, sinó també els més grans. A veure, va, Joan Anton, avui preguntes i respostes.
2: Va, a veure.
4: algunes de més senzilles, d'altres de més complicades. Eh? Ja t'explaies en la resposta en funció de com ho vegis. El Joan ens ha traslladat per què a la natura existeix un límit de temperatura mínima.
2: Molt bé, mira, doncs sí, efectivament és de menys 273.15 graus Celsius. Per què existeix un mínim? I sabem què és aquest mínim. Perquè fa temporades vàrem explicar què és la temperatura. I la temperatura, una cosa tan quotidiana, no?, però de vegades no hi pensem, és una mesura del moviment de les molècules i dels àtoms. És a dir, les molècules i els àtoms vibren, es mouen, es belluguen, i això és la temperatura. De manera que si tu arriba un moment que aconsegueixes que els àtoms i les molècules no es moguin, es quedin, mai millor dit, congelades, aquest és el zero de la temperatura. Aquest, no hi pot haver temperatura més baixa, perquè la temperatura és el moviment, és un reflex del moviment de les partícules. I això és menys 273.15, en aquell moment, que és un límit teòric. Val? Mm. Estem a punt, l'assolim quasi en alguns indrets dels nostres laboratoris. Val? Però en aquella temperatura res no es mou, els àtoms no es mouen, i per tant, temperatura mínima, menys 273.15.
4: Encara amb temperatures, anem a la calor. Ara, la Roser Pladevall, són preguntes, algunes de les respostes de les quals segur que atreveu a Viquipèdia, però, en aquest cas, teniu aquí el coneixement de Joan Anton Català, que hi posarà el seu segell.
2: Espero explicar-ho diferent que la Viquipèdia.
4: Roser Pladevall, molt segur que aquests dies us heu preguntat per què suem.
2: Ah, molt bona aquesta. Perquè és un mecanisme clau de supervivència. Tots els éssers vius, tots, i quan dic tots és tots, han de regular la seva temperatura. Perquè el metabolisme, que és les reaccions químiques que fan les cèl·lules, per poder que puguem viure, generen calor. Per tant, hem de disposar d'aquesta calor. Si no, ens escalfaríem com un forn, no? Llavors, necessitem un sistema com de radiador, d'irradiar temperatura cap a fora. I els humans, això s'anomena suor. La suor el que fa és portar líquid cap a la superfície de la pell, bàsicament és aigua, aquesta aigua s'evapora, i sabem que per evaporar aigua li has de posar calor per evaporar aigua. Doncs aquesta és la calor que ens treu l'aigua per evaporar-se. I aquesta és una manera que tenim de dissipar calor. Per cert, si t'has fixat, la suor és salada. I això és perquè quan ho fem, transpirem, com que és aigua que les cèl·lules emeten cap a fora, porten pues, això, sals que el nostre cos també, electrolits, que el nostre cos utilitza. Hi ha animals que no poden suar. Per exemple, els gossos no tenen pors a la pell que els permeti suar. I aquesta és la raó per la qual els gossos, quan fa molta calor, els veus amb una llengua enorme, perquè la llengua és la superfície que ells treuen per dissipar, per fer evaporar líquid i regular la seva temperatura.
4: Que bo. Va, mira, les portes de Sant Joan. Per què la pólvora crema fins i tot amb absència d'oxigen? Diu el Jordi Nonell.
2: Val, mira, la combustió, que també hi vam dedicar un programa, és una reacció química en què intervé l'oxigen. Quasi sempre l'oxigen. Per tant, necessitem oxigen perquè alguna cosa cremi. I a l'atmosfera, tenim oxigen, i això fa que puguem cremar un paper, una fusta, o que puguem cremar petroli. Però mira, allà on no hi ha oxigen, els xinesos van inventar una cosa fa molts segles que es diu pólvora. I la pólvora té diversos compostos que la formen. Bàsicament és sofre, carbó vegetal i, aquí ve la cosa, nitrat de potassi. El nitrat de potassi és un compost químic que quan l'escalfes, en una mica d'escalfor, desprèn oxigen. Per tant, la pólvora porta incorporat el seu propi oxigen. No necessita oxigen de l'atmosfera per cremar. I això és la raó perquè si tu llences un petard dins de l'aigua, explota. Tots ho hem fet de nens, no? Hem llançat un petard dins de l'aigua i explota, perquè ja porta el seu propi oxigen. T'haig de dir, Roger, això són coses que, bueno, de la meva història com a químic, que m'encantava fer coses, jo feia explosius, també, al meu laboratori, i vaig arribar a enriquir pólvores d'aquestes, i un dia vaig tenir un accident tremendo en què em va saltar una espurneta i vaig veure l'espurna com en càmera lenta, que feia així com una paràbola, que hi ha dins d'un got on jo tenia pólvora enriquida, i allò va fer... Fla! El meu pare, de dormint a l'habitació del costat, va sentir el soroll, va venir. Què passa? Tota l'habitació plena de fum. Hi havia dalt del sostre una taca negra. I jo li vaig dir, res, papa, continua dormint. Queia dins d'un got on jo tenia pólvora enriquida i allò va fer. Fla! El meu pare, de dormint a l'habitació del costat, va sentir el soroll, va venir. Què passa? Tota l'habitació plena de fum. Hi havia dalt del sostre una taca negra. I jo li vaig dir, res, papa, continua dormint. Tremendo.
4: Podries haver fet mal, eh?
2: Sí, de
4: molt
2: fet...
4: Molt cafre, eh?
2: No, sí. Feia coses que ara me les miro amb perspectiva d'hòstia, tio. En fi, no ho sé.
4: La passió, eh?
2: És la passió per la ciència.

0: Mira, el Gael, que és de la classe dels dinosaures. Per què es diu que els dinosaures no es van extingir?
1: Perquè en realitat no s'han extingit. Tots parlem de l'extinció massiva, la gran cinquena gran extinció massiva, que va passar fa 66 milions d'anys amb la caiguda d'un asteroide molt gros, que va eliminar més del 80% de les espècies vives que hi havia, i diem, i van eliminar els dinosaures? No. De fet, els descendents dels dinosaures els tenim aquí. No estic parlant del president dels Estats Units, que podria fer-ho, però estic parlant dels ocells.
0: Els ocells,
1: sí. Hi ha gent que pensa que són els dracs o que són els cocodrils. No, directament els directes descendents són els ocells. Per tant, hi ha biòlegs i zoòlegs que els agrada fer la broma que els dinosaures realment no es van extingir, només que van aprendre a volar. I els tenim avui aquí, els ocells.
0: Molt bé, doncs resposta resolta. Per què les nostres matemàtiques, escriu la Raquel Bautista, i, en definitiva, tota la nostra quotidianitat, es basa en el sistema decimal i les xifres del 0 al 9.
1: Que xulo, això, perquè fixa't, és perquè tenim 10 dits a les mans, Roger. És tan fàcil com això. Va ser l'antiga cultura hindú, fa molts de segles, que va inventar la manera de comptar fent servir xifres de l'1 al 10, també van introduir el 0, i aquesta invenció es creu que podria simplement haver estat el resultat de que empraven els dits, una cosa natural, no?, per comptar. Però a Europa, el món occidental, que vàrem anar molt més lents amb això, teníem maneres de comptar molt complicades. Per exemple, la numeració romana, que és molt bonica, però clar, tu imagina't fer operacions amb les xifres romanes, és molt complicat. I aquestes xifres, a més, per exemple, una C, la C és de 100, no? Tant era on la situaves, la C sempre era 100. Era una manera on els càlculs són molt complicats. En canvi, amb les xifres decimals, el 0 al 9, tu les canvies i pots fer allà combinacions superxules. No? Va caler que arribés un gran matemàtic àrab que es deia, a veure si ho sé pronunciar bé això, perquè Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi, suposo, bueno, no sé si molt bé, que el que va fer és va agafar aquest contingut, aquest coneixement dels hindús, i el va estendre a Occident escrivint una obra cabdal al segle VIII. I va estar tan ben rebuda aquesta obra que el món occidental finalment va adoptar aquesta manera de comptar, que són xifres del 0 al 9.
0: La Georgina, 7 anys. Per què els estels fan pampallugue, Joan Anton?
1: Ah, mira, és que en realitat, clar, els estels són sols. En realitat no en fan, de pampallugues. Quan mai vagis a l'espai, que sàpigues que veuràs que els estels no fan pampallugues. No hi ha ningú encenent ni apagant els estels. Això és un efecte de la nostra atmosfera, de la turbulència de l'atmosfera. La nostra atmosfera es mou constantment, hi ha capes d'aire fred i de calent que es mesclen i es mouen turbulentment. I això fa que la llum dels estels, que els estels estan molt, molt, molt lluny, aquesta llum ens arriba molt afeblida, sigui molt propensa a desviar-se en aquestes turbulències que hi ha a l'atmosfera, i això fa que la llum és com un bastó que posem dins de l'aigua. Recordeu aquell bastó que el posem dins de l'aigua i el veiem trencat, quan en realitat no ho està? Doncs això es diu difracció, és un fenomen físic, i el que fa l'atmosfera fa el mateix en un raig de llum. El va trencant centenars de cops per segon i fa que ens sembli que hi ha pampallugues, però en realitat ja us dic que els estels no fan pampallugues quan anem a l'espai.
0: Vinga, ens queden dues preguntes. Per què a vegades veiem aquelles llunes tan, tan, tan vermelles, diu el Pere de 5 anys?
1: Per la pols amb suspensió. De fet, fixeu-vos que les llunes aquestes vermelles que veiem quan surten, al cap d'una estoneta, quan la llunya ja es troba més amunt, torna a ser blanca. Per tant, en realitat és un efecte, novament, de la nostra atmosfera. Això és perquè hi ha molta pols en suspensió, o bé perquè hi ha hagut vents que han aixecat pols, o bé fins i tot de vegades ha passat un volcà molt gros a l'altra banda del món, que ha aixecat pols a l'estratosfera i que en tenim per tot arreu, i fa aquestes sortides de llum, de lluna tan, tan, tan vermella, que, torno a dir, un cop s'eleva sobre l'horitzó, ja més alta, desapareix aquest color vermell, perquè ha deixat ja d'estar afectada per la pols que hi ha en suspensió a l'atmosfera.
0: Molt bé, i última pregunta. Miquel Bruja està escrit un correu que diu, dedicat a tots aquells que a vegades poseu cafè amb gel, amb una mica de rom, per què de vegades és tan difícil traspassar líquid d'un recipient a un altre sense que ens caiguin gotetes i es taqui la taula?
1: Això t'ha passat algun cop, no? Quan intentem trasbassar, no? I diu, ja ho faig jo.
0: Mai, no, un cop no, sempre fas la taca, taca les estovalles.
1: Molt bé, exacte, exacte. Això és un efecte que es diu quandà, que té a veure amb les forces d'adhesió. Un líquid té tendència a adherir-se als subjectes, de manera que s'adhereix, tot i que tu no ho vulguis, s'adhereix a l'objecte, al got o al plat en què hi és. En el moment que tu tombes, se t'adhereix pel costat, per la vora, i cau a les estovalles. Manera de fer-ho, Roger. No falla mai. Atenció, eh?
0: No,
1: la feia jo a química. Clar, a química no et pots permetre que et caigui una goteta, perquè si no et suspenen al laboratori, val? Mira, agafes un objecte pla. Pot ser un ganivet, pot ser també el mànec d'una cullera, i el poses tocant el recipient del qual aboques el líquid, i fas que el líquid llisqui per la cullera o el ganivet fins l'altre recipient on vols trasbassar. No et caurà cap goteta a la taula. T'ho prometo. Perquè justament per les forces de Coandà, per l'adhesió, el líquid s'adherirà en aquest objecte que acabes de posar i lliscarà per sobre d'aquest objecte. Això queda superbé fent-ho en un restaurant. Dius, no, no, jo t'explico quan veus que els hi cau, no? I tu allà en plan xulo. No, ara t'explico com fer-ho. I quan ho veuen, diuen, ala, que bo, que bo.
0: No m'ho crec que funcioni.
1: Bo, prova-ho. Prova-ho.
0: El Blai diu que no.
1: El Blai és que no ho ha provat. Escolta'm, i no posis el Blai en aquesta conversa, perquè el que no s'ho creu ets tu.
0: Ho provarem. La setmana que ho comentem.
1: Vale, perfecte.
0: Gràcies, Jonathan.
1: De res, a tu.
0: Ara tornem. Més consultes a suplement@catradio.cat i d'aquí unes setmanes, o potser ja la temporada que ve, ens hi tornarem a posar, la recapitulem i continuem també plantejant preguntes i respostes al Jonathan Català. Ara tornem.
2: El suplement amb Roger Escapa.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Avui el Tot Gira ho tenim tot a punt per viure una tarda total.
7: Comencem a les 3 amb la transmissió del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
6: El Gran Premi de casa amb Oriol Rodríguez i Damià Aguilar.
7: I després a les 6... la final de la Champions d'handbol. El Barça busca la 3ª Champions, la 4ª en 6 anys.
6: Des del Lanxess Arena de Colònia, transmissió amb Ramon Salmurri, Virat Morros i Sergi Camps.
7: I a les 8, Penya a València. La sèrie de semifinals de l'ACB viatja fins a Badalona. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
6: A més, seguirem el debut d'una de les favorites al Mundial de Futbol, Alemanya, Curaçao, amb Sònia Gelmà des dels Estats Units.
7: Tot gira.
6: Avui, des de les 3 de la tarda i fins a les 10 del vespre, amb David Clopés.
8: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
9: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
8: Moments que semblen sense sortida.
10: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
8: Dolors que costen d'explicar.
11: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
8: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
9: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
8: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3Cat.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
13: Bon dia.
0: Dissabte negre al medi natural que s'ha saldat amb 3 morts.
13: Són un noi que s'ha ofegat al riu Llobregat al seu pas pel Berguedà, un home que feia submarinisme a Cadaqués i una tercera persona que ha caigut de 100 metres al port de Medacorba, al Pallars Sobirà.
0: Estabilitzat el primer incendi important de la temporada.
13: Els bombers continuen treballant en el foc agrícola i forestal de Sanaüja, la Segarra, per evitar que revifi amb la marinada que es preveu avui a la zona.
0: Els docents tornen a sortir avui al carrer en una última manifestació abans que acabi el curs.
13: Serà 11:45 als Jardinets de Gràcia. La convoquen USTEC, CGT, Intersindical, CNT, COS i també s'hi sumen les associacions federades de famílies d'alumnes.
0: Tensió entre els Mossos i manifestants antifeixistes que protestaven contra una manifestació d'ultradreta a Barcelona.
13: Els agents han carregat contra els antifeixistes, un cordó policial ha impedit que les dues protestes coincidissin.
0: Multitudinària protesta a Belfast per denunciar els aldarulls antiimmigració dels últims dies.
13: Milers de persones es van manifestar ahir contra el racisme i demanant respecte pels migrants.
0: Suïssa vota avui si limita la població a 10 milions en un referèndum vinculant.
13: Una proposta que ve de l'extrema dreta. Si els suïssos voten que sí, el govern es veurà obligat a actuar quan el país arribi als 9 milions i mig d'habitants, que és una xifra que està a punt d'aconseguir.
0: L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran encara no arriba.
13: Trump insisteix que es podria signar avui mateix, però l'Iran ho nega. Per cert, avui Trump fa 80 anys i ho celebra amb un campionat d'arts marcials a la Casa Blanca.
0: Creix el neguit dins del PSOE per les joies trobades al despatx de Zapatero.
13: Salvador Illa demana respecte per la presumpció d'innocència, Sumar reclama explicacions i el PP aprofita la imputació de Zapatero per desgastar el govern.
0: Joel Joan rep el Premi Montserrat Carulla.
13: Ha estat a la gala de cloenda de la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. La mostra també ha premiat Els mals noms de Marc Ortiz amb el premi al millor llargmetratge.
0: Els Knicks de Nova York fan història i guanyen el seu primer anell de l'NBA en 53 anys.
13: Han guanyat el San Antonio Spurs en el cinquè partit de la sèrie per 90-94 i han encès els carrers de Nova York, que a aquesta hora encara celebra el títol.
0: Avui les portades dels diaris arrenquem amb el diari Ara, Marina Laminos. Barraquisme, la diàspora dels sense llar.
14: Sí, parlen del fenomen de la pobresa extrema que s'escampa sense control, diu l'Ara, cap a la perifèria. Ho il·lustren amb una fotografia aèria d'una d'aquestes zones amb barraques i amb runes per tot arreu. Diumenge de temes propis. El periòdico, en aquest cas, sobre noves tecnologies. Els Estats Units i la Xina imposen el seu domini global en la intel·ligència artificial. És el titular que il·lustren amb una imatge on veiem els monuments més destacats d'Europa, de Nova York i també de la Xina i el logo de les empreses del sector de cada un dels territoris. A Europa només una, mentre que els Estats Units en tenen fins a 6. A La Vanguardia llegim el titular: Trump veu imminent l'acord amb l'Iran i la reobertura d'Hormuz. Imatge d'ahir també del Gran Premi de Montmeló, una cursa que culmina aquest cap de setmana, una setmana clau en la projecció, apunten, de Barcelona. I el punt avui, el gran espectacle del comerç. Les grans cadenes passen a l'ofensiva després d'anys a l'ombra de les plataformes digitals i fan de la botiga un espai d'innovació.
0: El diari El País, el nou equilibri de la por.
14: La dependència econòmica i les noves capacitats militars produeixen un efecte de contenció. Els Estats Units i l'Iran s'apropen a un pacte i Xi i Trump estabilitzen les seves relacions. Sobre els escàndols que envolten el PSOE, a l'ABC asseguren i insisteixen en aquesta idea que el PSOE es prepara, diuen, per la seva imputació com a persona jurídica. Seria pel cas Leire, concretament, una investigació encara en fase molt embrionària, però algunes fonts socialistes asseguren a l'ABC que si es produís aquesta imputació seria, diuen, al final. Titular de La Razón, també sobre aquest cas, la defensa de Leire Díez divideix els més creients en Sánchez i El Mundo. El PSOE es veu arrossegat per Zapatero davant de la pitjor setmana de Sánchez.
0: Anys i anys per molts anys, avui bufarà 85 espelmes Òscar Tusquets.
15: Pràcticament n'he sortit de l'Eixample.
16: Ah, no?
15: Quan surto de l'Eixample me'n vaig a París o...
17: D'ànima polifacètica, és dissenyador, pintor, escriptor i arquitecte. Algunes de les seves obres més significatives són la remodelació del Palau de la Música o la construcció de la Vila Olímpica. La seva trajectòria ha estat reconeguda, entre altres coses, amb una Creu de Sant Jordi.
0: 80 espelmes Donald Trump.
18: I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over...
17: Fill d'una família adinerada de Nova York, es va donar a conèixer a través dels seus negocis immobiliaris i de la televisió. És el primer president convicte de la història dels Estats Units i des de l'inici d'aquest segon mandat s'ha acostumat a ocupar les portades dels diaris amb els seus deliris.
0: I Albert Postils avui també fa 57 anys. Steffi Graf.
19: And I got better and better and the room just got smaller and the lamps just started, you know...
17: Considerada una de les millors tenistes de la història, pot presumir de tenir a les vitrines 22 títols de Grand Slam. El 1988 es va convertir en la primera tenista en guanyar en un mateix any l'Open d'Austràlia, Roland Garros, Wimbledon, el US Open i l'or als Jocs Olímpics de Seul.
0: Vida social.

0: Marta Ferrer, aquesta és la Clara Peia que posa punt final al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes.
1: La pianista participarà en una entrevista musical en acústic a les 8 del vespre al Pla del Castell. Abans, a 6:45 de la tarda, Laura Escobedo hi presentarà el Calaix del Silenci. Encara es poden comprar entrades a partir de 10 euros.
0: Si ens està sentint Miquel Iceta, li hem alegrat al matí. Al Palau de la Música, avui, espectacle tribut a Queen.
1: Amb el format Candlelight, la proposta d'un concert sota la llum de les espelmes, el Manfred Quartet interpretarà els grans èxits de la banda de rock britànica avui a les 7 de la tarda. Les entrades a partir de 25 euros.
0: El Maldà, el meu germà.
1: Marc Artigau escriu i dirigeix aquest text protagonitzat pels germans Llorenç i Robert González, que és un recull de petits contes sobre dos germans. Avui, a funció a les 12 del migdia, les entrades es poden comprar per 18 euros.
0: I al Teatre Borràs encara s'hi pot veure La Promesa.
1: La comèdia, escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro i dirigida per Pau Roca, ens presenta un grup d'amics que es troben en una festa temàtica dels anys 90 que els canviarà per sempre la vida, bàsicament perquè l'anfitriona ha decidit enverinar-los a tots. Avui, a funció a 6:45 de la tarda, les entrades a partir de 27 euros.
0: I un altre pla per dinar per sopar és el Time Out Market de Barcelona.
1: L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat i acaba d'estrenar nous restaurants, la Porca, la gelateria Paralelo i la pastisseria John Cake, entre d'altres. Està obert de 10 del matí a mitjanit.
0: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Candidat a Fòssil.
2: El semàfor se li va posar vermell. Es va aturar per cedir el torn als cotxes i, per fer temps, va desenfundar el mòbil de la butxaca. Es va posar a contestar missatges i, de tan concentrat que estava, se li va tornar a posar vermell. Resignat, el nostre protagonista es va submergir de nou en la pantalla. Aquesta vegada va obrir la seva aplicació de cites de confiança i va passar revista al catàleg de noies que li apareixien. Entre la Vanessa i la Maria del Carme, va pensar durant un microsegon que la broma del semàfor s'estava allargant massa. Però aixecar la barbeta suposava un esforç que no estava disposat a concedir. Mentrestant, el semàfor continuava de festa. Ara verd, ara ambre, ara vermell. I desenes de conciutadans passaven pel costat d'aquell estaquirot. Hi ha qui sospitava que la seva quietud formava part d'un projecte artístic, perquè el vianant va passar hores sense moure's de lloc, totes les que li va permetre la bateria del seu dispositiu. Quan es va quedar a zero, el vianant ja no podia desplaçar-se. Havia quedat petrificat. Molts anys després, adquiriria un valor històric incalculable i el seu cos seria exposat als museus per retratar el patetisme de la humanitat en un moment donat de la seva història.
0: Música. A la placeta.

0: Dos minuts per arribar a les 8 del matí. Cada cap de setmana ho fem amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui és el torn del Macià Closes. Bon dia, Macià.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem a les 8?
1: Com que tot té un inici i un final, avui anirem cap a una de les zones més boniques de Catalunya. Anirem cap al Delta de l'Ebre, on fa 22 anys va néixer Pepet i Marieta, i que aquest any posen punt i final a la seva trajectòria. La Placeta de les Jaies és una de les dues cançons inèdites que formaran part del seu disc de comiat. Amb el seu estil festiu i proper, s'acomiaden amb el seu bon humor i proximitat. Fins les 8, la Placeta de les Jaies, de Pepet i Marieta.
0: Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 14 de juny del 2026, de la setmana que avui s'acaba, durarà per sempre la imatge de la Sagrada Família, il·luminada amb la figura d'Antoni Gaudí, dibuixada al cel gràcies a un centenar de drons. Si els primers constructors del temple els haguessin dit que 144 anys després la tecnologia permetria projectar la cara de l'arquitecte el dia de la benedicció de la Torre de Jesús, ho haurien considerat un miracle. El pòsit de la història, i en certa manera el pòsit del país, van convertir l'acte de la Sagrada Família en una reivindicació de la millor Catalunya, un d'aquells dies més aviat pocs, en què els catalans al mateix temps ens agradem i aprofitem per treure una mica de pit. Perquè en la competició, que sempre hi és, entre Barcelona i Madrid, la capital catalana es va imposar per golejada. Especialment en el capítol estètic. Amb referents com Gaudí, això sí, tot és més senzill. Al final, fer bé les coses, demanar tornar als referents, actualitzar-los i projectar-los, és exactament el que s'ha fet aquests dies. Ara bé, tot té un cost. El revers de l'acte de la Sagrada Família, de realització televisiva impecable gràcies al talent i a la feinada dels companys de TV3, és que no deixa de convertir-se en un anunci, en un reclam. És inevitable, però si venen tants turistes a Barcelona, en el fons, és perquè és una ciutat que ho té tot, encara que això tingui un peatge evident pels seus habitants. Ara el repte serà intentar no morir en la marea de nous curiosos que, seguint les aventures del Papa Lleó XIV a l'Estat, tindran el desig irrefrenable de venir a tastar la ciutat i els seus encants. Que Déu ens agafi confessats. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Diumenge amb les platges ben plenes. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: I tu i jo aquí treballant amb aire condicionat, per sort, eh?
2: Sí, sí. No, bé, aquesta hora encara s'està prou bé arreu del país, eh? Només alguns sectors de la costa ja es comença a notar aquestes nits tropicals, que no baixen dels 22 o 23 graus, o com, per exemple, la zona de la ciutat de Barcelona o també cap a Portbou, on no han baixat dels 24. Aquí una miqueta de tramuntana rescalfada. Però la resta del país, 16, 17, 18, es pot dormir força bé aquesta hora. Potser no cal aire condicionat. Però al llarg del dia, no, ja va apretant la calor i avui d'aquests valors de 30 a 35. Un ambient de ple estiu que s'imposarà aquesta darrera setmana de primavera. A més a més, amb una vista a l'arribada de l'estiu, doncs aquí una setmana amb una bona calorada, perquè el termòmetre encara podria pujar una mica més. Bé, avui, bàsicament, a part d'aquestes temperatures, sol, i sobretot indicar que augmenta una mica les condicions de nuvolades de tarda amb la mateixa calor, però bàsicament en el Pirineu i Prepirineu. Aquesta tarda, en aquests indrets, sí que hi podrien haver-hi alguns petits ruixats.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. El bon temps també ha provocat un cap de setmana negre al medi natural, on han mort 3 persones mentre feien activitats al Berguedà, a l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà, activitats de lleure. Els bombers han rescatat el cos sense vida d'un jove ofegat al riu Llobregat, a la resclosa de l'Ametlla de Merola, al Berguedà. Es tracta d'un jove de 18 anys que es banyava amb un grup d'amics en aquesta zona. A l'Alt Empordà, un submarinista ha mort a Cadaqués després de no haver pogut tornar a l'embarcació. La unitat marítima dels Mossos d'Esquadra ha localitzat el cos sense vida de l'home a uns 10 metres de profunditat en una zona propera a S'Encalladora. I al Pallars Sobirà, una persona mort després de precipitar-se uns 100 metres al port de Medacorba, al terme municipal de Lins, a tocar de la frontera amb França i Andorra. A banda, aquest dissabte els bombers també s'han retirat finalment ja de la recerca del jove desaparegut dimecres mentre feia una sortida en moto d'aigua amb dos amics a la badia de Roses. Ara la policia judicial de la comandància de Girona investiga l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi per saber si complia la norma, per exemple, si duia GPS. La qüestió és que han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i de dos dels amics d'aquest menor. I aquestes últimes hores també s'ha estabilitzat l'incendi de Sanaüja. A la Segarra, el foc afecta una cinquantena d'hectàrees i els bombers hi continuen treballant per evitar una represa aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc es va declarar en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames es van estendre amb rapidesa i van arribar a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casoliva.
3: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
1: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda dels pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del sindicat agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
4: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atansin massa al medi natural per evitar aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera. Bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
1: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquest dissabte, a Barcelona ciutat, s'han viscut moments de tensió. Ahir al vespre, al centre, la convocatòria d'una manifestació autoritzada del grupuscle neonazi Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol va acabar amb càrregues policials. Càrregues, però, contra els manifestants de signe contrari. Manifestants antifeixistes que van intentar esquivar el cordó policial que els separava de la manifestació d'extrema dreta. Diversos periodistes identificats també van patir cops durant les càrregues policials d'un fort dispositiu que ha impedit que les dues manifestacions es trobessin al centre de Barcelona davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya. Els dirigents neonazis van fer discursos contra la immigració, la inseguretat i en favor de la unitat d'Espanya. Un dels portaveus de la manifestació antifeixista denunciava la permissivitat amb l'extrema dreta.
5: L'atac al proletariat migrant és l'atac a la classe treballadora i assenyalem la necessitat necessitat d'aixecar un mur de contenció en la defensa dels drets i llibertats polítiques de la classe treballadora. Per això avui estem aquí i per això avui també s'estan mobilitzant centenars de persones a la cursa antiracista de Barcelona.
1: Al voltant de 3.000 persones van participar en la segona cursa antiracista de Barcelona, que es va fer a la zona de Montjuïc, organitzada per Top Manta. Els beneficis es destinen a millorar les condicions del col·lectiu de manters. Lamin Sarr n'és un dels portaveus.
6: Estaremos para demostrar que no solo existe la extrema derecha, pero también estamos aquí nosotros, las personas antirracistas, para luchar, para llegar a una justicia social.
1: Els organitzadors defensen que calen activitats com aquesta per contrarrestar els discursos contra la immigració. I també concentracions contra el racisme a Belfast. Aquestes últimes hores, milers de persones s'han aplegat davant de l'Ajuntament amb representants de partits i sindicats inclosos, tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. A Belfast hi tenim l'enviat especial, el Quim Olivares.
7: La gent de Belfast ha volgut alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivan Cantova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, els organitzadors de la concentració.
8: Since then we've seen...
9: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
7: També s'ha donat suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagoye, del Belfast City Sanctuary.
10: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
7: Per alguns dels participants, el millor que pot fer el govern de Londres és atacar la pobresa que porta al racisme.
1: Doncs bé, enmig d'aquesta onada de violència racial a tot el Regne Unit, aquestes últimes hores la policia londinenca ha detingut a l'aeroport de Heathrow Tommy Robinson, un dels principals activistes ultras i impulsor de manifestacions antiimmigració. La policia l'ha detingut durant unes hores en virtut de les lleis antiterroristes i li ha requisat el telèfon mòbil. Encara amb el rerefons del debat migratori, Suïssa vota avui si limita la població a 10 milions en un referèndum vinculant a proposta de l'extrema dreta. Si els suïssos voten que sí, el govern es veurà obligat a actuar quan el país arribi als 9 milions i mig d'habitants, una xifra que està a punt d'aconseguir. Fa temps que una bona part dels suïssos creuen que la immigració afecta la qualitat de vida, ho explica aquest advocat anti-immigració, Jan Pagut.
11: La gent que s'enfronta als embussos matinals, a l'autopista, als trens atapeïts, a l'augment de preus de l'habitatge i a l'increment de la delinqüència es pregunta en quin país vull viure? M'agradaria viure en un país on la vida sigui bona. Hem de preservar el que estimem i crec que Suïssa ha de continuar sent Suïssa.
12: Je pense que la Suisse doit rester la Suisse.
1: Els sectors empresarials, però, són contraris a limitar la immigració i en amistar-se amb la Unió Europea, el principal soci comercial de Suïssa. A Catalunya, avui nova manifestació dels docents a Barcelona Ciutat, que fan un últim cop, en aquest cas de força, al carrer abans no s'acabi el curs. La marxa arrenca a 11:45 d'aquest migdia als Jardiners de Gràcia i anirà fins a la plaça de Catalunya. La convoquen els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT, COS i també s'hi sumen les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Les organitzacions convocants han fet una crida a sortir massivament al carrer després de 25 dies de vaga a Catalunya, 11 dels quals a Barcelona, i ja han avisat que el curs que ve començarà també amb més vagues. Sentim David Canyo de l'USTEC, Marc Martorell de la Intersindical i Ingrid Chavarria de la CGT.
13: Hem d'omplir una altra vegada els carrers de Barcelona. És importantíssim ficar aquesta demanda concreta, que és que l'educació ha tocat fons.
14: Que és una lluita de tota la classe treballadora catalana. I és per això que fem aquesta crida tothom al carrer a Barcelona.
15: Segurament començarem amb vagues fins a arribar a salvar l'educació que totes ens mereixem.
1: Una marxa que arriba 10 dies després que els docents rebutgessin amb una consulta el preacord entre Educació i els sindicats Comissions Obreres, UGT, USTEC i professors de secundària. En aquesta recta final de curs, una altra data clau serà el dia 20 de juny, quan els docents faran una assemblea educativa per decidir els pròxims passos de cara al curs que ve. Encara en l'àmbit educatiu, finalment les famílies monoparentals tindran les mateixes rebaixes que les famílies nombroses en les quotes universitàries. La mesura entrarà en vigor aquest mateix curs, el 2026-2027, i beneficiarà amb una rebaixa del 50% les famílies monoparentals monoparentals amb un sol fill o filla i l'exempció del 100% de la quota les que tinguin més d'un fill o d'una filla. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Catalunya ara mateix aproximadament hi ha 78.000 títols de família monoparental vigents. Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
1: La mesura és un dels acords entre el govern i els comuns pels pressupostos i s'hi destinaran 12 milions i mig d'euros. Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
16: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, estan situades en risc de pobresa, estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
1: Els nous preus s'aplicaran a tots els estudis oficials de grau i màster impartits per les universitats públiques catalanes i la UOC. De tornada a la crònica internacional, els Estats Units i l'Iran mantenen versions contradictòries sobre els terminis d'un possible acord de pau que no acaba d'arribar, mentre que Donald Trump insisteix que el document es podria firmar avui mateix, el país persa ho nega. És una guerra de relat perquè el Pakistan, el país que fa de mediador, ha confirmat que la signatura de l'acord serà electrònica i arribarà en qüestió d'hores. El president dels Estats Units insisteix que el dia marcat en vermell al calendari és avui, acord de pau, i immediatament després, reobertura de l'estret d'Hormuz, un estret que, recordem-ho, estava obert abans que Trump i Netanyahu decidissin atacar l'Iran. Per la seva banda, el règim iranià descarta que l'acord arribi avui mateix i exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats d'Hezbollah com a part de les negociacions i el primer ministre israelià no se sent interpel·lat. Tot plegat també ha provocat tensions entre Trump i Netanyahu, que avui ha convocat el seu gabinet de seguretat per discutir aquest possible acord de pau. En tot cas, el president dels Estats Units està d'enhorabona, no encara per l'acord de pau, sinó perquè avui fa 80 anys. Només dos presidents estadounidencs han bufat 80 espelmes mentre exercien el càrrec. El primer va ser precisament Joe Biden, a qui Donald Trump, recordem-ho, li deia que tenia problemes de senilitat durant l'última campanya electoral. Bé, no va ser l'última campanya electoral perquè finalment Joe Biden, per culpa d'aquesta pressió, va fer un pas al costat i la rival va ser Kamala Harris. En qualsevol cas, Trump no ho farà només amb un àpat familiar, sinó que s'ha organitzat un combat d'arts marcials mixtes als jardins de la Casa Blanca. Envoltat de polèmica, aquest és el moment previ al combat en què es pesen dues de les estrelles que hi participen, l'hispà georgià Ilia Topuria i l'americà Justin Hedge. El combat serà aquesta matinada, hora nostra, davant de 4.300 persones en un quadrilàter gegant que Trump ha fet construir, com expliquem, als jardins de la Casa Blanca. L'empresa tecnològica Anthropic ha anunciat que els usuaris ja no poden fer servir els seus models d'intel·ligència artificial més avançats i tensiona encara més les relacions amb Donald Trump. Pocs dies després que l'startup nord-americana llancés als mercats els seus models més avançats, ara es veu obligada a fer marxa enrere. El motiu és la decisió de Trump de prohibir el seu accés als ciutadans estrangers al·legant motius de seguretat nacional. Anthropic respon que no pot filtrar l'accés a aquestes intel·ligències artificials segons la nacionalitat dels usuaris i, per tant, el tallen de socarrel i el desactiven per tothom. És un desafiament a l'administració Trump, segons l'especialista en intel·ligència artificial i CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet. Declaracions a Catalunya Ràdio.
17: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
1: Anthropic ha deshabilitat l'accés al model Fabel 5, que, segons explica la mateixa tecnologia, té una gran capacitat per analitzar dades, interpretar gràfiques i taules i resoldre problemes complexos i, fins i tot, reconstruir una aplicació web a partir de captures de pantalla. La crònica política i judicial continua farcida amb un nom propi, José Luis Rodríguez Zapatero, la nova investigació oberta contra l'expresident del govern espanyol per frau fiscal i contraband ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per la seva declaració a partir de dimecres la setmana que ve davant del jutge. El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, demana respecte per la presumpció d'innocència, ho ha fet en l'últim Consell Nacional del PSC abans de l'estiu.
18: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
1: La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista a Ràdio Nacional, ha assegurat que hi ha un suposat calendari judicial per fer caure Pedro Sánchez.
19: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
1: Dins del partit, però, creix el neguit per les joies que la policia va trobar al despatx de l'expresident espanyol, valorades en més d'un milió d'euros, 1,3. I cada vegada són més les veus internes que mostren estupefacció. Els socis de Sumar també reclamen explicacions, mentre que el Partit Popular aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava ahir d'aquesta manera.
20: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
1: La joia de la corona de Pedro Sánchez. Fi al guionista ahir d'Alberto Núñez Feijóo. Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policia, jutges i fiscals. La defensa de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, diu que els missatges de WhatsApp entre ells difosos aquest divendres són incomplets i s'han tret de context per fer-los encaixar amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, per exemple, la frase... obro cometes, no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te, tanco cometes, és una metàfora i fa referència al concepte matar el pare, de Freud. Aquest missatge, enviat 5 mesos abans de la mort d'Isaac Andic, és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango. Unes cautelars que, entre altres coses, l'impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se setmanalment al jutjat. Sí. Si voleu saber més, podeu recuperar l'hora negra d'ahir de la Maica Navarro, que és radio.cat/el suplement. A la crònica de successos, avui també és notícia per 2 casos més. D'una banda, una nena de 12 anys... No, de 12 mesos, 12 mesos només, hospitalitzada després de caure aquest divendres des d'un primer pis al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. L'accident va passar quan la criatura es va enfilar a la barana del balcó de casa seva i va caure. Els seus pares, que eren a casa, van sortir al carrer alertats pels crits dels veïns i ells mateixos van portar la nena al cap de la població des d'on la van traslladar en helicòpter a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. D'altra banda, els bombers no han trobat cap prova més a l'operatiu de recerca del menor de 16 anys desaparegut des de dimecres a Roses, quan feia una excursió en moto d'aigua amb uns amics. De moment, la recerca la continua la Guàrdia Civil amb el suport dels Mossos. En paral·lel, s'investiguen també les circumstàncies de la desaparició, així com l'empresa on es van llogar aquestes motos d'aigua per saber si complia amb la normativa, una norma que diu que les motos han de portar un GPS i els menors sempre han d'anar amb guia i amb armilla. Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. Aquestes últimes hores hem sentit per primera vegada, i ho hem fet aquí al suplement, Lluís Pasqual assegurant que tenia el consentiment de la família Cavaller i del Liceu per contractar la humorista i la imitadora.

0: fa mig segle del naixement del llibre i quan ell havia de tornar a Catalunya.
1: No, no crec que sigui casualitat.
0: No creus que sigui casualitat?
1: Malauradament no crec que sigui casualitat. No.
0: I qui li vol mal, a Lluís Pasqual?
1: No ho sé.
0: Home, deus tenir alguna intuïció.
1: No em fio de les intuïcions, soc molt racional. No ho sé. Algú hi deu haver.
0: Recordem que el fundador del llibre ha declarat més d'una vegada que haver-se pronunciat en contra de la independència va jugar un paper clau en la seva sortida i en com el van tractar en la seva etapa final al teatre. Pel que fa a la gravació de la veu de Judit Martín, el director de teatre va afirmar que la va contractar per reproduir una entrevista, o la va contactar, perquè contractar ben bé no, perquè Judit Martín ha explicat que no va mai cobrar per aquella feina. La va contactar per reproduir una entrevista que havia fet Cavaller a Ràdio Reus, però que havia quedat mal gravada, mal enregistrada, i que no es podien apreciar les paraules de la cantant.
1: La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Cavaller d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res, i naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Cavaller, i em van dir endavant, fes el que vulguis. Tant és així que l'entrevista la va fer una noia i jo la vaig reproduir amb un noi justament perquè no hi hagués equívocs. D'aquello era inventat. No inventat, sinó reproduït.
0: Tot i així, Judit Martín va assegurar a Pasqual, diu Pasqual, que estava al corrent del que suposava aquella feina.
1: No, això no és veritat.
0: El que no és veritat?
1: El que no se li va avisar.
0: Però sí que és veritat que aquelles imitacions es van fer passar per declaracions reals de Montserrat Cavaller el dia de l'homenatge.
1: Sí.
0: Vull dir que...
1: Repeteixo, amb permís de la família i amb permís...
0: Del Liceu.
1: Amb permís del Liceu.
0: El que passa és que, parlant amb Ràdio Reus aquestes últimes setmanes, ho han fet des del suplement, ho han fet els companys també de la tarda de Catalunya Ràdio, Ràdio Reus el que diuen i el que defensen és que no tenen constància que l'entrevista original, que segons Pasqual se sentia malament, mai hagi existit. Per cert, des del suplement aquestes últimes hores ens hem posat en contacte amb el Liceu i també amb la família Cavaller. De moment, silenci. Aquí tothom se'n renta les mans. Vull dir que, no ho sé. A veure, si us ve de gust recuperar Lluís Pasqual sencer, que radio.cat/el suplement. Més qüestions. Avui viatjar entre Barcelona i Madrid amb alta velocitat és un 44% més barat que fa 5 anys. Així es desprèn d'un estudi del cercador de reserves de trens i d'autobusos Trainline, que conclou que els preus del tren continuen sent més econòmics que abans de la pandèmia. Tot això s'emmarca amb l'encariment del combustible i sobretot del querosè arran de la guerra a l'Iran. Un factor que pot fer decantar els usuaris de l'avió cap al tren a l'hora de planificar les vacances d'aquest estiu. Pedro García és el director general de Trainline a Europa.
2: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios.
0: Un altre motiu que explica l'increment de demanda de bitllets de tren són els descomptes que ofereix el govern espanyol als joves d'entre 18 i 30 anys per utilitzar aquest transport. L'estiu encara no ha ni començat, però Figaflaues avui sí que posaran el punt final a l'última jornada del Cabró Rock. Aquest cap de setmana ha omplert la zona esportiva de Vic amb més de 30 concerts. Han posat ja el punt final als Figaflaues juntament amb Wineta. I l'Axan Busto també ha fet sonar el seu Llença't aquesta nit. Joan Dausà estrena nou disc. Julieta.

i la Fúmiga. La Fúmiga, Joan Dausà, l'Exambusto, Uineta, Figaflaues, amb aquesta segona nit del Cabró Rock, que tornarà amb una nova edició, en aquest cas l'edició Cabró Rock Castanyada, 31 d'octubre a Montmeló, i reunirà sobre els escenaris per primera vegada en 20 anys justament l'Exambusto i els Pets. Joel Joan ha rebut aquestes últimes hores el Premi Montserrat Carulla a la gala de Cluenda de la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cine en Català, la

0: mostra també ha premiat Els mals noms de Marc Ortiz amb el premi al millor llargmetratge. Des de Roda de Barà, Ariadna Escoda.
1: L'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha recollit el guardó amb un discurs en què ha defensat tant la identitat com la llengua catalana en l'àmbit audiovisual.
2: En els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis. Aquest premi és la verificació d'una trista anomalia en el nostre país, que és que estem minoritzats i hi ha gent amb moltes ganes d'acabar amb la nostra llengua.
1: Entre el palmarès anunciat aquest dissabte, destaca la producció Els mals noms de Marc Ortiz com a millor llargmetratge, Indòmita llum de Luis Samperi com a millor documental, o Operació Hiperita, la trama de la guerra química de Toni Orensanz i Joana Zapata com a millor producció de les comarques tarragonines. El FICCAT tanca una edició històrica amb 8.000 espectadors.
0: Els marrecs de Salt celebren avui 30 anys amb una jornada castellera a Girona. Ho faran juntament amb els castellers de Vilafranca i la colla jove dels Xiquets de Tarragona. Des de Girona, Carla Saló Pujol, bon dia.
3: Bon dia. Els marrecs són la colla activa més antiga de terres gironines i, de moment, l'única que ha assolit un castell de nou. Ho destaca el seu cap de colla, Pau Carabaca.
4: De colles convencionals, som l'única colla que ha assolit els castells de 8 aquí a la zona de les comarques de Girona, però a més hem arribat a fer el castell de nou.
3: I això els esperona per arribar més lluny i anima també la resta de colles gironines. Laia Palma, presidenta dels Merlets del Montgrí, Blanca Bastit, presidenta dels Guillats de la Selva, Josep Puello, casteller dels Esperxats de l'Estany i Jordi Soler, casteller dels Minyons de Santa Cristina d'Aro.
5: Hi ha molta germanor, estan molt disposats a ensenyar, no hi ha competència.
6: Hi ha una expansió que cada vegada hi ha més colles i també està pujant el nivell de les colles que ja existeixen.
7: Sí, sí, ens ajudem molt. Realment hi ha bona relació.
8: Cada vegada, doncs, les colles castelleres de la zona estan en un millor nivell.
3: La colla castellera de Figueres, els Xerrics d'Olot, la colla castellera de la Cerdanya i la colla universitària dels Xuriquers de la Universitat de Girona són les altres colles en actiu que hi ha avui a la demarcació.
9: La creu és el principal símbol del cristianisme, una expressió...
0: Dos minuts per dos quarts de nou del matí, després d'una setmana marcada per la visita del Papa Lleó XIV i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Aquest vespre, al 30 minuts, emet el reportatge Tocar del Cel, que s'endinsa per primera vegada en l'interior de la Creu Blanca de Quatre Braços. Ha estat el primer equip de televisió del món que ha pogut accedir a l'interior de la creu, que arriba als 172 metres i mig, i conèixer tots els detalls dels treballs de condicionament que encara s'hi estan fent. Farà una radiografia aquest 30 minuts del punt en què es troben les obres del temple, de les fites aconseguides i dels reptes de futur, amb testimonis de la Junta Constructora i també d'arquitectes i escultors que hi estan treballant. A Tocar del Cel, del 30 minuts, que es podrà veure avui a partir de les 8 del vespre a 3CAT. Els esports avui venen d'allò més carregats de la crònica poliesportiva, amb els Knicks, notícia de matinada, els New York Knicks, que han tornat a guanyar l'NBA, l'anell de campió, 53 anys després, en un cap de setmana que l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Champions masculina de waterpolo i el Barça pot aconseguir avui la Champions d'handbol. De seguida també el Barça de bàsquet, que ja ha arribat a la final de la CB.
10: El suplement, amb Roger Escapa.
11: Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Ara en format estalvi, gelat ametllat de xocolata amb llet, pack de 8 per 2,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Hola.
14: Hola.
13: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
16: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
17: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
16: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
18: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
16: De la mà dels que hi treballen.
19: Soc
14: part d'una cosa immensa.
16: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel. 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
19: Ocasión Plus.
20: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus.
21: Ben, ben, ben.
20: Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Ocasión. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
22: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
23: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
14: Sí.
23: Sí, estàs còmode?
14: Sí.
23: Sí. T'agrada presentar l'Estat Passant? Sí.
14: Sí, estic còmode perquè treballo poc.
23: Clar, és fàcil.
14: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
23: I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa,
14: ja,
23: també.
14: Ja ho veies, ja que allà moment... es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
24: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
25: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
26: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
25: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
10: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
25: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
27: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
25: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
10: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
27: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
25: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
10: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Passen 3 minuts de 8:45 del matí. Els Knicks de Nova York s'han proclamat campions de l'NBA aquesta matinada.
1: 53 years. The wait is over. To Jim Dolan, Leon Rose, William Wesley, Coach Brown, and this incredible team. Congratulations. You're the 2026 NBA champion.
0: Aquest era el moment de l'entrega del trofeu 53 anys després de l'última vegada. Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs. Aquesta vegada els han guanyat a San Antonio per 90-94 i han posat un 4-1 definitiu en la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. Al base dels Knicks, estrella de l'equip de Nova York, Jalen Brunson, ha estat elegit MVP de la final.
1: The 2026 NBA Finals MVP is the captain, Jalen Brunson.
2: Ha liderat l'equip de Nova York cap al títol i ha anotat 45 punts, 45 en aquest cinquè i definitiu partit. Un cop campió, no li sortien les paraules.
3: You're a champion. What is this moment feeling like to you?
4: Holy shit.
0: Prenta el teu temps, li diuen, eh?
2: Sí, sí, no pot parlar. Diu, no tinc paraules. Brunson ha tingut una mitjana de gairebé 33 punts per partit en els 5 partits d'aquesta final, a més de 4 rebots i 4 assistències. Nova York ha celebrat el tercer anell de la història dels Knicks amb milers de persones sortint al carrer i dijous es farà a Manhattan la desfilada oficial.
0: Has dormit molt poc perquè has esperat despert aquest Brasil-Marroc al Mundial de Futbol. De moment els horaris van fatal pels que seguim el Mundial des d'Europa. A veure, empat a un amb el Brasil de Rafinha, més que de Rafinha ha estat de Vinícius.
2: Sí.
0: I el Marroc, eh? Era un dels primers bons partits que hi havia en aquest Mundial, després d'haver-te d'empassar una Escòcia-Haití o una Austràlia... Contra qui jugava Austràlia aquest matí? Austràlia-Turquia. Aquest matí,
2: Turquia,
0: quan hem arribat a la redacció del suplement, hi havia un Austràlia-Turquia. Tenia mitja redacció en compte de picar notícies, doncs, seguint l'Austràlia-Turquia.
2: La Turquia, per qui no sàpiga aquesta hora del matí, la Turquia d'Arda Güler ha perdut, gent... Austràlia ha guanyat, és una sorpresa majúscula a primera hora d'aquest matí.
0: Catalunya estava esperant el resultat del Catalunya-Turquia.
2: Però sí, sí.
0: No, Catalunya-Turquia no.
2: No, encara no. Encara...
0: Sí, espera't assegut.
2: Si algun dia.
0: De l'Austràlia-Turquia.
2: Exacte. Avui juguen, per cert, Alemanya i Països Baixos. També són dos partits interessants.
0: No,
2: perquè
0: no donis idees a casa, perquè ja em tenen fregit entre... No, és que ahir vaig acabar veient un partit de waterpolo, també. Ara hi anirem, va.
2: Home, i tant que hi anirem.
0: Sí. No, el Brasil 1, Marroc 1.
2: Sí, estic d'acord amb el que deies. El primer partit amb cara i ulls d'aquest Mundial, i mira, era hores intempestives, però valia la pena. Un gran gol de Vinícius per fer l'empat va maquillar una discretíssima actuació de la selecció de Carlo Ancelotti. Partit gris del jugador del Barça, Rafinha, que amb prou feines va entrar en joc. Pràcticament no va tenir cap ocasió, només una i no gaire clara. També aquesta nit passada al Mundial destaca l'empat a un de Qatar amb el tècnic Julen Lopetegui al capdavant contra Suïssa.
0: El Lopetegui és el seleccionador de Qatar?
2: De Qatar, sí, sí.
0: No.
2: No el teníem gaire present a Lopetegui.
0: Bueno, vas descobrint coses, no? És una agència de col·locació, això de les seleccions, també veig.
2: I tant que sí. De matinada, Escòcia ha guanyat Haití.
0: Escòcia ha guanyat Haití, això m'interessa.
2: Per 1-0, i aquesta sorpresa que ja t'he comentat, Austràlia ha guanyat per 1-0 la Turquia de Güler aquest matí.
0: Uh-huh. Aquest Escòcia-Haití, em sap greu haver-me'l perdut, i ja buscarem la manera de recuperar-lo. Mentre el Barça de bàsquet espera arribar...
2: 2-0, Austràlia. No 1-0, 2-0. Austràlia ha guanyat a Turquia, sí.
0: Diguem-ho bé.
2: Sí.
0: El Barça de bàsquet que espera arribar ja a la final de l'ACB després de classificar-s'hi per la via ràpida, ara en parlarem, mentre el Barça d'handbol es prepara per jugar avui la final de la Champions, també l'Atlètic de Barceloneta, que celebra el títol de campió de la Champions masculina de waterpolo. A veure, per on comencem?
2: Pel waterpolo, per aquesta Champions masculina aconseguida per l'Atlètic Barceloneta després de guanyar el Prorreco italià a la final jugada a Malta per 17-16. Alberto Munarriz, jugador de l'Atlètic Barceloneta, va ser designat MVP de la final.
5: Demuestra lo difícil que es, ¿no? Hoy Fran, antes del partido en la reunión, nos ponía los días que habían pasado. no desde que la habíamos ganado, sino desde que no jugamos una final de Champions. Es muy difícil a nivel de clubes conseguir estar ahí.
2: Així s'expressava Munarri del Tot Gira de Catalunya Ràdio. És el segon títol de Champions per l'Atlètic Barceloneta. El primer el va aconseguir fa 12 anys.
0: És un cap de setmana d'un Tot Gira apassionant, perquè aquesta tarda a les 6 el Barça d'handbol juga la final de la Champions contra el Fuxe de Berlín després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37 amb pròrroga inclosa.
2: Sí, sí, i el jugador del Barça, Dikamem, s'enfrontarà avui a la final al seu futur equip i aquesta morbositat. Així en parlava ell mateix al Tot Gira.
6: No, me da igual que estoy en el Barça, soy jugador del Barça y mañana ya haré el 1000%.
2: El Fuxe de Berlín va superar el Magdeburg en l'altra semifinal per 35-40.
0: I aquest Barça de bàsquet que espera ja final a l'ACB, espera rival després de 3 anys sense disputar aquesta final de la màxima competició estatal. Classificació per la via ràpida, 3-0 contra el Tenerife de Marcelinho Huertas amb 43 anys.
2: Això després de guanyar la pista de l'equip canari per 76-85 amb una bona actuació especialment de la Provítola, Panther i Claiborne. Tots tres van ser decisius quan el Barça perdia per 36-22. Joel Parra, jugador del Barça.
7: Nosaltres, des del primer moment, confiàvem en aquest equip, sabíem que eren les coses complicades, però sabíem que si tothom estava al 100% i que ajudaria l'equip a guanyar, teníem moltes possibilitats de jugar en la final de CB i així ha sigut.
2: A més de poder lluitar pel títol, aquesta classificació per la final de la CB també garanteix al Barça la participació en la pròxima Supercopa, que disputarà juntament amb la Penya, el Baskonia i el València. Avui és el torn del Joventut a l'Olímpic de Badalona. Ha de guanyar tant sí com no el València a partir de les 8 del vespre per forçar el quart partit i no quedar fora de la final avui mateix.
0: Ho té difícil perquè la Penya, el partit que hauria d'haver guanyat és el primer al camp del València, aquella pròrroga que se li va escapar pels pèls, ho tenia fet i va ser una llàstima. Derrota del Sabadell al camp del Zamora per 1-0 en l'anada de la final de l'ascens a la segona divisió de futbol.
2: He deixat aquesta notícia pel final, escapa perquè sí que no ho portes gaire bé.
0: També el vam seguir aquest ahir a casa. Va fer un golaç el jugador del Zamora al minut 3, que després ja el partit es va tornar d'aquests de mastegar sorra. I bé, ho jugarem tota la nova Creu Alta divendres que ve. Per cert, avui a 11:45 ve la Rosa Rodón, com sempre, amb la Marta Ferrer. La Rosa Rodón, que està tornant de Zamora, perquè hi va anar a animar el Sabadell amb el seu company i amic Toni Padilla. Van fer el viatge a Zamora per empassar-se aquest 1-0 a favor del Zamora i avui la tindrem aquí per fer la contracrònica i fer els seus espais habituals de gastronomia. Però vull dir que hi ha gent que escolta, doncs se'n va a Zamora, aplaudir el Sabadell i torna cap a casa.
2: Clar que sí, doncs divendres, eh? Divendres a la nova Creu Alta tocarà aplaudir el Sabadell, és 1-0, es pot remuntar.
0: Hi ha molts esports aquest cap de setmana. A les 3 de la tarda, la cursa del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
2: George Russell, amb Mercedes, sortirà des de la pole, el Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1, la tercera pole que fa aquesta temporada. La cursa es podrà veure en directe per TV3, també es podrà seguir amb la transmissió de Catalunya Ràdio.
0: Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
8: Bon dia de nou.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
8: Demà dilluns, dia 15, serà nova. I dimecres, superfina, es posarà a tocar del brillantíssim Venus al vespre. Serà molt espectacular perquè tindrem tres planetes en línia, que seran Venus, Júpiter i Mercuri, amb la lluna creixent. Per cert, Roger, diumenge vinent, i en parlarem, a les 10:25 arriba l'estiu astronòmic.
0: Molt bé. A quina hora ha sortit el sol avui a Igualada, la noia?
8: A les 6:18.
0: I a quina hora es pondrà?
8: 21:28.
0: Records als sogres, que els tinc a Igualada.
8: Ah, perfecte, doncs això, records als sogres del Roger.
0: Salut, Joan Anton.
8: Igualment.
0: Està passant calor la família Igualada, Jofre Genoé, bon dia.
9: La meva família?
0: No, la meva. Jo tinc família Igualada, família política.
9: Ah, perquè no ets de Sabadell?
0: Sí, però la política la tinc a Igualada.
9: Doncs no. La veritat és que jo crec que no, vaja, tenen 15 graus. No
0: Home, sé, està jo... bé, no, però sí. Igualada l'estiu apreta que no vegis, eh?
9: Sí, sí, sí, però vull dir que encara estem una mica doncs, heredant la setmana fresca que hem tingut. Les temperatures van remuntant, van pujant, però de moment encara, per sort, els termòmetres s'estan comportant molt, sobretot a l'interior. No tant a la costa, que sí que ja es comença a notar, i sobretot a la costa central, on avui, per exemple, a la ciutat de Barcelona, les temperatures són de 22-23, per tant, aquelles cases una mica tancades, ja el termòmetre, doncs, queda per sobre i costa de dormir. També la de l'Empordà, on hi ha hagut aquesta tramuntana una mica rescalfada, és feble, però ha mantingut les temperatures, es va notar potser més la matinada d'ahir, amb valors de 25, 26, avui 24 a Portbou, a Llançà també, però la resta en general no. I això sí, la perspectiva és que això doncs vagi empitjorant, vagi a més aquest augment de les temperatures amb matinades doncs, que cada cop seran menys agradables, sobretot a la costa. Sol avui, bàsicament, i a diferència d'ahir sí que doncs, augmenten les condicions per nuvolades a tarda entre el Pirineu i Prepirineu. La tarda serà una mica més insegura, amb nuvolades i alguns primers ruixats. Aquests fenòmens poden guanyar més terreny demà. De fet, demà a la tarda podrien arribar fins i tot a prop de la depressió central, les comarques de Lleida, fins i tot alguna tempesta que pugui ser una mica intensa, ja hi ha ventades. Demà a la tarda, per tant, aquests indrets, doncs una mica de precaució. Però fora d'aquesta àrea, a la costa, res de res. I aquests ruixats de tarda, fins i tot a partir de dimarts o especialment dimecres, amb tendència a desaparèixer. De fet, la darrera setmana de primavera, la calor doncs, que vol augmentar i, de fet, l'estiu arribarà probablement amb una nova aglopada d'aire càlid.
0: Fantàstic. Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
10: Jo he anat a dormir a 4:45.
11: Uau.
0: Doncs té molt mèrit, eh? I li podeu entrar 3 cafès seguits, si voleu, al Marc Molins, que sigui aquí puntual i el primer d'arribar. Has anat al Primavera Sound?
10: Sí.
0: He vist que aquesta edició hi ha La Porta, Guardiola, Marc Molins, és a dir, hi ha anat tothom, eh?
2: Si ara et digués que jo crec en Zeus, Afrodita i Poseidor, tu et preocuparies per mi.
0: Segurament.
2: Val. I hi ha exactament les mateixes proves de l'existència de Zeus, Apolo, Afrodita i Poseidor que de l'existència de Déu.
0: Dani Sainz de Aja, des de Madrid. Bon dia i bona hora, Dani.
12: Bon dia.
0: Escolta'm, Dani, m'acaben de dir que tu també ets una mica merengue.
12: Bé, això...
0: M'he permès aquesta
12: llicència. Hi ha algun top al control d'àudio, no?
0: Això sembla.
12: Bueno, sóc una mica del Rayo Vallecano, t'he de dir ara mateix, perquè vinc al costat de l'estadi, per tant...
0: Això encara.
12: Vinc al costat i m'he fet del Rayo, últimament.
0: Això encara, però ser del Madrid, aquí estàs pecant, avui.
13: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 14 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, David Canyó.
1: Hem d'omplir una altra vegada els carrers de Barcelona.
2: Un dels portaveus d'USTEC fa una crida al sector docent a sortir al carrer avui perquè diversos sindicats de l'educació i famílies es manifestaran de nou en un últim cop de força abans que acabi el curs. Serà a 12:15 als Jardiners de Gràcia de Barcelona.
0: Marta Casoliva.
3: Al principi hem vist una columna petita.
2: Alcaldessa de Sanaüja, la Segarra, on els bombers han continuat remullant el terreny després del foc que es va declarar ahir al migdia i que ha afectat una cinquantena d'hectàrees.
0: Donald Trump.
2: Que avui fa 80 anys i per celebrar-ho ha muntat una competició d'arts marcials a la Casa Blanca, mentre l'acord de pau amb l'Iran no arriba encara. Teheran nega que s'assigni avui mateix, com ha anunciat el president nord-americà.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el 50%.
2: És la rebaixa dels preus a la universitat que tindran a partir del curs que ve les famílies monoparentals amb un sol fill. Les que tinguin més d'un fill tindran exempcions del 100%, un acord entre govern i comuns pels pressupostos que equipara les famílies nombroses amb les monoparentals.
0: El 10.
2: Milions, el màxim de població que es proposa limitar Suïssa i que es vota avui en un referèndum, una proposta de l'extrema dreta amb el debat migratori darrere fons.
0: El 30.
2: Anys, els que celebren avui els Marrecs de Sal amb una jornada castellera a Girona ho faran juntament amb els castellers de Vilafranca i la colla jove dels xiquets de Tarragona.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Mungrot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Un mateix 14 de juny, però en aquest cas de l'any 1991, més de 20.000 persones van omplir el Palau Sant Jordi per gaudir del macroconcert del rock català. I van actuar Sau, Sopa de Cabra, Sang Traït i Els Pets. Aquell dia es va batre el rècord europeu de públic en un recinte tancat. Ho va explicar en directe al Telenotícies de TV3.
4: 8:15 PM, tot a punt. El públic, majoritàriament adolescent, ja volia entrar al Palau Sant Jordi. Finalment, les portes s'han obert i més de 22.000 persones hi han entrat. El rock català batia rècords d'assistència a Europa en un recinte tancat.
0: Es van vendre més de 21.000 entrades a un preu màxim de 1.600 pessetes. El concert va durar més de 5 hores i va certificar el boom del rock català a la dècada dels 90. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del tren de mitjanit, des d'un camí que has de fer sol o des del barri on la vella Montserrat es queixa que la seva neta ja només escolta trap.
5: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, obrim els diaris. Diari Ara entrevisten qui va ser vicepresidenta de Pedro Sánchez del govern espanyol, Carmen Calvo, actualment i des del 2024 presideix el Consell d'Estat.
6: Una entrevista on reflexiona el just, diguem-ho així, sobre la situació actual del PSOE i els casos judicials que envolten el president, amb qui ella va compartir govern. Sobre el cas Leire, per exemple, es limita a dir que no pot opinar, però sobre Zapatero sí que diu alguna cosa més. Llegeixo la resposta. Qualsevol persona a la justícia li demana dues coses. Una, que esbrini la veritat, i l'altra, que sigui imparcial. I afegeix que no té per què confiar cegues en el govern i en el Parlament, i que el que els demana és que compleixin el programa electoral. Exigeix també que reguli què poden fer i què no poden fer els expresidents. No ho diu només per les opinions de Felipe González o el cas Zapatero, sinó en general fa aquesta reflexió. Em sembla bé que tinguin un suport econòmic per vida, perquè ser president és una posició molt entregada, però s'ha de fer un pas més. Hem de regular de què poden viure i de què no.
0: El Toni Soler, el diari Ara, reivindica el binomi Barcelona-Catalunya, el gran triomfador, diu, de l'espectacle superlatiu de la Sagrada Família.
6: Tant que els reis d'Espanya allà presents li van semblar petits, assistint imponents a l'enlairament d'una forma superior de catalanitat, massa antiga, moderna i vella per fer-se lloc en un contenidor d'entronat com l'Espanya monàrquica i constitucional. Felip VI, un turista més. Tots els papalívers van quedar engolits per l'onada visual i sonora, Gaudí combina amb tot, admirat per catòlics i laics dels 5 continents. Compartir-lo amb el món, diu, és un goig i un privilegi, i mentre tothom es debat a decidir si està satisfet o no amb la visita del Sant Pare, cal reivindicar Antoni Gaudí com a icona global.
0: I ens fixem també en qui guanya més i qui perd més amb la visita del Papa. Per la Núria Oriols, el diari Ara diu el discurs al Congrés va ser un bàlsam pel PSOE.
6: I un cop els posicionaments de la dreta i l'ultradreta, encara que el Papa també allisonés contra el dret a l'avortament i l'eutanàsia, els passadissos, els socialistes insisteixen en la sintonia amb el pontífex, però en tot cas, per Oriols, a l'Ara deies, la guanyadora total és l'Església. Cap partit no li ha donat l'esquena al papa, ovació tancada, i això és doncs perquè els partits perceben que l'opinió pública té una posició favorable a Lleó XIV. Per al PSOE, un bàlsam temporal, això sí, un globus que aquesta setmana es desinflarà per la citació de la dona de Sánchez, la declaració de Zapatero davant del jutge, entre altres cites judicials marcades al calendari. En tot cas, una setmana horribilis que ja ha començat.
0: El Washington Post recull la història d'un grup de 20 homes que, 60 anys després de conèixer-se en un campament d'estiu, es reuneixen cada setmana per videoconferència per recordar vells temps. Albert Postils.
7: Cada divendres a les 4 de la tarda, 20 homes entre 70 i 80 anys es connecten per videoconferència, una tradició que es va iniciar des de la pandèmia. Tenen la veu més greu, tenen els cabells més canosos, això els que encara els conserven, però tots tenen la sensació que el pas del temps no els ha canviat tant. Els temes de conversa són molt variats, política, esports, els nets, però 60 anys després continuen recordant aquell llunyà campament d'estiu, sobretot perquè una tercera part d'aquest grup d'homes va conèixer allà qui encara és la seva esposa. Les reunions no tenen un ordre del dia, però sovint els agrada convidar experts d'alguna matèria, des d'un productor de Broadway fins a un ex-cap de la CIA, i també conviden metges i aprofiten la vinentesa per fer una ronda de consultes sobre els problemes de salut que té cadascú.
0: Els diaris esportius avui, amb dos jugadors del Barça com a protagonistes, el diari Esport, Pedri.
7: A un dia del debut de la selecció espanyola, llegim Pedri Bola. El vestidor de la Roja afirmen que el blaugrana està en un moment de forma platòric. I el faldó superior, destacat amb un requadre vermell, llegim el PSG s'interessa per Ferran. A Mundo Deportivo, entrevista a Pau Cubarsí amb aquest titular, són favorits. El central gironí s'imagina enfrontant-se a Messi i diu estar encantat amb el fitxatge de Gordon. A Madrid, una altra blaugrana és portada a l'AS, capità Amèrica, il·lustrat amb una imatge gegant de Lamine Yamal en un hotel d'Atlanta que el retrata com una de les icones principals d'aquest Mundial. I al Marca és portada una cara ben diferent, la de Pepe, l'exjugador del Madrid. Llegim llegendes amb ànima, arran d'un partit solidari entre exjugadors del Club Blanc i de l'Inter del Bernabéu. Pepe, sobre els rumors del seu retorn amb Mourinho, va dir que sempre està disponible pel Madrid.
0: Només li falta Pepe al Madrid. Ismael Ibrahim, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
0: Vocabulari digital, avui comencem amb Milk.
8: Boys, amagaluf. Es tracta de la nova moda entre joves que ha arribat a Mallorca. Consisteix en pastifar-se tot el cos de llet i desfilar per la nit. En aquest cas, pels carrers de la zona d'oci de la illa. Combinat amb l'alcohol, aquests joves s'acosten a altres amb actituds provocatives i busquen destacar entre la multitud. Així ho explica Última Hora.
0: 250.
8: Euros. Menja la factura de la llum si fas aquest gest abans d'anar a dormir. Hi ha aparells connectats tota la nit. Un d'ells són les impressores, els grans responsables de la despesa acumulada. Es tracta d'un consum fantasma que suposa entre el 7 i l'11% de la despesa energètica de les famílies del país. Si la desendolles abans d'anar a dormir, t'enduràs una alegria a final de mes. Ho llegim al Nació Digital.
0: Tornar.
8: A casa amb l'ajuda del fetge. Ni el bec, ni els ulls, ni les orelles. És el fetge el mecanisme que utilitzen els coloms per tornar quan estan a centenars de quilòmetres de casa. L'estudi explica que dins del fetge tenen una mena de brújula que els ajuda a orientar-se quan el sol no està visible. Ho explica el HuffPost.
0: Gràcies, Ismael. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
9: En nom del Senyor, Sant Pare, benvingut a Barcelona. Ens alegrem molt d'acollir-lo i de tenir-lo entre nosaltres, precisament a la catedral, l'església mare de l'arxidiòcesi, catedral dedicada a la Santa Creu i que té com a patrona Santa Eulàlia. No le traduzco porque lo comprende.
10: Por un momento he temido que iba a salir el arquero de las Olimpiadas y ayer estuvo a punto de darle en el ojo a Audí, ¿eh? Pero qué bonito el comienzo del acto con los monaguillos y las luces y qué mal acabó, qué hortera, parecía Madrid.
11: S'il est en cellule commune, son kiki sera-t-il placé à l'isolement pour qu'il n'agresse pas d'autres détenus?
5: El suplement, amb Roger Escapa.
12: Avui, el suplement...
0: De seguida obrim tertúlia al suplement amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols, el Carles Monguilot i la Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica del Ion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News i el politòleg Toni Rodon. Avui parlarem del preu de la gasolina, per què no s'acaba d'enfilar, malgrat tots els pronòstics que deia que sortiria pels núvols. Doncs bé, amb aquest acord de pau imminent que sembla que tenim a tocar, però tampoc acaba d'arribar, valorarem també una mica les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra. Just després, declaracions d'amor solemnes, històries des de l'altar, històries de matrimoni, parelles que s'han demanat de casar de les maneres més originals possibles, i podreu també dir la vostra a partir de les 10-9-3-2-0-1-7-4-7-4. Tenim tres parelles, sis testimonis que avui ens vindran a explicar la seva història d'amor aquí al suplement a quarts d'11. Just després, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio. Fem arqueologia de l'Arxiu de Sonor de Catalunya Ràdio. També tindrem les amigues de les arts, la Rosa Rodon i la Marta Ferrer, amb les recomanacions de restaurants i de pantalles. A l'eclipsi del suplement, les nits d'Andrea Vilallonga, professora d'Operació en Triunfo, assessora en imatge i comunicació. I acabarem, com sempre, amb el Roger Mas i el David Carabén, el seu Demà ho deixo. Els millors moments de la Renaixença.
12: Quan els grups es divideixen i van seguint les instruccions dels mapes que els hi han donat, s'adonen que els mapes estan malament.
13: Això és perquè deuen fer servir el Google Maps.
12: Pot ser.
13: No com els que som els més guais del món, que anem amb el Waze.
12: Ai, que pesats que
13: són. És el que va bé, el Waze.
12: No hi ha persona més pesada al món que un idiota dient...
14: Has de fer servir el Waze.
13: Que s'ha de fer servir el Waze.
15: Jo soc entenyador Waze.
12: Sí, no?
15: Sí, m'ha acabat les multes,
12: És que el Google Maps no va bé,
15: Perquè no hi ha les multes.
12: Ah, sí.
15: Jo pagava cada any 700 euros de multa.
16: Quines multes?
12: Els radars, no hi deu.
16: Això no és pas culpa del mapa.
15: Amb el Waze m'ho marca tot. Aneu amb Waze.
12: Veus, ja està. Som tan pesats.
13: Amb el Google Maps ja entreu per la Meridiana, a Barcelona.
17: Si respectes les normes de circulació...
15: Per Sant Jordi.
12: Ara.
15: Per Sant Jordi vaig fer casa al Waze i què? I em peio també, i què?
12: Som al 1896. Els mapes estan fets a mà. Estan fets amb el cul, nois. No quadra res. Els han fet de memòria, basant-se en el que recordaven d'antics viatges.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
3: Angie Ange!
4: Ho veus?
5: Okay.
4: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
5: Molt.
4: Tan nostre com dir... Posarem llum?
5: A la foscor.
4: O com dir... Aventureres? Aventurers?
5: Ens hi apuntem o què?
4: Què dius?
5: Saps que és molt nostre, també?
6: Sou molt bona gent!
7: Xxt, silenci.
5: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
4: O el Catalunya Ràdio.
8: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
4: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
5: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
4: Molt nostre.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
11: El menú del caníbal, gazpacho i els cervellets dels millors cambrers.
12: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. Aquest plat és d'origen de cuina andalusa.
13: La gent no oblida que hi ha llocs de menú de 15 euros on el client entra per la porta i saben quina taula vol, si vol pa, si prenen el tallat. Per mi és el que no té preu.
14: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés. Ja m'entens.
15: Un programa d'un altre gènere.
16: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
0: Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
14: Amb David Ávila.
0: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Sona a Paira, l'estrena del 98è aplec de la Sardana de Calella, feta per Xavi Molina. L'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Descobrim com és la sardana del 98è aplec Pairal de Catalunya. L'ha escrit Xavi Molina i es va estrenar a quatre cobles diumenge passat al Pati de l'Os de Calella, en un aplec on hi ha pregonat la periodista i gestora cultural Ruth Martínez. Quines reivindicacions va fer? Aquest és el programa 491 i tenim més titulars. La desena edició del Festival Amb So de Cobla aposta per la fusió de la cobla La Llobregat amb el cant líric de Guillem Batllori, a més de 5 altres produccions ja estrenades. I l'agrupació Floricel Rosador d'Anglès convoca el segon concurs musical per a Masats i Vilalta, Vila d'Anglès, per a temes que introdueixin la sardana en la composició. La fusió del Quico Alcelio, el Noi i el Mut de Ferreries amb la cobla Reu Jove ja està enregistrada i el nou disc es presenta aquesta setmana. L'escoltem en exclusiva. I la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.

0: l'hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cupla aquesta setmana passa per Calella. I així us ho expliquem.

0: Així sona la nova sardana que Xavi Molina ha estrenat per la Plec Pairal de Catalunya. El compositor blanenc va estrenar diumenge al Pati de l'Os de Calella, el 98è aplec de la sardana de Calella, el Pairal de Catalunya, a quatre cobles, els Montgrins, la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat i la Marinada, una sardana que la mateixa entitat d'agrupació sardanista de Calella va titular Sona a Pairal, aprofitant el leitmotiv de l'aplec d'enguany, que és aquest aplec que ressona, sona a Pairal, l'aplec de Calella. Un aplec que també ha comptat amb un pregó d'inici, ja ha estat el quart pregó el divendres, amb la periodista i gestora cultural calellenca Ruth Martínez, que va fer tot un seguit de reivindicacions. La podem escoltar en alguns fragments aquí al Coplejant.
1: És per mi una alegria molt gran retrobar-me amb vosaltres i tornar en aquest espai per explicar, de fet, per explicar-vos tot. Adreçar-vos avui aquestes paraules em permet compartir el llegat més gran que m'ha regalat, si més no a mi, la sardana. I és que jo a la sardana li dec tres de les amistats més velles, més duradores en el temps, més sòlides i més vertaderes que tinc. Aquest pregó, per tant, va només una mica de mi, perquè inevitablement us compartiré vivències i sentiments personals. Va de nosaltres, va de l'amistat. És, podríem dir, un cant a la vida, manllevant el títol de la sardana de Josep Coll, que s'expressa, s'articula a través d'una peça preciosa i singular en aquells temps, el primer tram de la vintena, malgrat setmana sí, setmana també em posava davant d'un micro, a vegades davant de molta gent, em calia treballar molt i sobretot millor la meva relació d'autoacceptació de mi mateixa, sobretot de la meva aparença física. I la colla no m'hi va ajudar gaire.
0: Aquestes han estat algunes de les paraules que la periodista calellenca va dirigir al públic sardanista i calellenc divendres passat al pregó de la plec, amb les cobles, la principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Una plec que ha comptat amb sis de les millors cobles del país i que s'ha articulat des de dimecres amb una conferència inicial amb Anna Costal fins a diumenge a la tarda. L'entitat ja està preparant l'edició 99 amb els ulls posats a l'edició 100 d'aquí dos anys, però mentrestant, anem a veure com sona aquesta sardana de Xavi Molina, que explicava això el dia que la va estrenar a la plec de Calella.
2: Mira, només volia dir que quan he arribat al recinte fa una estona del parc, de sobte m'ha vingut a la memòria quan jo tenia 18 anys i com a tenora de la Copla Vila de Blanes se'ns va oferir l'oportunitat de venir a participar en l'aplec de Calella, i he recordat de sobte lo impressionats que estàvem per aquesta fita musical i el repte que representava venir a fer de representar la tenora aquí en la nostra copla en aquest aplec. I per això també he pensat que pocs anyets després ha sigut un honor que m'hagueu convidat per participar una altra vegada en aquesta plec i en aquesta ocasió amb la meva música. L'única cosa que desitjo és que disfrutin tant els músics com els balladors i que sigui tot un èxit. Gràcies.
0: Anem a escoltar com sona aquesta Sona a Pairal de Xavier Molina a càrrec de les cobles Montgrins, la Llobregat, la principal de la Bisbal i la Marinada en la gravació de l'estrena.

0: Això era Sona Pairal, la nova sardana de Xavi Molina.
1: Cuplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I obrim el taló amb una nova edició de l'Amsó de Cople.
1: Obrim el taló.
0: Ja tenim aquí el cartell complet de la desena edició de l'Amsó de Cople. El Festival Amsó de Cople de Palamós celebrarà enguany la desena edició i la programació d'aquest any desplega 7 concerts entre el 4 i el 8 d'agost en espais com el Parc dels Països Catalans, la plaça Josep Sarquella o el Passeig de Mar, amb propostes que repeteixen com la Cople Amsó de Dona i talent local amb el cant líric palamós i Guillem Batllori, que farà un recital acompanyat de la Cople, la principal de Llobregat, l'única producció que estrena al festival. També hi serà Filomena, la Transmediterrània Orquestra i un concert memorial Ricard Vilada s'ha organitzat per l'agrupació sardanista Costa Brava, que completen aquest cartell.

La programació arrencarà dimarts 4 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Sarquell amb el concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya dirigida per Francesc Assú. La formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires amb la Polifònica de Porreig. L'espectacle comptarà amb les veus d'Arjau, Bet, Joan Garrido, aquesta Mariona Escoda que estem sentint, o també Samantha, incorporarà el mapping i la il·luminació escènica. Amb temes com aquest, Vestida de nit, recordem que la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya conté la cobla, la principal de la Bisbal. Aquesta nova producció estrenada l'any passat a l'Auditori de Girona es titula Mare Mundi i és un tribut al mar, per això aquesta veneda Vestida de nit de Mariona Escoda. Si puc...

Déu-n'hi-do amb aquesta avenida. L'endemà, dimecres 5 d'agost, a les 10 de la nit, l'Arbreda Municipal acollirà el 25è, atenció, número rodó, concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. La Bisbal i la Montgrins, i la Bisbal oferiran un concert dividit en dues parts, amb repertori i composicions conjuntes, més enllà del gènere tradicional. El repertori encara no s'ha publicat, però de ben segur hi trobarem algunes obligades. Nosaltres hi serem, com sempre. I el dijous 6 d'agost hi haurà dues cites. A les 7 de la tarda, al Parc dels Països Catalans acollirà la Copla amb So de Dona, un concert centrat en obres de compositores com Pepita Llonell, Mercè Torrents, Montserrat Pujol, Concepció Ramió, Marian Márquez, Anna Serra, Bàrbara Ardanuy, Anna Abad o Aurora Vicentini. No han transcendit encara quines seran les intèrprets. I aquella mateixa nit, a les 10 de la nit, la plaça Josep Sarquell acollirà la proposta del palamosí Guillem Batllori amb la Principal del Llobregat en un concert que vincularà la veu lírica amb la sonoritat de la copla. Aquest és Guillem Batllori, de fet, palamosí, amb un dels temes estrella de l'òpera La Notte de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. És el Non più andrai i, a més, ara mateix s'està representant al Liceu. Per tant, teniu oportunitat d'anar a veure aquesta òpera. És un enregistrament de Batllori el 2025 al Teatre La Faràndula de Sabadell, en la Fundació Òpera Catalunya, amb l'Orquestra Sinfònica del Vallès, i així podem sentir com canta aquest Guillem Batllori, que farà tandem amb la Llobregat aquest estiu a l'Amsó de Copla. I faran tandem per interpretar repertori de Lied català. Batllori va debutar l'any 2023 al Gran Teatre del Liceu amb l'Incoronazione di Popea de Monteverdi i ha tornat per cantar a Anthony en Cleopatra d'Adams i també Lohengrin de Wagner. També ha estat interpretant West Side Story i aquest 2026 la Gioconda de Ponchielli. A finals del 2025 ha debutat en el paper de Figaro, també a la Notte de Figaro, com dèiem ara, l'estem escoltant en aquesta gravació. Entre els seus compromisos més recents destaquen diferents rèquiems, el de Brahms, per exemple, a Barcelona, així com l'espectacle Un misterio de Sainete o Zarzuela a la Cazuela, produït pel Palau de les Arts de València. El mateix cantant ha publicat a les seves xarxes socials que està molt entusiasmat per fer aquesta col·laboració per primer cop amb Copla i amb la Copla, la Principal del Llobregat. Ho veurem aquest estiu a l'Amsó de Copla Palamós.

I és que divendres 7 d'agost a les 7 de la tarda, també al Parc dels Països Catalans, el festival Amb So de Cobla programarà el concert de Filomena, una proposta familiar que combina animació i música tradicional i que ja es va estrenar l'any passat. El grup presentarà una col·laboració amb el tenora Kirze Egea i els arranjaments d'Arnau Tordera. Són així, Filomena.

0: Això era Filomena.
1: Gràcies, guapos.
0: I si Arnau Tordera fa els arranjaments del grup Filomena, també és el creador d'aquesta proposta que torna al festival amb so de cobla després de ja una colla d'anys havent sigut cap de cartell en una de les edicions d'aquest festival. La jornada continuarà el 7 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Cerquella amb Obeses i la cobla Berga Jove. La banda usonenca, liderada per Arnau Tordera, presenta el seu nou treball Ai el cor diàstola, amb què tanca el projecte discogràfic iniciat el 2024, també amb la cobla Berga Jove, i per tant es presenta en aquest amb so de cobla. Escoltem aquest guapo d'Obeses amb la cobla Berga Jove, i si voleu més informació sobre el festival la podeu trobar a amsodecobla.cat.

0: gracias, guapísimas.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català. L'agenda.
2: Vinga, fem un recull de l'agenda perquè és que estem al juny i va patada. Comencem el dimarts 16 de juny perquè hi ha concert al Palau de la Música Catalana amb la Cobla Sant Jordi a partir de 7:45 del vespre. I dissabte 20 de juny a 11:30, acte central del Dia Universal de la Sardana al Parc del Tibidabo a Barcelona amb la Cobla Berga Jove. I també dissabte que ve 27è aplec de la Sardana de Camp de Bànol a les 5 i a 9:45 de la nit amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la Principal d'Olot. I també 19è aplec de la Sardana de Sant Llorenç d'Hortons a les 6 i a 10:45 amb la Flama de Farners i la Cobla Sant Jordi. Dissabte que ve també hi ha el 50è aplec de la Sardana de la Verge de la Riera a les Borges del Camp amb la Cobla Reu Jove a 6:45 i a les 11:00. I dissabte que ve també a les 7 hi ha concert amb la Ciutat de Terrassa al Palau Bofarull de Reus. Dissabte 20 de juny també a les 7:40 a plec de nit de Mataró amb la Cobla Lluïsos, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. I passem a diumenge. Perquè el 21 de juny hi ha el 44è aplec de la Sardana del Prat del Llobregat amb les cobles la Principal del Llobregat i la Ciutat de Cornellà i també el 63è aplec de la Sardana de Sabadell amb la Juvenívola de Sabadell, els Mongrins i la Mediterrània a les 11 i a 4:45 de la tarda. També diumenge que ve a la tarda 2:05, 80è aplec de la Sardana de Taradell amb les cobles Sant Jordi, Genisenca i Lluïsos Cobla. I diumenge que ve també hi ha concert a 9:45 de la nit amb Anna Dibori a Montblanc amb la Cobla Maricel. Dilluns 22 de juny a les 7, concert al Palau de la Música Catalana de Mare Mundi, tribut al mar de la Sinfònica de Cobla i Cor de Catalunya, aquest que també en parlàvem ara, parla amb so de cobla. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 72è aplec de la Sardana d'Anglès, que arriba diumenge que ve, 21 de juny, a les 11 i a 4:45 de la tarda, amb les cobles Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers. Mentre l'esperem, escoltem l'aplec d'Anglès de Francesc Marrós, a càrrec de la Principal de la Bisbal, una sardana de 1957 que escoltem avui aquí, al Coplejant.

0: Aquest 12 de juny veu la llum Jota per Copla, un projecte musical que fusiona dues de les sonoritats més representatives de la música d'arrel catalana, la rondalla de la Jota i el fandango de les Terres de l'Ebre amb la Copla Reus Jove.
1: Quan piquen les castanyetes...
0: Que ho fa el Sentiu amb els músics ebrencs, el Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb la Copla Reus Jove sota la direcció de Marcel Caselles. El resultat és una proposta artística que fa dialogar els ritmes i melodies tradicionals del sud de Catalunya amb la sonoritat mediterrània i orquestral sinfònica de la Copla, un projecte que ja vam veure en directe a l'Amsó de Copla de l'any passat. El repertori recupera cançons i melodies populars ebrenques i les presenta amb nous arranjaments com aquesta Cançonetes de mariners. I crea així un pont musical entre territoris i tradicions. El projecte vol esdevenir també un homenatge a la memòria de Jesús Ventura, director, intèrpret, compositor de sardanes i arranjador de bona part dels temes inclosos en aquest treball, perquè va ser ell qui va començar aquest projecte que després ha desenvolupat Marcel Caselles a causa de la mort del primer. La setmana que ve, de fet, en parlarem mentre es prepara la Bienal Jesús Ventura. Això serà la setmana que ve. Però ara, segons els seus impulsors, Jota per Copla és una obra que ressona tot el país, unint vents i veus del nord i del sud, olors de terra i aires del riu i del mar, diuen. Una proposta que posa en valor la riquesa de la música popular catalana i la capacitat de la tradició per reinventar-se i arribar a nous públics. El disc s'estrena aquest 12 de juny en format CD i vinil i representa una de les apostes més singulars dels darrers anys dins l'àmbit de la música d'arrel catalana. Anem a escoltar un d'aquests temes sencers, és la Jota de la Ronda. Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries Fit, Marcel Caselles i la Copla Reus Jove, així sonen.
2: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Bandejant.
1: I parlant d'anglès, anem-hi.
2: T'has llegit les bases?
1: Anem-hi, si és que no ens esteu escoltant des d'anglès, que podria ben ser. I és que la població de la selva impulsa la fusió de la sardana amb motius amb nous estils musicals amb el segon concurs Pere Masats i Vilalta Vila d'Anglès. L'agrupació sardanista cultural Floricel d'Anglès aposta per incorporar la sardana a nous llenguatges musicals i convoca una nova edició del certamen amb premis fins a 800 euros després que fa dos anys celebrés la primera edició. La Vila d'Anglès acollirà el proper 21 de novembre la segona edició d'aquest concurs musical Pere Masats i Vilalta, una iniciativa impulsada per l'entitat sardanista de la població amb l'objectiu de fomentar la presència de la sardana en àmbits musicals diversos i apropar aquest gènere tradicional a noves generacions. El certamen, que tindrà lloc a la sala 1 d'octubre de la Vorés d'Anglès, neix de la voluntat de l'entitat organitzadora de fomentar, diuen, i incloure la sardana a tants àmbits musicals com sigui possible. Per aquest motiu, el concurs està obert a propostes de qualsevol estil musical, sempre que incorporin una part significativa en forma de sardana. Segons les bases, les composicions poden combinar la sardana amb gèneres tan diversos com el rock, el pop, el jazz, la música electrònica o altres músiques urbanes. L'objectiu és potenciar la creativitat musical i demostrar que la sardana pot conviure amb altres gèneres. Les obres presentades hauran de ser inèdites, amb una durada màxima de 5 minuts, i en cas d'incloure lletra, aquesta haurà d'estar escrita en català. La interpretació es farà en directe durant la jornada del concurs, un aspecte que el jurat tindrà especialment en compte a l'hora de valorar les propostes. El concurs és obert a participants de totes les edats i les inscripcions es podran formalitzar a través del web de Floricel entre l'1 i el 30 de setembre. Pel que fa als guardons, s'atorgarà un primer premi de 800 euros, un segon premi de 400 i un premi popular també dotat amb 400 euros. El jurat, format per professionals dels àmbits musicals i literari, valorarà aspectes com la qualitat musical, la composició, el ritme, la melodia, la interpretació i la posada en escena. Amb aquesta segona edició, el concurs Pere Masats i Vilalta es consolida com una plataforma per reivindicar la vigència de la sardana, diuen. Ara fa dos anys va guanyar Bram de Vida Madame Mustàgera, l'artista, i nosaltres avui la recuperem per anar fent boca d'aquest nou certamen.

0: Això era Bram de Vida, de Madame Moustache.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I tenim més notícies destacades. Tomàs Molina signa el manifest del Dia Universal de la Sardana 2026. La sardana, la ciència i la convivència es donaran de la mà aquest any en la celebració del Dia Universal de la Sardana. L'entitat Som Sardana ha presentat el manifest de l'edició 2026 que ha estat redactat pel meteoròleg i divulgador científic Tomàs Molina. En un any especialment marcat per l'expectació generada pel gran eclipsi solar visible des de Catalunya aquest estiu, l'organització ha volgut comptar amb una de les veus més destacades de la divulgació científica al país. Molina reflexionarà en el text sobre la sardana com a símbol de comunitat, equilibri i convivència i la defineix com una dansa on música, matemàtica i societat es troben en un mateix cercle. El manifest també recorda la figura del compositor Francesc Marrós coincidint amb el 125è aniversari del seu naixement. També Molina serà l'encarregat de llegir públicament el manifest durant l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que tindrà lloc el proper 20 de juny al Tibidabo, com explicàvem abans a l'agenda. La jornada reunirà dansaires, músics i entitats sardanistes per reivindicar, doncs això, el Dia Universal de la Sardana. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana, que segueix amb que la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Aquesta entitat ha aprovat aquestes bases reguladores per gestionar les donacions destinades a projectes sardanistes. L'objectiu és donar suport a les entitats del país que vulguin impulsar iniciatives de mecenatge i al mateix temps garantir la sostenibilitat econòmica de la mateixa fundació. A partir d'ara, les entitats interessades hauran de presentar prèviament els seus projectes perquè siguin validats. Un cop aprovats, disposaran d'un termini màxim de 6 mesos per captar donacions. La normativa també estableix que els donants podran beneficiar-se d'importants avantatges fiscals tant en la declaració de la renda com en l'import en l'impost de societats, amb deduccions que poden arribar fins al 80% pels primers 250 euros aportats. Pel que fa al finançament de la Fundació, aquesta aplicarà una retenció sobre els imports recaptats per contribuir a les despeses de gestió i manteniment. Els percentatges seran del 20% per als primers 500 euros, del 15% pels entre els 500 i els 1.000 euros i del 10% per als imports que superin aquesta quantitat. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Universal de la Sardana vol oferir un marc transparent, diuen, i estable per fomentar el mecenatge. Consulta les bases a la web de Som Sardana.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem aquesta edició amb una sardana dedicada a l'Aplec de la Bisbal, i és que aquesta setmana és l'Aplec de la Bisbal. Per això escoltem una sardana preciosa de Conrad Saló, Bambolença la Bisbal, una sardana que s'interpreta de conjunt en aquest aplec, que és aquest diumenge, una sardana de 1965, que avui escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Cassú, i la podem trobar en el disc Rialles i altres sardanes. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!

Rocola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rocola, amb Emma Redondo.

0: puto.
1: Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.

Coca-Cola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical de Rodondo. Rocola, amb M. Redondo.

Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb

0: for free. Always rhymes to be making when you're a dream chaser like me.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
2: Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
3: Bona tarda i sigueu benvinguts a una nova cita amb el món de la música. El darrer dimarts acomiadàvem el programa escoltant el grup italià de música italo-disco Baltimora. Amb ells posàvem punt i final al repàs per les llistes estatunidenques i britàniques de 1985, l'any que van morir Ricky Nelson, Matt Monroe i Johnny Desmond.

Acabem d'escoltar el cantant estatunidenc Ricky Nelson interpretant Hello Mary Lou, cançó que va enregistrar l'any 1961. Ricky Nelson va néixer a Nova Jersey l'any 1940, fou cantant, músic de rock and roll i actor, i en una època en què tots volien semblar-se a l'Elvis Presley. L'any 1959 va protagonitzar la pel·lícula Rio Bravo al costat de John Wayne i Dean Martin. Fou un ídol de la joventut i morí amb 45 anys en un accident aeri. També morí aquell 1985 el cantant Matt Monroe.

Terence Edward Parsons va néixer l'any 1930 a Londres. Fou cantant conegut com l'home de la veu d'or. Durant 30 anys de carrera va vendre 23 milions de discos. Frank Sinatra va dir d'ell: si tingués que escollir a tres dels millors vocalistes masculins de la indústria musical, Matt Monroe seria un d'ells. El seu to era perfecte i la seva pronunciació impecable. I així ho demostrava amb cançons com aquesta que acabem d'escoltar, titulada No puedo quitar mis ojos de ti. Amb un repertori exquisit va interpretar cançons com Walk Away, Impossible Dream, el tema principal de la pel·lícula From Russia with Love, de la saga James Bond, o aquest tema de la banda sonora de la pel·lícula Nascuda lliure.

Born Free, cançó escrita per John Barry, pertany a la banda sonora de la pel·lícula homònima protagonitzada per Virginia McKenna i Bill Travers. Una cançó que guanyaria un Oscar i un Globus d'Or com a millor cançó original. Cançó que ens ha interpretat Matt Monroe, un Matt Monroe alcohòlic i fumador empadreït que ha morit d'un càncer de fetge perquè el càncer que tenia el tenia tan escampat que no es va poder fer-li el trasplantament de fetge. Amb 54 anys, morí l'any 1985. També morí aquell any el cantant de música popular i actor John Desmond.

0: El cantant i actor estatunidense Johnny Desmond va néixer a Michigan l'any 1919. Als 15 anys ja cantava en una emissora de ràdio i amb 20 ja tenia el seu propi grup vocal. Va treballar amb la Big Band de Bing Crosby. L'any 42, fent el servei militar, va formar part de la banda de la Força Aèria i de l'Armada formada per Glenn Miller. L'any 1949 enregistrava temes com aquest.
1: Bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si b

0: Good.
1: Acabem d'escoltar el tema Ceci Bon, interpretat pel cantant estatunidenc Johnny Desmond. Ceci Bon és una cançó francesa publicada l'any 1947 i fou popularitzada pels cantants Yves Montand i Louis Armstrong. Johnny Desmond la va enregistrar l'any 1949. Es coneixen més de 200 versions del tema i Johnny Desmond la va protagonitzar en el musical Funny Girl quan va ser estrenat per Barbara Streisand el paper que l'actor Omar Sharif feia a la versió cinematogràfica. Morí l'any 1985 amb 65 anys, víctima d'un càncer. També morí aquell any el músic i compositor Nelson Riddle.

Acabem d'escoltar L'Isua Antigua, interpretada per Nelson Riddle, que va néixer l'any 1921. Fou director d'orquestra, arranjador estatunidenc, va treballar a la companyia discogràfica Capitol, acompanyant a famosos com Frank Sinatra o Ella Fitzgerald.

El 30 d'abril de 1953, Nelson Riddle i Frank Sinatra varen tenir el seu primer contacte amb la gravació d'aquest I've Got the World String que acabem d'escoltar. Nelson Riddle va ser l'autor de bandes sonores com Els Intocables, Batman, On a Clear Day You Can See Forever, La Llegenda de la Ciutat Sense Nom i sèries com Emergències. L'any

L'any 1974, Nelson Riddle guanyava un Oscar a la millor banda sonora que va escriure per la pel·lícula El gran Gatsby, protagonitzada per Mia Farrow i Robert Redford. Un Nelson Riddle que morí l'any 1985 després de dedicar tota una vida a la música interpretant temes com aquest.

Esteu sintonitzant Ràdio Maricel, l'emissora municipal de Sitges, que pel 107.8 de la freqüència modulada us està oferint el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. I acabem d'escoltar la versió que Nelson Riddle va fer de la famosa composició del compositor noruec Edvard Grieg, La gruta del rei de la muntanya. Nelson

0: Friedel morí l'any 1985 amb 64 anys. Aquell any morí també Jules Brunner, nascut com Juli Borisavich Brunner, a Rússia, l'any 1920. Fou un actor estatunidenc reconegut per la seva presència escènica i el seu icònic cap rasurat. Va ser Pancho Villa a la pel·lícula Villa Cavalga, Ramsès II als Deu Mandaments, un dels germans Karamazov, Salomón al costat de la reina de Saba, paper interpretat per la Gina Llobrigida, un dels set magnífics, Taras Bulba, cosac de les estepes ucranianes, al costat de Tony Curtis, pirata en el far de la fi del món, al costat de Kirk Douglas, i rei de Siam a la pel·lícula El rei i jo, al costat de l'actriu Deborah Kerr, paper pel que va guanyar un Oscar al millor actor.
1: When I was a boy, world was better spot. What was soul was soul, what was not. Now I am a man, world have changed a lot. Something's nearly so, others nearly not.

0: a puzzlement.
1: Jules Briner, a la pel·lícula El rei i jo, interpreta aquesta cançó titulada Puzzlement que acabem d'escoltar, paper pel que guanyaria un Oscar al millor actor. Aquest etcètera, etcètera, etcètera que diu la cançó es va fer molt popular. Després de protagonitzar més de 50 pel·lícules, 3 matrimonis, 3 fills i un afer amb Marlene Dietrich en els anys 50, moria a Nova York l'any 1985 amb 65 anys, víctima d'un càncer de pulmó. També moria aquell any l'actor Rod Hudson. Va néixer l'any 1925 a Illinois. Va treballar d'acomodador de cine, de carter, de camioner, de taxista, i a finals de la dècada dels 40 aconseguia aparèixer en petits papers i comença a prendre classes d'interpretació, ball, cant, esgrima, muntar cavall i, com diria el rei de Siam, etc, etc, etc. A principis dels 60 es convertia en un dels grans galants de Hollywood, protagonitzant pel·lícules al costat de Liz Taylor, Julie Andrews, Angie Dickinson, Gina Lollobrigida i, sobretot, al costat de la cantant, actriu i ballarina Doris Day, en qui va protagonitzar 3 pel·lícules.

0: table. There must be a boy. There must.
1: Rock Hudson va protagonitzar l'any 1961 al costat de l'actriu italiana Gina Lollobrigida i l'actor i cantant Bobby Darin la pel·lícula Cuando llegue septiembre, de la que hem escoltat el tema homònim de la seva banda sonora. I en el 64, Confidencias a mitjanit, una de les tres pel·lícules que va protagonitzar amb l'actriu i cantant Doris Day, que en els títols inicials de la pel·lícula canta aquest Pillow Talk que acabem d'escoltar. Rod Hudson, en els anys 80, va ser diagnosticat de sida. Mentre rodava la sèrie Dinastia, va ser el primer famós que s'anunciava públicament del seu contagi en uns moments en què encara no es tenien clars les vies de contagi de la malaltia. Ell mateix va fer pública la notícia, fart de mantenir una vida que no era la seva, i es convertí en un símbol de la lluita contra la que seria la gran pandèmia del segle XX. Rod Hudson, el galant per excel·lència, morí el 2 d'octubre de 1985. També varen morir aquell any l'actor Orson Welles, el director i productor de cine Henry Hathaway, que va dirigir a Marilyn Monroe a la pel·lícula Niagara.

L'any 1953, Marilyn Monroe va protagonitzar la pel·lícula Niagara, dirigida per Henry Hathaway, on ella canta aquest Kiss que acabem d'escoltar. Henry Hathaway va dirigir, entre d'altres, Els quatre fills de Katie Elder, protagonitzada per John Wayne i Dean Martin, Rommel, El zorro del desierto, El príncipe valiente, A 23 passos de Baker Street i La conquista de l'Oest, filmada en Cinerama. Morí l'11 de febrer de 1985, amb 86 anys. També van morir l'actriu francesa Simone Signoret i l'actriu estatunidenca Anne Baxter, que va ser Nefertari, la dona de Ramsès II, paper interpretat per Yul Brynner a la pel·lícula Els 10 manaments, guanyant un premi Laurel a la millor interpretació dramàtica femenina. El premi Laurel era una mena d'Oscar que va ser vigent des del 1948 fins al 1971. Morí a Nova York el 12 de desembre del 1985 amb 62 anys. Curiosament, va morir dos mesos després que Yul Brynner. També van morir els actors espanyols Alfredo Amayo i José Bodaló. I fa una setmana, el 2 de juny, morí als Estats Units amb 75 anys un cantant que serà recordat per haver enregistrat dos duets meravellosos de dues pel·lícules inolvidables de Disney que va compartir amb dues grans veus, la veu de Celine Dion i la veu de Regine Bell.

Acabem d'escoltar The Beauty and the Beast, La Bella i la Bèstia, el tema principal de la pel·lícula homònima, interpretat per Celine Dion i Pivo Bryson, i A Whole New World, el tema principal d'una altra pel·lícula animada de Disney, Aladdin, interpretada per Regine Bell i Pivo Bryson, un cantant estatunidenc que moria el passat dia 2, amb 75 anys. Aquests dos duets guanyarien l'any 1992 i 1993, respectivament, un Grammy a la millor actuació de duo. I reprenem les llistes musicals de 1985, llistes que acomiadaven la setmana passada el nostre temps radiofònic amb el tema Tarzan Boy, interpretat pel grup Baltimora, tema que triomfava en les llistes dels Estats Units i Regne Unit. Llistes que acomiadem per iniciar repàs per les llistes espanyoles, a on arribava Miguel Bosé i aquesta cançó.

A Miguel Bosé i el tema Sevilla iniciem repàs a les llistes espanyoles de 1985 i posem punt i final al programa. Tornem d'aquí 7 dies, gràcies per la vostra atenció i molt bona tarda.

0: Catalunya Ràdio.
1: Milers de docents i famílies surten al carrer en l'última gran manifestació del curs per reclamar un gran acord per l'educació pública. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Una marxa que s'ha fet aquest migdia a Barcelona amb 25.000 persones, segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana. I Barcelona, Marta Sánchez, els sindicats volen reorganitzar-se a l'estiu abans de decidir les protestes pel curs que ve.
2: Sí, això ho haurà de decidir també l'Assemblea Educativa, que es reuneix el pròxim dia 20, però avui aquí a Barcelona, en aquesta manifestació, les crides a la vaga han estat constants, i tant mestres, tant docents com també famílies, quan senten aquesta paraula, no els fa por. Els mestres han tingut avui també el suport de pares i mares, de forma molt explícita, que reclamen que el departament també les escolti a elles.
3: Una transformació real.
1: De seguida ho ampliem. Del món, pendents del possible acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, fa dies que en parlem, i s'entrarà també la nova reunió del G7, que comença demà a la ciutat francesa d'Evian. Enviat especial a Evian, Jordi Baró, bon dia.
4: Bon dia. L'Orient Mitjà i Ucraïna en l'agenda del G7 a partir de demà, amb assistència de Trump, que es veurà a les cares amb líders europeus del Canadà i Japó per primer cop des de l'inici de l'ofensiva contra l'Iran. Malgrat els desacords sobre aquesta guerra o sobre els aranzels, França, anfitriona de la cimera, vol que la trobada serveixi per acostar posicions.
1: I guanya el no al referèndum de Suïssa per limitar la població a 10 milions d'habitants, el primer d'aquest tipus que es fa al món, això segons les primeres projeccions de vot, que diuen que el 55% dels suïssos estan en contra de prohibir l'arribada de migrants per no superar aquesta xifra, com proposa l'extrema dreta. I atenció, a casa nostra també, aquesta xifra. L'Ajuntament d'Olot ha tret 1.300 persones del padró en un any per frau.
5: Això són persones que no estan vivint allà on pertoca, o que no han acreditat la documentació que fa falta, per tant, que realment no compleixen amb la llei del padró per estar empadronats aquí, però en canvi sí que poden accedir als serveis de la nostra ciutat, que això és una profunda injustícia, perquè vol dir que està tensionant uns serveis...
1: És Agustí Arbós, alcalde de la capital de la Garrotxa. I a l'informatiu d'avui també viatjarem al cor de la Sagrada Família.
6: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
7: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
1: Aquest vespre, al 30 Minuts de TV3, emet el reportatge A tocar del cel. Ha estat el primer equip de televisió d'insar-se a l'interior de la Creu de Jesús del temple somiat per Gaudí. Tot això fins a arribar a 2:15. A partir de llavors, l'actualitat esportiva. Xavi Soler, que destaquem avui?
8: Mira, a partir de les 3 d'aquest Gran Premi de Fórmula 1 a casa nostra, el circuit de Barcelona-Catalunya, que torna a trencar rècords d'espectadors. Diuen que unes 300.000 persones hi hauran passat. També a les 6 viurem aquest Barça-Fuxe de Berlín. És la final de la Champions d'handbol. El Barça buscant el 13è títol. I a les 8 aquest Joventut-València, el Joventut buscant allargar la sèrie de semifinals de la Lliga ACB. I ja ho podem explicar. El Vilassana s'acaba de proclamar campió de la Lliga Femenina d'Hockey Patins. Anirem a Fraga per buscar també protagonistes.
1: I ara, informació de servei, trànsit i temps. En primer lloc, connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, diumenge tranquil, bon dia.
9: Bon dia, Eva. Sí, força tranquil. Aquesta hora poques retencions. A l'accés al circuit de Montmeló ens celebra d'aquí una hora el Gran Premi de Fórmula 1. Hi ha, però, retencions a la C33, a Montcada i Reixac cap a Barcelona i també a la B10 a Sant Adrià de Besòs cap al nus de la Trinitat. Això és tot des de l'equip viari.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: En un diumenge amb temperatures ben altes, Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, en aquests moments ja tenim valors de 34-35 graus en alguns llocs del Pla, Lleida i sobretot també de l'interior de les comarques de Tarragona. Avui es podrà arribar a xifres semblants a les d'ahir, fins i tot en alguns llocs una mica més altes, 37, per exemple, en alguns punts de les comarques de Ponent, i la tarda serà assolellada. Si bé el Pirineu van creixent algunes nuvolades que avui creiem que podran deixar algun primer ruixat. Seran sobretot ruixats que apareixerien a l'extrem nord de la serralada. Demà es mantindrà la calor, potser el matí tenim una massa de núvols que podria deixar quatre gotes, però s'allunyarà ràpid i s'imposarà el sol. I altra vegada a la tarda apareixeran tempestes. En aquest cas, demà afectaran a més comarques, podran ser una mica més fortes i poden arribar al Pirineu i al Prepirineu o tot estirar al nord del Pla Lleida o al nord de la Catalunya central. I tota la setmana que ve les temperatures continuaran altes, com les aquest cap de setmana o fins i tot una miqueta més de cara al final de la setmana.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: En punt, les 2:05. I comencem marxant cap al centre de Barcelona perquè els docents tornen a fer una exhibició de força als carrers abans d'acabar el curs. I avui s'han manifestat pel centre de la capital catalana en una marxa que ha anat des dels Jardiners de Gràcia fins a Plaça Catalunya. Aquests són alguns dels cants que s'han sentit durant la marxa impulsada pels sindicats majoritaris de l'educació i que també ha tingut el suport de famílies i entitats socials. La manifestació ha aplegat 25.000 persones, segons els organitzadors, i 7.000, segons la Guàrdia Urbana. L'ha seguit la Marta Sánchez amb el suport tècnic del Martí Cuní. Marta, bon dia de nou.
2: Hola, Eva, bon dia. Ha estat, com deies, aquesta última gran demostració de força del curs de mestres i professors que s'han manifestat desafiant la calorada per tornar a reclamar més recursos per l'educació. Una marxa que s'ha fet avui sota el lema Aturem l'emergència social i educativa i que ha tingut aquest suport explícit de les famílies. El president de la FAC, d'aquesta associació de famílies, Jordi de Carreras, ha demanat que el departament també escolti la seva veu.
12: Nosaltres entenem que s'ha de resoldre el conflicte i que tot el conflicte i tot aquest curs mogut ha de ser perquè realment s'abordin aquests reptes estructurals d'una manera definitiva en l'educació pública. Per tant, estarem quan s'hagin de resoldre això i reclamem poder-hi estar per construir-los col·lectivament.
2: Ha estat una marxa educativa, però avui els sindicats convocants, aquests sindicats majoritaris, han volgut que també fos més transversal i per això hem sentit lemes a favor de la sanitat o de l'habitatge. Hem parlat amb molts docents al llarg d'aquesta manifestació. Ens diuen, ens asseguren que continuen amb molta força malgrat el curs que han passat, però volen tenen força per mantenir les seves protestes fins on calgui. I també hem parlat amb pares i mares que els donen suport amb els ulls tancats.
13: I que el que volem és que els escolti.
14: Faltan recursos per poder, pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió amb recursos reals.
15: Sí, perquè penso que nosaltres som una part fonamental d'aquest engranatge de l'educació pública i si comencen a defallir una miqueta és el nostre moment de donar suport perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en que això canviï perquè els nostres fills tinguin una educació pública real i que és la que es mereixen.
2: Una manifestació, de nou, molt reivindicativa, amb crides a la dimissió de la consellera, amb la paraula vaga que ha estat en boca de tothom a l'espera del que acabi decidint aquesta assemblea educativa del pròxim dia 20 de juny, però és que els sindicats ens diuen que ells estan disposats a continuar treballant i reunint-se a l'estiu per decidir el que calgui. Una marxa que em sembla que ho sentiu de fons, aquesta hora ja s'està acabant. Hi ha hagut parlaments aquí a la plaça Catalunya de l'Assemblea de Docents de les Illes i del País Valencià, també amb moltes mobilitzacions aquest curs, també d'associacions d'estudiants o dels treballadors de biblioteques públiques que han volgut donar suport també avui als mestres i professors d'aquí de Catalunya.
1: Ho sentim. Gràcies, Marta. Bona tarda.
2: Adéu, bona tarda.
1: I encara sobre educació, explicar-vos també que les famílies monoparentals tindran els mateixos descomptes a la universitat que les nombroses. És l'acord a què han arribat Govern i Comuns de cara al curs que ve, fruit de la negociació dels pressupostos que s'han d'aprovar al Parlament aquest mes de juliol, Montse Garcia.
16: Les famílies monoparentals que tinguin un fill pagaran la meitat de les quotes universitàries a partir del curs vinent i, si en tenen més, se'ls bonificarà el 100% de la matrícula. Ho explica Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Catalunya ara mateix aproximadament hi ha 78.000 títols de família monoparental vigents. Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
16: La mesura és fruit de l'acord de pressupostos signat amb els comuns i l'aprovarà aquest dimarts el Consell Executiu. Es destinaran 12,5 milions d'euros dels pressupostos a aquesta mesura. Escoltem Jessica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
18: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, que estan situades en risc de pobresa, estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
16: A Catalunya hi ha reconegudes 78.500 famílies monoparentals i més de 164.000 de nombroses.
1: Obrim ara crònica internacional. Israel bombardeja el bastió de Hezbollah a Beirut en un moment crític per a les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. L'ofensiva israeliana contra un dels principals aliats de Teheran a la regió podria fer saltar pels aires tota la diplomàcia, que segueix encallada, recordem, amb la data de la signatura de l'acord, que ahir vam saber que serà electrònica. Hi ha almenys 2 morts i 4 ferits, Núria Hart.
19: A aquesta hora estem molt pendents d'aquests bombardejos d'Israel sense avís previ contra els suburbis de Beirut, a Dahiyeh, que podrien fer enfadar l'Iran i també fer descarrilar un acord amb els Estats Units. L'últim cop que Israel va bombardejar la capital del Líban, fa tot just una setmana, va provocar una escalada de la tensió en què l'Iran i els Houthis del Iemen van llançar míssils contra Israel per primer cop des de l'inici de la treva. Pel que fa a l'acord Estats Units-Iran, un oficial persa ha filtrat alguns detalls de l'esborrany l'agència Reuters. El document inclouria reobrir l'estret d'Hormuz, aixecar de forma temporal les sancions sobre el petroli iranià i alliberar els actius perses congelats. A canvi, Teheran es comprometria a no produir armes nuclears, mentre que els Estats Units acceptarien que l'Iran dilueixi dins del país les reserves d'urani enriquit.
1: I precisament la situació a l'Orient Mitjà, també la guerra d'Ucraïna, estan a l'agenda dels líders del G7, que a partir de demà es reuneixen a Vienna, a França, també amb la participació de Donald Trump. La cimera ha de servir per acostar posicions amb el president dels Estats Units. Els contraris al G7 estan citats a manifestar-se avui a la ciutat veïna de Ginebra en una protesta en la qual s'esperen milers de persones. Enviat especial a Ginebra, Jordi Baró, bon dia.
4: Bon dia. Protesta anti-G7 a Ginebra avui, la vigília de la cimera, en una ciutat amb els bancs i les joieries blindats des de fa dies amb planxes de fusta per protegir-se de possibles actes vandàlics.
20: C'est vraiment barricader le restaurant.
4: Ginebra s'ha volgut protegir dels manifestants pel record dels incidents violents de la cimera del 2003, que va acabar amb centenars de detinguts i milions de francs suïssos en desperfectes. La reunió és a partir de demà a la veïna França, a Evian, famosa per l'aigua embotellada i ara blindada amb prop de 15.000 policies. El G7 hi buscarà un acostament amb Trump a la primera reunió dels líders de França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Canadà i el Japó des de l'inici de la guerra contra l'Iran. Un Trump més imprevisible que mai assistirà finalment a la cimera, que es va endarrerir un dia per no coincidir amb el seu aniversari. Agat de Maré és investigadora al think tank Consell Europeu per les Relacions Exteriors.
21: Hi havia temors inicials fa 6 o 8 mesos que els Estats Units segrestessin la cimera o que Trump ni tan sols hi aparegués. Els Estats Units han continuat finalment involucrats durant tot el procés. Això no era evident, així que crec que, sens dubte, hi ha un mèrit. La Casa Blanca, però, ja ha dit que no signarien acords concrets a la cimera, així que no cal aguantar la respiració.
4: Trump, que acumula un historial de desavinences amb el G7 i que xoca amb els líders europeus sobre els aranzels o l'OTAN, participarà a França en una sessió sobre Ucraïna amb Zelensky i acabarà sopant dimecres amb Macron a Versalles.
1: Donald Trump, que volia arribar a la cimera del G7 amb un pacte firmat amb l'Iran, una signatura en forma de regal d'aniversari, perquè justament avui compleix una xifra rodona, els 80 anys. És el segon president nord-americà que ho celebra a la Casa Blanca. El primer va ser Joe Biden, que va organitzar un dinar familiar en la intimitat, però Trump, en canvi, s'ha muntat una festa d'aniversari a mida i de pressupost milionari amb un combat d'arts marcials i tot. Washington, Oriol Serra, bon dia.
22: Bon dia. Tot i que Donald Trump és conegut per ser un home capritxós i presumptuós, poca gent s'hauria pogut arribar a imaginar que faria construir un ring de lluita als jardins de la Casa Blanca amb capacitat per a 4.000 espectadors. Trump va manifestar el desig fa un any en un acte a l'estat d'Iowa i aquest diumenge la residència oficial del president dels Estats Units serà l'escenari de diversos combats del que es coneix com a Ultimate Fighting, tot plegat per a celebrar el seu 80è aniversari amb l'excusa, això sí, que el mes vinent se celebraran els 250 anys de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Això no és tot. L'espectacle es televisarà a través de la cadena CBS, propietat de Paramount, la mateixa que va cancel·lar el programa Late Show de Stephen Colbert fa tot just unes setmanes, oficialment per motius financers, però Trump havia expressat el desig de fulminar-lo. La festa d'aniversari de Trump ha estat denunciada per malversació de fons públics i per ús fraudulent d'un espai federal com és la Casa Blanca, però la justícia nord-americana va desestimar divendres la denúncia interposada per un grup de vigilància en favor dels drets civils.
1: I els suïssos, mentrestant, voten majoritàriament en referèndum no a limitar la població a 10 milions, com proposava una iniciativa de l'extrema dreta. Així ho indiquen els sondejos de la televisió pública, a punt de tancar-se les urnes, i quan hi ha un avantatge del 5% dels partidaris del no barrar el pas a la immigració, Miquel Àngel Violant.
3: Efectivament, i aquesta limitació a la gent de fora, que tot apunta que no passarà, és una iniciativa que desafia els acords de Suïssa de lliure circulació amb la Unió Europea. El país té ja 9 milions d'habitants, un terç de procedència estrangera. Restringir la migració espanta els empresaris perquè falta mà d'obra al país. Ho explica Cristina Gagini, representant de la patronal suïssa.
5: Les empreses suïsses s'oposen ferotgement a aquesta iniciativa perquè planteja problemes importants a les empreses i al conjunt de la societat suïssa. Patim l'envelliment de la població i la falta de mà d'obra, cosa que els treballadors europeus en resolen en part. I la segona conseqüència greu de la iniciativa és que malmet el nostre acord amb la Unió Europea.
3: La Unió Europea és el principal soci comercial de Suïssa, país amb un sistema de democràcia directa on és habitual que se celebrin referèndums per decidir tot allò que preocupa els ciutadans.
1: I el discurs racista contra la immigració també s'estén al Regne Unit. Precisament ahir la policia britànica va detenir a l'aeroport londinenc de Heathrow l'activista ultra Tommy Robinson en virtut de les lleis antiterroristes del país. Mentrestant, sembla que Belfast deixa enrere una setmana d'aldarulls contra els estrangers després de la manifestació multitudinària d'ahir contra la xenofòbia i a favor de les víctimes. Però més enllà de la qüestió racial, a Irlanda del Nord també continua latent la tensió històrica entre republicans i unionistes. Malgrat que d'aquí 2 anys farà 30 anys dels acords de pau del Divendres Sant, no hi ha una pau i reconciliació de debò. Tenim un enviat especial a Belfast. Quim Olivares, bon dia.
6: Hola, bon dia. Un sector de la societat nord-irlandesa té un sentiment de rebuig cap als que venen de fora. Hem parlat amb Richard O'Dale, professor d'Estudis Catalans i de Castellà a la Universitat Nacional d'Irlanda, Maynooth.
23: Conec gent que es queixa de tenir un metge negre, que podria venir de Londres o de Nova York, però alhora també es queixa si el metge és blanc i de Sud-àfrica o de Jamaica. Aquesta mentalitat canviarà amb el temps, però demostra, no, aquest rebuig.
6: A més, molts joves se senten exclosos i ressentits amb el sistema.
23: Siguem francs, per a alguns dels joves aturats que s'han unit a aquesta croada infernal, una protesta violenta, els dona una sensació perversa d'autoritat i poder.
6: Pel que fa al conflicte nord-irlandès, molts joves republicans no han superat traumes del passat.
23: I jo crec que també per molts joves, jo inclòs, recordem veure soldats britànics pel carrer. Això és una memòria que no vam deixar enrere mai, i de ser tractats com a terroristes, nens de 8 o 9 anys, no?, que anàvem a l'escola.
6: Ara ja no hi ha atacs oberts entre comunitats, però en molts casos els joves se'ls educa a no relacionar-se amb els seus veïns, hi ha pocs casaments mixtos i poques escoles que tinguin alumnes catòlics i protestants barrejats.
1: Tornant a casa nostra, els bombers mantenen una vintena de dotacions terrestres a Sanaüja, això és a la Segarra, per fer tasques de vigilància de l'incendi forestal i agrícola que es va declarar ahir i que ja han pogut controlar. És el primer incendi important de la temporada i ha afectat una cinquantena d'hectàrees. Avui, bona part del país està en un risc molt alt d'incendi, Maria Guixà.
24: Sí, hi ha una trentena de municipis repartits entre les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta, on avui està actiu el nivell 3 del Pla Alfa, que correspon a un grau de perill molt alt per risc d'incendi. Jaume Torralba, que és cap de l'àrea regional de Barcelona del cos dels agents rurals, demana extremar les precaucions i explica que, malgrat aquest nivell 3, activitats com, per exemple, la recol·lecció del cereal, que es fan actualment en aquest moment de l'any, poden continuar, però amb el compliment de les mesures de prevenció. Són declaracions a 3Cat Info.
25: Han de portar uns equips de mínims d'extintors que les porten i que l'estar alerta. El que queda limitat és amb un nivell 3, doncs són activitats en el qual hi hauria un ús directe del foc. Aquestes sí que no es poden fer. La resta, doncs el país ha de continuar treballant. L'any passat va ser un any dur, especialment dur, però no cada any és dur.
24: Torralba també ha demanat la implicació de la ciutadania perquè de seguida avisi el telèfon d'emergència 112 si es detecta o es veu qualsevol fumarola.
1: I a Olot, l'Ajuntament ha desempadronat 1.300 persones en un any que havien comès frau i per poder ajustar els serveis públics a la població. Bàsicament, eren persones que s'empadronaven però no hi vivien, o bé eren propietaris que feien negoci amb immigrants a qui cobraven per empadronar-los. Anem cap a la capital de la Garrotxa, Gerard Vilà.
0: Fa temps que l'Ajuntament d'Olot tenia sospites de frau en el padró i per això va incorporar una oficina que detecta quan algú figura com empadronat en un habitatge però no hi viu. Molts d'ells són immigrants que paguen diners a propietaris que a vegades tenen 7 o 8 persones empadronades a casa seva. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, diu que els hi van al darrere.
7: La primera persona que està empadronada en un habitatge però que no hi viu, bàsicament per accedir a algun tipus d'ajut o algun tipus de servei, és la gent que fa negoci amb el padró. I això també ens va molt bé la inspecció, i també en coordinació amb la policia municipal i amb el cos, cos nacional de policia, perquè està molt relacionat moltes vegades amb temes d'estrangeria.
0: Arbós també assenyala que seguiran buscant el frau entre els qui fan servir el padró per aprofitar-se de les ajudes públiques, però també carrega contra l'actual llei del padró, perquè la considera molt permissiva amb els ocupes.
1: Ara passen 5 minuts d'un quart de 3. Repassem altres qüestions amb la Marta Prat, en format més breu. Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals.
8: La Policia Nacional ha detingut 4 dones i un home per obligar víctimes transsexuals a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 persones que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Estaven sotmeses a un estricte control de moviments i a multes econòmiques si no feien el que se'ls deia. Als diversos registres que s'han fet, s'han intervingut diners en efectiu i drogues com metamfetamina, cocaïna i marihuana.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut, en aquest cas, un noi de 22 anys que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
8: El jove circulava per la vorera, s'aproximava per l'esquena a persones grans i els feia una estrabada per arrencar els penjolls que portaven al coll. El lladre cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. Al detingut se li atribueixen 4 robatoris amb violència, així com 3 delictes lleus de lesions ocasionats a les víctimes durant les estrabades.
1: I el govern i Esquerra Republicana segellen el canvi legal per crear l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya.
8: Aquest nou ens agruparà totes les competències que la Generalitat ja té en matèria aeroportuària i el seu objectiu serà incidir en la gestió per condicionar les decisions que prengui AENA, que és l'actual gestor dels aeroports de l'Estat. El futur organisme català elaborarà un pla estratègic que inclourà la connexió per ferrocarril entre els principals aeròdroms del país, una qüestió que queda fora de les competències d'AENA. Un cop les dues parts han consensuat la modificació, s'incorporarà el tràmit d'esmenes de la llei d'acompanyament dels pressupostos que s'aprovarà el pròxim 2 de juliol.
1: 2 minuts per la publicitat i de seguida tornem.
9: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
10: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa 1 euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
11: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
26: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Bet Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
27: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
28: I després, quan guanyes, què més hi ha?
29: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
30: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
31: I el moment de retirar-se va ser complicat?
30: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
32: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
33: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
30: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
34: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
30: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
1: Reprenem ara el fil de l'actualitat per explicar-vos que el nombre de morts per Ebola a la República Democràtica del Congo augmenta a 149, segons l'últim balanç oferit per les autoritats del país africà. En total s'han confirmat 710 casos, inclosos les víctimes mortals, des que es va detectar l'epidèmia ara fa un mes, Vicent Mifsud.
2: Els més vulnerables pels efectes de la malaltia són les criatures, segons alerta Save the Children, que treballa a la zona. El doctor Babu Rukengeza, responsable de l'ONG a la regió d'Ituri, epicentre de l'epidèmia, denuncia la manca de serveis essencials de salut i l'efecte pervers de la desinformació al voltant de la malaltia.
3: I tant, hi ha molta desinformació. Primer diuen que l'Ebola no existeix, després diuen que és cosa de bruixeria i altres coses com que no és realment una malaltia, sinó una cosa que han portat les ONGs perquè volen fer diners.
2: L'actual brot d'Ebola se suma a la guerra al país africà que ha provocat

0: Cristina Solies, bon dia.
1: Bon dia. Segons una enquesta oficial, un de cada quatre russos delataria algú a qui sentís mal parlar de l'exèrcit i un de cada set faria el mateix si es critiqués a Putin. El sociòleg Alexei Levinson explica a Catalunya Ràdio que no és un fenomen nou.
2: No sé, no...
3: Les denúncies existien, existeixen i el més probable és que continuïn existint com a part de la cultura quotidiana del poble rus.
2: Российского народа.
1: Els ciutadans no els sorprenen gens aquestes dades. La Lídia, fins i tot, admet haver-ho fet algun cop.
4: I estic a favor de la tasta bé, però ja no faig aquestes coses. Abans ho feia, però allò va ser fa molt de temps, encara era l'època soviètica.
1: El que el sociòleg troba més pertorbador és que les delacions no siguin només un hàbit de les generacions que van créixer en l'època soviètica.
3: En els cercles de joves és acceptable fer servir la denúncia com un mitjà per aconseguir un ascens professional o per arreglar els assumptes quotidians.
1: Tal com demostra el testimoni de l'Elisei, que sortia de fer els exàmens de final de curs.
5: Si una persona realment ha fet alguna cosa terrible i el teu sentit de la justícia t'obliga a delatar-lo, a denunciar-lo, aleshores potser està ben fet.
6: Està normal.
1: Aquest ressorgiment de les delacions fins i tot ha començat a inquietar les autoritats russes, que avisen dels riscos de tenir una població mobilitzada i en alerta constant. Segons els sociòlegs, el Kremlin prefereix ciutadans passius, poc polititzats i que visquin d'esquena la seva guerra.
7: La creu és el principal símbol del cristianisme, una expressió d'esperança, d'amor...
0: I avui, al 30 minuts d'aquest vespre, s'endinsa per primera vegada a l'interior de la creu de Jesús de la Sagrada Família. El reportatge A tocar del cel tanca aquesta setmana, marcada per la visita del papa Lleó, amb aquestes primeres imatges televisives de l'interior de la creu blanca de quatre braços. I jornada castellera avui a la plaça del Vi de Girona per commemorar els 30 anys dels marrecs de sal, la diada on s'han pogut veure dues construccions de gamma extra dels castellers de Vilafranca i bàsiques de nou també dels Verds i la Jove de Tarragona. Girona, David Prats, bon dia.
8: Bon dia. Els castellers de Vilafranca han refermat el seu lideratge d'aquest començament de temporada exhibint un gran nivell a la plaça del Vi de Girona. Els penedesencs han descarregat amb autoritat el segon 4 de 9 amb l'agulla de l'any i també el pilar d'avui, també el segon de l'any. A més d'aquests dos games extres, han completat el 3 i el 4 de 9. La Jove de Tarragona ha firmat la tripleta màgica més matinera del seu historial. Han descarregat per aquest ordre el 3 de 9, el 4 de 9 i el 5 de 8. Com a cloenda, han aixecat el pilar de 6 amb acotxadora nova. Els marrecs de sal, que commemoren els 30 anys, han completat el primer 7 de 8 de l'any a la segona ronda i després també s'han anotat el 4 de 8 i el 3 de 8 després d'un intent desmuntat.
0: Dos minuts i dos quarts de tres, dos minuts, com sempre, per la proposta.
9: La proposta.
0: Avui amb la Montse Mir m'has dit que vols recomanar un llibre d'arquitectura.
10: La ruta del racionalisme de Barcelona, el Gat Pac i l'arquitectura dels anys 30. Barcelona és aquest any la capital mundial de l'arquitectura i coincidint amb això han reeditat aquesta guia.
0: I què hi trobem? Itineraris per Barcelona?
10: Sí, mira, hi ha nou rutes per barri seguint edificis del racionalisme amb els criteris de simplicitat i funcionalitat d'aquest moviment del voltant dels anys 30 i que la guerra va estroncar. També hi ha un desè capítol dedicat a Josep Lluís Sert. A mi el que m'agrada del llibre és que, a banda que està molt ben fet, té una doble funció, és a dir, no cal que facis els recorreguts, pots llegir i prou, o bé pots fer utilitzar-lo com a guia per descobrir tots aquests edificis. Tate Cabré, doctora en periodisme i comunicació, és l'autora.
11: Com que hi ha molts especejaments que parlen en profunditat de temes col·laterals de cada ruta, doncs fa de molt bon llegir, no? I llavors, com que són píndoles informatives, especejaments que van entremig dels itineraris, doncs tu pots agafar com un llibre toleta de nit o també t'ho pots agafar com una guia de camp.
0: I quins itineraris hi ha, Montse?
10: Mira, l'hem demanat precisament a l'autora que ens en proposi un.
11: Agafaria el de Sant Gervasi, perquè és on hi ha, en un espai reduït, obres molt icòniques dels Sixte i Llesques, del Jaume Mestres i Fosses, i n'hi ha de molt boniques. Hi ha cases barco, per una família, hi ha cases de pisos... La ruta de Sant Gervasi és la que jo recomano.
0: Avui un llibre d'arquitectura a la proposta. Moltes gràcies, Montse. Bona tarda.
10: Adéu.
0: Són dos quarts de tres, arriben els esports. Xevi Soler, bona tarda.
12: Bona tarda i avui esports fins a les 10 del vespre a la sintonia de Catalunya Ràdio a partir d'ara. Ahir vam viure molts grans moments de ràdio. Vam començar per aquest.
13: El Barça és a la final de la Final Four d'handbol.
12: Vam seguir per aquest.
14: Si fa un mes em diuen que el Barça jugaria a la final de la Lliga CB classificant-se net a semifinals, ho hagués trobat entranyable.
12: O acabant amb aquest.
15: Dos, un, ja ho celebren els mariners! Els

0: Gràcies, campions!
1: Tarda de ràdio brutal que volem, com a mínim, igualar avui amb el Gran Premi de Fórmula 1 de casa nostra, amb la final de la Champions d'handbol i amb el partit de la penya contra el València a les semis de la CB. A més, el Mundial de Futbol i hoquei patins en una temporada que, ja ho veieu, es resisteix a acabar.

0: Som els del Catalunya Migdia Esports amb la Nàdia Roig a la producció, el Macià Clos del control tècnic i el Xavi Vall i el Lautaro Quinteros del control central, en un dia on els campions catalans ja s'han avançat aquest migdia, perquè teníem en joc el segon partit de la final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins entre el Fraga i el Vila-sana. Si les catalanes guanyaven, ja eren campiones, i em sembla que tenim bones notícies, Vialcadilla.
1: Bona tarda, Xavi. Doncs sí, el Vila-sana ha fet història, ho ha aconseguit, s'endú la seva primera hoquei Lliga aquí, a la pista del Fraga, ni més ni menys, les vigents campiones d'Europa. I ho va fer per la via ràpida. Va guanyar el primer partit del cap de setmana passat a casa, a la pròrroga, per 3-2. I el segon partit l'ha guanyat aquí, a la pista del Fraga, per 1-3. Amb gols d'Elsa Salvanyà, Jimena Gómez i Victòria Porta. De res ha servit el gol d'Estefania Soto per part del Fraga, que però ha tingut més ocasions a la segona part, sobretot quan el Vila-sana ha estat uns minuts amb una jugadora menys per l'exclusió de Victòria Porta. La seva germana Maria Porta, la capitana, ha alçat aquesta copa, ho han celebrat aquí al mig de la pista amb una gran rotllana amb l'afició, amb la cinquantena d'aficionats que han vingut també des de Vila-sana per acompanyar-les. Maria Porta, que ja va anunciar que es retirava, que ha disputat avui el seu últim partit i que s'acomiada per la porta gran, amb un títol, la primera Lliga del Vila-sana.
0: Molt bé, Biel, doncs a veure si podem escoltar alguna campiona abans de passar el relló de la Fórmula 1, que de fet és la nostra primera cita important. Perquè a les 3 començarà el Gran Premi de Fórmula 1 i nosaltres, quan faltin 5 minuts, ja començarem el Tot Gira per fer la transmissió d'aquest Gran Premi, però podem entrar ara al circuit per veure l'última hora. Saludem l'Oriol Rodríguez i el Damià Aguilar. Bona tarda als dos.
2: Hola, bona tarda.
0: D'entrada, Oriol, sembla que quan parlo amb tu parlo del temps, però no, crec que és important. Avui fa molta calor, perquè no sé si la calor molta pot ser decisiva també, la temperatura de l'asfalt de Montmeló, per aquest Gran Premi.
2: Serà decisiu perquè ara tenim 52 graus de temperatura a l'asfalt. Això és una bogeria, és a dir, que la degradació dels pneumàtics aquí serà pràcticament la clau de la cursa. Aquí qui vulgui guanyar se'n pot oblidar de fer dues aturades, perquè la degradació serà la clau, i a part que hauria d'intentar o pujarà una miqueta més la temperatura a partir de les 3, 30 graus i mitja d'ambient, però aquest 52, ara ha baixat a 51, 50 va oscil·lant, però serà la clau, evidentment, avui d'una cursa que començarà a les 3 de la tarda.
0: Recordem la graella, perquè et dona alguna sorpresa, perquè Hamilton s'ha colat allà entremig, no?
2: Sí, és aquest entrepà entre Russell i Antonelli. Russell sortia des de la pole position, la primera fila Russell i Hamilton, la segona per Antonelli i Norris, el pilot de McLaren, actual campió del món, la tercera fila per Verstappen i Hadjar, a la quarta Piastri i Lawson, Leclerc, per exemple, que hi va tenir aquell accident als entrenaments oficials, el trobem des de la desena posició, a Sainz el trobem 16, i Alonso surt últim, però a més sortia des de pit lane, per tant, no podrà fer, bé, amb aquest cotxe, evidentment, no pot fer res, però tampoc aquelles remuntades que de vegades feia en una sortida, doncs avui el públic s'haurà de quedar amb les ganes perquè sortirà des del pit lane.
0: Tu a vegades parles de grans premis, com per exemple recordo Mònaco, que dius allò del tren de la bruixa, que és dificilíssim avançar. Com és el circuit de Barcelona-Catalunya? Es pot avançar?
2: Es pot avançar aquí, però és evident que si surts des de la pole position ja tens un percentatge guanyat. Aquí, en 25 de les 35 ocasions, qui sortia des de la pole position acaba guanyant la cursa, però alerta, primer revolt, amb l'atac que veurem si hi ha per part d'Antonelli a Hamilton, que surt pel costat brut de la graella, per tant, surt des de la segona posició. Ja vull veure aquest primer revolt entre els Mercedes i també entre Hamilton. Evidentment, no espero que passi el mateix que va passar fa 10 anys, quan hi va haver la topada entre Rosberg i Hamilton aquí amb Mercedes al circuit. Però bé, a veure què passa en aquest primer revolt i després a veure quina és la consistència de Ferrari, també a veure si McLaren i Red Bull poden donar una mica de joc.
0: Insistim que quan faltin 5 minuts per les 3 ja començarem aquest Tot Gira especial amb aquesta transmissió, però també hi haurà la transmissió per TV3, que ja veiem imatges, i Damià, el que hem vist és que ho veiem patat de gent, ha tornat a respondre la gent a aquest Gran Premi.
3: Bé, jo tinc la sensació que les entrades de la Fórmula 1 és que es venen soles, no? També és veritat que ens ajuden els milers d'aficionats de tot el món que compren els paquets turístics amb la ciutat de Barcelona com a reclam, això segur. El Pau Relat, que és el president de Fira Circuit, ens avançava fa poca estona unes xifres provisionals, més de 175.000 persones fins dissabte i un total de més de 300.000 en tot el cap de setmana. Per tant, si fem l'operació, ens surt que hi ha avui aquí més de 125.000 persones. Recordem recordem que la Fórmula 1 la tornarem a tenir als anys 28, 30 i 32 i després, diu Pau Relat, volen tornar al contracte permanent.
4: Jo crec que aquestes últimes dues edicions hem demostrat la capacitat com a fi de circuit de fer un esdeveniment únic basat en l'excel·lència, sinó que sobretot hem de treballar molt bé amb la ciutat de Barcelona, amb el territori, que l'experiència s'extengui al llarg de tota la setmana i que Fórmula 1 vegi que realment hi ha una voluntat que aquesta experiència sigui integral i que volem realment apostar perquè Barcelona i Catalunya sigui una seu permanent en el propi circuit.
0: Mira, unes imatges de VIPs, com ara Patrick Kleffer, que veiem des del circuit. Fem una cosa aquí, 19 minuts, tornem al circuit, ens encarem ja de totes en aquesta transmissió. Els hi donem un petit descans amb l'Oriol i amb el Damià, perquè la segona cita ens porta una miqueta més lluny, a Colònia. I és una nova cita, i és que n'hem tingut moltes, amb l'equip d'handbol del Barça, que aspira al seu 13è títol de campió europeu. El rival d'avui és el Füchse de Berlín, en un partit que viurem al tot gira. Serà a partir de les 6 a Colònia. Ja tenim, des d'ahir mateix, que els teníem a tots tres, els nostres enviats especials, el Ramon Salmurri, el Sergi Camps i el Viram Morros. Bona tarda als tres.
5: Hola, bona tarda.
0: Salam, ho començo per tu. En una final que, almenys pel que fa història, ara ho deia, ha de donar el Barça com a equip molt més acostumat que el Füchse. De fet, si no ho dic malament, em sembla que l'any passat és la primera final que juga el Füchse. Això pot pesar en aquesta final?
5: Home, a veure, que el Barça és el gegant de Colònia, sense cap mena de dubte. També és veritat que no crec que pesi molt aquesta condició que reflecteixes tu. Primer, perquè el Füchse és un equip acostumat a competir al més alt nivell a la Bundesliga, que és una competició tan exigent com la pròpia Champions, que el Füchse ja ha jugat grans finals, sense anar més lluny, la de la Superglob. I, vaja, que estem parlant, Xavi, dels dos millors equips d'Europa. Per mi, clarament, la d'avui és la millor final possible de la Champions, aquest Barça i aquest Füchse, que són els dos grans equips d'Europa ara mateix.
0: Això que al Barça li va costar haver de jugar una pròrroga. Pensant en aquesta pròrroga, Sergi, l'equip està bé? Avui ja has pogut parlar amb algun dels protagonistes.
6: Sí, avui hem anat a l'entrenament de l'equip, que ha fet en un pavelló aquí a prop del Lanxess Arena. Hem preguntat per l'estat dels jugadors. Cansament, lògicament, després de la pròrroga d'ahir. Dani Fernández, que hi va acabar tocat, diuen que està, doncs, en plenes condicions per jugar avui, malgrat la rebrincada que va patir el turmell a la primera part de la semifinal d'ahir contra l'Alborg. I com dius, hem pogut parlar amb protagonistes, hem pogut parlar amb un jugador, ara el sentirem, i també abans amb el responsable de la secció d'handbol del Barça, amb el Joan Marín, que ens ha deixat, doncs, titulars. El primer diu que la temporada que ve el Barça tindrà un equip igual de competitiu que aquesta. Recordem que marxa Emil Nielsen de la porteria, és la baixa més sensible, també Domen Makuch que marxa. Recordem que arribarà Sergi Hernández a la porteria del Barça. Segon titular, Joan Marín, una mica molest amb el tracte dels àrbitres últimament en aquesta competició. S'ha referit al que va passar la temporada passada contra el Magdeburg. També Joan Marín diu que el partit d'anar a les quarts de final contra el Nantes, els àrbitres, doncs, no van estar bé, i també diu que el partit d'ahir els àrbitres no van ajudar el Barça. Tot i així, confiant a Joan Marín que avui els àrbitres, doncs, ho facin bé. I després, doncs, sobre la renovació d'Ortega, ha dit que independentment del que passi avui, el Barça treballa per aquesta renovació, i no només per una temporada, sinó per més anys.
0: El Sergi ha parlat amb el responsable d'handbol del Barça, també amb un jugador. Podem sentir el que fa unes hores li deia Tim Engessant al Sergi Camps.
6: Doncs amb el Tim Engessant, jugador del Barça d'handbol, Tim, com heu passat la nit? Esteu cansats? Com afronteu la final d'avui contra el Füchse?
7: Sí, bueno, ayer hemos sufrido un poco, partido largo, así que estamos un poco cansados, pero bueno, normal. Hoy jugamos una final, así que de igual un poco... Dolores, hay que dar todo y tenemos un partidazo hoy.
6: On estan les claus del partit d'avui contra el Füchse?
7: Bueno, hay bastante. Bueno, conocemos un jugador muy bueno, Gipsel, que mete muchos goles. Intentar defender bien contra él. Y luego, pues, también conocemos algunos más, como Lasse Andersson, que chuta de fuera, uno contra uno. Bueno, tienen un equipazo. Hemos hecho vídeo justo antes y vamos a trabajar un poco a ver cómo nos sentimos.
6: Ahir el Carlos es queixava una mica de l'arbitratge, deia que no li havia agradat. També recordava el que ja passava fa un any contra el Magdeburg. Us preocupa l'arbitratge?
7: Bueno, ahora mismo no pienso en el arbitraje. Pienso en el partido, pienso en los jugadores contra quien vamos a jugar y ya está. Creo que sería una tontería pensar a los árbitros.
6: Doncs a Tim Engesan, que ens explica la seva rutina i a l'int quan va acabar el partit contra, en aquest cas, l'Àlvaro, que a les semifinals, i també es parla d'aquesta motivació per aconseguir la Copa d'Europa número 50 de la història del Barça.
0: Mira, i em va perfecte ara sentir a Engesan parlant del Fuchse Viran. Ha dit noms com Gitzel, com Anderson, coneixem Aitor Ariño. Són aquests els noms destacats?
8: Sens dubte el nom més destacat és Matías Gitzel, possiblement el millor jugador del moment i el jugador que es genera tot en aquest Fuchse Berlín. Si no és el gol, és assistència, és els dos minuts, la penetració, realment és el jugador a seguir. Òbviament, Lasse Andersson és un gran jugador, Nils Liglen està fent una grandíssima temporada, per tant estem parlant d'un equip molt, molt complet.
0: El Barça-Fuchse, que començarà a partir de les 6, ara ja sentim ambient perquè estan a punt de començar aquest partit pel tercer i quart lloc entre l'Oborg i el Magdeburg. Nosaltres ens hi posarem, serà la segona cita destacada de la tarda, però encara en tenim una tercera i serà l'Olímpic de Badalona.
9: Si fa un mes em diuen que el Barça jugaria a la final de la Lliga CB classificant-se net a semifinals, ho hagués trobat entranyable, però molt entranyable.
0: Perquè no es pot resumir millor el que vam viure ahir, ho explicava l'Ernest Macià, aquesta victòria del Barça a Tenerife, aquest 3-0 a les semifinals i directes a la final de la CB, cosa que semblava impensable fa només un mes. I avui, com diem, és el torn de la penya que vol allargar la sèrie contra un València que domina 2-0 la sèrie. Però avui el factor olímpic de Badalona ha de pesar, oi, Ernest Macià? Bona tarda.
10: Bona tarda. Doncs sí, Badalona avui fregarà el ple absolut per viure el que podria no ser l'últim partit de la temporada, o sí, en tot cas, el Joventut vol allargar la sèrie, mereix allargar la sèrie si tenim en compte que el primer partit la penya va estar a punt de guanyar, va forçar la pròrroga, 118-117, venim d'un segon partit on el València va ser netament superior, 90-76, però des de Badalona i amb el factor Riqui s'invoca el quart partit de la sèrie, és a dir, la possibilitat de dir podem forçar el desempat a València, però tot passa per guanyar avui. Aquest és Dani Miret.
11: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho i ara ho hem de demostrar. Així que vinguin a l'Olímpic, que vinguin amb l'actitud que aquest any ha sigut diferencial des de l'inici, abans que l'àrbitre xiuli l'inici ja està empenyant, perquè això també fa que l'altre equip doncs vegi que és un equip gran.
10: En el primer partit va brillar Ricky Rubio, en el segon Jabari Parker, avui la penya a partir de les 8, en directe al Tot Gira, els necessitarà a tots dos. Qui sí que ja és a la gran final és el Futbol Club Barcelona, que ha guanyat en aquest play-off tots els partits fora de casa i que ahir ho va aconseguir amb nota. És cert també que tant en l'eliminatòria contra el Múrcia de Julius l'estrella es va lesionar en el partit important, ahir va passar quelcom similar, Patty Mills no va jugar als moments a la veritat amb un problema muscular i per tant això va acabar de facilitar una victòria que el Barça va mereixer sobretot a la segona part. Ara la principal preocupació del Barça és preparar-se per la final i la de Xavi Pasqual, saber com acabarà l'eliminatòria entre Joventut i València, perquè d'això dependrà quan comencin els partits pel títol. Xavi Pasqual.
12: El que més m'ocupa ara mateix és saber quin dia començarem la final, si el 18 o el 20. Això és el que més em preocupa. M'ocupa en aquest moment, no és que em preocupi, però saber-ho per poder planificar els dies que ens queden per endavant. Però en qualsevol cas, sí que per la planificació de les càrregues de treball, tenint en compte que pot ser també que el comencem a casa o que el comencem a fora, sí que és important saber quan abans millor, sobretot el dia de començar la final, que ho sabrem demà a la nit.
10: I és que l'estat físic de la plantilla després d'una vuitantena de partits és la que és, tal com reflecteix, tal com ens explicava ahir els vestidors, Nicola Provítola.
13: Estamos exhaustos, pero bueno, el equipo tiene carácter, el equipo tiene orgullo y el equipo quiere ganar la Liga, ¿sabes?
10: El Barça busca un títol de Lliga 3 anys després. L'última la va aconseguir amb Saruna Jasikevicius a la banqueta del Palau.
0: Molt bé, doncs a veure si la penya pot ser aquest rival del Barça. De seguida més bàsquet, perquè ja tinc aquí l'Alfons Gorina perquè m'ha de parlar d'NBA i no us dic quina gorra de quin equip de l'NBA porta, però abans em diuen que puc tornar a entrar al Pavella de Fraga. Biel, tens protagonista, oi, d'aquesta Vilassana campió?
1: Doncs amb Elsa Salvallà, l'autora del primer gol d'aquesta victòria per 1-3 del Vilassana aquí a la pista de Fraga, que els ha donat la seva primera lliga. Enhorabona, Elsa.
14: Merci.
1: Com esteu? Molt contentes, no?
14: Doncs la veritat que sí, estem molt contentes i molt feliços per guanyar aquesta copa.
1: Us imaginàveu guanyar-la per la via ràpida en aquest segon partit o pensàveu que potser hauríeu de tornar a casa?
14: La veritat que sabíem que eren partits molt complicats, que es decidirien pels petits detalls i que ho havíem de donar tot al partit que fos.
1: 17 anys, has fet el primer gol amb una sang freda.
14: Bueno, a veure, jo és que la Luchi m'ha fet un passe i dic, estic sola, què faig? I mira, al final he fet el que sentia i ja està.
1: Encara n'hauríeu pogut fer més perquè, per exemple, l'Aina ha disposat d'una falta que li han aturat. Elles també han tingut ocasions. A la segona part, sobretot quan us han exclòs la victòria i heu estat amb una menja, heu patit una mica.
14: Sí, a veure, sí, crec que són dos equips molt, molt bons i és normal que hi hagin pics, no? Al principi potser un equip està millor que l'altre, llavors és l'altre qui et domina una mica, però crec que així és l'esport i crec que al final s'ha d'intentar minimitzar aquests errors per després poder aprofitar-los.
1: Partit molt especial per la capitana, per la Maria Porta, que s'ha acomiadat, no?, que es retira. Com l'has vista, com heu viscut aquest moment, també, al vestidor?
14: Sí, la veritat que ella sempre ens ha transmès molts valors de positivitat i crec que és una gran capitana que tothom mereixeria tenir.
1: Primera Lliga, però primera de moltes?
14: Espero que sí, però al final crec que és treball i constància i si no arriba un any, potser t'arriba el següent i si no, ho has de continuar lluitant perquè els èxits arribin.
1: Gràcies, Elsa, enhorabona.
0: Fantàstic, Biel, des de Fraga. A veure si a la tarda podem parlar amb la Maria Porta, que em sembla que seria un personatge important. I ara sí, NBA.
15: 53 years. The wait is over. To Jim Dolan, Leon Rose, William Wesley.
0: Els Knicks de Nova York han fet història, campions de l'NBA. Alfons Gorina, bona tarda.
16: Bona tarda.
0: Si no enteneu anglès, digue'ns-ho tu. Quants anys després?
16: 53, repeteixo. 53 anys.
0: O sigui, és molt abans del que tu dus a la samarreta ara, que és un mite dels Knicks, que és Pat Ewing. És anterior, això.
16: Bastant abans, des del 1973, que els de Nova York no aixecaven el trofeu Larry O'Brien. En aquell moment, Nixon era president, els soldats americans morien al Vietnam i aquells Knicks comptaven amb un jugador de 28 anys, Xavi, que potser et sonarà, un tal Phil Jackson.
0: Ah, sí.
16: Els Knicks han imposat novament els esports de San Antonio per un ajustat 90-94 i després d'una altra gran remuntada als instants finals, que ja es marca de la casa d'aquest equip. Han tancat la sèrie amb un 4-1 a favor. Justícia poètica, si recordem que l'última final dels Knicks, l'any 99, la van perdre també per 4-1 i també amb els esports com a rivals. Jalen Brunson ha estat escollit l'MVP de les finals, on ha estat el líder espiritual dels Knicks, especialment el partit d'avui. Actuació memorable, 45 dels 94 punts del seu equip i compensant, per exemple, la mala actuació de l'altra estrella de l'equip, Karl-Anthony Towns, que només ha pogut anotar 2 punts. Totes les llegendes negres ja són història. Els Spike Lee, Woody Allen, Ben Stiller i altra gent que portem veient a la primera fila del Garden tota la vida ja ho poden celebrar els Knicks, campions de l'NBA.
0: Segurament una de les ciutats més grans dels Estats Units i és curiós que els hi costa tant guanyar aquest anell de la NBA. Continuem parlant dels Estats Units perquè hem de parlar del Mundial de Futbol.

0: perquè avui tenim la quarta jornada d'aquesta fase de grups. A punt d'arribar a Atlanta, i la Llobera se'ns deia que havíem de dir Anna, però bueno, ja ho entendreu si dic Atlanta, on demà debutarà la selecció espanyola i tenim la nostra enviada especial donant voltes, la Sònia Gelmà. Sònia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També aquí a l'estudi el Roger Rosà. Roger, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: Començo per tu, Sònia. Aquesta matinada hem tingut el primer, ho dèiem ahir, gran partit d'aquest Mundial. El Brasil-Marroc ha acabat amb empat a 1 en una mala arrencada de la pentacampiona en aquest Mundial al Brasil. I un empat, per cert, amb accent català.
1: Doncs sí, perquè el Marroc va començar molt bé el partit i va colpejar primer gràcies a una bona assistència d'Abrahim i una excel·lent definició d'Ismael Saibari. I l'accent català el posa precisament l'ahir davanter centre titular del Marroc. Saibari va néixer a Terrassa ara fa 26 anys. De pares marroquins, va viure a Catalunya fins als 6 anys, quan van haver de marxar a Bèlgica per la feina del pare. Allà va fer carrera a l'Anderlecht, al Genk, i ara juga al PSV neerlandès, tot i que apunta al Bayern aquest estiu. La selecció belga el va voler en el seu moment, però va preferir jugar per la selecció dels seus pares, pel Marroc. Per cert, que tot i que el Marroc va ser millor a la primera part, la qualitat de Vinícius va permetre l'empat a un que ja no es mouria. Al final del partit, Ancelotti admetia que no havien entrat bé al joc.
3: Tenemos que hacer la evaluación de lo que pasó en la primera parte. El equipo no jugó bien, algunos problemas de equilibrio de equipo, falta de más bola perdida, y de ahí tenemos que mejorar este aspecto. La segunda parte fue mejor. No tenemos que perder la confianza porque en el primer juego de la Copa del Mundo todo puede pasar. No podemos pensar que el equipo está perfecto en el primer juego.
1: Amb aquest empat entre el Brasil i el Marroc, si les dues favorites del grup guanyen els respectius partits contra Haití i Escòcia, el primer lloc es definiria per la diferència de gols.
0: Ara vull dir, de fet, en aquest grup C, de moment, el primer classificat és Escòcia. Déu-n'hi-do, Escòcia, que també aquesta matinada ha guanyat, això sí, un altre rival a priori fàcil, com Haití.
2: Sí, 0-1, el gol l'ha fet el jugador de l'Aston Villa, John McGinn. Feia 28 anys que Escòcia no marcava en un Mundial, l'últim va ser l'any 98, i l'autor del gol estava així de content.
4: És una bogeria. No ha estat el meu millor gol, però què importa? Feia molt temps que ho esperava. És increïble. Sí, hauríem pogut jugar una mica millor, però era un partit que havíem de guanyar i l'hem guanyat. Estic eufòric.
2: Escòcia ara primera amb aquests 3 punts i el grup D compta la sorpresa. Austràlia ha guanyat Turquia. Austràlia 2, Turquia 0. Gols d'Iran Kunda i Metcalf.
0: Iran Kunda?
2: Iran Kunda, sí, sí. Jugador del Watford, Iran Kunda. Comença malament la Turquia d'Arda Güler, que és tercera de grup, amb 0 punts, els mateixos que el Paraguai, que és quarta. Primera posició pels Estats Units, amb 3 punts, i segona per Austràlia, també, amb 3 punts.
0: I la jornada d'avui, primers partits pel grup E i F, i entren en escena dos equips que tenim ganes de veure, com Alemanya i els Països Baixos.
2: El grup E a les 7 de la tarda, Alemanya-Curaçao. Alemanya, enorme favorita, contra una selecció la més petita d'aquest Mundial que debuta en una Copa del Món. I del grup F a les 10 de la nit, Països Baixos-Japó. Són els dos aspirants, diríem, a liderar el grup en el debut del blaugrana Frenkie de Jong amb la selecció que entrena Ronald Koeman.
0: Molt bé, doncs nosaltres deixarem aquí aquesta edició de butxaca del Catalunya Migdia Esports. Recordeu que fem ara una petita pausa i quan tornem ens aboquem ja de ple en aquest gran premi del circuit de Barcelona-Catalunya, el gran premi de Fórmula 1. Ja tenim imatges que ens serveix TV3, i a partir de les 3 la narració que farem amb el clubers, l'Oriol Rodríguez, el Damià Aguilar i companyia. Una petita pausa i de seguida comença el Tot Gira.

0: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
1: Quina ratxa! Quants maig portes?
0: 150.
1: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
2: Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
3: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
4: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
5: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
4: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
5: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
4: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
6: Falten 5 minuts per arribar a les 3 de la tarda.
7: Esports.
6: Ho farem amb la crònica esportiva. Marc Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Esport en directe. Tot el focus ja de l'esport en directe a Montmeló, perquè allà és a punt de començar la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, una cursa que ha de començar a les 3 de la tarda, i ho farà amb George Russell des de la pole, seguit de Lewis Hamilton i de Kimi Antonelli. Mentrestant, Carlos Sainz sortirà des de la 16a posició i Fernando Alonso ho farà últim. Com diem, aquesta cursa comença a les 3 de la tarda i la podrem seguir en directe tant a TV3 com a la sintonia de Catalunya Ràdio. Mentrestant, en directe, també estem pendents de les 24 hores de Le Mans de cotxes, que acabaran d'aquí una mica més d'una hora, a les 4 de la tarda. Una prova on hi participen tres catalans, el Genesis de Dani Juncadella, l'Aston Martin d'Àlex Riveras i el Ferrari de Miquel Molina. En aquests moments, dels catalans, el millor classificat és l'equip de Dani Juncadella, que es troba a la 14a posició.
7: 3CAT Info.
8: Mentrestant, el Vilassana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Femenina d'hoquei patins per primera vegada a la seva història. Les lleidatanes s'han imposat 1-3 a la pista del Fraga per guanyar la final. Tot això en el que ha estat l'últim partit de Maria Porta com a professional. La sentim al Tot Gira.
9: Estic molt, molt feliç perquè al final, bueno, faig el meu últim partit guanyant un títol i un títol que realment penso que és molt especial perquè és el premi a tot l'any de feina i pues, molt feliç, la veritat.
8: Una Maria Porta que es retira després de 23 anys jugant, nou al primer equip del Vilassana. Això és el que ha passat aquest matí o el que ha de passar ara amb el circuit de Barcelona-Catalunya, però tot això en un diumenge marcat per la final de la Champions d'handbol. A les 6 de la tarda, des de Colònia, final de la Champions, Barça-Fuxe de Berlín. Després de derrotar ahir l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga, el jugador del Barça, Tim Engesan, explica que estan a punt, el Barça està a punt per la final d'avui.
10: Estamos un poco cansados, pero bueno, normal, normal. Hoy jugamos una final, así que de igual un poco dolores, hay que dar todo y tenemos un partidazo hoy.
8: El Fuxe de Berlín, per cert, va superar el Magdeburg en l'altra semifinal per 35-40. Precisament el Magdeburg i l'Olborg danès comencen ara a les 3 al partit pel tercer i quart lloc.
7: 3CAT Info.
8: La penya de guanyar avui al València a partir de les 8 del vespre a l'Olímpic de Badalona per forçar el quart partit de la sèrie i no quedar fora de la final de l'ACB avui mateix. Dani Miret, el tècnic badaloní, espera que l'afició respongui.
11: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit perquè estem segurs que podem allargar-ho i ara ho hem de demostrar, així que vinguin a l'Olímpic, que vinguin amb l'actitud que aquest any ha sigut diferencial des de l'inici, abans que l'àrbitre xiuli l'inici ja està empenyant, perquè això també fa que l'altre equip doncs vegi que és un equip gran.
8: El guanyador d'aquesta semifinal entre la Penya i el València serà el rival del Barça a la final de l'ACB, i és que l'equip de Xavi Pasqual jugarà la final de la Lliga de 3 anys després. Ahir van col·locar el 3-0 a la sèrie contra el Tenerife amb una victòria a la pista de l'equip canari per 76-85. Xavi Pasqual en parlava als micròfons del Tot Gira.
12: Cada partit és diferent, amb una final a més sempre has d'estar posat i concentrat en el partit i saltar qualsevol oportunitat de guanyar, no? No, els partits de les finals no et venen mai, els has d'anar a buscar, els has d'anar a buscar amb tot, i en aquesta final hem de fer igual, no? Ser valents i anar a buscar tots els partits.
8: La classificació per a la final de l'ACB també va garantir al Barça la participació en la pròxima Supercopa, que disputarà juntament amb la Penya, el Baskonia i el València. I també en bàsquet, aquesta matinada hem tingut campions de l'NBA.
13: Fox to Wemby. Wemby tries a three, puts it up, off the mark. Ananobi the rebound. It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream. Your long, long wait has ended. Go ahead and cry after 53 years.
8: Els Knicks de Nova York han tornat a remuntar els Spurs, els han guanyat aquesta vegada a San Antonio per 90-94 i han posat un 4-1 definitiu en la final de l'NBA que els dona el tercer títol de la seva història i, com sentíem a narrar, el primer des del 1973. 53 anys han hagut d'esperar els Knicks per tornar a ser campions de l'NBA. El base dels de Nova York, Jalen Brunson, ha estat elegit MVP de la final i és que també, a part de fer unes grans finals, en aquest cinquè i definitiu partit ha anotat 45 punts mentre que els seus companys n'han anotat 49.
14: L'actualitat esportiva a fons.
8: I acabarem amb futbol perquè aquest matí al Mundial la victòria, la sorpresa del dia ha estat la victòria contra tot pronòstic d'Austràlia per 2-0 contra Turquia. De la nit o de l'aquesta matinada destaquem l'empat a 1 entre el Brasil i el Marroc amb un gol de Vinícius per maquillar una discreta actuació de la selecció de Carlo Ancelotti i amb un partit on ha participat Rafinha i també aquesta matinada Escòcia ha guanyat Haití per 1-0.
14: Trescat Info.

0: Iran acusa els Estats Units de no complir amb els seus compromisos arran del nou bombardeig d'Israel a Beirut. Això el dia que, segons Donald Trump, s'havia de firmar l'acord de pau, un preacord. L'atac ha fet com a mínim 3 morts i Teheran ja ha assegurat que no quedarà sense resposta. 25.000 persones, segons l'organització. 7.000, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat avui al migdia pel centre de Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. La marxa l'han impulsat els sindicats majoritaris sota el lema «Aturem l'emergència social i educativa». I també ha comptat amb el suport de famílies i entitats socials. Una trentena de municipis del centre i oest de Catalunya tenen avui actiu el nivell de perill molt alt per risc d'incendi. Els agents rurals demanen extremar les precaucions i avisar si es detecta qualsevol fumerola. Una vintena de dotacions dels bombers continuen rebullant el foc que es va declarar ahir a la tarda a Sanaüja, a la Segarra, que ja està controlat. Suïssa rebutja en referèndum limitar la població a 10 milions d'habitants, segons els sondejos de la televisió pública. La mesura de barrar el pas a la migració l'havia proposat l'extrema dreta, però el 55% de la ciutadania s'hi oposa. Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals. Les obligaven a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. L'Ajuntament d'Olot, la capital de la Garrotxa, fa fora del padró municipal 1.300 persones per cometre frau. La policia local treballa en col·laboració amb els Mossos i la Policia Nacional per detectar persones que cobren per empadronar immigrants a casa seva. Aquesta nit, al 30 minuts, s'endinsa a l'interior de la Creu de Jesús de la Sagrada Família el reportatge A tocar del cel. És la primera televisió que ha entrat dins d'aquest espai per descobrir-ne els treballs, els condicionaments i també els futurs espais que es podran visitar.
1: Esports.
2: És a punt de començar la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que seguirem en directe a TV3 i a Catalunya Ràdio. El pilot de Mercedes, George Russell, surt des de la pole position. En hoquei patins, el Vilassana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Femenina després de guanyar 1-3 al Fraga al segon partit de la final. Ho ha aconseguit en l'últim partit de la seva capitana, Maria Porta, com a professional. I aquesta tarda el Barça d'handbol es pot proclamar campió d'Europa. A les 6 de la tarda els blaugranes juguen la final de la Champions contra el Fuchsia de Berlín. Ho seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Tarda de sol i calor intensa, amb més de 35 graus en moltes comarques de l'interior i amb alguna primera tempesta ja al Pirineu. Demà aquestes tempestes afectaran més llocs del Pirineu i del Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts en les 3 de la tarda, us està informant Jaume Brufau. L'Iran considera inútil continuar amb les negociacions amb els Estats Units arran del nou bombardeig d'Israel a Beirut, avui al matí. Un atac que ha fet com a mínim 3 morts i 4 ferits en un suposat bastió de Hezbollah i que ha passat el dia que, segons Donald Trump, s'havia de firmar el preacord de pau amb el règim islamista. En un comunicat, el màxim negociador de Teheran ha acusat els Estats Units de no complir els seus compromisos. I és que els iranians sempre han lligat la possibilitat d'un acord al cessament de les hostilitats al Líban, un extrem que Israel ha rebutjat contínuament. Un responsable de l'exèrcit iranià ha advertit que l'agressió d'avui no quedarà sense resposta. Precisament avui fa una setmana, Israel va atacar el mateix barri de Beirut i l'Iran va contraatacar amb un bombardeig hores després, que no va fer víctimes. Pel que fa a l'acord Estats Units-Iran, ara aparentment en suspens, un oficial persa ha filtrat alguns detalls de l'esborrany a l'agència de notícies Reuters. El document inclouria reobrir l'estret d'Hormuz, aixecar de forma temporal les sancions sobre el petroli iranià i alliberar els actius perses congelats. A canvi, Teheran es comprometria a no produir armes nuclears, mentre que els Estats Units acceptarien que l'Iran dilueixi dins del país les reserves d'urani enriquit. Avui els docents han tornat a fer una exhibició de força als carrers de Barcelona abans d'acabar el curs i s'han manifestat pel centre de la ciutat en una marxa que ha anat des dels Jardinets de Gràcia fins a Plaça Catalunya. Han sigut algunes de les proclames que s'han sentit durant la marxa impulsada pels sindicats majoritaris de l'educació i que també ha comptat amb el suport de famílies i entitats socials. La manifestació ha reclamat un gran acord per l'educació pública i ha plegat 25.000 persones, segons l'organització, 7.000, segons la Guàrdia Urbana. És una manifestació que hem seguit amb una unitat mòbil de 3Cat Info, amb en Martí Cuní i la Marta Sánchez.
3: La d'avui ha estat l'última de moltes manifestacions que hi ha hagut aquest curs i els docents asseguren que continuen amb força. Això és el que han volgut demostrar en la marxa d'avui, que sota el lema Aturem l'emergència social i educativa ha reunit milers de persones aquí a Barcelona, al Passeig de Gràcia barceloní. Avui, al costat de mestres, també molts pares i mares. El president de la FAC, Jordi de Carreras, la FAC és la principal associació que agrupa aquestes famílies, ha reclamat al departament que també escolti les seves demandes.
4: Nosaltres entenem que s'ha de resoldre el conflicte i que tot el conflicte i tot aquest curs mogut ha de ser perquè realment s'abordin aquests reptes estructurals d'una manera definitiva en l'educació pública.
3: Hem parlat amb molts pares i mares que, tot i el perjudici que els han pogut causar les vagues que hi ha hagut, especialment aquest últim trimestre del curs en el seu dia a dia, tenien molt clar que avui havien de donar suport als docents.
5: Penso que nosaltres som una part fonamental d'aquest engranatge de l'educació pública i si comencen a defallir una miqueta és el nostre moment de donar suport, perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en que això canviï, perquè els nostres fills tinguin una educació pública real i que és la que es mereix.
6: Tant recursos per poder, pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió amb recursos reals.
3: El proper dia 20, l'assemblea educativa convocada pels sindicats, que van rebutjar el preacord amb el Departament d'Educació, definirà el full de ruta de cara al curs que ve. La secretària general de la CGT, Laura Jané, demana al govern que segui a parlar amb el comitè de vaga i llença aquesta advertència.
7: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. O durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
3: Representants de docents de les Illes i el País Valencià, a més també d'estudiants, han volgut donar suport avui als docents catalans en aquesta manifestació a Barcelona.
0: Les famílies monoparentals tindran els mateixos descomptes a la universitat que les famílies nombroses. És l'acord a què han arribat Govern i Comuns de cara al curs vinent, 2026-2027, fruit de la negociació dels pressupostos que s'han d'aprovar al Parlament aquest pròxim mes de juliol. Les famílies monoparentals que tinguin un fill pagaran la meitat de les quotes universitàries a partir del curs vinent i, si en tenen més, se'ls bonificarà el 100% de la matrícula. Ho ha explicat Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en declaracions a 3Cat Info.
8: Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudi realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
0: La mesura és fruit de l'acord de pressupostos signat amb els comuns i l'aprovarà aquest dimarts el Consell Executiu. Es destinaran 12 milions i mig d'euros dels pressupostos a aquesta mesura. Escoltem Jessica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
9: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, estan situades en risc de pobresa, estem parlant exactament del 47,8%. I a més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
0: A Catalunya hi ha reconegudes 78.500 famílies monoparentals i més de 164.000 de nombroses.
1: 3Cat Info.
0: Els líders del G7 es troben a partir de demà a Evian, a França, amb la participació de Donald Trump i amb les guerres de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna a l'agenda. La cimera ha de servir per acostar posicions amb el president dels Estats Units. Els contraris al G7 estan citats a manifestar-se avui a la ciutat veïna de Ginebra en una proposta a la qual s'esperen milers de persones. Enviat especial de 3Cat Info a Ginebra, Jordi Baró.
10: Protesta anti-G7 a Ginebra avui, la vigília de la cimera en una ciutat amb els bancs i les joieries blindats des de fa dies amb planxes de fusta per protegir-se de possibles actes vandàlics.
11: Vraiment barricader le restaurant pour pas que...
10: Ginebra s'ha volgut protegir dels manifestants pel record dels incidents violents de la cimera del 2003 que va acabar amb centenars de detinguts i milions de francs suïssos en desperfectes. La reunió és a partir de demà a la veïna França, a Evian, famosa per l'aigua embotellada i ara blindada amb prop de 15.000 policies. dies. El G7 hi buscarà un acostament amb Trump a la primera reunió dels líders de França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Canadà i el Japó des de l'inici de la guerra contra l'Iran. Un Trump més imprevisible que mai assistirà finalment a la cimera, que es va endarrerir un dia per no coincidir amb el seu aniversari. Agat de Maré és investigadora al think tank Consell Europeu per les Relacions Exteriors.
12: Hi havia temors inicials fa 6 o 8 mesos que els Estats Units segrestessin la cimera o que Trump ni tan sols hi aparegués. Els Estats Units han continuat finalment involucrats durant tot el procés. Això no era evident, així que crec que, sens dubte, hi ha un mèrit. La Casa Blanca, però, ja ha dit que no signarien acords concrets a la cimera, així que no cal aguantar la respiració.
10: Trump, que acumula un historial de desavinences amb el G7 i que xoca amb els líders europeus sobre els aranzels o l'OTAN, participarà a França en una sessió sobre Ucraïna amb Zelensky i acabarà sopant dimecres amb Macron a Versalles.
0: Donald Trump volia arribar a aquesta cimera amb un pacte de pau firmat a l'Iran. És el segon president nord-americà que ho celebra a la Casa Blanca amb l'aniversari que fa avui. El primer va ser Joe Biden, que va organitzar un dinar familiar a la intimitat, però Trump, en canvi, s'ha muntat una festa d'aniversari a mida, amb fins i tot un combat d'arts marcials. Washington, Oriol Serra.
13: Tot i que Donald Trump és conegut per ser un home capritxós i presumptuós, poca gent s'hauria pogut arribar a imaginar que faria construir un ring de lluita als jardins de la Casa Blanca amb capacitat per a 4.000 espectadors. Trump va manifestar el desig fa un any en un acte a l'estat d'Iowa i aquest diumenge la residència oficial del president dels Estats Units serà l'escenari de diversos combats del que es coneix com a Ultimate Fighting, tot plegat per a celebrar el seu 80è aniversari amb l'excusa, això sí, que el mes vinent se celebraran els 250 anys de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Això no és tot. L'espectacle es televisarà a través de la cadena CBS, propietat de Paramount, la mateixa que va cancel·lar el programa Late Show de Stephen Colbert fa tot just unes setmanes, oficialment per motius financers, però Trump havia expressat el desig de fulminar-lo. La festa d'aniversari de Trump ha estat denunciada per malversació de fons públics i per ús fraudulent d'un espai federal com és la Casa Blanca, però la justícia nord-americana va desestimar divendres la denúncia interposada per un grup de vigilància en favor dels drets civils.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els ciutadans suïssos han votat majoritàriament en referèndum no a limitar la població a 10 milions, com proposava una iniciativa de l'extrema dreta. Això ho indiquen els sondejos de la televisió pública a punt de tancar-se les urnes i quan hi ha un avantatge del 5% dels partidaris de no barrar el pas a la immigració. Aquesta limitació a la gent de fora, que tot apunta que no passarà, és una iniciativa que desafia els acords de Suïssa de lliure circulació amb la Unió Europea. Suïssa actualment té 9 milions d'habitants, un terç dels quals de procedència estrangera. Restringir la migració espanta els empresaris perquè falta mà d'obra al país, com explica Cristina Gagghini, representant de la patronal suïssa.
14: Les empreses suïsses s'oposen ferotgement a aquesta iniciativa perquè planteja problemes importants a les empreses i al conjunt de la societat suïssa. Patim l'envelliment de la població i la falta de mà d'obra, cosa que els treballadors europeus en resolen en part. I la segona conseqüència greu de la iniciativa és que malmet el nostre acord amb la Unió Europea.
0: La Unió Europea és el principal soci comercial de Suïssa, país amb un sistema de democràcia directa on és habitual que es facin referèndums per a decidir tot allò que preocupa als ciutadans. El discurs racista, mentrestant, contra la immigració s'estén al Regne Unit. Ahir la policia britànica va detenir a l'aeroport londinenc de Heathrow l'activista ultra Tommy Robinson en virtut de les lleis antiterroristes del país. Sembla que Belfast deixa enrere una setmana d'aldarulls contra els estrangers després d'una manifestació multitudinària i contra la xenofòbia i a favor de les víctimes. Però més enllà de la qüestió racial, a Irlanda del Nord també continua latent la tensió històrica entre republicans i unionistes, malgrat que d'aquí a 2 anys farà 30 anys dels acords de pau de Divendres Sant, no hi ha una pau i reconciliació de debò. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
15: Un sector de la societat nord-irlandesa té un sentiment de rebuig cap als que venen de fora. Hem parlat amb Richard O'Dale, professor d'Estudis Catalans i de Castellà a la Universitat Nacional d'Irlanda, Maynooth.
16: Conec gent que es queixa de tenir un metge negre, que podria venir de Londres o de Nova York, però alhora també es queixa si el metge és blanc i de Sud-àfrica o de Jamaica. Aquesta mentalitat canviarà amb el temps, però demostra, no, aquest rebuig.
15: A més, molts joves se senten exclosos i ressentits amb el sistema.
16: Siguem francs, per a alguns dels joves aturats que s'han unit a aquesta croada infernal, una protesta violenta, els dona una sensació perversa d'autoritat i poder.
15: Pel que fa al conflicte nord-irlandès, molts joves republicans no han superat traumes del passat.
16: I jo crec que també per molts joves, jo inclòs, recordem veure soldats britànics pel carrer. Això és una memòria que no vam deixar enrere mai, i de ser tractats com a terroristes, nens de 8 o 9 anys, no?, que anàvem a l'escola.
15: Ara ja no hi ha atacs oberts entre comunitats, però en molts casos els joves se'ls educa a no relacionar-se amb els seus veïns, hi ha pocs casaments mixtos i poques escoles que tinguin alumnes catòlics i protestants barrejats.
1: 3CAT Info.
0: Gairebé passa un minut d'un quart de quatre de la tarda. Ara de servei amb el trànsit i el temps. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
17: Bona tarda, Jaume. Aquesta hora poques retencions a l'accés al circuit de Montmeló, perquè ja ha començat el Gran Premi de Fórmula 1, començava a les 3. Però només hi ha retencions a la B10, a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat, i circulació intensa a la C60 a la Roca del Vallès, en sentit sud cap a Mataró. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
17: Bona tarda.
1: El temps.
0: Eloi Cordomí.
18: La tarda continuarà sent assolellada i càlida gairebé tot Catalunya, amb temperatures que poden passar dels 35 graus a moltes comarques de l'interior i fins als 37 en alguns llocs de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui, com a novetat, és que poden créixer algunes nuvolades al Pirineu i no descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, fenòmens de moment bastant aïllats, concentrats sobretot al nord de la serralada. De cara a demà, continuarem encara sota els efectes de la calorada, tindrem temperatures altíssimes encara, si bé demà a primera hora podríem tenir algunes capes de núvols que arribin per l'oest. No és impossible que deixin quatre gotes, però s'allunyaran ràpid i s'imposarà el sol. I a la tarda hi haurà una mica més d'inestabilitat i les tempestes poden afectar més comarques, sempre del Pirineu, Prepirineu, a tot estirar. Demà dilluns a la tarda podrien arribar al nord de la Catalunya central o al nord del Pla de Lleida. A la resta, sol, calor. La temperatura sí que comença a recular una miqueta als llocs on hi hagi tempesta, però tornarà a recuperar-se el que resta de setmana, i és que tota la setmana que ve tindrem xifres uns 4-5 graus per sobre del que és habitual pel que fa a les temperatures en aquesta època.
1: 3CAT Info. El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
19: Quina ratxa! Quants maig portes?
1: 150.
19: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
20: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
21: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Beth Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
22: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
23: Les curses importants les guanyava totes.
24: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
25: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
26: Pere Casacuberta. Casacuberta.
27: Ningú s'esperava que guanyés.
28: Clar, és una cosa totalment excepcional.
29: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
30: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers mantenen encara a aquesta hora una vintena de dotacions terrestres a Sanaüja, a la Segarra, per fer tasques de vigilància de l'incendi forestal i agrícola que s'hi va declarar ahir i que ja han pogut controlar. El primer incendi important de la temporada i que ha afectat una cinquantena d'hectàrees. Avui, en una trentena de municipis de 8 comarques del centre i de l'oest del país, hi ha actiu el nivell 3 del Pla Alfa, que correspon al grau de perill molt alt per risc d'incendi. Jaume Torralba, cap de l'àrea regional de Barcelona del Cos dels Agents Rurals, ha demanat extremar les precaucions i ha explicat a 3Cat Info que, tot i aquest nivell 3, activitats com la recol·lecció del cereal poden continuar amb el compliment d'unes mesures sempre de prevenció.
2: Han de portar uns equips de mínims d'extintors que les porten i que ha d'estar alerta. El que queda limitat és en un nivell 3, doncs, són activitats en el qual hi hauria un ús directe del foc. Aquestes sí que no es poden fer. La resta, doncs, el país ha de continuar treballant. L'any passat va ser un any dur, especialment dur, però no cada any és dur.
0: També ha demanat la implicació de la ciutadania perquè de seguida avisi el telèfon d'emergència 112 si es detecta o es veu, ni que sigui de llum, qualsevol fumerola. Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals. La Policia Nacional ha detingut 4 dones i un home per obligar víctimes transsexuals a prostituir-se i a consumir drogues, una operació policial que ha permès alliberar 9 d'aquestes persones que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Són meses a un estricte control de moviments i a multes econòmiques si no feien el que se'ls manava. Els diversos registres que s'han fet s'han intervingut diners en efectiu i drogues com metamfetamina, cocaïna i marihuana. A l'Ajuntament d'Olot, a la capital garrotxina, han pogut desempadronar 1.300 persones en un any que havien comès frau i així poder ajustar els serveis públics a la població real. Bàsicament eren persones que s'empadronaven però que no vivien a Olot o que eren propietaris que feien negoci amb persones immigrants i a qui cobraven per empadronar-los. Olot, Gerard Vilà.
3: Fa temps que l'Ajuntament d'Olot tenia sospites de frau en el padró i per això va incorporar una oficina que detecta quan algú figura com empadronat en un habitatge però no hi viu. Molts d'ells són immigrants que paguen diners a propietaris que a vegades tenen 7 o 8 persones empadronades a casa seva. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, diu que els hi van al darrere.
4: La primera persona que està empadronada en un habitatge però que no hi viu, bàsicament per accedir a algun tipus d'ajut o algun tipus de servei, és la gent que fa negoci amb el padró. I això també ens va molt bé la inspecció, i també en coordinació amb la policia municipal i amb el cos, diguem, el cos nacional de policia, perquè està molt relacionat moltes vegades amb temes d'estrangeria.
3: Arbós també assenyala que seguiran buscant el frau entre els qui fan servir el padró per aprofitar-se de les ajudes públiques, però també carrega contra l'actual llei del padró, perquè la considera molt permissiva amb els ocupes.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 22 anys que feia servir un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones grans. El jove circulava per la vorera, s'aproximava per l'esquena a aquestes persones i els feia una estrabada per arrencar els penjolls que portaven al coll. Cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet del Llobregat. Al detingut se li atribueixen 4 robatoris amb violència, 2 dels quals consumats i 2 en grau de temptativa, així com també 3 delictes lleus de lesions ocasionats a les víctimes durant les estrabades. El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de l'Hospitalet del Llobregat.
1: 3Cat Info.
0: Els Marrecs de Sala han celebrat avui el seu 30è aniversari, una fita històrica per a una colla castellera de les comarques gironines, on els últims 15 anys s'han doblat el nombre d'agrupacions d'aquest àmbit i ja hi compten amb una desena. Girona, Carla Saló Pujol.
5: Els Marrecs són la colla activa més antiga de terres gironines i, de moment, l'única que ha assolit un castell de nou. El seu cap de colla, Pau Caravaca, està orgullós d'haver arribat als 30 anys i destaca l'augment de colles castelleres que hi ha hagut a la zona gironina. A més, Marrecs són padrins de moltes colles de la zona.
6: Des de només haver-hi Marrecs de Sal i Castellers de Figueres, doncs hem acabat siguent unes quantes colles. Al final, quan es funda una colla, nosaltres ens oferim ajudar i si ens demanen que apadrinem, doncs ho fem.
5: L'èxit dels Marrecs anima i esperona també a la resta de colles gironines, una tradició que inicialment no estava massa arrelada en aquesta terra. En els últims 15 anys, pràcticament s'ha doblat el nombre de colles que hi havia a les terres de comarques gironines i de les 4 que hi havia, ara ja en són 9.
0: Poc més de 6 minuts i seran 3:45 de la tarda.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Esport en directe. Tenim en marxa la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 al circuit de Montmeló, una cursa on ara mateix es duen 15 voltes en aquest circuit i Charles Leclerc és el líder, això sí. És una classificació en la qual hem d'estar molt pendents perquè ja hi ha alguns pilots que han entrat. I, de fet, des de Montmeló podem connectar amb el Damià Aguilar. Hola, Damià, bona tarda.
8: Bona tarda, 125.000 persones aquí al circuit de Catalunya veient aquest gran premi amb Leclerc, que ara lidera la cursa, però que de seguida entrarà a fer el primer canvi de pneumàtics. Per tant, li cedirà el lideratge a George Russell, seguit per Hamilton i Antonelli, primer, segon i tercer, amb el campió del món, Lando Norris, en la quarta posició. Tenim Carlos Sainz, que ja ha fet canvi en la desena, i un Fernando Alonso, que ara ocupa la 17a posició. Alonso, que amb l'Aston Martin sortia des de pit lane l'últim, però sortia amb un pneumàtic dur, i potser la seva estratègia és intentar anar a una aturada menys que els seus rivals. Ara mateix som a la volta 16 de 66.
9: Gràcies, Damià. Un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies, ho deia el Damià. Avui, més de, o gairebé, 125.000 espectadors al circuit de Montmeló, i en total més de 300.000 durant el cap de setmana. Mentrestant, també en Esport en Directe, estem pendents de les 24 hores de Le Mans de cotxes, que acabaran d'aquí una mica més d'una hora, a les 4 de la tarda. Una prova on hi participaven tres catalans, Dani Juncadella, Àlex Riveras i Miquel Molina, però tot i així, ara mateix només en queda un d'ells, perquè el Genesis de Dani Juncadella és l'únic dels cotxes que sembla que acabarà la prova, ja que una hora a menys de mitja, a una mica més de mitja hora pel final,

0: final.
1: Estic molt, molt feliç perquè al final, bueno, faig el meu últim partit guanyant un títol i un títol que realment penso que és molt especial perquè és el premi a tot l'any de feina i pues, molt feliç, la veritat.
2: Una Maria Porta que es retira després de 23 anys jugant, nou al primer equip del Vila-sana. I aquest vespre, a 9:15, l'Igualada juga el segon partit de la final de l'Hockey Lliga masculina, també d'hoquei patins, a la pista del Liceo. L'equip gallec, recordem-ho, va guanyar el primer partit per 8-2 en una sèrie que, també recordem-ho, és el millor de 5. Mentrestant, un dels grans focus del dia, per no dir el focus més important del dia per l'esport català, és a Colònia, on avui, a les 6 de la tarda, juga la gran final de la Champions d'handbol, Barça-Fuchse de Berlín. Després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37 a la pròrroga, el jugador del Barça, Tim Engesan, explica que estan a punt per preparar per enfrontar aquesta final.
3: Estamos un poco cansados, pero bueno, normal. Hoy jugamos una final, así que de igual un poco... hay que dar todo y tenemos un partidazo hoy.
2: El Fuchse de Berlín, per cert, va superar el Magdeburg en l'altra semifinal 35-40. Un Magdeburg i un Aalborg, per cert, que ara mateix estan jugant el partit pel tercer i quart lloc, amb el Magdeburg que s'està imposant a l'Aalborg per 13-8, quan falten una mica menys de 6 minuts per arribar al final de la primera part.
4: Trescat Info.
2: La penya ha de guanyar avui el València a partir de les 8 del vespre a l'Olímpic de Badalona per forçar el quart partit i no quedar fora de la final de l'ACB avui mateix. Dani Miret, el tècnic, espera que l'afició respongui.
5: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit perquè estem segurs que podem allargar-ho i ara ho hem de demostrar. Així que vinguin a l'Olímpic, que vinguin amb l'actitud que aquest any ha sigut diferencial des de l'inici, abans de que l'àrbitre xiuli l'inici ja està empenyant, perquè això també fa que l'altre equip doncs, vegi que és un equip gran.
2: El guanyador d'aquesta semifinal entre la penya i el València serà el rival del Barça a la final de l'ACB. L'equip de Xavi Pascual jugarà aquesta final 3 anys després. Ahir van col·locar el 3-0 a la sèrie contra el Tenerife amb una victòria a la pista de l'equip canari per 76-85. En va parlar, i també de la prèvia de la final, Xavi Pascual.
6: Cada partit és diferent. En una final, a més, sempre has d'estar posat i concentrat en el partit i saltar qualsevol oportunitat de guanyar. No, els partits de les finals no et venen mai, els has d'anar a buscar, els has d'anar a buscar amb tot. I en aquesta final hem de fer igual, no? Ser valents i anar a buscar tots els partits.
2: La classificació per a la final de l'ACB també va garantir al Barça la participació en la pròxima Supercopa, que disputarà juntament amb la penya, el Baskonia i el València. I també en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA aquesta matinada.
7: Fox to Wemby. Wemby tries a three, puts it up, off the mark, Ananobi the rebound. It's over! It's over! Nick fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry after 53 years.
2: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs, els han guanyat a San Antonio per 90-94 i han posat un 4-1 definitiu en aquesta final de l'NBA que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des de l'any 1953. El base dels Knicks, per cert, Jalen Brunson, ha estat elegit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè i definitiu partit, mentre que la resta dels seus companys n'han anotat 49.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45. A aquesta hora destaquem que l'Iran acusa els Estats Units de no complir amb els seus compromisos arran del nou bombardeig d'Israel a Beirut avui, el dia que, segons Donald Trump, s'havia de firmar el preacord de pau. 25.000 persones, segons l'organització, 7.000, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest matí migdia pel centre de Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. Una marxa que han impulsat els sindicats majoritaris sota el lema «Aturem l'emergència social i educativa» i que també ha comptat amb el suport de famílies i entitats socials.

0: Altres qüestions que també us volem explicar des d'ara fins a arribar a les 4 de la tarda. Puja a 149 el nombre de persones mortes pel brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, segons l'últim balanç de les autoritats d'aquest país africà. En total s'han confirmat 710 casos de moment. I s'ha estat a punt d'acabar la construcció de les tres primeres bases incloses al projecte de modernització del Canal d'Urgell. Les infraestructures estan pensades perquè, en un futur, abasteixin finques modernitzades, però, mentre això no arribi, serviran per fer un ús més eficaç de l'aigua. Marc Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què destaques en esports, Marc?
1: Doncs estem pendents ara mateix de la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, on ara mateix es duen 21 voltes de les 66 establertes. En aquests moments, el Mercedes de George Russell lidera la cursa, seguit de Lewis Hamilton i Kimi Antonelli. D'altra banda, Alonso continua últim a la classificació i Carlos Sainz és 14è. La cursa, per cert, l'estem seguint en directe a TV3 i a Catalunya Ràdio.
0: Perfecte. Tarda de sol i calor intensa, amb més de 35 graus en algunes comarques de l'interior. A la tarda hi haurà alguna primera tempesta al Pirineu i demà aquestes tempestes afectaran a més llocs del Pirineu i també del Prepirineu. L'Iran considera inútil continuar amb les negociacions amb els Estats Units arran del nou bombardeig d'Israel a Beirut avui al matí. Un atac que ha fet com a mínim 3 morts i 4 ferits en un suposat bastió de Hezbollah i que ha passat el dia que, segons Donald Trump, s'havia de firmar el preacord de pau amb el règim islamista. En un comunicat, el màxim negociador de Teheran ha acusat els Estats Units de no complir amb els seus compromisos i és que els iranians sempre han lligat la possibilitat de l'acord al cessament de les hostilitats al Líban, un punt que Israel ha rebutjat contínuament. Pel que fa a l'acord Estats Units-Iran, pendents del que ha dit un responsable de l'exèrcit iranià, que ja ha advertit que l'agressió d'avui no quedarà sense resposta. Avui fa una setmana que Israel va atacar el mateix barri de Beirut i que l'Iran va contraatacar amb un bombardeig hores després, que en aquest cas no va fer víctimes. Mestres i docents han tornat avui a sortir al carrer en una exhibició de força, l'última ja abans que s'acabi el curs, als carrers, i avui s'han manifestat pel centre de Barcelona. La marxa ha començat dels Jardinets de Gràcia i ha arribat a Plaça Catalunya. Són algunes de les proclames que s'han sentit a la marxa impulsada pels sindicats. Però que també ha comptat avui amb el suport de famílies i entitats socials. La mobilització ha reclamat un gran acord per l'educació pública i ha plegat unes 25.000 persones, segons els organitzadors, i 7.000, segons la Guàrdia Urbana. L'hem seguit amb la Marta Sánchez, que ha comptat amb el suport tècnic de Martí Cuní.
2: La d'avui ha estat l'última de moltes manifestacions que hi ha hagut aquest curs i els docents asseguren que continuen amb força. Això és el que han volgut demostrar en la marxa d'avui, que sota el lema Aturem l'emergència social i educativa ha reunit milers de persones aquí a Barcelona, al Passeig de Gràcia barceloní. Avui, al costat de mestres, també molts pares i mares. El president de la FAC, Jordi de Carreras, la FAC és la principal associació que agrupa aquestes famílies, ha reclamat al departament que també escolti les seves demandes.
3: Nosaltres entenem que s'ha de resoldre el conflicte i que tot el conflicte i tot aquest curs mogut ha de ser perquè realment s'abordin aquests reptes estructurals d'una manera definitiva en l'educació pública.
2: Hem parlat amb molts pares i mares que, tot i el perjudici que els han pogut causar les vagues que hi ha hagut, especialment aquest últim trimestre del curs en el seu dia a dia, tenien molt clar que avui havien de donar suport als docents.
4: Penso que nosaltres som una part fundamental d'aquest engranatge de l'educació pública i si comencen a defallir una miqueta és el nostre moment de donar suport, perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en que això canviï, perquè els nostres fills tinguin una educació pública real i que és la que es mereix.
5: Tant recursos per poder, pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió amb recursos reals.
2: El proper dia 20, l'assemblea educativa convocada pels sindicats, que van rebutjar el preacord amb el Departament d'Educació, definirà el full de ruta de cara al curs que ve. La secretària general de la CGT, Laura Jané, demana al govern que segui a parlar amb el comitè de vaga i llença aquesta advertència.
6: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. O durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
2: Representants de docents de les Illes i el País Valencià, a més també d'estudiants, han volgut donar suport avui als docents catalans en aquesta manifestació a Barcelona.
0: Són 3:45.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La República Democràtica del Congo augmenta a 710 els casos confirmats per Ebola, dels quals 149 han acabat morint. És el nou balanç de les autoritats congoleses des que fa un mes es va declarar el brot. Els més vulnerables en aquesta epidèmia que està devastant el país són les criatures. L'estigma i la superstició fan encara més profunda aquesta crisi, que fa créixer la desconfiança dels pares cap als tractaments mèdics i per l'enorme desinformació que hi ha al voltant de la malaltia. L'organització no governamental Save the Children ja ha advertit que la fam assotarà el Congo si no es troba aviat una vacuna per la soca responsable ara d'aquesta nova crisi. És una informació que ha preparat en Xavier Vilà.
8: El doctor Babu Rukengues és el responsable de la resposta a l'Ebola de Save the Children a la població d'Ituri i descrivia així el calvari que viuen els més menuts.
9: Avui les criatures viuen espantades per si s'infecten i també tenen por de perdre els seus familiars, la mare i el pare.
8: I és que els més petits, a més d'estar exposats al risc directe d'infecció, han d'afrontar conseqüències indirectes importants, com ara la interrupció de serveis essencials de salut i nutrició, la pèrdua dels progenitors i l'absència d'escola. El doctor Rukengueza descrivia així també l'efecte pervers que té la desinformació que hi ha al voltant de la malaltia.
9: I tant, hi ha molta desinformació. Primer diuen que l'Ebola no existeix, després diuen que és cosa de bruixeria, i altres coses com que no és realment una malaltia, sinó una cosa que han portat les ONGs perquè volen fer diners.
8: La separació familiar provocada per l'Ebola afecta la infància de moltes maneres, incloent-hi el malestar psicològic, que es manifesta en forma d'ansietat aguda, dol i angoixa perllongada. A més, la resistència a les mesures de prevenció i tractament augmenta a mesura que creix el nombre de casos i algunes famílies es neguen a permetre que els treballadors sanitaris desinfectin casa seva després que se sospiti d'un cas. Una desinfecció imprescindible atès que, com deia el doctor Rukengueza, no hi ha una alternativa sòlida per afrontar la malaltia.
9: Per a l'epidèmia d'Ebola principal que hi va haver, teníem vacunes i tractament, però per aquesta no en tenim. Aquesta soca s'està estenent d'una manera tan ràpida que si la situació segueix així, hi ha el risc que d'aquí poques setmanes tinguem una epidèmia de fam.
8: L'actual brot d'Ebola és una altra crisi que fueteja la República Democràtica del Congo, on aquest any s'ha agreujat el conflicte armat que ha provocat una de les crisis humanitàries més greus del món, amb més de 5 milions de persones desplaçades internament. La meitat són criatures.
7: Trescat Info.
0: El tren guanya usuaris arran de l'encariment dels costos de viatjar en cotxe o en avió pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'increment del preu de la benzina, del querosè i de retruc dels bitllets d'avió fa que moltes persones optin per moure's en tren. Mentre puja el pressupost per viatjar en vehicle privat o en avió, agafar un tren és cada vegada més assequible. Per exemple, viatjar en tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid és avui un 44% més barat que abans de la liberalització del mercat ferroviari fa 5 anys. Així es desprèn d'un estudi del cercador de reserves de trens i autobusos Trainline. El seu director general a Europa, Pedro García, destaca que els elevats costos energètics provocats per la guerra a l'Iran poden fer decantar els usuaris cap al tren a l'hora de planificar les vacances d'aquest estiu.
10: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios. No sabemos dónde va a llegar este verano porque hay mucha incertidumbre, pero sí que empezamos a ver tendencias de cambios de esa demanda.
0: Això també ajuda en els descomptes en els bitllets de tren pels joves d'entre 18 i 30 anys. El govern i Esquerra Republicana segellen el canvi legal per crear l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya. Aquest nou ens agruparà totes les competències que la Generalitat ja té en matèria aeroportuària i el seu objectiu serà incidir a la gestió per coincidir amb el que és el condicionament de les decisions que pugui prendre AENA, l'actual gestor dels aeroports de l'Estat. El futur organisme català elaborarà un pla estratègic que inclourà la connexió per ferrocarril entre els principals aeròdroms del país, una qüestió que queda fora de les competències d'AENA. Des que l'executiu català s'ha subratllat en diverses ocasions la voluntat de tenir presència i veu a la gestió de l'aeroport del Prat, s'ha anat aplicant la mateixa fórmula del port de Barcelona, és a dir, amb titularitat estatal, però on participen també la Generalitat, les administracions locals i els agents socials. Des d'AENA, però, el seu president, Maurici Lucena, sempre ha deixat clara la seva oposició a aquesta cogestió, al·legant que podria suposar riscos importants per la viabilitat del Prat. Un cop les dues parts han consensuat la modificació, s'incorporarà al tràmit d'esmenes de la llei de l'acompanyament dels pressupostos que s'aprovarà el pròxim dia 2 de juliol. La construcció de les tres primeres bases incloses en el projecte de modernització del Canal d'Urgell està a punt de finalitzar. Les infraestructures estan pensades perquè en un futur abasteixin finques modernitzades, però mentre aquesta modernització no arribi, serviran per fer un ús més eficaç de l'aigua. Castellserà, a l'Urgell, al Vemor.
11: Les bases estan situades a Castellserà, a l'Urgell, a Juneda, a les Garrigues i a Penelles, a la Noguera, i entre les tres sumen una capacitat de 930.000 metres cúbics d'aigua. Un cop acabades les obres, es procedirà a l'ompliment i s'engegarà un procés per posar-les en funcionament de cara a la campanya vinent. En parla el cap de modernització del Canal d'Urgell, Pere Bailón.
12: Aquests plans d'ompliment suposo que es poden fer ara a abans de setembre, segurament, i tindran una durada curta, al voltant d'un mes o així. A partir d'aquest moment podrem fer tots els tràmits administratius amb l'ACA a nivell de classificació de preses i seguretat, plans d'autoprotecció, etc. I esperem que de cara a l'inici de la campanya vinent ja les puguem començar a utilitzar.
11: Aquestes tres bases són les primeres que s'han construït de les 44 que contempla tot el projecte de modernització.
0: La denominació d'origen Terra Alta té en marxa un projecte per internacionalitzar la cultura del vi de la comarca amb l'ajuda de la ciència, i ho fa a través de la seva varietat més emblemàtica, la Garnatxa Blanca. És el projecte GRACTI, Garnatxa, Terra Alta, Ciència, Territori i Identitat, que també vol posar la comarca al mapa del món. Aquesta setmana, 8 dels millors sommeliers de tot el planeta han passat per les vinyes d'aquesta DO. Ens omplia en Jordi Barranca amb aquest muntatge tècnic amb l'Albert Cots.
13: Parlem d'un projecte que busca remarcar les qualitats de la Garnatxa Blanca i posicionar-la a escala internacional. De retruc, també servirà per posicionar els vins de la DO, n'és la varietat més emblemàtica, i també a la comarca. Pilar Cavallés, la presidenta de la DO.
14: Fer que la nostra Garnatxa Blanca se pugui conèixer encara més a nivell de tot el món, fent-los vindre al nostre terreno, creiem que és la millor manera d'entendre com se fan, com surten i d'on surten les nostres garnatxes.
13: A banda de la denominació d'origen, en el projecte també hi col·laboren Vitec, que és el Centre Tecnològic del Vi de l'Irta, i l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta. Tot plegat ho coordina l'Innovi, el clúster vitivinícola català. El paper de la ciència és molt destacat.
14: D'alguna manera, poder fer un estudi més en l'àmbit sensorial i veure com evolucionen i com envelleixen les nostres garnatxes. La millor manera que hem trobat i que creiem que és portar-nos al nostre territori, que vegin els nostres sols, les nostres terres, el nostre paisatge, el nostre clima, que és mediterrani, i l'altitud que tenim, i com això afecta les nostres garnatxes i de quina manera evolucionen.
13: Parlem d'una varietat que porta frescor i acidesa als vins. Aquest precisament és un dels punts que han destacat alguns dels professionals del sector que han participat en el projecte. Parlem de persones com Ferran Centelles, director de vins de la Bulli Foundation.
15: La Garnatxa Blanca té, primer de tot, molta frescor i després un perfil de sabor únic. Et dona fruita, però també et dona hidrocarburs i envelleix molt bé. Llavors és una gran varietat que s'ha de potenciar.
13: És un dels experts que han participat aquesta setmana en unes jornades de visita a diversos cellers de la comarca, han recorregut les vinyes i s'han amarat de la història que hi ha en cada ampolla. En global parlem de 8 professionals d'arreu del món amb noms com el de Raymond Thompsons, millor sommelier del món l'any 2023.
16: Absolutely, I think the grape...
3: Absolutament, és positiu. No estem parlant de la varietat de raïm més coneguda a l'estranger. Penso que la tendència actual del sector i de la cultura al voltant del vi és buscar el que és únic, amb una història al darrere. Allò que potser no s'ha provat tant pel públic, bàsicament professionals, que sempre busquen la identitat del producte.
13: Tot plegat per arribar a aquest punt.
15: Que s'ha de prestigiar i per això estem treballant amb els millors sommeliers del món per entendre quin és el camí, no?, perquè la Garnatxa estigui a les grans llistes de vins, cartes de vins dels restaurants del món.
13: Claus d'un projecte, el Gracti, amb el qual es vol dotar d'un discurs més clar i compartit sobre el futur de la Garnatxa Blanca i de la DEO Terra Alta.
7: Trescat Info.
0: Passen gairebé un parell de minuts de 3 de 4 de la tarda. Trànsit i temps. Àrea de servei a punt. Carmina Malagarriga, bona tarda.
17: Bona tarda, Jaume. Ara mateix hi ha retencions, punts de retencions, no gaires, però sí que els hi ha, a l'AP7, a la Roca del Vallès, en sentit sud, a la C-17, a Parets del Vallès, en sentit nord, i també a la C-31, des de Castell d'Aro i posteriorment C-65, seguint la línia de la carretera des de la costa fins a Llagostera. De moment això és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
17: Bona tarda.
7: El temps.
0: Eloi Cordomí.
18: El temps d'aquesta tarda continuarà sent tranquil, assolellat, càlid, temperatures que fa una estona ja arribaven als 34-35 a moltes comarques, sobretot de l'interior de les Terres de l'Ebre, del Camp de Tarragona o també el Pla de Lleida. Avui es podria arribar a les zones més càlides, de ponent fins als 37 graus. Aquesta tarda, com a novetat, podria créixer alguna nuvolada i alguna tempesta, fins i tot al Pirineu, sempre al nord de la serralada. Serien, de moment, fenòmens bastant aïllats, a l'espera que demà hi hagi un palet més d'inestabilitat. De fet, al matí tindrem unes massa de núvols que ens podria creuar. No descartem que deixi 4 gotes, però s'allunyarà ràpid i s'imposarà el sol. I a la tarda les nuvolades poden tornar a créixer i en aquest cas afectaran a més comarques del Pirineu, Prepirineu, amb ruixats, alguna tempesta. No descartem que arribin al nord de la Catalunya central i al nord del Pla Lleida. Això seria demà dilluns a la tarda. En aquests llocs on hi hagi tempesta pot refrescar lleugerament, a la resta continuarà fent tanta calor com avui. Les temperatures també es mantindran altes tota la setmana que ve.
7: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
19: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
7: Perquè la ciència fa avançar el món.
19: La poma de Newton.
7: També a la plataforma 3CAT.
0: El Museu Can Màrio de Palafrugell, al Baix Empordà, exposa un recull d'escultures inflables d'Anna Irina Rossell, que proposen una reflexió sobre la respiració com a gest bàsic i que ens fa, alhora, vulnerables. Fa anys que l'artista treballa aquest tipus d'escultures on l'aire es converteix en material artístic. Es podrà veure fins al pròxim mes de novembre. La Maria Rovira ja l'ha visitat.
20: L'exposició amb el títol Neix en l'aire, la primera flor, explora la importància de la respiració com a experiència física i emocional. I ho fa a través d'unes instal·lacions que s'inflen i desinflen, amb elements sonors i també alguns grafits que ha dibuixat l'artista seguint el ritme de la seva respiració. Anna Irina Rossell explicava com ha concebut aquesta mostra.
21: Enteníem l'exposició també com un pulmó de pulmons i un espai que conté moltes respiracions. Hi ha diferents moments a l'exposició on van apareixent, com se sent ara, no?, aquestes respiracions i aquestes membranes que s'inflen i es desinflen. I sobretot com que es comuniquen a través del cos i no tant des de la paraula o des de l'oralitat, no? Que és una idea i un concepte que porto investigant. A través de l'escultura investigo al voltant d'aquestes temàtiques.
20: A través d'aquestes escultures inflables fetes amb teixits, ha treballat amb l'idea d'escultura viva per fer un replantejament sobre conceptes com la rigidesa o la caducitat de la matèria.
21: Aquesta idea de l'escultura viva i no sempre rígida i sòlida i dura, sinó més com un cos canviant, no? I com el nostre i com els espais que habitem. Llavors, per mi és tan important aquest moment de respiració i d'encesa com el de després de deixar anar l'aire i de descans. Per mi és igual d'important i crec que també convida el públic a posar el cos d'una altra forma i a activar també una percepció i una sintonia també amb les escultures que estan en aquesta sala.
20: L'exposició es complementa amb dibuixos fets amb grafit al ritme de la seva respiració, que són també un diàleg entre materials.

0: El cicle d'Amics de la Música de Manlleu arriba a la 36a edició i s'assuma als actes d'homenatge a la soprano Conxita Badia en el cinquantenari de la seva mort. Una de les propostes més atractives del cicle és el concert que fan aquesta tarda la gran soprano Montserrat Seró amb el pianista Pau Casan, dedicat a Badia, una figura clau a la difusió de la cançó catalana. El Teatre Municipal de Manlleu serà l'escenari d'una selecció de les cançons que Badia interpretava habitualment. Sonarà música de compositors que van admirar profundament el seu art interpretatiu, com Granados, Casals, Toldrà o Montsalvatge. El concert, que han titulat amb una frase de Conxita Badia que diu: "Sempre he sentit la follia de cantar", és a les 6. I després d'una setmana marcada per la visita del Papa Lleó XIV i per la benedicció de la Creu de Jesús de la Sagrada Família, avui al nit al 30 Minuts de TV3 emet el reportatge A tocar del cel, que s'endinsa per primera vegada a l'interior de la Creu Blanca de quatre braços. Ens en dona algun detall la Montse Garcia amb aquesta informació que ha comptat amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
1: La creu és el principal símbol del cristianisme.
2: Ha estat el primer equip de televisió del món que ha pogut accedir a l'interior de la creu, que fa 172 metres i mig d'alçària, i conèixer tots els detalls dels treballs de condicionament que encara s'hi estan fent. Des de la grua més alta que hi ha a Espanya, que s'ha hagut de portar de l'estranger perquè aquí no es fabricava, fins a l'últim projecte que queda per acabar, la façana de la Glòria, que necessitarà 100.000 blocs de pedra. Per la construcció de les 6 torres centrals se'n van necessitar 20.000.
3: Vamos observando como los diferentes materiales pues van envejeciendo.
2: El programa farà una radiografia del punt en què es troben les obres del temple, de les fites aconseguides i dels reptes del futur, amb testimonis de la Junta Constructora i també d'arquitectes i escultors que hi estan treballant, perquè a la Sagrada Família es treballa dia i nit. I és de nit que aprofiten per revisar l'interior de la Torre de Maria, per revisar-ho tot i veure com van evolucionant els materials, els mosaics o les juntures. Ara bé, la gran pregunta és: quan estarà acabada? La previsió és que sigui d'aquí 10 anys, el 2036, si no hi ha cap daltabaix, ni sanitari, recordant la pandèmia, ni econòmic ni polític, i que fermi encara més el seu paper d'icona de Barcelona. A tocar del cel, del 30 minuts, es podrà veure avui a les 8 del vespre a 3CAT.
0: Info. 5 minuts i mig i seran les 4 de la tarda.
4: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
5: Bona tarda, Jaume. Esport en directe. Tenim en marxa la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, una cursa que ha començat a les 3 de la tarda al circuit de Montmeló, i ara mateix es troba una mica més avançada de la meitat d'aquesta cursa. Ara mateix estem rodant a la volta 37 de les 66 que hi ha previstes en aquest circuit. En aquests moments, Kimi Antonelli, el pilot de Mercedes, és el líder a la classificació, tot i que només ha entrat una vegada, i, per exemple, el seu company George Russell, que sortia des de la pole, hi ha entrat dues vegades a fer una aturada. Hamilton ara mateix és el líder perquè just entra Kimi Antonelli, Charles Leclerc és segon, Antonelli que sortirà tercer, Russell ara mateix és quart, Norris cinquè, i si anem mirant la resta de la classificació veurem que Carlos Sainz és 14è i Fernando Alonso és 17è en una cursa on ja han abandonat alguns pilots i ara mateix n'hi ha 18 corrent. D'altra banda, en aquest circuit de Catalunya també cal destacar que a Montmeló s'ha registrat una gran assistència aquests dies, més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb 100.000 dissabte i amb gairebé 125.000 aquest diumenge. Per cert, que també en motor estem pendents d'un altre focus d'esport en directe, i és que a les 24 hores de Le Mans li queden poc menys de 4 minuts. La prova que va començar a les 4 de la tarda acabarà precisament a aquestes 4 de la tarda, una prova on hi participaven d'inici 3 catalans, Dani Juncadella, Alec Rivera i Miquel Molina, però només el gènesis de Dani Juncadella sembla que pot acabar la prova, ja que l'Aston Martin de Riveras i el Ferrari de Molina han hagut d'abandonar. Ara actualitzarem com estan les 24 hores de Le Mans a 4 minuts pel final, però abans podem connectar amb Montmeló perquè el Damià Aguilar té l'última hora del circuit de Barcelona-Catalunya, aquest gran premi de Fórmula 1. Damià, bona tarda.
4: Bona tarda, hem superat l'equador de cursa ja a volta 39 de 66. Just ara hi ha hagut canvi de líder. Si fins ara havien liderat els Mercedes, primer amb Russell i després en una lluita entre els dos companys d'equip de l'equip oficial Mercedes, Antonelli passava a ser líder. En l'últim canvi de pneumàtics és Hamilton l'home que es beneficia de la situació. I ara tenim que els dos Ferrari lideren la cursa. Hamilton, primera posició, a 14 segons Leclerc, a 16 Russell i a pràcticament 18 Kimi Antonelli. Ara mateix Hamilton, que ja ha fet dos canvis de pneumàtics i és amb el pneumàtic mig en cursa, mentre que Leclerc està aguantant amb el segon pneumàtic i Russell i Antonelli tot just han entrat a canviar fa molt poquet i encara hem de confirmar el pneumàtic amb el qual surten. Hamilton, l'home que està liderant, l'home que ha fet també la volta ràpida de cursa i que de moment controla aquesta situació còmodament perquè té 15 segons sobre el seu company Leclerc, que ocupa la segona posició.
5: Gràcies, Damià. I just connectar amb el Damià, també recordem el que estàvem dient, que està en directe les 24 hores de Le Mans. Li queden ara mateix uns 2 minuts i mig en aquestes 24 hores. I l'únic català que queda en cursa, després de l'abandonament d'Àlex Riveras i Miquel Molina, és el Gènesis de Dani Juncadella, que ara mateix roda a la 13a posició, una cursa que està guanyant Toyota Racing.
6: 3CAT Info.
5: D'altra banda, destaquem que el Vilassana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Femenina d'Hoquei Patins per primera vegada a la seva història. Les lleidatanes s'han imposat 1-3 a la pista del Fraga per guanyar la final. Tot això en el que ha estat l'últim partit de Maria Porta com a professional. La sentim en declaracions al Tot Gira.
7: Estic molt, molt feliç perquè al final, bueno, faig el meu últim partit guanyant un títol i un títol que realment penso que és molt especial perquè és el premi a tot l'any de feina i doncs molt feliç, la veritat.
5: Una Maria Porta que, per cert, es retira després de 23 anys jugant nou al primer equip del Vilassana. I aquest vespre, a 9:15, l'Igualada juga el segon partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina, a la pista del Liceo. L'equip gallec, recordem-ho, va guanyar el primer partit per 8-2 en una sèrie que és el millor de 5. I mentrestant, un dels grans focus, per no dir el gran focus de l'esport català aquest diumenge, es troba a Colònia, amb la final de la Champions d'handbol. A les 6 de la tarda, Barça-Fuxa de Berlín. Després de derrotar l'Aalborg danès ahir per 32-37 a la pròrroga, el jugador del Barça, Tim Engesan, explica que estan a punt per a la final d'aquesta tarda.
8: Estamos un poco cansados, pero bueno, normal, normal. Hoy jugamos una final, así que de igual un poco... Dolores, hay que dar todo y tenemos un partidazo hoy.
5: El Fuxa de Berlín, per cert, va superar el Magdeburg en l'altra semifinal per 35-40 i precisament el Magdeburg alemany i l'Aalborg danès estan jugant ara mateix el tercer i quart lloc, el partit pel tercer i quart lloc. Quan s'han dut, es duen 6 minuts de la segona meitat, el Magdeburg domina amb claredat per 20-14.
6: 3CAT Info.
5: I acabarem amb bàsquet perquè la penya ha de guanyar avui el València a partir de les 8 del vespre a l'Olímpic de Badalona per forçar el quart partit de la sèrie de semifinals i no quedar fora així de la final de l'ACB avui mateix. El guanyador a més d'aquesta semifinal entre la penya i el València serà el rival del Barça a la final de l'ACB, un conjunt de Xavi Pasqual que ahir guanyant a la pista del Tenerife 76-85 va col·locar el 3-0 definitiu a la sèrie de semifinals.
6: 3CAT Info.
9: Benvinguts, bona tarda, en punt les 4.

0: L'Iran amenaça els Estats Units de trencar amb les negociacions arran del nou bombardeig d'Israel a Beirut el dia que, segons Donald Trump, s'havia de firmar el preacord de pau. L'atac ha fet almenys 3 morts i Teheran ha assegurat que no quedarà sense resposta. 25.000 persones, segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana, s'ha manifestat pel centre de Barcelona per reclamar un gran acord per a l'educació pública. La marxa l'han impulsat els sindicats majoritaris sota el lema «Aturem l'emergència social i educativa» i també ha tingut el suport de famílies i entitats socials. Una trentena de municipis del centre i oest de Catalunya tenen actiu el nivell de perill molt alt per risc d'incendi. Els agents rurals demanen extremar les precaucions i avisen que si es detecta qualsevol fumarola es posi en coneixement. Una vintena de dotacions dels bombers continuen remullant el foc de Sanaüja a la Segarra, que ja està controlat. L'Ajuntament d'Olot, la capital de la Garrotxa, ha fet fora del padró municipal 1.300 persones per cometre frau. La policia local treballa en col·laboració amb els Mossos i la Policia Nacional per detectar persones que cobren per empadronar immigrants a casa seva. Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals. Les obligaven a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Aquest vespre, al 30 minuts, s'endinsa a l'interior de la Creu de Jesús de la Sagrada Família amb el reportatge A tocar del cel. És la primera televisió que ha entrat dins aquest espai per descobrir-ne els treballs, els condicionaments i també els futurs espais que es podran visitar. I els castellers de Vilafranca descarreguen 2 castells de gamma extra a la diada commemorativa del 30è aniversari dels Marrecs de Sal, que s'ha fet a la plaça del Vi de Girona. Els Verds i la Jove de Tarragona, l'altra colla convidada, han completat també 4 construccions bàsiques de nou. Els locals han assolit el seu primer 7 de 8 de la temporada.
1: Esports.
2: En directe tenim en marxa la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, en directe a TV3 i a Catalunya Ràdio. En aquests moments, volta 43 de les 66 previstes, lidera la cursa Lewis Hamilton, seguit dels Mercedes, George Russell i Kimi Antonelli. Fernando Alonso, per cert, acaba d'abandonar. En hoquei patins, el Vila-sana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Femenina després de guanyar 1-3 al Fraga, el segon partit de la final. Ho ha aconseguit en l'últim partit de Maria Porta, la seva capitana, com a professional. I aquesta tarda el Barça d'handbol es pot proclamar campió d'Europa. A les 6, els blaugranes juguen en la final de la Champions contra el Fuxe de Berlín, a Colònia. Ho seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Tarda de sol i amb calor intensa, més de 35 graus en algunes comarques de l'interior. A la tarda hi haurà alguna primera tempesta al Pirineu i demà aquestes tempestes afectaran més llocs del Pirineu i del Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: 4:04 de la tarda, us informa Xavier Palau. L'Iran considera inútil continuar amb les negociacions amb els Estats Units arran del nou bombardeig d'Israel a Beirut. Aquest matí, l'atac que ha fet almenys 3 morts i 15 ferits en un suposat bastió de Hezbollah ha passat el dia que, segons Trump, s'havia de firmar el preacord de pau amb el règim islamista. L'ofensiva s'ha fet amb 4 míssils guiats per làser i ha afectat un edifici d'apartament, segons l'agència oficial del Líban. Israel ha justificat l'acció com a resposta a un atac aeri anterior de la milícia xiïta al seu territori. En un comunicat, el màxim negociador de Teheran ha acusat els Estats Units de no complir els seus compromisos, ja sigui perquè no volen o perquè no poden. I és que els iranians sempre han lligat la possibilitat d'un acord al cessament de les hostilitats al Líban, un punt que Israel rebutja contínuament. Un responsable de l'exèrcit iranià ha advertit que l'agressió d'avui no quedarà sense resposta, no quedarà impune. Precisament avui fa una setmana que Israel va atacar el mateix barri de Beirut i l'Iran va contraatacar amb un bombardeig hores després que no va fer víctimes. Pel que fa a l'acord Estats Units-Iran, ara, aparentment, en suspens, un oficial persa ha filtrat alguns detalls de l'esborrany de l'agència Reuters. El document inclouria reobrir l'estret d'Hormuz, aixecar de forma temporal les sancions sobre el petroli iranià i alliberar els actius perses congelats. A canvi, Teheran es comprometria a no produir armes nuclears, mentre que els Estats Units acceptarien que l'Iran dilueixi dins del país les reserves d'urani enriquit. Donald Trump volia arribar a la cimera del G7 amb aquest pacte firmat amb l'Iran, una signatura en forma de regal d'aniversari, perquè justament avui compleix una xifra rodona, els 80 anys. És el segon president nord-americà que ho celebra a la Casa Blanca. El primer va ser Joe Biden, que va organitzar un dinar familiar en la intimitat. Però Trump, en canvi, s'ha muntat una festa d'aniversari a mida amb un combat d'arts marcials Washington-Oriol Serra.
3: Tot i que Donald Trump és conegut per ser un home capritxós i presumptuós, poca gent s'hauria pogut arribar a imaginar que faria construir un ring de lluita als jardins de la Casa Blanca amb capacitat per a 4.000 espectadors. Trump va manifestar el desig fa un any en un acte a l'estat d'Iowa i aquest diumenge la residència oficial del president dels Estats Units serà l'escenari de diversos combats del que es coneix com a Ultimate Fighting, tot plegat per a celebrar el seu 80è aniversari amb l'excusa, això sí, que el mes vinent se celebraran els 250 anys de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Això no és tot. L'espectacle es televisarà a través de la cadena CBS, propietat de Paramount, la mateixa que va cancel·lar el programa Late Show de Stephen Colbert fa tot just unes setmanes, oficialment per motius financers, però Trump havia expressat el desig de fulminar-lo. La festa d'aniversari de Trump ha estat denunciada per malversació de fons públics i per ús fraudulent d'un espai federal com és la Casa Blanca, però la justícia nord-americana va desestimar divendres la denúncia interposada per un grup de vigilància en favor dels drets civils.
0: A la ciutat suïssa de Ginebra ha començat l'única manifestació autoritzada contra la cimera del G7. Els participants han fet cas a la crida d'una seixantena d'organitzacions agrupades sota el lema No al G7, que desfilen sense incidents a la vora del llac Léman. Protesten contra la celebració d'aquesta cimera de líders que es fa a l'altre costat de la frontera, a la ciutat francesa d'Evian, a una hora de distància. França s'ha negat a acollir la manifestació i ha tancat gairebé tots els passos fronterers amb Suïssa per seguretat. Les reunions dels caps d'estat i de govern començaran demà dilluns amb la participació de Donald Trump i amb les guerres de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna en l'agenda. La cimera ha de servir per acostar posicions amb el president dels Estats Units. Anem precisament a aquesta ciutat, a Ginebra, amb l'enviat especial Jordi Baró.
4: Protesta anti-G7 a Ginebra avui, la vigília de la cimera, en una ciutat amb els bancs i les joieries blindats des de fa dies amb planxes de fusta per protegir-se de possibles actes vandàlics. Ginebra s'ha volgut protegir dels manifestants pel record dels incidents violents de la cimera del 2003, que va acabar amb centenars de detinguts i milions de francs suïssos en desperfectes. La reunió és a partir de demà a la veïna França, a Evian, famosa per l'aigua embotellada i ara blindada amb prop de 15.000 policies. El G7 hi buscarà un acostament amb Trump. A la primera reunió dels líders de França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Canadà i el Japó des de l'inici de la guerra contra l'Iran. Un Trump més imprevisible que mai assistirà finalment a la cimera, que es va endarrerir un dia per no coincidir amb el seu aniversari. Agathe de Maré és investigadora al think tank Consell Europeu per les Relacions Exteriors.
5: Hi havia temors inicials fa 6 o 8 mesos que els Estats Units segrestessin la cimera o que Trump ni tan sols hi aparegués. Els Estats Units han continuat finalment involucrats durant tot el procés. Això no era evident, així que crec que, sens dubte, hi ha un mèrit. La Casa Blanca, però, ja ha dit que no signarien acords concrets a la cimera, així que no cal aguantar la respiració.
4: Trump, que acumula un historial de desavinences amb el G7 i que xoca amb els líders europeus sobre els aranzels o l'OTAN, participarà a França en una sessió sobre Ucraïna amb Zelensky i acabarà sopant dimecres amb Macron a Versalles.
1: 3CAT Info.
0: 4 i 9 minuts, el Regne Unit ha interceptat un patruller de la flota fantasma russa al canal de la Mànega. Per primer cop, soldats britànics han abordat un vaixell afectat per les sancions internacionals en una operació que s'ha allargat 6 hores. L'exèrcit reté i vigila l'embarcació que porta la bandera del Camerun davant la costa sud d'Anglaterra, mentre continuen les investigacions. El patrulier hauria sortit fa 10 dies d'un port rus prop de Sant Petersburg. El vaixell havia canviat de nom i dues vegades de bandera després de la primera sanció l'estiu de l'any passat. El primer ministre britànic ha tret pit de l'èxit d'aquesta operació, que el president Zelensky ha agraït. En un missatge a les xarxes, Keir Starmer ha considerat inacceptable que vaixells de la flota fantasma russa intentin esquivar les sancions per finançar la guerra d'Ucraïna. Moscou exporta el 75% del petroli rus i derivats mitjançant centenars d'aquests vaixells. El Kremlin ha acusat Londres de voler distreure els britànics dels problemes interns amb la intercepció del patrulier.
1: Trescat Info.
0: Els docents han tornat a fer una exhibició de força als carrers abans d'acabar el curs i avui s'ha manifestat pel centre de Barcelona en una marxa que ha anat des dels Jardinets de Gràcia fins a Plaça Catalunya. Que Aquestes són algunes de les proclames que s'han sentit durant la marxa impulsada pels sindicats majoritaris de l'educació i que també ha tingut el suport de famílies i entitats socials. La manifestació ha reclamat un gran acord per a l'educació pública i ha plegat 25.000 persones, segons els organitzadors, i 7.000, segons la Guàrdia Urbana. L'ha seguit la Marta Sánchez, amb el suport tècnic de Martí Cuní.
6: La d'avui ha estat l'última de moltes manifestacions que hi ha hagut aquest curs i els docents asseguren que continuen amb força. Això és el que han volgut demostrar en la marxa d'avui, que sota el lema Aturem l'emergència social i educativa ha reunit milers de persones aquí a Barcelona, al Passeig de Gràcia barceloní. Avui, al costat de mestres, també molts pares i mares. El president de la FAC, Jordi de Carreras, la FAC és la principal associació que agrupa aquestes famílies, ha reclamat al departament que també escolti les seves demandes.
7: Nosaltres entenem que s'ha de resoldre el conflicte i que tot el conflicte i tot aquest curs mogut ha de ser perquè realment s'abordin aquests reptes estructurals d'una manera definitiva en l'educació pública.
6: Hem parlat amb molts pares i mares que, tot i el perjudici que els han pogut causar les vagues que hi ha hagut, especialment aquest últim trimestre del curs en el seu dia a dia, tenien molt clar que avui havien de donar suport als docents.
8: Penso que nosaltres som una part fonamental d'aquest engranatge de l'educació pública i si comencen a defallir una miqueta és el nostre moment de donar suport, perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en què això canviï, perquè els nostres fills tinguin una educació pública real i que és la que es mereix.
9: Tant recursos per poder, pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió amb recursos reals.
6: El proper dia 20, l'assemblea educativa convocada pels sindicats, que van rebutjar el preacord amb el Departament d'Educació, definirà el full de ruta de cara al curs que ve. La secretària general de la CGT, Laura Jané, demana al govern que segui a parlar amb el comitè de vaga i llença aquesta advertència.
10: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. O durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
6: Representants de docents de les Illes i el País Valencià, a més també d'estudiants, han volgut donar suport avui als docents catalans en aquesta manifestació a Barcelona.
0: Les famílies monoparentals tindran els mateixos descomptes a la universitat que les nombroses. És l'acord a què han arribat govern i comuns de cara al curs que ve, 2026-2027, fruit de la negociació dels pressupostos que s'han d'aprovar al Parlament aquest mes de juliol. Les famílies monoparentals que tinguin un fill pagaran la meitat de les quotes universitàries a partir del curs vinent i, si en tenen més, se'ls bonificarà el 100% de la matrícula. Ho explica Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Són famílies que requereixen, doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
0: La mesura és fruit de l'acord de pressupostos signat amb els comuns i l'aprovarà aquest dimarts el Consell Executiu. Es destinaran 12 milions i mig d'euros dels pressupostos a aquesta mesura. Escoltem Jessica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
12: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, estan situades en risc de pobresa, estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
0: A Catalunya hi ha reconegudes 78.500 famílies monoparentals i més de 164.000 de nombroses. Els bombers mantenen una vintena de dotacions terrestres a Sanaüja, a la Segarra, per fer tasques de vigilància de l'incendi forestal i agrícola que es va declarar ahir dissabte i que ja han pogut controlar. És el primer incendi important de la temporada i ha afectat una cinquantena d'hectàrees. Avui, en una trentena de municipis de 8 comarques del centre i oest del país, hi ha actiu el nivell 3 del Pla Alfa, que correspon a un grau de perill molt alt per risc d'incendi. Jaume Torralba, cap de l'àrea regional de Barcelona del cos dels agents rurals, demana extremar les precaucions i explica que, malgrat aquest nivell 3, activitats com la recol·lecció del cereal poden continuar amb el compliment de les mesures de prevenció. Ho ha dit aquí a 3CAT Info.
13: Han de portar uns equips de mínims d'extintors que les porten i que ha d'estar alerta. El que queda limitat és amb un nivell 3, doncs, són activitats en el qual hi hauria un ús directe del foc. Aquestes sí que no es poden fer. La resta, doncs, el país ha de continuar treballant. L'any passat va ser un any dur, especialment dur, però no cada any és dur.
0: Torralba ha demanat la implicació de la ciutadania perquè de seguida avisi el telèfon d'emergències, el 112, si es detecta o es veu qualsevol fumarola. Amb aquesta notícia hem arribat a un quart de cinc. Moment d'obrir una nova àrea de servei a aquesta emissora, 3Cat Info, última hora del trànsit. De seguida amb l'equip viari i després el temps. Saludem la Carmina Malagarriga. Què tal, Carmina? Bona tarda.
14: Bona tarda, Xavier. Hi ha retencions a la C31 a Platja d'Aro i posteriorment C65 des de Santa Cristina d'Aro, tot això en sentit Llagostera. També retencions a la P7 a Vilanova del Vallès en sentit sud, a la C32, a l'Ella, també en sentit Barcelona, a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud, també a la C16 a Porreig en sentit sud cap a Manresa a causa d'un accident, i també a causa d'un accident hi ha un carril tallat a l'A2 a Castellbisbal en sentit Abrera. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
14: Bona tarda.
0: El temps. Eloi Cordomí.
15: La tarda continuarà sent assolellada i càlida gairebé tot Catalunya, amb temperatures que poden passar dels 35 graus a moltes comarques de l'interior i fins als 37 en alguns llocs de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui, com a novetat, és que poden créixer algunes nuvolades al Pirineu i no descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, fenòmens de moment bastant aïllats, concentrats sobretot al nord de la serralada. De cara a demà, continuarem encara sota els efectes de la calorada, tindrem temperatures altíssimes encara, si bé demà a primera hora podríem tenir algunes capes de núvols que arribin per l'oest. No és impossible que deixin quatre gotes, però s'allunyaran ràpid i s'imposarà el sol. I a la tarda hi haurà una mica més d'inestabilitat i les tempestes poden afectar més comarques, sempre del Pirineu, Prepirineu, a tot estirar. Demà dilluns a la tarda podrien arribar al nord de la Catalunya central o al nord del Pla de Lleida. A la resta, sol, calor. La temperatura sí que comença a recular una miqueta als llocs on hi hagi tempesta, però tornarà a recuperar-se el que resta de setmana, i és que tota la setmana que ve tindrem xifres uns 4-5 graus per sobre del que és habitual pel que fa a les temperatures en aquesta època. 3Cat Info.
16: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
17: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
16: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
18: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
16: De la mà dels que hi treballen.
19: Soc part d'una cosa immensa.
16: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel. 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: 3Cat Info. 4 de la tarda i 18 minuts, l'Ajuntament d'Olot, la capital de la Garrotxa, ha desempadronat 1.300 persones en un any que havien comès frau i així poder ajustar els serveis públics a la població. Bàsicament eren persones que s'empadronaven però no hi vivien, o bé eren propietaris que feien negoci amb immigrants a qui cobraven per empadronar-los. Olot, Gerard Vilà.
20: Fa temps que l'Ajuntament d'Olot tenia sospites de frau en el padró i per això va incorporar una oficina que detecta quan algú figura com empadronat en un habitatge però no hi viu. Molts d'ells són immigrants que paguen diners a propietaris que a vegades tenen 7 o 8 persones empadronades a casa seva. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, diu que els hi van al darrere.
21: La primera persona que està empadronada en un habitatge però que no hi viu, bàsicament per accedir a algun tipus d'ajut o algun tipus de servei, és la gent que fa negoci amb el padró. I això també ens va molt bé la inspecció, i també en coordinació amb la policia municipal i amb el cos de, diguem, el cos nacional de policia, perquè està molt relacionat moltes vegades amb temes d'estrangeria.
20: Arbós també assenyala que seguiran buscant el frau entre els qui fan servir el padró per aprofitar-se de les ajudes públiques, però també carrega contra l'actual llei del padró, perquè la considera molt permissiva amb els ocupes.
0: Jornada castellera avui a la plaça del Vi de Girona per commemorar els 30 anys dels Marrecs de Sal, una diada on s'han pogut veure dues construccions de gamma extra dels castellers de Vilafranca i bàsiques, de nou, també dels Verds i de la Jove de Tarragona. Els Marrecs han celebrat el seu aniversari descarregant el primer 7-8 de la temporada Girona-David Prats.
22: Els castellers de Vilafranca han refermat el seu lideratge d'aquest començament de temporada exhibint un gran nivell a la plaça del Vi de Girona. Els penedesencs han descarregat amb autoritat el segon 4-9 amb l'agulla de l'any i també el pilar d'avui, també el segon de l'any. A més d'aquests dos games extres, han completat el 3 i el 4-9. La Jove de Tarragona ha firmat la tripleta màgica més matinera del seu historial. Vidal han descarregat per aquest ordre el 3 de 9, el 4 de 9 i el 5 de 8 com a cluenda, han aixecat el pilar de 6 amb acotxadora nova. Els marrecs de Salt, que commemoren els 30 anys, han completat el primer 7 de 8 de l'any a la segona ronda i després també s'han anotat el 4 de 8 i el 3 de 8 després d'un intent desmuntat.
0: Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals. La Policia Nacional ha detingut 4 dones i un home per obligar víctimes transsexuals a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Estaven sotmeses a un estricte control de moviments i a multes econòmiques si no feien el que se'ls deia. Els diversos registres que s'han fet s'han intervingut diners en efectiu i drogues com metamfetamina, cocaïna i marihuana.
1: Al Catalunya al dia parlem de tu.
2: I de tu, i de tu.
1: Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant. I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
3: Tens i no quedarà pagesia i un dels...
1: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
5: 170.000 turistes...
23: El projecte ha reduït dimensions...
24: Entre l'aldea Amposta de Tortosa...
1: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3Cat Info.
25: La creu és el principal símbol del cristianisme, una expressió d'esperança, d'amor i de pau. I a més el ser de
0: quatre... El 30 minuts d'aquest vespre s'endinsa per primera vegada a l'interior de la creu de Jesús de la Sagrada Família.
25: La creu serà acanalada, els vasos seran acanalats.
0: El reportatge Tocada al Cel tanca aquesta setmana marcada per la visita del Papa Lleó XIV amb les primeres imatges televisives de l'interior de la Creu Blanca de quatre braços. Ha estat el primer equip de televisió del món que ha pogut accedir a l'interior de la creu, que fa 172 metres i mig d'alçària, i conèixer tots els detalls de les obres, de les fites aconseguides i dels reptes de futur.
26: Vamos observando como los diferentes materiales pues van envejeciendo, se van comportando...
0: Uns treballs que es fan tant de dia com de nit per consolidar tot allò que ja està construït i també per intentar acabar les obres d'aquí 10 anys, el 2036, si no hi ha cap daltabaix, ni sanitari, recordant la pandèmia, ni econòmic ni polític.
27: I passarà a la sacristia.
0: A Tocada al Cel, del 30 minuts, es podrà veure avui, després del Telenotícies Vespre, i a la plataforma 3Cat. Els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 22 anys que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada. El jove circulava per la vorera, s'aproximava per l'esquena a persones grans i els feia una estrabada per arrencar els penjolls que portaven al coll. El lladre cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia, de l'Hospitalet de Llobregat. Al detingut se li atribueixen 4 robatoris amb violència, 2 dels quals consumats i 2 en grau de temptativa, així com 3 delictes lleus de lesions ocasionats a les víctimes durant les estrabades. El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de l'Hospitalet de Llobregat. De seguida és l'esports amb el Marc Andrés. Què tal, Marc? Bona tarda.
28: Bona tarda.
0: Abans, però, us expliquem que està ferit crític un ciclista que feia una ruta pel Montseny i ha hagut de ser ingressat d'urgència a l'Hospital de Bellvitge per les ferides provocades per la caiguda que ha tingut prop de Santa Fe de Montseny, al Vallès Oriental. El sistema d'emergències mèdiques ha activat un helicòpter medicalitzat i una ambulància que han atès l'home i l'han traslladat a l'hospital. Els bombers també han hagut de rescatar un excursionista que s'hauria precipitat d'uns 3 metres al canal de Balandrau, a Queralbs. Han evacuat la persona ferida fins al Parc d'Olot i ha assistit al SEM. Tot plegat l'endemà d'un dissabte molt negre al medi natural. Recordem, 3 persones van perdre la vida ahir en 3 accidents mentre feien activitats lúdiques al Berguedà, a l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà. Fins a 4:45.
1: Esports.
0: Quan vulguis, Marc. Bona tarda.
28: Bona tarda. Esport en directe. Tenim en marxa la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, una cursa que es troba a la volta 59 de 66 i amb una possible sorpresa, i és que ara mateix amb un meló, Lewis Hamilton està liderant aquesta cursa per davant de George Russell i Kimi Antonelli, els dos Mercedes. d'una cursa on ara podem comptar ja des de Montmeló amb el Damià Aguilar. Hola, Damià, bona tarda. Com està aquesta cursa?
2: Bona tarda, Marc. És el moment decisiu d'aquesta cursa. 11 voltes pel final amb un home que sembla que té la victòria clara. Lewis Hamilton seria la seva primera victòria amb Ferrari. Seria un dia històric pel multicampió britànic, també per la casa italiana, perquè certament significa moltes coses. Significa trencar la ratxa de Mercedes de 6 victòries aquesta temporada, amb dos Mercedes ara mateix lluitant per la segona posició, com són Russell i Antonelli. Sembla que Antonelli té una miqueta més, però aquí els problemes per l'equip britànic a l'hora de decidir l'estratègia, si volen que Russell deixi passar Antonelli o si això serà una lluita a mort. Aviam qui és el més ràpid de tots dos. Mentrestant, al davant, Lewis Hamilton amb un avantatge de 14 segons que podria endur-se aquesta victòria en una cursa en la qual Ferrari sí l'ha encertada per fi amb l'estratègia, aprofitant un cotxe de seguretat virtual. Hamilton ha pogut fer canvi de pneumàtics i mantenir el liderat, i també amb l'ajuda, bona feina d'equip del seu company Charles Leclerc. Ara mateix, a 7 voltes pel final, Hamilton té 15 segons sobre Russell, té 15 segons i mig sobre Antonelli, en té 18 sobre Norris, Verstappen és cinquè, al darrere Leclerc, Piastri, Adjar, Gasly i Colapinto en la zona de punts. Carlos Sainz ocupa la quinzena posició, Fernando Alonso ha hagut d'abandonar.
28: Gràcies, Damià. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 persones durant el cap de setmana, amb uns 100.000 el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.

0: L'últim partit de la seva capitana, Maria Porta, com a jugadora professional.
1: Estic molt, molt feliç, perquè al final, bueno, faig el meu últim partit guanyant un títol, i un títol que realment penso que és molt especial, perquè és el premi a tot l'any de feina, i pues, molt feliç, la veritat.
0: Una Maria Porta que es retira després de 23 anys jugant nou al primer equip del Vila-sana. I aquest vespre, a 9:15, l'Igualada juga el segon partit de l'Hockey Lliga Masculina de la final. Ho fa a la pista del Liceo. L'equip gallec, recordem-ho, va guanyar el primer partit per 8-2 en una sèrie que és el millor de 5 i que divendres que ve es traslladarà a les Comes. I mentre s'han el gran focus de l'esport català avui, o potser un dels els més importants, és la final de la Champions d'handbol a Colònia. A partir de les 6 de la tarda, Barça-Fuxe de Berlín. Després de derrotar l'Aalborg danès per 32-37 a la pròrroga, el jugador del Barça, Tim Engesan, explica que estan a punt per a la final d'avui.
2: Estamos un poco cansados, pero bueno, normal, normal. Hoy jugamos una final, así que de igual un poco dolores. Hay que dar todo y tenemos un partidazo hoy.
0: El Fuxe de Berlín, per cert, que també va superar les semifinals en derrotar el Magdeburg per 35-40. Aquesta final, a partir de les 6 de la tarda, la seguirem, com dèiem, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, on el Barça espera aconseguir la seva 13a Champions en tota la seva història, després de l'any passat quedar-se a les portes de la final.
3: Trescat Info.
0: En bàsquet, la penya de guanyar avui al València a partir de les 8 del vespre a l'Olímpic de Badalona per forçar el quart partit i no quedar fora de la final de la CB avui mateix. El guanyador d'aquesta semifinal entre la penya i el València serà el rival del Barça a la final de la CB. L'equip de Xavi Pasqual jugarà a la final després de 3 anys. Ahir van col·locar el 3-0 a la sèrie contra el Tenerife amb una victòria a la pista de l'equip canari per 76-85. I la classificació per a la final de l'ACB també va garantir al Barça la participació a la pròxima Supercopa, que disputarà juntament amb la Penya, el Baskonia i el València. També en bàsquet aquesta matinada, història aconseguida pels New York Knicks.
4: Fox to Wemby. Wemby tries a three, puts it up, off the mark. Ananobi the rebound. It's over! It's over! Knick fans, this is not a dream. Your long, long wait has ended. Go ahead and cry after 50...
0: I ara parlàvem de bàsquet, però hem de tornar un moment a l'antena de Catalunya Ràdio perquè acaba de passar una cosa molt, molt important al cap de cursa. Connectem amb els companys.
5: De moment no confirma direcció de cursa, però s'acaba la cursa de Kimi Antonelli després d'haver avançat a Russell al cap d'un revolts. El seu monoplaça ha dit prou. Hamilton líder, Russell a la segona posició...

0: Benvinguts, bona tarda, són 4:45.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I comencem amb una notícia d'última hora. Un incendi crema a aquesta hora a Cervià de les Garrigues. A les Garrigues afecta 9 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Aquesta comarca no està inclosa a l'àrea declarada avui pels agents rurals dins del nivell de perill molt alt per risc de focs, per risc d'incendi. L'avís afecta una trentena de municipis del centre i oest del país, on es demana extremar al màxim les precaucions i avisar si es detecta qualsevol fumarola. D'altra banda, una vintena de dotacions dels bombers continuen remullant el foc de Sanaüja a la Segarra, que ja està controlat. També parem atenció a l'amenaça que ha fet l'Iran als Estats Units de trencar amb les negociacions arran del nou bombardeig d'Israel a Beirut el dia que, segons Donald Trump, s'havia de firmar el preacord de pau. L'atac ha fet almenys 3 morts i la capital, Teheran, assegura que no quedarà impune. I 25.000 persones, segons els organitzadors, 7.000, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. Una marxa que han impulsat els sindicats majoritaris sota el lema «Aturem l'emergència social i educativa» i també ha tingut el suport de famílies i entitats socials. Més coses. En aquesta segona mitja hora us explicarem que el tren guanya usuaris arran de l'encariment dels costos de viatjar en cotxe o en avió pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'increment del preu

0: de la benzina, del querosè i de retruc dels bitllets d'avió fa que moltes persones optin per moure's en tren. I tindrem també música. Rosario presenta el seu nou disc, Universo de Ley, a Sant Sadurní d'Anoia. Serà a les 8 del vespre, amb les entrades exaurides. I el cicle d'amics de la música de Manlleu arriba a la 36a edició i se suma als actes d'homenatge de la soprano Conxita Badia en el cinquantenari de la seva mort amb un concert a les 6 de la tarda. També busquem el titular a aquesta hora esportiu. Marc, què destaques?
1: El circuit de Barcelona-Catalunya, que tenim els últims moments, els últims trams de la cursa de Fórmula 1. Una cursa que està acabant accidentada perquè Kimi Antonelli, quan avançava George Russell, el seu company d'equip, i rodava segon, ha hagut d'abandonar després que li fes fallida el cotxe. Ara mateix tenim bandera groga, safety car virtual, i hem d'acabar veient com acaba aquesta cursa amb un meló.
0: Ens ho expliques quan faltin 6 minuts per les 5 de la tarda.
1: Fins ara.
0: En una tarda, en un diumenge, amb sol, calor intensa, més de 35 graus en algunes comarques de l'interior. A la tarda hi haurà alguna primera tempesta al Pirineu i demà aquestes tempestes afectaran més llocs del Pirineu i del Prepirineu. Passen 4 minuts de 4:45. Us ho dèiem ara en aquest titular. Els bombers treballen en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat a primera hora d'aquesta tarda a Cervià de les Garrigues i que afecta una superfície d'unes 9 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. El vent del sud impulsa el foc i ara mateix la prioritat és contenir el flanc dret i protegir les edificacions del flanc esquerre. Hi ha una trentena de dotacions dels bombers treballant-hi, 7 de les quals aèries. Estarem pendents d'aquesta última hora. En qualsevol novetat us farem arribar el que sigui possible pel que fa a les novetats d'aquest incendi que, repetim, s'ha declarat fa una estona a Cervià de les Garrigues, a les Garrigues, amb una afectació inicial d'unes 9 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Avui, recordem-ho, en una trentena de municipis de 8 comarques del centre i oest del país, hi ha actiu el nivell 3 del Pla Alfa, que correspon a un grau de perill molt alt per risc d'incendi. En el cas de les Garrigues, està en nivell de risc alt. D'altra banda, els bombers també mantenen una vintena de dotacions terrestres a Sanaüja, a la Segarra, per fer tasques de vigilància de l'incendi forestal i agrícola que es va declarar ahir dissabte i que ja han pogut controlar. És el primer incendi important de la temporada i afecta una cinquantena d'hectàrees, afectat en aquest cas. Des dels agents rurals es demana, com dèiem, la implicació de la ciutadania perquè de seguida avisi el telèfon d'emergències, el disponible al 112, si detecta o veu qualsevol fumarola.
2: 3CAT Info.
0: L'Iran considera inútil continuar amb les negociacions amb els Estats Units arran del nou bombardeig d'Israel a Beirut. Aquest matí, l'atac que ha fet almenys 3 morts i 15 ferits en un suposat bastió de Hezbollah ha passat el dia que, segons Donald Trump, s'havia de firmar el preacord de pau amb el règim islamista. L'ofensiva s'ha fet amb 4 míssils guiats per làser i ha afectat un edifici d'apartaments, segons l'agència oficial del Líban. Israel ha justificat l'acció com a resposta a un atac aeri anterior de la milícia xiïta al seu territori. En un comunicat, el màxim negociador de Teheran ha acusat els Estats Units de no complir els seus compromisos, ja sigui perquè no volen o perquè no poden. I és que els iranians sempre han lligat la possibilitat d'un acord al cessament de les hostilitats al Líban, un punt que Israel rebutja contínuament. Un responsable de l'exèrcit iranià ha advertit que l'agressió d'avui no quedarà sense resposta. Precisament avui fa una setmana que Israel va atacar el mateix barri de Beirut i l'Iran va contraatacar amb un bombardeig hores després que no va fer víctimes. Pel que fa a l'acord Estats Units-Iran, ara, aparentment en suspens, un oficial persa ha filtrat alguns detalls de l'esborrany a l'agència Reuters. El document inclouria reobrir l'estret d'Hormuz, aixecar de forma temporal les sancions sobre el petroli iranià i alliberar els actius perses congelats. A canvi, Teheran es comprometria a no produir armes nuclears mentre que els Estats Units acceptarien que l'Iran dilueixi dins del país les reserves d'urani enriquit. Donald Trump volia arribar a la cimera del G7 amb un pacte firmat amb l'Iran, una signatura en forma de regal d'aniversari perquè justament avui compleix 80 anys. És el segon president nord-americà que ho celebra a la Casa Blanca. El primer va ser Joe Biden, que va organitzar un dinar familiar en la intimitat. Però Trump, en canvi, s'ha muntat una festa d'aniversari a mida, Washington Oriol Serra, que inclou un combat d'arts marcials.
3: Tot i que Donald Trump és conegut per ser un home capritxós i presumptuós, poca gent s'hauria pogut arribar a imaginar que faria construir un ring de lluita als jardins de la Casa Blanca amb capacitat per a 4.000 espectadors. Trump va manifestar el desig fa un any en un acte a l'estat d'Iowa i aquest diumenge la residència oficial del president dels Estats Units serà l'escenari de diversos combats del que es coneix com a Ultimate Fighting, tot plegat per a celebrar el seu 80è aniversari amb l'excusa, això sí, que el mes vinent se celebrarà els 250 anys de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Això no és tot. L'espectacle es televisarà a través de la cadena CBS, propietat de Paramount, la mateixa que va cancel·lar el programa Late Show de Stephen Colbert fa tot just unes setmanes, oficialment per motius financers, però Trump havia expressat el desig de fulminar-lo. La festa d'aniversari de Trump ha estat denunciada per malversació de fons públics i per ús fraudulent d'un espai federal com és la Casa Blanca, però la justícia nord-americana va desestimar divendres la denúncia interposada per un grup de vigilància en favor dels drets civils.
0: Els suïssos voten majoritàriament en referèndum no al limitar la població a 10 milions, com proposava una iniciativa de l'extrema dreta. Així ho indiquen els sondejos de la televisió pública a punt de tancar-se les urnes i quan hi ha un avantatge del 5% dels partidaris de no barrar el pas a la immigració. Aquesta limitació a la gent de fora, que tot apunta que no passarà, és una iniciativa que desafia els acords de Suïssa de lliure circulació amb la Unió Europea. El país té ja 9 milions d'habitants, un terç de procedència estrangera. Restringir la migració espanta els empresaris perquè falta mà d'obra al país. Ho explica Cristina Gaggiani, representant de la patronal suïssa.
4: Les empreses suïsses s'oposen ferotgement a aquesta iniciativa perquè planteja problemes importants a les empreses i al conjunt de la societat suïssa. Patim l'envelliment de la població i la falta de mà d'obra, cosa que els treballadors europeus en resolen en part. I la segona conseqüència greu de la iniciativa és que malmet el nostre acord amb la Unió Europea.
0: La Unió Europea és el principal soci comercial de Suïssa, país amb un sistema de democràcia directa, on és habitual que se celebrin referèndums per decidir tot allò que preocupa als ciutadans. A Rússia s'han multiplicat les delacions des de l'inici de la invasió d'Ucraïna. Cada vegada més gent denuncia altres ciutadans per gestos o comentaris contra la guerra o contra Putin. Els sociòlegs alerten que és una pràctica que comença a estendre's també entre els joves. Moscou, Cristina Solies.
5: Segons una enquesta oficial, un de cada quatre russos delataria algú a qui sentís mal parlar de l'exèrcit i un de cada set faria el mateix si es critiqués a Putin. El sociòleg Alexei Levinson explica a Catalunya Ràdio que no és un fenomen nou.
6: Les denúncies existien, existeixen i el més probable és que continuïn existint com a part de la cultura quotidiana del poble rus.
5: Als ciutadans no els sorprenen gens aquestes dades. La Lídia, fins i tot, admet haver-ho fet algun cop.
7: I estic a favor de la tasta bé, però ja no faig aquestes coses. Abans ho feia, però allò va ser fa molt de temps, encara era l'època soviètica.
5: El que el sociòleg troba més pertorbador és que les delacions no siguin només un hàbit de les generacions que van créixer en l'època soviètica.
6: En els cercles de joves és acceptable fer servir la denúncia com un mitjà per aconseguir un ascens professional o per arreglar els assumptes quotidians.
5: Tal com demostra el testimoni de l'Elisei, que sortia de fer els exàmens de final de curs.
8: Si una persona realment ha fet alguna cosa terrible i el teu sentit de la justícia t'obliga a delatar-lo, a denunciar-lo, aleshores potser està ben fet.
5: Aquest ressorgiment de les delacions fins i tot ha començat a inquietar les autoritats russes, que avisen dels riscos de tenir una població mobilitzada i en alerta constant. Segons els sociòlegs, el Kremlin prefereix ciutadans passius, poc polititzats i que visquin d'esquena la seva guerra.
0: El discurs racista contra la immigració s'estén al Regne Unit. Precisament ahir la policia britànica va detenir a l'aeroport londinenc de Heathrow l'activista ultra Tommy Robinson en virtut de les lleis antiterroristes del país. Mentrestant, sembla que Belfast deixa enrere una setmana d'aldarulls contra els estrangers després de la manifestació multitudinària d'ahir contra la xenofòbia i a favor de les víctimes. Però, més enllà de la qüestió racial, a Irlanda del Nord també continua latent la tensió històrica entre republicans i unionistes. Malgrat que d'aquí dos anys farà 30 anys dels acords de pau de Divendres Sant, no hi ha una pau i reconciliació de debò. Ambient especial a Belfast, Quim Olivares.
9: Un sector de la societat nord-irlandesa té un sentiment de rebuig cap als que venen de fora. Hem parlat amb Richard O'Dale, professor d'Estudis Catalans i de Castellà a la Universitat Nacional d'Irlanda, Maynooth.
10: Conec gent que es queixa de tenir un metge negre, que podria venir de Londres o de Nova York, però alhora també es queixa si el metge és blanc i de Sud-àfrica o de Jamaica. Aquesta mentalitat canviarà amb el temps, però demostra, no, aquest rebuig.
9: A més, molts joves se senten exclosos i ressentits amb el sistema.
10: Siguem francs, per a alguns dels joves aturats que s'han unit a aquesta croada infernal, una protesta violenta, els dona una sensació perversa d'autoritat i poder.
9: Pel que fa al conflicte nord-irlandès, molts joves republicans no han superat traumes del passat.
10: I jo crec que també per molts joves, jo inclòs, recordem veure soldats britànics pel carrer. Això és una memòria que no vam deixar enrere mai, i de ser tractats com a terroristes, nens de 8 o 9 anys, no?, que anàvem a l'escola.
9: Ara ja no hi ha atacs oberts entre comunitats, però en molts casos els joves se'ls educa a no relacionar-se amb els seus veïns, hi ha pocs casaments mixtos i poques escoles que tinguin alumnes catòlics i protestants barrejats.
2: Trescat Info.
0: 2 minuts i arribarem a 4:45. El tren guanya usuaris arran de l'encariment dels costos de viatjar en cotxe o en avió pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'increment del preu de la benzina, del querosè i de retruc dels bitllets d'avió fa que moltes persones optin per moure's en tren. Mentre puja el pressupost per viatjar en vehicle privat o en avió, agafar un tren és cada vegada més assequible. Per exemple, viatjar en tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid és avui dia un 44% més barat que abans de la liberalització del mercat ferroviari, ara fa 5 anys. Així es desprèn d'un estudi del cercador de reserves de trens i autobusos, Trainline. El seu director general a Europa, Pedro García, destaca que els elevats costos energètics provocats per la guerra a l'Iran poden fer decantar els usuaris cap al tren a l'hora de planificar les vacances d'estiu.
11: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios. No sabemos dónde va a llegar este verano porque hay mucha incertidumbre, pero sí que empezamos a ver tendencias de cambios de esa demanda.
0: A això també hi ajuden els descomptes en els bitllets de tren pels joves d'entre 18 i 30 anys. La construcció de les tres primeres basses incloses en el projecte de modernització del Canal d'Urgell està a punt de finalitzar. Les infraestructures estan pensades perquè en un futur abasteixin finques modernitzades, però mentre aquesta modernització no arribi, serviran per fer un ús més eficaç de l'aigua. Castellserà, Albamor.
12: Les bases estan situades a Castellserà, a l'Urgell, a Juneda, a les Garrigues i a Penelles, a la Noguera, i entre les tres sumen una capacitat de 930.000 metres cúbics d'aigua. Un cop acabades les obres, es procedirà a l'ompliment i s'engegarà un procés per posar-les en funcionament de cara a la campanya vinent. En parla el cap de modernització del Canal d'Urgell, Pere Bailón.
13: Aquests plans d'ompliment suposo que es poden fer ara abans de setembre, segurament, i tindran una durada curta, al voltant d'un mes o així. A partir d'aquest moment podrem fer tots els tràmits administratius amb l'ACA a nivell de classificació de preses i seguretat, plans d'autoprotecció, etc. I esperem que de cara a l'inici de la campanya vinent ja les puguem començar a utilitzar.
12: Aquestes tres bases són les primeres que s'han construït de les 44 que contempla tot el projecte de modernització.
0: Passa un minut de 4:45. Una nova àrea de servei aquí a Trescat Info, on les comunicacions amb l'equip viari, de seguida, després del temps. Carmina Malagarriga, bona tarda.
14: Bona tarda, Xavier. Hi ha retencions a la C31, a Platja d'Aro, i posteriorment també a la C65, a Santa Cristina d'Aro, en sentit Llagostera, també a la P7, a la Roca del Vallès i també a Vilanova del Vallès en sentit sud, i també a l'Ampolla en sentit sud. A la C32, a Sant Andreu de Llavaneres, i també a Alella, en sentit Barcelona. A l'A2, a Castellbisbal, en sentit Abrera, hi ha un carril tallat a causa d'un accident. A la C17, a Parets del Vallès, en sentit sud, a l'N240, a Montblanc, en sentit nord. A la C16 hi ha hagut un accident, hi ha retencions a l'altura de Puig-reig, en sentit sud, cap a Manresa. I, finalment, també hem de dir que hi ha retencions a la C33 a Montcada i Reixac, en sentit Barcelona. D'altra banda, afegim que tant l'LP7001 com l'LP7002 estan tallades a Cervià de les Garrigues per incendi forestal. Això és tot de moment. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: I tornem a un quart de sis. Carmina, bona tarda.
14: Bona tarda.
0: El temps. A punt, la crònica amb l'Eloi Cordomí.
15: El temps d'aquesta tarda continua sent tranquil, assolellat, càlid, temperatures que fa una estona ja arribaven als 34, 35 a moltes comarques, sobretot de l'interior de les Terres de l'Ebre, del Camp de Tarragona o també el Pla Lleida. Avui es podria arribar a les zones més càlides, de ponent fins als 37 graus. Aquesta tarda, com a novetat, podria créixer alguna nuvolada i alguna tempesta, fins i tot al Pirineu, sempre al nord de la serralada. Serien, de moment, fenòmens bastant aïllats, a l'espera que demà hi hagi un palet més d'inestabilitat. De fet, al matí tindrem una massa de núvols que ens podria creuar. No descartem que deixi quatre gotes, però s'allunyarà ràpid i s'imposarà el sol. I a la tarda, les nuvolades poden tornar a créixer i, en aquest cas, afectaran a més comarques del Pirineu, Prepirineu, amb ruixats, alguna tempesta. No descartem que arribin al nord de la Catalunya central i al nord del Pla Lleida. Això seria demà dilluns a la tarda. En aquests llocs on hi hagi tempesta, pot refrescar lleugerament, a la resta continuarà fent tanta calor com avui. Les temperatures també es mantindran altes tota la setmana que ve. 3CAT Info.

Rosario presenta el seu nou disc Universo de Ley a Sant Sadurní d'Anoia a les 8 del vespre amb les entrades exaurides. Un concert que forma part de la seva gira que recull més de 3 dècades de carrera musical i en la qual interpreta tots els seus grans temes. Rosario ha tornat a gravar els seus primers èxits a duo amb grans figures mundials de la música hispana. És, de fet, un homenatge als seus inicis. Però nunca, nunca más usar la violència. Amb una quinzena de discos editats i milers de concerts, però també amb una carrera cinematogràfica al darrere, l'artista madrilenya s'ha convertit en una de les personalitats més estimades i respectades pel públic i pels seus companys de professió. El de Rosario és un dels concerts del Festival Músic Veu, un festival de la vegueria Penedès que promou la cultura musical al territori i que destina part de la recaptació a projectes solidaris. En aquesta 12a edició, l'entitat beneficiària és Autisme amb Futur.

0: El cicle d'Amics de la Música de Manlleu arriba a la 36a edició i se suma als actes d'homenatge a la soprano Conxita Badia en el cinquantenari de la seva mort. Una de les propostes més atractives del cicle és el concert que fan aquesta tarda la gran soprano Montserrat Seró amb el pianista Pau Cassant, dedicat a Conxita Badia, una figura clau en la difusió de la cançó catalana. El Teatre Municipal de Manlleu serà l'escenari d'una selecció de les cançons que Badia interpretava habitualment. Sonarà música de compositors que van admirar profundament l'art interpretatiu de Conxita Badia, com ara Granados, Casals, Toldrà, Falla, Schomberg, Gerard, Montsalvatge i Montpou, entre d'altres. El concert que han titulat amb una frase de Conxita Badia que diu «Sempre he sentit la folia de cantar». Començarà a les 6 de la tarda. Nou minuts per arribar a les 5 de la tarda. Avui a Girona, la colla dels Marrecs de Salt celebra 30 anys amb una jornada castellera. Fa uns minuts ens informaven els companys dels castells amb la companyia dels castellers de Vilafranca i la colla jove dels Xiquets de Valls. Els Xiquets de Tarragona. Els Marrecs s'han convertit en la referència gironina d'una tradició que ha anat arrelant al territori que en 15 anys ha vist doblar l'ombra de colles de les 4 que hi havia, ara ja són 9. El reportatge que sentirem ara, elaborat per Carla Saló Pujol, amb muntatge musical i edició de Josep Lluís Santissó.
1: A les terres gironines, les colles pioneres van ser els castellers del Collell, nascuts el 1986, i els castellers de l'Albera, nascuts el 1995. Joan Ayats va ser casteller a la colla de l'Albera i té clar que van ser la llavor perquè el fet casteller creixés a la zona de Girona.
2: Això segur que va ser la llavor, ho tinc molt clar, segur.
1: Els Marrecs de Salt són la colla activa més antiga i aquest any celebren el seu 30è aniversari. De moment són l'única colla de la demarcació que ha assolit un castell de nou. Pau Caravaca és el cap de colla.
3: De colles convencionals som l'única colla que ha assolit els castells de 8 aquí a la zona de les comarques de Girona, però a més hem arribat a fer el castell de nou.
1: A l'Alt Empordà hi ha la colla castellera de Figueres, que la formen prop de 150 membres. Bru Barba, membre de la Junta, destaca la inclusivitat dels castells.
4: Tinguis la condició social, física o el que sigui que tinguis, en pots participar.
1: Els Xerrics Olot, nascuts l'any 2002, són la colla pionera de la Garrotxa i són uns 70 membres. El casteller Joan Serramitjana explica el rècord que ostenta la colla.
5: Tenim més d'un centenar de pilars de 5 descarregats consecutius, sense haver que n'hagi caigut cap.
1: Al Pla de l'Estany, a Banyoles, hi trobem els Esperxats de l'Estany, batejats el 2013 i que són prop de 130 membres. Una mica més a l'oest, al Baix Empordà, l'any 2013 van néixer els Minyons de Santa Cristina, que són uns 60 membres. També a l'Empordà hi trobem l'última colla que s'ha fundat. Són els Merlets del Montgrí. Van néixer el 2025 i estan en formació. Al nord de Terres Gironines hi ha la colla castellera de la Cerdanya, que plega persones d'arreu de la comarca i que va néixer l'any 2019. A la Selva hi ha la colla dels Guillats, que agrupa castellers de Santa Coloma de Farners i els voltants. Són uns 90 membres i també són una colla en formació, tot i que estan batejats. També hi ha una colla universitària, la dels Xuriquers de la Universitat de Girona, que enguany han assolit els millors registres de la seva història. Marc Gil és el cap de colla.
6: Aquest any, a part de fer el primer castell de 8 de la colla, hem fet els millors registres de la colla, descarregant 6 vegades el 5 de 7, que era un castell inèdit per la colla.
1: El conjunt de colles coincideix en la germanor i el nivell que hi ha entre els castellers gironins. En parlen Laia Palma, presidenta dels Merlets, Blanca Bastit, presidenta dels Guillats, Josep Puello, castellera dels Esperxats, i Jordi Soler, castellera dels Minyons.
7: Hi ha molta germanor, estan molt disposats a ensenyar, no hi ha competència.
8: Hi ha una expansió, que cada vegada hi ha més colles i també està pujant el nivell de les colles que ja existeixen.
9: Sí, sí, ens ajudem molt, realment hi ha bona relació.
10: Cada vegada, doncs, les colles castelleres de les homes estan en un millor nivell.
1: Anteriorment hi havia hagut 4 colles més que es van dissoldre. Eren els castellers de les Gavarres i els Bailets de l'Empordà, a més dels castellers del Collell i els de l'Albera.
11: Trescat Info. A Esports.
0: Fins a les 5, informació esportiva, punt amb el Marc Andrés. Què tal, Marc? Bona tarda.
12: Bona tarda. Comencem amb l'esport en directe, un esport que acaba de finalitzar, perquè jo fa pocs minuts ha acabat la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 amb un final molt i molt accidentat. A Montmeló hi tenim el Damià Aguilar per explicar-nos tots els detalls. Bona tarda, Damià.
13: Bona tarda. De fet, el drama final marca la cursa del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1. Victòria de Lewis Hamilton, la primera en Ferrari, la setena a casa nostra per davant del Mercedes de George Russell i del McLaren del campió Lando Norris. És la 106 del multicampió britànic i per primera vegada des del 1968 hi ha un podi totalment de pilots britànics. Sona l'himne del seu país, l'està escoltant Lewis Hamilton des del podi del circuit de Catalunya. Aquest és el britànic fa molt poquet.
14: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
15: quan
14: TV.
15: Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit en Ferrari.
14: Watch the screens and wonder what it would be like to win in that
15: I car. I com seria guanyar en Ferrari? Ho pensava.
14: And everyone works so hard for it.
15: I tothom
14: really
15: treballa molt
14: dur
15: en aquesta fàbrica.
14: I'm forever grateful to them.
15: Estaré sempre agraït a ells.
14: This is the first, I hope, of many, but great pit stops.
15: Espero que sigui la primera de moltes.
14: The car felt fantastic.
13: I el drama de què parlàvem, a falta de 4 voltes, quan era segon, el líder del campionat, Kimi Antonelli, abandona per avaria del seu Mercedes. Per altra banda, 12a posició per Carlos Sainz i abandonament de Fernando Alonso. Al Mundial, Kimi Antonelli no suma, es queda amb 156 punts, a 41 se situa Lewis Hamilton i a 50 se situa George Russell després de 7 caps de setmana de competició. La pròxima cita del Mundial de la Fórmula 1 serà Àustria, a finals de juny, i atenció, perquè no tornarem a tenir Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya fins la temporada 2028.
12: Moltes gràcies, Damià. Tot això en un cap de setmana força exitós d'assistència al circuit de Barcelona-Catalunya, ja que més de 300.000 espectadors han assistit durant aquest cap de setmana, amb uns 100.000 el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.
11: 3CAT Info.
12: Parlem ara d'hoquei patins, perquè el Vila-sana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Femenina per primera vegada a la seva història. Les lleidatanes s'han imposat 1-3 a la pista del Fraga per guanyar la final. Tot això, a més, ho han fet en el que ha estat l'últim partit de la seva capitana, Maria Porta, com a professional.
16: Estic molt, molt feliç, perquè al final, bueno, faig el meu últim partit guanyant un títol, i un títol que realment penso que és molt especial, perquè és el premi a tot l'any de feina i pues, molt feliç, la veritat.
12: Una Maria Porta que es retira i posa fi a la seva carrera després de 23 anys jugant nou al primer equip del Vila-sana. I també en hoquei patins, aquest vespre 8:45, l'Igualada juga, volíem dir, el segon partit de la final de l'hoquei Lliga masculina. Ho fa a la pista del Liceo. L'equip gallec va guanyar el primer partit per 8-2 en una sèrie el millor de 5 que es traslladarà divendres vinent a les Comes.
11: 3CAT Info.
12: I la gran cita, podríem dir, d'aquest diumenge per l'esport català és a Colònia, amb la final de la Champions d'handbol. A les 6 de la tarda, Barça-Fuxe de Berlín. Després de derrotar ahir l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga, el jugador Tim Engesan explica que estan a punt per a la final d'aquesta tarda.
17: Estamos un poco cansados, pero bueno, normal, normal. Hoy jugamos una final, así que de igual un poco... Dolores, hay que dar todo y tenemos un partidazo hoy.
12: El Fuxe de Berlín va superar a l'altra semifinal al Magdeburg per 35-40. Un Magdeburg, per cert, que fa pocs minuts ha certificat la tercera plaça en aquesta Final Four en derrotar pel tercer i quart lloc a l'Olborg per 32-26.
11: L'actualitat esportiva a fons.
12: Qui se la juga aquest diumenge és la penya, que ha de guanyar avui al València a partir de les 8 del vespre a l'Olímpic de Badalona per forçar el quart partit i no quedar fora de la final de l'ACB avui mateix. Per això, Dani Miret, el tècnic per blanquinegre, verd i negre, volíem dir, espera que l'afició respongui.
18: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho. I ara ho hem de demostrar, així que vinguin a l'Olímpic, que vinguin amb l'actitud que aquest any ha sigut diferencial des de l'inici, abans que l'àrbitre xiuli l'inici ja està empenyant, perquè això també fa que l'altre equip doncs, vegi que és un equip gran.
12: El guanyador d'aquesta semifinal entre la Penya i el València serà el rival del Barça a la final de l'ACB, després que ahir els de Xavi Pasqual acabessin la sèrie de semifinals per la via ràpida, 3-0 amb la victòria per 76-85 a la pista del Tenerife. Un conjunt de Xavi Pascual que jugarà a la final de la Lliga CB 3 anys després i que, a més, aquesta classificació per la final també li va garantir al Barça la participació en la pròxima Supercopa, que disputarà juntament amb la Penya, el Baskonia i el València a l'Olímpic de Badalona. I parlem ara del Mundial de Futbol, perquè aquest matí Austràlia ha sorprès Turquia i ha guanyat 2-0. D'altra banda, aquesta matinada, Escòcia ha guanyat Haití per 1-0 i Brasil 1, Marroc 1 amb els brasilers. Rafinha ha jugat el partit sencer i Vinícius ha fet el gol brasiler. D'altra banda, avui debutarà Alemanya a les 7 de la tarda contra Curaçao. També començaran el Mundial la selecció dels Països Baixos a les 10 del vespre contra el Japó. 3CAT Info.

0: Un incendi creme aquesta hora a Cervià de les Garrigues, a la comarca de les Garrigues, afecta 9 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. A causa del foc ja s'han hagut d'evacuar, per precaució, 8 persones que viuen en cases de la zona. Els bombers treballen per contenir el flanc dret i protegir les edificacions del flanc esquerre. Bombers que també continuen vetllant que no hi hagi cap revifada del foc d'ahir a primera hora de la tarda a Sanaüja, a la Segarra. Crida a la calma, aquesta és de fa només uns minuts, crida a la calma de Donald Trump arran de l'atac d'Israel a Beirut, que amenaça de fer descarrilar un possible acord entre Estats Units i l'Iran. El president nord-americà afegeix a Israel que l'agressió d'avui al matí no hauria d'haver passat i deixa clar que una vegada hi hagi un acord signat a Teheran, no hi haurà més violència entre Israel i el Líban, diu Trump. 25.000 persones, segons l'organització, 100.000, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat avui al matí migdia pel centre de Barcelona per reclamar una vegada més un gran acord per l'educació pública. Una marxa que han impulsat els sindicats majoritaris sota el lema «Aturem l'emergència social i educativa» i que avui també ha comptat amb el suport de famílies i entitats socials. Suïssa rebutja en referèndum limitar la població a 10 milions d'habitants, segons els sondejos de la televisió pública. La mesura de barrar el pas a la migració la proposava l'extrema dreta, però el 55% de la ciutadania a Suïssa s'hi oposa. Puja a 149 el nombre de persones mortes per Ebola a la República Democràtica del Congo, segons l'últim balanç de les autoritats. En total s'han confirmat 710 casos, inclosos les víctimes mortals, des que es va declarar el brot. Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals. Les obligaven a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Els castellers de Vilafranca han descarregat 2 castells de gamma extra avui a la diada commemorativa del 30è aniversari dels Marrecs de Sal, que s'ha fet a la plaça del Vi de Girona. Els Verds i la Jove de Tarragona, l'altra colla convidada avui a la diada, han completat també 4 construccions bàsiques de nou. I els locals, els Marrecs, han assolit el seu primer 7-8 de la temporada.
1: Esports.
2: Lewis Hamilton s'ha endut a la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. El pilot de Ferrari ha guanyat per davant de George Russell i d'Oscar Piastri. És la primera victòria de Lewis Hamilton amb l'escuderia Ferrari i, a més, és la primera victòria d'un pilot no de Mercedes aquesta temporada al Mundial de Fórmula 1. Això en una tarda on el Barça d'handbol es pot proclamar campió d'Europa. A les 6 d'aquí menys d'una hora, els blaugranes juguen la final de la Champions contra el Fuchsia de Berlín. Ho seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I en hoquei patins, aquest migdia, el Vilassana s'ha proclamat campió de l'hoquei lliga femenina després de guanyar 1-3 al Fraga, el segon partit de la final, ho han aconseguit en l'últim partit de Maria Porta, la seva capitana, com a professional.
0: Tarda assolellada i càlida, però també amb ruixats i alguna tempesta al nord del Pirineu. Demà començarem setmana amb un matí càlid, amb força sol en general, i a la tarda es formaran més tempestes al Pirineu, Prepirineu i també al centre de Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: Passem poc més de 4 minuts de les 5 de la tarda, us està informant Jaume Brufau. Els bombers treballen en aquests moments a l'extinció d'un incendi que s'ha declarat a primera hora de la tarda a Cervià de les Garrigues i que afecta una superfície d'unes 9 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Per aquest foc han hagut d'evacuar per precaució 8 persones de les seves cases i també hi ha 2 carreteres locals tallades al trànsit. També recomanen als que viuen en masies i cases de la zona del voltant que no surtin de casa seva. El vent del sud impulsa el foc. En aquests moments la prioritat és contenir el flanc dret de les flames, sobretot protegir les edificacions del flanc esquerre. Hi ha una 30ena de dotacions dels bombers que hi treballen, 7 en zona aèries, al dia que una 30ena de municipis en 8 comarques del centre i l'oest del país tenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa, que és el que correspon a un grau de perill molt alt per risc d'incendi. És el cas de les Garrigues, també està en el cas de nivell de risc alt. Els bombers també treballen encara mantenint una 20ena de dotacions terrestres a Sanaüja a la Segarra per fer que les tasques de vigilància de l'incendi forestal i agrícola que s'hi va declarar ahir, també més o menys en aquesta hora, a primera hora de la tarda, i que ja han pogut controlar. El primer incendi important el d'ahir de la temporada i que ha afectat una 50ena d'hectàrees. Imma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
0: Li agraïm de bon començament la disposició, la disponibilitat de parlar amb nosaltres. Avui, malauradament, senyora Soler, per Fox. Hi ha alguna novetat respecte al quet que estem destacant a les Garrigues?
3: La informació que donàveu és la correcta. S'està treballant en aquests moments. Aquesta zona estan els operatius atenent i, per tant, hi ha un parell de carreteres, permeteu-me recordar, la LP7032 entre Albi i Cervià i la LB7031 entre Cervià i Borges, que en aquests moments és necessari que la gent eviti aquestes vies de comunicació. També el que hem de tenir en compte és no acostar-nos, sobretot, a la zona de l'incendi. Ara, des del CECAT, des del centre d'emergències, enviarem una alerta en els mòbils d'aquesta zona, de la zona de la partida de la Devesa a Cervià de les Garrigues, perquè la gent, amb unes masies aïllades, unes cases aïllades que hi ha per aquella zona, doncs tinguin la precaució de confinar-se i estar atents a la informació que donin els operatius. Per tant, doncs ara ho estem enviant amb aquesta voluntat, que sobre sobretot aquestes cases properes, com ara veu, dèieu, hi ha hagut alguna persona evacuada, però ara el que estem demanant és en aquesta zona nord, sobretot de l'incendi, en aquestes cases de la partida de la Devesa, doncs que tinguin aquesta precaució de quedar confinats mentre estan treballant els operatius i estan, evidentment, doncs, pendents d'acabar amb aquest foc.
0: Que els estan enviant missatges als telèfons?
3: Correcte. Un missatge d'aquests que enviem nosaltres d'alerta massiva, que ho reben tots els mòbils. Llavors, tothom que estigui per aquella zona, recordem, la zona de Cervià de les Garrigues, entre l'Albi, entre l'Albagés, Borges també, tota aquella zona, rebran aquest missatge, perquè les antenes emeten a tota la zona de la seva cobertura. En el mateix missatge ja es veurà que la zona en la que venem el confinament és aquesta, per tant, que tothom estigui atent d'aquesta informació que rebran.
0: Són cases aïllades, masos, sovint edificacions que són més aviat aïllades les unes de les altres, però tenen comptabilitzat més o menys el nombre de persones que avui es veuen afectades per aquest foc, senyora Soler?
3: No, en aquests moments no disposo d'aquesta informació. Sí que, com us comento, doncs sabem que és en aquesta zona, sabem que hi ha cases aïllades i, per tant, doncs es dificulta aquest avís directe, com s'ha pogut fer en un primer moment, a zones més properes de l'incendi, i, per tant, doncs, hem preferit fer aquest enviament més massiu en la zona perquè tothom pugui estar atent de les circumstàncies que hi ha, que, com ja heu comentat, vosaltres continuen treballant els bombers doncs amb tots els operatius que tenen en aquests moments, que crec que són una desena, quasi bé, de mitjans aèris i també doncs, una vintena de vehicles terrestres. Vull dir que es continua treballant, també els operatius de Mossos d'Esquadra, d'agents rurals, etc. I estem doncs, seguint aquesta intervenció que fan i procurant per aquesta autoprotecció i seguretat de les persones.
0: Tant el d'ahir com el d'avui han començat més o menys igual, segons tenim entès aquí a 3CAT Info, alguna guspira o alguna guspira amb algun terreny agrícola que després va passant cap a zona forestal. Han sigut feines de pagesos el que els han provocat?
3: Tampoc disposo que és moments d'aquesta informació. Tot això ja sabeu que un pic acaba tota l'actuació de la intervenció immediata, llavors doncs, sí. Tots els efectius esbrinen i miren quines són aquestes circumstàncies, sobretot per procurar que no es tornin a donar. Vull dir que el que estaran fent és en aquests moments estar per la intervenció i tant bon punt disposem d'aquesta informació, doncs els mateixos operatius ens ho explicaran.
0: Començàvem aquesta conversa amb vostè dient que avui ens toca parlar d'aquests incendis, ahir vam tenir el primer. Avui al matí a 3CAT Info també des del cos d'agents rurals, amb Jaume Torralba, el cap de l'àrea regional de Barcelona, d'aquest cos dels agents rurals, demanava molta precaució, que el país havia de continuar treballant, que per tant la recol·lecció, per exemple, del cereal podia continuar, però que havíem d'estar molt i molt atents, amb molta precaució. Avui que destacàvem que tenim moltes comarques, molts municipis amb aquest risc alt o molt alt d'incendi, i que ja vam tenir aquest primer foc i avui en tenim un altre. Per tant, el missatge, gairebé no caldria preguntar-li, però el missatge de ser de precaució màxima.
3: Precaució màxima i sobretot tenint en compte que estem començant amb la calor. Vull dir que les previsions que tenim meteorològiques són que els propers dies continuaran ascens aquesta calor. Estem entrat al mes de juny, entrem ja amb temperatures estivals, amb temperatures de calor, i per tant ja sabem el que passa. En aquests moments baixa la humitat, puja la temperatura i qualsevol guspira, qualsevol inici de foc, qualsevol qüestió doncs pot provocar un incendi que pot tenir greus conseqüències, no? Com ja sabem bé. Per tant, sobretot, molta precaució i no encendre cap foc enlloc ja ho sabem. Qualsevol petita guspira, el que us dèiem fins ara, o qualsevol foc pot generar un incendi gran, i per tant hem d'anar molt amb compte. I si veiem qualsevol columna de fum o qualsevol inici d'incendi, sobretot la trucada al 112, recordem, aquesta trucada permet que actuïn els operatius el més aviat possible, que és el que necessitem doncs, per poder treballar amb eficàcia aquests incendis que es poden produir malauradament doncs, en aquests moments que estem.
0: Que ningú se n'estigui de fer aquesta trucada, ni que sigui una petita fumarola que pugui veure lluny, més val trucar, prevenir i actuar si cal.
3: Correcte. El 112 ho agrairà molt. I encara que ja pensem, ja avisarà algú altre. No, per si de cas truquem-hi. És molt important que tinguin aquesta informació, sobretot, i també saber que ens hem d'autoprotegir davant de qualsevol incendi que veiem, sobretot en una zona segura, i si veiem que se'ns acosta el foc, doncs estar confinats en un espai que puguem tenir, estar amb seguretat, sobretot també hem de tenir aquesta precaució nosaltres.
0: Una última qüestió, si ens ho permet, perquè aprofitem que estem, podem parlar amb vostè. Hem viscut un cap de setmana tràgic, sobretot ahir, per les tres morts que vam tenir al medi natural, tres víctimes mortals, un xicot ofegat, un submarinista i un excursionista. Per tant, la recomanació que vostès també sempre fan de sortir al medi natural és màxima precaució, anar sempre tothom preparat. Després poden venir les fatalitats, que són les que poden provocar aquests accidents. Però, a més, demà comença el dispositiu de protecció civil per prevenir incidències a les platges, que amb aquestes temperatures que estem tenint ja, doncs tornen a estar plenes de gom a gom. Què cal dir a la ciutadania?
3: Sí, com dius, ja hem començat també amb aquesta calor i, evidentment, a tothom li ve de gust refrescar-se i l'afluència ja comença a ser molt generalitzada a les platges. L'any passat ja teníem uns números també similars i ara aquest any, doncs, de moment, també portem uns números doncs, que ens han donat algunes persones que malauradament doncs, han ofegat. Llavors, estem en aquests moments amb uns números de dues persones amb aigües interiors, dues persones amb piscines, nou amb platges, números que ja comencen a ser importants, no? I, per tant, doncs hem d'anar molt en compte, sobretot en el medi aquàtic, que és un medi que no és el nostre habitual, i, per tant, doncs anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot. Vigilem molt la canalla que tinguem a la vora, els nens que van amb nosaltres, doncs tinguem l'ull sempre vigilant el que estan fent i comptem sempre en vigilar la senyalització. No ens banyem mai en algun lloc que no estigui habilitat per banyar-nos, no ens banyem mai si hi ha una senyalització de perill i atenem sobretot també a les banderes. Recordem el groc, el vermell, el verd, són els colors de les banderes que ens indiquen doncs, quin és el perill que podem trobar en l'aigua. Tot això és molt important que ho tinguem en compte de cara a l'estiu, doncs, com bé deies, perquè no tinguem un accident per manca d'haver tingut aquesta vigilància.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns a 3CAT-Info i poder parlar tots aquests minuts amb vostè d'aquesta situació que avui ens fa parlar de foc, però per qualsevol incidència que sempre pot afectar a la ciutadania. Bona tarda.
3: Molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
1: 3CAT-Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Crida de Donald Trump a la calma tant a Israel com a l'Iran arran de l'atac israelià d'avui al matí a Beirut que ha fet com a mínim 3 morts i entre 6 i 15 ferits, segons les fonts. L'agressió ha passat just el dia que el president nord-americà s'havia fixat per firmar el preacord de pau amb l'Iran, però els iranians han amenaçat de fer descarrilar les negociacions precisament arran d'aquesta última agressió. L'Iran sempre ha exigit que acabin les hostilitats entre Israel i Hezbollah, la milícia xiïta libanesa que és aliada dels iranians, com a part del possible acord amb els Estats Units. En un missatge a la seva xarxa social, Truth, Trump ha afirmat a Israel que l'atac d'avui al matí no hauria d'haver passat i que el seu dret a defensar-se no ha d'interrompre aquest procés de negociacions. Ha insistit que l'acord és a tocar i que portarà la pau a la regió, inclòs el Líban, tal com demana l'Iran. El mandatari ha conclòs el missatge amb un contundent «no ho espatllem». Després de l'atac, el principal negociador iranià ha advertit, però, que és inútil continuar amb aquestes negociacions amb els Estats Units i un responsable de l'exèrcit iranià ha advertit que l'agressió d'avui no quedarà sense resposta. Avui fa una setmana, precisament, que Israel va atacar el mateix barri de Beirut i que l'Iran va contraatacar amb un bombardeig hores després que no va fer víctimes. L'exèrcit israelià ja ha assegurat ara que es prepara per rebre foc iranià durant les pròximes hores. A Gaza, com a mínim 4 palestins han mort i 7 han quedat ferits a causa d'un atac israelià amb dron. Ha passat en aquest cas al camp de refugiats de Jabalia, al nord de la franja. Les víctimes estaven refugiades a poques desenes de metres de la línia groga que marca fins a on poden estar els soldats israelians segons l'acord de l'alto foc d'octubre, i al sud de Gaza han mort dos palestins més, un d'ells un infant de 13 anys. Amb aquestes noves víctimes s'acosta ja al miler el nombre de palestins morts a Gaza de qui va començar la treva. L'inici de l'ofensiva bèl·lica israeliana, l'octubre del 2023, eleva aquesta xifra a 73.000 persones mortes a Gaza pel foc israelià i a més d'un miler a la Cisjordània ocupada. Més del 80% dels edificis de la franja han estat danyats o completament destruïts.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: És un quart de sis. Ara de servei ara, trànsit i temps. Connexió primer amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
4: Bona tarda, Jaume. Comencen a espessir-se les vies a l'entorn del circuit de Montmeló, ara que ja s'ha acabat el Gran Premi de Fórmula 1. Així, doncs, trobem retencions a la C-17 de Lliçà de Vall a Parets del Vallès en sentit sud, també a la P-7 entre La Roca i Vilanova del Vallès en sentit sud, a la C-35 a Granollers en tots dos sentits envoltant el circuit, i també la BP-5002 i BB-5003 al terme de Granollers. Tot això pel que fa a Montmeló, però evidentment hi ha altres punts de retencions i no són pocs, a la P-7 a Vilafranca del Penedès en sentit nord i a l'Ampolla en sentit sud cap a Amposta, a la C-32 a Sant Andreu de Llavaneres i de Cabrera de Mar al Masnou en tot això en sentit sud, a l'N-2 a Tordera també en sentit sud, a la C-31 i posteriorment C-65 dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera, a l'N-240 a Montblanc en sentit nord cap a l'enllaç amb l'AP-2, també a la C-33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta en sentit Llobregat, i sobretot hem d'afegir que continuen tallades per incendi forestal a Cervià de les Garrigues l'LB-7031 i l'LP-7032. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: El temps.
0: Eloi Cordomí.
5: La tarda continuarà sent assolellada i càlida gairebé tot Catalunya, amb temperatures que poden passar dels 35 graus a moltes comarques de l'interior i fins als 37 en alguns llocs de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui, com a novetat, és que poden créixer algunes nuvolades al Pirineu i no descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, fenòmens de moment bastant aïllats, concentrats sobretot al nord de la serralada. De cara a demà, continuarem encara sota els efectes de la calorada, tindrem temperatures altíssimes encara, si bé demà a primera hora podríem tenir algunes capes de núvols que arribin per l'oest, no és impossible que deixin quatre gotes, però s'allunyaran ràpid i s'imposarà el sol, i a la tarda hi haurà una mica més d'inestabilitat i les tempestes poden afectar més comarques, sempre del Pirineu, Prepirineu, a tot estirar, demà dilluns a la tarda podrien arribar al nord de la Catalunya central o al nord del Pla de Lleida. A la resta, sol, calor. La temperatura sí que comença a recular una miqueta als llocs on hi hagi tempesta, però tornarà a recuperar-se el que resta de setmana, i és que tota la setmana que ve tindrem xifres uns 4-5 graus per sobre del que és habitual pel que fa a les temperatures en aquesta època.
1: 3CAT Info. El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
6: Quina ratxa! Quants maig portes?
1: 150.
6: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
7: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
8: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
7: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
9: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
7: De la mà dels que hi treballen.
10: Soc part d'una cosa immensa.
7: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel. 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: Mestres i docents han tornat avui a fer una exhibició de força als carrers abans d'acabar el curs i s'han manifestat pel centre de Barcelona. Mobilització des dels Jardinets de Gràcia fins a Plaça Catalunya.
11: Privatitzant l'educació i la sanitat.
0: Amb aquestes proclames, impulsada pels sindicats majoritaris de l'educació i que també ha tingut el suport de famílies i entitats. Mobilització que ha reclamat un gran acord per l'educació pública, que ha plegat unes 25.000 persones segons l'organització, 7.000 segons la Guàrdia Urbana, però que Trescat Info hem seguit de ben de prop amb la Marta Sánchez i amb Martí Cuní.
12: La d'avui ha estat l'última de moltes manifestacions que hi ha hagut aquest curs i els docents asseguren que continuen amb força. Això és el que han volgut demostrar en la marxa d'avui, que sota el lema Aturem l'emergència social i educativa ha reunit milers de persones aquí a Barcelona, al Passeig de Gràcia barceloní. Avui, al costat de mestres, també molts pares i mares. El president de la FAC, Jordi de Carreras, la FAC és la principal associació que agrupa aquestes famílies, ha reclamat al departament que també escolti les seves demandes.
13: Nosaltres entenem que s'ha de resoldre el conflicte i que tot el conflicte i tot aquest curs mogut ha de ser perquè realment s'abordin aquests reptes estructurals d'una manera definitiva en l'educació pública.
12: Hem parlat amb molts pares i mares que, tot i el perjudici que els han pogut causar les vagues que hi ha hagut, especialment aquest últim trimestre del curs en el seu dia a dia, tenien molt clar que avui havien de donar suport als docents.
14: Penso que nosaltres som una part fonamental d'aquest engranatge de l'educació pública i si comencen a defallir una miqueta és el nostre moment de donar suport, perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en que això canviï, perquè els nostres fills tinguin una educació pública real i que és la que es mereix.
15: Tant recursos per poder, pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió amb recursos reals.
12: El proper dia 20, l'assemblea educativa convocada pels sindicats, que van rebutjar el preacord amb el Departament d'Educació, definirà el full de ruta de cara al curs que ve. La secretària general de la CGT, Laura Jané, demana al govern que segui a parlar amb el comitè de vaga i llença aquesta advertència.
16: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. O durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa, o que comenci a preparar eleccions.
12: Representants de docents de les Illes i el País Valencià, a més també d'estudiants, han volgut donar suport avui als docents catalans en aquesta manifestació a Barcelona.
0: I ha començat a Suïssa, a la ciutat de Ginebra, l'única manifestació autoritzada contra la cimera del G7. I participa gent que ha fet cas a una crida d'una seixantena d'organitzacions agrupades sota el lema No al G7. Desfilen sense incidents a la vora del llac Leman. Protesten contra la celebració de la cimera de líders que es fa a l'altre costat de la frontera, a la ciutat francesa d'Evian, a una hora de distància. França s'ha negat a acollir la manifestació i ha tancat gairebé tots els passos fronterers amb Suïssa per seguretat. Les reunions del cap d'estat i de govern comencen demà amb la participació de Donald Trump i amb les guerres de l'Orient Mitjà i a Ucraïna a l'agenda. Una cimera que ha de servir per acostar posicions amb el president nord-americà. La seguim amb l'enviada especial de Trescat Info a Ginebra, en Jordi Baró.
17: Protesta anti-G7 a Ginebra avui, la vigília de la cimera, en una ciutat amb els bancs i les joieries blindats des de fa dies amb planxes de fusta per protegir-se de possibles actes vandàlics. Ginebra s'ha volgut protegir dels manifestants pel record dels incidents violents de la cimera del 2003, que va acabar amb centenars de detinguts i milions de francs suïssos en desperfectes. La reunió és a partir de demà a la veïna França, a Evian, famosa per l'aigua embotellada i ara blindada amb prop de 15.000 policies. El G7 hi buscarà un acostament amb Trump a la primera reunió dels líders de França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Canadà i el Japó des de l'inici de la guerra contra l'Iran. Un Trump més imprevisible que mai assistirà finalment a la cimera, que es va endarrerir un dia per no coincidir amb el seu aniversari. Agathe de Maré és investigadora al think tank Consell Europeu per les Relacions Exteriors.
18: Hi havia temors inicials fa 6 o 8 mesos que els Estats Units segrestessin la cimera o que Trump ni tan sols hi aparegués. Els Estats Units han continuat finalment involucrats durant tot el procés. Això no era evident, així que crec que, sens dubte, hi ha un mèrit. La Casa Blanca, però, ja ha dit que no signarien acords concrets a la cimera, així que no cal aguantar la respiració.
17: Trump, que acumula un historial de desavinences amb el G7 i que xoca amb els líders europeus sobre els aranzels o l'OTAN, participarà a França en una sessió sobre Ucraïna amb Zelensky i acabarà sopant dimecres a Macron a Versalles.
1: Trescat Info.
0: Poc més de 5 minuts i seran 6:15.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda. Lewis Hamilton s'ha endut la victòria del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Oscar Piastri. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló. Pel pilot, aquest triomf és un somni.
19: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
20: TV. Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit Ferrari.
19: Watch the screens and wonder what it'd be like to win in that car.
20: I com seria guanyar en Ferrari? Ho pensava.
19: And everyone works so hard for it.
20: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
19: I'm forever grateful to them.
20: Estaré sempre agraït a ells.
19: First, I hope, of many, but great pit stops.
20: Espero que sigui la primera de moltes.
2: La victòria de Hamilton i Ferrari, per cert, ha estat la primera d'aquest campionat de Fórmula 1 que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segon a falta de 4 voltes. Antonelli continua líder a la general, això sí, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Hamilton. Carlos Sainz, per cert, ha estat 12è i Fernando Alonso ha abandonat. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.
1: 3CAT Info.
2: Això mentre d'aquí una mica més de mitja hora tenim la cita més important del dia per a l'esport català. A les 6 de la tarda, des de Colònia, el Barça d'handbol juga la final de la Champions contra el Fuchsia de Berlín. Ahir els blaugranes van derrotar l'Aalborg danès per 32-37 a la pròrroga i el jugador Tim Engesan explica que estan a punt per a la final d'avui.
21: Conocemos un jugador muy bueno, Gipsel, que mete muchos goles. Intentar defender bien contra él. Y luego, pues, también conocemos algunos más, como Lasse Andersson, que chuta de fuera, uno contra uno. Bueno, tienen un equipazo. Hemos hecho video justo antes y vamos a trabajar un poco a ver cómo... Nos sentimos.
2: Aquest Barça-Fuchsia de Berlín el seguirem en directe a l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio. Un Fuchsia de Berlín que va superar ahir el Magdeburg en l'altra semifinal per 35-40. El Magdeburg, per cert, ha acabat tercer aquesta final a 4 en guanyar el partit de consolació per 32-26 contra l'Aalborg. El Vilassana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Femenina d'Hoquei Patins per primera vegada a la seva història. Les lleidatanes s'han imposat 1-3 a la pista del Fraga per guanyar la final, en el que ha estat l'últim partit de la seva capitana, Maria Porta, com a professional.
22: Estic molt, molt feliç perquè al final, bueno,

0: La penya ha de guanyar avui al València a partir de les 8 del vespre a l'Olímpic de Badalona per forçar el quart partit i no quedar fora de la final de l'ACB avui mateix. Per aquest motiu, Dani Miret, el tècnic, espera que l'afició respongui.
1: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho. I ara ho hem de demostrar. Així que vinguin a l'Olímpic, que vinguin amb l'actitud que aquest any ha sigut diferencial des de l'inici, abans que l'àrbitre xiuli l'inici ja està empenyant, perquè això també fa que l'altre equip doncs vegi que és un equip gran.
0: El guanyador d'aquesta semifinal entre la penya i el València serà el rival del Barça a la final de l'ACB, i és que l'equip de Xavi Pascual jugarà aquesta final de Lliga 3 anys després. Ahir van col·locar el 3-0 a la sèrie contra el Tenerife amb una victòria a la pista de l'equip canari per 76-85. La classificació més per aquesta final va garantir al Barça la participació en la pròxima Supercopa, que disputarà juntament amb la penya el Baskonia i el València. I un últim apunt en bàsquet, perquè aquesta matinada hem tingut campió de l'NBA.
2: Fox to Wemby. Wemby tries a three, puts it up, off the mark. Ananobi the rebound. It's over! It's over! Nick fans, this is not a dream. Your long, long wait has ended. Go ahead and cry after 53 years.
0: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs, que els han guanyat a San Antonio per 90-94 i han posat un 4-1 definitiu en la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. El base dels Knicks, Jalen Brunson, ha estat elegit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè i definitiu partit, mentre que els seus companys, tots junts, n'han anotat 49.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: I acabarem aquest bloc esportiu amb el Mundial de Futbol, perquè aquest matí Austràlia ha sorprès Turquia i ha guanyat 2-0. D'altra banda, aquesta matinada, Escòcia ha guanyat Haití per 1-0 i Brasil 1, Marroc 1 amb els brasilers. Rafinha ha jugat el partit sencer. La jornada d'avui del Mundial començarà a les 7 amb el debut d'Alemanya contra Curaçao.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 6:15. A aquesta hora destaquem que Protecció Civil ordena les persones que són a la zona de l'incendi que crema des de primera hora de la tarda a Cervià de les Garrigues que es confinin a casa seva i que tanquin portes i finestres. Mesura de precaució amb la voluntat que, tenint en compte que es troba en una àrea de cases aïllades, la demanda de no sortir a l'exterior pugui arribar a tothom. El foc ha cremat, de moment, una superfície d'unes 9 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Els bombers també treballen encara amb una vintena de dotacions terrestres a Sant Aüja, a la Segarra. Fan tasques de vigilància de l'incendi forestal i agrícola que s'hi va declarar ahir, que ha afectat unes 50 hectàrees i que a aquesta hora ja està controlat. Diumenge en què els docents han tornat a fer una exhibició de força als carrers abans d'acabar el curs i avui s'han manifestat pel centre de Barcelona amb una marxa que ha anat des dels Jardinets de Gràcia fins a Plaça Catalunya. Una mobilització que ha plegat 25.000 persones, segons l'organització, 7.000 segons la Guàrdia Urbana. I des d'ara fins a arribar a les 6, entre diverses qüestions, també us explicarem que a Olot, a la capital de la Garrotxa, l'Ajuntament ha desempadronat 1.300 persones en un any que havien comès frau, per així poder ajustar els serveis públics a la població. Bàsicament eren persones que s'empadronaven però que no hi vivien, a Olot, o propietaris que fan negoci amb immigrants, els cobren per empadronar-los. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques en esports, Marc?
2: El Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 al davant de George Russell i Oscar Piastri. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena amb un meló. Tot plegat quan falta una mica menys de mitja hora perquè comenci la gran final de la Champions d'handbol a Colònia entre el Barça i el Fuchse de Berlín. La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio des de les 6 de la tarda.
1: Tarda amb sol i calor intensa.

0: Més de 35 graus en algunes comarques de l'interior i a la tarda que van pujant amb els termòmetres, amb alguna tempesta també ja al Pirineu. Demà les tempestes afectaran més llocs del Pirineu i del Prepirineu. Protecció Civil demana a les persones que són a la zona de l'incendi de Cervià de les Garrigues que es confinin a casa i que tanquin portes i finestres. És una mesura de precaució amb la voluntat que, tenint en compte que és una àrea amb cases aïllades, la demanda de no sortir a l'exterior arribi a tothom. Ens ho ha explicat fa només uns minuts a 3Cat Info, Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
1: Un missatge d'aquests que enviem nosaltres d'alerta massiva, que ho reben tots els mòbils. Llavors, tothom que estigui per aquella zona, recordem, la zona de Cervià de les Garrigues, entre l'Albi, entre l'Albagés, Borges també, tota aquella zona.
0: Els bombers continuen treballant en aquest foc que s'ha declarat a primera hora d'avui a la tarda i que afecta una superfície d'unes 9 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Han hagut d'evacuar per precaució 8 persones a les seves cases i també a dues carreteres locals tallades al trànsit.
1: De la LP7032 entre Albi i Cervià i la LV7031 entre Cervià i Borges, que en aquests moments és necessari que la gent eviti aquestes vies de comunicació. També el que hem de tenir en compte és no acostar-nos, sobretot, a la zona de l'incendi.
0: El vent del sud impulsa el foc i en aquests moments la prioritat és contenir el flanc dret i protegir les edificacions del flanc esquerre. Hi ha una quarantena de dotacions dels bombers treballant-hi. Avui en una trentena de municipis de 8 comarques del centre i de l'oest del país hi ha actiu el nivell 3 del Pla Alfa, que correspon a un grau de perill molt alt per risc d'incendi. En el cas de les Garrigues està a nivell de risc alt. Els bombers també mantenen una vintena de dotacions terrestres a Sanaüja, a la Segarra, per fer tasques de vigilància de l'incendi forestal i agrícola que va afectar ahir una 50ena d'hectàrees i que ja està controlat. I després d'un incendi forestal, els propietaris de les finques afectades han de gestionar els arbres cremats. En el cas de l'incendi de Paüls al Baix Ebre, del qual d'aquí a menys un mes farà un any, 4 empreses forestals s'encarreguen de retirar-los a través d'un model pioner que s'aplica en un mosaic agrari molt fragmentat que dificulta trobar molts dels titulars de les finques. Paüls, Ariadna Escoda.
2: El model promou la implicació i coordinació entre els ajuntaments dels municipis afectats per l'incendi, la Generalitat i els propietaris privats. Així s'ha optat per dissenyar 12 lots que facin rendible l'actuació a les empreses fusteres, a més d'evitar als pagesos el cost afegit que suposa retirar la fusta cremada. Ho explica Eusebi Casanova, enginyer forestal de Boscos i Recursos Forestals d'Agricultura.
3: Cada empresa talla una zona amb les autoritzacions dels propietaris que els ajuntaments han col·laborat en buscar els propietaris. La veritat és que està tenint un resultat més que satisfactori, perquè és una cosa que fins ara no s'havia fet mai.
2: Davant d'aquest escenari, alguns agricultors en actiu reclamen un calendari per saber quan podran recuperar del tot les finques afectades i demanen que es prioritzin els bancals que encara es cultiven. Més enllà de netejar les finques sense cost per als propietaris, les actuacions també ajuden a combatre el risc d'erosió, problemes de plagues i altres riscos ambientals a la zona, on el foc va arrasar més de 3.300 hectàrees.
0: Mestres i docents han fet avui una exhibició de força als carrers abans d'acabar el curs i s'han manifestat pel centre de Barcelona amb una marxa que ha anat dels Jardinets de Gràcia fins a Plaça Catalunya i que ha plegat 25.000 persones segons l'organització, 7.000 segons la Guàrdia Urbana. L'hem seguit amb una unitat mòbil de 3Cat Info, amb Marta Sánchez i Martí Cuní.
4: La d'avui ha estat l'última de moltes manifestacions que hi ha hagut aquest curs i els docents asseguren que continuen amb força. Això és el que han volgut demostrar en la marxa d'avui, que sota el lema Aturem l'emergència social i educativa ha reunit milers de persones aquí a Barcelona, al Passeig de Gràcia barceloní. Avui, al costat de mestres, també molts pares i mares. El president de la FAC, Jordi de Carreras, la FAC és la principal associació que agrupa aquestes famílies, ha reclamat al departament que també escolti les seves demandes.
5: Nosaltres entenem que s'ha de resoldre el conflicte i que tot el conflicte i tot aquest curs mogut ha de ser per perquè realment s'abordin aquests reptes estructurals d'una manera definitiva en l'educació pública.
4: Hem parlat amb molts pares i mares que, tot i el perjudici que els han pogut causar les vagues que hi ha hagut, especialment aquest últim trimestre del curs en el seu dia a dia, tenien molt clar que avui havien de donar suport als docents.
6: Penso que nosaltres som una part fundamental d'aquest engranatge de l'educació pública, i si comencen a defallir una miqueta és el nostre moment de donar suport, perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en què això canviï, perquè els nostres fills tinguin una educació pública real i que és la que es mereix.
7: Tant recursos per poder, pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió amb recursos reals.
4: El proper dia 20, l'assemblea educativa convocada pels sindicats, que van rebutjar el preacord amb el Departament d'Educació, definirà el full de ruta de cara al curs que ve. La secretària general de la CGT, Laura Jané, demana al govern que segui a parlar amb el comitè de vaga i llença aquesta advertència.
8: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. O durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa, o que comenci a preparar eleccions.
4: Representants de docents de les Illes i el País Valencià, a més també d'estudiants, han volgut donar suport avui als docents catalans en aquesta manifestació a Barcelona.
9: 3CAT Info.
0: 6:45 de la tarda. Aquesta tarda s'està fent a la ciutat suïssa de Ginebra l'única manifestació autoritzada contra la cimera del G7. Simpatitzants d'una 60 d'organitzacions, agrupades sota el lema No al G7, estan desfilant, de moment sense incidents, a la vora del llac Leman. Protesten contra la celebració de la cimera de líders que es farà a partir de demà, però a l'altre costat de la frontera, a la ciutat francesa d'Evian, a una hora de distància. França s'ha negat a acollir la manifestació i ha tancat gairebé tots els passos fronterers amb Suïssa per seguretat, ha al·legat. Ens aturem uns minuts a aquesta qüestió a 3CAT Info, per això podem saludar a Jordi Mir, que és doctor en Humanitats i expert en moviments socials. Senyor Mir, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: Gràcies per atendre la connexió amb 3CAT Info, perquè ens volem centrar en aquesta qüestió. La primera pregunta, la trobada del G7 serà a França, la manifestació es fa a Suïssa per motius de seguretat, com ara dèiem, però en quin paper deixa França aquesta negativa a acollir aquesta manifestació, saltant-se, ni que sigui per motius de seguretat com advoque, el dret a la manifestació, i més comptant que és autoritzada?
10: És una situació una mica complexa, perquè si no ho mirem al mapa, ens estranyarà que una convocatòria del G7, que en aquest cas és a França, a Evian, generi una mobilització a Ginebra. I l'explicació l'hem de trobar en què, per la logística, bona part dels mandataris internacionals que es desplaçaran fins a Evian volaran fins a Ginebra, i des de Ginebra es desplaçaran fins a Evian. Evian segurament ha estat triada, com en altres ocasions, per ser un lloc, un punt aïllat, que permet un control bastant ferri i evitar, diem, les mobilitacions. Però això no treu que hi hagi col·lectius que vulguin mobilitzar-se, i un dels espais que permet aquesta mobilització i que està generant avui aquesta marxa, doncs és a Ginebra, qui ha autoritzat la marxa, i on es troben gent de diferents llocs, gent de Suïssa, però també gent de França i fins i tot d'alguns altres punts d'Europa.
0: El que està clar és que si França amb la prohibició volia ocultar, tapar la mobilització, no se'n surt massa, perquè diversos mitjans de comunicació doncs ens anem fent ressò. Per tant, té sentit vetar aquestes manifestacions, o les manifestacions tenen sentit encara que es facin lluny del lloc on hi ha la reunió?
10: Jo crec que des de la lògica de l'organització francesa, l'explicació és que permetrà, des de la seva perspectiva, un major control de l'espai. És a dir, segurament, fent-ho d'aquesta manera, evitaran els conflictes a Evian. Però els conflictes hi seran, i després veurem la dimensió d'aquests conflictes. El 2003 ja hi va haver un episodi semblant, i la situació a Ginebra va ser força difícil. Esperem que en aquest moment la situació sigui una altra, però segurament assistirem a una gran mobilització a Suïssa, perquè normalment les persones que volen expressar el seu descontent i que voldrien construir el món d'una altra manera no deixaran de mobilitzar-se encara que les treguin del nucli on es troba la trobada.
0: tant de bo no hi hagi violència, com ara vostè feia referència amb aquesta reunió que hi va haver al G8, en aquell cas amb Rússia el 2003, que sí que hi va haver incidents al final, una violència que més aviat doncs, no va a favor, oi, potser de la simpatia que volen despertar o de les adhesions que volen aconseguir aquests moviments antiglobalització.
10: Quan estudiem les mobilitzacions, els episodis de violència no acostumen a ser positius pel creixement de la mobilització. Normalment desincentiven la mobilització i allunyen a persones que tenen simpatia per aquella causa. Hem d'entendre també que el 2003 el context era una mica diferent a l'actual i estaven en un moment en què, a partir particularment del 1999, amb les mobilitzacions a Seattle, del que es va conèixer com a moviment antiglobalització o altermundista, havia anat creixent la mobilització, havia hagut algun episodi, fins i tot en el cas de Gènova, amb la mort d'una persona manifestant, i això segurament havia anat tensionant i crispant l'escenari. En el moment actual, la situació també és tensa, perquè a Ginebra fins i tot es concentren policies de diferents països que s'han desplaçat fins allà davant de la possibilitat de que aquesta mobilització sigui àmplia. Però l'esperit de la mobilització, com a mínim el que s'ha mostrat fins ara, és partidari de la no violència i de poder expressar amb llibertat les reivindicacions que tenen.
0: Aquestes organitzacions socials que volen canviar les coses, ara li preguntarem si poden aconseguir-ho o no, si tenen alguna incidència aquestes mobilitzacions que fan, però no han desistit des que hi ha aquestes reunions, sigui G7, l'antic G8, com ara dèiem, afegint-hi Rússia, o un gran G20, amb trobades, la gent li ve al cap, per exemple, Davos, per només situar-ne alguna de les de l'imaginari col·lectiu. No desisteixen, no defalleixen, perquè s'ha convertit com una obligació no perdre visibilitat i sempre alçar la veu?
10: Jo crec que no és tant que sigui una obligació, sinó que històricament i en cada moment històric hi ha persones, algunes continuen, però altres segurament és possible que siguin gent més jove que no van estar presents en els fets, per exemple, del 2003. Hem de pensar també, per exemple, que avui coincideix també a Ginebra una mobilització d'una vaga feminista, on s'han anat organitzant diferents blocs en la mobilització que agrupen des del moviment feminista de Suïssa, gent que està denunciant la situació a Palestina, gent que reivindica una construcció d'una economia internacional que no persegueixi la maximització del benefici com s'està fent. I ja són diferents les causes que es van trobant. I la gent que defensa aquestes causes intenta buscar els seus moments per poder ser escoltada. I normalment, quan hi ha una trobada internacional d'aquesta dimensió, no és tant perquè escoltin la gent que assistirà a la trobada, sinó perquè l'atenció mediàtica permet que, davant de determinats discursos que intentaran ser difosos per part de l'organització, altres col·lectius, en aquest cas hi ha més de 40 col·lectius que participen en aquesta mobilització, puguin fer present les seves veus alternatives, denunciant el genocidi a Palestina, reivindicant un món més feminista, reivindicant una economia sostenible que faci possible la continuïtat de la vida en el planeta, i crec que és bastant inevitable i fins a cert punt comprensible, i diria que fins i tot positiu, per poder tenir els debats que necessitem com a societat, que aquestes breus se puguin expressar.
0: Vostè ara una mica amb aquesta conversa ja ens ho ha apuntat, però l'essència més o menys del món continua sent la mateixa, els grups van creixent, però la transversalitat de la gent que s'afegeix a aquestes mobilitzacions també ha anat canviant amb aquests anys. Vostè ara ho deia, ja veus que busquen doncs, aquesta visibilitat amb aquestes trobades contra aquests grans esdeveniments. Hi ha cada vegada diferents grupuscles que hi s'hi afegeixen?
10: Van canviant al llarg del temps perquè els contextos són diferents. El 2003, per exemple, les dinàmiques prèvies portaven a la concreció d'uns determinats col·lectius molt vinculats a mobilitzacions amb dinàmica internacional que s'estaven produint a diferents llocs del món. Crec que en aquest moment el que estem veient a Ginebra té més a veure amb la realitat suïssa, francesa, fins a cert punt de diferents espais europeus que es poden trobar allà. En aquest moment, per exemple, dos dels temes fonamentals de la mobilització d'avui són, per una banda, la reivindicació feminista i, per altra banda, la reivindicació de la fi del genocidi i el que ells entenen que és un comportament inacceptable de països com Israel o els Estats Units, en el cas de Palestina, i això té molt a veure amb el context actual. Sempre hi ha uns elements que són constants en aquestes mobilitzacions, que tenen a veure amb com s'organitzen internacionalment les normes, les lleis, les polítiques que des dels grans països que es troben en aquests espais decideixen impulsar, i aquí sempre hi ha un qüestionament sobre què és el que mou el món, però després, en cada context, hi ha lluites o hi ha reivindicacions o hi ha situacions que fan que tinguin més presència un tipus de reivindicacions unes altres.
0: Ja per acabar, i lligat amb aquesta darrera qüestió que estem tractant amb vostè, és complicat. Aquesta manifestació l'estan convocant, si no ho diem malament, una seixantena d'organitzacions, entre sindicats, grups d'esquerres, vostè ara també feia referència a altres col·lectius. És difícil articular un missatge o un parell de missatges únics que arribin i que siguin clars amb tants organismes, amb tanta gent darrere? O sigui, els va en contra ser tants grups diferents?
10: Hi ha com dues cares davant d'aquesta realitat. Per una banda, aquesta diversitat de col·lectius dificulta que el conjunt de les causes de cadascun d'aquests col·lectius tingui presència. Això és inevitable, és a dir, segurament cadascun d'aquests col·lectius té un conjunt de reivindicacions que podrien expressar amb més claretat si només es mobilitzessin el seu col·lectiu o aquells més propers. Però, per altra banda, la unió de col·lectius dona aquest tipus de mobilitzacions, i això ho vam veure també a finals, diguem així, dels anys 90, principis del 2000, això dona una dimensió més gran a la mobilització. És a dir, aquesta mobilització, particularment en un punt on, en un país petit com és el cas de Suïssa, on fins i tot arribar a la mobilització està sent difícil perquè els tancaments de fronteres tenen moltes conseqüències, també per la gent que es vol desplaçar o que s'ha de desplaçar laboralment, però també per la gent que es vol mobilitzar. Però és la trobada de col·lectius diversos, encara que no els hi permeti deixar clarament exposades les seves reivindicacions, si els hi permet tenir un gruix i aconseguir una assistència, per les primeres imatges, per exemple, que ens han arribat de la manifestació, que els farà molt més visibles del que haurien sigut per separats. I això també té un punt altre a favor, jo crec, de les seves causes, que és que ajuda a visibilitzar que algunes de les reivindicacions que es plantegen, encara que mostrin conseqüències diverses, a vegades poden tenir causes comunes.
0: Jordi Mir, expert en moviments socials, doctor en humanitats, gràcies per aquestes explicacions en directe a 3CAT Info. Bona tarda.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
9: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: De seguida obrim àrea de servei per fer atenció al trànsit i al temps, però abans us recordem que Protecció Civil ha demanat a les persones que són a la zona de l'incendi que creme a Cervià de les Garrigues que es confinin a casa, que tanquin portes i finestres. És una intenció la d'enviar aquest missatge a tota aquesta població perquè són moltes persones que viuen en una àrea de cases aïllades i els demanen sobretot que no surtin a l'exterior. Els bombers treballen en aquest incendi que començava avui a primera hora de la tarda, afecta una superfície d'unes 9 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. S'ha evacuat per precaució 8 persones també de casa seva i hi ha un parell de carreteres locals tallades al trànsit que de seguida actualitzarem amb la connexió amb l'equip viari. Els bombers encara treballen també a Sanaüja, a la Segarra, a l'incendi que se va declarar ahir a la tarda, a primera hora, i tenen una vintena de dotacions. Fan tasques de vigilància, en aquest cas, del foc forestal agrícola. Va cremar una cinquantena d'hectàrees i en aquest moment ja està controlat. Com us deia, en trànsit. Equip viari amb la Carmina. Carmina Malagarriga, bona tarda.
11: Bona tarda, Jaume. I seguint amb el fil del que deies, doncs hem de dir, per començar, que estan tallades per incendi forestal al Cervià de les Garrigues dues carreteres, l'LV7031 i l'LP7032. I afegim que hi ha una carretera tallada, i això ja no té res a veure amb el foc, té a veure amb un accident que hi ha hagut a la C32 entre Pineda de Mar i Calella en sentit sud. Recordem, aquesta via està tallada en sentit sud. I, a més, hi ha molt de trànsit, perquè ja s'ha acabat el Gran Premi de Fórmula 1, i això vol dir que l'entorn de Montmeló, doncs, déu-n'hi-do encara com s'hi congreguen els cotxes. Encara hi ha retencions a la C-17 de Lliçà de Vall a Parets del Vallès, en sentit sud, també a la P-7, entre La Roca i Montornès del Vallès, en tots dos sentits, a la C-35, també a l'entorn de Granollers, en tots dos sentits, i tant a la BP-5002 com a la BB-5003, també a l'entorn del circuit. Altres punts de retencions a la P-7, a Subirats, en sentit nord, a l'Ampolla, en sentit sud, cap a Amposta, i també a la P-7, a Llinars del Vallès, en sentit sud. A la C-32, de Sant Andreu de Llavaneres a Mataró, i també de Cabrera de Mar al Masnou, tot això en sentit sud. A l'N2 a Tordera, en sentit sud. A la C-31 i posteriorment C-65, dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera, a l'N240 Montblanc, en sentit nord, cap a l'enllaç amb la P-2. A la C-15 a Olèrdola, concretament a Sant Miquel d'Olèrdola, en sentit Vilafranca del Penedès. A l'N340 al Vendrell, en sentit nord, a la C-33, des de Montcada i Reixac cap a Barcelona. I, finalment, també a la Ronda Litoral hi ha un punt de retenció a la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
11: Fins ara.
9: El temps.
0: Eloi Cordomí.
12: Tarda amb sol a la majoria de comarques i temperatures altes. Avui les més elevades han enfilat fins als 37 graus pràcticament a Lleida, també a Valdomar 37, Mollerussa 36, han arribat als 37 graus pràcticament a Artés, a la comarca del Bages, i a Vinebre, també la Ribera d'Ebre, han fregat els 37. En aquests moments també destaquem algunes tempestes que estan descarregant al Pirineu, les més potents al nord del Pallars Sobirà i al nord de la Cerdanya. Puigcerdà han descarregat 13 litres per metre quadrat. De cara a demà, al matí, podríem tenir algunes restes de núvols fruit de les tempestes que ara mateix estan formant al centre de la península Ibèrica, que durant la matinada vagin arribant desgastades aquí a Catalunya en forma de núvols, com el 4 gotes. Després s'imposarà el sol i la calor tornarà a picar fort demà durant bona part del dia, i a la tarda sí que hi haurà més tempestes. Al Pirineu, demà al Prepirineu, i podrien arribar també demà dilluns a la tarda al nord de la Catalunya central o al nord del Pla a Lleida. Localment podrien ser fortes, ho adverteix també un avís del Servei Meteorològic de Catalunya d'intensitat de pluja. I en pròxims dies, encara dimarts, podríem tenir algun ruixat de tarda al nord. Les temperatures mantindran altes tota la setmana i podrien pujar més de cara al cap de setmana que ve.
9: 3CAT Info.
0: 5 minuts i seran les 6.
9: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
13: Bona tarda. D'aquí una mica menys de 5 minuts, cita amb la història pel Barça d'handbol. A partir de les 6 de la tarda, l'equip de Carlos Ortega juga la final de la Champions a Colònia contra el Fuchsia de Berlín, buscant el seu 13è títol de la seva història. Sentim el blaugrana Tim Engesan parlar de l'equip alemany.
14: Conocemos un jugador muy bueno, Gipsel, que mete muchos goles. Intentar defender bien contra él. Y luego, pues, también conocemos algunos más, como Lars Andersson, que chuta de fuera, uno contra uno. Bueno, tienen un equipazo. Hemos hecho video justo antes y vamos a trabajar un poco a ver cómo nos sentimos.
13: El partit es podrà veure en directe a TV3 i a la sintonia del Tot Gira de Catalunya Ràdio. Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Aalborg danès en el partit pel tercer lloc.
9: 3CAT Info.
13: Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Oscar Piastri. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena, a Montmeló. Pel pilot, aquest triomf és un somni.
15: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
16: quan
15: TV.
16: Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit Ferrari.
15: Watch the screens and wonder what it would be like to win in that car.
16: I com seria guanyar en Ferrari? Ho
15: and
16: pensava.
15: And everyone works so hard for it.
16: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
15: I'm forever grateful to them.
16: Estaré sempre agraït a ells.
15: This is the first, I hope, of many, but great pit stops.
16: Espero que sigui la primera de moltes.
13: Fantastic. La victòria de Hamilton i Ferrari, per cert, ha estat la primera d'aquest campionat, que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segon a 4 voltes del final. Antonelli continua líder, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha abandonat tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 el dissabte i gairebé 125.000 el diumenge. El Vilassana s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga Femenina d'Hockey Patins per primera vegada a la seva història. Les lleidatanes s'han imposat 1-3 a la pista del Fraga per guanyar la final, en el que ha estat l'últim partit de Maria Porta com a professional, la capitana.
17: Estic molt, molt feliç perquè al final, bueno, faig el meu últim partit guanyant un títol i un títol que realment penso que és molt especial perquè és el premi a tot l'any de feina i pues, molt feliç, la veritat.
13: Una Maria Porta que es retira i deixa l'esport després de 23 anys jugant nou al primer equip del Vilassana. I aquest vespre, per cert, a 8:45, l'Igualada juga el segon partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina a la pista del Liceo. L'equip gallec va guanyar el primer partit per 8-2 en una sèrie que és el millor de 5 i que el divendres vinent es traslladarà a les Comes.
9: Trescat Info.
13: La penya ha de guanyar avui al València a partir de les 8 del vespre a l'Olímpic de Badalona per seguir viu a la seva sèrie de semifinals i forçar el quart partit, que també seria a casa dels verdinegres. Dani Miret, el tècnic, espera que l'afició respongui.
18: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit perquè estem segurs que podem allargar-ho i ara ho hem de demostrar. Així que vinguin a l'Olímpic, que vinguin amb l'actitud que aquest any ha sigut diferencial des de l'inici, abans de que l'àrbitre xiuli l'inici ja està empenyant, perquè això també fa que l'altre equip doncs, vegi que és un equip gran.
13: El guanyador d'aquesta semifinal entre Penya i València serà el rival del Barça a la final de l'ACB, i és que els de Xavi Pasqual ahir van col·locar el 3-0 a la sèrie contra el Tenerife amb una victòria a la pista de l'equip canari per 76-85 i tornaran a jugar a la final de la Lliga ACB 3 anys després. A més, aquesta classificació per la final també va garantir al Barça la participació en la pròxima Supercopa que disputaran juntament amb Baskonia, València i la Penya, els verdinegres com a anfitrions. Per cert, un últim apunt a casa nostra perquè el bàsquet Girona ha anunciat que Otis Livingston, volíem dir, no continuarà l'equip la temporada vinent. El base ha sigut el màxim anotador, assistent i el jugador que ha jugat més minuts de l'equip aquesta passada temporada, però ara ha fitxat pel Cluj romanès.
9: L'actualitat esportiva a fons.
13: I en futbol, al Mundial, aquesta tarda a les 7, nova jornada que comptarà amb el debut d'Alemanya, a les 7 Alemanya Curaçao. D'altra banda, més tard, a les 10 de la nit, ja Països Baixos a Japó, i de matinada a la 1 Costa d'Ivori i Equador, i a les 4 Suècia Tunísia.
9: Trescat Info.

0: Protecció Civil demana a través d'una alerta als mòbils que les persones que són a la zona de l'incendi de Cervià de les Garrigues es confinin a casa. L'incendi afecta 9 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Els bombers també treballen a aquesta hora en un altre foc de vegetació a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Donald Trump renya Israel i li diu que l'atac d'avui a Beirut no hauria d'haver passat. El president nord-americà alerta que aquesta ofensiva, que ha fet almenys 3 morts, pot fer descarrilar l'acord amb l'Iran, que avui, segons ell, s'hauria d'haver firmat. Donald Trump fa una crida a la contenció de les parts. Milers de docents i famílies es manifesten a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. La marxa l'han impulsat els sindicats, que no van signar el pacte amb el departament, i s'ha fet sota el lema «Aturem l'emergència social i educativa». Les famílies reclamen que el govern també les escolti a elles. Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals. Les obligaven a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. L'Ajuntament d'Olot, a la capital de la Garrotxa, ha fet fora del padró municipal 1.300 persones per cometre frau. La policia local treballa en col·laboració amb els Mossos i la Policia Nacional per detectar persones que cobren per empadronar immigrants a casa seva. Els castellers de Vilafranca descarreguen 2 castells de gamma extra en la diada commemorativa del 30è aniversari dels Marrecs de Sal, que s'ha fet a la plaça del Vi de Girona. Els Verds i la Jove de Tarragona, l'altra colla convidada, han completat també 4 construccions bàsiques de nou. Els locals han assolit el seu primer 7 de 8 de la temporada.
1: Esports.
2: Comença aquesta hora la final de la Champions d'handbol a Colònia entre el Barça i el Fuxe de Berlín. De moment, amb 1-0 favorable al Barça, el primer minut de partit. Ara acaba d'empatar el Fuxe. La final l'estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio i es pot veure per TV3. Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 al davant de George Russell i Oscar Piastri. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva 7ª amb un meló. I a les 8 del vespre, la penya busca una victòria a l'Olímpic contra el València per allargar la seva sèrie de semifinals de l'ACB i forçar el quart partit, que també seria l'Olímpic dimarts.
0: I va agafar el temps amb molt sol i temperatura càlida, però també amb ruixats i alguna tempesta al nord del Pirineu. Demà, dilluns, tindrem un matí càlid amb força sol en general, i a la tarda es formaran més tempestes al Pirineu, Prepirineu i al centre de Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 6 de la tarda. Us acompanya Xavier Palau. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert als mòbils de les persones que són a la zona de l'incendi de Cervià de les Garrigues, en què es demana que, per precaució, es confinin a casa seva i que tanquin les portes i finestres. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
3: Un missatge d'aquests que enviem nosaltres d'alerta massiva, que ho reben tots els mòbils. Llavors, tothom que estigui per aquella zona, recordem, la zona de Cervià de les Garrigues, entre l'Albi, entre l'Albagés, Borges també, tota aquella zona.
0: El foc s'ha declarat a primera hora d'aquesta tarda i afecta una superfície d'unes 9 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Han hagut d'evacuar per precaució 8 persones de les seves cases i també hi ha 2 carreteres locals tallades al trànsit.
3: De la LP7032 entre Albi i Cervià i la LB7031 entre Cervià i Borges, que en aquests moments és necessari que la gent eviti aquestes vies de comunicació. També el que hem de tenir en compte és no acostar-nos, sobretot, a la zona de l'incendi.
0: Hi ha una quarantena de dotacions dels bombers entre camions i mitjans aeris treballant-hi. A més, els bombers també treballen per apagar un altre foc que s'ha declarat a la zona de la Serreta, a Vilafranca del Penedès. S'hi han desplaçat 8 dotacions i també compten amb el suport de les agrupacions de defensa forestal. D'altra banda, també mantenen una 20ena de dotacions terrestres a Sanaüja, a la Segarra, per fer tasques de vigilància de l'incendi forestal i agrícola que va afectar ahir unes 50 hectàrees i que ja està controlat. I a aquesta hora, 6 de la tarda i 5 minuts, podem saludar en directe a l'alcaldessa, precisament, de Cervià de les Garrigues, una d'aquestes localitats afectades per aquest incendi que crema des de primera hora de la tarda. Alcaldessa, senyora Rubió, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Se'ns fa molt difícil poder recepcionar bé la seva veu, alcaldessa. Quina és la situació a aquesta hora?
4: La situació
5: situació és que el lloc on ha començat l'incendi...
0: Ara sí, ara l'escoltem bé.
5: Vale. El lloc on ha començat l'incendi, pràcticament, bueno, ja està apagat, però el perillós és que s'ha expandit a travessar la carretera i per l'altre, diguéssim, per l'altre costat de carretera, pues, s'atansa molt al poble.
0: Mm-hmm. Se sap com ha començat l'incendi, alcaldessa?
5: Bé, amb uns matolls. Uns matolls que, bueno, és que des de l'Ajuntament avisem a la població de que han de mantenir els terrenys nets, val? I, bueno, hi ha gent que viu fora i no ho fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
0: Doncs hem d'aprofitar les seves paraules, alcaldessa, senyora Mercè Rubió, per remarcar precisament aquesta prudència extrema que s'ha de mantenir i seguir les incidències que es van donant per part de les autoritats i que tothom faci cas al que s'està explicant. Perquè a aquesta hora, què és el que més preocupa? El vent, potser?
5: El preocupa el vent, sí. Perquè pràcticament està bé... El deixen per acabar... apagat, perdó, és que estic molt nerviosa.
0: Sí, sí, l'entenem.
5: El deixen per apagat, però després revife, clar, la mica de vent que fa, que a estones pues, en fa bastant, pues, ho revife, clar, va saltant d'un sector cap a l'altre, d'un cantó cap a l'altre. I això és lo perillós.
0: I estan treballant els equips...
5: Hi ha moltes terres, per desgràcia, al nostre territori, hi ha moltes terres ermes, moltes terres que no les cuida ningú, i clar, si per desgràcia agafa un camp d'aquestos, doncs, bueno, fa molta feina aquí.
0: Clar, facilita la propagació del foc.
5: Sí, sí.
0: Precisament els bombers hi estan treballant, segur, i ho estan fent des de fa molta estona. Li han dit quan preveuen estabilitzar-lo?
5: Bueno, aquest sector on ha començat està bastant estabilitzat, perquè hi ha hagut moltes avionetes, helicòpters, la veritat és que moltes gràcies a Protecció Civil, als bombers i a tots els que s'hi han dedicat, perquè han fet molt bona feina, perquè tal com estava l'assumpte se podia acabar pues, molt pitjor, no? Però bueno, podia acabar molt pitjor allí on ha començat, però clar, ara pues, s'ha extès cap a un altre cantó, que és a les portes del poble, ¿vale? Perquè això era una urbanització a un quilòmetre i mig del poble, val? Però travessant la carretera te'n vas a dins el nucli urbà.
0: Clar.
5: I, bueno, te'n vas a cremar el que és el bosc i després hi ha, el perill és això, que no entri cap dins el poble.
0: Fa una estona, alcaldessa...
5: Aquest territori nostre, aquest territori que he agafat és molt boscós, de pins, de terres ermes i tot, i clar, aquí és, bueno, és molt perillós tot això.
0: Deia que fa una estona, alcaldessa, Protecció Civil, teníem en directe a Ima Soler, la subdelegada en aquest cas de Protecció Civil, ens explicava que han enviat alertes als veïns de la zona. Li consta que la majoria del veïnat està confinat?
5: Sí, sí, jo, bueno, confinat costa molt, perquè he passat pel carrer principal del poble i amunt de gent al carrer. Confinat costa molt. Però sí que amb prudència, la veritat, que la gent amb prudència, vull dir, no, a veure, dels límits de l'incendi, a prop de l'incendi, no hi ha ningú. Vull dir que no, res.
0: De quanta gent parlem? Quina és la població de Cervià de les Garrigues?
5: En aquest moment, 650 habitants, però tenim molta gent de fora, molta gent que aquests nuclis de fora del poble els caps de setmana estan habitats, entre setmana no, i ha, bueno, molta gent que és de cap de setmana aquí.
0: Molt bé. Doncs no l'atabalem més, alcaldessa. Entenem que té una tarda intensa. L'hem agafat segurament el cotxe en aquest moment per poder entrar en directe a 3Cat Info. Li agraïm la seva atenció i esperem que ben aviat sigui, doncs, es pugui resoldre aquest incendi que afecta, com diem, a Cervià de les Garrigues. Ho hem pogut explicar aquesta última hora amb Mercè Rubió, que és l'alcaldessa d'aquesta localitat.
5: Esperem que sí, perquè tal com havia començat, la veritat és que preocupava moltíssim i ara també preocupa, però és que ja estan treballant molt i molt, de veritat que és molt d'agrair tot això, i la rapidesa que l'han anat apagant, i, bueno, que no està apagat tampoc, perdoneu, però vull dir que la rapidesa que han tingut, les dotacions de bombers, i, bueno, molt bé, de veritat, gràcies.
0: Treball ingent, sens dubte, de les autoritats, en aquest cas de les emergències, que s'hi han posat de seguida,
5: sí.
0: Un cop han rebut l'avís d'aquest incendi. Esperem que resolgui ben aviat, alcaldessa, i no hi hagi cap incidència, i que es pugui acabar aquest incendi, com diem, a Cervià de les Garrigues. Hem parlat amb Mercè Rubió, alcaldessa d'aquesta localitat, 6 de la tarda, 10 minuts. Gràcies, alcaldessa, bona sort.
5: Només volia fer un incís.
0: Sí.
5: Quan l'Ajuntament, els nostres pobles, els ajuntaments, avisem a la població que mantinguin els terrenys nets, que no facin barbacoes, que fem àgores que se n'entere tothom, que facin cas dels ajuntaments, que no ho diem perquè sí. És per prudència, val, per prudència, però que quan passa una cosa així, després diem, veus, aquell veí ho tenia malament, l'altre ho tenia malament. Per favor, que facin cas del que els diem els ajuntaments, que ho diem per un bé per tothom.
0: Sens dubte.
5: Això sí.
0: Doncs queda claríssima l'advertència que fa i que hauria de ser ja una cosa que tinguéssim tots assumit, en aquest cas, doncs, fer cas a les incidències, el que ens demanen, quan hi ha una, en aquest cas un incendi que afecta aquesta població. Repeteixo, senyora Rubió, que sigui una tarda tranquil·la dins de la situació
5: Gràcies.
0: Que viu ara mateix i que puguin resoldre Gràcies. Ben aviat aquest incendi a la seva localitat. Bona tarda.
5: Moltíssimes gràcies, esperem que sí. Bona tarda.
0: Bona tarda. Ara passen 12 minuts de les 6 de la tarda, sens dubte és una de les notícies importants d'aquesta tarda, aquests incendis que afecten a diversos territoris del país. Ho anirem seguint a mesura que es produeixin novetats. Esperem que siguin del tot positives en aquesta situació que es viu ara mateix, en una jornada, com dèiem, de risc molt alt d'incendis a molts territoris del país i també amb l'enviament d'aquest desalert als mòbils, en aquest cas, de la zona on hi ha aquest incendi a Cervià de les Garrigues. Canviem de qüestió, parlem de Trump i de l'alerta que ha fet a Israel. Li ha dit que l'atac d'aquest matí al sud del Beirut ha estat inadequat, ha fet almenys 3 morts, entre 6 i 15 ferits, segons les fonts, no hauria d'haver passat, ho ha dit Trump. L'agressió s'ha perpetrat just el dia que el president nord-americà s'havia fixat per firmar el preacord de pau amb l'Iran, però els iranians han amenaçat de fer descarrilar les negociacions precisament arran d'aquesta agressió. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha suggerit que la resposta israeliana ha estat desproporcionada perquè ha ressaltat que l'atac previ de Hezbollah, que Israel ha fet servir com a causa, no ha fet ni morts ni ferits. El mandatari ha insistit que l'acord és a tocar i que portarà la pau a la regió, inclòs el Líban, tal com demana l'Iran. Mentrestant, l'expresident nord-americà Barack Obama ha insinuat que la política de Trump amb l'Iran no haurà servit per canviar res. Obama ha ofert una entrevista a la cadena ABC.
6: És dubtós que qualsevol acord que sorgeixi sigui significativament diferent o una millora significativa de l'acord que teníem en primer lloc i pel qual havíem treballat durant molt de temps abans que els Estats Units es retiressin.
0: Paral·lelament, les negociacions semblen continuar i l'Iran ha fet arribar un seguit de demandes a un emissari qatarià. El president del país, Masoud Pezeshkian, ha assegurat que molts dels problemes i malentesos amb els països del Golf es troben camí de la solució. I ha començat a la ciutat suïssa de Ginebra l'única manifestació autoritzada contra la cimera del G7. Els participants han fet cas a la crida d'una 60 d'organitzacions agrupades sota el lema No al G7, que desfilen sense incidents a la vora del llac Leman. Protesten contra la celebració de la cimera de líders que es fa a l'altre costat de la frontera, a la ciutat francesa d'Evian, a una hora de distància. França s'ha negat a acollir la manifestació i ha tancat gairebé tots els passos fronterers amb Suïssa per seguretat. Les reunions dels caps d'estat i de govern començaran demà dilluns amb la participació de Trump i amb les guerres de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna en l'agenda. La cimera ha de servir per acostar posicions amb el president dels Estats Units. Ho estem seguint amb la meta especial a Ginebra, Jordi Baró.
7: Protesta anti-G7 a Ginebra avui, la vigília de la cimera en una ciutat amb els bancs i les joieries blindats des de fa dies amb planxes de fusta per protegir-se de possibles actes vandàlics. Ginebra s'ha volgut protegir dels manifestants pel record dels incidents violents de la cimera del 2003 que va acabar amb centenars de detinguts i milions de francs suïssos en desperfecte. La reunió és a partir de demà a la veïna França, a Evian, famosa per l'aigua embotellada i ara blindada amb prop de 15.000 policies. El G7 hi buscarà un acostament amb Trump a la primera reunió dels líders de França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Canadà i el Japó des de l'inici de la guerra contra l'Iran. Un Trump més imprevisible que mai assistirà finalment a la cimera, que es va endarrerir un dia per no coincidir amb el seu aniversari. Agathe de Maré és investigadora al think tank Consell Europeu per les Relacions Exteriors.
8: Hi havia temors inicial els fa 6 o 8 mesos que els Estats Units segrestessin la cimera o que Trump ni tan sols hi aparegués. Els Estats Units han continuat finalment involucrats durant tot el procés. Això no era evident, així que crec que sens dubte hi ha un mèrit. La Casa Blanca, però, ja ha dit que no signarien acords concrets a la cimera, així que no cal aguantar la respiració.
7: Trump, que acumula un historial de desavinences amb el G7 i que xoca amb els líders europeus sobre els aranzels o l'OTAN, participarà a França en una sessió sobre Ucraïna amb Zelensky i acabarà sopant dimecres amb Macron a Versalles.
0: A Gaza, almenys 4 palestins morts i 7 de ferits a causa d'un atac israelià amb dron al camp de refugiats de Jabalia, al nord de la franja. Les víctimes es trobaven a unes poques desenes de metres de la línia groga que marca fins on poden estar els soldats israelians segons l'acord de l'alto al foc d'octubre, i al sud de Gaza han mort 2 palestins més, un d'ells un nen de 13 anys. Amb aquestes noves víctimes s'apropa el miler dels palestins que han perdut la vida a Gaza des de l'inici de l'actual treva. I des de l'inici de l'ofensiva bèl·lica israeliana, l'octubre del 2023, ja són 73.000 els palestins morts a Gaza pel foc israelià i més d'un miler a la Cisjordània ocupada. Més del 80% dels edificis de la franja han estat danyats o destruïts. Tocats, un quart de set de la tarda. Ara si obrim àrea de servei a 3Cat Info. Amb una primera comunicació amb l'equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
9: Bona tarda, Xavier. Estàvem actualitzant una última informació perquè hi ha retencions a la C-15 a Olèrdola cap a Vilafranca del Penedès, però és per un incendi de vegetació. Aquesta última informació s'afegeix a les dues carreteres que també estan tallades per incendi, en aquest cas a un altre lloc, com bé acabeu d'esmentar amb aquesta informació, a Cervià de les Garrigues. Estan tallades la LP7032 i l'LB7031. A més, també està tallada, però en aquest cas per un accident, atenció, que està tallada la C32 entre Pineda de Mar i Calella, en sentit sud. Això a causa d'un accident. Parlem ara de retencions. Hi ha retencions a la P7 entre Montornès del Vallès i La Roca, en sentit nord, i de Llinars del Vallès a Montornès, en sentit sud. A Castellbisbal i també de Martorell a Gelida, en sentit sud, i a Vilafranca del Penedès, en sentit nord. També hi ha retencions al Perelló, en sentit sud. A la C32, de Mataró al Masnou, en sentit sud, i a Gavà, en sentit nord. A banda d'aquest tram, com us dèiem, per un accident entre Pineda de Mar i Calella, en sentit sud, que queda la via tallada. A la C17 hi ha retencions de Lliçà de Vall a Parets del Vallès, en sentit sud. A la C59, a Palau-solità i Plegamans, en sentit sud. A l'N340 al Vendrell, en sentit nord. A la C35, al terme de Granollers, en tots dos sentits, també a la BB-5003 i a la BP-5002, tot això a l'entorn del circuit de Montmeló. A la C-55 de Manresa, a Castellbell i al Vilà, en sentit sud, a l'N-240 Montblanc, cap a l'enllaç amb la P2, a la C-31 i posteriorment C-65 a la Vall d'Aro, cap a Llagostera, a l'N-2 a Tordera, en sentit sud, a la C-33 a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, i finalment a Barcelona, a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: I gràcies, Carmina, per aquesta actualització d'ultimíssima hora. Fins després.
9: Fins ara, sí.
1: El temps.
0: Amb Eloi Cordomí.
10: Tarda amb sol a la majoria de comarques i temperatures altes. Avui les més elevades han enfilat fins als 37 graus pràcticament a Lleida, també a Valdomar 37, Mollerussa 36, han arribat als 37 graus pràcticament a Artés, a la comarca del Bages, i a Vinebre, també la Ribera d'Ebre, han fregat els 37. En aquests moments també destaquem algunes tempestes que estan descarregant al Pirineu, les més potents al nord del Pallars Sobirà i al nord de la Cerdanya. Puigcerdà han descarregat 13 litres per metre quadrat. De cara a demà, al matí, podríem tenir algunes restes de núvols, fruit de les tempestes que ara mateix estan formant al centre de la península Ibèrica, que durant la matinada vagin arribant desgastades aquí a Catalunya en forma de núvols, com el 4 gotes. Després posarà el sol i la calor tornarà a picar fort demà durant bona part del dia, i a la tarda sí que hi haurà més tempestes al Pirineu, demà al Prepirineu, i podrien arribar també demà dilluns a la tarda al nord de la Catalunya central o al nord del Pla a Lleida. Localment podrien ser fortes, ho adverteix també un avís del Servei Meteorològic de Catalunya d'intensitat de pluja. I en pròxims dies, encara dimarts podríem tenir algun ruixat de tarda al nord. Les temperatures mantindran altes tota la setmana i podríem pujar més de cara al cap de setmana que ve.
1: 3Cat Info.
11: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
12: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Beth Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 20 minuts de les 6 de la tarda. Nova demostració de força dels docents que avui, al costat de les famílies, s'han manifestat a Barcelona. La marxa ha plegat 25.000 persones, segons els organitzadors, 7.000, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats convocants, els que no van signar l'acord amb el departament, insisteixen que, més enllà del sou, volen millores reals dins les aules i asseguren que, si cal, al setembre tornaran les vagues. Sentim Yolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
13: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
14: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: La manifestació s'ha fet en un ambient molt reivindicatiu, amb crits a favor de l'escola pública i reclamant la dimissió de la consellera d'Educació. Les famílies hi han donat suport explícit amb un lema propi en què reclamaven un gran acord per l'educació pública. Pares i mares s'han afegit a la marea groga per demanar al departament que escolti tant les famílies com els docents.
15: Recolzar els docents, no?, perquè són qui estan cuidant les nostres criatures, així que el que volem és que els escoltin.
16: És el futur dels nostres fills i la seva educació depèn d'això, i al final no hi ha res més important que la seva educació.
17: Tant recursos per poder, pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió amb recursos reals.
18: I si comencen a defallir una miqueta, és el nostre moment de donar suport, perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en que això canviï, perquè els nostres fills tinguin una educació pública real, que és la que es mereixen.
0: I els mestres i professors que hi han participat expliquen que si el departament no mou fitxa, estan disposats a mantenir les protestes.
19: Aquest any ha sigut un any molt dur, tant a nivell econòmic, perquè no hem d'oblidar que les vagues ens es descompten i portem més de 9, però bueno, és una convicció personal. S'ha de lluitar des de la base, conjuntament amb les famílies i amb tota la societat.
20: Una de les mesures més importants que hem decidit és que ens quedarem a les aules per afavorir això, més suport a dintre de l'aula, perquè cada vegada que has de reforçar una sortida, deixes molts mestres que estan fent un suport a l'aula.
0: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte que ve en l'Assemblea Educativa de Catalunya i volen definir l'estratègia sindical i reivindicativa pel curs que ve i decidir les prioritats després de les reunions dels centres i claustres.
1: 3CAT Info.
0: I l'Ajuntament d'Olot ha desempadronat 1.300 persones en un any per cometre frau i per ajustar els serveis públics a la població. Bàsicament, eren persones que s'empadronaven a Olot, però no hi vivien, o bé propietaris que feien negoci i amb immigrants a qui cobraven per empadronar-los. Olot, Gerard Vilà.
21: En el primer any de funcionament de l'oficina del Padró, l'inspector responsable ha fet 700 actuacions i ha descobert 1.300 irregularitats. Normalment són persones que s'empadronen per fer ús dels serveis públics, però no han viscut mai a la capital de la Garrotxa. Ara bé, també hi ha propietaris que ho fan com a negoci, ho explica l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós.
22: És la gent que fa negoci amb el Padró. I això també ens va molt bé la inspecció, i també en coordinació amb la policia municipal i amb el cos de, diguem, el cos nacional de policia, perquè està molt relacionat moltes vegades amb temes d'estrangeria.
21: També s'ha detectat una altra modalitat de frau, en aquest cas per accedir a ajudes d'habitatge. Es tracta de persones que es donaven de baixa per tal que no figuressin a un domicili i justificar així menys ingressos per optar a aquestes ajudes.
0: 6 minuts i 6:45.
1: Esports.
0: A punt amb la crònica del Biel Cadilla. Amb esport en directe, el Barça d'handbol s'està jugant ser el millor club d'Europa.
23: Sí,
0: bona
23: exacte.
0: Tarda, Biel.
23: Bona tarda, Xavier. El Barça que està jugant aquesta final de la Champions d'handbol a Colònia, Alemanya, entre el Barça i el Fuchsia de Berlín s'està jugant aquesta final. El Barça que busca la que seria la seva 13a Copa d'Europa davant del conjunt berlinès. Final que es pot veure per TV3 i que podeu escoltar també al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb aquesta narració de Ramon Saumur i Sergi Camp.
24: De joc, la primera cap dins del Barça, el 7 contra 6 se l'ha menjat, l'Aleix l'ha guanyat i ha acabat anotant.
25: Aquesta
2: acció de l'Aleix.
23: Justament quan Ramon Salmurri narrava aquest gol, 13-9 guanya el Barça en aquesta final de la Champions d'handbol a Colònia contra el Füchse de Berlín. Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Aalborg danès en el partit pel tercer i quart lloc. Parlem ara de motor, perquè Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Oscar Piastri. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló. Pel pilot, aquest triomf és tot un somni.
3: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
4: TV. Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit Ferrari.
3: Watch the screens and wonder what it'd be like to win in that car.
4: I com seria guanyar en Ferrari? Ho pensava.
3: And everyone works so hard for it.
4: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
3: I'm forever grateful to them.
4: Estaré sempre agraït a ells.
3: This is the first, I hope, of many, but great pit stops.
4: Espero que sigui la primera de moltes.
3: Fantastic.
23: La victòria de Hamilton i Ferrari, per cert, ha estat la primera d'aquest campionat que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segon a quatre voltes pel final. Antonelli continua líder, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha abandonat. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: El Vila-sana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Femenina d'Hoquei Patins per primera vegada a la seva història. Les lleidatanes s'han imposat per 1-3 a la pista del Fraga en el segon partit de la final. Tot això en el que ha estat l'últim partit de Maria Porta com a professional.
6: Estic molt, molt feliç, perquè al final, bueno, faig el meu últim partit guanyant un títol i un títol que realment penso que és molt especial perquè és el premi a tot l'any de feina i pues, molt feliç, la veritat.
23: Una Maria Porta que es retira després de 23 anys jugant 9 al primer equip del Vila-sana. I aquest vespre, a 8:45, l'Igualada juga el segon partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina a la pista del Liceu. L'equip gallec va guanyar el primer partit per 8-2.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: En bàsquet, la penya ha de guanyar avui al València a partir de les 8 del vespre a l'Olímpic de Badalona per forçar el quart partit i no quedar fora de la final de l'ACB. Dani Miret, el tècnic verd i negre, espera que l'afició respongui.
25: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit perquè estem segurs que podem allargar-ho i ara ho hem de demostrar. Així que vinguin a l'Olímpic, que vinguin amb l'actitud que aquest any ha sigut diferencial des de l'inici, abans que l'àrbitre...

0: Tot no continuarà l'equip la temporada vinent. El base ha sigut el màxim anotador, el màxim assistent i el jugador que ha jugat més minuts de l'equip. Ha fitxat pel club romanès. I també en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA aquesta matina.
1: Fox to Wemby. Wemby tries a three, puts it up, off the mark. Ananobi the rebound. It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream!
0: Els Knicks han tornat a remuntar als Spurs, els han guanyat a San Antonio per 90-94 i han posat un 4-1 definitiu en aquesta final de l'NBA que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. Al base dels Knicks, Jalen Brunson ha estat escollit MVP de la final, ha anotat 45 punts en aquest cinquè i definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 49. Pel que fa al Mundial de Futbol, aquest matí Austràlia ha sorprès Turquia, ha guanyat 2-0. D'altra banda, aquesta matinada Escòcia ha guanyat Haití per 1-0 i Brasil ha empatat a 1 amb el Marroc. Amb els brasilers, Rafinha ha jugat el partit sencer i Vinícius ha fet el gol brasiler. D'altra banda, avui debut a Alemanya a les 7 de la tarda, d'aquí mitja hora, contra Curaçao. També començaran el Mundial la selecció dels Països Baixos a les 10 del vespre, en aquest cas contra el Japó, i ja de matinada a la 1, Costa d'Ivori, Equador, i a les 4, Suècia, Tunísia.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 6:45 i hem arribat amb la crònica esportiva del Biel Cadilla. I a aquesta hora us hem explicat que Protecció Civil demana a través d'una alerta als mòbils, un és alert, que les persones que són a la zona de l'incendi de Cervià de les Garrigues es confinin a casa. Els bombers també treballen en un altre foc de vegetació a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès, que ja està estabilitzat. Crida a la calma de Donald Trump arran de l'atac d'Israel a Beirut, que amenaça de fer descarrilar un possible acord entre els Estats Units i l'Iran. El president dels Estats Units li ha dit a Israel que l'agressió d'aquest matí no hauria d'haver passat i deixa clar que una vegada que hi hagi un acord signat a Teheran, no hi haurà més violència entre Israel i el Líban. I l'altre punt d'atenció. Milers de docents i famílies es manifesten a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. La marxa l'han impulsat els sindicats que no van signar el pacte amb el departament i s'ha fet sota el lema «Aturem l'emergència social i educativa». Les famílies reclamen que el govern també les escolti a elles. En aquesta segona mitja hora us parlarem de Suïssa perquè els ciutadans d'aquell país han votat majoritàriament en referèndum no a limitar la població a 10 milions com proposava una iniciativa de l'extrema dreta. Així ho indiquen els sondejos de la televisió pública un cop tancades les urnes i amb un avantatge del 5% dels partidaris de no barrar el pas a la immigració. De seguida ho analitzem en directe amb Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics. I la República Democràtica del Congo augmenta a 710 els casos confirmats d'Ebola, dels quals 149 han perdut la vida. És el nou balanç de les autoritats congoleses des que fa un mes es va declarar el brot. Els més vulnerables en aquesta epidèmia que devasta el país són les criatures, els més petits. També aquesta hora marxa la segona part de la final de la Champions d'handbol amb protagonisme català, Biel.
2: Doncs sí, el Barça està guanyant de 5, 19 a 14 contra el Fuchs de Berlín en aquesta final de la Champions d'handbol que s'està disputant a Colònia, a Alemanya. Si el Barça guanyés, aconseguiria la que seria la seva 13a Copa d'Europa consecutiva, no, sinó a la història.
1: Ens ho expliques, quan faltin 6 minuts per les 7.
2: Fins ara.
1: Fins ara. Tot això, una tarda assolellada i càlida, però també amb ruixats i alguna tempesta al nord del Pirineu. Demà començarem setmana amb un matí càlid, amb força sol en general, i a la tarda es formaran més tempestes al Pirineu, Prepirineu i al centre de Catalunya. Ara passen gairebé 4 minuts de 6:45, molt pendents dels incendis que afecten a diversos punts del territori. Continua cremant a aquesta hora el foc que s'ha declarat a primera hora de la tarda a Cervià de les Garrigues i que ha obligat a evacuar 8 persones i a demanar a la població que no surti de casa. El vent que bufa a les

0: zona canvia de la direcció del foc i ara el perill és que s'acosti al nucli més gran de la població. Ho ha explicat a aquesta emissora Mercè Rubió, l'alcaldessa de Cervià de les Garrigues.
1: Ara s'extès cap a un altre cantó, que és a les portes del poble, ¿vale? Perquè això era una urbanització a 1,5 km del poble, ¿vale? Però travessant la carretera te'n vas a dins el nucli urbà.
0: Protecció Civil ha enviat un missatge és alert, com dèiem, als mòbils de la gent per demanar-los que es quedin a casa i que tanquin portes i finestres. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
2: Un missatge d'aquests que enviem nosaltres d'alerta massiva, que ho reben tots els mòbils. Llavors, tothom que estigui per aquella zona, recordem, la zona de Cervià de les Garrigues, entre l'Albi, entre l'Albagés, Borges també, tota aquella zona.
0: El foc s'ha declarat cap a les 3 de la tarda i afecta una superfície d'unes 9 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Han hagut d'evacuar per precaució, com deien, 8 persones de les seves cases i també hi ha dues carreteres locals tallades al trànsit. I treballen una quarantena de dotacions dels bombers entre camions i mitjans aeris. A més, els bombers també han pogut estabilitzar un altre foc que s'ha declarat a la zona de la Serreta, a Vilafranca del Penedès. Hi han treballat 14 dotacions terrestres, un mitjà aeri i la SADF de la zona. Les flames afecten una zona que ja estava cremada de l'any passat, cosa que en disminueix la intensitat. I d'altra banda, també mantenen una vintena de dotacions terrestres a Sanaüja, a la Segarra, per fer tasques de vigilància de l'incendi forestal i agrícola que va afectar ahir dissabte unes 50 hectàrees i que ja està controlat.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara passen 6 minuts de 6:45. Els suïssos han rebutjat avui en referèndum vinculant la iniciativa No a una Suïssa de 10 milions, que proposava limitar el creixement demogràfic, principalment amb més traves per la immigració i restriccions al dret d'asil si abans del 2050 el país arribava als 9 milions i mig d'habitants. Segons dades gairebé definitives de caràcter oficial, facilitades per la televisió pública suïssa, el 55% dels votants han rebutjat la proposta que defensava en solitari el partit populista UDC, que argumentava que l'extrema dreta, en aquest cas, que argumentava que el creixement de la població suposava una pressió excessiva sobre les infraestructures públiques. A aquesta hora, 6:45 de la tarda, podem saludar en directe Albert Esteve, és demògraf, investigador, director del Centre d'Estudis Demogràfics i director d'Investigació al Departament de Sociologia de la UAB. Senyor Esteve, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
0: El resultat de l'estat, ara ho explicàvem, 55% en contra de la proposta, segons aquestes dades preliminars, com s'haurien d'interpretar?
4: A veure, doncs, més enllà de les valoracions polítiques que puguin tenir uns i altres, doncs era, pels demògrafs, una qüestió interessant de veure com es podien aconseguir aquest repte de mantenir una població estable al voltant dels 10 milions d'habitants. I tenint en compte, doncs, que la fecunditat de Suïssa és relativament baixa, és a dir, 1,2, i, per tant, que per mantenir fins i tot aquest llindar de població a 10 milions d'habitants, donat que la població no generaria els suficients naixements per mantenir-lo, també hagués requerit una important entrada d'immigració, si no la població suïssa hauria anat decreixent.
0: Mm-hmm. Com han plantejat els impulsors del referèndum, ho han fet els de l'extrema dreta, en aquest cas l'extrema dreta suïssa, 10 milions de persones a Suïssa seria una xifra de població excessiva? O, per contra, en aquell país hi ha capacitat per acollir més habitants, entre altres coses, perquè hi ha una necessitat econòmica i també demogràfica, si comptem, amb l'envelliment de la societat suïssa, no?
4: Sí, lògicament la majoria dels països europeus estan sotmesos a forts processos d'envelliment i si ells, jo no conec massa l'arquitectura, diguem, de l'estat del benestar suís, però i de l'economia, però lògicament, doncs, a mesura que les persones s'envelleixen, doncs la població activa disminueix, també augmenta, doncs, la tensió de necessitat de cura d'aquesta població, també augmenten les despeses, normalment en sanitat, etc, i per tant, doncs, si sense l'absència o de naixements que puguin, diguem, anar rejuvenint la població, sense immigració, doncs era algo realment és un experiment una mica estrany de pensar que una població es pot travar així tan fàcilment, no? Perquè les poblacions tenen molta inèrcia. Qui càpiguen 10 milions, 15, 10, 5, això sí que ja depèn molt de lo ample que vulguis o estret que vulguis viure, i això són més valoracions, bueno, que evidentment jo puc tenir la meva opinió personal, però diguem que els científics no ens dediquem a dir si n'hi caben més o menys, no?
0: Clar. Sabíem, senyor Esteve, que el govern suís estava en contra i que el que apunten aquests primers anàlisis del recompte és que la població de les ciutats és la que ha rebutjat majoritàriament aquesta limitació a l'entrada de més immigració, però, per contra, les zones rurals són més partidàries de restringir l'arribada de persones foranes. Per què passa això?
4: A veure, jo crec que les ciutats històricament estan més acostumades, doncs, a ser molt més dinàmiques des del punt de vista d'entrades i sortides de la població, i a vegades en els àmbits rurals, que són menys poblats, doncs petites arribades de persones a l'estranger, doncs de seguida es fan molt més visibles, no? I això està passant, per exemple, en Catalunya, doncs que si bé el gruix de la immigració, nombres absoluts, està a l'àrea metropolitana de Barcelona, també és ben cert, doncs, que hi ha municipis molt petitonets de Catalunya, doncs, que també tenen més d'un 40 o un 50% d'immigració, com que la immigració sol ser jove i comparat amb les poblacions, diguem, locals, que són molt més envellides, això també fa, doncs, que la majoria dels pocs naixements que es produeixen en aquests llocs també són de mare o pare estrangera, i llavors això també pot generar, vull dir, és com més visible, doncs, l'impacte de la immigració, mentre que ciutats, doncs, com Barcelona, Madrid, o probablement les principals ciutats suïsses, ja han viscut històricament d'arribades, no només de gent de l'estranger, sinó de gent d'altres indrets, i estàs més familiaritzat, et fa menys por, veus que és una part, diguem, essencial del dia al dia del funcionament de les ciutats, i potser es generen menys actituds, diguem, en contra, no?
0: Mm-hmm. Precisament, vostè feia referència ara fa uns minuts a Catalunya. Permeti'm una comparació, perquè el nostre país ha tingut un increment molt important de la població. Sí. Som 8 milions, podem arribar a 10 d'aquí pocs anys, i en gran part ha estat per l'arribada d'immigrants. Es podria fer un paral·lelisme amb Suïssa?
4: Bueno, amb nombres de xifres absolutes, doncs sí que són unes grandàries comparables, no? Perquè, bueno, hi pot haver ara un milió de diferència, però i que també l'impacte de la immigració. Jo diria que l'impacte de la immigració a Catalunya ara els últims anys ha sigut més intens que en el de Suïssa, i per tenim també una natalitat més feble, tenim una fecunditat més baixa que la Suïssa, una mica més baixa, tenim una mica més d'envelliment, també, i sí, home, són tamanys més o menys comparables, sí.
0: Clar, natalitat baixa, esperança de vida alta a Catalunya, no? Des de posicions d'extrema dreta s'alerta que els immigrants tenen més fills que els nascuts aquí i que hi ha un perill de substitució. Amb les dades demogràfiques que tenen, que disposen, això seria correcte, això?
4: A veure, que els immigrants tenen més fills que els autòctons...
0: Això ho diu l'extrema dreta, eh?
4: No és massa... No, el que sí que passa, hi ha dues coses. Una,
0: sí.
4: El que és la fecunditat, que és el nombre de fills mitjà que tenim, no és gaire massa allunyat dels autòctons, però va una mica per barris. És a dir, depèn, la immigració d'Amèrica Llatina és semblant o inferior a l'autòctona, la del resta d'Europa també, l'africana sí que és una mica més alta que l'autòctona. Ara bé, no només és un tema de fecunditat, sinó és que la població estrangera està contribuint a augmentar, diguem, la població fèrtil, la població que pot tenir fills, perquè són població jove. I això sí que fa que, per exemple, a un lloc com Catalunya, gairebé el 45 o 47% dels naixements són de mare estrangera. No perquè aquestes mares estrangeres tinguin més fills que les mares catalanes, sinó perquè el volum de mares estrangeres ha augmentat. Mm-hmm. I això fa que... Ara, a partir d'aquí, doncs, és un procés de substitució, és un procés, bueno, és un procés, però si li vols donar aquesta lectura política, doncs també és que cadascú llegeixi les dades com vulgui, és un procés de la, diguem, de la pròpia dinàmica. El que sabem és que veiem, per exemple, que malgrat les xifres, per exemple, l'ús del català, doncs estan, no són molt bones, però també veiem que si tu mires els fills d'aquestes persones tenen un coneixement alt de català. Mm. I el fet de que tinguin fills els immigrants és una manera, diguem, que el català entri a les cases.
0: Clar.
4: I si tenen germans fa que a vegades potser els pares parlen amb la seva llengua, diguem, del país d'origen, però en canvi entre els dos germans parlen en català a casa. Vull dir que no ho sé, vull dir que el Catalunya jo crec que ha donat exemples de models de cohesió, d'integració a través de l'escola, el mercat laboral, que tot és millorar i tot perfectible, però bueno, són amenaces una mica interessades, no? Mm-hmm.
0: Hem volgut buscar-hi context, aquesta decisió de la ciutadania suïssa que ha rebutjat en aquest referèndum vinculant la iniciativa de no a una Suïssa de 10 milions. Ho hem fet amb Albert Esteve, demògraf, investigador, director del Centre d'Estudis Demogràfics, també director d'investigació al Departament de Sociologia de la UAB. Senyor Esteve, gràcies per atendre'ns en directe en aquesta tarda de diumenge. Molt amable.
4: Un plaer. Moltes gràcies.
0: Gràcies.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Hem arribat amb aquesta entrevista a 3Cat Info, clavats a 6:45. Moment d'obrir una nova àrea de servei en aquesta emissora, aquesta tarda intensa d'informació. I ara el que volem fer és actualitzar la mobilitat a les carreteres i autopistes del país. Ho fem, com habitualment, els caps de setmana amb la Carmina Malagarriga, trafegada també avui. Carmina, què tal? Bona tarda de nou.
5: Bona tarda, Xavier. Doncs anant exposant aquesta situació dimensi a la tarda, que no és gens còmoda, suposem, per la gent que hi està allà
0: implicada.
5: Mateix. Sí. Doncs, per començar, hem de dir que continuen tallades tant la C32 entre Pineda de Mar i Calella en sentit sud a causa d'un accident que hi ha hagut, però també estan tallades per incendi forestal a Cervià de les Garrigues l'LB-7031 i l'LP-7032. A banda d'això, les retencions les trobem a la P7 a Sant Celoni i entre Montornès del Vallès i La Roca en sentit nord i de Llinars del Vallès a Montornès en sentit sud també, a Barberà del Vallès, sentit Tarragona. A Martorell en sentit sud i de Castellet i la Gornal a Vilafranca en sentit nord. A la C32, a banda d'aquest tram que dèiem que estava tallat, també hi ha retencions de Mataró al Masnou en sentit sud i a Gavà en sentit nord. A la C17 de Lliçà de Vall a Parets del Vallès en sentit sud. També importants les retencions a la C15 a Olèrdola cap a Vilafranca del Penedès per l'incendi de vegetació. A la C59 a Palau-solità i Plegamans en sentit sud, a l'N340 al Vendrell en sentit nord. També pel que fa al circuit de Montmeló, el Gran Premi de Fórmula 1 que s'hi ha celebrat, encara hi ha retencions a la C35 al terme de Granollers en tots dos sentits, també la BB-5003 i BP-5002 a l'entorn del circuit. A la C31 a Sitges, a les costes de Garraf, en sentit Barcelona. A la C55 de Manresa, a Castellbell i al Vilà, en sentit sud, a l'N240 Montblanc, cap a la P2. A la C31 i posteriorment C65, a la Vall d'Aro, cap a Llagostera. A l'N2 a Tordera, en sentit sud, tant a la C33 com a la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al Nus de la Trinitat, a la C31 a Badalona en sentit Barcelona i finalment a Barcelona a la Ronda Litoral a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs i a l'altura del Poble Nou en sentit Llobregat. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Fins després, Carmina, gràcies.
5: Fins ara.
3: El temps.
0: Eloi Cordomí.
6: Tarda amb sol a la majoria de comarques i temperatures altes. Avui les més elevades han enfilat fins als 37 graus pràcticament a Lleida, també a Valdomar 37, Mollerussa 36, han arribat als 37 graus pràcticament a Artés, a la comarca del Bages, i a Vinebre, també la Ribera d'Ebre, han fregat els 37. En aquests moments també destaquem algunes tempestes que estan descarregant al Pirineu, les més potents al nord del Pallars Sobirà i al nord de la Cerdanya. Puigcerdà han descarregat 13 litres per metre quadrat. De cara a demà, al matí, podríem tenir algunes restes de núvols, fruit de les tempestes que ara mateix estan formant al centre de la península Ibèrica, que durant la matinada vagin arribant desgastades aquí a Catalunya en forma de núvols, com molt quatre gotes. Després posarà el sol i la calor tornarà a picar fort demà durant bona part del dia, i a la tarda sí que hi haurà més tempestes. Al Pirineu, demà al Prepirineu, i podrien arribar també demà dilluns a la tarda al nord de la Catalunya central o al nord del Pla a Lleida. Localment podrien ser fortes, ho adverteix també un avís del Servei Meteorològic de Catalunya d'intensitat de pluja. I en pròxims dies, encara dimarts, podríem tenir algun ruixat de tarda al nord. Les temperatures mantindran altes tota la setmana i podrien pujar més de cara al cap de setmana que ve.
3: 3CAT Info.
7: Evitem el soroll.
8: Ens allunyem de les estridències.
7: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
8: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
7: Un informatiu sense presses.
8: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
9: 3CAT Info.
0: D'aquí a 11 minuts arribarem a les 7 de la tarda. Mor als 78 anys l'historiador medievalista Josep Maria Sans i Travé, exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre el 1992 i el 2015, i figura clau en la preservació documental de Catalunya. Entre les gestions en què va participar al capdavant de l'Arxiu Nacional hi ha la reclamació dels papers de Salamanca o la creació d'un mecanisme de transferència de fons dels presidents de la Generalitat. En el període en què el va dirigir, l'arxiu també va ingressar fons de Pau Casals, Montserrat Roig i Josep Puig i Cadafalch, entre d'altres. Com a historiador, va investigar la història de Catalunya des dels segles XI al XV i la Generalitat medieval i moderna. Des del 2006 era membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i també formava part, entre d'altres institucions, del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català de la Generalitat.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: El tren guanya usuaris arran de l'encariment dels costos de viatjar en cotxe o en avió pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'increment del preu de la benzina, del carusè i de retruc dels bitllets d'avió fa que moltes persones optin per moure's en tren. Mentre puja el pressupost per viatjar en vehicle privat o en avió, agafar un tren és cada vegada més assequible. Per exemple, viatjar en tren d'alta velocitat a l'AVE entre Barcelona i Madrid és avui dia un 44% més barat que abans de la liberalització del mercat ferroviari ara fa 5 anys. Així es desprèn d'un estudi del cercador de reserves de trens i autobusos Trainline. El seu director general a Europa, Pedro García, destaca que els elevats costos energètics provocats per la guerra a l'Iran poden fer decantar els usuaris cap al tren a l'hora de planificar les seves vacances d'estiu.
10: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios. No sabemos dónde va a llegar este verano porque hay mucha incertidumbre, pero sí que empezamos a ver tendencias de cambios de esa demanda.
0: A això també hi ajuden els descomptes en els bitllets de tren pels joves d'entre 18 i 30 anys. El Museu Can Màrio de Palafrugell, al Baix Empordà, exposa un recull d'escultures inflables d'Anna i Irina Rosell, que proposen una reflexió sobre la respiració com a gest bàsic i que en fa alhora vulnerables. Fa anys que l'artista treballa aquest tipus d'escultures on l'aire es converteix en material artístic. Es podrà veure fins al mes de novembre, Maria Rovira.
11: L'exposició amb el títol Neix en l'aire, la primera flor, explora la importància de la respiració com a experiència física i emocional. I ho fa a través d'unes instal·lacions que s'inflen i desinflen, amb elements sonors i també alguns grafits que ha dibuixat l'artista seguint el ritme de la seva respiració. Anna Irina Rosell explicava com ha concebut aquesta mostra.
12: Enteníem l'exposició també com un pulmó de pulmons i un espai que conté moltes respiracions. Hi ha diferents moments a l'exposició on van apareixent, com se sent ara, no?, aquestes respiracions i aquestes membranes que s'inflen i es desinflen. És sobretot com que es comuniquen a través del cos i no tant des de la paraula o des de l'oralitat, no? Que és una idea i un concepte que porto investigant. A través de l'escultura investigo al voltant d'aquestes temàtiques.
11: A través d'aquestes escultures inflables fetes amb teixits, ha treballat amb l'idea d'escultura viva per fer un replantejament sobre conceptes com la rigidesa o la caducitat de la matèria.
12: Aquesta idea de l'escultura viva i no sempre rígida i sòlida i dura, sinó més com un cos canviant, no? I com el nostre i com els espais que habitem. Llavors, per mi és tan important aquest moment de respiració i d'encesa com el de després de deixar anar l'aire i de descans. Per mi és igual d'important i crec que també convida el públic a posar el cos d'una altra forma i a activar també una percepció i una sintonia també amb les escultures que estan en aquesta sala.
11: L'exposició es complementa amb dibuixos fets amb grafit al ritme de la seva respiració, que són també un diàleg entre materials.
0: Sis minuts i mig, ja arribem a les 7.
3: Esports.
0: Acaba de començar la segona part de Colònia, final de la Champions masculina d'handbol. El Barça, Biel Cadilla, bona tarda.
13: Bona tarda, Xavier.
0: Està, si no m'equivoco, a 3 gols de diferència amb els...
13: Està guanyant de 3, exacte, 20-17, ara Fuchse. Mateix contra el Fuchse de Berlín alemany. Final que es disputa a Colònia, a Alemanya, precisament, i en què el Barça pot aconseguir la que seria la seva 13a Champions. Una final que es pot veure per TV3 i que estem narrant també al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb Ramon Salmurri i Sergi Camp.
14: De passiu, 3 passades pel Barça, 20-17 més 3, primer minut i mig de joc de la segona meitat. Domen Makuč, l'un contra un, Domen s'aixeca, rep el contacte, va a terra, reclama exclusió. El Barça, l'àrbitre, considera que són 2 minuts.
15: El delegat de l'EA Kefa demana calma a la banqueta del Barça. Jordi Sicusa fa un 2 amb els dits i diu, per favor, home, són 2 minuts claríssims.
13: I aquesta és la narració que podeu sentir. El Tot Gira de Catalunya Ràdio continua, de moment, el marcador igual. Barça 20, Fuchse de Berlín 17, quan acaba de començar la segona part d'aquesta final de la Champions d'handbol. Abans, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 l'Aalborg danès en el partit pel tercer i quart lloc. Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Oscar Piastri. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva 7a a Montmeló. Pel pilot, aquest triomf és tot un somni.
16: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
17: TV. Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit en Ferrari.
16: Watch the screens and wonder what it would be like to win in that car.
17: I com seria guanyar en Ferrari? Ho
16: and
17: pensava.
16: Everyone works so hard for it.
17: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
16: I'm forever grateful to them.
17: Estaré sempre agraït a ells.
16: This is the first, I hope, of many, but great pit stops.
17: Espero que sigui la primera de moltes.
16: Fantastic.
13: Ha estat la primera victòria d'aquest campionat que no s'endú un pilot de Mercedes, i és que precisament el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segon a 4 voltes pel final. Antonelli continua, però el líder, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12è, Fernando Alonso ha abandonat, tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies de públic. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 ahir dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
13: El Vila-sana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Femenina d'hoquei patins per primera vegada a la seva història. Les lleidatanes s'han imposat 1-3 a la pista del Fraga en el segon partit de la final. El primer ja el van guanyar el cap de setmana passat a la pròrroga per 3-2. Tot això en el que ha estat l'últim partit de Maria Porta com a professional.
18: Estic molt, molt feliç perquè al final, bueno, faig el meu últim partit guanyant un títol i un títol que realment penso que és molt especial perquè és el premi a tot l'any de feina i doncs molt feliç, la veritat.
13: I aquest vespre, a 8:45, l'Igualada juga el segon partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina a la pista del Liceu. L'equip gallec va guanyar el primer partit per 8-2. En aquest cas, però, la final es decideix al millor de 5 partits.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
13: En bàsquet, la penya de guanyar avui al València a partir de les 8 del vespre a l'Olímpic de Badalona per forçar el quart partit i no quedar fora de la final de la CB avui mateix. Dani Miret, el tècnic verd i negre, espera que l'afició respongui.
19: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit perquè estem segurs que podem allargar-ho i ara ho hem de demostrar, així que vinguin a l'Olímpic, que vinguin amb l'actitud que aquest any ha sigut diferencial des de l'inici, abans que l'àrbitre xiuli l'inici ja està empenyant, perquè això també fa que l'altre equip doncs, vegi que és un equip gran.
13: El guanyador d'aquesta semifinal entre la Penya i el València serà el rival del Barça a la final de l'ACB. L'equip de Xavi Pascual s'hi va classificar 3 anys després. Ahir van col·locar el 3-0 a la sèrie contra el Tenerife amb una victòria a la pista de l'equip canari per 76-85. La classificació per aquesta final de la CB també va garantir al Barça la participació en la pròxima Supercopa, que disputarà juntament amb la Penya, el Baskonia i el València. A casa nostra, per cert, el bàsquet Girona ha anunciat que Otis Livingston no continuarà a l'equip la temporada vinent. El base ha sigut el màxim anotador, el màxim assistent i el jugador que ha jugat més minuts de l'equip i ha fitxat pel club romanès. I també en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA aquesta matinada passada.
20: Fox to Wemby. Wemby tries a three, puts it up, off the mark. Ananobi the rebound. It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream! You're long...
13: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs, els han guanyat a San Antonio per 90-94 i han posat un 4-1 definitiu en aquesta final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. Al base dels Knicks, Jalen Brunson ha estat escollit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè i definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 49.
3: 3CAT Info.
13: Al Mundial de Futbol, aquest matí, Austràlia ha sorprès Turquia, ha guanyat 2-0. D'altra banda, aquesta matinada, Escòcia ha guanyat Haití per 1-0. I el Brasil ha empatat a 1 amb el Marroc. Amb els brasilers, Rafinha ha jugat el partit sense i Vinícius ha fet el gol del seu equip. D'altra banda, avui debut a Alemanya, ara a les 7 de la tarda, ho farà contra Curaçao. I també començaran el Mundial els jugadors de la selecció dels Països Baixos a les 10 del vespre contra el Japó. Ja de matinada, a la 1 Costa d'Ivori i Equador i a les 4 Suècia-Tunísia.
0: Bona tarda a les 7.

0: Protecció Civil demana a través d'una alerta als mòbils que les persones que són a la zona de l'incendi que creme a Cervià de les Garrigues es confinin a casa seva, que tanquin portes i finestres. Els bombers treballen en un altre foc de vegetació a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès, que ja està estabilitzat. Donald Trump renya Israel per l'atac d'avui a Beirut, però insisteix que firmarà el preacord de pau amb l'Iran les pròximes hores. El president dels Estats Units ha admès que l'agressió, que com a mínim ha fet 3 morts, pot retardar les negociacions i fa una crida a la contenció de tots dos bàndols. El tren guanya cada vegada més usuaris davant de l'encariment del combustible provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'augment del preu de la benzina i dels bitllets d'avió contrasta amb el preu dels bitllets de tren, que són més barats que 5 anys enrere, quan es va liberalitzar el mercat ferroviari. Milers de docents i famílies s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. Una marxa que han impulsat els sindicats que no van signar el pacte amb el departament i que s'ha fet amb el lema «Aturem l'emergència social i educativa». Les famílies reclamen que el govern també les escolti a elles. Suïssa ha rebutjat en referèndum limitar la població a 10 milions d'habitants, segons els sondejos de la televisió pública. La mesura de barrar el pas, aquesta migració, l'havia proposat l'extrema dreta, però el 55% de la ciutadania s'hi ha oposat. Aquest vespre, al 30 minuts, s'endinsa en l'interior de la Creu de Jesús de la Sagrada Família amb el reportatge A tocar del cel. TV3, la primera televisió que ha entrat dins d'aquest espai per descobrir-ne els detalls, els condicionaments i també els futurs espais que es podran visitar.
1: Esports.
2: En joc la final de la Champions d'handbol a Colònia, Alemanya, entre el Barça i el Fuchs de Berlín. Al minut 8 de la segona meitat, el Barça guanya de 6, 25 a 19. Lewis Hamilton guanya el Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló. I d'aquí una hora, a les 8, la penya buscarà una victòria a l'Olímpic contra el València per allargar la seva sèrie de semifinals a l'ACB i forçar el quart partit, que també seria a l'Olímpic de Badalona.
0: Tarda encara assolellada i càlida, també amb algun ruixat i alguna tempesta al nord del Pirineu, i a punt de començar setmana demà amb un matí càlid, amb força sol en general, i a la tarda més tempestes al Pirineu, al Prepirineu i també al centre de Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 7 de la tarda, us està informant Jaume Brufau. Continua cremant el foc que s'ha declarat avui a primera hora de la tarda a Cervià de les Garrigues i que ha obligat a evacuar 8 persones i a demanar a la població que no surti de casa seva. El vent que bufa a la zona canvia la direcció del foc i ara el perill és que s'acosti al nucli més gran de població, com ha explicat a 3CAT Info, Mercè Rubió, l'alcaldessa de Cervià de les Garrigues.
3: Ara s'extès cap a un altre cantó, que és a les portes del poble, ¿vale? Perquè això era una urbanització a 1,5 quilòmetres del poble, ¿vale? Però travessant la carretera te'n vas a dins el nucli urbà.
0: És per això que Protecció Civil ha enviat avui a la tarda un missatge és alert als mòbils de la gent per demanar-los que es quedin a casa seva, que tanquin portes i finestres, com ens explicava Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil.
4: Un missatge d'aquests que enviem nosaltres d'alerta massiva, que ho reben tots els mòbils. Llavors, tothom que estigui per aquella zona, recordem, la zona de Cervià de les Garrigues, entre l'Albi, entre l'Albagés, Borges també, tota aquella zona.
0: El foc s'ha declarat cap a les 3 de la tarda, afecta una superfície d'unes 40 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. S'ha hagut d'evacuar per precaució 8 persones de les seves cases i també hi ha una carretera local tallada al trànsit. Hi treballen 45 dotacions dels bombers, entre camions i mitjans aeris. El foc està declarat a la zona de la Serreta, Vilafranca del Penedès, ja està estabilitzat, però n'hi ha un altre que ara fa uns minuts ha començat a Pons, a la Noguera. Ja s'hi han desplaçat 17 dotacions dels bombers i també es mantenen fins a una vintena de dotacions terrestres a Sant Auja, a la Segarra en aquest cas, perquè estan fent tasques de vigilància de l'incendi forestal i agrícola que va haver ahir a la tarda, que va afectar unes 50 hectàrees i que aquesta hora ja està controlat. Toc d'alerta de Donald Trump a Israel. Diu a la seva xarxa social Truth que l'atac d'avui al matí a Israel i al sud de Beirut, que ha fet com a mínim 3 morts i entre 6 i 15 ferits, segons les fonts, no hauria d'haver passat. En unes declaracions més contundents al portal Axios, Trump ha assegurat que Netanyahu està sonat, però que l'acord amb l'Iran segueix endavant i que es firmarà les pròximes hores. L'agressió s'ha perpetrat just el dia que el president nord-americà s'havia fixat pel termini de firmar el preacord de pau amb l'Iran, però els iranians ja han amenaçat de fer descarrilar les negociacions i de contraatacar Israel. Al missatge a la xarxa Truth, Trump ha suggerit que la resposta israeliana ha estat desproporcionada perquè, diu, ha ressaltat que l'atac previ de Hezbollah, que Israel ha fet servir com a excusa, no ha fet ni morts ni ferits. L'expresident nord-americà Barack Obama ha insinuat que la política de Trump amb l'Iran no haurà servit per canviar res. N'ha parlat en una entrevista a la cadena ABC.
5: És dubtós que qualsevol acord que sorgeixi sigui significativament diferent o una millora significativa de l'acord que teníem en primer lloc i pel qual havíem treballat durant molt de temps abans que els Estats Units es retiressin.
0: En la vessant estrictament diplomàtica, l'Iran ha fet arribar un seguit de demandes a un emirat també de l'emissari qatarià. El president del país, Massoud Pezeshkian, ha assegurat que molts dels problemes i malentesos que està havent-hi amb els països del Golf troben camí de la solució. A Gaza, com a mínim, 4 palestins morts i 7 ferits a causa d'un atac israelià amb dron al camp de refugiats de Jabalí, al nord de la franja. Les víctimes es trobaven en unes poques desenes de metres de la línia groga, que és el punt que marca fins on poden estar els soldats israelians. Segons l'acord de l'alto el foc d'octubre, al sud de Gaza han mort 2 palestins més, un d'ells un nen de 13 anys. Amb aquestes noves víctimes s'apropa el miler de palestins, el nombre de víctimes mortals a Gaza des que hi va començar l'actual treva, però des del començament de l'ofensiva bèl·lica israeliana, a l'octubre del 2023, aquesta xifra puja fins a 73.000 persones mortes a Gaza per foc israelià, més d'un miler a la Cisjordània ocupada. Més del 80% dels edificis de la franja han quedat molt malmesos o completament destruïts. I augmenta el nombre d'usuaris de trens davant de l'encariment dels costos de viatjar en cotxe o en avió pel conflicte a l'Orient Mitjà. Puja el preu dels bitllets de l'avió, puja el preu de la benzina, i viatjar en tren d'alta velocitat, per exemple, entre Barcelona i Madrid, ara és més barat que fa 5 anys, quan es va liberalitzar el mercat ferroviari. És una informació que ha preparat en Roc Fargas.
6: Tot això se suma a l'encariment del preu del combustible i especialment del querosè, arran de la guerra d'Iran. Un factor que aquest estiu pot fer decantar els usuaris cap al tren a l'hora de planificar les seves vacances. Pedro García, director general de Trainline Europa.
7: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios. No sabemos dónde va a llegar este verano porque hay mucha incertidumbre, pero sí que empezamos a ver tendencias de cambios de esa demanda.
6: Un altre motiu que explica l'increment de demanda del ferrocarril són els descomptes que ofereix el govern espanyol als joves entre 18 i 30 anys. La rebaixa és de fins a un 50% pels trens d'alta velocitat i d'un 90% en mitjana distància a banda de l'Interrail.
7: Las previsiones desde Pascua, después de Pascua y las reservas iniciales de verano que estamos viendo son muy positivas. Además, la semana pasada el gobierno anunció el lanzamiento de nuevo del programa de verano joven y creemos que esto va a ayudar muchísimo al estímulo de la demanda.
6: L'estudi de Trainline, un dels buscadors de reserves de trens i autobusos més utilitzats, també conclou que 4 de cada 10 catalans s'està replantejant com viatjar aquest estiu, condicionat pel cost dels desplaçaments i també pel preu dels vols.
0: Poc més de 5 minuts i serà un quart de 8.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nova demostració de força dels docents que avui, al costat de famílies, s'han manifestat a Barcelona. Una marxa que ha plegat 25.000 persones, segons l'organització, 100.000 segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats convocants, els que no van signar l'acord amb el departament, insisteixen que més enllà del sou volen millores reals dins de les aules i asseguren que, si cal, al setembre, tornaran les vagues quan comenci el curs. N'han parlat Yolanda Segura, de la USTEC, sindicat majoritari, i Laura Gené, de la CGT.
8: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
9: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: La manifestació s'ha fet amb un ambient molt reivindicatiu, amb crits a favor de l'escola pública, reclamant la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Les famílies hi han donat suport explícit amb un lema propi en què reclamaven un gran acord per l'educació pública. Pares i mares s'han afegit a la marea groga per demanar al departament que escolti tant les famílies com els docents.
10: Recolzar els docents, no?, perquè són qui estan cuidant les nostres criatures, així que el que volem és que els escoltin.
11: És el futur dels nostres fills i la seva educació depèn d'això, i al final no hi ha res més important que la seva educació.
12: Tant recursos per poder, pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió amb recursos reals.
13: I si comencen a defallir una miqueta, és el nostre moment de donar suport, perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en que això canviï, perquè els nostres fills tinguin una educació pública real i que és la que es mereixen.
0: I els mestres i professors, que avui també han pres part en aquesta mobilització, han explicat que si el departament no mou fitxa, estan disposats a mantenir les protestes.
14: Aquest any ha sigut un any molt dur, tant a nivell econòmic, perquè no hem d'oblidar que les vagues ens es descompten i portem més de nou, però bueno, és una convicció personal. S'ha de lluitar des de la base, conjuntament amb les famílies i amb tota la societat.
15: Una de les mesures més importants que hem decidit és que ens quedarem a les aules per afavorir això, més suport a dintre de l'aula, perquè cada vegada que has de reforçar una sortida, deixes molts mestres que estan fent un suport a l'aula.
0: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte vinent en assemblea educativa a Catalunya i volen definir l'estratègia sindical i reivindicativa per al curs vinent i també decidir les prioritats després de les reunions dels centres i els claustres. Els ciutadans de Suïssa han votat majoritàriament en referèndum no a limitar la població a 10 milions, com proposava una iniciativa de l'extrema dreta. Així ho indiquen els sondejos de la televisió pública suïssa, un cop tancades les urnes i amb un avantatge del 5% dels partidaris de no barrar el pas a aquesta immigració. El vot en les ciutats favorable a la migració ha estat clau, mentre que molts municipis rurals, per contra, han votat favorables a les restriccions de migrants. Aquesta limitació a la gent de fora, tombada a la pràctica totalitat dels cantons suïssos, desafiava els acords de Suïssa de lliure circulació amb la Unió Europea. Suïssa ara té 9 milions d'habitants, un terç de procedència estrangera. Restringir la migració és una idea que espanta sobretot els empresaris perquè faltaria mà d'obra al país. Ho ha explicat Cristina Gaggini, representant de la patronal suïssa.
16: Serà una qüestió de justícia per...
17: Les empreses suïsses s'oposen ferotgement a aquesta iniciativa perquè planteja problemes importants a les empreses i al conjunt de la societat suïssa. Patim l'envelliment de la població i la falta de mà d'obra, cosa que els treballadors europeus en resolen en part. I la segona conseqüència greu de la iniciativa és que malmet el nostre acord amb la Unió Europea.
0: La Unió Europea és el principal soci comercial de Suïssa, país amb un sistema de democràcia directa on és habitual que se celebrin referèndums per decidir tot allò que preocupa els ciutadans. A la jornada d'avui també s'ha aprovat endurir les condicions per canviar el servei militar per una prestació social. I hi ha hagut incidents violents i enfrontaments amb la policia a la manifestació d'avui a la tarda a Ginebra contra la cimera del G7, que comença demà a la localitat veïna de Vian, a França, però... Milers de persones han sortit al carrer i un grup de participants s'han separat del gruix de la mobilització i han començat a llançar pedres contra la policia. També hi ha hagut actes vandàlics contra comerços i vehicles. França s'havia negat a acollir la manifestació i ha tancat gairebé tots els passos fronterers amb Suïssa per seguretat. Segons ens ha explicat avui a la tarda 3CAT Info Jordi Mir, doctor en Humanitats i expert en moviments socials, el context internacional actual no fa preveure situacions de tanta violència com les que hi va haver a la mateixa ciutat de Ginebra el 2003, en plena mobilització antiglobalització. L'objectiu ara, assegura, és donar visibilitat a polítiques alternatives a les que defensen els líders mundials.
18: Dos dels temes fonamentals de la mobilització d'avui són, per una banda, la reivindicació feminista i, per altra banda, la reivindicació de la fi del genocidi i el que ells entenen que és un comportament inacceptable de països com Israel o els Estats Units. Sempre hi ha uns elements que són constants en aquestes mobilitzacions, que després, en cada context, hi ha lluites o hi ha reivindicacions o hi ha situacions que fan que tinguin més presència un tipus de reivindicacions unes altres.
0: Les reunions dels caps d'estat i de govern, però, començaran demà amb la participació de Donald Trump i amb les guerres de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna encara a l'agenda. Una cimera que seguim amb l'enviat especial a Ginebra, Jordi Baró.
19: La reunió és a partir de demà a la veïna França, a Evian, famosa per l'aigua embotellada i ara blindada amb prop de 15.000 policies. El G7 hi buscarà un acostament amb Trump a la primera reunió dels líders de França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Canadà i el Japó des de l'inici de la guerra contra l'Iran. Un Trump més imprevisible que mai assistirà finalment a la cimera, que es va endarrerir un dia per no coincidir amb el seu aniversari. Agat de Maré és investigadora al think tank Consell Europeu per les Relacions Exteriors.
20: Hi havia temors inicials fa 6 o 8 mesos que els Estats Units segrestessin la cimera o que Trump ni tan sols hi aparegués. Els Estats Units han continuat finalment involucrats durant tot el procés. Això no era evident, així que crec que, sens dubte, hi ha un mèrit. La Casa Blanca, però, ja ha dit que no signarien acords concrets a la cimera, així que no cal aguantar la respiració.
19: Trump, que acumula un historial de desavinences amb el G7 i que xoca amb els líders europeus sobre els aranzels o l'OTAN, participarà a França en una sessió sobre Ucraïna amb Zelensky i acabarà sopant dimecres amb Macron a Versalles.
1: 3CAT Info.
0: Passen un parell de minuts gairebé, d'un quart de vuit de la tarda. Ara de fer bé amb el trànsit i el temps. Equip viari Carmina Malagarriga, bona tarda.
21: Bona tarda, Jaume. Començarem dient que s'ha reobert la C32, que estava tallada entre Pineda de Mar i Calella en sentit sud a causa d'un accident. Continuen, en canvi, tallades per incendi forestal a Cervià de les Garrigues, l'LB-7031 i l'LP-7032. I a banda d'aquests dos incidents, també hem de parlar de retencions importants a la P7 de Llinars del Vallès a Mollet en sentit sud, a Barberà del Vallès, en sentit també sud, cap a Tarragona, a Martorell, en sentit sud, a Banyeres del Penedès i de Castellet i la Gornal a Vilafranca, en sentit nord. Deixant de banda la P7, hi ha, un cop reoberta la C32, queden retencions entre Pineda de Mar i Calella, en sentit sud, també entre Sant Vicenç de Montalt i Mataró en sentit sud i de Cabrera de Mar al Masnou, tot això en sentit sud. La C32, un altre tram d'aquesta via, també presenta retencions a Cava en sentit nord i a les costes de Garraf, a Sitges, en sentit nord. També la C60 Argentona en sentit sud cap a Mataró, a la C17 de Lliçà de Vall a Parets del Vallès en sentit sud, a l'N340 a Castellet i la Gornal i també al Vendrell en sentit nord, a la C35 al terme de Granollers en tots dos sentits i aquestes vies que envolten el circuit de Montmeló com són la BB-5003 i la BP5002. També hi ha retencions a la C55 de Manresa a Castellbell i al Vilar en sentit sud, a la C31 a Sitges, a l'N240 a Montblanc cap a l'AP2, també a la C31 i posteriorment C65 des dels nuclis de la Vall d'Aro en sentit Llagostera, a la C33 i C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al Nus de la Trinitat, a la C31 a Badalona cap a Barcelona, a la Ronda Litoral, a l'altura del Poble Nou en sentit Llobregat i, finalment, a la Ronda de Dalt, de la Trinitat Vella al Verdum en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
21: Bona tarda.
1: El temps.
0: Eloi Cordomí.
22: Tarda amb sol a la majoria de comarques i temperatures altes. Avui les més elevades han enfilat fins als 37 graus pràcticament a Lleida, també a Valdomar 37, Mollerussa 36, han arribat als 37 graus pràcticament a Artés, a la comarca del Bages, i a Vinebre, també a la Ribera d'Ebre, han fregat els 37. En aquests moments també destaquem algunes tempestes que estan descarregant al Pirineu, les més potents al nord del Pallars Sobirà i al nord de la Cerdanya. Puigcerdà han descarregat 13 litres per metre quadrat. De cara a demà, al matí, podríem tenir algunes restes de núvols fruit de les temperatures tempestes que ara mateix estan formant al centre de la península Ibèrica, que durant la matinada vagin arribant desgastades aquí a Catalunya en forma de núvols, com el quatre gotes. Després posarà el sol i la calor tornarà a picar fort demà durant bona part del dia, i a la tarda sí que hi haurà més tempestes al Pirineu, demà al Prepirineu, i podrien arribar també demà dilluns a la tarda al nord de la Catalunya central o al nord del Pla de Lleida. Localment podrien ser fortes, ho adverteix també un avís del Servei Meteorològic de Catalunya d'intensitat de pluja. I en pròxims dies, encara dimarts, podrien tenir algun ruixat de tarda al nord, les temperatures mantindran altes tota la setmana i podrien pujar més de cara al cap de setmana que ve.
2: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
3: Quina ratxa! Quants maig portes?
2: 150.
3: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
4: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé asilvestrat.
23: Les curses importants les guanyava totes.
24: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
25: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
26: Pere Casacuberta.
27: Ningú s'esperava que guanyés.
28: Clar, és una cosa totalment excepcional.
4: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
29: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3Cat.
30: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
31: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
30: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
32: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
30: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
33: Bona tarda.
34: Catalunya migdia.
30: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
34: Amb Òscar Fernández.
35: Cada dia a les dues.
30: I a partir de les tres...
35: L'espai de reflexió a la tertúlia.
34: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
30: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
34: 3Cat Info.
36: La creu és el principal símbol del cristianisme, una expressió d'esperança, d'amor i de pau. I a més el ser de quatre braços s'obre en totes les direccions per abraçar a tothom.
0: Gaudí... El 30 minuts s'endinsa avui al vespre a l'interior de la creu de Jesús de la Sagrada Família i ho fa amb les primeres imatges televisives de tot el món en què es podrà veure la creu blanca de quatre braços per dins. És el reportatge A tocar del cel, que tanca aquesta setmana marcada per la visita del papalló 14 a Catalunya. Podrem veure la torre, que fa 172 metres i mig d'alçada, i conèixer tots els detalls de les obres, de les fites aconseguides i dels reptes de futur.
37: Vamos observando cómo los diferentes materiales pues van envejeciendo, se van comportando, el estado de los mosaicos, la junta, la adherencia, la possible aparició.
38: Amb de tot, hi haurà uns colors molt clars, que és la primera llum.
39: A mesura que anem baixant, hi ha de fons uns colors, sobretot blavosos, que van agafant intensitat.
0: Uns treballs de la Sagrada Família que es fan tant de dia com de nit, per consolidar tot allò que ja està construït, però també per anar vigilant, intentar acabar les obres d'aquí 10 anys. Està prevista el 2036, si no hi ha cap daltabaix ni sanitari, recordem la pandèmia, ni econòmic ni polític.
39: El primer trimestre...
0: A tocar del cel avui, al 30 minuts, que es podrà veure després del Telenotícies Vespre i que també és a la plataforma 3Cat.
39: L'accés a la creu, per a quin tipus de visites, doncs això no se sap, aquesta és la veritat.
0: Poc més de 6 minuts i seran 7:45.
34: 3Cat Info. Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
40: Bona tarda, tenim en joc ara mateix la final de la Champions d'handbol a Colònia entre el Barça i el Füchse de Berlín. Ara mateix el Barça guanya de 4 gols quan queden uns 10 minuts pel final del partit, 30-26. Una final que es pot veure per TV3 i que estem narrant amb el Ramon Salmurri i el Sergi Camps al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Barça busca la Champions número 50 com a club. Són 5 del futbol masculí, 4 del femení, 2 Eurolligues de bàsquet, 4 de futbol sala, 22 d'hoquei patins, i l'handbol està buscant aconseguir la 13a Champions de la secció. Ara mateix marca el Füchse de Berlín 30-27, quan queden menys de 10 minuts per al final del partit. Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Aalborg danès en el partit pel tercer lloc. I al Mundial de Futbol tenim en joc el debut d'Alemanya contra Curaçao i salta la sorpresa perquè al minut 24 de la primera part estan empatant a un gol. S'ha avançat Alemanya de seguida als primers instants de partit, però Curaçao acaba de posar l'empat al marcador. També començaran al Mundial la selecció dels Països Baixos a les 10 del vespre contra Japó i ja de matinada a la 1 Costa d'Ivori, Equador i a les 4 Suècia, Tunísia.
34: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
40: I en bàsquet, la penya ha de guanyar avui al València a partir de les 8 del vespre a l'Olímpic de Badalona per forçar el quart partit i no quedar fora de la final de l'ACB avui mateix. És un partit que també podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. El guanyador d'aquesta semifinal entre la penya i el València serà el rival del Barça a la final de la Lliga ACB.
34: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
40: I encara en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA aquesta matinada.
1: It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry! After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again!
40: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs i els han guanyat a San Antonio per 90-94 i han posat un 4-1 definitiu en el final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història. El primer en 53 anys, el primer des del 1973.
34: 3CAT Info.
40: El base dels Knicks, per cert, Jalen Brunson, ha estat escollit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè i definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 49 tota la resta junts.
34: 3CAT Info.
40: Es complica la final de la Champions d'handbol una mica pel Barça. Ara mateix el Fuchsia de Berlín s'apropa a 2 gols, 32-30, quan queden uns 7 minuts i mig pel final del partit. Parlem de Fórmula 1. Lewis Hamilton s'endú la victòria al Gran Premi de Barcelona-Catalunya per davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia de Ferrari i la seva setena amb un meló. Pel pilot, aquest triomf és un somni.
2: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
5: quan
2: TV.
5: Quan era jove, veia el Michael tenir tot l'èxit Ferrari.
2: Watch the screens and wonder what it'd be like to win in that
5: car. I com seria guanyar en Ferrari? Ho
2: and
5: pensava.
2: And everyone works so hard for it.
5: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
2: I'm forever grateful to them.
5: Estaré sempre agraït a ells.
2: This is the first, I hope, of many, but great pit stops.
5: Espero que sigui la primera de moltes.
2: Fantastic.
40: La victòria de Hamilton i Ferrari, per cert, ha estat la primera d'aquest campionat que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segon a 4 voltes pel final. Antonelli continua líder ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha hagut d'abandonar. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.
34: L'actualitat esportiva a fons.
40: D'altra banda, el Vila-sana s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga Femenina d'Hockey Patins per primera vegada a la seva història. Les lleidatanes s'han imposat 1-3 a la pista del Fraga per guanyar la final. Tot això en el que ha estat l'últim partit de Maria Porta com a professional.
6: Estic molt, molt feliç perquè al final, bueno, faig el meu últim partit guanyant un títol i un títol que realment penso que és molt especial perquè és el premi a tot l'any de feina i pues, molt feliç, la veritat.
40: Una Maria Porta que es retira després de 23 anys jugant.

0: els rivals a la victòria final de Pogacar.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Partit aturat en aquest moment perquè hi ha una expulsió, parlem de les Champions d'handbol, del jugador del Füchse de Berlín. Ara mateix guanya de 2 al Barça quan queden 7 minuts pel final del partit.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 7:45. Els bombers donen ja per estabilitzat el foc que afecta fins a una trentena d'hectàrees a Cervià de les Garrigues, que començava avui a primera hora de la tarda, mentre que a Pons a la Noguera també hi ha un foc que de moment ha cremat unes 10 hectàrees de massa forestal. Donald Trump renya Israel per l'atac d'avui a Beirut, però insisteix que firmarà el preacord de pau amb l'Iran les pròximes hores. El president dels Estats Units admet que l'agressió, que ha fet com a mínim 3 morts, pot retardar les negociacions. Fa una crida a la contenció per tots els bàndols. Milers de docents i famílies s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. Una marxa que han impulsat els sindicats que no van signar el pacte amb el departament i que s'ha fet sota el lema «Aturem l'emergència social i educativa». Les famílies han reclamat que el govern també les escolti. Per a bona part dels pròxims minuts tenim a punt a 3CAT Info una nova entrega de l'Espai L'Hemicicle. Avui fa atenció al pas que ha fet el Parlament de Catalunya per accelerar l'aplicació de l'eutanàsia. A més, Marta Corbalán conversa uns minuts amb el portaveu del Partit Popular de Catalunya a la cambra, Juan Fernández. I també farem atenció a un projecte que té en marxa la denominació d'origen Terra Alta per internacionalitzar la cultura del vi de la comarca amb l'ajuda de la ciència. I ho fa a través de la seva varietat més emblemàtica, la garnatxa blanca. Es va oposar també la comarca al mapa del món. Hi ha esports a aquesta hora. Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques, Alfons?
2: Està jugant el Barça a la final de la Champions d'handbol. Ara mateix, gairebé 5 minuts, una mica més de 5 minuts pel final. El Barça guanya de 2 gols, 33-31, al Fuchsia de Berlín. La podeu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló. I a les 8 del vespre, la penya busca una victòria a l'Olímpic contra el València per allargar la seva sèrie de semifinals a l'ACB i forçar el quart partit, que també seria a l'Olímpic.
1: Estones encara de sol, temperatures altes, però alguns ruixats i alguna tempesta al nord del Pirineu. Demà tindrem un matí càlid, amb força sol en general, i a la tarda més tempestes que es formaran al Pirineu, al Prepirineu i també al centre de Catalunya. A aquesta hora, els bombers donen per estabilitzat el foc que s'ha declarat a primera hora de la tarda a Cervià de les Garrigues, igual que el que afecta la zona de la Serreta, a Vilafranca del Penedès. Treballen en un tercer incendi, però, que afecta 10 hectàrees a Pons, a la Noguera, en una àrea on hi bufeja força vent. A Cervià de les Garrigues, el foc afecta unes 33 hectàrees de vegetació agrícola i forestal, i avui a la tarda han fet que s'hagin hagut d'evacuar per precaució 8 persones de les seves cases. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als mòbils de la gent de la zona demanant que no sortissin de casa seva i que tanquessin portes i finestres. En declaracions a 3CAT Info, l'alcaldessa, Mercè Rubió, ha lamentat que no tothom tingui els terrenys en condicions.
3: És que des de l'Ajuntament m'avisem a la població de que han de mantenir els terrenys nets, val? I bueno, hi ha gent que viu fora i no ho fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
1: A aquesta hora els bombers continuen treballant a la zona i tenen 20 dotacions terrestres, encara aprofiten la llum del sol, i hi ha 8 mitjans aeris. A Pons, els bombers hi han desplaçat 28 dotacions, 5 de les quals també aèries, i també mantenen efectius a

0: Sanaüja La Segarra, en aquest cas, perquè fan tasques de vigilància de l'incendi forestal i agrícola que va començar ahir a primera hora de la tarda, que ha cremat unes 50 hectàrees i que ja a aquesta hora ha quedat controlat.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3CAT Info. Amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
2: El Parlament ha fet un pas endavant per accelerar l'aplicació de l'eutanàsia. La Cambra Catalana ha portat al Congrés una llei per evitar casos com el de la jove Noelia Castillo, que va trigar 2 anys a rebre l'eutanàsia pels recursos judicials que va presentar el seu pare per intentar aturar la seva mort. La proposta del Parlament, impulsada pel PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP, planteja escurçar els terminis judicials i posar límit als recursos que es poden presentar als tribunals per no allargar el patiment de la persona que ha decidit rebre l'eutanàsia. Avui us explicarem els detalls d'aquesta llei i també entrevistarem el portaveu del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Juan Fernández. Benvinguts a l'Hemicicle. El Congrés ha donat llum verda a seguir tramitant la llei impulsada des del Parlament de Catalunya, que quedarà definitivament aprovada els pròxims mesos. I han votat a favor tots els grups, menys el Partit Popular i Vox. La proposició de llei estableix que els possibles recursos contra un cas d'eutanàsia només es podran presentar davant un únic tribunal, el Superior de Justícia competent territorialment, i aquest haurà de resoldre en un termini màxim de 25 dies. La seva decisió només es podrà recórrer amb un recurs d'empara ara al Tribunal Constitucional. La proposta l'han defensat al Congrés 3 diputats del Parlament, Sara Jaurrieta, del PSC, Jordi Fàbrega, de Junts, i Juli Fernández, d'Esquerra.
3: La darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
4: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
5: Aquí el que perseguim és, com els deia al començament, que hi hagi certesa.
2: La reducció dels terminis judicials és una demanda de les entitats pel dret a morir dignament, que consideren que judicialitzar l'eutanàsia és allargar el patiment de la persona que s'hi vol acollir de manera cruel. El Partit Popular i Vox són els únics grups que hi han votat en contra. Antonio Román és diputat del PP.
6: ¿Por qué acelerar procedimientos judiciales precisamente cuando está en juego el bien jurídico más importante de todos, la vida humana?
2: Justament el Congrés ha obert la via a accelerar l'aplicació de l'eutanàsia la mateixa setmana de la visita històrica del papa Lleó XIV a la Cambra Baixa, on va fer un discurs en contra de l'avortament i l'eutanàsia.
1: Té la paraula.
7: Juan Fernández, portaveu del Partit Popular al Parlament de Catalunya.
2: Benvingut al programa L'Hemicicle. Aquesta setmana ha vingut molt marcada per la visita del papa. El seu partit se sent còmode amb les proclames que ha fet el pontífex?
7: Sí, perquè al final el papa no ve aquí a fer proclames polítiques, no? El papa ve a anunciar l'Evangeli, ve a una visita sobre per parlar de l'Evangeli, per parlar pues, de la religió cristiana. I nosaltres ens sentim interpel·lats com s'ha de sentir qualsevol persona de Catalunya o del conjunt del nostre país, no? Aquells que governen, aquells que no governen, aquells que són cristians, aquells que no són cristians. Jo crec que el papa ha fet un discurs, ha enviat un missatge molt conciliador. Ens ha donat un missatge en el que jo crec que ens hem de sentir responsables d'acabar o d'abandonar la polarització i d'unir-nos per a aquelles bones causes que són importants a la nostra societat. No? I jo crec que al final el papa no ve a fer política i qualsevol persona que vulgui barrejar el papa en política s'està equivocant.
2: En els seus discursos el pontífex ha criticat qualsevol forma de discriminació per raó d'origen, de llengua, de religió o de situació social. Aquestes proclames són compatibles amb els últims pactes de governs autonòmics que el seu partit i Vox han signat en diferents comunitats?
7: Sí, perquè més enllà del que puguem sentir com a persones, és a dir, jo sóc creient, sóc cristià, però tinc la responsabilitat de fer propostes, en aquest sentit des de l'oposició, però som un partit de govern i tenim la responsabilitat de fer, de governar i de portar les idees al pragmatisme, no? I jo no crec que s'estigui enviant un missatge en cap cas d'expulsar tothom perquè sigui de fora. Vull dir, això és molt simplista, i jo crec que és el reduccionisme el que ens vol portar a l'esquerra, no? Vull dir, el Partit Popular i Vox són fatxes i són racistes. No, això no és així. Jo no sóc ni fatxa ni racista, no? Jo, qualsevol persona que ve de fora i que ve al nostre país a treballar, a formar la seva família, a adaptar-se a les nostres normes i a viure en convivència, és benvingut. Vull dir, sigui de Senegal, sigui de França o sigui d'Estats Units, no? Ara, aquelles persones que vinguin a delinquir i que vinguin a aprofitar-se del sistema i que vinguin a portar una forma de vida que no és compatible amb la nostra vida occidental, pues no és benvingut al nostre país. I jo crec que això és una qüestió de sentit comú. És una qüestió de sentit comú perquè, al final, el que volem és construir un país de convivència, un país on tothom tingui garantits els serveis públics i on tothom tingui garantit poder viure en pau, no? I això no és incompatible en cap cas amb el que diu el Papa. I això no és incompatible tampoc amb aquells pactes de govern del Partit Popular en Vox a les nostres comunitats autònomes, on tenim la responsabilitat de governar i de portar el pragmatisme a la vida real.
2: El Papa també s'ha pronunciat en contra de l'avortament i en contra de l'eutanàsia justament la mateixa setmana que el Congrés ha aprovat seguir tramitant una proposició de llei del Parlament per accelerar l'aplicació precisament de l'eutanàsia. Tot i la bona acollida que ha tingut el discurs del Papa, sembla que les posicions dels partits no han canviat.
7: És que el Papa també pot dir coses que no li agraden a l'esquerra. Vull dir, l'esquerra ens diu que ens hem de prendre nota d'aquells missatges que envia el Papa sobre temes d'immigració, però després ells critiquen el Papa perquè digui el que pensa i sobretot perquè digui el que d'alguna forma contempla l'Evangeli. Vull dir, el Papa va fer un discurs en el Congrés dels Diputats, jo crec que impecable.
2: Tot i que abans m'ha dit que el Papa no va venir a fer un discurs polític, sí que és cert que els seus discursos han tingut, en certa manera, un alt contingut polític en les seves intervencions. El pontífex ha vingut a renyar els partits per la confrontació política permanent i ha demanat reconciliació i cooperació. És possible aquesta reconciliació, aquesta entesa entre els dos grans partits estatals, el PP i el PSOE?
7: Jo crec que el Papa no està dient res diferent al que diuen totes les persones que ens voten quan venen les eleccions i fins i tot les que no ens voten, no? Les que estan a l'abstenció, no? Ara bé, sí que és veritat que a ningú se li escapa que estem en una situació política d'alta tensió. D'alta tensió, no? Tenim un govern amb el qual el Partit Popular no es pot posar d'acord. Perquè és impossible posar-te d'acord amb un govern que no vol escoltar-te, que no vol pactar qüestions des de la centralitat política. No? Tenim un govern, que és el govern del Partit Socialista, Pedro Sánchez, que està escurat a l'extrema esquerra, que ha triat uns socis que no són recomanables, perquè són aquells que volen trencar el país, i que, a més, està envoltat de corrupció, i que es nega a convocar unes eleccions generals perquè diu que no hi ha motius per convocar-les.
2: Ara comentava que un dels motius precisament d'aquesta crispació política són aquests suposats casos de corrupció que envolten el PSOE. Precisament la setmana que ve ha de declarar davant del jutge l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. No sé què n'esperen d'aquesta declaració.
7: Bueno, esperem que es faci justícia, no? I que els tribunals de justícia arribin fins al final d'aquesta investigació judicial cap a un president del govern.
2: El Partit Popular acabarà presentant una moció de censura contra Pedro Sánchez?
7: És que no depèn del Partit Popular presentar una moció de censura. Nosaltres podem tenir la iniciativa, però al final, qui és responsable de que Pedro Sánchez segueixi en el govern són els seus socis parlamentaris.
2: I el Partit Popular ha parlat amb aquests grups que poden facilitar aquesta moció de censura, per exemple, amb Junts per Catalunya?
7: Bé, el Junts per Catalunya ja va deixar clar fa uns dies la seva posició. I, escolti, nosaltres estem per coses sèries, eh?
2: Però si la situació a l'estat espanyol és tan greu com defineixen amb aquests suposats casos de corrupció que esquitxen Pedro Sánchez, el PP no estaria disposat a parlar amb Carles Puigdemont?
7: És que nosaltres no tenim, en aquest sentit, res a parlar amb Carles Puigdemont i nosaltres cedirem a un xantatge d'aquesta mena. No? I això ho han deixat clar sempre.
2: Però Carles Puigdemont és el president de Junts per Catalunya, és el president del partit.
7: I Alberto Núñez Feijóo és el president del nostre partit i el que fa cada dia és presentar una alternativa a l'alçada del que mereixen els espanyols, no a parlar de les seves apetències personals. Vull dir, aquí hi ha una diferència molt clara.
2: El dia 27 de juny, el Partit Popular de Catalunya farà finalment el seu congrés, l'últim va ser el 2018, un congrés que ha de servir per ratificar el lideratge d'Alejandro Fernández al capdavant de la formació i també per posar al dia l'estratègia política. Vostè és partidari que en aquesta ponència política es veti explícitament qualsevol pacte amb partits independentistes com Junts?
7: Jo crec que la prioritat d'aquesta ponència política ha de ser la presentació d'una alternativa que parli d'allò que importa a la gent, no? Jo no crec que el tema vagi del que farem amb els altres partits. Vull dir, que és un tema a tractar, evidentment, no? Però al final el que necessita Catalunya és una alternativa. Catalunya porta sotmesa una decadència durant molts anys per part del Partit Socialista i per part del nacionalisme, i Catalunya està necessitada d'una alternativa en aquest sentit.
2: I per liderar aquesta alternativa que vol ser el Partit Popular, amb qui estan disposats a pactar després de les pròximes eleccions?
7: És que la nostra vocació és de guanyar les eleccions. Després es parla de pactes i es parla d'acords, no? Però jo crec que tots els partits ens presentem a les eleccions per guanyar-les.
2: A banda de definir l'estratègia política, el Congrés del Partit Popular també ha de servir per elegir, com dèiem abans, Alejandro Fernández com a president del partit i per acabar de definir la nova estructura directiva. Vostè segurament serà també un dels noms protagonistes d'aquest congrés, o almenys per ara sona com el futur número 2, com el futur nou secretari general. No sé si en té ganes, si està disposat, si li ofereixen.
7: Lo important és parlar de les idees i parlar de projecte. Jo crec que no estem en una situació a Catalunya ni al reste del país frívola com perquè estiguem entretinguts parlant de qui serà què ni què serà què. Aquí no es tracta de càrrecs, sobretot perquè els càrrecs de partit el que han de fer és treballar per la ciutadania.
2: Canviem ja totalment de registre, ens endinsem en el terreny més personal i ara li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Té algun racó de Catalunya que li agradi especialment?
7: Badalona, segurament, no? Que és la meva ciutat de naixement i de vida, no? Jo visc a Badalona i per mi Badalona ho té tot. Té mar, té muntanya, té patrimoni i té un bon govern.
2: Què és el que més li agrada de la política i què li agrada menys?
7: De la política, servir a la ciutadania, no? El que menys m'agrada, segurament, la conciliació, que jo crec que és una cosa que no es parla molt, no? Segurament els polítics som els que més reivindiquem la conciliació, però els que menys practiquem la conciliació, cosa que és una assignatura pendent de la política en aquest sentit.
2: Té alguna mania que pugui confessar?
7: En tinc moltes, perquè la veritat és que soc bastant mediàtic, però segurament l'ordre és una de les meves manies més destacades.
2: Practica algun esport?
7: Natació.
2: Si se n'anés a una illa deserta, quins dos objectes s'enduria?
7: Segurament m'emportaria els meus dos fills, que són dos objectes importants, i la meva dona.
2: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
7: És que Catalunya guanyés en seguretat.
2: Juan Fernández, portaveu del grup del Partit Popular de Catalunya al Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
7: Gràcies a vosaltres.
1: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle. Trescat Info.
0: Passem poc més de 3 minuts, de 3 quarts de 8. Trànsit i temps ara. Nova àrea de servei. Comencem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
8: Bona tarda, Jaume. Ha estat tallada una nova carretera tallada per incendi forestal, la C14, entre Vilanova de l'Aguda i Ponts en tots dos sentits. S'hi afegeixen per aquest mateix motiu, per l'incendi forestal encara continuen tallades, la LB-7031 i l'LP-7032. I a més, hem d'afegir una altra via tallada, aquesta vegada per un accident, perquè s'estan regulant el trànsit als túnels. Es tracta de la C32 a Sitges, en sentit nord. Les retencions ara passen per parlar de l'AP7. Hi ha retencions de Banyeres del Penedès a Vilafranca, en sentit nord, i de Llinars del Vallès a Montornès, en sentit sud. També la C31 i C65 dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. A la C32 hi ha retencions d'Arenys de Mar a Mataró i de Cabrera de Mar al Masnou, tot això en sentit sud. També a l'N145 hi ha retencions a la Seu d'Urgell en tots dos sentits. A l'N340 a Castellet i la Gornal i també a Vilafranca del Penedès en sentit nord. A la C15 a Olèrdola cap a Vilafranca. A la C17 a Parets del Vallès en sentit sud. També retencions a l'entorn del circuit de Montmeló. Hi ha retencions a la C35 i també a la BP5002 en tots dos sentits. A la 2, Esparreguera, cap a Brera. A l'N240 Montblanc, cap a l'enllaç amb l'AP2. A la C55 de Manresa, Castellvell i el Vilan, sentit sud. A la C58 i, sobretot, la C33 des de Montcada i Reixac cap a Barcelona. La B20 a Badalona, cap al nus de la Trinitat de Barcelona. A la C31 a Badalona, també en sentit Barcelona. A la Ronda de Dalt, de la Trinitat Vella al Verdum en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral del Poblenou a la Barceloneta també en sentit Llobregat. Actualitzem, si et sembla, la informació d'aquí a mitja hora.
0: D'acord, Carmina, gràcies. Bona tarda.
8: Fins ara.
1: El temps.
0: Eloi Cordomí.
9: Encara aquesta hora tenim tempestes que descarreguen al nord del Pirineu. A Puigcerdà han deixat 16 litres per metre quadrat, 8 a la Molina, 4 a Planoles i també 25 litres per metre quadrat a Bonaigua. En temperatures que avui han estat molt altes, fins a 37 graus a Lleida, 37 a Vinebre, a Mollerussa també han arribat als 36 graus. Molta calor, demà sembla que repetirem una situació semblant, però amb més inestabilitat, amb més tempestes de tarda. El matí ja serà una mica variable, en general amb força sol, però també amb algunes capes de núvols matinals que s'allunyaran ràpid. No és impossible que deixin 4 gotes passatgeres. Després farà sol i més calor, però a la tarda creixeran noves nuvolades amb tempestes al Pirineu, Perepirineu, que avançada a la tarda es podrien desplaçar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central. Compte perquè localment podrien ser fortes i anar acompanyades de ventades o alguna calamarsada. A la resta, temps tranquil, amb força sol, amb algunes capes de núvols prims. Sembla que de cara a dimarts també repetirem algun ruixet de tarda, però menys, al nord de Catalunya. Les temperatures continuaran sent altes tota la setmana i al final de la setmana serà més estable i més assolellat i més càlid.
10: Evitem el soroll.
11: Ens allunyem de les estridències.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
1: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
10: Un informatiu sense presses.
11: Per donar context als grans titulars.
1: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: La denominació d'origen Terra Alta té en marxa un projecte per internacionalitzar la cultura del vi de la comarca amb l'ajuda de la ciència, i ho fa a través de la seva varietat més emblemàtica, la Garnatxa Blanca. És el projecte GRACTI, Garnatxa, Terra Alta, Ciència, Territori i Identitat, i que també vol posar la comarca al mapa del món. Reportatge de Jordi Barranca amb el muntatge tècnic d'Albert Cots.
12: Parlem d'un projecte que busca remarcar les qualitats de la Garnatxa Blanca i posicionar-la a escala internacional. De retruc, també servirà per posicionar els vins de la DO, n'és la varietat més emblemàtica, i també a la comarca. Pilar Cavallés, la presidenta de la DO.
13: Fer que la nostra Garnatxa Blanca se pugui conèixer encara més a nivell de tot el món, fent-los vindre al nostre terreno, creiem que és la millor manera d'entendre com se fan, com surten i d'on surten les nostres garnatxes.
12: A banda de la denominació d'origen, en el projecte també hi col·laboren Vitec, que és el Centre Tecnològic del Vi de l'IRTA, i l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta. Tot plegat ho coordina l'INNOVI, el clúster vitivinícola català. El paper de la ciència és molt destacat.
13: D'alguna manera, poder fer un estudi més en l'àmbit sensorial i veure com evolucionen i com envelleixen les nostres garnatxes. La millor manera que hem trobat i que creiem que és portar-nos al nostre territori, que vegin els nostres sols, les nostres terres, el nostre paisatge, el nostre clima, que és mediterrani, i en l'altitud que tenim, i com això afecta les nostres garnatxes i de quina manera evolucionen.
12: Parlem d'una varietat que porta frescor i acidesa als vins. Aquest precisament és un dels punts que han destacat alguns dels professionals del sector que han participat en el projecte. Parlem de persones com Ferran Centelles, director de vins de la Bulli Foundation.
14: La Garnatxa Blanca té, primer de tot, molta frescor i després un perfil de sabor únic. Et dona fruita, però també et dona hidrocarburs i envelleix molt bé. Llavors, és una gran varietat que s'ha de potenciar.
12: És un dels experts que han participat aquesta setmana en unes jornades de visita a diversos cellers de la comarca, han recorregut les vinyes i s'han amarat de la història que hi ha en cada ampolla. En global parlem de 8 professionals d'arreu del món amb noms com el de Raymond Thompson's millor sommelier del món l'any 2023.
15: Absolutely, I think the grape...
16: Absolutament, és positiu. No estem parlant de la varietat de raïm més coneguda a l'estranger. Penso que la tendència actual del sector i de la cultura al voltant del vi és buscar el que és únic, amb una història al darrere. Allò que potser no s'ha provat tant pel públic, bàsicament professionals, que sempre busquen la identitat del producte.
12: Tot plegat per arribar a aquest punt.
14: Que s'ha de prestigiar, i per això estem treballant amb els millors sommeliers del món, per entendre quin és el camí, no?, perquè la Garnatxa estigui a les grans llistes de vins, cartes de vins dels restaurants del món.
12: Claus d'un projecte, el Gracti, amb el qual es vol dotar d'un discurs més clar i compartit sobre el futur de la Garnatxa Blanca i de la Deo Terra Alta.
1: Trescat Info.
0: 4 minuts i mig seran les 8.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
17: Bona tarda. El Barça és campió d'Europa d'handbol.
18: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13a, la 50a de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchsia de Berlín! El Barça reina Europa! El Barça reina Colònia! Fa història i és de nou campió d'Europa!
17: L'equip blaurana s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 37-34 a aquesta final disputada a Colònia en un partit descomunal del porter del Barça, Emil Nielsen, en el que ha estat el seu darrer partit amb el Barça, i també gràcies als 7 gols de Frade, els 6 d'Aleix Gómez i altres 6 de Blas Junk.
1: 3CAT Info.
17: D'aquesta manera, el Barça suma la 50a Champions de la seva història com a club. Són 5 pel futbol masculí, 4 del femení, 2 Eurolligues de bàsquet, 4 de futbol sala, 22 d'hoquei patins i l'handbol acaba d'aconseguir la seva 13a Champions. Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Aalborg danès en el partit pel tercer lloc. I al Mundial de Futbol, ara mateix tenim al descans el partit entre Alemanya i Curaçao, guanya Alemanya per 3-1. Avui també debuta la selecció de Països Baixos a les 10 del vespre contra el Japó. I ja de matinada a la 1 jugaran Costa d'Ivori contra Ecuador i a les 4 Suècia-Tunísia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: I en bàsquet, la penya ha de guanyar avui al València, a partir d'ara de pocs minuts, a les 8 del vespre, a l'Olímpic de Badalona per forçar el quart partit i no quedar fora de la final de l'ACB. El guanyador d'aquesta semifinal entre la penya i el València serà el rival del Barça a la final.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: I també en bàsquet, els Knicks de Nova York s'han proclamat campions de l'NBA aquesta matinada.
19: It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry! After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again!
17: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs, que ens han guanyat a San Antonio per 90-94 i han posat un 4-1 definitiu en la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer en 53 anys, des del 1973. A la base dels Knicks, Jalen Brunson ha estat escollit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 49.
1: 3CAT Info.
17: Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia de Ferrari i la seva 7a a Montmeló. Pel pilot, aquest triomf és un somni.
20: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
21: quan
20: TV.
21: Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit Ferrari.
20: Watch the screens and wonder what it would be like to win in that car.
21: I com seria guanyar en Ferrari? Ho
20: and
21: pensava.
20: And everyone works so hard for it.
21: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
20: I'm forever grateful to them.
21: Estaré sempre agraït a ells.
20: The first, I hope, of many, but great pit stops.
21: Espero que sigui la primera de moltes.
17: La victòria de Hamilton i Ferrari, per ser, ha estat la primera d'aquest campionat que no s'ha endut un pilot a Mercedes. Precisament, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segona 4 voltes pel final. Antonelli segueix líder, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha abandonat. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies, més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.
1: L'actualitat esportiva a fons.
17: I d'altra banda, el Vila-sana s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga Femenina d'Hockey Patins per primera vegada a la seva història. Les lleidatanes s'han imposat 1-3 a la pista del Fraga per guanyar la final, i tot això en el que ha estat l'últim partit de Maria Porta com a professional.

0: Els bombers donen per estabilitzat el foc que afecta una trentena d'hectàrees a Cervià de les Garrigues i que ha començat a primera hora d'aquesta tarda. A Pons, a la Noguera, també hi ha un incendi que, de moment, crema unes 10 hectàrees de massa forestal. Donald Trump renya Netanyahu per l'atac d'avui a Beirut, però insisteix que firmarà el preacord de pau amb l'Iran durant les pròximes hores. El president nord-americà assegura que li ha dit al primer ministre israelià que no té cap puto criteri, mentre els iranians amenacen d'atacar Israel. Milers de docents i famílies es manifesten a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. La marxa l'han impulsat els sindicats que no van signar el pacte amb el departament i s'ha fet sota el lema «Aturem l'emergència social i educativa». Les famílies reclamen que el govern també les escolti a elles. L'Ajuntament d'Olot, la capital de la Garrotxa, ha fet fora del padró municipal 1.300 persones per cometre frau. La policia local treballa en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional per detectar persones que cobren per empadronar immigrants a casa seva. Aquest vespre, al 30 Minuts, s'endinsa a l'interior de la Creu de Jesús de la Sagrada Família amb el reportatge Tocar del Cel. És la primera televisió que entra dins aquest espai per descobrir-ne els treballs, els condicionaments i també els futurs espais que es podran visitar. Cau a València, una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals. Les obligaven a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. I el tren guanya cada vegada més usuaris arran de l'encariment del combustible provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'augment del preu de la benzina i dels bitllets d'avió contrasta amb el preu dels bitllets de tren, que són més barats que 5 anys enrere, quan es va liberalitzar el mercat ferroviari.
1: Esports.
2: El Barça és campió d'Europa d'handbol. L'equip blaurana s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 37-34 a la final disputada a Colònia. És la Champions número 50 del Barça com a club. Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 al davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia de Ferrari i la seva setena amb Montmeló. I està en joc ja el tercer partit de les semifinals de la Lliga ACB entre la Penya i el València a l'Olímpic. Tot just un punt d'avantatge pel València quan acaba de començar el partit. La Penya necessita guanyar per forçar el quart partit.
0: I el temps, a les pròximes hores encara podria quedar algun ruixat al nord del país. Demà al matí tindrem algunes bandes de núvols a primera hora, després farà sol i calor, però a la tarda creixeran més tempestes al Pirineu, al Prepirineu, i podrien arribar al centre de Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: 8 i gairebé 4 minuts us acompanya Xavier Palau. Els bombers donen per estabilitzat el foc que s'ha declarat a primera hora d'aquesta tarda a Cervià de les Garrigues, igual que el que ha afectat a la zona de la Serreta, a Vilafranca del Penedès. Treballen en un tercer incendi que afecta 10 hectàrees a Pons, a la Noguera, en una àrea on hi bufa força vent. A Cervià de les Garrigues, el foc afecta unes 33 hectàrees de vegetació agrícola i forestal, i aquesta tarda ha fet que s'hagin hagut d'evacuar per precaució 8 persones de les seves cases. Protecció Civil ha enviat un missatge SOS als mòbils de la gent de la zona per demanar-los que no surtin de casa. L'alcaldessa d'aquesta localitat, Mercè Rubió, ha lamentat en declaracions d'aquesta emissora que no tothom tingui els terrenys en condicions.
3: És que des de l'Ajuntament m'avisem a la població de que han de mantenir els terrenys nets, val? I bueno, hi ha gent que viu fora i no ho fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
0: Els bombers continuen treballant en aquest foc amb 20 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris. A Pons, els bombers hi han desplaçat 28 dotacions, 5 de les quals aèries. D'altra banda, també mantenen efectius a Sanaüja, a la Segarra, per fer tasques de vigilància de l'incendi forestal i agrícola que va afectar ahir unes 50 hectàrees i que avui ha quedat controlat.
1: 3CAT Info.
0: Donald Trump fa un toc d'alerta a Israel i diu a la seva xarxa social que l'atac d'aquest matí al sud de Beirut, que ha fet almenys 3 morts i entre 6 i 15 ferits, segons les fonts, no hauria d'haver passat. En unes declaracions al portal Axios, Trump ha anunciat que ha parlat amb Benjamin Netanyahu i li ha dit textualment que no té cap puto criteri. El mandatari nord-americà ha assegurat que l'acord amb l'Iran segueix endavant i que es firmarà les pròximes hores. L'agressió s'ha perpetrat just el dia que el president nord-americà s'havia fixat per firmar aquest preacord de pau amb l'Iran, però els iranians amenacen ara de fer descarrilar les negociacions i de contraatacar Israel. En el missatge a la xarxa Through, Trump ha suggerit que la resposta israeliana ha estat desproporcionada perquè ha ressaltat que l'atac previ de Hezbollah, que Israel ha fet servir com a causa, no ha fet ni morts ni ferits. Mentrestant, l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, ha insinuat que la política de Donald Trump amb l'Iran no haurà servit per canviar res. Obama ha ofert una entrevista, ho ha dit a la cadena ABC.
4: És dubtós que qualsevol acord que sorgeixi sigui significativament diferent o una millora significativa de l'acord que teníem en primer lloc i pel qual havíem treballat durant molt de temps abans que els Estats Units es retiressin.
0: Malgrat tot, en la vessant diplomàtica, l'Iran ha fet arribar un seguit de demandes a un emissari qatarià. El president del país, Massoud Pezeshkian, ha assegurat que molts dels problemes i malentesos amb els països del Golf es troben camí de la solució. El president rus Vladimir Putin ha felicitat Trump, que avui compleix 80 anys. Segons ha explicat el Kremlin, els dos mandataris han parlat durant gairebé una hora per telèfon i han abordat la situació internacional, sobretot el possible acord entre l'Iran i els Estats Units, que Trump volia i vol encara firmar avui mateix. L'aniversari del president nord-americà ha endarrerit un dia la celebració del G7 a França. El president ha organitzat una polèmica festa a la Casa Blanca que ha estat denunciada sense èxit per malversació de fons públics. Anem a Washington, Oriol Serra.
5: Tot i que Donald Trump és conegut per ser un home capritxós i presumptuós, poca gent s'hauria pogut arribar a imaginar que faria construir un ring de lluita als jardins de la Casa Blanca amb capacitat per a 4.000 espectadors. Trump va manifestar el desig fa un any en un acte a l'estat d'Iowa i aquest diumenge la residència oficial del president dels Estats Units serà l'escenari de diversos combats del que es coneix com a Ultimate Fighting, tot plegat per a celebrar el seu 80è aniversari amb l'excusa, això sí, que el mes vinent se celebraran els 250 anys de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Això no és tot. L'espectacle es televisarà a través de la cadena CBS, propietat de Paramount, la mateixa que va cancel·lar el programa Late Show de Stephen Colbert fa tot just unes setmanes, oficialment per motius financers, però Trump havia expressat el desig de fulminar-lo. La festa d'aniversari de Trump ha estat denunciada per malversació de fons públics i per ús fraudulent d'un espai federal com és la Casa Blanca, però la justícia nord-americana va desestimar divendres la denúncia interposada per un grup de vigilància en favor dels drets civils.
0: A Gaza, almenys 4 palestins morts i 7 de ferits a causa d'un atac israelià amb dron al camp de refugiats de Jabalí, al nord de la franja. Les víctimes es trobaven a unes poques desenes de metres de la línia groga que marca fins a on poden estar els soldats israelians segons l'acord de l'alto el foc d'octubre. I al sud de Gaza han mort 2 palestins més, un d'ells un nen de 13 anys. Amb aquestes noves víctimes s'apropa el miler als palestins morts a Gaza des de l'inici de l'actual treva. I des de l'inici de l'ofensiva bèl·lica israeliana, l'octubre del 2023, ja són 73.000 els palestins que han perdut la vida a Gaza pel foc israelià i més d'un miler a la Cisjordània ocupada. Més del 80% dels edificis de la franja han estat danyats o destruïts.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 8 de la tarda i 9 minuts, nova demostració de força dels docents que avui al costat de les famílies s'han manifestat a la capital catalana, Barcelona. La marxa ha plegat 25.000 persones, segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats convocants, els que no van signar l'acord amb el departament, insisteixen que més enllà del sou volen millores reals dins les aules i asseguren que, si cal, al setembre tornaran les vagues. Sentim Yolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
6: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
7: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: La manifestació s'ha fet en un ambient molt reivindicatiu, amb crits a favor de l'escola pública i reclamant la dimissió de la consellera d'Educació. Les famílies hi han donat suport explícit amb un lema propi en què reclamaven un gran acord per l'educació pública. Pares i mares s'han afegit a la marea groga per demanar al departament que escolti tant les famílies com els docents.
8: Recolzar els docents, no?, perquè són qui estan cuidant les nostres criatures, així que el que volem és que els escoltin.
9: És el futur dels nostres fills i la seva educació depèn d'això i al final no hi ha res més important que la seva educació.
10: Tant recursos per poder, pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió amb recursos reals.
11: I si comencen a defallir una miqueta és el nostre moment de donar suport perquè Nosaltres som els dels primers beneficiats en que això canviï, perquè els nostres fills tinguin una educació pública real i que és la que es mereixen.
0: I els mestres i professors que hi han participat expliquen que si el departament no mou fitxa, estan disposats a mantenir les protestes.
12: Aquest any ha sigut un any molt dur, tant a nivell econòmic, perquè no hem d'oblidar que les vagues ens es descompten i portem més de nou, però bueno, és una convicció personal. S'ha de lluitar des de la base, conjuntament amb les famílies i amb tota la societat.
13: Una de les mesures més importants que hem decidit és que ens quedarem a les aules per afavorir això, més suport a dintre de l'aula, perquè cada vegada que has de reforçar una sortida, deixes molts mestres que estan fent un suport a l'aula.
0: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte que ve en l'Assemblea Educativa de Catalunya i volen definir l'estratègia sindical i reivindicativa pel curs que ve i decidir les prioritats després de les reunions dels centres i claustres. Acord entre el govern i els comuns perquè les famílies monoparentals tinguin els mateixos descomptes a la universitat que les nombroses. Es posarà en marxa aquest curs que ve, 2026-2027, i permetrà que les famílies monoparentals que tinguin un fill paguin la meitat de les quotes universitàries i, si en tenen més, se'ls bonificarà el 100% de la matrícula. Ho explica Núria Montserrat, és consellera de Recerca i Universitats, en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
0: La mesura és fruit de l'acord de pressupostos signat amb els comuns i l'aprovarà aquest dimarts el Consell Executiu. Es destinaran 12 milions i mig d'euros dels pressupostos a aquesta mesura. Sentim Jessica Albià, que és presidenta del grup parlamentari dels comuns.
15: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, que estan situades en risc de pobresa, estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
0: A Catalunya hi ha reconegudes 78.500 famílies monoparentals i més de 164.000 de nombroses. L'Ajuntament d'Olot ha desempadronat 1.300 persones en un any per cometre frau i per ajustar els serveis públics a la població. Bàsicament, eren persones que s'empadronaven a Olot, però no hi vivien, o bé propietaris que feien negoci amb immigrants a qui cobraven per empadronar-los. Anem a la capital de la Garrotxa, Gerard Vilà.
16: En el primer any de funcionament de l'oficina del Padró, l'inspector responsable ha fet 700 actuacions i ha descobert 1.300 irregularitats. Normalment són persones que s'empadronen per fer ús dels serveis públics, però no han viscut mai a la capital de la Garrotxa. Ara bé, també hi ha propietaris que ho fan com a negoci, ho explica l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós.
17: És la gent que fa negoci amb el Padró. I això també ens va molt bé la inspecció, i també en coordinació amb la policia municipal i amb el cos, nacional de policia, perquè està molt relacionat moltes vegades amb temes d'estrangeria.
16: També s'ha detectat una altra modalitat de frau, en aquest cas per accedir a ajudes d'habitatge. Es tracta de persones que es donaven de baixa per tal que no figuressin a un domicili i justificar així menys ingressos per optar a aquestes ajudes.
18: La creu és el principal símbol del cristianisme, una expressió d'esperança, d'amor i de pau. I a més el ser de quatre braços s'obre en totes les direccions per abraçar a tothom.
0: El 30 minuts s'endinsarà aquest vespre a l'interior de la creu de Jesús de la Sagrada Família amb les primeres imatges televisives a tot el món en què es podrà veure la creu blanca de quatre braços per dins.
18: Al centre de la creu hi haurà l'anyell diví.
0: El reportatge Tocar del Cel tanca aquesta setmana marcada per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Podrem veure la torre que fa 172 metres i mig d'alçada i conèixer tots els detalls de les obres, de les fites aconseguides i dels reptes de futur.
19: Vamos observando cómo los diferentes materiales pues van envejeciendo, se van comportando, el estado de los mosaicos.
0: Uns treballs que es fan tant de dia com de nit per consolidar tot allò que ja està construït i també per intentar acabar les obres d'aquí 10 anys. El 2036, si no hi ha cap daltabaix, ni sanitari, recordem la pandèmia, ni econòmic ni polític.
20: Passarà a la sacristia i arribarà fins a la capella de l'Assumpte.
0: A Tocar del Cel del 30 minuts es podrà veure avui, després del TN Vespre, i també a la plataforma 3CAT. És un quart de nou. Àrea de servei a aquesta hora, 3CAT Info. Molt pendents de la mobilitat a aquesta hora, diumenge habitualment d'operació tornada, amb moltes incidències que les estem resseguint des de l'equip viari, al capdavant la Carmina Malagarriga. Què tal, Carmina? Bona tarda.
2: Bona tarda, Xavier, i les actualitzem tan ràpid com podem, perquè s'acaba d'afegir una altra carretera tallada. En teníem tres a causa dels incendis forestals, dues per l'incendi de Cervià de les Garrigues, l'LB-7031 i l'LP-7032, també per incendi forestal la C-14 entre Vilanova de l'Aguda i Pons. Però, a més, continua tallada, com hem dit abans, la C-32 a Sitges en sentit nord per regulació de trànsit als túnels. Però també està tallada la C-55 a Castellbell i el Vilar en sentit sud per l'accident d'un cotxe. I ara mateix ens acaben d'informar també que està tallada en tots dos sentits l'N-145 a la Seu d'Urgell per un accident entre un cotxe i una moto. I a tot això parlem de retencions, que en queden, i no poques, no són poques. A l'AP7 hi ha retencions de Banyeres del Penedès a Vilafranca en sentit nord i de Llinars del Vallès a Montornès en sentit sud. També a la C-60, a la Roca del Vallès en sentit nord, que per enllaç amb l'AP7. A la C-31 i posteriorment C-65 dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera. A la C-32 hi ha retencions d'Arenys de Mar a Mataró, de Cabrera de Mar al Masnou, tot això en sentit sud, i també a Gavà en sentit nord. A l'N-145, com dèiem, hi ha retencions, a part del fragment que ha estat de la zona que està tallada, en queden encara retencions en tots dos sentits. A l'N-340, retencions a Castellet i la Gornal i també a Vilafranca del Penedès, en sentit nord. A la C-15, a Olèrdola, en sentit Vilafranca, a la C-31 a Sitges, a les costes de Garraf, en sentit nord. A la C-17 queden també algun punt de retenció, Parets del Vallès, en sentit sud. A la 2 a Esparreguera, cap a Brera. A l'N-240 a Montblanc, cap a l'enllaç amb l'AP-2. A la C-33, i en menor mesura, però també n'hi ha, a la C-58, des de Montcada i Reixac, cap a Barcelona. A la B-20 a Badalona, cap al Nus de la Trinitat. Arribem a Barcelona, a la Ronda de Dalt, hi ha retencions de la Trinitat Vella al Verdum en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral del Poblenou a la Barceloneta en sentit també Llobregat. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Així ho farem, Carmina, gràcies, bona tarda.
2: Fins ara.
0: El temps. A punt, la crònica amb l'Eloi Cordomí.
21: Aquesta tarda s'han format tempestes, encara fa una estona descarregaven al nord del Pirineu, han deixat fins a 25 litres per metre quadrat a la Bonaigua, però també 16 a Puigcerdà o 8 litres a la Molina. Ruixats irregulars, però que creiem que demà aniran a més. De fet, demà esperem un dia assolellat i càlid. Però també, a primera hora, podem tenir algunes capes de núvols que ens vagin creuant. No és impossible fins i tot que deixin escapar quatre gotes passatgeres. Després, dominarà el sol, tornarà a pujar la temperatura, amb màximes de més de 35 graus, una altra vegada en alguns llocs de Ponent, de l'interior de l'Ebre o de la Catalunya Central. I a partir del migdia creixeran més nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que podrien descarregar ruixats, tempestes. Després, aquestes tempestes podrien desplaçar-se al nord del Pla Lleida o al nord de la Catalunya Central. Compte perquè localment podrien ser fortes, ho adverteix també amb un avís groc el Servei Meteorològic de Catalunya, pluges de 20 litres en mitja hora al Berguedà, al Solsonès, al Lluçanès, al Ripollès i a la Cerdanya. De cara a aquests pròxims dies, mantindrem durant tota la setmana les temperatures molt per sobre del que és habitual en aquesta època, encara dimarts algun ruixat de tarda al nord, i de cara a finals de setmana encara podria pujar més el termòmetre. Tresca
16: Info. Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
22: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Bet Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
23: Anys i anys!
24: Ho veus?
25: Okay.
24: L'anys i anys. Això és molt nostre.
25: Molt.
24: Tan nostre com dir... Posarem llum?
25: A la foscor.
24: O com dir... Aventureres, aventurers.
25: Ens hi apuntem o què?
24: Què dius?
25: Saps que és molt nostre, també?
26: Sou molt bona gent!
27: Xxt, silenci.
25: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
24: O el Catalunya Ràdio.
28: I el mític encara Messi, encara Messi, encara Messi!
24: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
25: I que així sigui. Per anys i anys. 3CAT.
24: Molt nostre.
29: 3CAT Info.
0: La Policia Nacional ha desmantellat una xarxa criminal que es dedicava a l'explotació de transsexuals a València. S'ha detingut 4 dones i un home per obligar aquestes persones a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Estaven sotmeses a un estricte control de moviments i a multes econòmiques si no feien el que se'ls demanava. Als diversos registres que s'han fet s'hi han intervingut diners en efectiu i drogues com metamfetamina, cocaïna i marihuana. Augmenta el nombre d'usuaris de trens davant l'encariment dels costos de viatjar en cotxe o en avió pel conflicte a l'Orient Mitjà. Mentre puja el preu dels bitllets d'avió i de la benzina, viatjar en tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ara és més barat que fa 5 anys enrere, quan es va liberalitzar el mercat ferroviari, Roc Fargas.
1: Tot això se suma a l'encariment del preu del combustible i especialment del querosè, arran de la guerra d'Iran. Un factor que aquest estiu pot fer decantar els usuaris cap al tren a l'hora de planificar les seves vacances. Pedro García, director general de Trainline Europa.
3: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios. No sabemos dónde va a llegar este verano porque hay mucha incertidumbre, pero sí que empezamos a ver tendencias de cambios de esa demanda.
1: Un altre motiu que explica l'increment de demanda del ferrocarril són els descomptes que ofereix el govern espanyol als joves entre 18 i 30 anys. La rebaixa és de fins a un 50% pels trens d'alta velocitat i d'un 90% en mitjana distància a banda de l'Interrail.
3: Las previsiones desde Pascua, después de Pascua y las reservas iniciales de verano que estamos viendo son muy positivas. Además, la semana pasada el gobierno anunció el lanzamiento de nuevo del programa de verano joven y creemos que esto va a ayudar muchísimo al estímulo de la demanda.
1: L'estudi de Trainline, un dels buscadors de reserves de trens i autobusos més utilitzats, també conclou que 4 de cada 10 catalans s'està replantejant com viatjar aquest estiu, condicionat pel cost dels desplaçaments i també pel preu dels vols.
0: Ferit crític, un ciclista que feia una ruta pel Montseny ha hagut de ser ingressat d'urgència a l'Hospital de Bellvitge per les ferides provocades per la caiguda que ha tingut prop de Santa Fe de Montseny, al Vallès Oriental. El sistema d'emergències mèdiques ha activat un helicòpter medicalitzat i una ambulància que han atès l'home i l'han traslladat a l'hospital. Els bombers també han hagut de rescatar un excursionista que s'hauria precipitat d'uns 3 metres al canal de Balandrau, a Queralbs. Han evacuat la persona ferida fins al Parc d'Olot i l'ha assistit al SEM. Tot plegat l'endemà d'un dissabte negre al medi natural en què 3 persones van morir en 3 accidents mentre feien activitats lúdiques al Berguedà, a l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà. I ha mort als 78 anys l'historiador medievalista Josep Maria Sans i Travé, exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre el 1992 i el 2015 i figura clau en la preservació documental de Catalunya. Entre les gestions en què va participar al capdavant de l'Arxiu Nacional hi ha la reclamació dels papers de Salamanca. Així expressava la seva satisfacció quan part dels documents confiscats pel franquisme a Catalunya van arribar a la seu de l'arxiu a Sant Cugat del Vallès el 2006.
4: Un dia una victòria dels demòcrates espanyols. No és la victòria de Catalunya, no és la victòria del govern de Catalunya, és la victòria dels demòcrates espanyols perquè s'ha complert primer la llei que es va aprovar en el Parlament de Catalunya i després perquè, d'altra manera, s'ha posat també fi a un d'aquells serrells que encara estaven pendents de la Guerra Civil.
0: En el període en què el va dirigir, l'arxiu també va ingressar a fons de Pau Casals, Montserrat Roig i Josep Puig i Cadafalch, entre d'altres. Com a historiador, va investigar la història de Catalunya des dels segles XI i XV i la Generalitat medieval i moderna. Des del 2006 era membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i també formava part, entre altres institucions, del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català de la Generalitat. I ara fins a 9:15.
5: Esports.
0: A punt amb l'Alfons Gorina, amb Esport en directe, Alfons, i amb bones notícies pel que fa al Barça d'handbol, que ha aixecat una nova Champions. Bona tarda.
6: Efectivament, com dius, Xavi, el Barça és campió d'Europa d'handbol.
7: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13a, la 50a de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchs de Berlín! El Barça reina Europa! El Barça reina Colònia! Fa història i és de nou campió d'Europa!
6: L'equip blaurana s'ha imposat al Füchse de Berlín per 37-34 a la final disputada a Colònia en un partit descomunal del seu porter Emil Nielsen, en el que ha estat el seu darrer partit amb el Barça, i també gràcies als 7 gols de Frade, els 6 d'Aleix Gómez i altres 6 de Blas Jung. Domen Makuch ha estat escollit MVP de la final.
22: 3CAT Info.
6: El Barça suma la 50a Champions de la seva història com a club. Són 5 del futbol masculí, 4 del femení, 2 Eurolligues de bàsquet, 4 de futbol sala, 22 d'hoquei patins, i l'handbol ha aconseguit avui la seva 13a Champions. Sentim el president del Barça, Rafa Juste, parlant d'aquesta dada.
8: És veritat, són 50 títols de la nostra història. Som el club més lleugerat del món, per tant, som el millor club del món. I això també fa que avui sigui un dia de moltíssim orgull gràcies a aquests jugadors, a l'entrenador i a tota la gent que ha vingut des de Catalunya a veure'ls, no? Donar-los també des d'aquí el meu agraïment.
6: Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Aalborg danès en el partit pel tercer lloc. I al Mundial de Futbol tenim en joc el debut d'Alemanya contra Curaçao. Minut 19 de la segona part, victòria clara d'Alemanya, de moment per 4-1. També comencen al Mundial la selecció dels Països Baixos, que les deu jugar contra Japó, i ja de matinada a la 1, Costa d'Ivori, Equador, i a les 4, Suècia, Tunísia.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I ara mateix tenim en joc el tercer partit de les semifinals de la Lliga CB entre la Penya i el València a l'Olímpic de Badalona. La Penya està guanyant d'un punt quan portem 4 minuts del segon quart, 25-24. La Penya necessita guanyar per forçar el quart partit. El guanyador d'aquesta semifinal entre Penya i València serà el rival del Barça a la final de la CB. Encara en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA.
9: It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry! After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again!
6: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs i els han guanyat a San Antonio per 90-94 i han posat un 4-1 definitiu a la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història i el primer des del 1973. El base dels Knicks, Jalen Brunson, ha estat escollit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 49.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari, la seva setena a Montmeló. Pel pilot, aquest triomf és un somni.
10: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
11: quan
10: TV.
11: Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit Ferrari.
10: Watch the screens and wonder what it would be like to win in that car.
11: I com seria guanyar en Ferrari? Ho pensava.
10: And everyone works so hard for it.
11: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
10: I'm forever grateful to them.
11: Estaré sempre agraït a ells.
10: This is the first, I hope, of many, but great pit stops.
11: Espero que sigui la primera de moltes.
6: La victòria de Hamilton i Ferrari, per ser, ha estat la primera d'aquest campionat que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segon a 4 voltes pel final. Continua líder ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton.
22: 3CAT Info.
6: Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.
22: L'actualitat esportiva a fons.
6: I d'altra banda, el Vila-sana s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga Femenina d'hoquei patins per primera vegada a la seva història. Les lleidatanes s'han imposat 1-3 a la pista del Fraga per guanyar la final. Tot això en el que ha estat l'últim partit de Maria Porta com a professional.
12: Estic molt, molt feliç perquè al final, faig el meu últim partit guanyant un títol i un títol que...

0: 3cat Info.
1: Bona tarda, són 8:45 i hem arribat a aquesta hora amb els esports, la crònica de l'Alfons Gorina, i us estem destacant que milers, en aquest cas, us estem explicant que els bombers han estabilitzat l'incendi de Ponts, a la Noguera, el tercer que s'ha declarat aquesta tarda a Catalunya. Continuen treballant-hi igual que el que crema a Cervià de les Garrigues. El de la zona de la Serreta, a Vilafranca del Penedès, està ja controlat. Donald Trump renya Netanyahu per l'atac d'avui a Beirut, però insisteix que firmarà el preacord de pau amb l'Iran durant les pròximes hores. El president nord-americà assegura que li ha dit al primer ministre israelià textualment que no té cap puto criteri, mentre els iranians amenacen d'atacar Israel. I hem seguit també la manifestació de milers de docents i famílies a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. La marxa l'han impulsat els sindicats que no van signar el pacte amb el departament i s'ha fet sota el lema «Aturem l'emergència social i educativa». Les famílies reclamen que el govern també les escolti a elles. Més arguments en aquesta segona mitja hora. Abans d'arribar al punt de les 9 del vespre, us explicarem que la República Democràtica del Congo augmenta a 710 els casos confirmats d'Ebola, dels quals 149 han mort. És el nou balanç de les autoritats congoleses des que fa un mes es va declarar el brot. Els més vulnerables en aquesta epidèmia que devasta el país són els més petits, les criatures. I anirem a Palafrugell, al Baix Empordà, al Museu Can Màriu, que exposa un recull d'escultures inflables d'Anna i Irina Rossell que proposen una reflexió sobre la respiració com a gest bàsic i que ens fa alhora vulnerables. Fa anys que l'artista treballa a aquest tipus d'escultures on l'aire es converteix en material artístic. Es podrà veure fins al mes de novembre. I en aquesta hora busquem el titular esportiu, al fons, força clar. El Barça d'handbol campió d'Europa.
2: Efectivament, l'equip blaurana s'ha imposat al Füchse de Berlín per 37-34 a la final disputada a Colònia. 13a Champions d'handbol del Barça, que han sumat 50 com a club. Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló. Està en joc el tercer partit de les semifinals de la Lliga CB entre la Penya i el València. Ara mateix guanya el València de 2-30-32 quan queden 3 minuts pel descans. La Penya necessita guanyar per forçar el quart partit. I el Mundial, quan queden 20 minuts pel final, Alemanya 5, Curaçao 1.
1: I encara un últim titular del temps. Les pròximes hores encara podria quedar algun ruixat al nord del país. Demà al matí tindrem algunes bandes de núvols a primera hora. Després farà sol i calor, però a la tarda creixeran més tempestes al Pirineu, al Prepirineu, i podrien arribar també al centre de Catalunya. Vuit i 34 minuts, els bombers han estabilitzat el foc que crema Ponts, a la Noguera, i continuen treballant amb una cinquantena de dotacions, 10 de les quals aèries. A causa del foc, que afecta unes 6 hectàrees, s'ha hagut de tallar la carretera C14 entre Vilanova de l'Aguda i Ponts, i treballen 52 dotacions dels bombers. També està estabilitzat a aquesta hora el foc de Cervià de les Garrigues, que afecta unes 46 hectàrees de vegetació agrícola i forestal, i és el que hi ha hagut a la zona de la Serreta, a Vilafranca del Penedès, que també està controlat. En el cas de Cervià de les Garrigues, que afecta unes 46 hectàrees de vegetació agrícola i forestal, com dèiem, també controlat a aquesta hora el que afectava a la zona de la Serreta, Vilafranca del Penedès. En el cas de Cervià de les Garrigues, els agents forestals treballen amb la hipòtesi que la causa del foc hagi estat l'ús d'una serra radial. A causa d'aquest incendi s'han hagut d'evacuar per precaució 8 persones del municipi, de les seves cases. Al voltant de les 5 de la tarda, Protecció Civil ha enviat un missatge és alerta als mòbils de la gent de la zona per demanar-los que no sortissin de casa. L'alcaldessa Mercè Rubió ha lamentat en declaracions d'aquesta emissora que no tothom tingui els terrenys en condicions.
3: És que des de l'Ajuntament avisem a la població de que hem de mantenir...

0: tenir els terrenys nets, val? I bueno, hi ha gent que viu fora i no ho fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
1: D'altra banda, també mantenen efectius a Sanaüja, a la Segarra, per fer tasques de vigilància de l'incendi forestal i agrícola que va afectar ahir dissabte unes 50 hectàrees i que avui ha quedat controlat.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Donald Trump fa un toc d'alerta a Israel i diu a la seva xarxa social que l'atac d'aquest matí al sud de Beirut, que ha fet almenys 3 morts i entre 6 i 15 ferits, segons els fons, no hauria d'haver passat. En unes declaracions al portal Axios, Trump ha anunciat que ha parlat amb Netanyahu i li ha dit textualment que no té cap puto criteri. El mandatari nord-americà ha assegurat que l'acord amb l'Iran segueix endavant i que es firmarà les pròximes hores. L'agressió s'ha perpetrat just el dia que el president dels Estats Units s'havia fixat per firmar el preacord de pau amb l'Iran, però els iranians amenacen ara de fer descarrilar aquestes negociacions i de contraatacar Israel. En el missatge a la seva xarxa social, Through Social, Trump ha suggerit que la resposta israeliana ha estat desproporcionada perquè ha ressaltat que l'atac previ de Hezbollah, que Israel l'ha fet servir com a causa, no ha fet ni morts ni ferits. Mentrestant, Barack Obama, l'expresident dels Estats Units, ha insinuat que la política de l'actual president Donald Trump amb l'Iran no haurà servit per canviar res. Obama ho ha dit en una entrevista a la cadena ABC.
3: És dubtós que qualsevol acord que sorgeixi sigui significativament diferent o una millora significativa de l'acord que teníem en primer lloc i pel qual havíem treballat durant molt de temps abans que els Estats Units es retiressin.
1: Malgrat tot, en la vessant diplomàtica, l'Iran ha fet arribar un seguit de demandes a un emissari qatarià. El president del país, Masoud Pezeshkian, ha assegurat que molts dels problemes i malentesos amb els països del Golf es troben camí de la solució. I és que el president rus Vladimir Putin ha felicitat Trump, que avui compleix 80 anys. Segons ha explicat el Kremlin, els dos mandataris han parlat per telèfon durant gairebé una hora i han abordat la situació internacional, sobretot el possible acord entre l'Iran i els Estats Units que Trump volia i vol encara firmar avui mateix. L'aniversari de Trump ha endarrerit un dia la celebració del G7 a França. El president ha organitzat una polèmica festa a la Casa Blanca que ha estat denunciada sense èxit per malversació de fons públics. Washington, Oriol Serra.
4: Tot i que Donald Trump és conegut per ser un home capritxós i presumptuós, poca gent s'hauria pogut arribar a imaginar que faria construir un ring de lluita als jardins de la Casa Blanca amb capacitat per a 4.000 espectadors. Trump va manifestar el desig fa un any en un acte a l'estat d'Iowa i aquest diumenge la residència oficial del president dels Estats Units serà l'escenari de diversos combats del que es coneix com a Ultimate Fighting, tot plegat per a celebrar el seu 80è aniversari amb l'excusa, això sí, que el mes vinent se celebraran els 250 anys de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Això no és tot. L'espectacle es televisarà a través de la cadena CBS, propietat de Paramount, la mateixa que va cancel·lar el programa Late Show de Stephen Colbert fa tot just unes setmanes, oficialment per motius financers, però Trump havia expressat el desig de fulminar-lo. La festa d'aniversari de Trump ha estat denunciada per malversació de fons públics i per ús fraudulent d'un espai federal com és la Casa Blanca, però la justícia nord-americana va desestimar divendres la denúncia interposada per un grup de vigilància en favor dels drets civils.
1: Incidents violents i enfrontaments amb la policia en la manifestació d'aquesta tarda a Ginebra contra la cimera del G7, que comença demà dilluns a la localitat veïna d'Evian, a França. Milers de persones han sortit al carrer a la ciutat suïssa i un grup dels participants s'han separat del gruix de la manifestació i han llançat pedres contra la policia. També s'han produït actes vandàlics contra comerços i vehicles en el recorregut. França s'havia negat a acollir la manifestació i ha tancat gairebé tots els passos fronterers amb Suïssa per seguretat. Les reunions dels caps d'estat i de govern començaran demà amb la participació de Donald Trump i amb les guerres de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna en l'agenda. Connexió ara amb l'enviat especial d'aquesta cimera a Ginebra, Jordi Baró.
5: Policies en cada cantonada al voltant del llac Léman avui a Ginebra en la manifestació anti-G7. Milers de persones han sortit al carrer per rebutjar la cimera que comença demà a la localitat veïna de Vian.
6: Je suis contre le G7, contre l'imperialisme des différents pays, pour la Palestine libre.
5: Moltes banderes palestines i pancartes en favor dels drets de les dones en una protesta que ha coincidit amb una data de referència pel moviment feminista a Suïssa i amb Trump i la resta de líders del G7 en el punt de mira.
7: Expressar el meu descontentament amb l'arribada d'uns líders que considero imperialistes que es permeten donar una opinió política que afectarà milers de milions de persones, sabent que per mi aquestes són les principals raons del nostre malestar. Aquests líders contribueixen a protegir un sistema que explota milers de milions de persones.
5: Bancs, joieries i molts altres comerços estaven protegits avui amb planxes de fusta davant del temor d'actes vandàlics com els de les protestes per la cimera de 2003, que va acabar amb centenars de detinguts. A la reunió de demà, el G7 hi buscarà un acostament amb Trump. Els líders de França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Canadà i el Japó discuteixen amb el president dels Estats Units per primer cop des de l'inici d'una guerra contra l'Iran, a la qual no donen suport i que ha fet pujar el preu dels carburants. Seran tres dies de reunió precedides d'un historial de desavinences de Trump amb el G7 i amb Ucraïna també a l'agenda, amb l'assistència de Zelensky.
1: Els suïssos han rebutjat avui el referèndum vinculant la iniciativa No a una Suïssa de 10 milions, que proposava limitar el creixement demogràfic amb traves a la immigració i restriccions al dret d'asil si abans del 2050 el país arribava als 9 milions i mig d'habitants. Segons dades gairebé definitives de caràcter oficial facilitades per la televisió pública suïssa, el 55% dels votants han rebutjat la proposta que defensava en solitari el partit de l'extrema dreta populista, que argumentava que el creixement de la població suposa una pressió excessiva sobre les infraestructures públiques. El resultat l'han decantat les ciutats suïsses enfront dels municipis rurals, més reticents a la migració, un fenomen que és habitual, segons ha dit a Catalunya Ràdio Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
8: En els àmbits rurals, que són menys poblats, petites arribades de persones a l'estranger, doncs de seguida es fan molt més visibles. No? I això està passant, per exemple, en Catalunya, doncs que si bé el gruix de la immigració, en nombres absoluts, està a l'àrea metropolitana de Barcelona, també és ben cert doncs, que hi ha municipis molt petitonets de Catalunya doncs, que també tenen més d'un 40 o 50% d'immigració.
1: I en referència a l'evolució de la demografia a Catalunya per la migració, Albert Esteve ha dit que prop de la meitat dels nous naixements ja són de mare estrangera.
8: El que és la fecunditat, que és el nombre de fills mitjà que tenim, no és gaire massa allunyat dels autòctons. No només és un tema de fecunditat, sinó és que la població estrangera està contribuint a augmentar, diguem, la població fèrtil, la població que pot tenir fills. Per exemple, a un lloc com Catalunya, gairebé el 45 o 47% dels naixements són de mare estrangera.
1: El Regne Unit ha interceptat un petrolier de la flota fantasma russa al canal de la Mànega. Per primer cop, soldats britànics han abordat un vaixell afectat per les sancions internacionals en una operació que s'ha allargat 6 hores. L'exèrcit reté i vigila l'embarcació que porta la bandera del Camerun davant la costa sud d'Anglaterra mentre continuen les investigacions. El petrolier hauria sortit fa 10 dies d'un port rus prop de Sant Petersburg. El vaixell havia canviat de nom i dues vegades de bandera després de la primera sanció l'estiu de l'any passat. El primer ministre britànic ha tret pit de l'èxit d'aquesta operació, que el president Zelensky ha agraït. En un missatge a les xarxes, Keir Starmer, el primer ministre britànic, ha considerat inacceptable que vaixells de la flota fantasma russa intentin esquivar les sancions per finançar la guerra d'Ucraïna. Moscou exporta el 75% del petroli rus i derivats mitjançant centenars d'aquests vaixells. El Kremlin ha acusat Londres de voler distreure els britànics dels problemes interns amb la intercepció del petrolier.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Estem a un minut de 8:45. A aquesta hora obrim àrea de servei aquí a 3CAT Info. En una tarda complexa pel que fa a la tornada de molts vehicles a casa. Afectats també per la tallada de carreteres, pels incendis que afecten alguna part del territori del país. Ho estem seguint tot plegat des de l'equip viari amb la Carmina Malagarriga, que saludem de nou. Carmina, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda, Xavier. Doncs sí, com deies, hi ha, déu-n'hi-do, les incidències. Començarem per les carreteres que estan tallades. Està tallada l'N145 a la Seu d'Urgell en tots dos sentits per un accident. També a la C55 per accident, a Castellbell i al Vilà, en sentit sud, un accident entre un cotxe i una moto. A la C32, a Sitges, en sentit nord, es fa la regulació de trànsit als túnels. També tallades per incendi forestal, la C14 entre Vilanova de l'Aguda i Ponts, en tots dos sentits, com també l'LB-7031 i l'LP-7032 per l'incendi a Cervià de les Garrigues. I a banda d'això tenim les retencions més típiques típiques de qualsevol cap de setmana, de diumenge a la tarda. A la P7 hi ha retencions de Banyeres del Penedès a Vilafranca, en sentit nord, de Llinars del Vallès a Montornès, en sentit sud, a la C60 a la Roca del Vallès, en sentit nord, cap a l'enllaç amb la P7, a la C31 i posteriorment C65 dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera, a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres, de Ida, Cabrera de Mar, al Masnou, tot això en sentit sud, però també a la C32 un altre tram a Gavà en sentit nord. A l'N340 retencions a Castellet i la Gornal i també a Vilafranca del Penedès en sentit nord, a la C15 a Olèrdola en sentit Vilafranca, però també a Cabrera d'Anoia en sentit nord cap a Igualada. A la C31 hi ha retencions a Sitges, a les costes de Garraf, en sentit nord. A la C17, a Parets del Vallès, en sentit sud. A la 2, a Esparreguera, cap a Brera. A l'N240 a Montblanc, cap a l'enllaç amb la P2. A la C33, a Montcada i Reixac, cap a Barcelona. A la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, ara sí, a la C31 a Badalona, cap a Barcelona, i finalment ja a Badalona, a la Ronda de Dalt de la Trinitat Vella, al passeig de Vall d'Aura, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral del Poble Nou, a la Barceloneta, també en sentit Llobregat. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: Així ho farem, Carmina, fins un quart de deu.
9: Fins ara.
1: Fins ara.
2: El temps.
1: A punt la crònica amb l'Eloi Cordomí.
10: Aquesta tarda s'han format tempestes. Encara fa una estona descarregaven al nord del Pirineu. Han deixat fins a 25 litres per metre quadrat a la Bonaigua, però també 16 a Puigcerdà o 8 litres a la Molina. Ruixats irregulars, però que creiem que demà aniran a més. De fet, demà esperem un dia assolellat i càlid. Però també, a primera hora, podem tenir algunes capes de núvols que ens vagin creuant. No és impossible fins i tot que deixin escapar 4 gotes passatgeres. Després dominarà el sol, tornarà a pujar la temperatura, màximes de més de 35 graus una altra vegada en alguns llocs de Ponent, de l'interior de l'Ebre o de la Catalunya Central. I a partir del migdia creixeran més nuvolades al Pirineu i Prepirineu que podrien descarregar ruixats, tempestes. Després, aquestes tempestes podrien desplaçar-se al nord del Pla Lleida o al nord de la Catalunya Central. Compte perquè localment podrien ser fortes, ho adverteix també amb un avís gros. El Servei Meteorològic de Catalunya, pluges de 20 litres en mitja hora al Berguedà, al Solsonès, al Lluçanès, al Ripollès i a la Cerdanya. De cara a aquests pròxims dies mantindrem durant tota la setmana les temperatures molt per sobre del que és habitual en aquesta època, encara dimarts algun ruixat de tarda al nord, i de cara a finals de setmana encara podria pujar més el termòmetre.
2: 3GA Info. A 3CAT Info,
11: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: Insostenibles.
12: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
13: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
14: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: Tresca Info. 12 minuts i arribarem a les 9. La República Democràtica del Congo augmenta a 710 els casos confirmats d'Ebola, dels quals 149 han perdut la vida. És el nou balanç de les autoritats congoleses des que fa un mes es va declarar el brot. Els més vulnerables en aquesta epidèmia que devasta el país són els més petits, les criatures. L'estigma i la superstició fan encara més profunda aquesta crisi, que fa créixer la desconfiança dels pares envers els tractaments mèdics i per l'enorme desinformació al voltant d'aquesta malaltia. L'ONG Save the Children adverteix que la fam assotarà el Congo si no es troba aviat una vacuna per la soca responsable d'aquesta crisi, Xavier Vilà.
15: El doctor Babu Rukengeza és el responsable de la resposta a l'Ebola de Save the Children a la població d'Ituri i descrivia així el calvari que viuen els més menuts.
16: Avui les criatures viuen espantades per si s'infecten i també tenen por de perdre els seus familiars, la mare i el pare.
15: I és que els més petits, a més d'estar exposats al risc directe d'infecció, han d'afrontar conseqüències indirectes importants, com ara la interrupció de serveis essencials de salut i nutrició, la pèrdua dels progenitors i l'absència d'escola. El doctor Rukengeza descrivia així també l'efecte pervers que té la desinformació que hi ha al voltant de la malaltia.
16: I tant, hi ha molta desinformació. Primer diuen que l'Ebola no existeix, després diuen que és cosa de bruixeria. bruixeria i altres coses, com que no és realment una malaltia, sinó una cosa que han portat les ONGs perquè volen fer diners.
15: La separació familiar provocada per l'Ebola afecta la infància de moltes maneres, incloent-hi el malestar psicològic, que es manifesta en forma d'ansietat aguda, dol i angoixa perllongada. A més, la resistència a les mesures de prevenció i tractament augmenta a mesura que creix el nombre de casos i algunes famílies es neguen a permetre que els treballadors sanitaris desinfectin casa seva després que se sospiti d'un cas. Una desinfecció imprescindible, atès que, com deia el doctor Roquenguesa, no hi ha una alternativa sòlida per afrontar la malaltia.
16: Per a l'epidèmia d'Ebola principal que hi va haver, teníem vacunes i tractament, però per aquesta no en tenim. Aquesta soca s'està estenent d'una manera tan ràpida que si la situació segueix així, hi ha el risc que d'aquí poques setmanes tinguem una epidèmia de fam.
15: L'actual brot d'Ebola és una altra crisi que fueteja la República Democràtica del Congo, on aquest any s'ha agreujat el conflicte armat que ha provocat una de les crisis humanitàries més greus del món, amb més de 5 milions de persones desplaçades internament. La meitat són criatures.
1: El Museu Can Màrio de Palafrugell, al Baix Empordà, exposa un recull d'escultures inflables d'Anna Irina Rossell, que proposen una reflexió sobre la respiració com a gest bàsic i que ens fa alhora vulnerables. Fa anys que l'artista treballa aquest tipus d'escultures on l'aire es converteix en material artístic. Es podrà veure fins al mes de novembre, Maria Rovira.
17: L'exposició amb el títol Neix en l'aire, la primera flor, explora la importància de la respiració com a experiència física i emocional. I ho fa a través d'unes instal·lacions que s'inflen i desinflen, amb elements sonors i també alguns grafits que ha dibuixat l'artista seguint el ritme de la seva respiració. Anna Irina Rossell explicava com ha concebut aquesta mostra.
18: Enteníem l'exposició també com un pulmó de pulmons i un espai que conté moltes respiracions. Hi ha diferents moments a l'exposició on van apareixent, com sent ara, no?, aquestes respiracions i aquestes membranes que s'inflen i es desinflen. I sobretot com que es comuniquen a través del cos i no tant des de la paraula o des de l'oralitat, no? Que és una idea i un concepte que porto investigant. A través de l'escultura investigo al voltant d'aquestes temàtiques.
17: A través d'aquestes escultures inflables fetes amb teixits, ha treballat amb l'idea d'escultura viva per fer un replantejament sobre conceptes com la rigidesa o la caducitat de la matèria.
18: Aquesta idea de l'escultura viva i no sempre rígida i sòlida i dura, sinó més com un cos canviant, no? I com el nostre i com els espais que habitem. Llavors, per mi és tan important aquest moment de respiració i d'encesa com el de després de deixar anar l'aire i de descans. Per mi és igual d'important i crec que també convida el públic a posar el cos d'una altra forma, activar també una percepció i una sintonia també amb les escultures que estan en aquesta sala.
17: L'exposició es complementa amb dibuixos fets amb grafit al ritme de la seva respiració, que són també un diàleg entre materials.
1: El Canal d'Urgell treballa amb la previsió que les tres primeres grans infraestructures construïdes en el marc de la modernització ja puguin funcionar de cara a la campanya vinent. Es tracta de les tres basses de Castellserà, a l'Urgell, Juneda, a les Garrigues i Penelles, a la Noguera, que emmagatzemaran uns 930.000 metres cúbics d'aigua. Castellserà, al Vemor.
19: Les bases estan pensades per un canal modernitzat. Això vol dir que en un futur aquesta aigua servirà per alimentar determinats sectors de reg modernitzats. Mentre que la modernització no arribi, però, les infraestructures continuaran sent funcionals perquè permetran optimitzar l'ús de l'aigua. Així ho explica el cap de modernització del Canal d'Urgell, Pere Bailón.
20: Són bases que estan situades estratègicament al costat dels salts hidràulics. I això ens dona una possibilitat que es va molt bé per a millorar l'eficiència de transport en alta, que és la de que quan ens sobre aigua en un canal, nosaltres la podem emmagatzemar amb aquesta bassa i després, el dia que ens en falte, el mateix canal, la podem retornar per la part baixa amb aquest canal, amb aquesta séquia, i així no perdre-la com podríem fer avui en dia.
19: Un cop acabades les obres d'aquí a unes setmanes, el següent pas serà posar en marxa el pla d'ompliment per garantir la seguretat de les bases. Posteriorment, es faran tràmits amb l'Agència Catalana de l'Aigua en l'àmbit de classificació de preses i plans d'autoprotecció. D'aquesta manera, es preveu que de cara a la campanya vinent, les infraestructures ja puguin funcionar.
2: Esports.
1: 5 minuts per les 9, 5 minuts pels esports amb Roger Bosà. Roger, bona tarda.
0: Què tal? Bona tarda. El Barça és campió d'Europa d'handbol.
21: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13a, la 50a de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchs de Berlín! El Barça reina Europa! El Barça reina Colònia! Fa història i és de nou campió d'Europa!
0: L'equip blaugrana s'ha imposat al Fuchs de Berlín 37-34 a la final disputada a Colònia en un partit descomunal del porter del Barça, Emil Nielsen, en el que ha estat el seu últim partit amb el Barça. I també gràcies als 7 gols de Frade, els 6 d'Aleix Gómez i els 6 també de Blas Janch. Domen Makuch ha estat escollit MVP de la final. Són declaracions del jugador del Barça, Ian Barrufet, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
22: És l'Ian Barrufet, ja, què tal? Bona nit.
23: Bona nit. El millor dia de la meva vida.
22: El millor dia de la teva vida, eh?
23: És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera en aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
0: El Barça que suma la 50a Champions de la seva història com a club. Són 5 del futbol masculí, 4 del femení, 2 Eurolligues de bàsquet, 4 de futbol sala, 22 d'hoquei patins, i l'handbol ha aconseguit avui la seva 13a Champions. Són declaracions del president en funcions, Rafa Juste.
24: És veritat, són 50 títols de la nostra història. Som el club més lleugerat del món, per tant, som el millor club del món. I això també fa que avui sigui un dia de moltíssim orgull gràcies a aquests jugadors, a l'entrenador i a tota la gent que ha vingut des de Catalunya a veure'ls, no? Donar-los també des d'aquí el meu agraïment.
0: Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Aalborg, el partit pel tercer lloc.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Al Mundial de Futbol tenim en joc a aquesta hora el debut d'Alemanya contra Curaçao, que també debuta en un Mundial de Futbol. Ara mateix la selecció alemanya goleja, som al temps afegit, Alemanya 7, Curaçao 1. També començarà avui al Mundial la selecció dels Països Baixos, amb el blaugrana Frenkie de Jong, jugarà a les 10 del vespre contra el Japó. I ja de matinada, a la 1, Costa d'Ivori, Equador, i a les 4, Suècia, Tunísia.
2: 3CAT Info.
0: En joc també a aquesta hora el tercer partit de les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet entre la Penya i el València. A l'Olímpic de Badalona, ara mateix al descans, guanya el València de 2, 39-41. La Penya necessita guanyar per forçar el quart partit. El guanyador d'aquesta semifinal entre la Penya i el València serà el rival del Barça en aquesta final de l'ACB. També en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA aquesta passada matinada.
25: It's over! It's over! Knick fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry! After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again!
0: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs, els han guanyat a San Antonio 90-94 i han posat un 4-1 definitiu a la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des de l'any 73. El base dels Knicks, Jalen Brunson, ha estat escollit MVP de la final. Ha fet 45 punts en aquest cinquè i definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 49.
2: 3CAT Info.
0: Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena amb un meló. Pel pilot britànic, aquesta victòria és un somni.
26: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
27: quan
26: TV.
27: Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit Ferrari.
26: Watch the screens and wonder what it would be like to win in that
27: car. I com seria guanyar en Ferrari? Ho pensava. And
26: everyone works so hard for it.
27: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
26: I'm forever grateful to them.
27: Estaré sempre agraït a ells.
26: The first, I hope, of many, but great pit stops.
27: Espero que sigui la primera de moltes.
0: I també avui el Vila-sana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Femenina. Per primera vegada a la seva història, les lleidatanes s'han imposat 1-3 a la pista del Fraga per guanyar la final. Tot això el dia de l'últim partit de Maria Porta com a professional.
28: Estic molt, molt feliç perquè al final, bueno, faig el meu últim partit guanyant un títol i un títol que realment penso que és molt especial perquè és el premi a tot l'any de feina i pues, molt feliç, la veritat.
0: Maria Porta, que es retira després de 23 anys jugant.
2: 3CAT Info.
3: Bona nit, són les 9.

0: Els bombers han estabilitzat l'incendi de Ponts a la Noguera, el tercer que s'ha declarat aquesta tarda a Catalunya. Continuen treballant-hi, igual que el que crema a Cervià de les Garrigues. El de la zona de la Serreta, a Vilafranca del Penedès, està controlat. Donald Trump renya Netanyahu per l'atac d'avui a Beirut, però insisteix que firmarà el preacord de pau amb l'Iran durant les pròximes hores. El president dels Estats Units assegura que li ha dit al primer ministre israelià que no té cap puto criteri, mentre els iranians amenacen d'atacar Israel. Milers de docents i famílies es manifesten a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. La marxa l'han impulsat els sindicats que no van signar el pacte amb el departament i s'ha fet sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Les famílies reclamen que el govern també les escolti a elles. L'Ajuntament d'Olot, a la capital de la Garrotxa, ha fet fora del padró municipal 1.300 persones per cometre frau. La policia local treballa en col·laboració amb els Mossos i la Policia Nacional per detectar persones que cobren per empadronar immigrants a casa seva. Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals. Les obligaven a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. El tren guanya cada vegada més usuaris arran de l'encariment del combustible provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'augment del preu de la benzina i dels bitllets d'avió contrasta amb el preu dels bitllets de tren, que són més barats que 5 anys enrere, quan es va liberalitzar el mercat ferroviari. Aquest vespre, al 30 minuts, s'endinsa a l'interior de la Creu de Jesús de la Sagrada Família amb el reportatge "A tocar del cel". És la primera televisió que ha entrat dins aquest espai per descobrir-ne els treballs, els condicionaments i també els futurs espais que es podran visitar.
1: Esports.
2: El Barça es proclama campió de la Champions d'handbol. L'equip blaugrana s'ha imposat al Fuchsia de Berlín 37-34. La final disputada a Colònia és la 13a Champions de la secció i la 50a en total com a club. En joc el tercer partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet entre la Penya i el València. Ara mateix, al tercer quart, Joventut 45, València 44. La Penya necessita guanyar per forçar el quart partit. I al Mundial de Futbol s'ha acabat, l'Alemanya 7, Curaçao 1.
0: Pel que fa al temps, les pròximes hores encara podria quedar algun ruixat al nord del país. Demà al matí tindrem algunes bandes de núvols a primera hora, després farà sol i calor, però a la tarda creixeran més tempestes al Pirineu, al Prepirineu i podrien arribar al centre de Catalunya.
1: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els bombers han estabilitzat el foc que crema a Ponts, a la Noguera, i continuen treballant amb una 50a de dotacions, 10 de les quals aèries. A causa del foc, que afecta unes 6 hectàrees, s'ha hagut de tallar la carretera C14 entre Vilanova de l'Aguda i Ponts, i treballen 52 dotacions dels bombers. També està estabilitzat el foc de Cervià de les Garrigues, que afecta unes 46 hectàrees de vegetació agrícola i forestal, i el que hi ha hagut a la zona de la Serreta, a Vilafranca del Penedès, està controlat. En el cas de Cervià de les Garrigues, els agents forestals treballen amb la hipòtesi que la causa del foc hagi estat l'ús d'una serra radial. A causa de l'incendi, s'han hagut d'evacuar per precaució 8 persones de les seves cases. Al voltant de les 5 de la tarda, Protecció Civil ha enviat un missatge "és alerta" als mòbils de la gent de la zona per demanar-los que no surtin de casa. L'alcaldessa Mercè Rubió ha lamentat en declaracions a 3Cat Info que no tothom tingui els terrenys en condicions.
3: És que des de l'Ajuntament avisem a la població de que han de mantenir els terrenys nets, val? I bueno, hi ha gent que viu fora i no ho fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
0: D'altra banda, també mantenen efectius a Sanaüja, a la Segarra, per fer tasques de vigilància de l'incendi forestal i agrícola que va afectar ahir unes 50 hectàrees i que avui ha quedat controlat.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: De la plana internacional destaca que Donald Trump fa un toc d'alerta a Israel i diu a la seva xarxa social que l'atac d'aquest matí al sud de Beirut, que ha fet almenys 3 morts i entre 6 i 15 ferits, segons les fonts, no hauria d'haver passat. En unes declaracions al portal Axios, Trump ha anunciat que ha parlat amb Netanyahu i li ha dit que no té cap puto criteri. El mandatari nord-americà ha assegurat que l'acord amb l'Iran segueix endavant i que es firmarà les pròximes hores. L'agressió s'ha perpetrat just el dia en què el president dels Estats Units s'havia fixat per firmar el preacord de pau amb l'Iran, però els iranians han amenaçat de fer descarrilar les negociacions i de contraatacar Israel. En el missatge a la xarxa Truth, Trump ha suggerit que la resposta israeliana ha estat desproporcionada, perquè ha ressaltat que l'atac previ de Hezbollah, que Israel ha fet servir com a causa, no ha fet ni morts ni ferits. Mentrestant, l'expresident nord-americà Barack Obama ha insinuat que la política de Trump amb l'Iran no haurà servit per canviar res. Obama ha ofert una entrevista a la cadena ABC.
4: It is doubtful that
5: és dubtós que qualsevol acord que sorgeixi sigui significativament diferent o una millora significativa de l'acord que teníem en primer lloc i pel qual havíem treballat durant molt de temps abans que els Estats Units es retiressin.
0: Malgrat tot, en la vessant diplomàtica, l'Iran ha fet arribar un seguit de demandes a un emissari qatarià. El president del país, Massoud Pezeshkian, ha assegurat que molts dels problemes i malentesos amb els països del Golf es troben camí de la solució. El president rus Vladimir Putin ha felicitat Donald Trump, que avui compleix 80 anys. Segons ha explicat el Kremlin, els dos mandataris han parlat durant gairebé una hora per telèfon i han abordat la situació internacional, sobretot el possible acord entre l'Iran i els Estats Units que Trump volia i encara vol firmar avui mateix. L'aniversari de Trump ha endarrerit un dia la celebració del G7 a França. El president ha organitzat una polèmica festa a la Casa Blanca que ha estat denunciada sense èxit per malversació de fons públics. Ens ho explica des de Washington, Oriol Serra.
6: Tot i que Donald Trump és conegut per ser un home capritxós i presumptuós, poca gent s'hauria pogut arribar a imaginar que faria construir un ring de lluita als jardins de la Casa Blanca amb capacitat per a 4.000 espectadors. Trump va manifestar el desig fa un any en un acte a l'estat d'Iowa i aquest diumenge la residència oficial del president dels Estats Units serà l'escenari de diversos combats del que es coneix com a Ultimate Fighting, tot plegat per a celebrar el seu 80è aniversari amb l'excusa, això sí, que el mes vinent se celebraran els 250 anys de la declaració d'independència dels Estats Units. Això no és tot. L'espectacle es televisarà a través de la cadena CBS, propietat de Paramount, la mateixa que va cancel·lar el programa Late Show de Stephen Colbert fa tot just unes setmanes, oficialment per motius financers, però Trump havia expressat el desig de fulminar-lo. La festa d'aniversari de Trump ha estat denunciada per malversació de fons públics i per ús fraudulent d'un espai federal com és la Casa Blanca, però la justícia nord-americana va desestimar divendres la denúncia interposada per un grup de vigilància en favor dels drets civils.
0: A Gaza, almenys 4 palestins morts i 7 ferits a causa d'un atac israelià amb dron al camp de refugiats de Jabalia, al nord de la franja. Les víctimes es trobaven a unes poques desenes de metres de la línia groga que marca fins on poden estar els soldats israelians, segons l'acord de l'alto el foc d'octubre. I al sud de Gaza han mort 2 palestins més, un d'ells un nen de 13 anys. Amb aquestes noves víctimes s'apropen al miler els palestins morts a Gaza des de l'inici de l'actual treva. I des de l'inici de l'ofensiva bèl·lica israeliana l'octubre del 2023, ja són 73.000 els palestins morts a Gaza pel foc israelià i més d'un miler a la Cisjordània ocupada. Més del 80% dels edificis de la franja han estat danyats o destruïts. Ara passen tot just 10 minuts de les 9 del vespre. Nova demostració de força dels docents que avui, al costat de les famílies, s'ha manifestat a Barcelona. La marxa ha plegat 25.000 persones, segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats convocants, els que no van signar l'acord amb el departament, insisteixen que més enllà del sou volen millores reals dins de les aules i asseguren que, si cal, al setembre tornaran les vagues. Sentim Jolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
7: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
8: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: La manifestació s'ha fet en un ambient molt reivindicatiu, amb crits a favor de l'escola pública i reclamant la dimissió de la consellera d'Educació. Les famílies hi han donat suport explícit amb un lema propi en què reclamaven un gran acord per l'educació pública. Pares i mares s'han afegit a la marea groga per demostrar al departament que escolti tant les famílies com els docents.
9: Recolzar els docents, no?, perquè són qui estan cuidant les nostres criatures, així que el que volem és que els escoltin.
10: És el futur dels nostres fills i la seva educació depèn d'això, i al final no hi ha res més important que la seva educació.
11: A tant recursos per poder, pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió amb recursos reals.
12: I si comencen a defallir una miqueta, és el nostre moment de donar suport, perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en que això canviï, perquè els nostres fills tinguin una educació pública real i que és la que es mereixen.
0: I els mestres i professors que hi han participat expliquen que si el departament no mou fitxa, estan disposats a mantenir les protestes.
13: Aquest any ha sigut un any molt dur, tant a nivell econòmic, perquè no hem d'oblidar que les vagues ens les descompten i portem més de nou, però bueno, és una convicció personal. S'ha de lluitar des de la base, conjuntament amb les famílies i amb tota la societat.
14: Una de les mesures més importants que hem decidit és que ens quedarem a les aules per afavorir això, més suport a dintre de l'aula, perquè cada vegada que has de reforçar una sortida deixes molts mestres que estan fent un suport a l'aula.
0: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte que ve en Assemblea Educativa de Catalunya i volen definir l'estratègia sindical i reivindicativa per al curs que ve i decidir les prioritats després de les reunions dels centres i claustres. I seguim parlant d'educació perquè hi ha hagut un acord entre el govern i els comuns perquè les famílies monoparentals tinguin els mateixos descomptes a la universitat que les nombroses. Es posarà en marxa aquest curs que ve, 2026-2027, i permetrà que les famílies monoparentals que tinguin un fill paguin la meitat de les quotes universitàries i, si en tenen més, se'ls bonificarà el 100% de la matrícula. Ho explica Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en declaracions a Catalunya Ràdio.
15: Són famílies que requereixen, doncs, encara una ajuda més integral, no?, que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
0: La mesura és fruit de l'acord de pressupostos signat amb els comuns i l'aprovarà aquest dimarts el Consell Executiu. Es destinaran 12 milions i mig d'euros dels pressupostos a aquesta mesura. Sentim Jèssica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
16: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, que estan situades en risc de pobresa, estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
0: A Catalunya hi ha reconegudes 78.500 famílies monoparentals i més de 164.000 de nombroses. L'Ajuntament d'Olot ha desempadronat 1.300 persones en un any per cometre frau i per ajustar els serveis públics a la població. Bàsicament eren persones que s'empadronaven a Olot, però no hi vivien, o bé propietaris que feien negoci amb immigrants a qui cobraven per empadronar-los. Anem a Olot, Gerard Vilà.
17: En el primer any de funcionament de l'oficina del Padró, l'inspector responsable ha fet 700 actuacions i ha descobert 1.300 irregularitats. Normalment són persones que s'empadronen per fer ús dels serveis públics, però no han viscut mai a la capital de la Garrotxa. Ara bé, també hi ha propietaris que ho fan com a negoci, ho explica l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós.
18: És la gent que fa negoci amb el Padró. I això també ens va molt bé la inspecció, i també en coordinació amb la policia municipal i amb el cos de, diguem, el cos nacional de policia, perquè està molt relacionat moltes vegades amb temes d'estrangeria.
17: També s'ha detectat una altra modalitat de frau, en aquest cas per accedir a ajudes d'habitatge. Es tracta de persones que es donaven de baixa per tal que no figuressin a un domicili i justificar així menys ingressos per optar a aquestes ajudes.
0: Obrim àrea de servei. És un quart de deu. Connectem primer amb l'equip viari, amb la Carmina Malagarriga. Carmina, bona nit. Quina situació tenim ara mateix? Bona nit, Carola. Doncs menys complicada que fa una estona, però déu-n'hi-do, encara per l'hora que és. Hem de dir, per començar, que s'han reobert dues de les carreteres que estaven tallades. S'ha reobert la que estava tallada per incendi forestal, la C14, entre Vilanova de l'Aguda i Ponts, en tots els sentits. Doncs bé, ara ja s'ha reobert, com també la C55 a Castellbell i el Vilar en sentit sud, per un accident entre un cotxe i una moto. En aquest punt continuen les retencions, però com dèiem, la via ja s'ha obert. En canvi, continuen tallades l'N145 a la Seu d'Urgell en tots dos sentits, també per accident, la C32 a Sitges en sentit nord per regulació de trànsit als túnels i també per incendi forestal l'LV7031 i l'LP7032 a Cervià de les Garrigues. A tot això afegim les retencions que encara queden a aquesta hora a la P7 de Llinars a Mollet del Vallès en sentit sud, de Banyeres del Penedès a Subirats en sentit nord i a Barberà del Vallès en sentit sud, a l'N340 a Castellet i la Gornal i també a Vilafranca del Penedès en sentit nord, a la C32 a Gavà en sentit nord i també de Cabrera de Mar a Taià en sentit sud, a la C60 a la Roca del Vallès cap a l'enllaç amb la P7, a la C31 i posteriorment C65 des dels nuclis del Vall d'Aro cap a Llagostera. A la C31 a les costes del Garraf, a Sitges, en sentit nord cap a Barcelona. Tant a la C33 com a la C58 a l'entrada a Barcelona. A la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat. I un cop a Barcelona a la ronda de dalt de la Trinitat al passeig de Vall d'Aura en sentit Llobregat i a l'altura d'Horta en sentit Besòs, mentre que a la ronda litoral del Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la zona franca en sentit Besòs. Això és tot per ara. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Eloi Cordomí.
19: Aquesta tarda s'han format tempestes, encara fa una estona descarregaven al nord del Pirineu, han deixat fins a 25 litres per metre quadrat a la Bonaigua, però també 16 a Puigcerdà o 8 litres a la Molina. Ruixats irregulars, però que creiem que demà aniran a més. De fet, demà esperem un dia assolellat i càlid. Però també, a primera hora, podem tenir algunes capes de núvols que ens vagin creuant. No és impossible fins i tot que deixin escapar quatre gotes passatgeres. Després dominarà el sol, tornarà a pujar la temperatura, màximes de més de 35 graus, una altra vegada en alguns llocs de Ponent, de l'interior de l'Ebre o de la Catalunya central. I a partir del migdia creixeran més nuvolades al Pirineu i Prepirineu que podrien descarregar ruixats, tempestes. Després, aquestes tempestes podrien desplaçar-se al nord del Pla Lleida o al nord de la Catalunya central. Compte perquè localment podrien ser fortes, ho adverteix també amb un avís gros. El Servei Meteorològic de Catalunya, pluges de 20 litres en mitja hora al Berguedà, al Solsonès, al Lluçanès, al Ripollès i a la Cerdanya. De cara a aquests pròxims dies mantindrem durant tota la setmana les temperatures molt per sobre del que és habitual en aquesta època, encara dimarts algun ruixat de tarda al nord, i de cara a finals de setmana encara podria pujar més el termòmetre.
1: Tresca Info.
20: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
21: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
20: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
22: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
20: De la mà dels que hi treballen.
23: Soc part d'una cosa immensa.
20: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel. 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: La Policia Nacional ha desmantellat una xarxa criminal que es dedicava a l'explotació de transsexuals a València. S'ha detingut quatre dones i un home per obligar aquestes persones a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Estaven sotmeses a un estricte control de moviments i a multes econòmiques si no feien el que se'ls deia. Els diversos registres que s'han fet s'hi han intervingut diners en efectiu i drogues com metamfetamina, cocaïna i marihuana. Els Mossos d'Esquadra detenen un noi de 22 anys que utilitzava un patinet elèctric per robar a dones d'edat avançada. El jove circulava per la vorera, s'aproximava per l'esquena a les persones grans i es feia una estrebada per arrencar els penjolls que portaven al coll. El lladre cometia els robatoris als barris de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. Al detingut se li atribueixen com a mínim 4 robatoris amb violència, 2 dels quals consumats i 2 en grau de temptativa, així com 3 delictes lleus de lesions ocasionades a les víctimes durant les estrebades. El detingut va passar a disposició judicial. Ferit crític un ciclista que feia una ruta pel Montseny i ha hagut de ser ingressat d'urgència a l'Hospital de Bellvitge per les ferides provocades per la caiguda que ha tingut prop de Santa Fe de Montseny, al Vallès Oriental. El SEM ha activat un helicòpter medicalitzat i una ambulància que han atès l'home i l'han traslladat a l'hospital. Els bombers també han hagut de rescatar un excursionista que s'hauria precipitat d'uns 3 metres al canal de Balandrau, a Queralbs. Han evacuat la persona ferida fins al Parc d'Olot i l'ha assistit també al sistema d'emergències mèdiques. Tot plegat l'endemà d'un dissabte negre al medi natural, en què 3 persones van morir en 3 accidents mentre feien activitats lúdiques al Berguedà, a l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà. La Generalitat i Esquerra Republicana han segellat el canvi legal que ha de permetre crear l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya. Aquest nou ens té per objectiu agrupar totes les competències que la Generalitat ja té en matèria aeroportuària i tractar de condicionar les decisions que prengui AENA, l'empresa estatal que té control dels principals aeroports de l'Estat. El govern català també està enllestint un pla estratègic per incloure la connexió via ferrocarril entre els principals aeròdroms del país. Recordem que des de l'executiu català s'ha subratllat en diverses ocasions la voluntat de tenir presència i veu en la gestió de l'aeroport del Prat, aplicant la mateixa fórmula del Port de Barcelona, és a dir, amb titularitat estatal, però en què participen també la Generalitat, les administracions locals i els agents socials. Des d'AENA, però, el seu president, Maurici Lucena, sempre ha deixat clara la seva oposició a la cogestió, al·legant que podria suposar riscos importants per la viabilitat del Prat.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Augmenta el nombre d'usuaris de trens davant l'encariment dels costos de viatjar en cotxe o en avió pel conflicte a l'Orient Mitjà. Mentre puja el preu dels bitllets d'avió i de la benzina, viatjar en tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ara és més barat que 5 anys enrere, quan es va liberalitzar el mercat ferroviari. Ens ho explica Roc Fargas.
2: Tot això se suma a l'encariment del preu del combustible i especialment del querosè, arran de la guerra d'Iran. Un factor que aquest estiu pot fer decantar els usuaris cap al tren a l'hora de planificar les seves vacances. Pedro García, director general de Trainline Europa.
3: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios. No sabemos dónde va a llegar este verano porque hay mucha incertidumbre, pero sí que empezamos a ver tendencias de cambios de esa demanda.
2: Un altre motiu que explica l'increment de demanda del ferrocarril són els descomptes que ofereix el govern espanyol als joves entre 18 i 30 anys. La rebaixa és de fins a un 50% pels trens d'alta velocitat i d'un 90% en mitjana distància a banda de l'Interrail.
3: Las previsiones desde Pascua, después de Pascua y las reservas iniciales de verano que estamos viendo son muy positivas. Además, la semana pasada el gobierno anunció el lanzamiento de nuevo del programa de verano joven y creemos que esto va a ayudar muchísimo al estímulo de la demanda.
2: L'estudi de Trainline, un dels buscadors de reserves de trens i autobusos més utilitzats, també conclou que 4 de cada 10 catalans s'està replantejant com viatjar aquest estiu, condicionat pel cost dels desplaçaments i també pel preu dels vols.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina, bona nit.
4: Bona nit, el Barça és campió d'Europa d'handbol.
5: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13ª, la 50ª de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchs de Berlín! El Barça reina Europa! El Barça reina Colònia! Fa història i és de nou campió d'Europa!
4: L'equip blaurana s'ha imposat al Fuchse de Berlín per 37-34 a la final disputada a Colònia en un partit descomunal del seu porter Emil Nielsen, en el que ha estat el seu darrer partit amb el Barça, i també gràcies als 7 gols de Frade, els 6 d'Aleix Gómez i altres 6 de Blas Jang. Domen Makuch ha estat escollit MVP de la final. Podem sentir el jugador del Barça i en Barrufet.
6: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
4: El Barça suma la 50a Champions de la seva història com a club. Són 5 títols pel futbol masculí, 4 pel femení, 2 Eurolligues de bàsquet, 4 de futbol sala, 22 d'hoquei patins i l'handbol ha aconseguit avui la seva 13a Champions. Sentim el president del Barça, Rafa Juste, parlant d'aquesta dada.
7: És veritat, són 50 títols de la nostra història. Som el club més lleugerat del món, per tant, som el millor club del món. I això també fa que avui sigui un dia de moltíssim orgull gràcies a aquests jugadors, a l'entrenador i a tota la gent que ha vingut des de Catalunya a veure'ls, no? Donar-los també des d'aquí el meu agraïment.
4: Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Aalborg danès en el partit pel tercer lloc. Al Mundial de Futbol, Alemanya 7, Curaçao 1 i a les 10 debuta Països Baixos amb Frenkie de Jong titular contra el Japó. Ja de matinada a la 1 juga el Costa d'Ivori Equador i a les 4 Suècia-Tunísia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I està en joc el tercer partit de les semifinals de la Lliga CB entre la Penya i el València a l'Olímpic. Ara mateix, quan estem gairebé al final del tercer quart, guanya de 9 punts al València, 55-64. Recordem que la Penya necessita guanyar aquest partit per forçar el quart partit. Qui guanyi d'aquesta eliminatòria entre la Penya i el València serà el rival del Barça a la final de la CB.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I també en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA aquesta matinada.
8: It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry! After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again!
4: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs i els han guanyat a San Antonio per 90-94. Han posat un 4-1 definitiu a la final de l'NBA que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. Al base dels Knicks, Jalen Brunson ha estat escollit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè i definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 49.
1: L'actualitat esportiva a fons.
4: Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena amb Montmeló. Pel pilot britànic, aquest triomf és un somni.
9: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
24: TV. Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit Ferrari.
9: Watch the screens and wonder what it would be like to win in that car.
24: I com seria guanyar en Ferrari? Ho pensava.
9: And everyone works so hard for it.
24: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
9: I'm forever grateful to them.
24: Estaré sempre agraït a ells.
9: This is the first, I hope, of many, but great pit stops.
24: Espero que sigui la primera de moltes.
9: Fantastic.
4: La victòria de Hamilton i Ferrari, per cert, ha estat la primera d'aquest campionat que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per averia del seu Mercedes quan rodava segon a 4 voltes pel final. Antonelli continua líder, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha abandonat. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.
1: L'actualitat esportiva a fons.
4: I el Vila-sana s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga Femenina d'Hockey Patins per primera vegada en la seva història. Les lleidatanes s'han imposat 1-3 a la pista del Fraga per guanyar la final. Tot això en el que ha estat l'últim partit de Maria Porta com a professional.
25: Estic molt, molt feliç perquè al final, bueno, faig el meu últim partit guanyant un títol i un títol que realment penso que és molt especial perquè és el premi a tot l'any de feina i pues, molt feliç, la veritat.
4: I ara mateix l'Igualada juga el segon partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina a la pista del Liceu i la veritat és que no li van gens bé les coses. Al descans, el Liceu guanya per 4-0.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

Són 2:15 del vespre. Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers han estabilitzat l'incendi de Ponts a la Noguera, el tercer que s'ha declarat aquesta tarda a Catalunya. Continua

0: d'atacar Israel. A partir d'ara, us explicarem que a Ginebra s'han registrat incidents violents i enfrontaments amb la policia en una manifestació contra la cimera del G7, que comença demà a la localitat veïna d'Avian, a França. Milers de persones han sortit al carrer a la ciutat suïssa i un grup dels participants s'han separat del gruix de la manifestació i han llançat pedres contra la policia. I anirem a Paüls, on quatre empreses forestals s'encarreguen de retirar els arbres cremats en l'incendi que va afectar aquest municipi del Baix Ebre l'estiu passat. És el primer cop que s'hi aplica un model en què les administracions públiques actuen com a intermediàries per ordenar l'extracció i dinamitzar també la gestió de les finques afectades. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça s'ha proclamat campió de la Champions d'handbol. L'equip blaurana s'ha imposat al Fuchse de Berlín 37-34 a la final disputada a Colònia. 13a Champions de la secció d'handbol, la 50a en total pel Barça com a club. Està en joc el tercer partit de les semifinals de la Lliga CB entre la Penya i el València a l'Olímpic. Ara mateix 7 minuts pel final i perd de 12 la Penya, que necessita guanyar per forçar el quart partit. Al Mundial de Futbol, Alemanya 7, Curaçao 1, i a les 10 juga Països Baixos contra Japó amb Frenkie de Jong titular. I Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia de Ferrari, la seva 7a amb un Montmeló.
0: I pel que fa al temps, les pròximes hores encara podria quedar algun ruixat al nord del país. Demà al matí tindrem algunes bandes de núvols a primera hora, després farà sol i calor, però a la tarda creixeran més tempestes al Pirineu, Prepirineu, i podrien també arribar al centre de Catalunya. Els incendis de Cervià de les Garrigues i de Ponts a la Noguera estan estabilitzats i el que ha afectat la zona de la Serreta a Vilafranca del Penedès controlat. Tots tres s'han declarat aquesta tarda i en el cas de Cervià de les Garrigues s'han hagut de desallotjar 8 persones i Protecció Civil, a través d'un missatge és alerta als mòbils, ha demanat el confinament de les persones que eren a la zona. Els agents forestals han calculat que s'han cremat unes 33 hectàrees i, com explica el cap de la regió de Lleida, Manel Vidal, la causa pot haver estat l'ús d'una serra.
2: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos.
0: Els bombers també han estabilitzat el foc que crema a Ponts, a la Noguera. A causa del foc que afecta unes 6 hectàrees, s'ha hagut de tallar la carretera C14 entre Vilanova de l'Aguda i Ponts i treballen 52 dotacions dels bombers. El foc de Vilafranca del Penedès està controlat, igual que el d'ahir a Sanaüja, a la Segarra, que va afectar ahir unes 50 hectàrees. Ha estat, per tant, un cap de setmana els primers incendis de la temporada d'estiu i en què hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país. Martí Rossell, subinspector dels bombers.
3: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis que el que havia fet les setmanes anteriors.
0: Els bombers continuen treballant aquesta hora en els focs de Cervià de les Garrigues i Ponts. 3CAT Info. En clau internacional, Donald Trump fa un toc d'alerta a Israel i diu a la seva xarxa social que l'atac d'aquest matí al sud de Beirut, que ha fet almenys 3 morts i entre 6 i 15 ferits, segons les fonts, no hauria d'haver passat. En unes declaracions al portal Axios, Trump ha anunciat que ha parlat amb Netanyahu i li ha dit que no té cap puto criteri. El mandatari nord-americà ha assegurat que l'acord amb l'Iran segueix endavant i que es firmarà les pròximes hores. L'agressió s'ha perpetrat just el dia que el president dels Estats Units s'havia fixat per firmar el preacord de pau amb l'Iran, però els iranians han amenaçat de fer descarrilar les negociacions i de contraatacar Israel. En el missatge a la xarxa Truth, Trump ha suggerit que la resposta israeliana ha estat desproporcionada, perquè ha ressaltat que l'atac previ de Hezbollah, que Israel ha fet servir com a causa, no ha fet ni morts ni ferits. Mentrestant, l'expresident nord-americà Barack Obama ha insinuat que la política de Trump amb l'Iran no haurà servit per canviar res. Obama ha ofert una entrevista a la cadena ABC.

0: És dubtós que qualsevol acord que sorgeixi sigui significativament diferent o una millora significativa de l'acord que teníem en primer lloc i pel qual havíem treballat durant molt de temps abans que els Estats Units es retiressin.
1: Malgrat tot, en la vessant diplomàtica, l'Iran ha fet arribar un seguit de demandes a un emissari qatarià. El president del país, Masoud Pezeshkian, ha assegurat que molts dels problemes i malentesos amb els països del Golf es troben camí de la solució. I aquest diumenge també hi ha hagut incidents violents i enfrontaments amb la policia en la manifestació d'aquesta tarda a Ginebra contra la cimera del G7 que començarà demà a la localitat veïna d'Evian, a França. Milers de persones han sortit al carrer a la ciutat suïssa i un grup dels participants s'han separat del gruix de la manifestació i han llançat pedres contra la policia. També s'han produït actes vandàlics contra comerços i vehicles en el recorregut. França s'havia negat a acollir la manifestació i ha tancat gairebé tots els passos fronterers amb Suïssa per seguretat. Les reunions dels caps d'estat i de govern començaran demà amb la participació de Donald Trump i també amb les guerres de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna en l'agenda. Enviat especial a Ginebra, Jordi Baró.
2: Policies en cada cantonada al voltant del llac Léman avui a Ginebra en la manifestació anti-G7. Milers de persones han sortit al carrer per rebutjar la cimera que comença demà a la localitat veïna d'Evian.
3: Je suis contre le G7, contre l'impérialisme des différents pays, pour la Palestine libre.
2: Moltes banderes palestines i pancartes en favor dels drets de les dones en una protesta que ha coincidit amb una data de referència pel moviment feminista a Suïssa i amb Trump i la resta de líders del G7 en el punt de mira.
4: Expressar el meu descontentament amb l'arribada d'uns líders que considero imperialistes que es permeten donar una opinió política que afectarà milers de milions de persones, sabent que per mi aquestes són les principals raons del nostre malestar. Aquests líders contribueixen a protegir un sistema que explota milers de milions de persones.
2: Bancs, joieries i molts altres comerços estaven protegits avui amb planxes de fusta davant del temor d'actes vandàlics com els de les protestes per la cimera de 2003 que va acabar amb centenars de detinguts. A la reunió de demà, el G7 hi buscarà un acostament amb Trump. Els líders de França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Canadà i el Japó discuteixen amb el president dels Estats Units per primer cop des de l'inici d'una guerra contra l'Iran, a la qual no donen suport i que ha fet pujar el preu dels carburants. Seran tres dies de reunió precedides d'un historial de desavinences de Trump amb el G7 i amb Ucraïna també a l'agenda, amb l'assistència de Zelensky.
1: Precisament, els suïssos han rebutjat avui en referèndum vinculant la iniciativa No a una Suïssa de 10 milions, que proposava limitar el creixement demogràfic amb traves a la immigració i restriccions al dret d'asil, si abans del 2050 el país arribava als 9 milions i mig d'habitants. Segons dades facilitades per la televisió pública suïssa, el 55% dels votants han rebutjat la proposta que defensava en solitari el partit de l'extrema dreta populista, que argumentava que el creixement de la població suposa una pressió excessiva sobre les infraestructures públiques. El resultat l'han decantat les ciutats suïsses enfront dels municipis rurals més reticents a la immigració, un fenomen que és habitual, segons ha dit a Catalunya Ràdio Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
5: En els àmbits rurals, que són menys poblats, petites arribades de persones a l'estranger, doncs de seguida es fan molt més visibles. No? I això està passant, per exemple, en Catalunya, doncs que si bé el gruix de la immigració, en nombres absoluts, està a l'àrea metropolitana de Barcelona, també és ben cert doncs, que hi ha municipis molt petitonets de Catalunya doncs, que també tenen més d'un 40 o 50% d'immigració.
1: I en referència a l'evolució de la demografia a Catalunya per la migració, Albert Esteve ha dit que prop de la meitat dels nous naixements ja són de mare estrangera.
5: El que és la fecunditat, que és el nombre de fills mitjà que tenim, no és gaire massa allunyat dels autòctons. No només és un tema de fecunditat, sinó és que la població estrangera està contribuint a augmentar, diguem, la població fèrtil, la població que pot tenir fills. Per exemple, a un lloc com Catalunya, gairebé el 45 o 47% dels naixements són de mare estrangera.
1: 5 minuts i seran 3 quarts de 10 del vespre. El govern britànic prohibirà a partir de demà les xarxes socials als menors de 16 anys, segons avancen diversos mitjans britànics. Als menors d'aquesta edat tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va imposar una prohibició d'aquestes característiques, que no ha funcionat com preveien les autoritats. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes 10, entre les quals TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. WhatsApp quedaria exclosa de la prohibició. Està previst que demà s'expliquin els detalls de la mesura, que segons el govern britànic té el suport d'una amplíssima majoria de ciutadans. I ens quedem al Regne Unit perquè ha interceptat un patruller de la flota fantasma russa al Canal de la Mànega. Per primer cop, soldats britànics han abordat un vaixell afectat per les sancions internacionals en una operació que s'ha allargat 6 hores. L'exèrcit reté i vigila l'embarcació que porta la bandera del Camerun davant de la costa d'Anglaterra, mentre continuen les investigacions. El patruller hauria sortit fa 10 dies d'un port rus prop de Sant Petersburg. El vaixell havia canviat de nom i dues vegades de bandera després de la primera sanció l'estiu de l'any passat. El primer ministre britànic ha tret pit de l'èxit de l'operació que el president Zelensky ha agraït. En un missatge a les seves xarxes socials, Keir Starmer ha considerat inacceptable que vaixells de la flota fantasma russa intentin esquivar les sancions per finançar la guerra d'Ucraïna. Moscou exporta el 75% del petroli rus i derivats mitjançant centenars d'aquests vaixells. El Kremlin ha acusat Londres de voler distreure els britànics dels problemes interns amb la intercepció del petroler. A casa nostra s'ha mort als 78 anys l'historiador medievalista Josep Maria Sans i Travé, exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre el 1992 i el 2015 i figura clau en la preservació documental de Catalunya. Entre les gestions en què va participar al capdavant de l'Arxiu Nacional hi ha la reclamació dels papers de Salamanca. Així expressava la seva satisfacció quan part dels documents confiscats pel franquisme a Catalunya van arribar a la seu de l'arxiu a Sant Cugat del Vallès el 2006.
6: Un dia d'una victòria dels demòcrates espanyols. No és la victòria de Catalunya, no és la victòria del govern de Catalunya, és la victòria dels demòcrates espanyols, perquè s'ha complert primer la llei que es va aprovar en el Parlament de Catalunya i després perquè, d'altra manera, s'ha posat també fi a un d'aquells serrells que encara estaven pendents de la Guerra Civil.
1: En el període en què el va dirigir, l'arxiu també va ingressar fons de Pau Casals, Montserrat Roig i Josep Puig i Cadafalch, entre d'altres.
7: La creu és el principal símbol del cristianisme, una expressió d'esperança, d'amor.
1: El 30 minuts s'endinsarà aquest vespre a l'interior de la Creu de Jesús de la Sagrada Família amb les primeres imatges televisives a tot el món en què es podrà veure la creu blanca de quatre braços per dins. El reportatge, A tocar del cel, tanca aquesta setmana marcada per la visita del papa Lleó XIV a Catalunya. Podrem veure la torre, que fa 172 metres i mig d'alçada, i conèixer tots els detalls de les obres, de les fites aconseguides i dels reptes de futur.
8: Vamos observando como los diferentes materiales pues van envejeciendo.
1: Uns treballs que es fan tant de dia com de nit per consolidar tot allò que ja està construït i també per intentar acabar les obres d'aquí 10 anys, el 2036, si no hi ha cap daltabaix, ni tampoc sanitari, com recordem la pandèmia, ni tampoc econòmic ni polític. A tocar del cel del 30 minuts es podria veure avui a la televisió al vespre i també es pot veure a la plataforma 3CAT.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: Són 9:45, obrim àrea de servei. Connectem primer amb l'equip viari, amb la Carmina Malagarriga. Carmina, bona nit.
10: Bona nit, Carola. Començarem dient que s'han reobert dues de les carreteres que encara estaven tallades fins ara. D'una banda, l'N145 a la Seu d'Urgell, en tots dos sentits. Queden, però, encara retencions en aquest punt. També s'ha reobert la C32 a Sitges en sentit nord. Queden, doncs, dues carreteres tallades per l'incendi forestal de Cervià de les Garrigues, l'LV-7031 i l'LP-7032. I a banda d'això, encara queden força retencions a l'AP7, a Llinars i també a la Roca del Vallès en sentit sud, de Banyeres del Penedès a Vilafranca en sentit nord i a Barberà del Vallès en sentit sud, a la C32 a Gavà en sentit nord i de Cabrera de Mar a Taià en sentit sud. A la C60 a la Roca del Vallès cap a l'enllaç amb l'AP7, a la C31 i posteriorment C65 des dels nuclis de la Vall d'Aro cap a Llagostera, a la C31 a les costes del Garraf a Sitges en sentit nord cap a Barcelona, també a la C33 a l'entrada a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de la Trinitat, al passeig de Vall d'Aura, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, del Poble Nou a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i a l'altura de la Zona Franca, en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari. Bona setmana a tothom.
1: Gràcies, Carmina. Bona feina.
9: El temps.
1: Eloi Cordomí.
11: Aquesta tarda s'han format tempestes, encara fa una estona descarregaven al nord del Pirineu, han deixat fins a 25 litres per metre quadrat a la Bonaigua, però també 16 a Puigcerdà o 8 litres a la Molina. Ruixats irregulars, però que creiem que demà aniran a més. De fet, demà esperem un dia assolellat i càlid. Però també, a primera hora, podem tenir algunes capes de núvols que ens vagin creuant. No és impossible fins i tot que deixin escapar quatre gotes passatgeres. Després dominarà el sol, tornarà a pujar la temperatura, màximes de més de 35 graus una altra vegada en alguns llocs de Ponent, de l'interior de l'Ebre o de la Catalunya Central. I a partir del migdia creixeran més nuvolades al Pirineu i Prepirineu que podrien descarregar ruixats, tempestes. Després, aquestes tempestes podrien desplaçar-se al nord del Pla Lleida o al nord de la Catalunya Central. Compte perquè localment podrien ser fortes, ho adverteix també amb un avís groc, el Servei Meteorològic de Catalunya, pluges de 20 litres en mitja hora al Berguedà, al Solsonès, al Lluçanès, al Ripollès i a la Cerdanya. De cara a aquests pròxims dies, mantindrem durant tota la setmana les temperatures molt per sobre del que és habitual en aquesta època, encara dimarts algun ruixat de tarda al nord, i de cara a finals de setmana encara podria pujar més el termòmetre.
9: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: Quatre empreses forestals s'encarreguen de retirar els arbres cremats en l'incendi de Paüls, al Baix Ebre, de l'estiu passat. És el primer cop que s'hi aplica un model en què les administracions públiques actuen com a intermediàries per ordenar l'extracció i dinamitzar també la gestió de les finques afectades. Ens ho explica Ariana Escoda.
12: En un mosaic agrari molt fragmentat, com és el cas Abrenc, trobar molts dels titulars de les finques cremades pot ser molt complicat. Amb aquesta premissa s'ha posat en marxa un model pioner per treballar de forma coordinada entre els ajuntaments dels municipis que van quedar afectats per l'incendi de Paüls, la Generalitat i els propietaris de finques. Jordi Galofré és enginyer forestal de Gil Forestal.
13: L'Ajuntament ens ha fet la feina prèvia aquesta de ficar en contacte els propietaris que primer, que sabien qui eren, perquè també passa moltes vegades que això ben bé no sap qui era el propietari, o sigui, RDROSD, que es diu, i després pues, classificar-los en la gent que estava disposada que li traguéssim els pins i la gent que no, que aquestes parcel·les quedaran.
12: Un cop localitzats tots els agents implicats i després de dividir la zona afectada en 12 lots per fer rendible l'actuació a les empreses fusteres, han començat els treballs. Amb tot, alguns propietaris afectats reclamen un calendari de la iniciativa i que es prioritzin aquells bancals que encara es cultiven. Genís Espinós és un jove agricultor afectat.
14: La reclamació seria que mos fessin un pla de, o un calendari, com se fa a tot arreu, no? A tots els àmbits laborals, un calendari anual per saber aproximadament quan podem confiar de que trauran els pins i si podem confiar que mos trauran, perquè si no els han de traure haurem de fer actuacions nosaltres per traure combustible del bosc, no?
12: L'actuació, que consisteix en netejar les finques cremades sense cost per als propietaris, també contribueix a combatre riscos ambientals a la zona, com el risc d'erosió o problemes de plagues. El 7 de juliol farà un any de l'incendi de Paüls, que va arrasar més de 3.300 hectàrees.
1: Avui a Girona, la Colla dels Marrecs de Salt ha celebrat 30 anys amb una jornada castellera amb la companyia dels castellers de Vilafranca i la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona. Tot seguit ens explica en un reportatge de la Carla Saló Pujol i amb el muntatge musical de Josep Lluís Santitzó la trajectòria d'aquesta colla.
15: Ah! A les terres gironines, les colles pioneres van ser els castellers del Collell, nascuts el 1986, i els castellers de l'Albera, nascuts el 1995. Joan Ayats va ser casteller a la colla de l'Albera i té clar que van ser la llavor perquè el fet casteller creixés a la zona de Girona.
16: Això segur que va ser la llavor, ho tinc molt clar, segur.
15: Els Marrecs de Sal són la colla activa més antiga i aquest any celebren el seu 30è aniversari. De moment són l'única colla de la demarcació que ha assolit un castell de nou. Pau Caravaca és el cap de colla.
17: De colles convencionals som l'única colla que ha assolit els castells de 8 aquí a la zona de les comarques de Girona, però a més hem arribat a fer el castell de nou.
15: A l'Alt Empordà hi ha la colla castellera de Figueres, que la formen prop de 150 membres. Bru Barba, membre de la Junta, destaca la inclusivitat dels castells.
18: Tinguis la condició social, física o el que sigui que tinguis, en pots participar.
15: Els Xerrics Olot, nascuts l'any 2002, són la colla pionera de la Garrotxa i són uns 70 membres. El casteller Joan Serra Mitjana explica el rècord que ostenta la colla.
19: Tenim més d'un centenar de pilars de 5 descarregats consecutius, sense haver que n'hagi caigut cap.
15: Al Pla de l'Estany, a Banyoles, hi trobem els esperxats de l'Estany, batejats el 2013 i que són prop de 130 membres. Una mica més a l'oest, al Baix Empordà, l'any 2013 van néixer els Minyons de Santa Cristina, que són uns 60 membres. També a l'Empordà hi trobem l'última colla que s'ha fundat. Són els Merlets del Montgrí. Van néixer el 2025 i estan en formació. Al nord de Terres Gironines hi ha la colla castellera de la Cerdanya, que plega persones d'arreu de la comarca i que va néixer l'any 2019. A la Selva hi ha la colla dels Guillats, que agrupa castellers de Santa Coloma de Farners i els voltants. Són uns 90 membres i també són una colla en formació, tot i que estan batejats. També hi ha una colla universitària, la dels xuriquers de la Universitat de Girona, que enguany han assolit els millors registres de la seva història. Marc Gil és el cap de colla.
20: Aquest any, a part de fer el primer castell de 8 de la colla, hem fet els millors registres de la colla, descarregant 6 vegades el 5 de 7, que era un castell inèdit per la colla.
15: El conjunt de colles coincideix en la germanor i el nivell que hi ha entre els castellers gironins. En parlen Laia Palma, presidenta dels Merlets, Blanca Bastit, presidenta dels Guillats, Josep Puello, castellera dels Esperxats, i Jordi Soler, castellera dels Minyons.
21: Hi ha molta germanor, estan molt disposats a ensenyar, no hi ha competència.
22: Hi ha una expansió, que cada vegada hi ha més colles i també està pujant el nivell de les colles que ja existeixen.
23: Sí, sí, ens ajudem molt, realment hi ha bona relació.
24: Cada vegada, doncs, les colles castelleres de les homes estan en un millor nivell.
15: Anteriorment hi havia hagut 4 colles més que es van dissoldre. Eren els castellers de les Gavarres i els Bailets de l'Empordà, a més dels castellers del Collell i els de l'Albera.
1: El grup musical infantil El Pot Petit ha convertit el seu univers en un festival per a famílies.
25: Els pirates amb un mocador al cap, els pirates amb un ull de pa.
1: Sant Pere Pescador a l'Alt Empordà ha acollit aquest cap de setmana el Festipot, amb una assistència d'unes 3.000 persones.
26: Jo vaig conèixer El Pot Petit des de 1 o 2 anys. I aleshores ens va fer gràcia venir aquí amb en germà, que també li agrada molt El Pot Petit.
27: Són dos cantants que es diuen Pau i Anna, i que a mi i al meu germà ens agrada molt.
28: Aniré al concert del Pot Petit i m'han pentinat i m'han pintat la cara.
1: El càmping de les dunes de Sant Pere de Pescador s'ha convertit en un espai de convivència i molta música, on els protagonistes absoluts han estat, com no, els cantants del grup infantil, la Jana i el Pau.
25: Miran, si el tresor volen trobar...
1: Esports. Amb Alfons Gorina.
0: El Barça és campió d'Europa d'handbol.
29: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13ª, la 50ª de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchsia de Berlín! El Barça reina Europa! El Barça reina Colònia! Fa història i és de nou campió d'Europa!
0: L'equip blaugrana s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 37-34 a la final disputada a Colònia en un partit descomunal del porter del Barça, Emil Nielsen, en el que ha estat el seu darrer partit amb els blaugranes. També gràcies als 7 gols de Frade, els 6 d'Aleix Gómez i altres 6 de Blas Jang. Domen Makuch ha estat escollit MVP de la final. Podem sentir el jugador del Barça, Ian Barrufet.
30: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
2: El Barça suma la 50a Champions de la seva història com a club. Són 5 títols en futbol masculí, 4 del femení, 2 Eurolligues de bàsquet, 4 de futbol sala, 22 d'hoquei patins, i l'handbol ha aconseguit la seva 13a Champions aquesta tarda. Sentim el president del Barça, Rafa Juste, parlant d'aquesta dada.
3: És veritat, són 50 títols de la nostra història. Som el club més lleugerat del món, per tant, som el millor club del món. I això també fa que avui sigui un dia de moltíssim orgull gràcies a aquests jugadors, a l'entrenador i a tota la gent que ha vingut des de Catalunya a veure'ls, no? Donar-los també des d'aquí el meu agraïment.
2: Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Aalborg danès en el partit pel tercer lloc. Parlem de futbol. En el Mundial, Alemanya 7, Curaçao 1. I a les 10, d'aquí res, uns pocs minuts, debut a Països Baixos amb Frenkie de Jong titular contra el Japó. Ja de matinada a la 1 juga el Costa d'Ivori i Ecuador, i a les 4 Suècia-Tunísia.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I la penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga ACB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. El València, doncs, es classifica per la final, que jugarà contra el Barça pel títol de la Lliga ACB.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I també en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA aquesta matinada.
5: It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream. Your long, long wait has ended. Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
2: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs i els han guanyat a San Antonio per 90-94 i han posat el 4-1 definitiu a la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. El base dels Knicks, Jalen Brunson, ha estat escollit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 49.
4: 3CAT Info.
2: Lewis Hamilton s'endú la victòria del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena amb un meló. Pel pilot britànic, aquest triomf és un somni.
6: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
7: quan
6: TV.
7: Quan era jove, veia el Michael tenir tot l'èxit en Ferrari.
6: Watch the screens and wonder what it would be like to win in that car.
7: I com seria guanyar en Ferrari? Ho pensava.
6: Everyone works so hard for it.
7: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
6: I'm forever grateful to them.
7: Estaré sempre agraït a ells.
6: This is the first, I hope, of many, but great pit stops.
7: Espero que sigui la primera de moltes.
2: La victòria de Hamilton i Ferrari, per cert, ha estat la primera d'aquest campionat que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segon a 4 voltes pel final. Antonelli continua líder, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12 i Fernando Alonso ha abandonat. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.
4: L'actualitat esportiva a fons.
2: El Vila-sana s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga Femenina d'Hockey Patins per primera vegada a la seva història. Les lleidatanes s'han imposat 1-3 a la pista del Fraga per guanyar la final. Tot això en el que ha estat l'últim partit de Maria Porta com a professional.
8: Estic molt, molt feliç perquè al final, bueno, faig el meu últim partit guanyant un títol, i un títol que realment penso que és molt especial perquè és el premi a tot l'any de feina i... pues molt feliç, la veritat.
2: I ara mateix està jugant l'Igualada, el segon partit de la final de l'hoquei lliga masculina, a la pista del Liceu. L'equip gallec va guanyar el primer partit per 8-2 i, vaja, s'està imposant també clarament en aquest segon partit. Queden 12 minuts pel final i ara mateix el resultat és del Liceu 6, Igualada 1.
4: Trescat Info.

0: Els incendis que han afectat aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i Ponts, a la Noguera, estan estabilitzats i els bombers hi continuaran treballant a les pròximes hores. El que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès està extingit. Donald Trump renya Benjamin Netanyahu per l'atac d'avui a Beirut, però insisteix que firmarà el preacord de pau amb l'Iran durant les pròximes hores. El president nord-americà assegura que li ha dit al primer ministre israelià textualment que no té cap puto criteri, mentre els iranians amenacen d'atacar Israel. Milers de docents i famílies es manifesten a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. La marxa l'han impulsat els sindicats que no van signar el pacte amb el departament i s'ha fet sota el lema «Aturem l'emergència social i educativa». Les famílies reclamen que el govern també els escolti a elles. Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants. El partit anti-immigració, darrere aquesta proposta, promet recuperar el debat els propers mesos. L'Ajuntament d'Olot, la capital de la Garrotxa, ha fet fora del padró municipal 1.300 persones per cometre frau. La policia local treballa en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional per detectar persones que cobren per empadronar immigrants a casa seva. Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals. Les obligaven a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. I el tren guanya cada vegada més usuaris arran de l'encariment del combustible provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'augment del preu de la benzina i dels bitllets d'avió contrasta amb el preu dels bitllets de tren, que són més barats que 5 anys enrere, quan es va liberalitzar el mercat ferroviari.
1: Esports.
2: El Barça es proclama campió de les Champions d'handbol. L'equip blaugrana s'ha imposat al Fuchs de Berlín 37-34. És la 13a Champions en handbol, la 50a en total pel Barça com a club. La penya ha caigut a les semifinals de la Lliga CB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. El València, doncs, serà el rival del Barça a la final. Al Mundial de Futbol, Alemanya 7, Curaçao 1, i al minut 3 de la primera part, Països Baixos 0, Japó 0, amb Frenkie de Jong titular. A més, Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1, primera victòria de Hamilton amb Ferrari i la seva 7a amb un meló.
0: I el temps, començarem setmana amb calor i alguns núvols. Al migdia apareixeran nuvolades i tempestes al Pirineu i al Prepirineu, que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central.
1: 3CAT Info.
0: 10 de la nit i 4 minuts. Us acompanya molt de gust fins a les 11, Xavier Palau. Els bombers han estabilitzat el foc que crema a Ponts, a la Noguera, i continuen treballant amb una 50a de dotacions, 10 de les quals aèries. A causa del foc, que afecta unes 6 hectàrees, s'ha hagut de tallar la carretera C14 entre Vilanova de l'Aguda i Ponts, i treballen 52 dotacions dels bombers. També s'ha estabilitzat el foc de Cervià de les Garrigues, que afecta unes 46 hectàrees de vegetació agrícola i forestal, i el que hi ha hagut a la zona de la Serreta, a Vilafranca del Penedès, està controlat. En el cas de Cervià de les Garrigues, els agents forestals treballen amb la hipòtesi que la causa del foc hagi estat l'ús d'una serra radial. A causa de l'incendi, s'han hagut d'evacuar per precaució 8 persones del municipi de les seves cases. Al voltant de les 5 de la tarda, Protecció Civil ha enviat un missatge SLR als mòbils de la gent de la zona per demanar-los que no surtin de casa. L'alcaldessa Mercè Rubió ha lamentat en declaracions d'aquesta casa que no tothom tingui els terrenys en condicions.
3: És que des de l'Ajuntament m'avisem a la població de que han de mantenir els terrenys nets, val? I bueno, hi ha gent que viu fora i no ho fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
0: D'altra banda, també mantenen efectius a Sanauja, a la Segarra, per fer tasques de vigilància de l'incendi forestal i agrícola que va afectar ahir unes 50 hectàrees i que avui diumenge ha quedat per fi controlat.

0: 3CAT Info.
1: Donald Trump fa un toc d'alerta a Israel i diu a la seva xarxa social que l'atac d'aquest matí al sud de Beirut, que ha fet almenys 3 morts i entre 6 i 15 ferits, segons les fonts, no hauria d'haver passat. En unes declaracions al portal Axios, Trump ha anunciat que ha parlat amb Benjamin Netanyahu i li ha dit textualment que no té cap puto criteri. El mandatari nord-americà ha assegurat que l'acord amb l'Iran segueix endavant i que es firmarà les pròximes hores. L'agressió s'ha perpetrat just el dia que el president dels Estats Units s'havia fixat per firmar el preacord de pau amb l'Iran, però els iranians amenacen ara de fer descarrilar aquestes negociacions i de contraatacar Israel. En el missatge a la seva xarxa social True Social, Trump suggereix que la resposta israeliana ha estat desproporcionada perquè ha ressaltat que l'atac previ de Hezbollah, que Israel ha fet servir com a causa, no ha fet ni morts ni ferits. Mentrestant, Barack Obama, l'expresident dels Estats Units, ha insinuat que la política de Trump amb l'Iran no haurà servit per canviar res. Obama ha ofert una entrevista a la cadena ABC.
2: És dubtós que qualsevol acord que sorgeixi sigui significativament diferent o una millora significativa de l'acord que teníem en primer lloc i pel qual havíem treballat durant molt de temps abans que els Estats Units es retiressin.
1: Malgrat tot, en la vessant diplomàtica, l'Iran ha fet arribar un seguit de demandes a un emissari qatarià. El president del país, Masoud Pezeshkian, ha assegurat que molts dels problemes i malentesos amb els països del Golf es troben camí de la solució. Vladimir Putin i Volodymyr Zelensky han felicitat Donald Trump, que avui compleix 80 anys. Segons ha explicat el Kremlin, els presidents rus i nord-americà han parlat durant gairebé una hora per telèfon i han abordat la situació internacional, sobretot l'acord entre l'Iran i els Estats Units. Per la seva banda, el mandatari ucraïnès, que també ha trucat Trump, ha aprofitat per assegurar-li que disposa de bones idees per acabar amb la guerra amb Rússia. L'aniversari de Donald Trump ha endarrerit un dia la celebració del G7 a França. El president ha organitzat una polèmica festa a la Casa Blanca que ha estat denunciada, això sí, sense èxit, per malversació de fons públics. Washington, Oriol Serra.
3: Tot i que Donald Trump és conegut per ser un home capritxós i presumptuós, poca gent s'hauria pogut arribar a imaginar que faria construir un ring de lluita als jardins de la Casa Blanca amb capacitat per a 4.000 espectadors. Trump va manifestar el desig fa un any en un acte a l'estat d'Iowa i aquest diumenge la residència oficial del president dels Estats Units serà l'escenari de diversos combats del que es coneix com a Ultimate Fighting, tot plegat per a celebrar el seu 80è aniversari amb l'excusa, això sí, que el mes vinent se celebraran els 250 anys de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Això no és tot. L'espectacle es televisarà a través de la cadena CBS, propietat de Paramount, la mateixa que va cancel·lar el programa Late Show de Stephen Colbert fa tot just unes setmanes, oficialment per motius financers, però Trump havia expressat el desig de fulminar-lo. La festa d'aniversari de Trump ha estat denunciada per malversació de fons públics i per ús fraudulent d'un espai federal com és la Casa Blanca, però la justícia nord-americana va desestimar divendres la denúncia interposada per un grup de vigilància en favor dels drets civils.
1: A Gaza, almenys 4 palestins morts i 7 de ferits a causa d'un atac israelià amb dron al camp de refugiats de Jabalí, al nord de la franja. Les víctimes es trobaven a unes poques desenes de metres de la línia groga, que marca fins a on poden estar els soldats israelians segons l'acord de l'alto el foc d'octubre. I al sud de Gaza han mort 2 palestins més, un d'ells un nen de 13 anys. Amb aquestes noves víctimes s'apropen al miler els palestins morts a Gaza des de l'inici de l'actual treva. I des de l'inici de l'ofensiva bèl·lica israeliana, l'octubre del 2023, ja són 73.000 els palestins que han perdut la vida a Gaza pel foc israelià i més d'un miler a la Cisjordània ocupada. Més del 80% dels edificis de la franja han estat danyats o destruïts.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els suïssos han rebutjat avui en referèndum vinculant la iniciativa No a una Suïssa de 10 milions, que proposava limitar el creixement demogràfic amb traves a la immigració i restriccions al dret d'asil, si abans del 2050 el país arribava als 9 milions i mig d'habitants. Segons dades facilitades per la televisió pública suïssa, el 55% dels votants han rebutjat la proposta que defensava en solitari el partit de l'extrema dreta populista, que argumentava que el creixement de la població suposa una pressió excessiva sobre les infraestructures públiques. El resultat l'han decantat les ciutats suïsses enfront dels municipis rurals, més reticents a la migració, un fenomen que és habitual, segons ha dit a aquesta emissora Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
4: En els àmbits rurals, que són menys poblats, petites arribades de persones a l'estranger, doncs de seguida es fan molt més visibles. No? I això està passant, per exemple, en Catalunya, doncs que si bé el gruix de la immigració, en nombres absoluts, està a l'àrea metropolitana de Barcelona, també és ben cert doncs, que hi ha municipis molt petitonets de Catalunya doncs, que també tenen més d'un 40 o un 50% d'immigració.
1: I en referència a l'evolució de la demografia a Catalunya per la migració, Albert Esteve ha dit que prop de la meitat dels nous naixements ja són de mare estrangera.
4: El que és la fecunditat, que és el nombre de fills mitjà que tenim, no és gaire massa allunyat dels autòctons. No només és un tema de fecunditat, sinó és que la població estrangera està contribuint a augmentar diguem, la població fèrtil, la població que pot tenir fills. Per exemple, a un lloc com Catalunya, gairebé el 45 o 47% dels naixements són de mare estrangera.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 10 i gairebé 12 minuts, nova demostració de força dels docents que aquest diumenge, al costat de les famílies, s'han manifestat a la capital catalana, Barcelona. Una marxa que ha plegat 25.000 persones, segons els organitzadors, rebaixada 7.000, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats convocants, els que no van signar l'acord amb el departament, insisteixen que, més enllà del sou, volen millores reals dins les aules i asseguren que, si cal, al setembre tornaran les vagues. Sentim Yolanda Segura, de l'USTEC, i de la CGT, Laura Gené.
5: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
6: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
1: La manifestació s'ha fet en un ambient molt reivindicatiu, amb crits a favor de l'escola pública i reclamant la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Les famílies hi han donat suport explícit amb un lema propi en què reclamaven un gran acord per l'educació pública. Pares i mares s'han afegit a la marea groga per demanar al departament que escolti tant les famílies com els docents.
7: Recolzar els docents, no?, perquè són qui estan cuidant les nostres criatures, així que el que volem és que els escoltin.
8: És el futur dels nostres fills i la seva educació depèn d'això i al final no hi ha res més important que la seva educació.
9: Tant recursos per poder pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió amb recursos reals.
10: I si comencen a defallir una miqueta és el nostre moment de donar suport perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en que això canviï perquè els nostres fills tinguin una educació pública real i que és la que es mereixen.
1: I els mestres i professors que hi han participat expliquen que si el departament no mou fitxa, estan disposats a mantenir les protestes.
11: Aquest any ha sigut un any molt dur, tant a nivell econòmic, perquè no hem d'oblidar que les vagues ens es descompten i portem més de nou, però bueno, és una convicció personal. S'ha de lluitar des de la base, conjuntament amb les famílies i amb tota la societat.
12: Una de les mesures més importants que hem decidit és que ens quedarem a les aules per afavorir això, més suport a dintre de l'aula, perquè cada vegada que has de reforçar una sortida, deixes molts mestres que estan fent un suport a l'aula.
1: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte que ve en l'Assemblea Educativa de Catalunya i volen definir l'estratègia sindical i reivindicativa pel curs que ve i decidir les prioritats després de les reunions dels centres i claustres. Acord entre el govern i els comuns perquè les famílies monoparentals tinguin els mateixos descomptes a la universitat que les nombroses. Es posarà en marxa aquest curs que ve, 2026-2027, i permetrà que les famílies monoparentals que tinguin un fill paguin la meitat de les quotes universitàries i, si en tenen més, se'ls bonificarà el 100% de la matrícula. Núria Montserrat, la consellera de Recerca i Universitats, ho explicava així en declaracions a aquesta emissora.
13: Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
1: La mesura és fruit de l'acord de pressupostos signat amb els comuns i que s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu. Es destinaran 12 milions i mig d'euros dels pressupostos a aquesta mesura. Sentim Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
14: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, estan situades en risc de pobresa, estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
1: A Catalunya hi ha reconegudes 78.500 famílies monoparentals i més de 164.000 de nombroses. Ha arribat un quart d'onze, tres que tinc fons, aturem per aquesta nova àrea de servei. Sentíem la veu del temps, a punt la previsió meteorològica amb l'Eloi Cordomí.
15: Acabem un cap de setmana que ha estat molt càlid, amb temperatures que avui altra vegada s'han enfilat fins als 35 a 37 graus a les zones més càlides del Pla de Bages, de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. I avui, com a novetat, han aparegut algunes tempestes al Pirineu, que han descarregat fins a 25 litres per metre quadrat a la Bona Aigua o 16 a Puigcerdà. Doncs bé, demà sembla que aquestes tempestes es repetiran i seran més abundants, més fortes fins i tot. El matí serà variable, en general amb força sol i calor, però ja a primera hora podíem tenir algunes capes de núvols, no és impossible alguna gota passatgera entre la matinada i primera hora, després s'allunyaran, i a la tarda, altra vegada, tornarà a créixer nuvolades, tempestes, al Pirineu, Prepirineu, fins i tot podrien aparèixer al Pla de Lleida i a la Catalunya Central. Poden ser fortes, ho adverteix amb un avís, de nivell groc, al Servei Meteorològic de Catalunya, pluges de 20 litres en mitja hora a la Cerdanya, al Ripollès, al Lluçanès, al Berguedà i al Solsonès. De cara a aquests pròxims dies, sembla que encara dimarts podria haver-hi alguna tempesta de tarda, però més local i al nord. En general, tota la setmana vindrà dominada per l'estabilitat, pel sol, per les temperatures cada vegada més altes, sobretot al final de tota la setmana.
0: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del radar de 3Cat Info.
1: Passen ara 17 minuts de les 10 de la nit. L'Ajuntament d'Olot, la capital de la Garrotxa, ha desempadronat 1.300 persones en un any per cometre frau i per ajustar els serveis públics a la població. Bàsicament, eren persones que s'empadronaven a Olot, però no hi vivien, o bé propietaris que feien negoci amb immigrants a qui cobraven per empadronar-los. Olot, Gerard Vilà.
16: En el primer any de funcionament de l'oficina del padró, l'inspector responsable ha fet 700 actuacions i ha descobert 1.300 irregularitats. Normalment són persones que s'empadronen per fer ús dels serveis públics, però no han viscut mai a la capital de la Garrotxa. Ara bé, també hi ha propietaris que ho fan com a negoci, ho explica l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós.
17: És la gent que fa negoci amb el padró. I això també ens va molt bé la inspecció, i també en coordinació amb la policia municipal i amb el cos de, diguem, el cos nacional de policia, perquè està molt relacionat moltes vegades amb temes d'estrangeria.
16: També s'ha detectat una altra modalitat de frau, en aquest cas per accedir a ajudes d'habitatge. Es tracta de persones que es donaven de baixa per tal que no figuressin a un domicili i justificar així menys ingressos per optar a aquestes ajudes.
1: Quatre empreses forestals s'encarreguen de retirar els arbres cremats a l'incendi de Paüls, al Baix Ebre, de l'estiu passat. És el primer cop que s'hi aplica un model en què les administracions públiques actuen com a intermediàries per ordenar l'extracció i dinamitzar la gestió de les finques afectades. Paüls, Ariadna Escoda.
18: En un mosaic agrari molt fragmentat, com és el cas Abrenc, trobar molts dels titulars de les finques cremades pot ser molt complicat. Amb aquesta premissa s'ha posat en marxa un model pioner per treballar de forma coordinada entre els ajuntaments dels municipis que van quedar afectats per l'incendi de Paüls, la Generalitat i els propietaris de finques. Jordi Galofré és enginyer forestal de Gil Forestal.
19: L'Ajuntament ens ha fet la feina prèvia aquesta de ficar en contacte els propietaris que primer, que sabien qui eren, perquè també passa moltes vegades que això ben bé no sap qui era el propietari, o sigui, RDROSD, que es diu, i després pues, classificar-los en la gent que estava disposada que li traguéssim els pins i la gent que no, que aquestes parcel·les quedaran.
18: Un cop localitzats tots els agents implicats i després de dividir la zona afectada en 12 lots per fer rendible l'actuació a les empreses fusteres, han començat els treballs. Amb tot, alguns propietaris afectats reclamen un calendari de la iniciativa i que es prioritzin aquells bancals que encara es cultiven. Genís Espinós és un jove agricultor afectat.
20: La reclamació seria que mos fessin un pla de, o un calendari, com se fa a tot arreu, no? A tots els àmbits laborals, un calendari anual per saber aproximadament quan podem confiar de que trauran els pins i si podem confiar que mos trauran, perquè si no els han de traure haurem de fer actuacions nosaltres per traure combustible del bosc, no?
18: L'actuació, que consisteix en netejar les finques cremades sense cost per als propietaris, també contribueix a combatre riscos ambientals a la zona, com el risc d'erosió o problemes de plagues. El 7 de juliol farà un any de l'incendi de Paüls, que va arrasar més de 3.300 hectàrees.
1: Augmenta el nombre d'usuaris de trens davant l'encariment dels costos de viatjar en cotxe o en avió pel conflicte a l'Orient Mitjà. Mentre puja el preu dels bitllets d'avió i de la benzina, viatjar en tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ara és més barat que 5 anys enrere, quan es va liberalitzar el mercat ferroviari Roc Fargas.
21: Tot això se suma a l'encariment del preu del combustible i especialment del querosè, arran de la guerra d'Iran. Un factor que aquest estiu pot fer decantar els usuaris cap al tren a l'hora de planificar les seves vacances. Pedro García, director general de Trainline Europa.
22: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales
2: del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios. No sabemos dónde va a llegar este verano porque hay mucha incertidumbre, pero sí que empezamos a ver tendencias de cambios de esa demanda.
21: Un altre motiu que explica l'increment de demanda del ferrocarril són els descomptes que ofereix el govern espanyol als joves entre 18 i 30 anys. La rebaixa és de fins a un 50% pels trens d'alta velocitat i d'un 90% en mitjana distància a banda de l'Interrail.
2: Las previsiones desde Pascua, después de Pascua y las reservas iniciales de verano que estamos viendo son muy positivas. Además, la semana pasada el gobierno anunció el lanzamiento de nuevo del programa de verano joven y creemos que esto va a ayudar muchísimo al estímulo de la demanda.
21: L'estudi de Trainline, un dels buscadors de reserves de trens i autobusos més utilitzats, també conclou que 4 de cada 10 catalans s'està replantejant com viatjar aquest estiu, condicionat pel cost dels desplaçaments i també pel preu dels vols.
1: La Policia Nacional ha desmantellat una xarxa criminal que es dedicava a l'explotació de transsexuals a València. S'ha detingut 4 dones i un home per obligar aquestes persones a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Estaven sotmeses a un estricte control de moviments i a multes econòmiques si no feien el que se'ls deia. Als diversos registres que s'han fet s'hi han intervingut diners en efectiu i drogues com metamfetamina, cocaïna i marihuana. El Canal d'Urgell treballa amb la previsió que les tres primeres grans infraestructures construïdes en el marc de la modernització ja puguin funcionar de cara a la campanya vinent. Es tracta de les tres basses de Castellserà a l'Urgell, Juneda a les Garrigues i Penelles a la Noguera, que emmagatzemaran uns 930.000 metres cúbics d'aigua. Castellserà, Albamor.
3: Les bases estan pensades per un canal modernitzat. Això vol dir que en un futur aquesta aigua servirà per alimentar determinats sectors de reg modernitzats. Mentre que la modernització no arribi, però, les infraestructures continuaran sent funcionals perquè permetran optimitzar l'ús de l'aigua. Així ho explica el cap de modernització del Canal d'Urgell, Pere Bailón.
22: Són bases que estan situades estratègicament al costat dels salts hidràulics. I això ens dona una possibilitat que es va molt bé per a millorar l'eficiència de transport en alta, que és la de que quan ens sobre aigua en un canal, nosaltres la podem emmagatzemar amb aquesta bassa i després, el dia que ens en falte, el mateix canal, la podem retornar per la part baixa amb aquest canal, amb aquesta séquia, i així no perdre-la com podríem fer avui en dia.
3: Un cop acabades les obres d'aquí a unes setmanes, el següent pas serà posar en marxa el pla d'ompliment per garantir la seguretat de les bases. Posteriorment, es faran tràmits amb l'Agència Catalana de l'Aigua en l'àmbit de classificació de preses i plans d'autoprotecció. D'aquesta manera, es preveu que de cara a la campanya vinent, les infraestructures ja puguin funcionar.
1: Els Mossos d'Esquadra detenen un noi de 22 anys que utilitzava un patinet elèctric per robar a dones d'edat avançada. El jove circulava per la vorera, s'aproximava per l'esquena a persones grans i els feia una estrabada per arrencar els penjolls que portaven al coll. El lladre cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. Al detingut se li atribueixen 4 robatoris amb violència, 2 dels quals consumats i 2 en grau de temptativa, així com 3 delictes lleus de lesions ocasionades a les víctimes durant les estrabades. El detingut va passar a disposició judicial. I ara, fins a 2:15.
0: Esports.
1: A punt la crònica amb l'Alfons Gorina. Què tal, Alfons? Bona nit.
23: Bona nit. El Barça és campió d'Europa d'handbol.
24: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13a, la 50a de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchsia de Berlín! El Barça reina Europa! El Barça reina Colònia! Fa història i és de nou campió d'Europa!
23: L'equip blaurana s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 37-34 a la final disputada a Colònia en un partit descomunal del seu porter Emil Nielsen en el que ha estat el seu darrer partit amb el Barça. I també gràcies als 7 gols de Frade, els 6 d'Aleix Gómez i altres 6 de Blas Jang. Domen Makuç ha estat escollit MVP de la final. Sentim el jugador del Barça, Ian Barrufet.
25: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
23: El Barça suma la 50a Champions de la seva història com a club. Són 5 en futbol masculí, 4 en el femení, 2 Eurolligues de bàsquet, 4 de futbol sala, 22 en hoquei patins, i l'handbol ha aconseguit avui la seva 13a Champions. Sentim el president del Barça, Rafa Juste, parlant d'aquesta dada.
4: És veritat, són 50 títols de la nostra història. Som el club més lleugerat del món, per tant, som el millor club del món. I això també fa que avui sigui un dia de moltíssim orgull gràcies a aquests jugadors, a l'entrenador i a tota la gent que ha vingut des de Catalunya a veure'ls, no? Donar-los també des d'aquí el meu agraïment.
23: Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Aalborg danès en el partit pel tercer lloc.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: I al Mundial de Futbol, Alemanya 7, Curaçao 1, i ara mateix està jugant als Països Baixos contra el Japó amb Frenkie de Jong titular, minut 26 gairebé de la primera part, i encara amb empat en 0. Ja de matinada, a la 1, es jugarà el Costa d'Ivori contra l'Equador, i a les 4, Suècia-Tunísia.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga ACB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. El València, doncs, serà el rival del Barça a la final, una final que arrenca el pròxim dijous a València. I també en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA aquesta matinada.
5: It's over! It's over! Knick fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
23: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs i els han guanyat a San Antonio per 90-94 i han posat el 4-1 definitiu a la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. El base dels Knicks, Jalen Brunson, ha estat escollit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 49.
0: 3CAT Info.
23: Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló. Pel pilot britànic, aquest triomf és un somni.
6: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
7: TV. Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit Ferrari.
6: Watch the screens and wonder what it would be like to win in that car.
7: I com seria guanyar en Ferrari? Ho pensava.
6: And everyone works so hard for it.
7: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
6: I'm forever grateful to them.
7: Estaré sempre agraït a ells.
6: First, I hope, of many, but great pit stops.
7: Espero que sigui la primera de moltes.
23: La victòria de Hamilton i Ferrari, per cert, ha estat la primera d'aquest campionat que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segona 4 voltes pel final. Antonelli segueix líder, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha abandonat. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 el dissabte i gairebé 125.000 el diumenge. I d'altra banda, el Vila-sana s'ha proclamat campió de l'hoquei lliga femenina d'hoquei patins per primera vegada a la seva història. Les lleidatanes s'han imposat 1-3 a la pista del Fraga per guanyar la final. Tot això en el que ha estat l'últim partit de Maria Porta com a professional.
8: Estic molt, molt feliç perquè al final, bueno, faig el meu últim partit guanyant un títol i un títol que realment penso que és molt especial perquè és el premi a tot l'any de feina i pues, molt feliç, la veritat.
23: I encara en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el segon partit de la final de l'hoquei lliga masculina a la pista del Liceu per 8-2. Es dona la coincidència que el primer partit també va acabar amb aquest resultat de 8-2. L'equip gallec, doncs, domina la sèrie per 2-0. El tercer partit es juga divendres que ve a les Comas.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

Bona nit, en punt, 11:15, i a aquesta hora us hem explicat que els incendis que han afectat aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i Ponts a la Noguera estan estabilitzats i els bombers hi continuaran treballant a les pròximes hores. El que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès està extingit. Donald Trump renya Benjamin Netanyahu per l'atac d'avui a Beirut, però insisteix que firmarà el preacord de pau amb l'Iran durant les pròximes hores. El president dels Estats Units assegura que li ha dit al primer ministre israelià textualment que no té cap puto criteri, mentre els iranians amenacen d'atacar Israel.

0: les xarxes socials als menors de 16 anys, segons avancen diversos mitjans britànics. Als menors d'aquesta edat tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. I la DO Terra Alta té en marxa un projecte per internacionalitzar la cultura del vi de la comarca amb l'ajuda de la ciència. Ho fa a través de la seva varietat més emblemàtica, la Garnatxa Blanca. El projecte Gracti Garnatxa Terra Alta, Ciència, Territori i Identitat vol posar també la comarca al mapa del món. Dels esports, Alfons, que destaques aquesta hora?
1: Doncs que el Barça és campió de les Champions d'handbol. L'equip blaugrana s'ha imposat al Füchse de Berlín 37-34, 13a Champions per la secció d'handbol, la 50a en total pel club. La penya ha estat eliminada de les semifinals de la Lliga sabent perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. El València, doncs, serà el rival del Barça a la final. El Mundial de Futbol, Alemanya 7, Curaçao 1, i ara mateix, minut 33 de la primera part, Països Baixos 0, Japó 0. Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. És la seva primera victòria en Ferrari i la seva 7a a Montmeló.
0: I va agafar el temps. Demà començarem setmana amb calor i alguns núvols. Al migdia apareixeran nuvolades i tempestes al Pirineu i al Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya central. Ara passen 4 minuts de 11:15. Els bombers han estabilitzat el foc que crema a Ponts, a la Noguera, i continuen treballant amb una 50a de dotacions, 10 de les quals aèries. A causa del foc, que afecta unes 6 hectàrees, s'ha hagut de tallar la carretera C14 entre Vilanova de l'Aguda i Ponts, i treballen 52 dotacions dels bombers. També està estabilitzat el foc de Cervià de les Garrigues, que afecta unes 46 hectàrees de vegetació agrícola i forestal, i el que hi ha hagut a la zona de la Serreta, a Vilafranca del Penedès, està controlat. En el cas de Cervià de les Garrigues, els agents forestals treballen amb la hipòtesi que la causa del foc hagi estat l'ús d'una serra radial. A causa d'aquest incendi s'han hagut d'evacuar per precaució 8 persones de les seves cases. Al voltant de les 5 de la tarda, Protecció Civil ha enviat un missatge a Isalet als mòbils de la gent de la zona per demanar-los que no surtin de casa. L'alcaldessa d'aquesta localitat de Cervià de les Garrigues, Mercè Rubió, ha lamentat en declaracions a 3Cat Info que no tothom tingui els terrenys en condicions.
2: És que des de l'Ajuntament avisem a la població de que han de mantenir els terrenys nets, val? I bueno, hi ha gent que viu fora i no ho fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
0: D'altra banda, també mantenen efectius a Sanaüja, a la Segarra, per fer tasques de vigilància de l'incendi forestal i agrícola que va afectar ahir dissabte unes 50 hectàrees i que avui ha quedat controlat.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Donald Trump fa un toc d'alerta a Israel i diu a la seva xarxa social que l'atac d'aquest matí al sud de Beirut, que ha fet almenys 3 morts i entre 6 i 15 ferits, segons les fonts, no hauria d'haver passat. En unes declaracions al portal Axios, Trump ha anunciat que ha parlat amb Netanyahu i li ha dit que no té cap puto criteri. El mandatari nord-americà ha assegurat que l'acord amb l'Iran segueix endavant i que es firmarà les pròximes hores. L'agressió s'ha perpetrat just el dia que el president dels Estats Units s'havia fixat per firmar el preacord de pau amb l'Iran, però els iranians han amenaçat de fer descarrilar aquesta negociació i de contraatacar Israel. En el missatge a la xarxa social, Trump ha suggerit que la resposta israeliana ha estat desproporcionada perquè ha ressaltat que l'atac previ de Hezbollah, que Israel ha fet servir com a causa, no ha fet ni morts ni ferits. Mentrestant, Barack Obama, l'expresident dels Estats Units, ha insinuat que la política de Trump amb l'Iran no haurà servit per canviar res. Ho ha dit en una entrevista a la cadena ABC.
4: És dubtós que qualsevol acord que sorgeixi sigui significativament diferent o una millora significativa de l'acord que teníem en primer lloc i pel qual havíem treballat durant molt de temps abans que els Estats Units es retiressin.
0: Malgrat tot, en la vessant diplomàtica, l'Iran ha fet arribar un seguit de demandes a un emissari qatarià. El president del país, Masoud Pezeshkian, ha assegurat que molts dels problemes i malentesos amb els països del Golf es troben camí de la solució. I és que avui Putin i Zelensky han felicitat

0: Trump, que compleix 80 anys. Segons ha explicat el Kremlin, els presidents rus i nord-americà han parlat durant gairebé una hora per telèfon i han abordat la situació internacional, sobretot l'acord entre l'Iran i els Estats Units. Per la seva banda, el mandatari ucraïnès, que també ha trucat Donald Trump, ha aprofitat per assegurar-li que disposa de bones idees per acabar amb la guerra amb Rússia. L'aniversari de Trump ha endarrerit un dia la celebració del G7 a França. El president ha organitzat una polèmica festa a la Casa Blanca que ha estat denunciada, això sí, sense èxit, per malversació de fons públics. Washington, Oriol Serra.
1: Tot i que Donald Trump és conegut per ser un home capritxós i presumptuós, poca gent s'hauria pogut arribar a imaginar que faria construir un ring de lluita als jardins de la Casa Blanca amb capacitat per a 4.000 espectadors. Trump va manifestar el desig fa un any en un acte a l'estat d'Iowa i aquest diumenge la residència oficial del president dels Estats Units serà l'escenari de diversos combats del que es coneix com a Ultimate Fighting, tot plegat per a celebrar el seu 80è aniversari amb l'excusa, això sí, que el mes vinent se celebraran els 250 anys de la declaració d'independència dels Estats Units. Això no és tot. L'espectacle es televisarà a través de la cadena CBS, propietat de Paramount, la mateixa que va cancel·lar el programa Late Show de Stephen Colbert fa tot just unes setmanes, oficialment per motius financers, però Trump havia expressat el desig de fulminar-lo. La festa d'aniversari de Trump ha estat denunciada per malversació de fons públics i per ús fraudulent d'un espai federal com és la Casa Blanca, però la justícia nord-americana va desestimar divendres la denúncia interposada per un grup de vigilància en favor dels drets civils.
0: Incidents violents i enfrontaments amb la policia en la manifestació de Ginebra contra la cimera del G7, que començarà demà a la localitat francesa de Vian, a 40 quilòmetres. Unes 20.000 persones han participat a la marxa per la ciutat suïssa, que ha acabat amb alguns actes vandàlics contra comerços. França s'havia negat a acollir aquesta manifestació i ha tancat gairebé tots els passos fronterers amb Suïssa per seguretat. La cimera de caps d'estat i de govern tindrà la presència de Donald Trump i les guerres de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna a l'agenda. Enviat especial a Ibian, Jordi Baró.
2: Un Tesla calcinat al mig del carrer a Ginebra i vidres trencats en un banc i els edificis de Nacions Unides en la protesta de milers de persones contra el G7. La policia suïssa ha disparat canons d'aigua i gasos lacrimògens al final d'una manifestació inicialment pacífica.
3: Soc aquí contra el G7, contra l'imperialisme de diferents països, per una Palestina lliure, també pel feminisme, contra el colonialisme, contra el racisme.
4: Expressar el meu descontentament amb l'arribada d'uns líders que considero imperialistes que es permeten donar una opinió política que afectarà milers de milions de persones, sabent que per mi aquestes són les principals raons del nostre malestar. Aquests líders contribueixen a protegir un sistema que explota milers de milions de persones.
2: Joieries i comerços de Ginebra estaven aquest cop blindats amb planxes de fusta en previsió dels desperfectes per l'experiència dels aldarulls de la cimera anterior, el 2003. 15.000 policies continuaran desplegats durant la cimera, que arrenca aquest dilluns a la veïna Evian, amb Trump i amb l'Orient Mitjà i Ucraïna en l'agenda. Agat de Maré és investigadora al think tank Consell Europeu per les Relacions Exteriors.
5: Hi havia temors inicials fa 6 o 8 mesos que els Estats Units segrestessin la cimera o que Trump ni tan sols hi aparegués. Els Estats Units han continuat finalment involucrats durant tot el procés. Això no era evident, així que crec que, sens dubte, hi ha un mèrit. La Casa Blanca, però, ja ha dit que no signarien acords concrets a la cimera, així que no cal aguantar la respiració.
2: Trump es veu les cares amb líders europeus del Canadà i Japó per primer cop des de l'inici de l'ofensiva contra l'Iran. França, anfitriona de la trobada, vol que la reunió serveixi per acostar posicions i evitar la confrontació amb el president dels Estats Units.
0: El Regne Unit ha interceptat un patruller de la flota fantasma russa al canal de la Mànega. Per primer cop, soldats britànics han abordat un vaixell afectat per les sancions internacionals en una operació que s'ha allargat 6 hores. L'exèrcit reté i vigila l'embarcació que porta la bandera del Camerun davant la costa sud d'Anglaterra mentre continuen les investigacions. El patruller hauria sortit fa 10 dies d'un port rus prop de Sant Petersburg. El vaixell havia canviat de nom i dues vegades de bandera després de la primera sanció l'estiu de l'any passat. El primer ministre britànic ha tret pit de l'èxit d'aquesta operació que el president Zelensky ha agraït. En un missatge a les xarxes, Keir Starmer ha considerat inacceptable que vaixells de la flota fantasma russa intentin esquivar les sancions per finançar la guerra d'Ucraïna. Moscou exporta el 75% del petroli rus i derivats mitjançant centenars d'aquests vaixells. El Kremlin ha acusat Londres de voler distreure els britànics dels problemes interns amb la intercepció del petrolier. El govern britànic prohibirà a partir de demà les xarxes socials als menors de 16 anys, segons avancen diversos mitjans britànics. Als menors d'aquesta edat tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va imposar una prohibició d'aquestes característiques que no ha funcionat com preveien les autoritats. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes 10, entre les quals TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. WhatsApp quedaria exclosa d'aquesta prohibició. Està previst que demà s'expliquin els detalls de la mesura que, segons el govern britànic, té el suport d'una amplíssima majoria de ciutadans.

0: La creu és el principal símbol del cristianisme, una expressió d'esperança, d'amor i de pau. I, a més, el ser de quatre braços s'obre en totes les direccions per abraçar a tothom.
1: El 30 Minuts s'endinsarà aquest vespre a l'interior de la creu de Jesús de la Sagrada Família amb les primeres imatges televisives a tot el món, en què es podrà veure la creu blanca de quatre braços per dins.
0: El centre de la creu.
1: El reportatge Tocar del Cel tanca aquesta setmana marcada per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Podrem veure la torre, que fa 172 metres i mig d'alçada, i conèixer tots els detalls de les obres, de les fites aconseguides i dels reptes de futur.
2: Vamos observando cómo los diferentes materiales pues van envejeciendo, se van comportando.
1: Uns treballs que es fan tant de dia com de nit per consolidar tot allò que ja està construït i també per intentar acabar les obres d'aquí 10 anys, el 2036, si no hi ha cap daltabaix, ni sanitari, recordem la pandèmia, ni econòmic, ni polític. A Tocar del Cel, el 30 Minuts, que es podrà veure avui després del TN a la plataforma 3CAT.
3: És un bosc de bastides, però aquí hi haurà l'interior de la capella. Que si tot va bé...
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Mor als 78 anys l'historiador medievalista Josep Maria Sans i Travé, exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre el 1992 i el 2015, i figura clau en la preservació documental de Catalunya. Entre les gestions en què va participar al capdavant de l'Arxiu Nacional hi ha la reclamació dels papers de Salamanca. Així expressava la seva satisfacció quan part dels documents confiscats pel franquisme a Catalunya van arribar a la seu de l'arxiu a Sant Cugat del Vallès l'any 2006.
4: Un dia d'una victòria dels demòcrates espanyols. No és la victòria de Catalunya, no és la victòria del govern de Catalunya, és la victòria dels demòcrates espanyols, perquè s'ha complert primer la llei que es va aprovar en el Parlament de Catalunya, i després perquè d'altra manera s'ha posat també fi a un d'aquells serrells que encara estaven pendents de la Guerra Civil.
1: En el període en què el va dirigir, l'arxiu també va ingressar fons de Pau Casals, Montserrat Roig i Josep Puig i Cadafalch, entre d'altres. Com a historiador va investigar la història de Catalunya dels segles XI a XV i la Generalitat medieval i moderna. Des del 2006 era membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i també formava part, entre altres institucions, del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català de la Generalitat.
5: El temps.
1: Tocats 3:15, obrim aquesta àrea de servei a aquesta hora. A punt la previsió meteorològica amb l'Eloi Cordomí.
6: Acabem un cap de setmana que ha estat molt càlid, amb temperatures que avui altra vegada s'han enfilat fins als 35 a 37 graus a les zones més càlides del Pla de Bages, de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. I avui, com a novetat, han aparegut algunes tempestes al Pirineu, que han descarregat fins a 25 litres per metre quadrat a la Bona Aigua, o 16 a Puigcerdà. Doncs bé, demà sembla que aquestes tempestes es repetiran i seran més abundants, més fortes fins i tot. El matí serà variable, en general amb força sol i calor, però ja a primera hora podíem tenir algunes capes de núvols, no és impossible alguna gota passatgera entre la matinada i primera hora, després s'allunyaran, i a la tarda, altra vegada, tornarà a créixer nuvolades, tempestes, al Pirineu, Prepirineu, fins i tot podrien aparèixer al Pla de Lleida i a la Catalunya central. Poden ser fortes, ho adverteix amb un avís, de nivell groc al Servei Meteorològic de Catalunya, pluges de 20 litres en mitja hora a la Cerdanya, al Ripollès, al Lluçanès, al Berguedà i al Solsonès. De cara a aquests pròxims dies, sembla que encara dimarts podria haver-hi alguna tempesta de tarda, però més local i al nord. En general, tota la setmana vindrà dominada per l'estabilitat, pel sol, per les temperatures cada vegada més altes, sobretot al final de tota la setmana.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.

0: És la veu del cantant nord-americà Oliver Free, que ha mort en un accident aeri entre dos helicòpters a Rio de Janeiro, al Brasil, en què han perdut la vida un total de 6 persones. Oliver Free, de 32 anys, era al Brasil en una gira internacional de concerts que l'havia de portar els pròxims dies a Europa i el proper dia 4 de juliol a la Sala Apolo de Barcelona. El cantant californià, conegut per temes com aquest, Miss You, tenia més de 15 milions de seguidors a TikTok i més d'11 milions d'oients mensuals a Spotify. En el mateix helicòpter que Free viatjaven també el youtuber argentí Gaspi, de 23 anys, i dos productors musicals, a més del pilot. L'altra víctima és el pilot de l'altre parell, amb què ha xocat.
1: 3CatInfo.
0: 12 minuts i arribarem a les 11 de la nit. La DO Terra Alta té en marxa un projecte per internacionalitzar la cultura del vi de la comarca amb l'ajuda de la ciència. Ho fa a través de la seva varietat més emblemàtica, la Garnatxa Blanca. El projecte Gracti Garnatxa Terra Alta, Ciència, Territori i Identitat vol posar també la comarca al mapa del món. Aquesta setmana, 8 dels millors sommeliers del món han passat per les vinyes d'aquesta DO. És un reportatge de Jordi Barranca amb l'edició i muntatge musical d'Albert Cots.
2: Parlem d'un projecte que busca remarcar les qualitats de la Garnatxa Blanca i posicionar-la a escala internacional. De retruc, també servirà per posicionar els vins de la DO, n'és la varietat més emblemàtica, i també a la comarca. Pilar Cavallés, la presidenta de la DO.
3: Fer que la nostra Garnatxa Blanca se pugui conèixer encara més a nivell de tot el món, fent-los vindre al nostre terreno, creiem que és la millor manera d'entendre com se fan, com surten i d'on surten les nostres garnatxes.
2: A banda de la denominació d'origen, en el projecte també hi col·laboren Vitec, que és el Centre Tecnològic del Vi de l'IRTA, i l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta. Tot plegat ho coordina l'INNOVI, el clúster vitivinícola català. El paper de la ciència és molt destacat.
3: D'alguna manera, poder fer un estudi més en l'àmbit sensorial i veure com evolucionen i com envelleixen les nostres garnatxes. La millor manera que hem trobat i que creiem que és portar-nos al nostre territori, que vegin els nostres sols, les nostres terres, el nostre paisatge, el nostre clima, que és mediterrani, i en l'altitud que tenim, i com això afecta les nostres garnatxes i de quina manera evolucionen.
2: Parlem d'una varietat que porta frescor i acidesa als vins. Aquest, precisament, és un dels punts que han destacat alguns dels professionals del sector que han participat en el projecte. Parlem de persones com Ferran Centelles, director de vins de la Bulli Foundation.
4: La Garnatxa Blanca té, primer de tot, molta frescor i després un perfil de sabor únic. Et dona fruita, però també et dona hidrocarburs i envelleix molt bé. Llavors, és una gran varietat que s'ha de potenciar.
2: És un dels experts que han participat aquesta setmana en unes jornades de visita a diversos cellers de la comarca. Han recorregut les vinyes i s'han amarat de la història que hi ha en cada ampolla. En global parlem de 8 professionals d'arreu del món amb noms com el de Raymond Thompsons, millor sommelier del món l'any 2023.
5: Absolutely, I think the grape...
6: Absolutament, és positiu. No estem parlant de la varietat de raïm més coneguda a l'estranger. Penso que la tendència actual del sector i de la cultura al voltant del vi és buscar el que és únic, amb una història al darrere. Allò que potser no s'ha provat tant pel públic, bàsicament professionals, que sempre busquen la identitat del producte.
2: Tot plegat per arribar a aquest punt.
4: Que s'ha de prestigiar, i per això estem treballant amb els millors sommeliers del món, per entendre quin és el camí, no?, perquè la Garnatxa estigui a les grans llistes de vins, cartes de vins dels restaurants del món.
2: Claus d'un projecte, el Gracti, amb el qual es vol dotar d'un discurs més clar i compartit sobre el futur de la Garnatxa Blanca i de la DO Terra Alta.
0: El Museu Can Màrio de Palafrugell, al Baix Empordà, exposa un recull d'escultures inflables d'Anna i Irina Rossell, que proposen una reflexió sobre la respiració com a gest bàsic i que ens fa alhora vulnerables. Fa anys que l'artista treballa aquest tipus d'escultures on l'aire es converteix en material artístic. Es podrà veure fins al mes de novembre a Palafrugell, Maria Rovira.
7: L'exposició amb el títol Neix en l'aire, la primera flor, explora la importància de la respiració com a experiència física i emocional. i ho fa a través d'unes instal·lacions que s'inflen i desinflen, amb elements sonors i també alguns grafits que ha dibuixat l'artista seguint el ritme de la seva respiració. Ana Irina Rossell explicava com ha concebut aquesta mostra.
1: Enteníem l'exposició també com un pulmó de pulmons i un espai que conté moltes respiracions. Hi ha diferents moments a l'exposició on van apareixent, com sent ara, no?, aquestes respiracions i aquestes membranes que s'inflen i es desinflen. És sobretot com que es comuniquen a través del cos i no tant des de la paraula o des de l'oralitat, no?, que és una idea i un concepte que porto investigant. A través de l'escultura investigo al voltant d'aquestes temàtiques.
7: A través d'aquestes escultures inflables fetes amb teixits ha treballat amb l'idea d'escultura viva per fer un replantejament sobre conceptes com la rigidesa o la caducitat de la matèria.
1: Aquesta idea de l'escultura viva i no sempre rígida i sòlida i dura, sinó més com un cos canviant, no? I com el nostre i com els espais que habitem. Llavors, per mi és tan important aquest moment de respiració i d'encesa com el de després de deixar anar l'aire i de descans. Per mi és igual d'important i crec que també convida el públic a posar el cos d'una altra forma, activar també una percepció i una sintonia també amb les escultures que estan en aquesta sala.
7: L'exposició es complementa amb dibuixos fets amb grafit al ritme de la seva respiració, que són també un diàleg entre materials.

0: 6 minuts i mig, arribem a les 11.
1: Esports.
0: Bona nit, Alfons. Bona nit, Alfons Gorina.
2: Bona nit. El Barça és campió d'Europa d'handbol.
3: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13a, la 50a de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchsia de Berlín! El Barça reina Europa! El Barça reina Colònia! Fa història i és de nou campió d'Europa!
2: L'equip blaurana s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 37-34 a la final disputada a Colònia en un partit memorable del porter del Barça, Emil Nielsen, en el que ha estat el seu darrer partit amb el club blaurana. I també gràcies als 7 gols de Frade, els 6 d'Aleix Gómez i altres 6 de Blas Jung. Domen Makuch ha estat escollit MVP de la final. Sentim el jugador del Barça i en Barrufet.
4: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera en aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
2: El Barça suma la 50a Champions de la seva història com a club. Són 5 pel futbol masculí, 4 del femení, 2 Eurolligues de bàsquet, 4 de futbol sala, 22 d'hoquei patins i l'handbol ha aconseguit avui la seva 13a Champions. El president del Barça, Rafa Juste, ha valorat aquesta xifra.
5: És veritat, són 50 títols de la nostra història. Som el club més lleugerat del món, per tant, som el millor club del món. I això també fa que avui sigui un dia de moltíssim orgull gràcies a aquests jugadors, a l'entrenador i a tota la gent que ha vingut des de Catalunya a veure'ls, no? Donar-los també des d'aquí el meu agraïment.
2: Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Aalborg danès en el partit pel tercer lloc.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Al Mundial de Futbol, Alemanya 7, Curaçao 1, i ara està al descans. El Països Baixos, Japó, amb empat a 0, amb Frenkie de Jong titular. Ja de matinada, a la 1, juga el Costa d'Ivori, Ecuador, i a les 4, el Suècia, Tunísia. La penya ha caigut eliminada a les semifinals de la Lliga CB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. Ricky Rubio no s'ha volgut mullar sobre si ha estat el seu darrer partit amb els verdinegres.
6: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada... és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
2: El València, doncs, serà el rival del Barça a la final. Una final que arrenca el pròxim dijous a València.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: També en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA aquesta matinada.
7: It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry! After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again!
2: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs. Els han guanyat a San Antonio per 90-94 i han posat un 4-1 definitiu en la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. Al base dels Knicks, Jalen Brunson ha estat escollit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè definitiu partit, mentre que els seus companys han anotat 49.
1: 3CAT Info.
2: Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló. Pel pilot britànic, aquest triomf és un somni.
8: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
9: quan
8: TV.
9: Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit en Ferrari.
8: Watch the screens and wonder what it would be like to win in that
9: car. I com seria guanyar en Ferrari? Ho
8: and
9: pensava.
8: Everyone works so hard for it.
9: I tothom
8: really
9: treballa molt dur
8: so
9: en aquesta fàbrica.
8: I'm forever grateful to them.
9: Estaré sempre agraït a ells.
8: This is the first, I hope, of many, but great pit stops.
9: Espero que sigui la primera de moltes. Fantastic.
2: La victòria de Hamilton i Ferrari, per cert, ha estat la primera d'aquest campionat que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria el seu Mercedes quan rodava segon a 4 voltes pel final. Antonelli continua el líder, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12 i Fernando Alonso ha abandonat. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge. El Vila-sana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Femenina d'hoquei patins per primera vegada a la seva història. Les lleidatanes s'han imposat 1-3 a la pista del Fraga per guanyar la final. Tot això en el que ha estat l'últim partit de Maria Porta com a professional.
10: Estic molt, molt feliç perquè al final, bueno, faig el meu últim partit guanyant un títol i un títol que realment penso que és molt especial perquè és el premi a tot l'any de feina i pues molt feliç, la veritat.
2: I l'Igualada ha perdut el segon partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina a la pista del Liceo per 8-2. L'equip gallec domina la sèrie per 2-0. El tercer partit es juga divendres que ve a les Comes.
1: 3CAT Info.
2: I fem un apunt de ciclisme perquè Pol Cesques ha abandonat l'última etapa del Tour d'Alvèrnia. El francès, que va caure ahir, es retira els primers quilòmetres de l'etapa després de no poder seguir el ritme del gran grup. Caldrà veure la recuperació de Cesques de cara al Tour, en què estava previst que fos un dels principals rivals a la victòria final contra Tadej Pogačar.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Primer cap de setmana amb incendis destacats al país. El d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i Ponts a la Noguera estan estabilitzats. El que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès està extingit. Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi en què es troba la massa forestal. Aquest dilluns el perill molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis. A les portes de l'última setmana del curs escolar, milers de docents i famílies es manifesten a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. Els sindicats convocants, els que no van signar el pacte amb educació, avisen que si el departament no mou fitxa, el curs començarà amb noves vagues i mobilitzacions. Els Estats Units confien a firmar el preacord de pau amb l'Iran durant les pròximes hores, tot i l'atac que Israel ha llançat aquest diumenge al Líban i que ha provocat amenaces de represàlia dels iranians. Donald Trump ha renyat Benjamin Netanyahu i l'ha acusat d'actuar de forma desproporcionada. Incidents violents i enfrontaments amb la policia en la manifestació de Ginebra contra la cimera del G7 que començarà aquest dilluns a la localitat francesa de Vian. Donald Trump participarà en la reunió de caps d'estat i de govern amb les guerres de l'Orient Mitjà i Ucraïna en l'agenda. Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants. El partit anti-immigració darrere d'aquesta proposta promet recuperar el debat els propers mesos. I a Girona, a la plaça del Vi, Diada Castellera, aquest diumenge per celebrar els 30 anys de vida dels Marrecs de Salt, la colla més important del nord del país. Hi han participat també els castellers de Vilafranca i la Jove de Tarragona.
1: Esports. El Barça s'ha proclamat campió de la Champions d'handbol. L'equip blaurana s'ha imposat al Füchse de Berlín 37-34. És la 13a Champions de la secció, la 50a en total pel Barça com a club. Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol contra Cap Verd a les 6 de la tarda. De la Fuente assegura que Lamin està per jugar, però no als 90 minuts. La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. El València, doncs, serà el rival del Barça a la final. I Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya, 3 aquest diumenge. S'han declarat a Cervià de les Garrigues, a Ponts, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres dos estabilitzats. El que ha afectat més hectàrees, 33, és el de Cervià de les Garrigues. No hi ha hagut danys personals, però s'han hagut de desallotjar 8 persones i Protecció Civil, a través d'un missatge és alerta als mòbils, ha demanat el confinament de les que eren a la zona durant unes 3 hores. El cap de la regió de Lleida d'Agents Rurals, Manel Vidal, explica la principal hipòtesi de l'origen del foc.
2: Són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos.
0: L'alcaldessa, Mercè Rubió, ha lamentat en declaracions a 3CAT Info la deixadesa d'alguns propietaris de terrenys.
3: Hi ha gent que viu fora i no en fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
0: A la Pons, a la Noguera, s'ha cremat unes 6 hectàrees i mitja. En tots dos focs, els bombers continuen treballant-hi. Aquest diumenge també s'ha controlat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ha cremat unes 50 hectàrees de terreny agrícola i forestal. Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país. Martí Rossell, subinspector dels bombers.
4: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: Aquest dilluns el risc molt alt d'incendis s'amplia a 51 municipis.
1: 3CAT Info.
5: Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els docents mobilitzen milers de persones al carrer una setmana abans de decidir el rumb de les protestes de cara al curs vinent. Aquest diumenge, milers de persones, 25.000 segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana, han tornat a reclamar al departament que no tanqui les negociacions. Si no, alerten, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions. Sentim Yolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
6: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
7: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: La manifestació s'ha fet en un ambient molt reivindicatiu i festiu, amb crits a favor de l'escola pública i que reclamaven la dimissió de la consellera d'Educació. Les famílies hi han donat suport explícit amb un lema propi amb què reclamaven un gran acord per l'educació pública. Pares i mares s'han afegit a la Maria Groga per reclamar al departament que escolti tant les famílies com els docents.
8: Recolzar els docents, no? Perquè són qui estan cuidant les nostres criatures, així que el que volem és que els escoltin.
9: És el futur dels nostres fills i la seva educació depèn d'això i al final no hi ha res més important que la seva educació.
10: Tant recursos per poder pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió.
11: I si comencen a defallir una miqueta és el nostre moment de donar suport perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en que això canviï.
0: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte que ve en l'Assemblea Educativa de Catalunya i volen definir l'estratègia sindical i reivindicativa per al curs que ve i decidir les prioritats després de les reunions dels centres i claustres. De la plana internacional destaca que el president dels Estats Units, Donald Trump, confia encara a firmar el preacord de pau amb l'Iran durant les pròximes hores, malgrat l'atac que Israel ha perpetrat aquest diumenge al sud de Beirut i ha fet almenys 3 morts i 16 ferits. Els iranians han culpat els israelians i els nord-americans de l'agressió als seus aliats de Hezbollah i han estat tot el diumenge amenaçant de contraatacar Israel, fins al punt que la televisió ha anunciat que s'anul·laven els vols als aeroports de l'oest del país. Davant l'amenaça que el procés de pau descarrili, Trump ha trucat al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i li ha dit textualment que no té cap puto criteri, segons ha publicat el portal Axios. En un missatge a la seva xarxa social, el mandatari nord-americà ha escrit que l'atac no hauria d'haver passat i ha suggerit que Israel ha actuat de forma desproporcionada, perquè el bombardeig anterior que havia fet Hezbollah no havia provocat morts ni ferits. El secretari de Guerra, Pete Hegseth, continua considerant imminent l'acord, segons ha dit a la cadena CBS.
12: Pel que sé, anem pel bon camí. No és una qüestió de si, sinó de quan. Aquestes coses depenen molt de la logística i, en última instància, òbviament, estem atents al que ha passat amb Hezbollah, que llança coets contra el nord d'Israel, cosa que han de deixar de fer, i l'Iran els ha d'animar a deixar de fer-ho de manera molt contundent.
0: Mentrestant, l'expresident nord-americà Barack Obama ha insinuat que la política de Trump amb l'Iran no haurà servit per canviar res, malgrat que hi hagi un acord. Obama ha ofert una entrevista a la cadena ABC.
13: It is doubtful that...
14: És dubtós que qualsevol acord que sorgeixi sigui significativament diferent o una millora significativa de l'acord que teníem en primer lloc i pel qual havíem treballat durant molt de temps abans que els Estats Units es retiressin.
0: Per la seva banda, l'exèrcit israelià ha anunciat que divendres va matar un alt responsable de Hezbollah, acusat de la mort de 5 soldats nord-americans el 2007. Des de l'inici de l'ofensiva fa 3 mesos, Israel ha mort més de 3.700 persones al Líban. Incidents violents i enfrontaments amb la policia en la manifestació de Ginebra contra la cimera del G7, que començarà aquest dilluns a la localitat francesa de Vian, a 40 quilòmetres. Unes 20.000 persones han participat en la marxa per la ciutat suïssa, que ha acabat amb alguns actes vandàlics contra comerços. França s'havia negat a acollir la manifestació i ha tancat gairebé tots els passos fronterers amb Suïssa per seguretat. La cimera de caps d'estat i de govern tindrà la presència de Donald Trump i les guerres de l'Orient Mitjà i Ucraïna en l'agenda. Ens ho explica el nostre enviat especial a Evian, Jordi Baró.
15: Un Tesla calcinat al mig del carrer a Ginebra i vidres trencats en un banc i els edificis de Nacions Unides en la protesta de milers de persones contra el G7. La policia suïssa ha disparat canons d'aigua i gasos lacrimògens al final d'una manifestació inicialment pacífica.
16: Soc aquí contra el G7, contra l'imperialisme de diferents països, per una Palestina lliure, també pel feminisme, contra el colonialisme, contra el racisme.
17: Expressar el meu descontentament amb l'arribada d'uns líders que considero imperialistes que es permeten donar una opinió política que afectarà milers de milions de persones, sabent que per mi aquestes són les principals raons del nostre malestar. Aquests líders contribueixen a protegir un sistema que explota milers de milions de persones.
15: Joieries i comerços de Ginebra estaven aquest cop blindats amb planxes de fusta en previsió dels desperfectes per l'experiència dels aldarulls de la cimera anterior, el 2003. 15.000 policies continuaran desplegats durant la cimera, que arrenca aquest dilluns a la veïna Evian, amb Trump i amb l'Orient Mitjà i Ucraïna en l'agenda. Agat de Maré és investigadora al think tank Consell Europeu per les Relacions Exteriors.
18: Hi havia temors inicials fa 6 o 8 mesos que els Estats Units segrestessin la cimera o que Trump ni tan sols hi aparegués. Els Estats Units han continuat finalment involucrats durant tot el procés. Això no era evident, així que crec que, sens dubte, hi ha un mèrit. La Casa Blanca, però, ja ha dit que no signarien acords concrets a la cimera, així que no cal aguantar la respiració.
15: Trump es veu les cares amb líders europeus del Canadà i Japó per primer cop des de l'inici de l'ofensiva contra l'Iran. França, anfitriona de la trobada, vol que la reunió serveixi per acostar posicions i evitar la confrontació amb el president dels Estats Units.
0: Els suïssos han rebutjat en un referèndum vinculant la iniciativa No a una Suïssa de 10 milions que proposava limitar el creixement demogràfic amb traves a la immigració i restriccions al dret d'asil si abans del 2050 el país arribava als 9 milions i mig d'habitants. Segons dades especialitzades per la televisió pública suïssa, el 55% dels votants han rebutjat la proposta que defensava en solitari el partit de l'extrema dreta populista, que argumentava que el creixement de la població suposa una pressió excessiva sobre les infraestructures públiques. El resultat l'han decantat les ciutats suïsses enfront dels municipis rurals més reticents a la migració, un fenomen que és habitual, segons ha dit a Catalunya Ràdio Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
19: En els àmbits rurals, que són menys poblats, petites arribades de persones a l'estranger, doncs de seguida es fan molt més visibles. No? I això està passant, per exemple, en Catalunya, doncs que si bé el gruix de la immigració, en nombres absoluts, està a l'àrea metropolitana de Barcelona, també és ben cert doncs, que hi ha municipis molt petitonets de Catalunya doncs, que també tenen més d'un 40 o 50% d'immigració.
0: I en referència a l'evolució de la demografia a Catalunya per la migració, Albert Esteve ha dit que prop de la meitat dels nous naixements ja són de mare estrangera.
19: El que és la fecunditat, que és el nombre de fills mitjà que tenim, no és gaire massa allunyat dels autòctons. No només és un tema de fecunditat, sinó és que la població estrangera està contribuint a augmentar, diguem, la població fèrtil, la població que pot tenir fills. Per exemple, a un lloc com Catalunya, gairebé el 45 o 47% dels naixements són de mare estrangera.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Arrenca una setmana clau als tribunals per al govern de Pedro Sánchez. Dilluns està citada la seva dona, Begoña Gómez, davant del jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força si no hi va. Dimecres arribarà al plat fort amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Ens en dona més detalls des de Madrid, Alba Gil.
20: Han estat 2 anys de polèmica investigació dirigida pel jutge Juan Carlos Peinado, a qui l'Audiència Nacional ha corregit nombroses vegades. I abans de posar-hi punt final, ha citat Begoña Gómez a una audiència preliminar sota amenaça de fer servir la força si no s'hi presenta. El mateix aplica a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-los a judici, que farà un jurat popular. Les acusacions demanen per a Gómez 24 anys de presó per malversació, tràfic d'influències, corrupció i apropiació indeguda, mentre que la Fiscalia en sol·licita l'absolució. La citació arriba després que la Guàrdia Civil no hagi trobat moviments sospitosos als comptes de la dona de Sánchez, que aquesta setmana encara una segona cita clau, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero com a presumpte líder d'una trama de tràfic d'influències. Serà dimecres i dijous i haurà de donar explicacions del rescat de Plus Ultra, els suposats negocis il·lícits i especialment de les joies que van trobar en una caixa forta al seu despatx i que han estat valorades en 1,3 milions d'euros. Un preu que ha dut el jutge Calama a obrir una segona investigació per contraband i frau fiscal. Però la setmana no s'acaba aquí. també passarà pel Senat, on dimarts compareixerà la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i divendres la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato. Totes dues hauran d'aclarir les reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez.
0: Per cert, aquest dilluns està previst que comparegui en roda de premsa la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, per fer balanç de les mesures de control intern contra la corrupció que el partit va posar en marxa ara fa un any després que esclatés el cas Cerdán.
5: El temps.
0: Eloi Cordomí.
2: Sembla que començarem la setmana amb un temps càlid encara, però una mica més variable. Ja dilluns al matí podem tenir alguns núvols, quatre gotes passatgeres entre la matinada i primera hora, poca cosa, amb tendència que a la tarda creixin noves nuvolades i més tempestes. En aquest cas, a la tarda sí que esperem un temps més inestable, amb ruixats i tempestes que poden aparèixer al Pirineu i al Prepirineu, però també avançada a la tarda poden arribar a la Catalunya Central o al Pla Lleida. Podrien ser fortes, anar acompanyades d'alguna calamarsada, ho adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya, amb un avís d'intensitat de pluja, 20 litres en mitja hora, al Solsonès, al Berguedà, al Lluçanès, al Ripollès i també la comarca de la Cerdanya. A la resta de Catalunya, en general, el temps serà assolellat i molt càlid una altra vegada, amb màximes de més de 34 o 35 graus a les zones més càlides. La resta de la setmana, temps tranquil, assolellat, potser dimarts encara algun ruixat de tarda i amb temperatures més altes al final de la setmana.
5: 3CAT Info.

0: El cantant nord-americà Oliver Tree ha mort en un accident aeri en dos helicòpters a Rio de Janeiro, a Brasil, en què han perdut la vida un total de 6 persones. Oliver Tree, de 32 anys, era al Brasil en una gira internacional de concerts que l'havia de portar els pròxims dies a Europa i el proper dia 4 de juliol a la Sala Apolo de Barcelona. El cantant californià, conegut per temes com aquest Miss You, tenia més de 15 milions de seguidors a TikTok i més d'11 milions d'oients mensuals a Spotify. En el mateix helicòpter que Tree hi viatjaven també el youtuber argentí Gaspi, de 23 anys, i dos productors musicals, a més del pilot. L'altra víctima és el pilot de l'altre parell amb qui ha xocat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern britànic prohibirà a partir d'aquest dilluns les xarxes socials als menors de 16 anys, segons avancen diversos mitjans britànics. Als menors d'aquesta edat tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va imposar una prohibició d'aquestes característiques que no ha funcionat com preveien les autoritats. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes 10, entre les quals hi ha TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. WhatsApp quedaria exclosa de la prohibició. Està previst que aquest dilluns s'expliquin els detalls de la mesura que, segons el govern britànic, té el suport d'una amplíssima majoria de ciutadans. I el Regne Unit ha interceptat un patruller de la flota fantasma russa al canal de la Mànega. Per primer cop, soldats britànics han abordat un vaixell afectat per les sancions internacionals en una operació que s'ha allargat 6 hores. L'exèrcit reté i vigila l'embarcació que porta la bandera del Camerun davant la costa d'Anglaterra, mentre continuen les investigacions. El patruller hauria sortit fa 10 dies d'un port rus prop de Sant Petersburg. El vaixell havia canviat de nom i dues vegades de bandera després de la primera sanció l'estiu de l'any passat. El primer ministre britànic ha tret pit de l'èxit de l'operació que el president Zelensky ha agraït. En un missatge a les xarxes, Keir Starmer ha considerat inacceptable que vaixells de la flota fantasma russa intentin esquivar les sancions per finançar la guerra d'Ucraïna. Moscou exporta el 75% del petroli rus i derivats mitjançant centenars d'aquests vaixells. El Kremlin ha acusat Londres de voler distreure els britànics dels problemes interns amb la intercepció del patruller. I a Gaza, almenys 4 palestins morts i 7 ferits a causa d'un atac israelià amb dron al camp de refugiats de Jabalia, al nord de la franja. Les víctimes es trobaven a unes poques desenes de metres de la línia groga, que marca fins a on poden estar els soldats israelians, segons l'acord de l'alto el foc de l'octubre. I al sud de Gaza han mort 2 palestins més, un d'ells un nen de 13 anys. Amb aquestes noves víctimes s'apropen al miler els palestins morts a Gaza des de l'inici de l'actual treva. I des de l'inici de l'ofensiva bèl·lica israeliana, l'octubre del 2023, ja són 73.000 els palestins morts a Gaza pel foc israelià i més d'un miler a Cisjordània ocupada. Més del 80% dels edificis de la franja han estat danyats o destruïts. El Banc de Sang i Teixits fa una crida a augmentar el nombre de donants coincidint amb el Dia Mundial del Donant de Sang, que s'ha celebrat aquest diumenge. L'objectiu és superar l'11% del total de donants i consolidar una base estable que asseguri les reserves de sang en el futur. Entre gener i maig d'aquest any s'han registrat gairebé 14.000 donants, una xifra superior a la del mateix període del 2025. Tot i la millora, l'entitat alerta que cal continuar sumant persones que donin sang regularment per compensar aquells donants que per edat o per altres circumstàncies deixen de fer-ho. Un dels aspectes més destacats és la xifra de joves. Gairebé la meitat dels donants, un 46%, tenen entre 18 i 25 anys. La Generalitat i Esquerra Republicana han segellat el canvi legal que ha de permetre crear l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, Aquest nou ENS té per objectiu agrupar totes les competències que la Generalitat ja té en matèria aeroportuària i tractar de condicionar les decisions que prengui Aena, l'empresa estatal que té el control dels principals aeroports de l'Estat. El govern català també està enllestint un pla estratègic per incloure la connexió via ferrocarril entre els principals aeròdroms del país. Recordem que des de l'executiu català s'ha subratllat en diverses ocasions la voluntat de tenir presència i veu en la gestió de l'aeroport del Prat, aplicant la mateixa fórmula del Port de Barcelona, és a dir, amb titularitat estatal, però en què participen també la Generalitat, les administracions locals i els agents socials. Des d'Aena, però, sempre s'ha deixat clara l'oposició a la gestió, a la cogestió, al·legant que podria suposar riscos importants per a la viabilitat del Prat. Aquesta modificació s'incorporarà al tràmit d'esmenes de la llei d'acompanyament dels pressupostos que s'ha d'aprovar el pròxim 2 de juliol. L'Ajuntament d'Olot ha desempadronat 1.300 persones per frau en el primer any de funcionament de l'oficina que ho controla, amb l'objectiu d'ajustar els serveis públics a la població. Bàsicament eren persones que s'empadronaven però no vivien a Olot, o bé propietaris que feien negoci amb immigrants a qui cobraven per empadronar-los. Olot, Gerard Vilà.
2: Persones que s'empadronen a Olot i que no hi han viscut mai, o bé propietaris que ho faciliten a immigrants a canvi de diners. Aquests són els dos perfils més habituals que s'ha trobat l'inspector que s'ocupa de l'oficina del padró d'Olot. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, assenyala l'èxit de la iniciativa.
3: Hem trobat una metodologia al llarg d'aquests mesos en el qual ja immediatament, veient les dades, ja d'entrada, diguem, ens surt una llum vermella a determinats habitatges on veiem que hi ha unes situacions que fàcilment, probablement, són fraudulentes, i és on es dirigeix aquest inspector.
2: Arbós, però, carrega contra una llei que diu que els va en contra especialment perquè els obliga a empadronar ocupes.
3: No pot ser que els ajuntaments estiguem obligats a empadronar ocupes. No pot ser. Però, en canvi, la llei t'hi obliga, però el que sí que no farem és que sobre hi hagi més abusos i més fraus sobre aquest padró.
2: Arbós diu que seguiran treballant perquè l'oficina del padró ha donat molt bons resultats.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol, a les 6 i contra Cap Verd. Luis de la Fuente ha parlat sobre la possibilitat de que Lamine Yamal jugui uns minuts.
5: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos. Indican que Lamine está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, pero sí para participar durante un tiempo. Las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan o te indican que pueda salir en un momento u otro.
4: I el Barça és campió d'Europa d'handbol.
6: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La tretzena, la cinquantena de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchs de Berlín! El Barça reina Europa! El Barça reina Colònia! Fa història i és de nou campió d'Europa!
4: L'equip blaurana s'ha imposat al Fuchs de Berlín per 37-34 a la final disputada a Colònia en un partit descomunal del porter del Barça, Emil Nielsen, en el que ha estat el seu darrer partit com a blaurana. I també gràcies als 7 gols de Frade, els 6 d'Aleix Gómez i altres 6 de Blas Jang. Domen Makuč ha estat escollit MVP de la final. Podem sentir el jugador del Barça, Ian Barrufet.
7: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
4: El Barça suma la cinquantena Champions de la seva història com a club. Són 5 del futbol masculí, 4 del femení, 2 Eurolligues de bàsquet, 4 Champions de futbol sala, 22 d'hoquei patins, i l'handbol ha aconseguit aquest diumenge la seva 13a Champions. Sentim el president del Barça, Rafa Juste, parlant d'aquesta xifra.
8: És veritat, són 50 títols de la nostra història. Som el club més lleugerat del món, per tant, som el millor club del món. I això també fa que avui sigui un dia de moltíssim orgull gràcies a aquests jugadors, a l'entrenador i a tota la gent que ha vingut des de Catalunya a veure'ls, no? Donar-los també des d'aquí el meu agraïment.
4: Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Alborg danès en el partit pel tercer lloc.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. Ricky Rubio no s'ha volgut mullar sobre si ha estat el seu darrer partit amb els verdinegres.
9: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
4: El València, doncs, serà el rival del Barça a la final. Una final que arrenca el pròxim dijous a València.
1: L'actualitat esportiva a fons.
4: També en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA.
10: It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry! After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again!
4: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs i els han guanyat a San Antonio per 90-94, posant un 4-1 definitiu a la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. El base dels Knicks, Jalen Brunson, ha estat escollit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 49.
1: L'actualitat esportiva a fons.
4: Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena amb Montmeló. Pel pilot britànic, aquest triomf és un somni.
11: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
12: TV. Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit Ferrari.
11: Watch the screens and wonder what it'd be like to win in that car.
12: I com seria guanyar en Ferrari? Ho pensava.
11: And everyone works so hard for it.
12: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
11: I'm forever grateful to them.
12: Estaré sempre agraït a ells.
11: The first, I hope, of many, but great pit stops.
12: Espero que sigui la primera de moltes.
4: La victòria de Hamilton i Ferrari, per cert, ha estat la primera d'aquest campionat que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segon a 4 voltes pel final. Antonelli segueix líder, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha abandonat. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 espectadors el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Abans, però, una última hora amb en Nando Zenoguera. Digues, Nando, bona nit.
1: Hola, bona nit. És en relació a l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. El Pakistan, que és el país que fa de mediació en aquestes negociacions, acaba d'anunciar que hi ha hagut un acord de pau o un preacord entre els Estats Units i l'Iran, que les dues parts han declarat que s'acabin immediatament les hostilitats i les operacions militars en tots els fronts, i ha anunciat també que hi haurà una cerimònia oficial de signatura el divendres que ve a Suïssa. És una informació que surt del primer ministre del Pakistan amb un missatge a la xarxa social X. Falta encara la confirmació de les parts dels Estats Units i de l'Iran, tot i que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit fa una estona al Wall Street Journal que anunciaria de manera imminent aquest acord. És la informació que tenim fins ara sobre això.
0: Perfecte, doncs en els pròxims minuts ho ampliarem, si podem. Gràcies, Nando.
1: A tu.
0: A banda d'aquesta última hora, també us explicarem que ha estat el primer cap de setmana aquest de campanya d'estiu amb incendis destacats al país. Els d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i Ponts a la Noguera estan estabilitzats. Els que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès ha estat extingit. Aquest dilluns, el perill molt alt d'incendi s'amplia a 50.

0: el primer set de 8 de la temporada. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça s'ha proclamat campió de la Champions d'handbol. L'equip blaurana s'ha imposat al Füchse de Berlín 37-34 a la final disputada a Colònia. 13a Champions per l'handbol, 50a en total pel Barça com a club. Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol contra Cap Verd a les 6 de la tarda. De la Fuente assegura que la Min està per jugar, però no als 90 minuts. La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València 75-87. El València, doncs, serà el rival del Barça a la final. I Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1. És la primera victòria de Hamilton amb Ferrari, la seva setena amb un meló.
0: I pel que fa al temps, aquest dilluns el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya central.

0: Trescat Info. Última hora.
1: Tal com us informàvem, hi ha notícies d'última hora en àmbit internacional. Nando, bona nit. Quina és l'última hora? Quins són els últims detalls que tenim d'aquest possible pacte entre els Estats Units i l'Iran?
2: Doncs mira, en principi tenim la confirmació del Pakistan, del primer ministre del Pakistan, tenim la confirmació del primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, que ha dit per la xarxa... No sé si s'encén, Carola.
1: No podríem... Jo t'estava escoltant, eh? Sí, t'estàvem escoltant correctament, em sembla. Ara mateix intentem aquest problema tècnic que teníem amb el micro que tenim d'esports, que no acaba de funcionar.
2: No sé si
1: et sentim... Vine aquí, compartirem el micròfon. Mira, Nando, explica'ns els últims.
2: Són aquelles coses del directe que dèiem habitualment. Bé, la qüestió és que, com dèiem, el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha anunciat per la xarxa social X, l'antiga Twitter, que hi ha acord entre els Estats Units i l'Iran després d'unes converses intensives, i ha anunciat també una cosa nova, que és que hi haurà una cerimònia oficial de signatura aquest divendres a Suïssa. La qüestió és que per ara no hi ha encara confirmació ni d'una part ni de l'altra, però és en principi el que sabem. Hem de dir també que Donald Trump havia dit fa pocs minuts al diari Wall Street Journal que era imminent l'anunci d'ell mateix que hi hauria d'un comunicat que hi hauria aquest acord. Això encara ho estem esperant. La qüestió és que precisament Donald Trump aquest diumenge ha celebrat el seu aniversari, els seus 80 anys. De fet, està previst que les pròximes hores comenci a Washington una gran cerimònia per celebrar precisament el seu aniversari, i ell ha estat molt pendent de que avui precisament se pogués fer, si no aquesta signatura, almenys poder anunciar l'acord. Ja veurem quin serà el format que se li dona, sempre i quan, recordem, tant els Estats Units com l'Iran acabin confirmant aquest anunci del Pakistan. A més, aquest diumenge, aquestes últimes hores, com a una explicant aquí a Trescat Info, doncs hi ha hagut un incident al Líban, un atac d'Israel a Hezbollah que ha fet almenys 3 morts i 16 ferits, que ha fet semblar que descarrilava aquesta imminència de l'acord de pau, i que ha fet que Donald Trump fes un comunicat renyant a Benjamin Netanyahu, i fins i tot, segons ha pogut publicar el portal Axios, ha trucat a Netanyahu per dir-li que en aquest moment no era l'apropiat i que no estava entenent, no tenia ni idea del que estava fent. Segons les informacions, encara ens faltaria saber quina és la concreció d'aquest principi d'acord, però el que està clar pel que s'ha anat publicant d'aquests pròxims dies és que això implicaria l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz, i després possiblement també que començés un període de 60 dies perquè les dues parts negociassin la part més delicada també de cara a aquest conflicte, la part més de fons, que és la part nuclear. S'ha arribat a dir que l'Iran, els Estats Units han arribat a dir que l'Iran s'havia compromès a entregar als Estats Units el material radioactiu, és a dir, l'urani enriquit, ja sigui per diluir o per destruir aquest material, i d'aquesta manera, de mica en mica, poder tornar a la situació anterior. I és molt important també saber què passarà finalment amb el Líban. Segons el que diu Donald Trump, aquest acord inclou també que Israel deixi de bombardejar el Líban, tal com demana l'Iran, però ja hem vist aquest diumenge que Benjamin Netanyahu continua fent la seva i continua...

0: atacant al Líban, perquè en el marc de la lluita contra Hezbollah. Aleshores, serà interessant saber quina serà la reacció de Benjamin Netanyahu i si acata aquest acord.
1: Perfecte, Nando. Moltes gràcies. Bona nit.
0: Adéu, bona nit.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. 3 aquest diumenge s'han declarat a Cervià de les Garrigues, a Ponts, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit. Els altres 2 estabilitzats. El que ha afectat més hectàrees, 33, és el de Cervià de les Garrigues. No hi ha hagut danys personals, però s'han hagut de desallotjar 8 persones i Protecció Civil, a través d'un missatge és alerta als mòbils, ha demanat el confinament de les que eren a la zona durant unes 3 hores. El cap de la regió de Lleida d'Agents Rurals, Manel Vidal, explica la principal hipòtesi de l'origen del foc.
4: Són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos.
3: L'alcaldessa Mercè Rubió ha lamentat en declaracions a 3CAT Info la deixadesa d'alguns propietaris de terrenys.
5: Hi ha gent que viu fora i no ho fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
3: A Ponts, a la Noguera, s'han cremat unes 6 hectàrees i mitja. En tots 2 focs, els bombers continuen treballant-hi. Aquest diumenge també s'ha controlat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ha cremat unes 50 hectàrees de terreny agrícola i forestal. Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país. Martí Rosell, subinspector dels bombers.
6: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
3: Aquest dilluns el risc molt alt d'incendis s'amplia a 51 municipis. Precisament d'aquí poc menys d'un mes es complirà un any de l'incendi de Paüls, al Baix Ebre, que va arrasar més de 3.300 hectàrees. Per primera vegada s'ha desplegat un model pioner en què les administracions públiques fan d'intermediàries per ordenar l'extracció i dinamitzar la gestió de les finques afectades. Ens ho explica des de Paüls, Ariadna Escoda.
7: L'actuació ha consistit en dividir la zona cremada en 12 lots que fan rendibles els treballs a 4 empreses forestals que s'encarreguen de retirar la fusta cremada. Es tracta d'una feina que no comporta un cost afegit als propietaris de les finques afectades. Eusebi Casanova, enginyer forestal de Boscos i Recursos Forestals d'Agricultura, explica la iniciativa i en fa balanç.
8: Cada empresa talla una zona amb les autoritzacions dels propietaris que els ajuntaments han col·laborat en buscar els propietaris. I la veritat és que està tenint un resultat més que satisfactori, perquè és una cosa que fins ara no s'havia fet mai.
7: Amb tot, alguns dels titulars de les finques afectades reclamen un calendari dels treballs i demanen que es prioritzin aquells bancals on encara es cultiva, com detalla el jove agricultor Genís Espinosa.
9: La reclamació seria que mos fessin un pla o un calendari com se fa a tot arreu, no? A tots els àmbits laborals, un calendari anual per saber aproximadament quan podem confiar de que trauran els pins i si podem confiar que mos trauran, perquè si no els han de traure haurem de fer actuacions nosaltres per traure combustible del bosc, no?
7: En casos d'incendis forestals, els propietaris de les finques afectades són qui han de gestionar els arbres que es cremen. El model pioner que s'ha aplicat a Paüls promou la coordinació entre tots els agents implicats en un context de mosaic agrari ebrenc molt fragmentat, on localitzar els titulars de totes les parcel·les no sempre és fàcil.
3: Els docents mobilitzen milers de persones al carrer una setmana abans de decidir el rumb de les protestes de cara al curs vinent. Aquest diumenge, milers de persones, 25.000 segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana, han tornat a reclamar al departament que no tanqui les negociacions. Si no, alerten, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions. Sentim Yolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
10: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res. És a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
11: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
3: La manifestació s'ha fet en un ambient molt reivindicatiu i festiu, amb crits a favor de l'escola pública i que reclamaven la dimissió de la consellera d'Educació. Les famílies hi han donat suport explícit amb un lema propi amb què reclamaven un gran acord per l'educació pública. Pares i mares s'han afegit a la Maria Grega per tal de demanar al departament que escolti tant les famílies com els docents.
12: Recolzar els docents, no?, perquè són qui estan cuidant les nostres criatures, així que el que volem és que els escoltin.
13: És el futur dels nostres fills i la seva educació depèn d'això, i al final no hi ha res més important que la seva educació.
14: Tant recursos per poder, pues, que ells tinguin una aprenentatge correcta i que es pugui aplicar el dret d'inclusió.
15: I si comencen a defallir una miqueta, és el nostre moment de donar suport, perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en què això canviï.
3: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte que ve en l'Assemblea Educativa de Catalunya i volen definir l'estratègia sindical i reivindicativa per al curs que ve i decidir les prioritats després de les reunions dels centres i claustres. Acord entre el govern i els comuns perquè les famílies monoparentals tinguin els mateixos descomptes a la universitat que les nombroses. Es posarà en marxa aquest curs que ve, 2026-2027, i permetrà que les famílies monoparentals que tinguin un fill paguin la meitat de les quotes universitaris i, si en tenen més, se'ls bonificarà el 100% de la matrícula. Ho explica Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Són famílies que requereixen, doncs, encara una ajuda més integral, no?, que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
3: La mesura és fruit de l'acord de pressupostos signat amb els comuns i l'aprovarà aquest dimarts el Consell Executiu. Es destinaran 12 milions i mig d'euros dels pressupostos a aquesta mesura. Sentim Jèssica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
17: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, estan situades en risc de pobresa, estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
3: A Catalunya hi ha reconegudes 78.500 famílies monoparentals i més de 164.000 de nombroses. Aquest dilluns comença el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Posa sobretot el focus en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors en les piscines. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
18: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, doncs, anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
3: La web amb informació en temps real per poder consultar els serveis de les platges, així com l'estat del mar, torna a estar activa des d'avui i fins al 15 de setembre. Estar informat i seguir les indicacions de seguretat és primordial per evitar accidents.
18: No ens banyem mai en algun lloc que no estigui habilitat per banyar-nos, no ens banyem mai si hi ha una senyalització de perill i atenem sobretot també a les banderes, recordem el groc, el vermell, el verd, que ens indiquen, doncs, quin és el perill que podem trobar en l'aigua.
3: Aquest dissabte un submarinista va morir a la zona del Cap de Creus i un noi es va ofegar a la resclosa del riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà.
2: El temps.
3: Eloi Cordomí.
19: Sembla que començarem la setmana amb un temps càlid encara, però una mica més variable. Ja dilluns al matí podem tenir alguns núvols, quatre gotes passatgeres entre la matinada i primera hora, poca cosa, amb tendència que a la tarda creixin noves nuvolades i més tempestes. En aquest cas, a la tarda sí que esperem un temps més inestable, amb ruixats i tempestes que poden aparèixer al Pirineu i al Prepirineu, però també avançada a la tarda poden arribar a la Catalunya Central o al Pla Lleida. Podrien ser fortes, anar acompanyades d'alguna calamarsada, ho adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya, amb un avís d'intensitat de pluja, 20 litres en mitja hora, al Solsonès, al Berguedà, al Lluçanès, al Ripollès i també la comarca de la Cerdanya. A la resta de Catalunya, en general, el temps serà assolellat i molt càlid una altra vegada, amb màximes de més de 34 o 35 graus a les zones més càlides. La resta de la setmana, temps tranquil, assolellat, potser dimarts encara algun ruixat de tarda i amb temperatures més altes al final de la setmana.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Girona vibra amb la diada del 30è aniversari dels Marrecs de Sal, amb dues construccions de gamma extra dels Castellers de Vilafranca i quatre bàsiques de nou dels Verds i de l'altra colla convidada, la Jove de Tarragona. Els Marrecs han estrenat el primer set de vuit de la temporada. Ho ha seguit des de Girona en David Prats.
20: Els Castellers de Vilafranca han refermat el bon inici de temporada a la plaça del Vi de Girona amb dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 8. Cal destacar que el 4 amb l'agulla ha estat polèmic perquè l'enxaneta del Pilar no s'ha deixat anar quan sortien els terços. Els penedesencs també han descarregat el 3 i el 4 de 9. La Jove de Tarragona ha firmat la tripleta màgica més matinera del seu historial, amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. S'han acomiadat amb el Pilar de 6. Els Marrecs de Sal han completat el 7 de 8, el primer castell de la gamma alta de 8 de la temporada. L'han acompanyat del 3 i el 4 de 8.
3: Recte final de les obres de les tres basses que s'han construït a Ponent en el marc del projecte de modernització del Canal d'Urgell. Es tracta de les infraestructures del Castell Serà, a l'Urgell, a Juneda, a les Garrigues i a Penelles, a la Noguera. Anem a Castell Serà, Alba Mor.
21: Les tres basses estan pensades per abastir futurs sectors de rec amb un canal ja modernitzat, ho explica el cap de modernització, Pere Bailón.
22: Són basses pensades per la modernització, per tant, el seu ús final serà el d'alimentar sectors de rec amb una superfície determinada cadascun d'ells. Dintre d'aquesta funcionalitat hi ha com dos espais dintre una bassa. Un és l'espai de reserva, en el qual s'emmagatzeme sempre l'aigua necessària perquè un sector funcioni durant un dia per si de cas hi ha qualsevol trencament. Després, a més, hi ha el volum de regulació que el que fa és guardar un espai pels desajustos entre les entrades i sortides d'aigua.
21: Mentre la modernització no arribi, però, les infraestructures serviran per fer un ús més eficaç de l'aigua. Els operaris treballen en la previsió que les obres acabin abans de l'estiu per posteriorment iniciar el pla d'ompliment, un pas que no s'ha d'allargar més d'un mes. Després s'iniciaran els tràmits corresponents amb l'Agència Catalana de l'Aigua, de manera que de cara a la campanya vinent ja puguin utilitzar-se.
3: El grup musical infantil El Pot Petit ha convertit el seu univers en un festival per a les famílies.
23: Els pirates amb un mocador al cap, els pirates amb un ull tapat.
3: Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà, ha acollit aquest cap de setmana el Festipot, amb una assistència d'unes 3.000 persones.
24: Jo vaig conèixer El Pot Petit des d'un o dos anys. I aleshores ens va fer gràcia venir aquí amb en germà, que també li agrada molt El Pot Petit.
25: Són dos cantants que es diuen Pau i Anna i que a mi i al meu germà ens agrada molt.
26: Aniré al concert del Pot Petit i m'han pentinat i m'han pintat la cara.
3: El càmping Les Dunes de Sant Pere Pescador s'ha convertit en un espai de convivència i molta música en els protagonistes absoluts. Han estat els cantants del grup infantil, la Jana i el Pau.
27: Sentim tremendament estimats. Jo porto des d'ahir que no paro d'emocionar-me. Veig a les famílies a les parcel·les, veig tothom passant-s'ho tan bé que, mira, és que ho dic i m'estic emocionant.
28: És molt maco que les famílies saben que és la primera edició, també. I això ja és únic i especial.
3: Les entrades del Festival Familiar es van exhaurir en només 3 hores.

0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: La DO Terra Alta té en marxa un projecte per internacionalitzar la cultura del vi de la comarca amb l'ajuda de la ciència. Ho fa a través de la seva varietat més emblemàtica, la Garnatxa Blanca. El projecte Gracti Garnatxa Terra Alta, Ciència, Territori i Identitat vol posar també la comarca al mapa al món. Aquesta setmana, 8 dels millors sommeliers del món han passat per les vinyes de denominació d'origen. És un reportatge amb el muntatge musical d'Albert Cots.
2: Parlem d'un projecte que busca remarcar les qualitats de la Garnatxa Blanca i posicionar-la a escala internacional. De retruc, també servirà per posicionar els vins de la DO, n'és la varietat més emblemàtica, i també a la comarca. Pilar Cavallés, la presidenta de la DO.
3: Fer que la nostra Garnatxa Blanca se pugui conèixer encara més a nivell de tot el món, fent-los vindre al nostre terreno, creiem que és la millor manera d'entendre com se fan, com surten i d'on surten les nostres garnatxes.
2: A banda de la denominació d'origen, en el projecte també col·laboren Vitec, que és el Centre Tecnològic del Vi de l'IRTA, i l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta. Tot plegat ho coordina l'INNOVI, el clúster vitivinícola català. El paper de la ciència és molt destacat.
3: D'alguna manera, poder fer un estudi més en l'àmbit sensorial i veure com evolucionen, com envelleixen les nostres garnatxes. La millor manera que hem trobat i que creiem que és portant-los al nostre territori, que vegin els nostres sols, les nostres terres, el nostre paisatge, el nostre clima, que és mediterrani, i l'altitud que tenim, i com això afecta les nostres garnatxes i de quina manera evolucionen.
2: Parlem d'una varietat que porta frescor i acidesa als vins. Aquest precisament és un dels punts que han destacat alguns dels professionals del sector que han participat en el projecte. Parlem de persones com Ferran Centelles, director de vins de la Bulli Foundation.
4: La Garnatxa Blanca té, primer de tot, molta frescor i després un perfil de sabor únic. Et dona fruita, però també et dona hidrocarburs i envelleix molt bé. Llavors, és una gran varietat que s'ha de potenciar.
2: És un dels experts que han participat aquesta setmana en unes jornades de visita a diversos cellers de la comarca, han recorregut les vinyes i s'han amarat de la història que hi ha en cada ampolla. En global parlem de 8 professionals d'arreu del món amb noms com el de Raymond Thompsons, millor sommelier del món l'any 2023.
5: Absolutely, I think the grape...
6: Absolutament, és positiu. No estem parlant de la varietat de raïm més coneguda a l'estranger. Penso que la tendència actual del sector i de la cultura al voltant del vi és buscar el que és únic, amb una història al darrere. Allò que potser no s'ha provat tant pel públic, bàsicament professionals, que sempre busquen la identitat del producte.
2: Tot plegat per arribar a aquest punt.
4: Que s'ha de prestigiar, i per això estem treballant amb els millors sommeliers del món, per entendre quin és el camí, no?, perquè la Garnatxa estigui a les grans llistes de vins, cartes de vins dels restaurants del món.
2: Claus d'un projecte, el Gracti, amb el qual es vol dotar d'un discurs més clar i compartit sobre el futur de la Garnatxa Blanca i de la DO Terra Alta.
1: Esports. Amb Alfons Gorina.
7: Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol, a les 6 i contra Cap Verd. Luis de la Fuente ha parlat sobre la possibilitat de que Lamine Yamal jugui uns minuts.
8: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos. Indican que Lamine está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, pero sí para participar durante un tiempo, las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan o te indican que pueda salir en un momento u otro.
7: Partits jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. El Barça és campió d'Europa d'handbol.
9: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13ª, la 50ª de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Füchse de Berlín! El Barça reina Europa! El Barça reina Colònia! Fa història i és de nou campió d'Europa!
7: L'equip blaurana s'ha imposat al Füchse de Berlín per 37-34 a la final disputada a Colònia en un partit descomunal del porter del Barça, Emil Nielsen, en el que ha estat el seu darrer partit com a blaurana, i també gràcies als 7 gols de Frade, els 6 d'Aleix Gómez i altres 6 de Blas Jang. Domen Makuch ha estat escollit MVP de la final. Sentim el jugador del Barça, Ian Barrufet.
10: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
7: El Barça suma la 50a Champions de la seva història com a club. Són 5 del futbol masculí, 4 del femení, 2 Eurolligues de bàsquet, 4 Champions de futbol sala, 22 d'hoquei patins i l'handbol ha aconseguit la seva 13a Champions aquest diumenge. Sentim el president del Barça, Rafa Juste, valorant aquesta xifra.
11: És veritat, són 50 títols de la nostra història. Som el club més lleugerat del món, per tant, som el millor club del món. I això també fa que avui sigui un dia de moltíssim orgull gràcies a aquests jugadors, a l'entrenador i a tota la gent que ha vingut des de Catalunya a veure'ls, no? Donar-los també des d'aquí el meu agraïment.
7: Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Alborg danès en el partit pel tercer lloc.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB de bàsquet en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. Ricky Rubio no s'ha volgut mullar sobre si ha estat el seu darrer partit amb els verdinegres.
12: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada... És molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
7: El València, doncs, serà el rival del Barça a la final. Una final que arrenca el pròxim dijous a València.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: També en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA.
13: It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
7: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs i els han guanyat a San Antonio per 90-94, posant el 4-1 definitiu a la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. El base dels Knicks, Jalen Brunson, ha estat escollit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 49.
0: 3CAT Info.
7: Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló. Pel pilot britànic, aquest triomf és un somni.
14: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
15: quan
14: TV.
15: Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit en Ferrari.
14: Watch the screens and wonder what it would be like to win in that
15: I
14: car.
15: I com seria guanyar en Ferrari? Ho pensava.
14: And everyone works so hard for it.
15: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
14: I'm forever grateful to them.
15: Estaré sempre agraït a ells.
14: This is the first, I hope, of many, but great pit stops.
15: Espero que sigui la primera de moltes.
7: La victòria de Hamilton i Ferrari, per cert, ha estat la primera d'aquest campionat que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segon a 4 voltes pel final. Antonelli segueix líder, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha abandonat. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.
0: 3CAT Info.
7: I el Vila-sana s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga Femenina d'Hockey Patins per primera vegada a la seva història. Les lleidatanes s'han imposat 1-3 a la pista del Fraga per guanyar la final. Tot això en el que ha estat l'últim partit de Maria Porta com a professional.
0: Trescat Info. Trescat Info.

0: Estats Units i l'Iran arriben a un acord. El president Donald Trump ha anunciat que reobre immediatament l'estret d'Hormuz i el govern del Pakistan, que fa de mediador, anticipa que hi haurà una cerimònia per firmar divendres que ve. L'Iran confirma l'acord, però assegura que ha obligat Washington a acceptar-lo. Incidents violents i enfrontaments amb la policia en la manifestació de Ginebra contra la cimera del G7 que començarà aquest dilluns a la localitat francesa de Evian. Donald Trump participarà en la reunió de caps d'estat i de govern amb les guerres de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna en l'agenda. Primer cap de setmana amb incendis destacats al país. Els d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i Ponts, a la Noguera, estan estabilitzats. El que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès està extingit. Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi en què es troba la massa forestal. Aquest dilluns, el perill molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis. A les portes de l'última setmana del curs escolar, milers de docents i famílies es manifesten a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. Els sindicats convocants, els que no van signar el pacte amb educació, avisen que si el departament no mou fitxa, el curs començarà amb noves vagues i mobilitzacions. Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants. El partit antiimmigració, darrere aquesta proposta, promet recuperar el debat els propers mesos. I a Girona, a la plaça del Vi, Diada Castellera aquest diumenge per celebrar els 30 anys de vida dels Marrecs de Sal, la colla més important del nord del país. Hi han participat també els castellers de Vilafranca i la Jove de Tarragona.
1: Esports. Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol contra Cap Verd a les 6 de la tarda. De la Fuente assegura que Lamine està per jugar, però no als 90 minuts. Jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. El Barça s'ha proclamat campió de la Champions d'handbol. L'equip blaurana s'ha imposat al Fuchse de Berlín 37-34 a la final disputada a Colònia. És la 13a Champions de la secció, la 50a en total pel Barça com a club. La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. El València serà el rival del Barça a la final. I Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari, la seva setena a Montmeló.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Donald Trump ha anunciat que hi ha acord amb l'Iran i que reobre immediatament l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social minuts després que ho hagi anunciat el primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador, que ha afegit que hi haurà una firma oficial a Suïssa divendres que ve. La televisió estatal iraniana ha assegurat que ha forçat els Estats Units a acceptar l'acord. Washington, Oriol Serra.
3: Tant el president dels Estats Units com el primer ministre del Pakistan, el país mediador en les negociacions entre nord-americans i iranesos, asseguren que s'ha arribat a un acord entre Washington i Teheran per aturar la guerra que dura des de fa més de 2 mesos. Donald Trump, com és habitual, a través de la seva xarxa social, ha anunciat l'acord, ha felicitat tothom i ha ordenat l'obertura de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, assegurant que el bloqueig s'ha acabat. El president nord-americà ha replat amb un embarcacions del món, engegueu màquines, deixeu que flueix el petroli. A partir d'ara s'obre una nova fase de negociacions per establir els detalls tècnics d'un acord final entre l'Iran i els Estats Units. La previsió és que calguin com a mínim 2 mesos.
0: A Gaza, almenys 4 palestins morts i 7 de ferits a causa d'un atac israelí amb dron al camp de refugiats de Jabalia, al nord de la franja. Les víctimes es trobaven a unes poques desenes de metres de la línia groga, que marca fins a on poden estar els soldats israelians, segons l'acord de l'alto el foc d'octubre. I al sud de Gaza han mort 2 palestins més, un d'ells un nen de 13 anys. Amb aquestes noves víctimes s'apropen al miler els palestins morts a Gaza des de l'inici de l'actual treva. i des de l'inici de l'ofensiva bèl·lica israeliana l'octubre del 2023. Ja són 73.000 els palestins morts a Gaza pel foc israelià i més d'un miler a la Cisjordània ocupada. Més del 80% dels edificis de la franja han estat danyats o destruïts. Incidents violents i enfrontaments amb la policia en la manifestació de Ginebra contra la cimera del G7 que començarà aquest dilluns a la localitat francesa de Vian, a 40 quilòmetres. Unes 20.000 persones han participat en la marxa per la ciutat suïssa que ha acabat amb alguns actes vandàlics contra comerços. França s'havia negat a acollir la manifestació i ha tancat gairebé tots els passos fronterers amb Suïssa per seguretat. La cimera de caps d'estat i de govern tindrà la presència de Donald Trump i les guerres de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna en l'agenda. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
4: Un Tesla calcinat al mig del carrer a Ginebra i vidres trencats en un banc i els edificis de Nacions Unides en la protesta de milers de persones contra el G7. La policia suïssa ha disparat canons d'aigua i gasos lacrimògens al final d'una manifestació inicialment pacífica.
5: Soc aquí contra el G7, contra l'imperialisme de diferents països, per una Palestina lliure, també pel feminisme, contra el colonialisme, contra el racisme.
6: Expressar el meu descontentament amb l'arribada d'uns líders que considero imperialistes que es permeten donar una opinió política que afectarà milers de milions de persones, sabent que per mi aquestes són les principals raons del nostre malestar. Aquests líders contribueixen a protegir un sistema que explota milers de milions de persones.
4: Joieries i comerços de Ginebra estaven aquest cop blindats amb planxes de fusta en previsió dels desperfectes per l'experiència dels aldarulls de la cimera anterior, el 2003. 15.000 policies continuaran desplegats durant la cimera, que arrenca aquest dilluns a la veïna Evian, amb Trump i amb l'Orient Mitjà i Ucraïna en l'agenda. Agathe de Maré és investigadora al think tank Consell Europeu per les Relacions Exteriors.
7: Hi havia temors inicials fa 6 o 8 mesos que els Estats Units segrestessin la cimera o que Trump ni tan sols hi aparegués. Els Estats Units han continuat finalment involucrats durant tot el procés. Això no era evident, així que crec que, sens dubte, hi ha un mèrit. La Casa Blanca, però, ja ha dit que no signarien acords concrets a la cimera, així que no cal aguantar la respiració.
4: Trump es veu les cares amb líders europeus del Canadà i Japó per primer cop des de l'inici de l'ofensiva contra l'Iran. França, anfitriona de la trobada, vol que la reunió serveixi per acostar posicions i evitar la confrontació amb el president dels Estats Units.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya, 3 aquest diumenge. S'han declarat a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres dos estabilitzats. El que ha afectat més hectàrees, 33, és el de Cervià de les Garrigues. No hi ha hagut danys personals, però s'han hagut de desallotjar 8 persones i Protecció Civil. A través d'un missatge és alerta als mòbils, ha demanat el confinament de les que eren a la zona durant unes 3 hores. El cap de la regió de Lleida d'Agents Rurals, Manel Vidal, explica la principal hipòtesi de l'origen del foc.
8: Són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos.
0: L'alcaldessa, Mercè Rubió, ha lamentat en declaracions a 3CAT Info la deixadesa d'alguns propietaris de terrenys.
9: Hi ha gent que viu fora i no ho fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
0: A Pons, a la Noguera, s'han cremat unes 6 hectàrees i mitja. En tots dos focs, els bombers continuen treballant-hi. Aquest diumenge també s'ha controlat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ha cremat unes 50 hectàrees de terreny agrícola i forestal. Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país. Martí Rossell, subinspector dels bombers.
10: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: Aquest dilluns el risc molt alt d'incendis s'amplia a 51 municipis. Els docents mobilitzen milers de persones al carrer una setmana abans de decidir el rumb de les protestes de cara al curs vinent. Aquest diumenge, milers de persones, 25.000 segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana, han tornat a reclamar al departament que no tanqui les negociacions. Si no, alerten, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions. Sentim Yolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Jané, de la CGT.
11: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
12: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: La manifestació s'ha fet en un ambient molt reivindicatiu i festiu, amb crits a favor de l'escola pública i que reclamaven la dimissió de la consellera d'Educació. Les famílies hi han donat suport explícit amb un lema propi, amb què reclamaven un gran acord per l'educació pública. Pares i mares s'han afegit a la marea groga per demanar al departament que escolti tant les famílies com els docents.
13: Recolzar els docents, no?, perquè són qui estan cuidant les nostres criatures, així que el que volem és que els escoltin.
14: És el futur dels nostres fills i la seva l'educació depèn d'això i al final no hi ha res més important que la seva educació.
15: Tant recursos per poder, pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió.
16: I si comencen a defallir una miqueta és el nostre moment de donar suport perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en que això canviï.
0: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte que ve en l'Assemblea Educativa de Catalunya i volen definir l'estratègia sindical i reivindicativa per al curs que ve i decidir les prioritats després de les reunions dels centres i claustres. Els suïssos han rebutjat en un referèndum vinculant la iniciativa No a una Suïssa de 10 milions, que proposava limitar el creixement demogràfic amb traves a la immigració i restriccions al dret d'asil, si abans del 2050 el país arribava als 9 milions i mig d'habitants. Segons dades facilitades per la televisió pública suïssa, el 55% dels votants han rebutjat la proposta que defensava en solitari el partit de l'extrema dreta populista, que argumentava que el creixement de la població suposa una pressió excessiva sobre les infraestructures públiques. El resultat l'han decantat les ciutats suïsses enfront dels municipis rurals més reticents a la migració. Un fenomen que és habitual, segons ha dit a Catalunya Ràdio Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
17: En els àmbits rurals, que són menys poblats, petites arribades de persones a l'estranger, doncs de seguida es fan molt més visibles, no? I això està passant, per exemple, en Catalunya, doncs que si bé el gruix de la immigració en nombres absoluts està a l'àrea metropolitana de Barcelona, també és ben cert, doncs, que hi ha municipis molt petitonets de Catalunya, doncs, que també tenen més d'un 40 o un 50% d'immigració.
0: I en referència a l'evolució de la demografia a Catalunya per la migració, Albert Esteve ha dit que prop de la meitat dels nous naixements ja són de mare estrangera.
17: El que és la fecunditat, que és el nombre de fills mitjà que tenim, no és gaire massa allunyat dels autòctons. No només és un tema de fecunditat, sinó és que la població estrangera està contribuint a augmentar, diguem, la població fèrtil, la població que pot tenir fills. Per exemple, a un lloc com Catalunya, gairebé el 45 o 47% dels naixements són de mare estrangera.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Arrenca una setmana clau als tribunals per al govern de Pedro Sánchez. Dilluns està citada la seva dona, Begoña Gómez, davant del jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força si no hi va. Dimecres arribarà al plat fort amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Madrid, Alba Gil.
18: Han estat 2 anys de polèmica investigació dirigida pel jutge Juan Carlos Peinado, a qui l'Audiència Nacional ha corregit nombroses vegades. I abans de posar-hi punt final, ha citat Begoña Gómez a una audiència preliminar sota amenaça de fer servir la força si no s'hi presenta. El mateix aplica a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-los a judici, que farà un jurat popular. Les acusacions demanen per a Gómez 24 anys de presó per malversació, tràfic d'influències, corrupció i apropiació indeguda, mentre que la Fiscalia en sol·licita l'absolució. La citació arriba després que la Guàrdia Civil no hagi trobat moviments sospitosos als comptes de la dona de Sánchez, que aquesta setmana encara una segona cita clau, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero com a presumpte líder d'una trama de tràfic d'influències. Serà dimecres i dijous i haurà de donar explicacions del rescat de Plus Ultra, els suposats negocis negocis il·lícits i especialment de les joies que van trobar en una caixa forta al seu despatx i que han estat valorades en 1,3 milions d'euros. Un preu que ha dut el jutge Calama a obrir una segona investigació per contraban i frau fiscal. Però la setmana no s'acaba aquí. També passarà pel Senat, on dimarts compareixerà la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i divendres la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato. Totes dues hauran d'aclarir les reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez.
0: Per cert, aquest dilluns està previst que comparegui en roda de premsa la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, per fer balanç de les mesures de control intern contra la corrupció que el partit va posar en marxa ara fa un any, després que esclatés el cas Terran.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
19: Sembla que començarem la setmana amb un temps càlid encara, però una mica més variable. Ja dilluns al matí podem tenir alguns núvols, quatre gotes passatgeres entre la matinada i primera hora, poca cosa, amb tendència que a la tarda creixin noves nuvolades i més tempestes. En aquest cas, a la tarda sí que esperem un temps més inestable, amb ruixats i tempestes que poden aparèixer al Pirineu i al Prepirineu, però també avançada la tarda poden arribar a la Catalunya Central o al Pla Lleida. Podrien ser fortes, anar acompanyades d'alguna calamarsada, ho adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya, amb un avís d'intensitat de pluja, 20 litres en mitja hora, al Solsonès, al Berguedà, al Lluçanès, al Ripollès i també la comarca de la Cerdanya. A la resta de Catalunya, en general, el temps serà assolellat i molt càlid una altra vegada, amb màximes de més de 34 o 35 graus a les zones més càlides. La resta de la setmana, temps tranquil, assolellat, potser dimarts encara algun ruixat de tarda i amb temperatures més altes al final de la setmana.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.

0: El cantant nord-americà Olivier Tree ha mort en un accident aeri entre dos helicòpters a Rio de Janeiro, al Brasil, en què han perdut la vida un total de 6 persones. Olivier Tree, de 32 anys, era al Brasil en una gira internacional de concerts que l'havia de portar els pròxims dies a Europa i el proper dia 4 de juliol a la Sala Apolo de Barcelona. El cantant californià, conegut per temes com aquest Miss You, tenia més de 15 milions de seguidors a TikTok i més d'11 milions d'oients mensuals a Spotify. En el mateix helicòpter que Tri hi viatjaven també el youtuber argentí Gaspi, de 23 anys, i dos productors musicals, a més del pilot. L'altra víctima és el pilot de l'altre parell amb qui ha xocat.
1: Trescat Info.
0: El govern britànic prohibirà a partir d'aquest dilluns les xarxes socials als menors de 16 anys, segons avancen diversos mitjans britànics. Als menors d'aquesta edat tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va imposar una prohibició d'aquestes característiques que no ha funcionat com preveien les autoritats. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes 10, entre les quals hi ha TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. WhatsApp quedaria exclosa de la prohibició. Està previst que aquest dilluns s'expliquin els detalls de la mesura que, segons el govern britànic, té el suport d'una amplíssima majoria de ciutadans. I el Regne Unit ha interceptat un patruller de la flota fantasma russa al Canal de la Mànega. Per primer cop, soldats britànics han abordat un vaixell afectat per les sancions internacionals en una operació que s'ha allargat 6 hores. L'exèrcit reté i vigila l'embarcació que porta la bandera del Camerun davant de la costa sud d'Anglaterra mentre continuen les investigacions. El patruller havia sortit fa 10 dies d'un port rus prop de Sant Petersburg. El vaixell havia canviat de nom i dues vegades de bandera després de la primera sanció l'estiu de l'any passat. El primer ministre britànic ha tret pit de l'èxit de l'operació, que el president Zelensky ha agraït en un missatge a les xarxes. Keir Starmer ha considerat inacceptable que vaixells de la flota fantasma russa intentin esquivar les sancions per finançar la guerra d'Ucraïna. Moscou exporta el 75% del petroli rus i derivats mitjançant centenars d'aquests vaixells. El Kremlin ha acusat Londres de voler distreure els britànics dels problemes interns amb la intercepció d'aquest petrolier.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Banc de Sang i Teixits fa una crida a augmentar el nombre de donants coincidint amb el Dia Mundial del Donant de Sang que s'ha celebrat aquest diumenge. L'objectiu és superar l'11% del total de donants i consolidar una base estable que asseguri les reserves de sang en el futur. Entre gener i maig d'aquest any s'han registrat gairebé 14.000 donants, una xifra superior a la del mateix període del 2025. Tot i la millora, l'entitat alerta que cal continuar sumant persones que donen en sang regularment per compensar aquells donants que, per edat o per altres circumstàncies, deixen de fer-ho. Un dels aspectes més destacats és la xifra de joves. Gairebé la meitat dels donants, un 46%, tenen entre 18 i 25 anys. La Generalitat i Esquerra Republicana han segellat el canvi legal que ha de permetre crear l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya. Aquest nou ens té per objectiu agrupar totes les competències que la Generalitat ja té en matèria aeroportuària i tractar de condicionar les decisions que prengui AENA, l'empresa estatal que té el control dels principals aeroports de l'Estat. El govern català també està enllestint un pla estratègic per incloure la connexió via ferrocarril entre els principals aeròdroms del país. Recordem que des de l'executiu català s'ha subratllat en diverses ocasions la voluntat de tenir presència i veu en la gestió de l'aeroport del Prat, aplicant la mateixa fórmula del Port de Barcelona, és a dir, amb titularitat estatal, però en què participen també la Generalitat, les administracions locals i els agents socials. Des d'AENA, però, sempre s'ha deixat clara l'oposició a la gestió elegant que podria suposar riscos importants per a la viabilitat del Prat. Aquesta modificació s'incorporarà al tràmit d'esmenes de la Llei d'Acompanyament dels Pressupostos que s'ha d'aprovar el pròxim 2 de juliol. L'Ajuntament d'Olot ha desempadronat 1.300 persones per frau en el primer any de funcionament de l'oficina que ho controla, amb l'objectiu d'ajustar els serveis públics a la població. Bàsicament, eren persones que s'empadronaven però no vivien a Olot, o bé propietaris que feien negoci amb immigrants a qui cobraven per empadronar-los. Ens ho explica des d'Olot Gerard Vilà.
2: Persones que s'empadronen a Olot i que no hi han viscut mai, o bé propietaris que ho faciliten a immigrants a canvi de diners. Aquests són els dos perfils més habituals que s'ha trobat l'inspector que s'ocupa de l'oficina del padró d'Olot. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, assenyala l'èxit de la iniciativa.
3: Hem trobat una metodologia al llarg d'aquests mesos en el qual ja immediatament, veient les dades, ja d'entrada, diguem, ens surt una llum vermella a determinats habitatges on veiem que hi ha unes situacions que fàcilment, probablement, són fraudulentes, i és on es dirigeix aquest inspector.
2: Arbós, però, carrega contra una llei que diu que els va en contra especialment perquè els obliga a empadronar ocupes.
3: No pot ser que els ajuntaments estiguem obligats a empadronar ocupes. No pot ser. Però, en canvi, la llei t'hi obliga, però el que sí que no farem és que a sobre hi hagi més abusos i més fraus sobre aquest padró.
2: Arbós diu que seguiran treballant perquè l'oficina del padró ha donat molt bons resultats.
0: Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals. La Policia Nacional ha detingut 4 dones i un home per obligar víctimes transsexuals a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Estaven sotmeses a un estricte control de moviments i a multes econòmiques si no feien el que se'ls deia. Els diversos registres que s'han fet s'han intervingut diners en efectiu i drogues com metamfetamina, cocaïna i marihuana.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
4: Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol, a les 6 i contra Cap Verd. Luis de la Fuente ha parlat sobre la possibilitat de que Lamine Yamal jugui uns minuts.
5: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos. Indican que también está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, pero sí para participar durante un tiempo. Las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan a, o te indican que pueda salir en un momento u otro.
4: I el Barça és campió d'Europa d'handbol.
6: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13ª, la 50ª de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchs de Berlín! El Barça reina Europa! El Barça reina Colònia! Fa història i és de nou campió d'Europa!
4: L'equip blaurana s'ha imposat al Fuchs de Berlín per 37-34 a la final disputada a Colònia en un partit descomunal del porter del Barça, Emil Nielsen, en el que ha estat el seu darrer partit com a blaurana. I també gràcies als 7 gols de Frade, els 6 d'Aleix Gómez i altres 6 de Blas Jang. Domen Makuč ha estat escollit MVP de la final. Podem sentir el jugador del Barça, Ian Barrufet.
7: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar els Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
4: El Barça suma la 50ª Champions de la seva història com a club. Són 5 del futbol masculí, 4 del femení, 2 Eurolligues de bàsquet, 4 Champions de futbol sala, 22 d'hoquei patins, i l'handbol ha aconseguit aquest diumenge la seva 13ª Champions. Sentim el president del Barça, Rafa Juste, parlant d'aquesta xifra.
8: És veritat, són 50 títols de la nostra història. Som el club més lleugerat del món, per tant, som el millor club del món. I això també fa que avui sigui un dia de moltíssim orgull gràcies a aquests jugadors, a l'entrenador i a tota la gent que ha vingut des de Catalunya a veure'ls, no? Donar-los també des d'aquí el meu agraïment.
4: Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Alborg danès en el partit pel tercer lloc.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. Ricky Rubio no s'ha volgut mullar sobre si ha estat el seu darrer partit amb els verdinegres.
9: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
4: El València, doncs, serà el rival del Barça a la final. Una final que arrenca el pròxim dijous a València.
1: 3CAT Info.
4: També en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA.
10: It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry after 53 years! The Knicks are finally NBA champions once again!
4: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs i els han guanyat a San Antonio per 90-94, posant un 4-1 definitiu a la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. El base dels Knicks, Jalen Brunson, ha estat escollit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè i definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 49.
1: L'actualitat esportiva a fons.
4: Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló. Pel pilot britànic, aquest triomf és un somni.
11: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
12: quan
11: TV.
12: Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit Ferrari.
11: Watch the screens and wonder what it'd be like to win in that car.
12: I com seria guanyar en Ferrari? Ho pensava.
11: And everyone works so hard for it.
12: I tothom
11: really
12: treballa molt dur
11: so
12: en aquesta fàbrica.
11: I'm forever grateful to them.
12: Estaré sempre agraït a ells.
11: This is the first, I hope, of many, but great pit stops.
12: Espero que sigui la primera de moltes.
4: La victòria de Hamilton i Ferrari, per cert, ha estat la primera d'aquest campionat que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segon a 4 voltes pel final. Antonelli segueix líder, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha abandonat. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 espectadors el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Estats Units i l'Iran arriben a un acord. El president Donald Trump ha anunciat que reobre immediatament l'estret d'Hormuz i el govern del Pakistan, que fa de mediador, anticipa que hi haurà una cerimònia per firmar divendres que ve. L'Iran confirma l'acord, però assegura que ha obligat Washington a acceptar-lo. Primer cap de setmana de la campanya d'estiu amb incendis destacats al país. El d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i Ponts, a la Noguera, estan estabilitzats. El que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès està extingit. Aquest dilluns el perill molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis. A partir d'ara us explicarem que aquest dilluns comença el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Posa sobretot el focus en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors en les piscines. I anirem a Girona, on aquest diumenge la ciutat ha vibrat amb la diada del 30è aniversari dels Marrecs de Sal, amb dues construccions de gamma extra dels castellers de Vilafranca i quatre bàsiques de nou dels Verds i de l'altra colla convidada, la Jove de Tarragona. Els Marrecs han estrenat el primer set de vuit de la temporada. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol contra Cap Verd a les 6 de la tarda. De la Fuente assegura que Lamin està per jugar, però no als 90 minuts. Jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. El Barça s'ha proclamat campió de la Champions d'handbol. L'equip blaurana s'ha imposat al Füchse de Berlín 37-34 a la final disputada a Colònia. És la 13a Champions de la secció, la 50a en total pel Barça com a club. La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. El València, doncs, serà el rival del Barça a la final. I Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns

0: ministre del Pakistan, país que fa de mediador, que ha afegit que hi haurà una firma oficial a Suïssa divendres que ve. La televisió estatal iraniana ha assegurat que ha forçat els Estats Units a acceptar l'acord. Anem a Washington. Oriol Serra.
1: Tant el president dels Estats Units com el primer ministre del Pakistan, el país mediador en les negociacions entre nord-americans i iranians, asseguren que s'ha arribat a un acord entre Washington i Teheran per aturar la guerra que dura des de fa més de 2 mesos. Donald Trump, com és habitual, a través de la seva xarxa social, ha anunciat l'acord, ha felicitat tothom i ha ordenat l'obertura de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, assegurant que el bloqueig s'ha acabat. El president nord-americà ha reblat amb un embarcacions al món, engegueu màquines, deixeu que flueixi el petroli. A partir d'ara s'obre una nova fase de negociacions per establir els detalls tècnics d'un acord final entre l'Iran i els Estats Units. La previsió és que calguin com a mínim 2 mesos.
0: El viceministre iranià d'Afers Estrangers ha confirmat que l'acord amb els Estats Units posa fi immediatament a la guerra en tots els fronts, deixant clar que això inclou el Líban. Aquest alt càrrec ha precisat que els compromisos iranians entraran en vigor a partir de divendres, que és quan es farà la cerimònia de l'acord a Suïssa. No obstant això, Trump ha dit que l'obertura de l'estret d'Hormuz i el desbloqueig nord-americà als ports iranians serien immediats. El govern iranià ha assegurat que s'obrirà un període de 60 dies que ells centraran en el final de les sancions. Els Estats Units, per la seva banda, sempre han dit que aquesta segona fase de les converses serien per neutralitzar el material nuclear per impedir que puguin tenir aquest tipus d'armament. Per cert, que la Casa Blanca ha confirmat que la cerimònia de divendres ja anirà el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, el principal impulsor de les negociacions, i possiblement també hi assistirà el mateix Donald Trump. L'acord s'ha anunciat hores després d'un atac d'Israel a Beirut que ha fet 3 morts i que ha provocat que Donald Trump esbronqués Benjamin Netanyahu davant la possibilitat que les negociacions descarrilessin. L'Iran sempre ha exigit que l'acord inclogui el cessament de les hostilitats al Líban, però Netanyahu s'ha anat mostrant reticent. Anem a Jerusalem. Jordi Bresco.
2: Israel va activar l'alerta per a un atac amb míssils per part de l'Iran ahir a la tarda, en previsió que es repetiria el que va passar justament fa una setmana, que l'Iran respondria a l'atac israelià a Beirut, cosa que el règim de Teheran considera una línia vermella. L'atac a la capital libanesa de la setmana passada ja va molestar Donald Trump i el d'ahir va fer que directament es dirigís a Netanyahu amb els següents termes: per què collons ataques, segons va publicar el portal Axios. El primer ministre israelià ja va avisar que no renunciaria a atacar Beirut si continuaven els atacs de Hezbollah contra el nord d'Israel. L'acord entre l'Iran i els Estats Units no és ni de bon tros la seva prioritat.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya, 3 aquest diumenge. S'han declarat a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres 2 estabilitzats. El que ha afectat més hectàrees, 33, és el de Cervià de les Garrigues. No hi ha hagut danys personals, però s'han hagut de desallotjar 8 persones i Protecció Civil, a través d'un missatge SLRT als mòbils, ha demanat el confinament de les que eren a la zona durant unes 3 hores. El cap de la regió de Lleida d'Agents Rurals, Manel Vidal, explica la principal hipòtesi de l'origen del foc.
4: Són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos.
0: L'alcaldessa Mercè Rubió ha lamentat en declaracions a 3Cat Info la deixadesa d'alguns propietaris de terrenys.
5: Hi ha gent que viu fora i no ho fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
0: A Pons, a la Noguera, s'han cremat unes 6 hectàrees i mitja. En tots 2 focs, els bombers continuen treballant-hi. Aquest diumenge també s'ha controlat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ha cremat unes 50 hectàrees de terreny agrícola i forestal. Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país. Martí Rosell, subinspector dels bombers.
6: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: aquest dilluns. El risc molt alt d'incendi

0: Tendi s'amplia a 51 municipis. D'aquí poc menys d'un mes es complirà un any de l'incendi de Paüls al Baix Ebre, que va arrasar més de 3.300 hectàrees. Per primera vegada s'ha desplegat un model pioner en què les administracions públiques fan d'intermediàries per ordenar l'extracció i dinamitzar la gestió de les finques afectades. Anem a Paüls, Ariana Escoda.
1: L'actuació ha consistit en dividir la zona cremada en 12 lots que fan rendibles els treballs a 4 empreses forestals que s'encarreguen de retirar la fusta cremada. Es tracta d'una feina que no comporta un cost afegit als propietaris de les finques afectades. Eusebi Casanova, enginyer forestal de Boscos i Recursos Forestals d'Agricultura, explica la iniciativa i en fa balanç.
2: Cada empresa talla una zona amb les autoritzacions dels propietaris que els ajuntaments han col·laborat en buscar els propietaris. I la veritat és que està tenint un resultat més que satisfactori, perquè és una cosa que fins ara no s'havia fet mai.
1: Amb tot, alguns dels titulars de les finques afectades reclamen un calendari dels treballs i demanen que es prioritzin aquells bancals on encara es cultiva, com detalla el jove agricultor Genís Espinosa.
3: La reclamació seria que mos fessin un pla o un calendari, com se fa a tot arreu, no? A tots els àmbits laborals, un calendari anual per saber aproximadament quan podem confiar de que trauran els pins i si podem confiar que mos trauran, perquè si no els han de traure haurem de fer actuacions nosaltres per traure combustible del bosc, no?
1: En casos d'incendis forestals, els propietaris de les finques afectades són qui han de gestionar els arbres que es cremen. El model pioner que s'ha aplicat a Paüls promou la coordinació entre tots els agents implicats en un context de mosaic agrari ebrenc molt fragmentat, on localitzar els titulars de totes les parcel·les no sempre és fàcil.
0: Els docents mobilitzen milers de persones al carrer una setmana abans de decidir el rumb de les protestes de cara al curs vinent. Aquest diumenge, milers de persones, 25.000 segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana, han tornat a reclamar al departament que no tanqui les negociacions. Si no, alerten, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions. Sentim Yolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
4: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
5: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: La manifestació s'ha fet en un ambient molt reivindicatiu i festiu, amb crits a favor de l'escola pública i que reclamaven la dimissió de la consellera d'Educació. Les famílies hi han donat suport explícit amb un lema propi amb què reclamaven un gran acord per l'educació pública. Pares i mares s'han afegit a la marea groga per demanar al departament que escolti tant les famílies com els docents.
6: Recolzar els docents, no? Perquè són qui estan cuidant les nostres criatures, així que el que volem és que els escoltin.
7: És el futur dels nostres fills i la seva educació depèn d'això, i al final no hi ha res més important que la seva educació.
8: Per tant, recursos per poder, pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió.
9: I si comencen a defallir una miqueta és el nostre moment de donar suport, perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en què això canviï.
0: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte que ve en l'Assemblea Educativa de Catalunya i volen definir l'estratègia sindical i reivindicativa per al curs que ve i decidir les prioritats després de les reunions dels centres i claustres. Acord entre el govern i els comuns perquè les famílies monoparentals tinguin els mateixos descomptes a la universitat que les nombroses. Es posarà en marxa aquest curs que ve, 2026-2027, i permetrà que les famílies monoparentals que tinguin un fill paguin la meitat de les quotes universitàries i, si en tenen més, se'ls bonificarà el 100% de la matrícula. Ho explica Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
0: La mesura és fruit de l'acord de pressupostos signat amb els comuns i l'aprovarà aquest dimarts el Consell Executiu. Es destinaran 12 milions i mig d'euros dels pressupostos a aquesta mesura. Sentim Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
11: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, que estan situades en risc de pobresa, estem parlant exactament del 47,8%. I a més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
0: A Catalunya hi ha reconegudes 78.500 famílies monoparentals i més de 164.000 de nombroses. Aquest dilluns comença el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Posa sobretot el focus en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors en les piscines. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
12: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
0: La web amb informació en temps real per poder consultar els serveis de les platges, així com l'estat del mar, torna a estar activa des d'aquest dilluns i fins al 15 de setembre. Estar informat i seguir les indicacions de seguretat és primordial per evitar accidents.
12: No ens banyem mai en algun lloc que no estigui habilitat per banyar-nos, no ens banyem mai si hi ha una senyalització de perill i atenem sobretot també a les banderes. Recordem el groc, el vermell, el verd, que ens indiquen doncs, quin és el perill que podem trobar en l'aigua.
0: Dissabte, un submarinista va morir a la zona de Cap de Creus i un noi es va ofegar a la resclosa del riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà. El tren guanya usuaris arran de l'encariment dels costos de viatjar en cotxe o en avió pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'increment del preu de la benzina, del querosè i de retruc dels bitllets d'avió fa que moltes persones optin per moure's en tren, un transport més assequible. Avui dia, viatjar en tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid és un 44% més barat que abans de la liberalització del mercat ferroviari, ara fa 5 anys. Així es desprèn d'un estudi del cercador de reserves de trens i autobusos busos Trainline. El seu director general a Europa, Pedro García, preveu que els elevats costos energètics provocats per la guerra a l'Iran poden fer decantar els usuaris cap al tren a l'hora de planificar les vacances d'estiu.
13: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios. No sabemos dónde va a llegar este verano porque hay mucha incertidumbre, pero sí que empezamos a ver tendencias de cambios de esa demanda.
0: A això també hi ajuden els descomptes estatals en els bitllets de tren per als joves d'entre 18 i 30 anys. La rebaixa és de fins a un 50% per als trens d'alta velocitat i d'un 90% en mitjana distància a banda de l'Interrail. Recta final de les obres de les tres basses que s'han construït a Ponent en el marc del projecte de modernització del Canal d'Urgell. Ens en dona més detalls Alba Mor.
14: Les tres basses estan pensades per abastir futurs sectors de rec amb un canal ja modernitzat, ho explica el cap de modernització, Pere Bailón.
15: Són basses pensades per la modernització, per tant, el seu ús final serà el d'alimentar sectors de rec amb una superfície determinada, cadascun d'ells. Dintre d'aquesta funcionalitat hi ha com dos espais dintre una bassa. Un és l'espai de reserva, en el qual s'emmagatzema sempre l'aigua necessària perquè un sector funcioni durant un dia per si de cas hi ha qualsevol trencament. Després, a més, hi ha el volum de regulació que el que fa és guardar un espai pels desajustos entre les entrades i sortides d'aigua.
14: Mentre la modernització no arribi, però, les infraestructures serviran per fer un ús més eficaç de l'aigua. Els operaris treballen en la previsió que les obres acabin abans de l'estiu per posteriorment iniciar el pla d'ompliment, un pas que no s'ha d'allargar més d'un mes. Després s'iniciaran els tràmits corresponents amb l'Agència Catalana de l'Aigua, de manera que de cara a la campanya vinent ja puguin utilitzar-se.
0: El temps. Eloi Cordomín.
16: Sembla que començarem la setmana amb un temps càlid encara, però una mica més variable. Ja dilluns al matí podem tenir alguns núvols, quatre gotes passatgeres entre la matinada i primera hora, poca cosa, amb tendència que a la tarda creixin noves nuvolades i més tempestes. En aquest cas, a la tarda sí que esperem un temps més inestable, amb ruixats i tempestes que poden aparèixer al Pirineu i al Prepirineu, però també avançada a la tarda poden arribar a la Catalunya central o al Pla Lleida. Podrien ser fortes, anar acompanyades d'alguna calamarsada, ho adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya, amb un avís d'intensitat de pluja, 20 litres en mitja hora, al Solsonès, al Berguedà, al Lluçanès, al Ripollès i també la comarca de la Cerdanya. A la resta de Catalunya, en general, el temps serà assolellat i molt càlid una altra vegada, amb màximes de més de 34 o 35 graus a les zones més càlides. La resta de la setmana, temps tranquil, assolellat, potser dimarts encara algun ruixat de tarda i amb temperatures més altes al final de la setmana.
17: Informar, explicar, entendre. 3cat Info.
0: Girona vibra amb la diada del 30è aniversari dels Marrecs de Sal, amb dues construccions de gamma extra dels Castellers de Vilafranca i quatre bàsiques de nou dels Verds i de l'altra colla convidada, la Jove de Tarragona. Girona, David Prats.
18: Els Castellers de Vilafranca han refermat el bon inici de temporada a la plaça del Vi de Girona amb dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 8. Cal destacar que el 4 amb l'agulla ha estat polèmic perquè l'enxaneta del Pilar no s'ha deixat anar quan sortien els terços. Els penedesencs també han descarregat el 3 i el 4 de 9. La Jove de Tarragona ha firmat la tripleta màgica més matinera del seu historial, amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. S'han acomiadat amb el Pilar de 6. Els Marrecs de Sal han completat el 7 de 8, el primer castell de la gamma alta de 8 de la temporada. L'han acompanyat del 3 i el 4 de 8.
0: El grup musical infantil El Pot Petit ha convertit el seu univers en un festival per a famílies.
19: Els pirates amb un mocador al cap, els pirates amb un ull tapat.
0: Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà, ha acollit aquest cap de setmana el Festipot amb una assistència d'unes 3.000 persones.
20: Jo vaig conèixer El Pot Petit des d'un o dos anys. I aleshores ens va fer gràcia venir aquí amb en germà, que també li agrada molt El Pot Petit.
21: Són dos cantants que es diuen Pau i Anna i que a mi i al meu germà ens agrada molt.
22: Aniré al concert del Pot Petit i m'han pentinat i m'han pintat la cara.
0: El càmping de les dunes de Sant Pere Pescador s'ha convertit en un espai de convivència i molta música, on els protagonistes absoluts han estat els cantants del grup infantil, la Jana i el Pau.
23: Sentim tremendament estimats. Jo porto des d'ahir que no paro d'emocionar-me. Veig a les famílies a les parcel·les, veig tothom passant-s'ho tan bé que, mira, és que ho dic i m'estic emocionant.
24: És molt maco que les famílies saben que és la primera edició, també. I això ja és únic i especial.
19: L'illa del tresor.
17: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3Cat Info.
0: La DO Terra Alta té en marxa un projecte per internacionalitzar la cultura del vi de la comarca amb l'ajuda de la ciència. Ho fa a través de la seva varietat més emblemàtica, la Garnatxa Blanca. El projecte Garnatxa Terra Alta, Ciència, Territori i Identitat vol posar també la comarca al mapa del món. Aquesta setmana, 8 dels millors sommeliers del món han passat per les vinyes de la DO. És un reportatge de Jordi Barranca amb el muntatge musical d'Albert Cots.
25: Parlem d'un projecte que busca remarcar les qualitats de la Garnatxa Blanca i posicionar-la a escala internacional. De retruc, també servirà per posicionar els vins de la DO, n'és la varietat més emblemàtica, i també a la comarca. Pilar Cavallés, la presidenta de la DO.
26: Fer que la nostra Garnatxa Blanca se pugui conèixer encara més a nivell de tot el món, fent-los vindre al nostre terreno, creiem que és la millor manera d'entendre com se fan, com surten i d'on surten les nostres garnatxes.
25: A banda de la denominació d'origen, en el projecte també hi col·laboren Vitec, que és el Centre Tecnològic del Vi de l'Irta, i l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta. Tot plegat ho coordina l'Innovi, el clúster vitivinícola català. El paper de la ciència és molt destacat.
26: D'alguna manera, poder fer un estudi més en l'àmbit sensorial i veure com evolucionen, com envelleixen les nostres garnatxes. La millor manera que hem trobat i que creiem que és portar-nos al nostre territori, que vegin els nostres sols, les nostres terres, el nostre paisatge, el nostre clima, que és mediterrani, i l'altitud que tenim, i com això afecta les nostres garnatxes i de quina manera evolucionen.
25: Parlem d'una varietat que porta frescor i acidesa als vins. Aquest precisament és un dels punts que han destacat alguns dels professionals del sector que han participat en el projecte. Parlem de persones com Ferran Centelles, director de vins de la Bulli Foundation.
27: La Garnatxa Blanca té, primer de tot, molta frescor i després un perfil de sabor únic. Et dona fruita, però també dona hidrocarburs i envelleix molt bé. Llavors, és una gran varietat que s'ha de potenciar.
25: És un dels experts que han participat aquesta setmana en unes jornades de visita a diversos cellers de la comarca. Han recorregut les vinyes i s'han amarat de la història que hi ha en cada ampolla. En global parlem de 8 professionals d'arreu del món amb noms com el de Raymond Thompsons, millor sommelier del món l'any 2023.
28: Absolutely, I think the grape...
29: Absolutament, és positiu. No estem parlant de la varietat de raïm més coneguda a l'estranger. Penso que la tendència actual del sector i de la cultura al voltant del vi és buscar el que és únic, amb una història al darrere. Allò que potser no s'ha provat tant pel públic, bàsicament professionals, que sempre busquen la identitat del producte.
25: Tot plegat per arribar a aquest punt.
27: Que s'ha de prestigiar i per això estem treballant amb els millors sommeliers del món per entendre quin és el camí, no? Perquè la Garnatxa estigui a les grans llistes de vins, cartes de vins dels restaurants del món.
25: Claus d'un projecte, el Gracti, amb el qual es vol dotar d'un discurs més clar i compartit sobre el futur de la Garnatxa Blanca i de la Deo Terra Alta.
0: I abans dels esports, un apunt, s'ha mort als 78 anys l'historiador medievalista Josep Maria Sans i Travé, exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre el 1992 i el 2015, i figura clau en la preservació documental de Catalunya. Entre les gestions en què va participar hi ha la reclamació dels papers de Salamanca. De fet, va expressar la seva satisfacció quan la primera part dels documents confiscats pel franquisme va arribar al 2006.
17: Esports.
0: Amb Alfons Gurín, no?
18: Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol, a les 6 i contra Cap Verd. Luis de la Fuente ha parlat sobre la possibilitat de que Lamine Yamal jugui uns minuts.
1: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos. Indican que Lamine está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, pero sí para participar durante un tiempo. Las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan o te indican que pueda salir en un momento u otro.
18: Partits jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. El Barça és campió d'Europa d'handbol.
2: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13a, la 50a de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchsia de Berlín! El Barça reina Europa! El Barça reina Colònia! Fa història i és de nou campió d'Europa!
18: L'equip blaurana s'ha imposat al Fuchsia de Berlín per 37-34 a la final disputada a Colònia en un partit descomunal del porter del Barça, Emil Nielsen, en el que ha estat el seu darrer partit com a blaurana, i també gràcies als 7 gols de Frade, els 6 d'Aleix Gómez i altres 6 de Blas Jang. Domen Makuç ha estat escollit MVP de la final. Sentim el jugador del Barça, Ian Barrufet.
3: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera en aquest grup. I la meva família d'agrada, ha sigut increïble.
18: El Barça suma la 50a Champions de la seva història com a club. Són 5 del futbol masculí, 4 del femení, 2 Eurolligues de bàsquet, 4 Champions de futbol sala, 22 d'hoquei patins, i l'handbol ha aconseguit la seva 13a Champions aquest diumenge. Sentim el president del Barça, Rafa Juste, valorant aquesta xifra.
4: És veritat, són 50 títols de la nostra història. Som el club més lleugerat del món, per tant, som el millor club del món. I això també fa que avui sigui un dia de moltíssim orgull gràcies a aquests jugadors, a l'entrenador i a tota la gent que ha vingut des de Catalunya a veure'ls, no? Donar-los també des d'aquí el meu agraïment.
18: Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Alborg danès en el partit pel tercer lloc.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB de bàsquet en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. Ricky Rubio no s'ha volgut mullar sobre si ha estat el seu darrer partit amb els verdinegres.
5: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada... És molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
18: El València, doncs, serà el rival del Barça a la final, una final que arrenca el pròxim dijous a València.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: També en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA.
6: It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
18: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs i els han guanyat a San Antonio per 90-94, posant el 4-1 definitiu a la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història
7: el primer des del 1973. El base dels Knicks, Jalen Brunson, ha estat escollit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 49.
8: Trescatinfo.
7: Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena amb un meló. Pel pilot britànic, aquest triomf és un somni.
9: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
10: TV. Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit Ferrari.
9: Watch the screens and wonder what it'd be like to win in that car.
10: I com seria guanyar en Ferrari? Ho pensava.
9: And everyone works so hard for it.
10: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
9: I'm forever grateful to them.
10: Estaré sempre agraït a ells.
9: This is the first, I hope, of many, but great pit stops.
10: Espero que sigui la primera de moltes.
9: Fantastic.
7: La victòria de Hamilton i Ferrari, per cert, ha estat la primera d'aquest campionat que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segon a quatre voltes pel final. Antonelli segueix líder, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha abandonat. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.
8: 3CAT Info.
7: I el Vila-sana s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga Femenina d'Hockey Patins per primera vegada a la seva història. Les lleidatanes s'han imposat 1-3 a la pista del Fraga per guanyar la final. Tot això en el que ha estat l'últim partit de Maria Porta com a professional.

0: Estats Units i l'Iran arriben a un acord. El president Donald Trump ha anunciat que reobre immediatament l'estret d'Hormuz i el govern del Pakistan, que fa de mediador, anticipa que hi haurà una cerimònia per firmar divendres que ve. L'Iran confirma l'acord, però assegura que ha obligat Washington a acceptar-lo. Incidents violents i enfrontaments amb la policia en la manifestació de Ginebra contra la cimera del G7 que començarà aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian. Donald Trump participarà en la reunió de caps d'estat i de govern amb les guerres de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna en l'agenda. Primer cap de setmana amb incendis destacats al país. Els d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i Ponts, a la Noguera, estan estabilitzats. El que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès està extingit. Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi en què es troba la massa forestal. Aquest dilluns, el perill molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis. A les portes de l'última setmana del curs escolar, milers de docents i famílies es manifesten a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. Els sindicats convocants, els que no van signar el pacte amb educació, avisen que si el departament no mou fitxa, el curs començarà amb noves vagues i mobilitzacions. Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants. El partit antiimmigració, darrere aquesta proposta, promet recuperar el debat els propers mesos. I a Girona, a la plaça del Vi, Diada Castellera aquest diumenge per celebrar els 30 anys de vida dels Marrecs de Salt, la colla més important del nord del país. Hi han participat també els castellers de Vilafranca i la Jove de Tarragona.
1: Esports. Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol contra Cap Verd a les 6 de la tarda. De la Fuente assegura que Lamin està per jugar, però no als 90 minuts. Jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. El Barça s'ha proclamat campió de la Champions d'handbol. L'equip blaurana s'ha imposat al Fuchse de Berlín 37-34 a la final disputada a Colònia. És la 13a Champions de la secció, la 50a en total pel Barça com a club. La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. El València serà el rival del Barça a la final. I Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari, la seva setena a Montmeló.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Donald Trump ha anunciat que hi ha acord amb l'Iran i que reobre immediatament l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social minuts després que ho hagi anunciat el primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador, que ha afegit que hi haurà una firma oficial a Suïssa divendres que ve. La televisió estatal iraniana ha assegurat que ha forçat els Estats Units a acceptar l'acord. Washington, Oriol Serra.
3: Tant el president dels Estats Units com el primer ministre del Pakistan, el país mediador en les negociacions entre nord-americans i iranesos, asseguren que s'ha arribat a un acord entre Washington i Teheran per aturar la guerra que dura des de fa més de 2 mesos. Donald Trump, com és habitual, a través de la seva xarxa social, ha anunciat l'acord, ha felicitat tothom i ha ordenat l'obertura de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, assegurant que el bloqueig s'ha acabat. El president nord-americà ha replat amb un embarcacions del món engegueu màquines, deixeu que flueix el petroli. A partir d'ara s'obre una nova fase de negociacions per establir els detalls tècnics d'un acord final entre l'Iran i els Estats Units. La previsió és que calguin com a mínim 2 mesos.
0: A Gaza, almenys 4 palestins morts i 7 de ferits a causa d'un atac israelià amb dron al camp de refugiats de Jabalia, al nord de la franja. Les víctimes es trobaven a unes poques desenes de metres de la línia groga, que marca fins a on poden estar els soldats israelians, segons l'acord de l'alto el foc d'octubre. I al sud de Gaza han mort 2 palestins més, un d'ells un nen de 13 anys. Amb aquestes noves víctimes s'apropen al miler els palestins morts a Gaza des de l'inici de l'actual treva. i des de l'inici de l'ofensiva bèl·lica israeliana l'octubre del 2023. Ja són 73.000 els palestins morts a Gaza pel foc israelià i més d'un miler a la Cisjordània ocupada. Més del 80% dels edificis de la franja han estat danyats o destruïts. Incidents violents i enfrontaments amb la policia en la manifestació de Ginebra contra la cimera del G7 que començarà aquest dilluns a la localitat francesa de Vianne, a 40 quilòmetres. Unes 20.000 persones han participat en la marxa per la ciutat suïssa que ha acabat amb alguns actes vandàlics contra comerços. França s'havia negat a acollir la manifestació i ha tancat gairebé tots els passos fronterers amb Suïssa per seguretat. La cimera de caps d'estat i de govern tindrà la presència de Donald Trump i les guerres de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna en l'agenda. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
4: Un Tesla calcinat al mig del carrer a Ginebra i vidres trencats en un banc i els edificis de Nacions Unides en la protesta de milers de persones contra el G7. La policia suïssa ha disparat canons d'aigua i gasos lacrimògens al final d'una manifestació inicialment pacífica.
5: Soc aquí contra el G7, contra l'imperialisme de diferents països, per una Palestina lliure, també pel feminisme, contra el colonialisme, contra el racisme.
6: Expressar el meu descontentament amb l'arribada d'uns líders que considero imperialistes que es permeten donar una opinió política que afectarà milers de milions de persones, sabent que per mi aquestes són les principals raons del nostre malestar. Aquests líders contribueixen a protegir un sistema que explota milers de milions de persones.
4: Joieries i comerços de Ginebra estaven aquest cop blindats amb planxes de fusta en previsió dels desperfectes per l'experiència dels aldarulls de la cimera anterior, el 2003. 15.000 policies continuaran desplegats durant la cimera, que arrenca aquest dilluns a la veïna Evian, amb Trump i amb l'Orient Mitjà i Ucraïna en l'agenda. Agat de Maré és investigadora al Think Tank Consell Europeu per les Relacions Exteriors.
7: Hi havia temors inicials fa 6 o 8 mesos que els Estats Units segrestessin la cimera o que Trump ni tan sols hi aparegués. Els Estats Units han continuat finalment involucrats durant tot el procés. Això no era evident, així que crec que sens dubte hi ha un mèrit. La Casa Blanca, però, ja ha dit que no signarien acords concrets a la cimera, així que no cal aguantar la respiració.
4: Trump es veu les cares amb líders europeus del Canadà i Japó per primer cop des de l'inici de l'ofensiva contra l'Iran. França, anfitriona de la trobada, vol que la reunió serveixi per acostar posicions i evitar la confrontació amb el president dels Estats Units.
2: 3Cat Info.
0: Primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya, 3 aquest diumenge. S'han declarat a Cervià de les Garrigues, a Ponts, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres dos estabilitzats. El que ha afectat més hectàrees, 33, és el de Cervià de les Garrigues. No hi ha hagut danys personals, però s'han hagut de desallotjar 8 persones i Protecció Civil. A través d'un missatge és alerta als mòbils, ha demanat el confinament de les que eren a la zona durant unes 3 hores. El cap de la regió de Lleida d'Agents Rurals, Manel Vidal, explica la principal hipòtesi de l'origen del foc.
8: Són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos.
0: L'alcaldessa, Mercè Rubió, ha lamentat en declaracions a 3Cat Info la deixadesa d'alguns propietaris de terrenys.
9: Hi ha gent que viu fora i no ho fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
0: A Ponts, a la Noguera, s'han cremat unes 6 hectàrees i mitja. En tots dos focs, els bombers continuen treballant-hi. Aquest diumenge també s'ha controlat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ha cremat unes 50 hectàrees de terreny agrícola i forestal. Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país. Martí Rossell, subinspector dels bombers.
10: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: Aquest dilluns el risc molt alt d'incendis s'amplia a 51 municipis. Els docents mobilitzen milers de persones al carrer una setmana abans de decidir el rumb de les protestes de cara al curs vinent. Aquest diumenge, milers de persones, 25.000 segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana, han tornat a reclamar al departament que no tanqui les negociacions. Si no, alerten, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions. Sentim Yolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Jané, de la CGT.
11: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
12: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: La manifestació s'ha fet en un ambient molt reivindicatiu i festiu, amb crits a favor de l'escola pública i que reclamaven la dimissió de la consellera d'Educació. Les famílies hi han donat suport explícit amb un lema propi, amb què reclamaven un gran acord per l'educació pública. Pares i mares s'han afegit a la marea groga per demanar al departament que escolti tant les famílies com els docents.
13: Recolzar els docents, no?, perquè són qui estan cuidant les nostres criatures, així que el que volem és que els escoltin.
14: És el futur dels nostres fills i la seva l'educació depèn d'això i al final no hi ha res més important que la seva educació.
15: Per tant, recursos per poder, pues, que ells tinguin un aprenentatge correcte i que es pugui aplicar el dret d'inclusió.
16: I si comencen a defallir una miqueta és el nostre moment de donar suport perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en que això canviï.
0: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte que ve en l'Assemblea Educativa de Catalunya i volen definir l'estratègia sindical i reivindicativa per al curs que ve i decidir les prioritats després de les reunions dels centres i claustres. Els suïssos han rebutjat en un referèndum vinculant la iniciativa No a una Suïssa de 10 milions, que proposava limitar el creixement demogràfic amb traves a la immigració i restriccions al dret d'asil, si abans del 2050 el país arribava als 9 milions i mig d'habitants. Segons dades facilitades per la televisió pública suïssa, el 55% dels votants han rebutjat la proposta que defensava en solitari el partit de l'extrema dreta populista, que argumentava que el creixement de la població suposa una pressió excessiva sobre les infraestructures públiques. El resultat l'han decantat les ciutats suïsses enfront dels municipis rurals més reticents a la migració. Un fenomen que és habitual, segons ha dit a Catalunya Ràdio Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
17: En els àmbits rurals, que són menys poblats, petites arribades de persones a l'estranger, doncs de seguida es fan molt més visibles. No? I això està passant, per exemple, en Catalunya, doncs que si bé el gruix de la immigració en nombres absoluts està a l'àrea metropolitana de Barcelona, també és ben cert, doncs, que hi ha municipis molt petitonets de Catalunya, doncs, que també tenen més d'un 40 o un 50% d'immigració.
0: I en referència a l'evolució de la demografia a Catalunya per la migració, Albert Esteve ha dit que prop de la meitat dels nous naixements ja són de mare estrangera.
17: El que és la fecunditat, que és el nombre de fills mitjà que tenim, no és gaire massa allunyat dels autòctons. No només és un tema de fecunditat, sinó és que la població estrangera està contribuint a augmentar, diguem, la població fèrtil, la població que pot tenir fills. Per exemple, a un lloc com Catalunya, gairebé el 45 o 47% dels naixements són de mare estrangera.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Arrenca una setmana clau als tribunals per al govern de Pedro Sánchez. Dilluns està citada la seva dona, Begoña Gómez, davant del jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força si no hi va. Dimecres arribarà al plat fort amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Madrid, Alba Gil.
18: Han estat 2 anys de polèmica investigació dirigida pel jutge Juan Carlos Peinado, a qui l'Audiència Nacional ha corregit nombroses vegades. I abans de posar-hi punt final, ha citat Begoña Gómez a una audiència preliminar sota amenaça de fer servir la força si no s'hi presenta. El mateix aplica a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-los a judici, que farà un jurat popular. Les acusacions demanen per a Gómez 24 anys de presó per malversació, tràfic d'influències, corrupció i apropiació indeguda, mentre que la Fiscalia en sol·licita l'absolució. La citació arriba després que la Guàrdia Civil no hagi trobat moviments sospitosos als comptes de la dona de Sánchez, que aquesta setmana encara una segona cita clau, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero com a presumpte líder d'una trama de tràfic d'influències. serà dimecres i dijous i haurà de donar explicacions del rescat de Plus Ultra, els suposats negocis il·lícits i especialment de les joies que van trobar en una caixa forta al seu despatx i que han estat valorades en 1,3 milions d'euros. Un preu que ha dut el jutge Calama a obrir una segona investigació per contraban i frau fiscal. Però la setmana no s'acaba aquí. També passarà pel Senat, on dimarts compareixerà la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i divendres la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato. Totes dues hauran d'aclarir les reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez.
0: Per cert, aquest dilluns està previst que comparegui en roda de premsa la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, per fer balanç de les mesures de control intern contra la corrupció que el partit va posar en marxa ara fa un any, després que esclatés el cas Terran.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
19: Sembla que començarem la setmana amb un temps càlid encara, però una mica més variable. Ja dilluns al matí podem tenir alguns núvols, quatre gotes passatgeres entre la matinada i primera hora, poca cosa, amb tendència que a la tarda creixin noves nuvolades i més tempestes. En aquest cas, a la tarda sí que esperem un temps més inestable, amb ruixats i tempestes que poden aparèixer al Pirineu i al Prepirineu, però també avançada a la tarda poden arribar a la Catalunya Central o al Pla Lleida. Podrien ser fortes, anar acompanyades d'alguna calamarsada, ho adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya, amb un avís d'intensitat de pluja, 20 litres en mitja hora, al Solsonès, al Berguedà, al Lluçanès, al Ripollès i també la comarca de la Cerdanya. A la resta de Catalunya, en general, el temps serà assolellat i molt càlid una altra vegada, amb màximes de més de 34 o 35 graus a les zones més càlides. La resta de la setmana, temps tranquil, assolellat, potser dimarts encara algun ruixat de tarda i amb temperatures més altes al final de la setmana.
2: 3CAT Info.
20: Cada dia rebem un allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
20: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.

0: El cantant nord-americà Olivier Tree ha mort en un accident aeri entre dos helicòpters a Rio de Janeiro, al Brasil, en què han perdut la vida un total de 6 persones. Olivier Tree, de 32 anys, era al Brasil en una gira internacional de concerts que l'havia de portar els pròxims dies a Europa i el proper dia 4 de juliol a la Sala Apolo de Barcelona. El cantant californià, conegut per temes com aquest Miss You, tenia més de 15 milions de seguidors a TikTok i més d'11 milions d'oients mensuals a Spotify. En el mateix helicòpter que Tri hi viatjaven també el youtuber argentí Gaspi, de 23 anys, i dos productors musicals, a més del pilot. L'altra víctima és el pilot de l'altre parell amb qui ha xocat.
1: Trescat Info.
0: El govern britànic prohibirà a partir d'aquest dilluns les xarxes socials als menors de 16 anys, segons avancen diversos mitjans britànics. Als menors d'aquesta edat tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va imposar una prohibició d'aquestes característiques que no ha funcionat com preveien les autoritats. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes 10, entre les quals hi ha TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. WhatsApp quedaria exclosa de la prohibició. Està previst que aquest dilluns s'expliquin els detalls de la mesura que, segons el govern britànic, té el suport d'una amplíssima majoria de ciutadans. I el Regne Unit ha interceptat un patruller de la flota fantasma russa al Canal de la Mànega. Per primer cop, soldats britànics han abordat un vaixell afectat per les sancions internacionals en una operació que s'ha allargat 6 hores. L'exèrcit reté i vigila l'embarcació que porta la bandera del Camerun davant de la costa sud d'Anglaterra, mentre continuen les investigacions. El patruller havia sortit fa 10 dies d'un port rus prop de Sant Petersburg. El vaixell havia canviat de nom i dues vegades de bandera després de la primera sanció l'estiu de l'any passat. El primer ministre britànic ha tret pit de l'èxit de l'operació, que el president Zelensky ha agraït en un missatge a les xarxes. Keir Starmer ha considerat inacceptable que vaixells de la flota fantasma russa intentin esquivar les sancions per finançar la guerra d'Ucraïna. Moscou exporta el 75% del petroli rus i derivats mitjançant centenars d'aquests vaixells. El Kremlin ha acusat Londres de voler distreure els britànics dels problemes interns amb la intercepció d'aquest petrolier.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Banc de Sang i Teixits fa una crida a augmentar el nombre de donants, coincidint amb el Dia Mundial del Donant de Sang, que s'ha celebrat aquest diumenge. L'objectiu és superar l'11% del total de donants i consolidar una base estable que asseguri les reserves de sang en el futur. Entre gener i maig d'aquest any s'han registrat gairebé 14.000 donants, una xifra superior a la del mateix període del 2025. Tot i la millora, l'entitat alerta que cal continuar sumant persones que donin sang regularment per compensar aquells donants que, per edat o per altres circumstàncies, deixen de fer-ho. Un dels aspectes més destacats és la xifra de joves. Gairebé la meitat dels donants, un 46%, tenen entre 18 i 25 anys. La Generalitat i Esquerra Republicana han segellat el canvi legal que ha de permetre crear l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya. Aquest nou ens té per objectiu agrupar totes les competències que la Generalitat ja té en matèria aeroportuària i tractar de condicionar les decisions que prengui AENA, l'empresa estatal que té el control dels principals aeroports de l'Estat. El govern català també està enllestint un pla estratègic per incloure la connexió via ferrocarril entre els principals aeròdroms del país. Recordem que des de l'executiu català s'ha subratllat en diverses ocasions la voluntat de tenir presència i veu en la gestió de l'aeroport del Prat, aplicant la mateixa fórmula del Port de Barcelona, és a dir, amb titularitat estatal, però en què participen també la Generalitat, les administracions locals i els agents socials. Des d'AENA, però, sempre s'ha deixat clara l'oposició a la gestió elegant que podria suposar riscos importants per a la viabilitat del Prat. Aquesta modificació s'incorporarà al tràmit d'esmenes de la Llei d'Acompanyament dels Pressupostos que s'ha d'aprovar el pròxim 2 de juliol. L'Ajuntament d'Olot ha desempadronat 1.300 persones per frau en el primer any de funcionament de l'oficina que ho controla, amb l'objectiu d'ajustar els serveis públics a la població. Bàsicament, eren persones que s'empadronaven però no vivien a Olot, o bé propietaris que feien negoci amb immigrants a qui cobraven per empadronar-los. Ens ho explica des d'Olot Gerard Vilà.
2: Persones que s'empadronen a Olot i que no hi han viscut mai, o bé propietaris que ho faciliten a immigrants a canvi de diners. Aquests són els dos perfils més habituals que s'ha trobat l'inspector que s'ocupa de l'oficina del padró d'Olot. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, assenyala l'èxit de la iniciativa.
3: Hem trobat una metodologia al llarg d'aquests mesos en el qual ja immediatament, veient les dades, ja d'entrada, diguem, ens surt una llum vermella a determinats habitatges on veiem que hi ha unes situacions que fàcilment, probablement, són fraudulentes, i és on es dirigeix aquest inspector.
2: Arbós, però, carrega contra una llei que diu que els va en contra especialment perquè els obliga a empadronar ocupes.
3: No pot ser que els ajuntaments estiguem obligats a empadronar ocupes. No pot ser. Però, en canvi, la llei t'hi obliga, però el que sí que no farem és que sobre hi hagi més abusos i més fraus sobre aquest padró.
2: Arbós diu que seguiran treballant perquè l'oficina del padró ha donat molt bons resultats.
0: Cau a València una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals. La Policia Nacional ha detingut 4 dones i un home per obligar víctimes transsexuals a prostituir-se i a consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Estaven sotmeses a un estricte control de moviments i a multes econòmiques si no feien el que se'ls deia. Els diversos registres que s'han fet s'han intervingut diners en efectiu i drogues com metamfetamina, cocaïna i marihuana.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
4: Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol, a les 6 i contra Cap Verd. Luis de la Fuente ha parlat sobre la possibilitat de que Lamine Yamal jugui uns minuts.
5: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos. Indican que también está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, pero sí para participar durante un tiempo. Las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan a, o te indican que pueda salir en un momento u otro.
4: I el Barça és campió d'Europa d'handbol.
6: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13a, la 50a de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchs de Berlín! El Barça reina Europa! El Barça reina Colònia! Fa història i és de nou campió d'Europa!
4: L'equip blaurana s'ha imposat al Fuchs de Berlín per 37-34 a la final disputada a Colònia en un partit descomunal del porter del Barça, Emil Nielsen, en el que ha estat el seu darrer partit com a blaurana. I també gràcies als 7 gols de Frade, els 6 d'Aleix Gómez i altres 6 de Blas Jang. Domen Makuch ha estat escollit MVP de la final. Podem sentir el jugador del Barça i en Barrufet.
7: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família d'agrada, ha sigut increïble.
4: El Barça suma la 50a Champions de la seva història com a club. Són 5 del futbol masculí, 4 del femení, 2 Eurolligues de bàsquet, 4 Champions de futbol sala, 22 d'hoquei patins, i l'handbol ha aconseguit aquest diumenge la seva 13a Champions. Sentim el president del Barça, Rafa Juste, parlant d'aquesta xifra.
8: És veritat, són 50 títols de la nostra història. Som el club més lleugerat del món, per tant, som el millor club del món. I això també fa que avui sigui un dia de moltíssim orgull gràcies a aquests jugadors, a l'entrenador i a tota la gent que ha vingut des de Catalunya a veure'ls, no? Donar-los també des d'aquí el meu agraïment.
4: Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Alborg danès en el partit pel tercer lloc.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. Ricky Rubio no s'ha volgut mullar sobre si ha estat el seu darrer partit amb els verdinegres.
9: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de, han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
4: El València, doncs, serà el rival del Barça a la final. Una final que arrenca el pròxim dijous a València.
1: 3CAT Info.
4: També en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA.
10: It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry! After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again!
4: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs i els han guanyat a San Antonio per 90-94, posant un 4-1 definitiu a la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. El base dels Knicks, Jalen Brunson, ha estat escollit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè i definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 49.
1: L'actualitat esportiva a fons.
4: Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló. Pel pilot britànic, aquest triomf és un somni.
11: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
12: TV. Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit Ferrari.
11: Watch the screens and wonder what it would be like to win in that car.
12: I com seria guanyar en Ferrari? Ho pensava.
11: And everyone works so hard for it.
12: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
11: I'm forever grateful to them.
12: Estaré sempre agraït a ells.
11: This is the first, I hope, of many, but great pit stops.
12: Espero que sigui la primera de moltes.
11: Fantastic.
4: La victòria de Hamilton i Ferrari, per cert, ha estat la primera d'aquest campionat que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segon a 4 voltes pel final. Antonelli segueix líder, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha abandonat. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 espectadors el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.

3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Estats Units i l'Iran arriben a un acord. El president Donald Trump ha anunciat que reobre immediatament l'estret d'Hormuz i el govern del Pakistan, que fa de mediador, anticipa que hi haurà una cerimònia per firmar divendres que ve. L'Iran confirma l'acord, però assegura que ha obligat Washington a acceptar-lo. Primer cap de setmana de la campanya d'estiu amb incendis destacats al país. El d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i Ponts, a la Noguera, estan estabilitzats. El que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès està extingit. Aquest dilluns el perill molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis. A partir d'ara us explicarem que aquest dilluns comença el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Posa sobretot el focus en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors en les piscines. I anirem a Girona, on aquest diumenge la ciutat ha vibrat amb la diada del 30è aniversari dels marrecs de sal amb dues construccions de gamma extra dels castellers de Vilafranca i quatre bàsiques de nou dels Verds i de l'altra colla convidada, la Jove de Tarragona. Els marrecs han estrenat el primer 7-8 de la temporada. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol contra Cap Verd a les 6 de la tarda. De la Fuente assegura que Lamine està per jugar, però no als 90 minuts. Jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. El Barça s'ha proclamat campió de la Champions d'handbol. L'equip blaurana s'ha imposat al Füchse de Berlín 37-34 a la final disputada a Colònia. És la 13a Champions de la secció, la 50a en total pel Barça com a club. La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. El València, doncs, serà el rival del Barça a la final. I Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu, que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central. Donald Trump ha anunciat que hi ha acord amb l'Iran i que reobre immediatament l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social minuts després que ho hagi anunciat el primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador, que ha afegit que hi haurà una firma oficial a Suïssa divendres que ve. La televisió estatal iraniana ha assegurat que ha forçat els Estats Units a acceptar

0: Arreplat amb un embarcacions al món, engegueu màquines, deixeu que flueixi el petroli. A partir d'ara s'obre una nova fase de negociacions per establir els detalls tècnics d'un acord final entre l'Iran i els Estats Units. La previsió és que calguin com a mínim 2 mesos.
1: El viceministre iranià d'Afers Estrangers ha confirmat que l'acord amb els Estats Units posa fi immediatament a la guerra en tots els fronts, deixant clar que això inclou el Líban. Aquest alt càrrec ha precisat que els compromisos iranians entraran en vigor a partir de divendres, que és quan es farà la cerimònia de l'acord a Suïssa. No obstant això, Trump ha dit que l'obertura de l'estret d'Hormuz i el desbloqueig nord-americà als ports iranians serien immediats. El govern iranià ha assegurat que s'obrirà un període de 60 dies que ells centraran en el final de les sancions. Els Estats Units, per la seva banda, sempre han dit que aquesta segona fase de les converses serien per neutralitzar el material nuclear per impedir que puguin tenir aquest tipus d'armament. Per cert, que la Casa Blanca ha confirmat que la cerimònia de divendres ja anirà el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, el principal impulsor de les negociacions, i possiblement també hi assistirà el mateix Donald Trump. L'acord s'ha anunciat hores després d'un atac d'Israel a Beirut que ha fet 3 morts i que ha provocat que Donald Trump esbronqués Benjamin Netanyahu davant la possibilitat que les negociacions descarrilessin. L'Iran sempre ha exigit que l'acord inclogui el cessament de les hostilitats al Líban, però Netanyahu s'ha anat mostrant reticent. Anem a Jerusalem. Jordi Bresco.
2: Israel va activar l'alerta per a un atac amb míssils per part de l'Iran ahir a la tarda, en previsió que es repetiria el que va passar justament fa una setmana, que l'Iran respondria a l'atac israelià a Beirut, cosa que el règim de Teheran considera una línia vermella. L'atac a la capital libanesa de la setmana passada ja va molestar Donald Trump i el d'ahir va fer que directament es dirigís a Netanyahu amb els següents termes: per què collons ataques, segons va publicar el portal Axios. El primer ministre israelià ja va avisar que no renunciaria a atacar Beirut si continuaven els atacs de Hezbollah contra el nord d'Israel. L'acord entre l'Iran i els Estats Units no és ni de bon tros la seva prioritat.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: Primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya, 3 aquest diumenge. S'han declarat a Cervià de les Garrigues, a Ponts, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres 2 estabilitzats. El que ha afectat més hectàrees, 33, és el de Cervià de les Garrigues. No hi ha hagut danys personals, però s'han hagut de desallotjar 8 persones i Protecció Civil, a través d'un missatge SLRT als mòbils, ha demanat el confinament de les que eren a la zona durant unes 3 hores. El cap de la regió de Lleida d'Agents Rurals, Manel Vidal, explica la principal hipòtesi de l'origen del foc.
4: Són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos.
1: L'alcaldessa Mercè Rubió ha lamentat en declaracions a 3Cat Info la deixadesa d'alguns propietaris de terrenys.
5: Hi ha gent que viu fora i no ho fan, hi ha gent que viu allà i tampoc, i a més fan barbacoes, històries d'aquestes, i no comprenen que això comporta un perill.
1: A Ponts, a la Noguera, s'han cremat unes 6,5 hectàrees. En tots 2 focs, els bombers continuen treballant-hi. Aquest diumenge també s'ha controlat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ha cremat unes 50 hectàrees de terreny agrícola i forestal. Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país. Martí Rosell, subinspector dels bombers.
6: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
1: Aquest dilluns el risc molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis. D'aquí poc menys d'un mes es complirà un any de l'incendi de Paüls, al Baix Ebre, que va arrasar més de 3.300 hectàrees. Per primera vegada s'ha desplegat un model pioner en què les administracions públiques fan d'intermediàries per ordenar l'extracció i dinamitzar la gestió de les finques afectades. Anem a Paüls, Ariana Escoda.
7: L'actuació ha consistit en dividir la zona cremada en 12 lots que fan rendible els treballs a 4 empreses forestals que s'encarreguen de retirar la fusta cremada. Es tracta d'una feina que no comporta un cost afegit als propietaris de les finques afectades. Eusebi Casanova, enginyer forestal de Boscos i Recursos Forestals d'Agricultura, explica

0: que la iniciativa ja en fa balanç.
1: Cada empresa talla una zona amb les autoritzacions dels propietaris que els ajuntaments han col·laborat en buscar els propietaris. La veritat és que està tenint un resultat més que satisfactori, perquè és una cosa que fins ara no s'havia fet mai.
0: Amb tot, alguns dels titulars de les finques afectades reclamen un calendari dels treballs i demanen que es prioritzin aquells bancals on encara es cultiva, com detalla el jove agricultor Genís Espinosa.
2: La reclamació seria que mos fessin un pla de, o un calendari, com se fa a tot arreu, no? A tots els àmbits laborals, un calendari anual per saber aproximadament quan podem confiar de que trauran els pins i si podem confiar que mos trauran, perquè si no els han de traure haurem de fer actuacions nosaltres per traure combustible del bosc, no?
0: En casos d'incendis forestals, els propietaris de les finques afectades són qui han de gestionar els arbres que es cremen. El model pioner que s'ha aplicat a Paüls promou la coordinació entre tots els agents implicats en un context de mosaic agrari ebrenc molt fragmentat, on localitzar els titulars de totes les parcel·les no sempre és fàcil.
3: Els docents mobilitzen milers de persones al carrer una setmana abans de decidir el rumb de les protestes de cara al curs vinent. Aquest diumenge, milers de persones, 25.000 segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana, han tornat a reclamar al departament que no tanqui les negociacions. Si no, alerten, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions. Sentim Yolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
4: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
5: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
3: La manifestació s'ha fet en un ambient molt reivindicatiu i festiu, amb crits a favor de l'escola pública i que reclamaven la dimissió de la consellera d'Educació. Les famílies hi han donat suport explícit amb un lema propi en què reclamaven un gran acord per l'educació pública. Pares i mares s'han afegit a la marea groga per demanar al departament que escolti tant les famílies com els docents.
6: Recolzar els docents, no? Perquè són qui estan cuidant les nostres criatures, així que el que volem és que els escoltin.
7: És el futur dels nostres fills i la seva educació depèn d'això i al final no hi ha res més important que la seva educació.
8: Tant recursos per poder pues, que ells tinguin una aprenentatge correcta i que es pugui aplicar el dret d'inclusió.
9: I si comencen a defallir una miqueta és el nostre moment de donar suport perquè nosaltres som els dels primers beneficiats en què això canviï.
3: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte que ve en l'Assemblea Educativa de Catalunya i volen definir l'estratègia sindical i reivindicativa per al curs que ve i decidir les prioritats després de les reunions dels centres i claustres. Acord entre el govern i els comuns perquè les famílies monoparentals tinguin els mateixos descomptes a la universitat que les nombroses. Es posarà en marxa aquest curs que ve, 2026-2027, i permetrà que les famílies monoparentals que tinguin un fill paguin la meitat de les quotes universitàries i, si en tenen més, se'ls bonificarà el 100% de la matrícula. Ho explica Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Són famílies que requereixen doncs, encara una ajuda més integral, no? Que ajudin realment a que la universitat torni a ser ascensor social.
3: La mesura és fruit de l'acord de pressupostos signat amb els comuns i l'aprovarà aquest dimarts el Consell Executiu. Es destinaran 12 milions i mig d'euros dels pressupostos a aquesta mesura. Sentim Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari dels comuns.
11: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, que estan situades en risc de pobresa, estem parlant exactament del 47,8%. A més, estem parlant d'una pobresa de persones que fins i tot tenen una o dues feines.
3: A Catalunya hi ha reconegudes 78.500 famílies monoparentals i més de 164.000 de nombroses. Aquest dilluns comença el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Posa sobretot el focus en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors en les piscines. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
12: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
3: la web amb informació en temps real per poder consultar els serveis de les platges, així com l'estat del mar, torna a estar activa des d'aquest dilluns i fins al 15 de setembre. Estar informat i seguir les indicacions de seguretat és primordial per evitar accidents.
12: No ens banyem mai en algun lloc que no estigui habilitat per banyar-nos, no ens banyem mai si hi ha una senyalització de perill i atenem sobretot també a les banderes, recordem el groc, el vermell, el verd, que ens indiquen doncs, quin és el perill que podem trobar en l'aigua.
3: Dissabte, un submarinista va morir a la zona de Cap de Creus i un noi es va ofegar a la resclosa del riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà. El tren guanya usuaris arran de l'encariment dels costos de viatjar en cotxe o en avió pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'increment del preu de la benzina, del querosè i de retruc dels bitllets d'avió fa que moltes persones optin per moure's en tren, un transport més assequible. Avui dia, viatjar en tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid és un 44% més barat que abans de la liberalització del mercat ferroviari, ara fa 5 anys. Així es desprèn d'un estudi del cercador de reserves de trens i autobusos Trainline. El seu director general a Europa, Pedro García, preveu que els elevats costos energètics provocats per la guerra a l'Iran poden fer decantar els usuaris cap al tren a l'hora de planificar les vacances d'estiu.
13: Debido al conflicto en Medio Oriente, empezamos a ver señales del cambio modal acelerándose desde el avión hacia el tren por un tema fundamentalmente de precios. No sabemos dónde va a llegar este verano porque hay mucha incertidumbre, pero sí que empezamos a ver tendencias de cambios de esa demanda.
3: A això també hi ajuden els descomptes estatals en els bitllets de tren per als joves d'entre 18 i 30 anys. La rebaixa és de fins a un 50% per als trens d'alta velocitat i d'un 90% en mitjana distància, a banda de l'Interrail. Recta final de les obres de les tres basses que s'han construït a Ponent en el marc del projecte de modernització del Canal d'Urgell. Ens en dona més detalls Alba Mor.
14: Les tres basses estan pensades per abastir futurs sectors de rec amb un canal ja modernitzat, ho explica el cap de modernització, Pere Bailón.
15: Són basses pensades per la modernització, per tant, el seu ús final serà el d'alimentar sectors de rec amb una superfície determinada cadascun d'ells. Dintre d'aquesta funcionalitat hi ha com dos espais dintre una bassa. Un és l'espai de reserva, en el qual s'emmagatzeme sempre l'aigua necessària perquè un sector funcioni durant un dia per si de cas hi ha qualsevol trencament. Després, a més, hi ha el volum de regulació que el que fa és guardar un espai pels desajustos entre les entrades i sortides d'aigua.
14: Mentre la modernització no arribi, però, les infraestructures serviran per fer un ús més eficaç de l'aigua. Els operaris treballen en la previsió que les obres acabin abans de l'estiu per posteriorment iniciar el pla d'ompliment, un pas que no s'ha d'allargar més d'un mes. Després s'iniciaran els tràmits corresponents amb l'Agència Catalana de l'Aigua, de manera que de cara a la campanya vinent ja puguin utilitzar-se.
3: El temps. Eloi Cordomí.
16: Sembla que començarem la setmana amb un temps càlid encara, però una mica més variable. Ja dilluns al matí podem tenir alguns núvols, quatre gotes passatgeres entre la matinada i primera hora, poca cosa, amb tendència que a la tarda creixin noves nuvolades i més tempestes. En aquest cas, a la tarda sí que esperem un temps més inestable, amb ruixats i tempestes que poden aparèixer al Pirineu i al Prepirineu, però també avançada a la tarda poden arribar a la Catalunya Central o al Pla Lleida. Podrien ser fortes, anar acompanyades d'alguna calamarsada, ho adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya, amb un avís d'intensitat de pluja, 20 litres en mitja hora, al Solsonès, al Berguedà, al Lluçanès, al Ripollès i també la comarca de la Cerdanya. A la resta de Catalunya, en general, el temps serà assolellat i molt càlid una altra vegada, amb màximes de més de 34 o 35 graus a les zones més càlides. La resta de la setmana, temps tranquil, assolellat, potser dimarts encara algun ruixat de tarda i amb temperatures més altes al final de la setmana.
3: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. Girona vibra amb la diada del 30è aniversari dels Marrecs de Sal amb dues construccions de gamma extra dels Castellers de Vilafranca i quatre bàsiques de nou dels Verds i de l'altra colla convidada, la Jove de Tarragona. Girona, David Prats.
17: Els Castellers de Vilafranca han refermat el bon inici de temporada a la plaça del Vi de Girona amb dos castells de gamma extra, el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. Cal destacar que el 4 amb l'agulla ha estat polèmic perquè l'enxaneta del Pilar no s'ha deixat anar quan sortien els terços. Els penedesencs també han descarregat el 3 i el 4 de nou. La jove de Tarragona ha firmat la tripleta màgica més matinera del seu historial, amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. S'han acomiadat amb el Pilar de 6. Els barrecs de Salt han completat el 7 de 8, el primer castell de la gamma alta de 8 de la temporada. L'han acompanyat del 3 i el 4 de 8.
3: El grup musical infantil El Pot Petit ha convertit el seu univers en un festival per a famílies.
18: Els pirates amb un mocador al cap, els pirates amb un ull tapat.
3: Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà, ha acollit aquest cap de setmana el Festipot amb una assistència d'unes 3.000 persones.
19: Jo vaig conèixer El Pot Petit des d'un o dos anys. I aleshores ens va fer gràcia venir aquí amb en germà, que també li agrada molt El Pot Petit.
20: Són dos cantants que es diuen Pau i Anna i que a mi i al meu germà ens agrada molt.
21: Aniré al concert del Pot Petit i m'han pentinat i m'han pintat la cara.
3: El càmping de les dunes de Sant Pere Pescador s'ha convertit en un espai de convivència i molta música, on els protagonistes absoluts han estat els cantants del grup infantil, la Jana i el Pau.
22: Sentim tremendament estimats. Jo porto des d'ahir que no paro d'emocionar-me. Veig a les famílies a les parcel·les, veig tothom passant-s'ho tan bé que, mira, és que ho dic i m'estic emocionant.
23: És molt maco que les famílies saben que és la primera edició, també. I això ja és únic i especial.
18: L'illa del tresor.
24: Entén el món que t'envolta en profunditat. El radar de 3CAT Info. Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
3: La DO Terra Alta té en marxa un projecte per internacionalitzar la cultura del vi de la comarca amb l'ajuda de la ciència. Ho fa a través de la seva varietat més emblemàtica, la Garnatxa Blanca. El projecte Garnatxa Terra Alta, Ciència, Territori i Identitat vol posar també la comarca al mapa del món. Aquesta setmana, 8 dels millors sommeliers del món han passat per les vinyes de la DO. És un reportatge de Jordi Barranca amb el muntatge musical d'Albert Cots.
25: Parlem d'un projecte que busca remarcar les qualitats de la Garnatxa Blanca i posicionar-la a escala internacional. De retruc, també servirà per posicionar els vins de la DO, n'és la varietat més emblemàtica, i també a la comarca. Pilar Cavallés, la presidenta de la DO.
26: Fer que la nostra Garnatxa Blanca se pugui conèixer encara més a nivell de tot el món, fent-los vindre al nostre terreno, creiem que és la millor manera d'entendre com se fan, com surten i d'on surten les nostres garnatxes.
25: A banda de la denominació d'origen, en el projecte també hi col·laboren Vitec, que és el Centre Tecnològic del Vi de l'IRTA, i l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta. Tot plegat ho coordina l'INNOVI, el clúster vitivinícola català. El paper de la ciència és molt destacat.
26: D'alguna manera, poder fer un estudi més en l'àmbit sensorial i veure com evolucionen, com envelleixen les nostres garnatxes. La millor manera que hem trobat i que creiem que és portar-nos al nostre territori, que vegin els nostres sols, les nostres terres, el nostre paisatge, el nostre clima, que és mediterrani, i l'altitud que tenim, i com això afecta les nostres garnatxes i de quina manera evolucionen.
25: Parlem d'una varietat que porta frescor i acidesa als vins. Aquest precisament és un dels punts que han destacat alguns dels professionals del sector que han participat en el projecte. Parlem de persones com Ferran Centelles, director de vins de la Bulli Foundation.
27: La Garnatxa Blanca té, primer de tot, molta frescor i després un perfil de sabor únic. Et dona fruita, però també et dona hidrocarburs i envelleix molt bé. Llavors, és una gran varietat que s'ha de potenciar.
25: És un dels experts que han participat aquesta setmana en unes jornades de visita a diversos cellers de la comarca. Han recorregut les vinyes i s'han amarat de la història que hi ha en cada ampolla. En global parlem de 8 professionals d'arreu del món amb noms com el de Raymond Thompsons, millor sommelier del món l'any 2023.
28: Absolutely, I think the grape...
29: Absolutament, és positiu. No estem parlant de la varietat de raïm més coneguda a l'estranger. Penso que la tendència actual del sector i de la cultura al voltant del vi és buscar el que és únic, amb una història al darrere. Allò que potser no s'ha provat tant pel públic, bàsicament professionals, que sempre busquen la identitat del producte.
25: Tot plegat per arribar a aquest punt.
27: Que s'ha de prestigiar, i per això estem treballant amb els millors sommeliers del món, per entendre quin és el camí, no?, perquè la Garnatxa estigui a les grans llistes de vins, cartes de vins dels restaurants del món.
25: Claus d'un projecte, el Gracti, amb el qual es vol dotar d'un discurs més clar i compartit sobre el futur de la Garnatxa Blanca i de la DO Terra Alta.
3: I abans dels esports, un apunt, s'ha mort als 78 anys l'historiador medievalista Josep Maria Sans i Travé, exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre el 1992 i el 2015, i figura clau en la preservació documental de Catalunya. Entre les gestions en què va participar hi ha la reclamació dels papers de Salamanca. De fet, va expressar la seva satisfacció quan la primera part dels documents confiscats pel franquisme va arribar al 2006.
0: Esports.
3: Amb Alfons Gurín, no?
1: Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol, a les 6 i contra Cap Verd. Luis de la Fuente ha parlat sobre la possibilitat de que Lamine Yamal jugui uns minuts.
2: Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos. Indican que Lamine está para jugar mañana sin ningún contratiempo. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, pero sí para participar durante un tiempo. Las características del juego, los momentos, etcétera, etcétera, eso te invitan a, o te indican que pueda salir en un momento u otro.
1: Partits jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. El Barça és campió d'Europa d'handbol.
4: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13a, la 50a de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchs de Berlín! El Barça reina Europa! El Barça reina Colònia! Fa història i és de nou campió d'Europa!
1: L'equip blaugrana s'ha imposat al Fuchs de Berlín per 37-34 a la final disputada a Colònia en un partit descomunal del porter del Barça, Emil Nielsen, en el que ha estat el seu darrer partit com a blaugrana, i també gràcies als 7 gols de Frade, els 6 d'Aleix Gómez i altres 6 de Blas Jang. Domen Makuch ha estat escollit MVP de la final. Sentim el jugador del Barça, Ian Barrufet.
5: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
1: El Barça suma la 50a Champions de la seva història com a club. Són 5 del futbol masculí, 4 del femení, 2 Eurolligues de bàsquet, 4 Champions de futbol sala, 22 d'hoquei patins, i l'handbol ha aconseguit la seva 13a Champions aquest diumenge. Sentim el president del Barça, Rafa Juste, valorant aquesta xifra.
6: És veritat, són 50 títols de la nostra història. Som el club més lleugerat del món, per tant, som el millor club del món. I això també fa que avui sigui un dia de moltíssim orgull gràcies a aquests jugadors, a l'entrenador i a tota la gent que ha vingut des de Catalunya a veure'ls, no? Donar-los també des d'aquí el meu agraïment.
1: Abans d'aquesta final, per cert, el Magdeburg ha guanyat 26-32 a l'Alborg danès en el partit pel tercer lloc.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB de bàsquet en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. Ricky Rubio no s'ha volgut mullar sobre si ha estat el seu darrer partit amb els verdinegres.
7: Sí, la balança pues, està molt bé, no? El que passa que físicament pues, també després hi ha temps amb la família, hi ha moltes variants que han de posar-se sobre la taula. Ho parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
1: El València, doncs, serà el rival del Barça a la final, una final que arrenca el pròxim dijous a València.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: També en bàsquet, els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA.
8: It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry! After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again!
1: Els Knicks han tornat a remuntar els Spurs i els han guanyat a San Antonio per 90-94, posant el 4-1 definitiu a la final de l'NBA, que els dona el tercer títol de la seva història, el primer des del 1973. El base dels Knicks, Jalen Brunson, ha estat escollit MVP de la final. Ha anotat 45 punts en aquest cinquè definitiu partit, mentre que els seus companys n'han anotat 49.
0: 3CAT Info.
1: Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la seva setena a Montmeló. Pel pilot britànic, aquest triomf és un somni.
9: I watched Ferrari have all that success when I was younger, watching it on
10: quan
9: TV.
10: Quan era jove veia el Michael tenir tot l'èxit Ferrari.
9: Watch the screens and wonder what it would be like to win in that
10: I
9: car.
10: I com seria guanyar en Ferrari? Ho pensava.
9: And everyone works so hard for it.
10: I tothom treballa molt dur en aquesta fàbrica.
9: I'm forever grateful to them.
10: Estaré sempre agraït a ells.
9: This is the first, I hope, of many, but great pit stops.
10: Espero que sigui la primera de moltes.
9: Fantastic.
1: La victòria de Hamilton i Ferrari, per cert, ha estat la primera d'aquest campionat que no s'ha endut un pilot de Mercedes. Precisament el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha hagut d'abandonar per avaria del seu Mercedes quan rodava segon a 4 voltes pel final. Antonelli segueix líder, ara amb 41 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha abandonat. Tot això en un circuit de Barcelona-Catalunya que ha registrat una gran assistència aquests dies. Més de 300.000 espectadors durant el cap de setmana, amb uns 100.000 el dissabte i gairebé 125.000 aquest diumenge.
24: 3CAT Info.
1: I el Vila-sana s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga Femenina d'Hockey Patins per primera vegada a la seva història. Les lleidatanes s'han imposat 1-3 a la pista del Fraga per guanyar la final. Tot això en el que ha estat l'últim partit de Maria Porta com a professional.

0: Estats Units i l'Iran arriben a un acord. El president Donald Trump ha anunciat que reobre immediatament l'estret d'Hormuz i el govern del Pakistan, que fa de mediador, anticipa que hi haurà una cerimònia per firmar divendres que ve. L'Iran confirma l'acord, però assegura que ha obligat Washington a acceptar-lo. Incidents violents i enfrontaments amb la policia en la manifestació de Ginebra contra la cimera del G7 que començarà aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian. Donald Trump participarà en la reunió de caps d'estat i de govern amb les guerres de l'Orient Mitjà i d'Ucraïna en l'agenda. Primer cap de setmana amb incendis destacats al país. Els d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i Ponts a la Noguera estan estabilitzats. El que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès està extingit. Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi en què es troba la massa forestal. Aquest dilluns el perill molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis. A les portes de l'última setmana del curs escolar, milers de docents i famílies es manifesten a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. Els sindicats convocants, els que no van signar el pacte amb educació, avisen que si el departament no mou fitxa, el curs començarà amb noves vagues i mobilitzacions. Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants. El partit antiimmigració, darrere aquesta proposta, promet recuperar el debat els propers mesos. I a Girona, a la plaça del Vi, Diada Castellera aquest diumenge per celebrar els 30 anys de vida dels Marrecs de Salt, la colla més important del nord del país. Hi han participat també els castellers de Vilafranca i la Jove de Tarragona.
1: Esports. Aquest dilluns debuta la selecció espanyola al Mundial de Futbol contra Cap Verd a les 6 de la tarda. De la Fuente assegura que Lamine està per jugar, però no als 90 minuts. Jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. El Barça s'ha proclamat campió de la Champions d'handbol. L'equip blaurana s'ha imposat al Füchse de Berlín 37-34 a la final disputada a Colònia. És la 13a Champions de la secció, la 50a en total pel Barça com a club. La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga CB en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. El València serà el rival del Barça a la final. I Lewis Hamilton ha guanyat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari, la seva setena a Montmeló.
0: Pel que fa al temps, aquest dilluns el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Donald Trump ha anunciat que hi ha acord amb l'Iran i que reobre immediatament l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social minuts després que ho hagi anunciat el primer ministre del Pakistan, país que fa de mediador, que ha afegit que hi haurà una firma oficial a Suïssa divendres que ve. La televisió estatal iraniana ha assegurat que ha